0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4, Ràdio 4. L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Us parlem encara des de Cannes, on anit es va tancar el festival, que ha estat molt i molt intens. Bola blanca per la bola negra dels Javis. El cinema espanyol s'apunta a un nou superèxit en aquesta edició tan especial i històrica. Entusiasme generalitzat al voltant del premi a la millor direcció, que només havien conquerit abans Almodóvar i Buñuel. Javier Calvo i Javier Ambrosi han aconseguit en un ex aequo empatar amb el polonès Paweł Pawlikowski, autor de la magnífica Fatherland. Vàrem estar parlant amb els Javis quan encara estaven reaccionant.
1: Com un sueño, o sea, como si no fuera real, como que me tengo que tomar un segundo para digerirlo, porque claro, es que es el mejor director, es un premio muy contundente.
2: Las personas del jurado no nos conocen de nada, no saben quiénes somos, no nos tienen fichados, no saben si los simpáticos no. Es decir, que tengo la tranquilidad de que es el trabajo el que ha hablado.
0: Total, que el romanès Christian Mungiu va aconseguir la seva segona Palma d'Or en Fjord la nit dels Javis, que van ser acompanyats per una molt emocionada Penélope Cruz i per part de l'equip de La Bola Negra. Una pel·lícula inspirada per García Lorca, que defensa de manera contundent l'homosexualitat i la llibertat d'acció. El Gran Prix va ser per la russa Minotauro, estupenda. El premi del jurat per The Dreamer Adventure, sorprenent. I el de guió per la francesa Nuestra Salut, una mica avorrida. En actors, més exequos, millor interpretació masculina pels meravellosos protagonistes de Coward, de Lucas Daunt, i millor interpretació femenina per les brillants protagonistes de Sodain, de Hamaguchi. Isabel Huppert va glossar a Barbara Streisand, que va rebre la palma honorífica online, original, perquè havia tingut una lesió que li va impedir desplaçar-se fins a Cannes. I tancant la cerimònia que havia obert la catalana Carla Simón lliurant el premi al millor curt, el dient el va posar Gina Davis, la meitat de Thelma i Louise, que semblava sortida del cartell. Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, encara amb tots els ressons al cap del Festival de Cannes, però no abandonem ni la cartellera ni els nostres estimats oients, pensant en que s'han estrenat moltes pel·lícules aquests dies, com per exemple Un Hijo, i Daphnis Baldúz li fa Diana. Ah, bona tarda, Daphnis.
3: Bona tarda, com estem? Hola, Conxita, i moltes gràcies. Doncs aquí estem per fer-li Diana aquest cop a un actor espanyol, Lugo Silva, un dels actors més estimats de la televisió i del cinema espanyols, tant pel seu talent com pel seu carisma, que és totalment indubtable. Va començar la seva carrera amb la mítica sèrie Al salir de classe, que va ser trampolí de moltes actrius i actors que segueixen al peu del canó a dia d'avui. I va consolidar la seva popularitat i també el seu saber fer, protagonitzant la sèrie Los hombres de Paco, on va aconseguir conquerir els espectadors amb la seva autenticitat i professionalitat. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit guanyar-se l'afecte del públic dins i fora de les pantalles, i això està bé remarcar-ho perquè no passa sempre. Jo crec que Hugo Silva, també per la seva manera de ser i el seu sentit del companyerisme, és una persona realment molt estimada. L'actor, que ara mateix porta més de 40 títols cinematogràfics, que em sembla una barbaritat per l'edat que té, 40 títols cinematogràfics i més d'una vintena de treballs televisius a les seves espatlles, és nascut a Madrid l'any 1977. Rafael Hugo Fernández Silva va créixer al barri de San Blas, de Canillejas. Des de molt jove va mostrar interès per la interpretació i va començar els seus estudis a l'Escola d'Art Teatral Ángel Gutiérrez, al Teatre Cambra de Madrid i a la Real Escuela Superior d'Arte Dramático, la RESAT. Tot i que no va acabar la seva formació acadèmica en aquesta última institució, el seu talent li va permetre ja triomfar a la televisió, recollint èxits des dels seus primers treballs televisius, èxits que el van portar a tenir una fama bastant incommensurable, i més en aquells moments on, recordem, només teníem les televisions generalistes i encara no havien entrat les plataformes, és a dir, que les televisions, les sèries del moment tenien moltíssima més audiència de la que podrien tenir avui. He trobat una anècdota que ell mateix explica. Diu: quan la fama de sobte arriba, és una cosa molt exagerada i molt bèstia. És difícil gestionar tot això. Aquesta sensació li posa un exemple molt gràfic que també he volgut recollir. Diu: Estant rodant a Osca, havia de marxar a Madrid i de canviar l'hotel per recollir les meves coses i hi havia com 100 persones allà esperant-se. Llavors els de producció els vaig dir que no podrien passar. Al final em van haver de ficar al maleter d'un cotxe per sortir ràpidament i només en arribar una benzinera que hi havia per allà a la vora vaig poder sortir amb la conseqüent sorpresa del treballador de la benzinera. Bé, tot i que la seva gran passió és l'interpretació, el madrileny va demostrar que té un gran amor a la música. Amb formació en cant i guitarra, va formar part del grup de thrash metal i Nordem, que va deixar per dedicar-se plenament a la seva carrera com a actor. Però, abans de dedicar-se al món de la interpretació, durant la seva època d'estudiant, també cal dir que Hugo Silva va treballar com a venedor de colònies en uns grans magatzems. És que, al final, tots hem fet una mica de tot, eh? Fa molts anys que l'actor treballa ininterrompudament, al mateix temps que ha format la seva pròpia família. És pare de dues criatures, de dos nens. En relació a la família, ell mateix opina: em sento molt afortunat per tenir la família que tinc i aquests amics. Sempre dic que són ells els que em posen els peus a terra. Sempre em dediquen els mateixos encerts i els mateixos menyspreus, comenta ell mateix divertit enmig d'una entrevista de ràdio que va fer. I diu: és que la meva família i el meu entorn són referents, simplement per ser-ho. Els he vist actuar, són així, tal com diuen ser. Per això, la manera com t'han estimat és la que transcendeix. Em vigilo diàriament pel retrovisor per no perdre de vista la meva humilitat. Valoro molt la humilitat, és l'eina fonamental. Hugo Silva ve carregat de projectes. Tenim l'estrena de la peli La Buena Suerte, de Gracia Querejeta, i també el trobarem a la pel·lícula Cada dia nace un listo, d'una altra directora, Arantxa Etxebarria. Ara mateix està rodant la sèrie policíaca Rojo sobre Blanco, per aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, i té pendent d'estrena també la sèrie d'època Los 39. Una carrera imparable i molt variada, passant d'un gènere a un altre sense cap mena de problema i amb una solvència que no es pot qüestionar. Li desitgem el millor a Hugo Silva i a tot el que vingui. I jo torno a estar aquí amb vosaltres, Conxita, la setmana que ve. Una abraçada.
0: Estàs escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i rebem a Isabel Rocati, protagonista de Cowgirl. Hola, Isabel, bona tarda.
4: Conxita, molt bona tarda.
0: Això de Cowgirl sona
4: què?
0: Bé, eh?
4: T'agrada?
0: No? Sí, a tu també,
4: sí.
0: No?
4: Sí,
0: el títol?
4: Sí. Home, dona, té power, que diuen ara les joves, no? Té power.
0: Sí, exacte. És canviar el cowboy habitual per el cowgirl, no?
4: Sí. Jo crec que, clar, cowboy estem molt acostumats ja des de ben petites, no? Sentir aquesta... i associar-lo, a més, amb una figura molt concreta d'home, damunt d'un cavall, ahir en l'estepa, enmig del desert, i cowgirl, de cop, dius, no t'entra, no? En el... és com un poc... Te passa a tu també, que és com una miqueta com contradictòria a la imatge?
0: Sí,
4: potser sí, d'entrada.
0: Sí.
4: D'entrada sí.
0: D'entrada.
4: Luego, la pel·lícula en concret, si veus la peli, l'has vista?
0: Sí, i tant.
4: Una vegada vista la pel·lícula, ja situes el cow girl d'una altra manera, no? Un joc de miralls més de cow, vaca...
0: Exacte.
4: Girl, però d'entrada és xocant.
0: Sí. Clar que l'he vista, perquè la vam seleccionar pel Barcelona Film Fest, on la pel·lícula va tenir la seva premiere.
4: Exacte.
0: Què tal et vas sentir en el festival?
4: Pues jo personalment i tot l'equip, que ho vam parlar totes, molt, molt a gust. O sigui, veníem, perquè era, bueno, va ser l'estrena mundial de la pel·lícula, veníem amb molta inquietud per saber com es podria rebre esta pel·lícula. I va ser una acollida des del primer moment en el festival, però des del minuto zero d'arribar a Barcelona, l'equip de direcció, jo ja estava per aquí, però quan ens vam trobar va fer les entrevistes al dematí, després al passe a les nits, acollides des del primer moment, molt ben organitzat, van sentir un amor per el cinema que de cop... tots els nervis se posen en un racó i estàs en una disponibilitat de plaer, de compartir, molt bonica.
0: Isabel, tu vius a Gràcia, has vist la que hem muntat? El barri de Gràcia?
4: Totalment. És que, a més, tot el barri està molt enfocat al festival. O sigui, passaves per botigues que tenien els vidres, els vitralls, els escaparates,
0: sí?
4: Que surten en castellà.
0: Els aparadors.
4: Els aparadors enfocats i amb l'alfombra vermella, amb la catifa vermella, els que eren de moda, alguns, òbviament, però entressis a una cafeteria on tal, tenien el llibret del festival amb totes les pel·lícules, tot el menú, per dir-ho així. El festival està present en tot el barri. És com una... Bueno, jo el vaig veure i amb la gent que parlava de botigues i dels bars, com una senya d'identitat. És algú nostre, deien, no? I a tothom li agrada formar part d'algun aspecte cultural, no?
5: Tornant a la pel·lícula Cowgirl i el contingut, és una història d'amor madur? Podríem definir-ho així, no? Una història d'amor madur de les que no abunden a les pantalles, no?
4: Sí, sí, és una història d'amor madur, però esta és una de les històries d'amor. Hi han diverses. Cristina, la directora, junt amb el Miquel Llorenç de la pel·lícula, de vegades la define que és una pel·lícula de diferents amors. És una pel·lícula que parla d'amores i entre ells està l'amor madur, l'amor entre dos persones passades ja als 60 anys en què demostrem realment que mentre hi ha vida tenim desig, tenim necessitat d'estimar, necessitat de que ens estimen, necessitat de cuidar i de ser cuidats. Molt bonica, és una història molt tendra, sí.
5: Carmen Maura ho deia, que no se li ha de tenir por, no?, a l'edat, ni a les arrugues, ni a les canes. Hem d'abandonar aquests prejudicis?
4: Jo crec que sí, totalment. Jo almenys ho estic vivint així. Conforme vaig fent-me gran i m'escolte més, també, estic acostumant-me, estic aprenent a estimar-me a mi mateixa, que crec que és de les coses que més... Parlo en general a les dones, més ens costa, perquè estem molt educades des de petites a cuidar cap a fora, a l'exterior. Però el cuidar-se a nosaltres és algo que hem après, almenys parlo ara de mi mateixa, de la pròpia experiència, ja de gran, no? I ahir, com que jo me sent i continuo tenint vitalitat i una vitalitat encara apassionada per la vida encara em traspassa, em trobo amb ànim de continuar fent moltes coses. No tinc una sensació d'envelliment en res. Això sí, se van trencant globus d'il·lusions, però se va quedant com el cel més net de núvols. Hi ha més pau, hi ha més silenci, més tranquil·litat, però les coses que m'agraden i en les que me vuelco a treballar o a fer o a participar consten i soc molt més conscient de la passió, de lo que m'agraden, saps?
5: Clar, per això s'ha de parlar de maduresa, no? Per això està bé parlar de maduresa i associar-la a la serenitat, no?
4: Jo crec que sí, de tot t'ho has de currar, eh? No et ve per la... Jo no sóc de les que pense que només pel fet de fer anys, van sumant-se serenitat, equilibri... És algo que ens hem de currar, eh? Les persones, vull dir, el treball personal de neteja, de coneixement personal, és algo que hem d'anar practicant poquet a poquet.
5: I parlar potser més del que guanyes que del que perds, també, no? Començar a valorar tot el que es guanya. Jo, amb l'edat, no?
4: Sí, totalment. Tot el que es té, realment. Jo crec que de les descobertes interessants o bones que trobem en l'edat és que de cop, però senzillament, això sí que ho considero que és per edat, ara et situo. Lo que sí que tens l'edat és, si pots dir, esto que jo li tenia tanta por, un aspecte X, i tiro enrere... I una vegada, dues vegades, tres vegades... O sigui, hi ha com una suma d'experiència que no ha passat això o que hi ha alguna cosa que es manté. Vull dir, que a millor quan tens 20 anys, a millor no ets conscient d'una o qualitat o un aspecte que posseixes perquè tampoc tens una experiència tan gran com per a recordar que durant diverses vegades lo tens associat a que allò ho has reaccionat de tal manera o això ho tens. I conforme te vas fent gran, de cop dius, carai, si això, quan era petita això, després en l'adolescència també... Pues... agradezco, tengo esto, acepto que sóc així o que tinc aquesta qualitat, no? Jo crec que més que de lo que hem guanyat, descobrim allò que ja som, allò que què som, què estem, què ho tenim.
5: Jo crec que Cow Girl també és una pel·lícula de segones oportunitats. Tu també ho veus així?
4: Totalment, totalment. Però per a tots els personatges, per a tots en la pel·lícula. Està guiada per en Park, jo estic encantada que sigui una dona de més de 60. Poques vegades passa això, que t'ofereixen una cosa així.
5: A no ser que siguis Meryl Streep, oi?
4: Exactament. No. I per a tots els personatges, guiada per la mà d'en Park, que és, podríem dir-ne, la història central o el tronc central, però d'ahir surten diverses branques, sempre lligades de la mà d'en Park, però a tots els personatges arriba un moment que veus un procés de... Hi ha una possibilitat, hi ha una altra possibilitat de fer les coses d'una altra manera. Hi ha un punt de llum, d'anar cap a una lluminositat.
5: Sí. Pep Moné i Carlos Cuevas.
4: Oh, que ben acompanyada que he estat.
5: Sí, eh?
4: Que ben acompanyada que he estat, sí.
5: Escolta, i això de treballar amb una vaca, o amb diverses vaques, perquè no sé si n'hi havia una només.
4: Una, Canelita.
5: Això no deu ser fàcil, eh? No?
4: Pues... Després ho va ser. Bueno, en el procés ho va ser. D'entrada, no, si ho penses...
5: Tu ets animalista?
4: Bueno, jo soy animalista. Jo no soc animalista. A veure, jo estic a favor de tot ésser viu i que hi ha que cuidar i que considera tot ésser viu. Ara, jo no havia tocat mai una vaca. Mai de la vida. No. I sí, vaig pujar... Abans de començar el rodatge vam estar uns quants dies... en el que dèiem feina de campo, no? d'anar a les localitzacions i de trobar-se a veure la relació amb la vaca, però vam tenir la gran sort que els propietaris, per dir-ho així, no? de la vaca estaven constantment amb nosaltres i ens indicaven com. I realment Canelita, Tona, en la pel·lícula, era una vaca molt dolça, molt tranquil·la. Era una vaca que l'havien cuidat, l'havien criat en biberó, a diferència de la resta de vaques de la zona, perquè situo també que esto també narrem, és de les coses que es narra en la pel·li, no de les més òbvies, però està ahí de fons, l'ecosistema on passa totes les històries. És una zona... on tant l'agricultura com la ganaderia no és intrusiva, sinó que és expansiva. Això vol dir que tots els animals, les vaques, estan lliures, mengen herba, les recullen, no estan com en granges, aficades en granges, sinó, i per tant són molt més salvatges. Canelita, tot i que forma part d'aquestes vaques salvatges, era la més mansa de totes. I realment, en el moment que saps com apropar-te, això sí, amb molt de cuidado sempre, perquè, clar, estem parlant de quasi 500 quilos, una patada sense voler, perquè no tenia cap intenció,
5: sí,
4: però
5: clar.
4: Te podia trencar un peu, no?
5: Isabel, aquest accent valencià que t'acompanya,
4: sí.
5: És que m'encanta sentir-lo. Hem de potenciar més els accents, no trobes?
4: Jo trobo que ara, i estic encantada amb això, s'està obrint en general tot, eh? Parlo de inclús...

0: Perquè t'he de dir que quan jo obria les guies d'actors i d'actrius que donava l'Associació de Directors Professionals de Catalunya fa molts anys, sempre apareixia Isabel Rocati i pensava, i aquesta dona per què no fa més cinema? Perquè tenies el teu teatre, no? Segurament.
1: Bueno, sí, sí, bueno, sí. He fet cinema, he participat en pel·lícules molt interessants.
0: I últimament també, eh?
1: Sí, mira, jo he estat en pel·lícules importants. Mira, per exemple, L'arbre de les cireres a Marretxa, la vaig fer l'any 98. He estat en Tres dies amb la família, amb la Marcoll. He estat en Estiu de 1993.
0: En Carles Simón.
1: En Carles Simón. He fet pel·lícula en Les hores del dia, del Jaime Rosales. He fet poc
0: sí,
1: cinema,
0: però
1: pel·lícules
0: no?
1: interessants, molt interessants. Luego hice una con Claudia Pinto Emperador, que ara està fent bastant cinema, bueno, que és meravellosa,
0: sí.
1: Que la vaig fer amb Carme Elías, La distància més larga, que aquí es va veure molt poc per... Bueno, qüestions internes.
0: I amb Alfredo Castro, no? També, diria. O era la primera, la Claudia Pinto?
1: Era la primera.
0: Sí,
1: la primera,
0: sí,
1: de
0: la
1: Claudia
0: primera.
1: Pinto.
0: La primera. Sí,
1: aquí
0: sí.
1: Només es va poder veure en festivals.
0: És veritat.
1: La distància més larga, que la vam rodar tota en Venezuela.
0: És veritat, coses que passen.
1: Meravellosa, coses que passen en aquest món. Però vull dir que he fet pel·lícules molt... que tinc, guardo un record molt bonic, amb molt bons directors i directores, i espero continuar. És una passió. A més, també me fascina el cine. Espero poder fer més. Sí.
0: Doncs espero que torni a ser ara el teu gran moment. Isabel Rocati, moltíssimes gràcies. I animem el públic a que vagi a veure Cowgirl.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu, Conxita. I sí, sí, encantada que pugueu veure aquesta pel·lícula que gent... que respecte molt el món de cinema l'ha qualificat de molt bona pel·lícula i deliciosa. Això me va encantar.
0: Gràcies, Isabel.
1: Gràcies, Conxita.
0: Estàs escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Entra en acció, so de claqueta, Borja Nández amb Cinema a la xarxa, que aquesta setmana ha anat bullint, durant tota la setmana les xarxes, el Festival de Cannes ha acaparat el centre d'atenció i tota la informació. Bona tarda, Borja.
2: Bona tarda, Conxita. Aquesta setmana ha estat una de les setmanes amb més contingut cinèfil de l'any, probablement, amb aquesta edició del Festival de Cannes. Un festival on sembla que ara totes les pel·lícules s'han d'aplaudir, perquè absolutament totes les premiers han acabat amb ovació. I això ha estat un objecte de crítiques. En aquesta línia, l'usuari Haltuti deia el següent. Hi ha alguna pel·lícula que s'hi hagi projectat al Festival de Cannes que no hagi rebut una ovació dempeus per diversos minuts? L'usuari Vicente Monroy també criticava la deriva del Festival de Cannes en el tuit següent. No se m'acut major humiliació que participar en un d'aquests aplaudiments cronometrats del Festival de Cannes. La cosa és que sembla que el públic dels festivals s'està començant a comportar una mica com a robots. I això s'està percebent i les xarxes ho estan criticant. Com l'usuària Mademoiselle Tzu, que deia això al respecte a la xarxa social X. Estic molt confosa amb el tema de les ovacions al Festival de Cannes. Crida l'atenció també que una de les pel·lícules més aplaudides ha estat una de les pitjors rebudes. Estem parlant de Her Private Hell, de Nicholas Winding Refn, que va rebre ni més ni menys que 12 minuts d'ovació. Altre moment viral del Festival de Cannes aquesta setmana ha estat la roda de premsa del Ser Querido. La pel·lícula de Sorogoyen es va estrenar i el seu protagonista, Javier Bardem, com de costum, es va mullar i va parlar de cinema i política, criticant el moment actual del món degut, segons ells, a una masculinitat tòxica dels dirigents. Les seves paraules han despertat la crítica i els aplaudiments a xarxes com el de l'usuari Mitch, que l'aplaudia i deia el següent. Javier Bardem, sempre seràs guapo i famós. També ha tingut crítiques com la de Drew Pavlov, que el criticava amb ironia dient quins pensaments més profuns. El que està clar és que entre Berlín i Cannes aquest any està sent l'any en què més s'està debatent aquesta intersecció entre cinema i política. També ha estat molt viral, d'altra banda, Jacob Elordi, que recordem que hauria d'haver estat membre del jurat de Cannes, però va dir que tenia una lesió a última hora i que no va assistir. Doncs ara sembla que l'han enxampat de vacances amb Kendall i Kylie Jenner i Timothée Chalamet. i la gent a xarxes, veient això, s'ha enfadat molt.

0: l'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
1: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
2: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
3: Irrepetibles.
4: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
5: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
9: Badó, em passo el programa de tardes.
10: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
11: Bon dia i bona sort.
12: Bon dia i bona sort.
11: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
13: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

És la nova cançó d'en Julen, es diu Red Flags, li ha produït l'Arnau Figueres i és una cançó que, d'aquesta manera tan èpica, està en contra de les persones tòxiques que carreguen les relacions de verí. Un estàndard de les ruptures inevitables i que avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Què tal? Salutacions de la sintonia de Ràdio Quadra. Com sempre, et saludem avui, que és dissabte, i ho fem cada dissabte, cada diumenge, entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM per explicar-te tot allò que és actualitat de la música en català. Recorda, però, que també ens pots escoltar a través dels podcasts, a les revisions, o bé a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat al món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquestes, les cançons més importants, la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui pararem molta atenció, sobretot, a la música en directe. Arriba el bon temps i arriben les ganes també de gaudir de concerts a l'aire lliure. És l'època forta de concerts i festivals. I avui en farem unes quantes propostes. Per exemple, aquesta mateixa nit pots anar a veure al Festival Ítaca, a Pals, l'actuació de Joan Miquel Oliver. Està aquests dies presentant les cançons del seu nou àlbum, un disc amb el que torna una mica al format pop després d'experimentar amb l'electrònica amb els seus últims àlbums. Aquest disc el retorna una mica al format pop i, a més, acústic o orgànic. Ens explicarà molt bé aquesta segona hora d'avui del Catalunya Express, perquè connectarem amb ell des dels estudis de Ràdio Nacional a Palma. I avui, si vols, el podràs anar a veure en directe al Festival Ítaca de Pals. Però això serà a la segona hora, perquè en aquesta primera tenim dues propostes. La primera tindrà lloc la setmana que ve, el pròxim cap de setmana, un festival que té un lloc destacat a l'agenda musical tarragonina. Es diu Teta Fest, el Festival Teta, un festival feminista amb una programació íntegrament femenina, però que, a més, integra altres activitats que tenen a veure amb l'activisme feminista, i en parlem amb la seva directora, la directora del Teta Fest, que tindrà lloc la pròxima setmana a la ciutat de Tarragona amb actuacions de Sandra Montfort o Alosa, entre d'altres. En donarem més detalls llarg d'aquesta primera hora, però abans també volem parlar amb l'Irene Desumvila, que ens convida a participar en el Acústicament Fest, un festival que tindrà lloc aquest pròxim dijous a la sala La Nau de Barcelona amb un cartell de luxe espaterral. Hipnosi, Masoni i altres artistes com Júlia Colom participaran en aquesta proposta del Acústicament Fest, que, com sempre, té al capdavant a la Irene Desumvila. Ens ho explica tot seguit. Abans, però, tinc ganes de compartir amb tu una cançó que acaba de publicar la Bet i que és la cançó oficial de les Dissantes 2026, aquesta festa major de Mataró, que tan estimada pels mataronins. Aquesta cançó és la cançó oficial i l'ha fet Bet. Es diu Jo sóc com tu. Jo

0: Aquest pròxim dijous, dia 28 de maig, a la sala La Nau de Barcelona té lloc una nova edició de l'Acústicament Fest. Què és això? És un festival amb un cartell impressionant que organitza la nostra companya Irene Desumvila. Irene, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Joan? Com estàs?
0: Com et compliques la vida d'aquesta manera, Irene?
1: Totalment. No sé per què ho faig, això. De veritat que t'ho asseguro que hi ha un moment... O sigui, el procés psicològic de muntar una cosa així és com una espècie de muntanya russa en la qual al principi dius, escolta, i si faig no sé què? Després dius, Déu meu, serà un desastre, perquè és impossible, hi ha moltes coses que no surten. Després t'il·lusiones un altre cop, després un altre cop, perquè, bueno, és una mica... desgasta una mica.
0: A més, ets reincident, vull dir que t'agrada complicar-te la vida. Ja hi ha un...
1: Sí que ens passa això també, jo penso, els que ens dediquem una mica a aquesta professió, tu igual, que al final, doncs mira, ens agrada la música, ens agrada fer iniciatives doncs, per acostar una mica la música al públic i per intentem doncs, tractar-la amb una mica de carinyo, i llavors, doncs mira... Ens liem.
0: Exacte. I tot això per amor a l'art, també s'ha de dir.
1: Sí.
0: I amor a la cultura de la música i sobretot a l'escena local, perquè fem una mica de recapitulació. Quan fa que s'organitza el festival i bé, quina ha estat l'evolució una mica?
1: Doncs mira, tal com et deia abans, mira, això és una cosa que va sorgir un dia que estàvem a la redacció fa 4 anys i vaig dir als meus companys, escolta, i si en comptes de l'últim programa ho féssim en una sala, en comptes d'un estudi de ràdio i aleshores no sé què, i mira, i vam començar a liar els artistes que són meravellosos i en aquella ocasió...
0: Això és un aguanta amb el cubata de manual, eh?
1: Totalment. I en aquella ocasió, per exemple, el Xerí Maraster, la Joana Serrat, la Carlota Flaner, els Riders of the Canyon amb la Joana i també el Boye, van ser superamables i van dir, escolta, sí, perquè mola iniciatives com aquesta. I això va ser fa 4 anys i des d'aleshores hem anat creixent. Primer ho vam fer a l'Helio Gabel, després vam veure que necessitàvem una miqueta més de capacitat de públic, d'aforament, i aleshores l'any passat vam canviar a La Nau i a més estem fent també un programa de televisió que després s'emet per la 2CAT, també és un programa de ràdio que s'emet en directe per Ràdio 4, és un streaming en directe i és bastant xulo perquè a banda de venir a veure un concert i de veure també doncs, algunes entrevistes amb els músics i tal, pots veure com es fa un programa de tele en directe, que això és bastant xulo perquè doncs, venen tots els companys de realització i bueno, com tu amb el disquet de l'any que et munten allà unes quantes càmeres
0: i arreglat,
1: no? I vesteix ben maco, sí.
0: L'acostament s'ha de dir que és un espai dins del programa La Barrera del So que presenta la Irene i deixa'm dir el cartell, perquè jo crec que estem parlant aquí i la gent dirà, bueno, però què ens oferiu? Doncs mira, aquest any del cartell hi ha Els Hipnosi, Mazzoni, Magali Sare i la Júlia Colom. És un cartell eclèctic, però tots són artistes de primer nivell.

0: Sí, és una passada perquè aquest any el que hem volgut és una mica abraçar els extrems. És a dir, sempre intentem, doncs, que al cap i a la fi és una festa, intentem doncs, que comenci d'una manera una mica íntima i la cosa vagi i vagi augmentant i creixent, per al final, doncs, si estàvem dient allò d'aguanta'm el combinat, bueno, la cosa al final ja són les vora les 10 de la nit i la gent ja està una mica més desmadrada, no? I aleshores comencem aquest any amb el pop íntim i aquesta meravella de la veu, aquesta greu de la Júlia Colom, que és fantàstica, amb aquesta barreja d'aquesta olor mediterrània amb electrònica contemporània, que és una cosa excel·lent. Després la Magalí Sare, amb aquesta investigació que ha fet de Descasada i de tantíssimes veus d'arreu del món i de sensibilitats que tenen molts gèneres diferents englobats en una mateixa cançó. És brutal, la Magalí. Després ve el Masoni, que també doncs, som superfans amb aquest Banderes per Daltònics, que a mi m'agrada molt aquest títol del disc, sempre ho dic perquè em sembla que parla una mica de com de despistadets estem últimament, no? Així en general, que tenim molta informació a l'abast, però a la vegada doncs, potser menys guies, no? I menys, diguéssim, terra on trepitjar ferma. I penso que el Masoni, a part de que torna al seu pop doncs efectiu dels inicis, que és una passada, penso que aquest disc està molt bé. I després els Hipnosi, que és que jo a vegades també quan em diuen Hipnosi què?
1: És una bogeria absoluta.
0: És bogeria. A mi m'agrada molt perquè ells sempre diuen a les seves entrevistes però escolta, que nosaltres som gent normal, eh? Vull dir que som
1: normals. Costa d'apreciar-ho, però en el fons són sí. Gent normal.

0: Però vull dir que així se les gasten.
1: Exacte, una banda que val la pena conèixer perquè són tot un espectacle, una d'aquestes formacions que a mesura que va passant el temps van aconseguir més i més addictes, seguidors, per tant, és una bona cosa per conèixer-los, es diuen Hipnosi. Entenc que són quatre bandes i no faran un concert sencer, cada un d'ells, suposo.
0: No, no, és un tastet, està ben mil·limetradet, això és com un programa de televisió que va una miqueta així pim-pam-pum, però jo penso que serà una dosi perfecta de cadascun d'ells, perquè podrem conversar un momentet amb ells, entendre de què va una mica la seva proposta, després escoltar-la i després doncs disfrutar plegats de la música en directe.
1: Molt bé, això serà aquest dijous dia 28. Són quatre bandes de primer nivell actuant a Barcelona en una sala aquí al Poble Nou, la sala La Nau. Això val calés. Quant s'ha de pagar d'entrada?
0: Home, evidentment és gratuït.
1: Què vols dir? Que...
0: Home, això costa...
1: Estem perdent calés aquí.
0: Estem perdent calés, com en deia el Nus, no? Estem perdent calés. Doncs bé, això evidentment doncs, costa uns diners, però nosaltres com a ràdio pública doncs, oferim uns serveis a la ciutadania.
1: Ho regalem? Ah, vinga, hola! La casa és gran, no? La casa és gran, de fet, eh?
0: Hi ha un formulari web, realment costa, és un esforç, realment, això, vull dir que sí, sí. Hi ha un formulari web a la pàgina web de Ràdio 4, allà t'hi pots inscriure i rebràs una entrada doble, i aleshores, doncs, pots venir amb companyia de qui vulguis a gaudir d'aquest espectacle, que la veritat és que ens fa molta il·lusió.
1: Entrant a la web, eh?
0: Entrant a la web, al web de Ràdio 4 veuràs, doncs, clicant a un espai que està claríssim, que hi posa allà Acústicament Fest, doncs allà veuràs el formulari i després rebràs una notificació conforme t'has inscrit.
1: Dijous 28, a partir de les 8 del vespre, sala La Nau de Barcelona, cal entrar a la pàgina web de Ràdio 4 i aconseguir invitacions dobles per aquest concert, aquest Acústicament Fest, amb les actuacions de Hipnosi, Mazzoni, Magalí Sare i Júlia Colom.
0: Que els coneixes bé, tu, que també t'han visitat.
1: Sí, menys la Magalí aquest any, que ha fet una cosa una
0: mica... És que la Magalí, la Magalí, ha fotut un... Mare de Déu, ja és tot arreu. 90 músics, o sigui, jo no sé quantes entrevistes ha fet, però sí, sí, s'ha fotut una feinada que déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Però sí, sí, vells amics amics i una prova molt interessant. Per tant, esteu convidats i afanyeu-vos a buscar entrades perquè això s'acabarà, o sigui que ja aviso.
0: Jo també et diria que t'afanyessis a inscriure't si ens estàs escoltant, perquè doncs, l'aforament és limitat i un cop doncs, rebassem aquest aforament haurem de doncs, dir que ja no pot ser. Però bueno, que tot és possible, almenys de moment.
1: Perfecte, doncs gràcies, Irene, que sigui tot un èxit. Ens veiem dijous a La Nau.
0: Gràcies, Joan, sempre un plaer compartir micròfon amb tu. Merci.

Des de Reus, els Koeman i el seu nou single es diu Ring Ring. Moment de retrobar-nos amb la Ludwig Band, una de les bandes del moment, amb aquesta cançó, Enganyar-te.

0: Ben aviat es posa en marxa una nova edició del Teta Fest. Serà a finals d'aquest mes de maig i en volem parlar amb la seva directora, que és la Mari Martínez. Mari, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Arribem a aquesta cinquena edició del Teta Fest. Diu la nota de premsa que 5 anys no són una meta, sinó una continuïtat. Com se sent veure el projecte tan consolidat a Tarragona?
1: Pues la veritat és que molt contents i, com dius, una continuïtat que crec que cada any podem afegir coses més innovadores i més atractives perquè pugui capigar més gent.
0: Aquest any el lema és més veus, més ritme, més futur. Què voleu transmetre amb aquest concepte d'interseccionalitat i celebració?
1: Bueno, celebrem el moment de que les dones ocupem un espai molt important dins del sector musical, que tenim molta visibilitat i que no es pararà, vull dir que continuarem, pues això, amb més futur i amb més ganes i amb més contentes, més il·lusió.
0: És evident que el Teta Fest és més que un festival, és una cosa una mica especial, fins i tot. Per què és important per a vosaltres que el feminisme ocupi l'espai públic, en aquest cas l'Auditori del Camp de Mart, amb música i festa?
1: Bueno, és important perquè a dins del sector musical quedem com una miqueta, tant artistes, producció i de més, poc visibles, no? Per mi, personalment, és visibilitzar. Visibilitzar el potencial, les artistes i sobretot la festa i els espais de gaudir tothom.
0: Mm-hmm. Cal fer esment que, a banda dels concerts, hi ha totes les activitats pre-Teta i l'Espai Aliança. Expliquem una mica. El festival comença abans dels concerts. Parla'ns de l'activitat Qui té el micro als instituts i d'aquest afterwork que organitzeu al Teatre El Serrallo el 22 de maig. En què consisteix una cosa i l'altra?
1: Pues mira, tot el tema del pre-Teta s'organitza i es coordina des del Departament de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona. Nosaltres donem suport, visibilitat i evidentment estem allà. Nosaltres com a empresa ho hem com dividit en dos sectors, no? I ens encarem més a la programació de jardins, de l'auditori i tots els concerts principals. Amb la

0: Anem a repassar, si sembla, el cartell, perquè el cartell musical comença el divendres 29. Com sempre, posarà èmfasi en el talent femení, i divendres obre la tarragonina Maria Fort. Quina importància té per al festival apostar pel talent de quilòmetre zero, per una cantant tarragonina, per obrir el festival?
1: Clar, obrim amb ella, amb Maria Fort, i és important, no? El festival és a Tarragona, tenim artistes a Tarragona, i cada any comptem amb elles de presència, i a part que és un artista que ens agrada molt. L'hem programat diverses vegades i, independentment de que sigui de Tarragona, doncs crec que encaixa molt dins del festival.
0: Maria, és un cartell bastant eclèctic. Quin és el criteri que feu servir per programar i per confeccionar-lo?
1: Sí, és bastant eclèctic i hi ha pinzellades de tots els estils. El divendres, bueno, ens encarem molt amb el pop urbà, uh-huh, i amb la cap de cartell Lia Kali, però bueno, totes, en definitiva, tant divendres com dissabte, encara que sigui eclèctic, totes tenen com un mateix missatge, i és el que per nosaltres és l'important, que totes les artistes tinguin un missatge i unison, no? I crec que ho hem aconseguit amb aquest cartell. I el divendres és molt potent.
0: Molt potent, i tant. Ara parlaves de Lia Kai, però tampoc podem oblidar que programeu el folk electrònic de la Sandra Montfort o la Keren Laoz. Sí. Seguirem el cartell. Dissabte teniu a Vanessa Martín, és un dels homes més potents de l'escena estatal. Sí. Per tant, és una aposta forta aquesta per vosaltres, entenc, eh?
1: Sí, és una aposta molt forta per nosaltres. De fet, Vanessa Martín fa uns anys que no ve a Tarragona, uh-huh, i teníem moltes ganes de que pogués venir, just vindrà de Sud-amèrica i enllaçarà amb els primers concerts del territori a Tarragona. Vull dir, perquè ara mateix està a Sud-amèrica i no sé si vindrà cap a mitjans de maig o així. I la veritat és que ens fa molta il·lusió de que pugui estar i la seva presència, bueno, crec que és important.
0: El cartell és molt variat, ho dèiem abans, i es tancarà amb el concert gratuït de Les que faltaven i la sessió de Senyora DJ al Vermut. Per tant, a banda d'això, de les actuacions musicals, hi ha tota aquesta part, diguéssim, festiva, per entendre'ns, no? El públic, més que veure un concert, ve a això, a gaudir de la tarda i de la nit, oi?
1: Sí, exacte, perquè tenim els dos espais, els jardins, que és totalment gratuït, que ja el divendres 29 de maig obrirà amb la DJ Senyora, i hi haurà activitats, food trucks, terrassa per poder prendre qualsevol cosa, sopar, i després ja arrenquem amb els concerts de l'auditori, que sí que són de pagament. I el dissabte el mateix tenim ja pel matí la DJ Senyora, que farem un vermut a partir de les 12, tindrem la terrassa muntada, i a partir de les 6 de la tarda tota una sèrie d'entitats, com cada any es fa, tallers interactius, i després ja cap als jardins i cap a l'auditori, perdona. I per finalitzar, quan acabi Vanessa Martín, gratuït també, Les que faltaven. Vull dir que tenim complert els jardins i l'auditori des del matí fins al vespre.
0: Un pla ben rodó. Això, recordem-ho, passarà el divendres 29 i el dissabte 30 de maig a Tarragona. Les entrades, explica'ns una mica què s'ha de fer. No sé si hi ha algun abonament, com funciona?
1: Sí, les entrades estan a la venda a la web del Tetafest, tetafest.com, i tenim entrades independents pel dia 29 de maig, amb els preus, t'ho dic, perquè la gent ja estigui informada. Uh-huh. Segons la zona, tenim de 23 euros, de 28 euros i 33 euros amb les despeses de gestió. I el dia 30 de maig, 43 euros, 48 euros i 53 euros. I sí que hi ha un abonament pels dos dies, també amb tres preus diferents, que és 53 euros, 58 euros i 63 euros.
0: Està molt bé.
1: I a la web del Tetafest.
0: A la web del Tetafest, exacte. Tetafest.com. Ja per acabar, Mari, per acabar, per què ningú s'hauria de perdre aquesta cinquena edició del Tetafest?
1: Perquè és un espai que es fa a Tarragona idíl·lic, al Camp de Mart, perquè tenim activitats gratuïtes, artistes de primer nivell, i perquè és una festa, És un festival i una festa per tothom.
0: Doncs crec que ha quedat ben rodó tot això. La Maria Martínez és la directora del Teta Fest, arriba a la cinquena edició a finals del mes de maig i n'hem volgut parlar una mica per comentar una mica la programació d'aquest any. Maria, moltes gràcies per atendre la trucada del Catalunya Express i fins una altra.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Hola, Joan, i a tots els oients del Catalunya Express. Sóc el Lluc Rajola un altre cop, perquè crec que cada mes estic per aquí presentant alguna cosa, però bueno, ja està. No us preocupeu, que ja és l'últim single del disc. Aquest single es diu Somiar truites, i el meu pròxim disc, que surt el 15 de maig, es diu El món no està fet per als romàntics. Així que, bueno, jo crec que és un temazo, vosaltres jutjareu, però jo, Joan, personalment, crec que t'agradarà molt. Sé que ets una persona bailonga i aquest tema més bailongo no pot ser. Així que no, res, esperem que arribi a tema de l'estiu, o què?

Ben aviat passarà pel Catalunya Express per explicar-nos coses d'aquest nou àlbum que acaba de publicar, del qual aquesta cançó hi està inclosa. És Somia Truites, de Jung Rajola. Ens deixa pràcticament al punt horari i arribarem amb una altra novetat, la que ens porta Rosie, i la cançó Racó per tu.

La veu de l'Aina Reig amb el viatge obert aquesta segona hora d'avui dissabte, que avui compartirem amb en Joan Miquel Oliver i les cançons del seu nou àlbum. Abans, però, una altra veu femenina. Des de la comarca d'Osona i Maures Country arriba Bruna Enfruns. El tema és El viatge.

0: Això és gent que mola un munt. És un dels temes de Ruïsos, no sé si ho dic bé, ara preguntarem, que és l'últim disc, en Joan Miquel Oliver, que ens escolta des dels estudis de Ràdio Nacional a Palma. Joan Miquel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, com va això?
0: Molt bé. No sé si dic bé el nom de l'àlbum.
1: No l'has dit bé, és Ruïsos.
0: Ruïsos.
1: Amb S sorda, dues S's, Ruïsos.
0: Ruïsos, que aquí diem engrunes, bàsicament. Jo Ruïsos ho havia sentit molt poc.
1: Bé, és una paraula que se fa servir aquí a Mallorca, bàsicament. Jo crec que sí, jo aquí a Catalunya no l'havia sentida mai, tampoc.
0: És el teu 12è treball en solitari, que es diu ràpid, 12 discos en solitari a portes, i és tota una declaració d'intencions, aquest títol, perquè entenc, i ara ens ho explicaràs, que l'has fet a base d'això, de coses de rosegons, de coses que havia per sobre la taula i que tu has emplegat una mica, no sé si ha anat així.
1: Sí. Ho he fet amb uns apunts d'àudio del telèfon. És a dir, jo me poso a tocar la guitarra a casa tranquil·lament, i quan se m'ocorreix qualque cosa que m'agrada, me surt una cosa que m'agrada, la graf amb el mòbil perquè no se m'oblidi. I clar, i no me'n vaig donar compte, i un dia vaig dir, ostres, aquí hi ha molta cosa gravada, saps? I vaig començar a passar i passar i passar, vaig començar a escoltar d'aquests així més antics, vaig dir, ostres, aquí hi ha coses que estan bé. I ho vaig agafar tot i ho vaig ficar dins l'ordenador. I me'n sortien 200, tenia 200 apunts de coses de guitarra. I vaig dir, ostres, lleva't la peresa i mira de fer feina amb això, no?
0: Clar, això en el món gastronòmic en diuen cuina d'aprofitament.
1: Si no està florit, ni caducat, ni passat, benvingut, no?
0: Exacte, d'això es tracta. I de fet, expliques que aquí has treballat per primera vegada una mica al revés del que és habitual en tu, perquè primer escrivies les lletres abans i sí, després hi feies la música. I aquí has treballat al revés, oi?
1: Sí, la diferència no perquè sigui un procediment, perquè això és el meu problema, sinó perquè el resultat és diferent. O sigui, la meva música, com que sempre comença en jocs de paraules, en la lletra, de vegades me trob que tampoc està malament, però també he trobat que la meva música és més aviat senzilla, no? Tu agafes Surfistes en càmera lenta, són dos acords que se van repetint. I sempre és una mica, no sempre, però és un poc així, ja que sé, rumba del temps, però són sempre una progressió d'acords molt normal, sense tampoc un arranjament específic de guitarra, i que llavors es posa amb els teclats, sí que ho vaig, diguéssim, fent-ho potser producció i tot això. Però aquí no, aquí hi ha realment cosetes de guitarra que ja tenen un cert valor en si mateixes, no? I clar, per això és diferent aquest disco, perquè a part de les lletres, que les vaig escriure després, només de les guitarres pues ja sentiràs cosetes que fet d'una altra manera no hi serien.
0: De fet, amb aquest disc tornes una mica al pop després d'una etapa molt experimental, amb aventures de la nota, la o música tecnològica. Una mica has deixat abandonat l'experimentació, que sé que t'agrada, per tornar una mica als paràmetres del pop, d'alguna manera, no?
1: Sí, jo no xerria tant d'etapes com de vides paral·leles.
0: Vides paral·leles. És a dir,
1: Sí. O sigui, per una banda, jo escric cançons, que és per el que se me coneix i és el que me guanya la vida, la meva feina, però per una altra banda, perquè m'interessa molt tot el tema de la composició, tot el tema de com funciona la música, no? Un nivell intern, amb un nivell molt, molt físic, de com ha de fenomen acústic, veure què és la música, com funciona, com podem fer música. I clar, i quan comences a filar per aquí, arribes a conclusions un poc estratosfèriques, saps? Perquè arriba un punt que la pròpia investigació passa per damunt de resultat, de com quedi, no? Però bé, també tens la sort de que m'ho puc permetre i tampoc no li deman en el públic que me coneix per sentir cançons, tampoc no sé que aquells discos els faig per jo i per quatre il·luminatis que potser els puguin interessar, però en realitat el que se m'adona bé és escriure cançons.
0: Per tant, interpreto que aquest disc és una mena de reset, deixes els sintetitzadors i els plugins a banda i t'abraces una altra vegada als instruments acústics, a la bateria, al baix, a la guitarra.
1: Sí, tinc un estudi nou, m'he canviat, m'he mudat, i tinc un quarto molt gros, allà on tinc una bateria muntada fixa, i clar, per jo això és, vamos, com una jugueta, saps? Poder experimentar amb la col·locació dels micros, en Charlie Oliver, que és un molt bon bateria.
0: Sí, senyor. Usonenc.
1: Sí, de Vic. Uh-huh. Clar, estia m'ho dona molt de rotllo, saps? Perquè, a més, no és que sigui bo, que ho és que és un tio que és molt loco tocant, que ja és igual fer una cosa que fer-ne una altra. Després no se'n recorda i li fa repetir una cosa i te fa una cosa diferent. I es toca molt loco i molt bé, amb un so increïble de caixa. Clar, tens un tio així... estrenant uns 50 metres quadrats amb microfonia i tal, clar, al final pues, mos hem posat a jugar amb això i els sintetitzadors ja al final mos fem més aviat llàstima, no? Ficar-los.
0: De fet, ara, escoltant el que ens expliques, et fas la consciència de com ha anat la gravació d'aquest disc, perquè sembla, quan escoltes el disc, sembla que s'hagi fet al voltant d'aquesta bateria.
1: Pues la veritat, sí, no està mal explicat, perquè és que és aquest so, és un so que és com si tinguessis la bateria tocant a la vora, saps?
0: Doncs ho aconseguiu, t'ho dic de veritat.
1: Sí.
0: Sense la teva explicació jo he tingut aquesta percepció.
1: Clar, perquè ara està com molt de moda aquella caixa xuta que fa sí. Tuf, saps? Uh-huh. I jo, quan sento aquests discos, jo no sent una persona que està tocant una bateria, sent com si fos una bateria que toca sola. Un bombo suelto, una caixa suelta, i ja està. I no té... No m'agrada, saps? Jo m'agrada imaginar-me el que està passant, no? I amb aquest disc hem aconseguit això, no? Que tu te puguis imaginar en Charlie ja tot esforçat pegant-te la bateria unes massades sense por, saps? O sigui, una cosa guapa, que sentis el quarto, sentis el músic que està tocant, no l'instrument que toca sol, saps? Això és el que crec que ha quedat així el disco.
0: En Joan Miquel Oliver és un artesà de cançons, ara ens ho deia, i la primera mostra d'aquest àlbum és aquesta cançó que ara escoltarem, que es diu Oxitocina.

0: Això és Oxitocina, des del nou disc Ruïssos. No ho diré mai bé, Joan Miquel, em sap greu.
1: Molt fàcil, ara ho has de llegir quan s'escriu, Ruïssos.
0: Ruïssos, és veritat. que és el nou disc en Joan Miquel Oliver. Per cert, que aquest vespre ho podeu anar a veure a Pals, estarà dins la programació de l'Ítaca, presentant les cançons d'aquest disc, que de fet ja vas estrenar a les comarques de Girona, si no m'equivoco.
1: Vàrem anar, sí, ostres, no me'n recordaré.
0: A un festival molt petitet i molt maco que es fa, el Recòndit.
1: El Festival Recòndit, i no me'n recordo que se deia on era. Ara no me'n recordaré.
0: Amb un polet petit del Pla de l'Estany, que ara ja buscarem, però és igual. Sí. Ja has passat, o sigui que no, d'allò. escolta, explica'm qui és la Laura Neorsini. Toca l'acordió, aquesta noia, oi?
1: Toca l'acordió, la flauta i canta.
0: Ah, carai.
1: Sí. Bàsicament...
0: Com a despreu.
1: Sí, la veritat és que sí. Va cobrar per dies. Només en va fer un. Pobreta. No, na Loguian, que es diu així, si t'interessa.
0: Val.
1: És una lota de Còrsega, que viu a Mallorca, i me la van recomanar com a flautista. Mm. I res, i jo vaig pensar... Jo la coneixia de fer molts anys, de qualque dia suelto i tal, però no l'havia vist tocar mai. M'han dit, no, que és molt bona i que tal, no sé què. I li vaig telefonar per si volia venir a gravar, li vaig dir una o dues cançons. I res, al final va gravar tot el disco, perquè mos van posar a tocar, ella improvisa molt bé, té molt de gust, i s'ho estava passant la tia superbé, i estàvem... Van tenir un dia increïble, musical, o sigui, va ser una passada. I res, i en el final havien de ser dues o tres cançons, o una o dues, i són una o dues cançons, altres, que no toca, saps? Però tot l'altre va amb flauta.
0: Està bé. A banda d'ella també hi ha en Miquel Serra, una de les cançons, i la Chantal Rodríguez, del Remei de Calafresca, que també has volgut que participessin d'alguna manera del teu univers en aquest disc, oi?
1: Sí, la Chantal a mi me va deixar molt impressionat, no?, quan la vaig veure...
0: És que és una noia molt empoderada, eh?
1: És una passada, aquesta tia. Té un talent increïble. I la vaig veure tocant amb el seu grup a Manacó, a Mallorca, i m'he quedat flipat. El meu fill gran ja em va dir, papà, aquests són bons. I se vaig escoltar i m'han encantat. I llavors, no sé per què, vaig pensar de ficar... Faig snorkel, que és aquest poema llarg, que per tancar el disc.
0: Sí, que ets tu aquí, o és ella la que recita?
1: No, és ella, és ella.
0: Ah, o sigui, quina veu més rara, clar.
1: Ara claro, entenc, claro, ara sí. Crec que se la reconeix bé, la seva
0: interpretació. Sí, però clar, jo estic mirant... Ja. Estic a Spotify, no hi consta ella com a intèrpret, surts tu.
1: Sí, no, sí que surt, eh? Bueno, si vas als crèdits...
0: Ah, bueno, sí, no, però jo ara mateix tinc obert el Spotify amb el teu disc,
1: sí,
0: i a la peça 14 més surts tu, i dic, hòstia, que raro.
1: No hi ha el featuring, no. va saltar, ah, noies. Ho vaig demanar, vaig fer un crèdit super detallats, però sempre falla qualque cosa.
0: Jo pensant, que raro que canta el Joan Miquel aquí.
1: No. S'ha de corregir, però si vas als crèdits i desplegues el tema, els crèdits, sí que
0: surt,
1: es posa veu principal, surt ella.
0: Aclarit. Escolta, Joan Miquel, has fet una reflexió molt maca sobre el sector. Dius que recordes els anys 90 i 2000 com una època de colzades i rivalitat entre el col·lectiu de músics, però que la nova generació, l'actual, funciona més des del respecte a la cooperació. Em pots explicar una mica això?
1: Bé, el que jo m'he trobat amb els músics joves és que nosaltres pues, sempre hi havia com una espècie de rivalitat, no? A lo millor anaves a un concert i hi havia Antònia Font i no sé qui més, no? I bueno, al principi Antònia Font sempre érem aquí a Catalunya, érem sempre teloners, no? De grups, diguéssim, del rock català, no? I hi havia una mica, pues, tu veies que entre ells també, i veies que veurem qui feia la gira més llarga, qui feia més bolos, i tu veies que hi havia una mica de competència, saps? I llavors és quan amb Antònia Font, bueno, la veritat, varen passar el número 1, diguéssim, durant uns anys,
0: sí.
1: I era el grup que treballava més, fins que va venir Manel. Clar,

0: que fan moltes més col·laboracions i ho he trobat superguapo, no? Perquè ja en els anys 2000, que és quan vaig començar això, era una mica això, no? Era una mica que feia més bolos i...
1: I a cops de cols, tal com descrius, no?
0: Exacte, aquí pillaven millors horaris en els festivals, hi havia aquestes disputes entre músics, no? I, o sigui, aquesta generació en els que encara mos dedicam a això i que hem viscut els anys 2000, doncs mos estan ensenyant això, que està molt bé.
1: Pel que expliques, ara que estàs fent entrevistes i parlant d'aquestes cançons, també aquest nou disc també i aquest nou estudi suposa també un canvi de vida per tu, perquè has deixat Palma, no?
0: Sí, me n'he anat de Palma, ja no me...
1: Però per què? Una mica, la massificació turística t'ha obligat a marxar o per què ho has fet?
0: Sí, una mica està perdent la identitat, tot, no? O sigui, l'autenticitat, o sigui, Palma, quan jo era petit, encara era... Pues tenia de tot, no? Tenia les botiguetes, les ferreteries, les esparteries, els colmados, ja que sé. Mm. Els veïns que s'entenien, que feien una mica de poble, no? De cosa civilitzada, no? I avui en dia és tot molt impersonal. Els llocs on anaves sempre o han desaparegut o s'han transformat o s'han traspassat cap a altra gent que ja no donen el mateix rotllo. Jo que sé, tu vas en el Bar Bosc i que ja és un lloc que he anat tota la vida des que era petit.
1: A fer un variat.
0: I, bueno, allà es fan, li diuen llagosta, que és un llonguet que és el pa que se fa a Palma, precisament, específicament a Palma. Tu vas allà i te diuen no, tancant cuina, però tio fa 40 anys, fa 45 anys que vaig venir aquí, te'n vas a Can Joan de Saigo, que és la gelateria, i entres allà i te trobes una coa i un cartell que posa esperen la puerta para ser atendido, perdona, però jo a Can Joan de Saigo hi anava el dia de Nadal, de la tarda, amb els meus pares, ostres, he fet geladet, o sigui, xocolata amb encimades, o sigui, i tot això... Si en el moment en què tu te lleven tot això i ja no queda res de res, que les quatre coses que te puguin interessar com la Bodega Morell, com el Bar Rita, això són noves també, saps? Estan molt bé, però són coses noves. Bé, hi ha un bar, l'Orient, un bar que vaig des que tenen 9 anys, que és l'únic també que aguanta per allà baix. Quan tot això desapareix, dius, que putes faig aquí, no? I llavors te'n vas a una altra banda de Mallorca on no hi ha tanta massificació turística i veus que és com era Palma fa 30 anys. Saps? Veus que la gent s'estima, veus que la gent se coneix, veus que... jo que sé, que qualsevol cosa que necessites a dues passes de casa teva ho tens, perquè no hi ha una gelateria que ha de transportar els. M'explic.
1: I ha de ser molt trist, no? Veure com la ciutat ha canviat tant que ja no la reconeixes pràcticament, no?
0: Bueno, jo crec que hi ha molt poca gent que no hagi experimentat en això avui en dia, no? Perquè tota la ciutat del món passa el mateix. Barcelona, imagina't el que era Barcelona i el que és ara.
1: Sí, aquí ha passat el mateix o pitjor encara. Sí. Però això entenc que t'ha donat l'oportunitat de muntar un estudi nou i tenir més metres quadrats per tu.
0: Sí, exacte.
1: Vull dir que
0: el metro quadrat allà baix, o sigui, la casa on visc ara, a Palma jo no hi podria, no me la puc permetre, saps? I per això és mil vegades millor, ara mateix.
1: Joan Miquel, avui a Pals et veurem amb el Charlie Oliver, o quina és la formació que portes en directe?
0: Sí, en Charlie Oliver, que toca bateria, i en Fran Sobrino, que és un baixista, que teníem un grup quan teníem, des de que teníem 15 anys fins en els 20 o això, van tenir un grup de que tocaven versions de Pink Floyd i Mike Oldfield i tot això. I ell sempre me deia, ostres, Joanmi, tio, tu has triomfat i jo m'he quedat aquí en les meves coses. I li vaig dir, tio, pues, ja que sé, i vine tocant jo i ja està.
1: Ah, està molt bé.
0: I el vaig cridar per tocar, vaig aprofitar que aquest disc pues, té aquesta formació de Power Trio, que es diu, no? I res, ja tenim en Fran tocant el baix a la gira.
1: A l'estil d'en Quimi Portet, que també ha fet servir aquesta formació a vegades.
0: Bueno, en Quimi i molts altres.
1: I molts altres, sí, evidentment. Escolteu una altra de les cançons.

0: Dins aquests dies és un dels temes dels Ruïssos, el nou àlbum d'en Joan Miquel Oliver, una cançó que comparteix amb en Miquel Serra. Joan Miquel, ets algú que has fet un munt de coses. Abans, ara ens deies que havies començat fent versions de Pink Floyd, coses d'aquestes. Vull dir que déu-n'hi-do les coses que has de fer a la teva carrera. Però segurament la cosa que et caracteritza més és aquestes ganes d'experimentar, de jugar amb el so, no?
1: Sí. Sí, dins la música pop hi ha un ventall molt ample de possibilitats. O sigui, la música pop te demana que sigui una música que s'entengui bé, que sigui una música directa, que tingui un missatge més o menys definit, i ja està. Però, clar, de dins això, de dins aquesta definició, tu pots fer moltes de coses, saps? Pots experimentar moltíssim dins el que és això, no? I, bueno, està vist que hi ha molta gent que ho fa, saps? I a mi m'agrada. I aquests discos que faig, que no són de música pop, que són per de música rara, diguéssim, però ja són com un aprenentatge, no? I m'ajuden a entendre que ets música, m'ajuden a entendre que és el so, m'ajuden a entendre moltes coses que si només fes música pop no les hagués après, no? I és vera que després de fer aquests discos, que en faré més, els discos de música pop que fas també tenen aquesta, sense deixar de ser música pop, se nota que estan influïts per aquesta altra vessant, no?, de lo que faig.
0: Algú tan experimentador com tu, segurament, m'imagino que quan ha provat les eines de IA s'hi ha tirat de cap, o no?
1: La IA no m'interessa.
0: No t'interessa?
1: No sé res d'això.
0: Ostres,
1: no
0: vull saber la teva opinió. Per què no t'hi fiques?
1: Perquè no m'interessa, o sigui, no tinc per què ficar-m'hi, saps? Un ordinador fent música, que el faci, ja... Que la facin, jo...
0: Ah, doncs ara em sorprèn, perquè partint de la base que ets algú que li agrada experimentar les tecnologies, bé, és una eina que no ho sé, que té possibilitats, però no hi vols entrar, pel que dius.
1: No, és que no, quin interès té una música que pugui... No sé, és que jo vaig a cercar les coses que m'agraden i que m'interessen, i és que no ho sé, quin... Un ordenador, una intel·ligència artificial, que de artificial a vegades, però intel·ligent no gaire. Tu agafes, cerques qualsevol cosa a Google, que ja directament te du a la IA, hòstia, i dius, això és artificial, però no és intel·ligent, saps? No m'interessa gaire, la veritat.
0: Ah, doncs mira, doncs està bé que hi hagi algú que vagi més contra... Tu creus que, amb la teva opinió, és ara mateix anar contracorrent, o creus que hi ha més gent com tu que diu, a mi no m'interessa, jo no vull saber de què va això?
1: Jo crec que hi ha molta gent que això no li interessa, la veritat. Això és una eina per fer treballs de final de curs, saps? Però... La veritat, per la gent que mos sigui, estic xerrant de que tu quan crees cerques coses noves, i aquesta eina se basa en tot el que existeix. Aquesta eina no te donarà coses noves.
0: Això és veritat,
1: saps?
0: Sí.
1: És que no pot, o sigui, és una eina que fa feina de dins la coherència, de dins l'autoaprenentatge, dins no sé què i tal, però realment és una eina que, a part de que moltes vegades la música que mos agrada no és tant per com és aquella música, sinó per la persona que hi ha darrere fent-la, no? I darrere d'ella no hi ha ningú.
0: Tens tota la raó. I està bé que algú faci aquesta reflexió, perquè sembla que tots ens diguem d'abocar i que algú que digui, a veure, un moment, què estem fent i on anem amb això?
1: No ho sé, me sembla una reflexió bastant òbvia, saps? Sincerament.
0: I de les plataformes de streaming, què n'opines? Perquè, clar, com vas començar amb Antònia Font o Fora de Sembrat anteriorment, encara era l'època del vinil i hem anat veient com la tecnologia canviava, i estem en un moment en què estem tots lligats de mans i peus amb unes plataformes que d'alguna manera maltracten els músics. Quina és la teva postura sobre això?
1: Amén, per una banda té la comoditat de... d'això, no? Això ja en Franz Zappa ja va fer una predicció d'això.
0: Sí.
1: Ell, en la seva època només hi havia vinils, i el tio, clar, venien molts milers de vinils i havien d'anar per un tip avall amb palers de vinils. I el tio, ell, per la seva autobiografia, que se diu La verdadera història de Franz Zappa per Franz Zappa, per gràcia. El tio ja ho va dir, en el futur hi haurà una cosa que la música estirà tota disponible i que no haurem de passejar aquests trossos de plàstic per amunt i per avall. Clar, això està molt bé, per això està molt bé. Però que llavors, ja, tornem sempre al mateix, que la plataforma te digui el que has d'escoltar, això ja no, saps? O sigui,
0: clar.
1: O sigui, jo he de poder escoltar el que jo vull, no? I no, però tu escoltes una altra vegada aquests algoritmes, aquestes merdes, el que ell suposa que, jo que sé, tu poses el meu nom i comences a escoltar música meva i de cop te surt, jo que sé, els amics de les arts, saps? Perquè ell considera que si t'agrada la meva música t'agradarà els amics de les arts, doncs pues, amb tots els respectes no ho crec, saps? Ni viceversa. I són aquestes coses un poc, sobretot superficials, no? Molt superficials, que se basen en criteris de classificació molt beneis. I no ho sé, llavors no te deixa... Per exemple, en el Tidal, que és la plataforma que jo tinc, me vaig canviar perquè s'ha segut que Spotify col·labora amb el tema d'armes i tal. Tu quan poses un disc sencer, el te reprodueix sencer i després es para i deixa de reproduir música, que és el que toca. Tu t'has posat allò per sentir un disco, no t'has posat allò perquè te comenci a taladrar en coses que no t'interessen, que t'arriben a molestar, saps? O sigui, jo no som partidari de deixar tot el dia escoltant música. Tu és com si estiguessis tot el dia mirant una pel·lícula, saps? Tu t'asseus a mirar una pel·lícula, no? Pues amb un disc passa igual, no cal que te seguis, te'l pots posar perquè faci companyia per adesar a casa teva, però aquesta idea de que el que no m'agrada és que al final acaben comandant ells, saps? O sigui, abans tu anaves a una botiga, te compraves el disc que t'agradava i l'escoltaves, i sobretot ningú sabia que l'escoltaves.
0: Exacte.
1: O sabia el teu veí perquè potser el sentia.
0: Exacte.
1: O tu si ho volies explicar, però és que avui en dia mos estan espiant contínuament, estan fent aquesta... Sí, mos espien per saber els nostres gustos, per poder vendre producte a tope.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: El dia
0: que Google ens vulgui arruïnar la vida, ho pot fer, però és superfàcil, perquè sap més de nosaltres que nosaltres mateixos.
1: Totalment, això és una mica vergonyós, saps? O sigui, jo... Ostres, més entre ells s'entenen. Hi ha una pàgina web de bueno, una botiga d'instruments alemana, que els músics he comprat molt, perquè
0: Thomann,
1: tenen molt,
0: no?,
1: de catàleg. Sí, Thomann. Ostres, en el perfil d'Instagram de Thomann me surten les guitarres que jo estic mirant a la web de Thomann. Dius, però serà possible? No se suposa que això és la meva llista de favorits, el que jo vaig mirar? No se suposa que el que jo tinc guardat allà, no se suposa que això és privat?
0: Sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Doncs pues no ho és. I això, doncs, pues, pot acabar molt malament.
0: Sí, sí, és evident. Ostres, d'exemples d'això, cada dia en tenim. Mira, l'altre dia jo vaig estar buscant un cotxe de lloguer i al cap de 30 segons de rellotge m'estaven sortint anuncis de cotxes de lloguer a Instagram. Una cosa increïble. Però tal com tu dius, ens estan no només observant, sinó guardant aquesta informació i utilitzant-la pels seus interessos. És terrible. Però estem davant d'un Joan Miquel Oliver més analògic que mai. A mi em sorprèn això, Joan Miquel, t'haig de dir.
1: No sé, jo me feia ganes fer-ho així, saps? Igual et sorprèn perquè venia de fer molt de digital.
0: Exacte, per això mateix, ja, has fet aquí,
1: bueno,
0: has tornat a baixar la terra d'alguna manera.
1: Sí, però és que potser, no sé, el darrer disc, el de música tecnològica, el vaig fer assegut davant d'un ordinador. O sigui, jo escrivia la música amb el ratolí a la pantalla.
0: Ah, sí?
1: I tocava l'ordinador, sí. Clar, pues no sé, això ja ho he fet i ara vull fer una cosa diferent, no? És un poc aquesta és la meva actitud.
0: Està molt bé. Jo, Miquel, i a banda d'aquest concert d'avui a Pals dins del Festival Ítaca, com teniu el calendari per aquests pròxims mesos? Ens veurem molt per aquí o què?
1: A partir de juliol, sí. Ara el juny està més aviat buit, però tot el tema de festivals d'estiu, cicles de concerts, festes majors, inclús aquí a Catalunya i a Mallorca, està bastant ple el calendari. Amb això podem estar contents.
0: Fantàstic. Doncs et vindrem a veure quan et veiem en algun festival, en algun indret de Catalunya, per gaudir d'aquestes cançons, amb aquest power trio que portaràs en directe. Jo, Miquel, gràcies per atendre el Catalunya Express i enhorabona per aquest disc. Ens veiem ben aviat.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Fins aviat.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: Amb Xavi Freixas.
6: Hola, Picó.
7: Estan caient ruixats molt forts.
6: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
7: Sí, però estem a Catalunya
6: bon dia. I
7: estem en la tardor.
6: Bon dia.
7: Bon dia per algú.
8: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
9: Puc dir una cosa?
6: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint, al Rocco.
10: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
6: Doncs moltes gràcies.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
6: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
11: Ràdio 4.
12: Núria, així que t'agrada molt escriure.
13: Sí, m'agrada molt escriure.
12: I per això has portat una llibreta.
13: He portat una llibreta. Penso que és un objecte que a mi mai em falta. Sempre porto llibretes al bolso i penso que és un objecte super necessari.
12: I què escrius?
13: Escric de tot. Com que necessito tot el que porto al cap o tot el que penso, tot el que sento, necessito baixar-ho. Durant el dia, és com anar desaguando tot el que... I posant-ho en ordre, és com que quan escric realment veig el que en realitat estic pensant, no? És com...
12: Què és la darrera cosa que has escrit?
13: Què és?
12: Si no sóc massa tafaner.
13: No sé, està aquí.
12: Obra.
13: Obro.
12: Obra, sí, a veure... O sobre què? No cal exactament que em diguis.
13: Clar, no escric sobre alguna cosa en concret. Normalment sobre la veu, però...
12: Sobre la veu.
13: Però, sí, això és l'últim que hi ha. Sí, coses que baixen.
12: La darrera frase, què hi posa?
13: La darrera frase. Las lágrimas suenan desde el alma. Con el sonido de una decisión, lucharán por abrirse paso para que yo viva.
12: I això és creació pròpia?
13: Sí.
12: Uau.
13: Sí, sí, sí.
12: Uau. Molt maco. Tens moltes llibretes d'aquestes?
13: Tinc moltes, sí.
12: Moltes.
13: Tinc unes quantes. Sempre porto una llibreta al bolso. M'encanten les pàgines en blanc. O sigui, és com... Sí, és una... per mi és una necessitat.
12: Serà qüestió de publicar en algun moment.
13: Ahí estamos.
12: Avui la nostra irrepetible, amb aquesta llibreta inclosa, és l'actriu de doblatge Núria Mediavilla.

0: Núria Mediavilla, benvinguda a Irrepetibles.
1: Què tal?
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ets una de les nostres grans actrius de doblatge. Núria, has prestat gràcies. La veu tant en català com en castellà. Grans actrius de Hollywood com Angelina Jolie, Kate Winslet, Uma Thurman, Nicole Kidman, Cameron Diaz... moltíssimes. 5 dècades de trajectòria i compagines el doblatge amb la docència, amb tallers de veu, de doblatge... I vull començar, suposo que amb la pregunta més complicada d'aquesta conversa, i és quina relació tens tu amb la teva veu?
1: Mira, jo la tinc bona. Bona què vol dir?
0: Bona ara?
1: No, jo crec que sempre l'he tingut bona. Una de les coses bones, les millors coses d'haver començat de petita, és que la relació amb la meva veu va ser des de la nena, no des de l'adulta. O sigui, jo mai vaig començar a pensar com era la meva veu, ni si l'havia de col·locar, ni si l'havia de modular, o com sonava, si era bonica, si era lletja... totes aquestes coses que un adult es planteja veritat, sobre la seva veu. Sí. La nena no. La nena fa, la nena diu.
0: I juga.
1: Juga i és. O sigui, llavors, allà, com que... O sigui, normalment els nens tenen vinculada la veu amb si mateixos. És quan ja creixes, és l'adult el que desvincula la veu i sempre la tracta com en tercera persona.
0: Sobretot no? Perquè ens jutgem contínuament.
1: Contínuament.
0: No? No ens agradem gens.
1: Clar, però això és molt perillós perquè ja. En realitat la veu no és ningú més que jo. No? Qui està darrere de la meva veu sóc jo. Llavors jo sempre parlo de la meva veu en primera persona i això és el que em fa portar una bona relació.
0: I això no? Costa, eh?
1: Això costa. O sigui, tenir bona relació no significa que sempre m'agradi, que sempre faci el que jo vull, evidentment, no? Perquè ella està, com està en aquell moment, ara nerviosa, per exemple, no?
0: Sí, estàs nerviosa?
1: Estic nerviosa, però és un medi que no conec i doncs la meva veu està així. No està d'una altra manera, per molt que jo la vulgui com conduir cap a que em sentim millor, però és lo que hi ha, no?
0: Perquè suposo que prefereixes la intimitat d'un estudi de doblatge que un estudi de ràdio.
1: A veure, jo sempre prefereixo la intimitat. No? Però ja és una qüestió meva, de personalitat.
0: No t'agrada gaire l'exposició?
1: No m'agrada gens.
0: Vaja, sí. I mira que tens coses per explicar.
1: Ja, però, bueno, no m'agrada molt. No?
0: Avui és inevitable.
1: Sí.
0: Avui és inevitable.
1: Però estic.
0: Deixes de ser invisible.
1: Això mateix.
0: Després parlarem de tot plegat. Tirem la vista enrere.
2: La vida és...

0: tenía la...
1: M'has dit que xarango et dona alegria.
2: M'encanta, xarango, m'encanta. Em transporta... Sí, això, a l'alegria. O sigui, sempre que escolto xarango, sigui la cançó que sigui, m'és igual. És que obro els ulls, és que és fantàstic. Sí, sí.
1: I et porta algun moment especialment alegre de la teva vida?
2: Em porta els últims anys, que són especialment... Bueno, això ho porta una mica a l'edat, no?
1: Ja.
2: De repente ja mires cap enrere i has fet coses... mires les coses de diferent manera i llavors comences a ubicar-te diferent. I xarango em va començar a connectar amb això, sí.
1: Clar, però dic que tirem la vista enrere, hem de començar de ben petita. Núria Fernández Quesada, després
2: sí?
1: Anirem a Per què, Núria Mediavilla. Vas néixer a Barcelona el 22 de juny de 1966.
2: Sí.
1: Ens situem a la Guineueta.
2: Sí.
1: Recorda amb nosaltres la teva infantesa, Núria. No sé si era feliç com aquesta cançó que estem escoltant, també.
2: Sí, no recordo moltes coses, la veritat. No sé, la gent recorda coses, jo no recordo moltes coses. Però sí, sí, evidentment.
1: Per exemple, t'ho poso fàcil.
2: M'ho poses fàcil.
1: La teva relació amb els teus pares.
2: Molt bona.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí. Bueno, com una casa més o menys normal. La meva mare, doncs, a casa, i el meu pare sempre mestressa de casa,
1: sí.
2: I el meu pare treballant bastant, molt. Tenia dos feines en aquell moment.
1: Ah, dos feines?
2: Sí, ell era actor de doblatge, també feia ràdio i teatre, i era inspector de seguros a la Zúrich.
1: Sí. No ho sabia.
2: Sí.
1: Que bo.
2: Durant molts anys va compaginar.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè no arribàvem.
1: A oficina?
2: Sí.
1: O crec casa que... per casa?
2: No, oficina.
1: Oficina.
2: Sí, sí. Estava
1: clar.
2: Allà a la Via Augusta, crec que
1: sí. I els clients devien flipar quan ell trucava per telèfon.
2: No tenia contacte
1: amb els clients?
2: Sí que tenia contacte, sí. Però pensa que en aquell moment, clar, la gent no sabia. I, clar, era molt més jove, clar. Evidentment,
1: clar.
2: No havia fet les coses que tenen tanta repercussió com ara.
1: Sí.
2: I jo no sé, això, no recordo que ho expliqués mai, que algun client l'hagués conegut. Però potser sí, i no ho sé.
1: Tres germans.
2: Jo sóc la gran.
1: Ja. I només dos, o dos de tres...
2: Dos de tres.
1: Us heu dedicat al doblatge.
2: Sí. La meva germana, no.
1: Per què,
2: sí.
1: La teva germana?
2: Doncs ho va decidir ella, va dir que no, que això no li interessava massa.
1: És curiós, no?
2: Sí, bueno, són decisions, està bé haver-les pres.
1: Hem de dir que el teu pare és Pepe Mediavilla.
2: Uh-huh.
1: Hi ha moltes sagues al món del doblatge, Núria?
2: Hi ha unes quantes, sí.
1: Això és habitual. Però clar, suposo que tan habitual com a les sagues d'arquitectes, d'advocats, de peixaters, de carnissers, de farmacèutics, no?
2: Clar, el que sí, no totes, per exemple, no totes les sagues hem començat de tan petits.
1: Ja.
2: Clar, jo vaig començar molt petita i normalment doncs, els Posada o els García, el Sergi Zamora també, ells van començar de més gran, ja de joves.
1: L'hem escoltat milers de vegades, però perquè els oients es facin una idea, escoltem el teu pare donant-li veu a Morgan Freeman, un exemple, aquest Cadena Perpetua.
3: Pienso en cómo era yo entonces. Un chico joven y estúpido que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda. He de vivir con eso. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo, y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me trae sin cuidado.
1: Quina meravella.
2: Sí, i és una de les meravelles d'aquesta professió, que quan el teu pare no hi és, o en aquest cas és el meu pare, doncs, però quan no hi és algú... el pot sentir, no? En qualsevol moment apareix i això és lo fantàstic, lo màgic, no?
1: És el teu gran referent?
2: En el doblatge, a la vida.
1: A la vida, al doblatge.
2: A doblatge també, evidentment, sí, clar que sí.
1: És qui et va ensenyar a estimar la professió.
2: Sí, perquè ell crec que estimava més la professió que la
1: què
2: família.
1: Dius?
2: Bueno, no, no més, però sí que per ell
1: més
2: era
1: menys,
2: tot. Era, la professió era absolutament tot, sí. Sí, sí, sí.
1: Rasca tu què deia sobre el teu germà, el José Luis, i sobre tu, el 2010, a Radio Nacional.
0: Mm-hmm. Yo a mis hijos, si algo me tienen que achacar, será que no les he ayudado nunca. En esto. Si han tenido que salir, saldrán ellos. Yo ya veía al principio que tenían madera. Y ya está, y han salido. Y han salido los dos.
1: De veritat que mai us va ajudar?
2: Clar, el que ell es referia, i és veritat, això és cert, clar, el doblatge, com a qualsevol feina, qui et convoca és un director.
1: Clar.
2: No? I el meu pare no dirigia. O sigui, nosaltres no vam començar, sí que al cap del temps igual ha dirigit alguna pel·li i igual l'he estat, no ho sé, però ell no era director.
1: No decidia.
2: I no decidia. O sigui, que nosaltres hem fet la feina, evidentment... es van convocar unes proves, a mi em va agafar de la mà, em va preguntar i em va portar allà. Clar, em va portar ell.
1: Clar.
2: Però allà ja ens vam espavilar nosaltres, clar.
1: Explica'ns-ho, com va ser aquesta primera vegada? Com la recordes?
2: No la recordo.
1: No la recordes?
2: No la recordo, tinc... Clar, fa molts anys, eh?
1: Ja, tenia 7-8 anys.
2: Recordo un joc, sí, 7-8 anys. És un joc.
1: Però vas a una prova, no?
2: Jo vaig a una prova, sí.
1: No recordes res d'aquesta prova?
2: No recordo res. No.
1: Però et van agafar.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí. Clar, t'expliquen què és el que has de fer i per una nena, doncs, dius, ah, vale, què és el que he de fer? He de ser això? Doncs ho soc. Sí que recordo així com la primera pel·li, recordo la padalina, recordo molt bé la sala, que era a la Veu d'Espanya, recordo molt bé el director.
1: Estem parlant de la Pequeña Coronela?
2: Estem parlant de la Pequeña Coronela, sí. Sí. Joaquín Díaz, i que m'acompanyava fantàsticament bé, i llavors... Això, recordo un joc, per mi era un joc. Què és el que he de ser aquesta nena que està vivint tota aquesta història?
1: Que era la Shirley Temple.
2: Era la Shirley Temple, sí.
1: Clar. Tu no sabies que allò era una professió?
2: No tenia ni idea.
1: Ni idea.
2: No tenia ni idea. No.
1: Ni que allò es convertiria en la teva vida.
2: Evidentment, no.
1: Quan canvies Fernández per Mediavilla?
2: La història és que no ho canvio jo.
1: T'ho sinó... canvien.
2: Bueno, es posa, diguéssim que el meu pare es deia José Fernández Mediavilla, sí. Aquestes coses de Fernández o Pérez que obvien el primer cognom i passen a dir-te el segon, no? Llavors, a la professió, al meu pare li deien Pepe Mediavilla, llavors era el Mediavilla. Llavors, la hija de Mediavilla es va convertir en Núria Mediavilla, però, clar, ningú ho va posar. O sigui, ningú va crear un nom artístic, sinó que jo, diguéssim, que no tenia nom. O sigui, era la hija de Mediavilla, encara no tenia ni nom, no?
1: I no molesta, no, això?
2: No molesta gens. No, què va.

0: Aquesta cançó de Madonna et porta a l'adolescència.
1: Sí.
0: Deies que no recordes res de la teva infantesa o poques coses de l'adolescència?
1: Bueno, suposo que com tothom, no? He tingut una adolescència així una mica rebel.
0: Ah, sí?
1: Molt Madonna, bueno, rebel. Sí. Sí, molt a la meva, no? Soc molt independent, això sí, i llavors ho he sigut des de sempre.
0: I això era un problema a casa?
1: Depèn de quin moment, sí. El meu pare era molt estricte amb moltes coses, sí, sí.
0: Té pinta.
1: Sí, era molt estricte, i a més amb aquesta veu, imagina't. Molt estricte per l'època, també, clar, no m'ha criat en aquella època,
0: perquè
1: jo era dona.
0: Autoritari.
1: I perquè era molt independent, i llavors m'agradava fer les coses a la meva manera.
0: Ja, i continuaves fent doblatge.
1: I continuava, sí. Ja no vaig parar.
0: La vida t'ha portat, no?
1: La vida em va portar, em va posar allà.
0: T'ho dic perquè també has fet d'actriu a la tele.
1: Sí.
0: Programa Cinc i Acció, sí, de Televisió de Catalunya, any 1988.
2: Nori, què fas?
3: Però què passa?
4: Aquesta camisa no m'agrada gens, és una merda, mira-te-la. A tu t'agrada, eh? T'agrada?
3: Home, i jo què sé?
4: Jo? Gelosa? Però tu què t'has cregut?
2: Escolta, Núria, espera, dona. Ei!
4: A més, et diré una cosa, no m'agrada gens, Jordi. Ja podeu fer el que vulgueu cada nit, no penso preocupar-me més de vosaltres.
2: Vam anar al cinema. És tan greu, això? Hi ha moltes pel·lícules que vull veure.
4: Mira, Jordi, jo plego.
0: Això van ser 2 anys.
1: Quins records, ara, en aquest moment.
0: Què recordes?
1: Ai, molt bon rotllo.
0: Sí?
1: Molt, sí. Molt bé. 2 anys fantàstics. Amb moltes coses, molta feina, molts descobriments.
0: Tenies 20 anys, poc 20, més de 20 21, anys.
1: 21 o 22, sí,
0: sí, sí. I per què no vas continuar?
1: La vida, també.
0: La vida, no?
1: Sí. Sí, jo considero que has de tenir una motxilla d'eines interpretatives
0: que són diferents,
1: al màxim possible, no?, per poder fer la nostra feina. A partir d'aquí, el que facis és una branca més de l'art, no? Però sí, jo vaig decidir pues, no fer teatre, no fer tele, no fer cine, quedar-me aquí. També suposo que no m'agrada exposar-me, i llavors la tele va estar molt bé durant 2 anys, però vaig tornar a la cueva.
0: Ja. I allà vas compartir escenes amb el també actor de doblatge Lluís Posada.
1: Mm.
0: Escenes, per exemple, fent d'actors de doblatge, com aquesta.
5: Anem a agafar més cocos, Quico?
6: Ah, no, ja n'hi ha prou. Això no es pot aguantar.
2: Nuri... Parles tu?
5: Ai, perdona, Lluís.
0: Què tal la relació amb altres actors de doblatge?
1: Fantàstica.
0: Sí?
1: Ara que dius el Lluís, amb el Lluís, el Sergi Zamora, el Dani García, la Maria Moscardo... érem uns quants, un grup bastant important, això, amb 20
0: tots,
1: anys.
0: Tots tòtems, ara, del doblatge?
1: Clar, ara, en aquell moment, no, perquè en aquell moment no hi havia rets, ni internet, ni res, no... I, bueno, ens ho vam passar molt bé, molt bé, molt bé. Hem crescut junts, clar, treballàvem, imagina, treballàvem tot el dia a la sala,
0: clar,
1: i després ens anàvem de festa. Ens anàvem de viatge, fèiem moltes coses.
0: Li hem preguntat a Lluís Posada com és treballar amb tu i ens ho ha explicat.
7: Oh. Hola, Carles. Quin luxe tenir com a convidada la Núria Mediavilla. Soc el Lluís Posada, actor de doblatge, i per mi també ha estat i segueix estant un luxe compartir tants anys de faristol amb ella i amb la gran sort d'haver fet junts moltes pel·lícules. Entre elles, Titanic.
8: Estoy volando.
7: Possiblement un dels èxits cinematogràfics més grans de la història, entre altres coses per la gran química entre els personatges, que no sempre s'aconsegueix traslladar amb el doblatge, però jo crec que sí que va passar en aquest cas. Tot i que es pot considerar que pertanyem a la mateixa generació, ella va començar molt abans, de ben petita, ens porta molts anys d'avantatge. I és que té tots els requisits indispensables per convertir-se en un punt de referència en el món del doblatge. Començant per la veu, que sempre ha tingut aquest punt de màgia, aquest toc absolutament hipnòtic. És impossible imaginar una altra veu més envolvent pel personatge, per exemple, de la mítica Galadriel, del Senyor dels Anells.
9: Ni el más sabio te lo diría, pues el espejo muestra muchas cosas.
7: Suma-li aquesta gran intuïció que té, que és una cosa segurament genètica, i la pulcritud tècnica, perquè també és molt, molt metòdica, i aquesta autoexigència perfeccionista, i tot això ens dona com a resultat una superestrella, que és el que ella és ara, la veritat. I a nivell personal, què t'haig de dir, encara més coses per afegir. Una boníssima amiga, que espero que ho sigui per molts anys més, una persona forta, lluitadora, noble, i amb aquesta misteriosa força mística interior,

0: Hem tingut una amistat, sí, del meu
1: de tota la vida, clar.
0: De tota la vida.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Ets tan perfeccionista com diu el Lluís?
0: Soc perfeccionista, però no soc...
1: Obsessiva?
0: No em matxaco. O sigui, intento veure què és el que no he arribat a fer per a la pròxima vegada poder fer-ho. Intento sempre identificar on puc avançar. O sigui, no em quedo estancada.
1: O sigui, treballes amb reptes.
0: Sempre. M'agraden els reptes, m'agraden molt.
1: És habitual que hi hagi tanta amistat o no cal? Perquè tampoc coincidiu moltes vegades als estudis de doblatge.
0: Entre els companys?
1: Sí.
0: Clar, aquest grup que et dic, en aquell moment que teníem 20 i pico, coincidíem quasi sempre. Totes les pel·lícules de joves estàvem, si no un, l'altre.
1: Però treballàveu junts.
0: En aquell moment sí, treballàvem
1: ara ja no.
0: Junts.
1: Ara ja no, es treballa.
0: Ja fa molts anys
1: sí,
0: que no.
1: No?
0: I llavors sí que és difícil ara, avui en dia, coincidir en una sala. Però bueno, a vegades coincidim. Ara ens veiem més fora que dintre.
1: La qüestió, vas continuar fent doblatge i amb Cyrano de Bergerac deixaves els teus papers adolescents, més joves,
0: sí.
1: I feies el primer paper com a dona.
0: Sí.
1: Any 1990, el paper de Roxanne amb l'actriu Anne Brochet.
2: Vuestras palabras descienden, se despeñan. Las mías suben, señora. Necesitan más tiempo.
3: Desde hace poco suben sin contratiempo.
2: Ya se han acostumbrado a hacer ese ejercicio.
3: Os hablo desde el borde de un precipicio.
2: Exacto. Y me mataríais si desde esa altura me lanzarais palabras de censura.
3: Ahora abajo.
2: No.
3: Subidnos, vamos, daos prisa.
2: No.
3: ¿Cómo que no?
1: ¿Per què va ser tan complicada aquesta pel·lícula?
0: Meravellosa pel·lícula. Va ser amb el Camilo García,
1: Camilo
0: la
1: García.
0: Dirigia, va fer també el Depardieu, i va fer una feina espectacular, no només dirigint la pel·lícula sinó, i fent el Depardieu, sinó amb l'ajust, que era en vers, no? Llavors era molt complicada. Per mi, doncs ell em va donar l'oportunitat, va confiar en mi per passar això de no quedar-me fent nenes i passar a fer una dona. Una dona en aquesta pel·lícula i fent en vers, va confiar en mi i tinc un meravellós record d'aquella pel·li.
1: I és un punt d'inflexió?
0: Sí, jo el sento així.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Per cert, tu què sents quan escoltes la teva veu, Núria?
0: Em sobta, perquè
1: sí.
0: Com oblido, dic, ah, sí, ah, mira, doncs a vegades no està malament. Les altres vegades dic, clar, però bueno, cada edat té les seves coses.
1: De tot el
0: no?
1: que hem escoltat fins ara, alguna cosa millorable?
0: Tot és millorable, sempre.
1: Vaja, ja estem,
0: no,
1: la perfeccionista.
0: Però està molt bé, està molt bé, està molt bé.
1: Per cert, crec que et mous molt davant del faristol, això he llegit.
0: Sí? Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, sí, em moc. Moc molt les mans. Sí.
1: Ah.
0: Però...
1: Això t'ajuda?
0: Sí, m'ajuda a moure'm el cos. Però nosaltres també aprenem a ser com... Són moviments com felins. O sigui, suposo que vosaltres
1: sinuosos.
0: També, no? Clar, perquè no s'ha de sentir res al micro, perquè
1: ja, ja.
0: Si no, si tu et mous, es va sentint tot. I llavors tu pots moure, però sense que allò es noti, no? Si tu pots moure el teu cos...
1: Estàs movent ara, de costat
0: sí,
1: a costat.
0: Sí, sí, o amb les mans, sí, moc molt les mans. Les mans parlen molt.
1: I al principi t'emportaves els personatges a casa.
0: Sí, estaven tots a dintre.
1: I què va passar?
0: Que vaig anar al psicòleg directament.
1: Ah, sí?
0: Sí, clar.
1: I què et va dir?
0: I la psicòloga em va dir, és com si hi hubiera mucha gente dentro de ti, vaig pensar. Sí, clar, és que hi ha molta gent.
1: Què estaves fent en aquell moment? Què tenies a dins?
0: No sé, moltes coses. Clar, és que al començar així de nena i començar d'aquesta manera,
1: sí.
0: Jo no estic pensant el que estic fent, sóc allò que estic fent.
1: Ja,
0: llavors,
1: ja.
0: Vaig necessitar en un moment de la meva vida distingir què era meu i què no era meu.
1: Clar. És important entrar al personatge, però també
0: saber-ne
1: sortir.

0: També, com comentava el Lluís, has estat Rose, Kate Winslet, a la pel·lícula Titanic, any 1997.
1: ¿Quieres callarte? Es que no lo entiendes. El agua está helada y no hay bastantes botes ni para la mitad. Mucha de la gente de este barco morirá.
2: No seremos nosotros.
3: Vamos, Ruth, suba al bote. Los asientos de primera clase son estos.
2: Es una pena que hayas dejado el dibujo. Valdrá más por la mañana.
4: Las mujeres y los niños que lo han embarcado dirijanse a la cubierta B.
3: Eres un miserable bastardo. Vamos, Rose, embarca. Aquí hay sitio para ti.
4: No se pongan tan cerca, pueden caer por la borda.
3: Vamos, Rose. Eres la siguiente. Superdote, Rose.
4: Ustedes vayan a la otra cubierta.
2: Sube.
3: Rose. ¿Quieres subir al bote? Rose. Adiós, madre.
4: Bien, preparados para arriar.
3: ¡Rose! ¡Rose!
5: ¿A dónde vas? ¿Con él? Serás la fulana de una rata de cloaca.
3: Prefiero ser su fulana que tu esposa.
0: ¡Hala! ¡Quina maravilla!
6: ¡Hala!
0: Home, això és un punt important també per la teva carrera?
6: Bastant important. També,
0: important,
6: quan, sí, quan mires enrere, perquè també han passat uns quants anys, hi ha doblatges que... Tota la pel·lícula és una meravella en qüestió de doblatge.
0: Sí, sí,
6: és,
0: sí.
6: És una passada, des del primer a l'últim. Sí. Estava molt cuidat, es cuidaven molt les coses abans.
0: Ara ja no.
6: No tant, la veritat, no, no sí... És una llàstima, però,
0: i
6: però
0: tant,
6: sí.
0: I tant.
6: Una qüestió de presses i d'entregar coses que no et deixen el temps necessari per fer això.
0: I la qualitat baixa.
6: Evidentment, perquè si tu no tens temps per fer la teva feina, la qualitat ha de baixar. Això és així.
0: Ja.
6: Passa que normalitzem aquesta qualitat i ens pensem que
0: o
6: això és qualitat.
0: I tu no surts de l'estudi i no surts satisfeta.
6: A veure, jo intento agafar-me el temps que jo necessito, però tot i així la vida en aquest moment m'empeny a que necessito més esforç per aconseguir el que vull aconseguir.
0: Ja. Núria, no faré allò horrorós que és demanar-te la pel·lícula més especial per tu o l'actriu més especial per tu.
6: No, però això és com els fills.
0: Perquè hi ha moltíssimes, a més de totes les que ja hem comentat, que Blanchett, Uma Thurman, per exemple, però crec que li tens molta estima a Malèfica, protagonitzada per Angelina Jolie, any 2014.
7: La princesa crecerà llena de gràcia i bellesa i quantos la conozcan la amaran. Es un hermoso regalo.
0: A veure, per què recordes tan especialment Malèfica, Núria?
6: El personatge m'encanta.
0: Sí.
6: M'encanta. És que... ja de petita, quan jo veia La Bella Durmiente, només em fixava en la Malèfica.
0: La dolenta.
6: Sí. La dolenta en aquell moment, que ens ho plantejaven així.
0: Ah, ja,
6: però
0: ja,
6: en realitat,
0: sí, sí.
6: Si veiem la peli, veiem que no és així, no? Què passa quan algú crea tot una barrera d'espinos al voltant de la vida, no?
0: I per què t'agrada tant Angelina Jolie?
6: Ens portem molt bé. sí, no sé, yeah. El feeling. Ella, la Winslet, també. Jo crec que són persones que tenen molt clar el que estan fent. Saps?
0: Sí.
6: I hi ha una mena de profunditat, o sigui, estan parlant des d'un lloc molt profund i molt de veritat. Llavors això és fàcil d'entendre i això és més fàcil a mi.

0: final habla de una forma rara que el espectador entiende lo que Nell está diciendo. Para conseguir eso, bueno, los lloros de mi hija se veían en todos los sitios.
1: No sabía d'aquesta entrevista.
2: Escolta,
1: no la coneixia.
2: Diu que vas plorar molt.
1: Vaig plorar, sí. Vaig plorar sobretot al final, perquè en aquell moment no podia permetre'm el plorar perquè havia d'estar per la feina. Però va ser molt, molt, molt complicada.
2: Però per què? A veure.
1: A veure, perquè...
2: Espera, sí. Primer escoltem un fragment de la peli.
1: Okay.
2: I ara m'ho expliques.
3: De tie matan, señor. Nel ta sol.
4: Dice que desde la muerte de su madre está sola.
3: Nel NTT.
4: Ha tenido miedo.
3: Pero domútete a mien. Buen señor. Nana ora y Ana ora.
4: Todos temen en todas partes. El buen señor consuela nuestras muchas lágrimas.
2: Tu ets la Jodie Foster.
1: Fa molt de temps que no sentia...
2: Liam Neeson, que és el Salvador Vidal. A veure, per què? Per què tan complicat?
1: Perquè és això,
2: Nel. I vas arribar a plorar, de veritat?
1: Després sí, dels nervis, clar. Sí, bueno, he plorat molt, a les sales. Jo sóc especialista en plorar. Però era, clar, una nena salvatge que s'havia criat amb la seva mare hemiplègica. Llavors, aquest llenguatge és perquè la seva mare no parlava bé. Llavors, el que ella sobretot tenia, a part d'aquestes paraules, eren llenguatges, llenguatges sons, animals salvatges. I llavors, arribar exactament al que ella havia fet, perquè la qüestió és això, és que jo pugui transmetre la veritat que ella ha volgut transmetre. I això és complicat, no és una qüestió simplement d'imitació, sinó és una qüestió de que jo pugui tenir la capacitat d'entrar en el seu univers perquè arribi a la gent la veritat del que ell ha fet. No?
2: I ho vas aconseguir.
1: Jo crec que sí. Ara me l'hauria de mirar, Però sí, estic contenta d'aquella feina, sí.
2: Ara m'expliques també si les coses es compliquen o es posen més fàcils amb l'animació. Un exemple, Mègara, a la pel·lícula de Disney, Hèrcules, any 1997.
5: ¿Se encuentra bien, señorita?
6: Mègara. Mis amigos me llaman Meco, eso harían si los tuviera. Bueno, ¿te pusieron algún nombre, además de todos esos ondulantes pectorales? ¿Siempre eres tan elocuente?
5: Hércules. Me llamo Hércules.
6: ¿Hércules? Creo que prefiero Fortachón.
5: ¿Cómo se vio mezclada con él?
6: Mentecato con cascos, los hombres, ya sabes, creen que un no es un sí, que lárgate significa tómame, soy tuya.
1: Fantàstic, amb el Sergi Zamora, també, otro de los grandes.
2: I també, per exemple, ets la princesa Fiona a Shrek, que és la Cameron Díaz. A veure, els papers d'animació són més complicats, tot el contrari, hi ha més llibertat, encara que s'hagi de respectar també l'original. Què?
1: Doncs això, s'ha de respectar un original. La Fiona era la Cameron Díaz. Sí que, evidentment, no tens un cos humà i que hi ha una mica més de llibertat, però molt poc, perquè realment l'original existeix i està fet d'una manera determinada. Tu no te'n pots anar fora o no t'hauries. Avui en dia ja això ja és una mica diferent, perquè ja per a gustos los colores, però... Yeah. Però sí, el meu pare és que no te n'hauries d'anar de l'original, que per això és, no?
2: Per cert, el debat doblat o original ja és un debat que hem passat, no?
1: Sí, és que jo mai he fet aquest debat. O sigui, per mi és que la gent escolleixi el que vulgui escoltar, no? Que hi hagi de tot. Però si s'ha de doblar, que es faci bé.
2: Clar.
1: O sigui, el debat hauria de ser doblatge ben fet o no.
2: O mal fet, clar. Sí.
1: Sí.

0: No sé si ens vols explicar per què has escollit aquesta també, Núria.
1: Sí, una cura de mi misma, diu després la cançó,
0: sí.
1: I jo vaig tenir un càncer de mama i em van extirpar un pit i llavors aquesta cançó, bueno, em va acompanyar durant el procés perquè em portava això, no?, com un vacío de mi misma, que em portava unes altres coses, un tràngol difícil de passar,
0: sí.
1: Però que, bueno, un cop ha passat o un cop estàs allà, doncs li extreus el que et funciona, no?, el que et fa tirar cap endavant.
0: Vas canviar prioritats a la vida?
1: Moltes prioritats, sobretot sí. la meva. Jo vaig començar com a no mirar tant enfora, sinó que mirar cap endintre. Llavors això no sempre és agradable. Bueno, a vegades mai és agradable mirar cap endintre, però per mi vaig decidir que era absolutament necessari començar a mirar dintre i començar a posar ordre en tot el que hi havia dintre.
0: Tot allò et va trastocar la vida, no? També et va trastocar la veu? Afecta d'alguna manera l'estat d'ànim?
1: Clar, pel que et deia abans, no? Si jo em vinculo directament amb la meva veu, com estic jo serà com soni. Llavors sí que va afectar la meva veu a millor, perquè...
0: A millor?
1: A millor, clar. Perquè conforme jo vaig posant ordre i endreçant tot el meu endins, tot això és el que la veu reflexa fora.
0: Què és Alma de Voz?
1: Què és Alma de Voz? El meu projecte. Sí, és un projecte... jo faig cursos, tallers de veu, com per acompanyar la gent a relacionar-se realment amb la seva veu, amb aquesta... En no tractar la veu només com un so, no? El so és el que sentim, però aquest so neix en algun lloc. I sobretot per mi la veu neix a la mirada.
0: Sí?
1: A la mirada, sí. Tal com tu mires les coses, és com parles. O sigui, tu, el judici que tu tens envers el que sigui és el que se sent.
0: Que aquesta és la teva veu interior.
1: Clar, jo no distingeixo veu interior i exterior. O sigui, és la mateixa, simplement que té dos punts connectats, el visible i l'invisible, que jo li dic, no? El visible és la veu, que és el so, que és el que se sent. Però l'invisible és què produeix aquest so, quin és el lloc des d'on tu estàs parlant, no? És aquesta mirada. Si tu tens una mirada en relació a alguna cosa, per molt que tu vulguis disfressar la teva veu, aquella mirada sobre allò és el que estarà a la base del que tu estàs dient. I és el que realment la gent escolta. Perquè jo crec que la gent no escolta les veus, escolta els llocs des d'on parlem. Passa que no som conscients. I això és una de les coses que em va ensenyar el doblatge. Jo vaig aprendre a escoltar llocs, no a escoltar la veu.
0: I què n'opines de les veus que escoltes al teu voltant?
1: Clar, no estic opinant tota l'estona. Perquè no opino sobre...
0: Ja.
1: No opino sobre el so. O sigui, el so és com la bellesa, no?
0: Clar, però dius que no som conscients, no?
1: No, no som conscients.
0: Que no les utilitzem de la manera adequada, tampoc.
1: No sé si, no sé si les maneres són adequades, però no... ens quedem amb la meitat de la informació de la nostra veu. Si som conscients d'això, és per què estic sonant d'aquesta manera ara, no? A vegades la gent diu, és que la veu on traeix, jo vull dir una cosa i diu una altra. Clar, en realitat pensem què és exactament el que jo estic pensant o quina és exactament la veritat de la mirada del que estic parlant. Això, si la veu funciona des d'aquí. No deixis de...

0: I què és la Casa de la Voz?
1: A la Casa de la Voz és el lloc on te faig. Sí, és un local que tinc on te fem els tallers sí. tant de doblatge com els de veu, que són versió original o ser voz.
0: I alumnes de tot tipus? És a dir,
1: sí.
0: no actors ni actrius?
1: No, no necessàriament, no? La gent
0: o té curiositat. O locutors de ràdio, no ho sé,
1: sí,
0: m'invento.
1: Sí, sí, de tot, de tot. La gent que tingui curiositat per la seva veu. No per canviar-la, sinó per saber què li passa, per tenir informació. O sigui, no, només podem transformar les coses si les identifiquem. Si no, és inviable.
0: Núria, marxarem amb una cançó del teu germà, el José Luis Mediavilla, que, per cert, amb 11, ell ho va fer una miqueta més tard que tu, amb 11 va debutar amb l'Eliot DT. És que formeu part de les nostres vides. Una cançó que es diu Aura i que pertany al seu tercer disc, que es diu Easy. Per què aquesta? Què té d'especial?
1: M'agrada molt perquè Aura és una associació que treballa amb la inserció laboral i social de gent amb discapacitat intel·lectual.
0: Sí.
1: I llavors, a través de la meva neboda, de la seva filla, ell va contactar, vam fer tot un match i els va fer aquesta cançó. La meva neboda li va explicar una experiència que havia tingut amb ells i ell els va fer una cançó.
0: Té continuïtat la saga?
1: En el doblatge?
0: Sí.
1: No.
0: No?
1: Ni les meves filles ni cap dels meus nebots, de moment, no ho sé, més endavant, no ho sé jo. Però ja són grans, eh?
0: Clar. Bueno, poden fer molts canvis encara.
1: I tant, i tant.
0: Núria Mediavilla, mil gràcies per ser nosaltres
1: tu,
0: avui
1: Carles.
0: Irrepetibles. O Núria Fernández, mil gràcies, moltes gràcies. I a nosaltres tu. Tornem demà amb un altre irrepetible. Fins la propera.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Vinga, gas, que ja és dilluns. Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort. És 25 de maig del 2026. Avui ens despertem, com sempre, amb aquella alegria de que... de que estem aquí, de que estem aixecant el part del país, perquè hi ha molta...
2: Has dit alegria?
0: Sí, alegria.
2: Alegria sent dilluns.
0: Alegria.
2: Sí, una mica sí.
0: Escolta'm, el pitjor del dilluns no és el dilluns. El pitjor del dilluns és que mires el calendari i demà és dimarts. Això seria el pitjor del dilluns. Bé, benvinguts al Bon Dia i Bona Sort. Avui dilluns, dia 25 de maig, dèiem que hi ha molta gent que avui fa... fa festa, però nosaltres estem aquí al peu del canó, perquè hi ha molta gent que no fa festa.
3: Clar,
0: per tant, per tots aquells, la gent de les comarques de Girona, Lleida, Tarragona, per cert, a Plec del Cargol, rècord absolut aquest any.
2: Sí, rècord absolut.
0: Amb més de 200.000 persones que van estar als Camp Elisis fotent allà...
2: Ho han donat tot.
0: Menjant quasi les 14 tones de cargols que es van arribar
2: 16,
0: a menjar.
2: 16, crec.
0: 14.
3: Vale. Entre 14 i 16,
2: no,
3: un número indeterminat.
0: Però tu t'han dit que van ser 16?
2: O bueno, saps? Això m'havien dit, però no va de dos tones. T'imagines? No va de dos cargolets.
0: Una
2: bestiesa, s'ho han passat molt bé, sí, senyor.
0: Doncs escolta'm, felicitats a l'organització, que no ha de ser fàcil, això, eh? Família, avui el sol sortirà quan siguin les 6 i 17 minuts, un quart i dos de 8 de 7 del matí, i es pondrà a un quart de 10 de la nit. Avui falten 50 dies per les vacances d'estiu i en aquest dilluns ens trobarem un dia amb sol gairebé tot Catalunya, amb alguns núvols alts, sobretot a l'oest, i núvols de tarda al Pirineu i Prepirineu. A la tarda el temps serà una mica més variable al nord-est i no es descarta algun ruixat feble al Pirineu Nord. Montse, què avui? Amb què vens, Montse?
3: Mira, avui parlem d'aquesta...
0: Vens amb una son galopant.
3: Amb una son, però si parles de continguts, si vols parlem de son, però no, de continguts. Avui parlem, Badó, de la convivència entre ciclistes i conductors, que hi ha una nova normativa que es va començar a aplicar a l'octubre i que s'ha publicat ja al BOE, i hem parlat amb un president d'una associació de ciclista de Mataró, que ens explicarà una mica com ho veuen ells.
0: Molt bé. És que a vegades la convivència entre els que porten els cotxes i els ciclistes, a vegades no és la millor.
3: De vegades es complica.
0: De tota manera, parlaràs amb una persona que vaig tenir també el plaer de parlar amb ell i em va explicar que a la seva escola, l'escola on estan, ensenyen
3: a anar bé.
0: Perquè és que una cosa són aquests conductors irresponsables, que hi ha conductors irresponsables que no mantenen la distància de seguretat amb els ciclistes, que els posen amb un risc evident.
3: Sí.
0: Però és que després hi ha els ciclistes irresponsables.
2: Ara, exacte.
0: Hi ha els ciclistes irresponsables.
3: És molt interessant
0: aquells
3: el debat.
0: Aquells que van en peloton, que ocupen més de mitja part de la calçada, i que quan fas una bici et posen en perill també els conductors.
3: Totalment,
0: se t'emprenyen i et diuen de tot.
3: Hi ha una mica les dues bandes. Llavors escoltarem amb uns, escoltarem els altres, però sí, hi ha debat. Després en parlem.
0: En parlarem. I tu, Ares, avui ens portes...
2: Jo us porto una mica el resum del pas de Bad Bunny per Barcelona aquest cap de setmana, divendres i dissabte. Això no ha estat dos concerts, ha estat un fenomen global i cultural a molts nivells. Us porto dades, però també alguna crítica.
0: Només et dic que la gent que va estar-hi va gaudir molt del concert. Eh?
2: Sí,
0: sembla que acabes de fer un badall amagat i t'he enganxat, Montse.
3: Aquell badall, saps aquell badall, la boca, un
0: saps
3: badall,
0: badall
3: cap
0: que fas que no obres la boca i l'empasses? Doncs la Montse l'acaba de fer.
3: Com m'ha enganxat.
0: Família, avui tenim el Jaume Bernet i el Gorka des del control tècnic, i a la producció el David Alcalde. Les 6 i 4 minuts del matí, atenció, perquè el cervell s'encén de manera diferent quan estem embriagats i Pep la coordinació global.
2: Embriagats?
0: Embriagats.
2: Borratxos?
0: Exacte.
2: Vale.
0: Era per no dir...
2: Ah, perdona, no ho dic.
0: Per no dir borratxos. No ho tornaré
2: a dir.
0: Dilluns, aquestes hores del matí.
2: No, pensava que estem embriagats d'amor, embriagats d'emoció...
0: No. Borratxos.
4: Borratxos. En el cielo no hay cerveza que beber. Por eso ando tomando noche y día.
0: I és que un estudi amb neuroimatge ha demostrat que l'alcohol no només desconnecta parts del cervell, sinó que en reorganitza la seva activitat. perquè ens entenguem, una persona, quan està intoxicada, el cervell passa d'un funcionament global i coordinat a un sistema més fragmentat i local, cosa que explica la pèrdua de control, coordinació i judici. Aquesta reorganització cerebral també coincideix amb el nivell d'embriaguesa percebut per la persona. És a dir, com més desconnectat està el cervell, més ebri se sent l'individu. Hi ha vegades que no cal...
3: l'estudi també, per saber-ho, moltes vegades, no?
0: No, anava a dir, ja, gràcies, Montse, t'acabes de carregar això, no anava a dir això.
3: No, mai.
0: No, dic que a vegades no cal ingerir...
2: alcohol
0: per estar embriagat. Ara mateix jo crec que estem molt embriagats.
3: De son, també.
0: Estem embriagats de son.
2: No, no, tinc la mateixa sensació de ressaca.
0: Sí, no?
2: Sí, el cos valent,
0: sí.
2: El cos trencat... Bueno, aviam.
0: Doncs ara imagina't que, a més de ser tu... imagina que el guió, la meva part, l'estàs fent tu. Tu saps com està costant a mi remar a aquesta hora del matí amb tot el que estic explicant i ara posar-me amb els dies internacionals?
2: Va, que tu pots, va, dones.
0: Ara arriba el Tourmalet.
2: Va!
0: Avui és dilluns, dia 25 de maig, i toca repassar els dies internacionals, mundials i curiosos que ens deixa el calendari. Per exemple, avui és el Dia d'Àfrica. Aquesta és la típica cançó que tinc una mica... Totes les històries posa aquesta cançó. La vaig acabar avorrint. Totes les cançons.
2: No t'agrada.
0: No, imatges del Barça. Imatges de la seva filla. Imatges d'una paella. Vale, ja, home,
3: va sonar molt.
0: La cançoneta, home. Avui serem el Dia d'Àfrica, commemorant la creació de l'Organització per la Unitat Africana l'any 63. Un continent immens, ple de cultures, idiomes, música, talent i història, que massa vegades resumim en quatre tòpics i un documental de safari. I, sincerament, si alguna cosa ha exportat l'Àfrica al món, és ritme. Molt més ritme del que tenim nosaltres un dilluns a les 6 del matí. Avui també és el Dia Mundial del Futbol. Sí, avui també és el Dia Mundial del Futbol, l'esport que converteix adults funcionals en gent cridant sota sola davant d'una pantalla com si els anés la hipoteca en un córner al minut 93. I després hi ha aquella gent que diu: jo no miro futbol, però sap perfectament quan hi ha un clàssic perquè no troba aparcament al lloc. Avui també és el Dia Mundial de la Tiroide. Avui també es dona visibilitat a les malalties relacionades amb la tiroide, una petita glàndula que regula coses tan importants com el metabolisme, l'energia o les hormones. I clar, molta gent viu cansada permanentment pensant que és estrès fins que descobreix que el seu cos estava fent freestyle hormonal. Avui també és el Dia Internacional de les taques cutànies. Una jornada per conscienciar sobre la salut dermatològica i la importància de controlar qualsevol canvi estrany a la pell, perquè ens obsessionem amb moltes arrugues, amb les arrugues, quan veiem m'ha sortit una arrugueta aquí, però després tenim una piga rara des del 2017 i decidim ignorar-la com si fos un ex.
2: Avui també jo li vaig dir a la Montse l'altre dia que trobar hora, o sigui, demanar hora al dermatòleg. Són mesos, no m'hi vaig trobar amb cap especialista. Mesos, per això, per revisar-me unes pigues.
0: Però per la Seguretat Social o...?
2: Sí, bueno, per la Seguretat Social i per privat.
3: Però per mútua també.
2: Sí.
3: És una especialitat superdemandada.
2: És una especialitat molt demandada, sí, cert. És important.
0: Doncs, mira, si no sabeu quina carrera fer, feu dermatòlegs, que us anirà molt bé. I això sí que la IA no us ho arreglarà, eh?
2: Això mai.
0: Avui també és el Dia de l'Orgull Friki! Què si n'hi han de dies avui, eh?
2: Fixa't.
0: Atenció, perquè avui també és el Dia de l'Orgull Friki, un dia dedicat a tota aquella gent que viu intensament Star Wars, Marvel, Harry Potter, videojocs, jo què sé, qualsevol univers fantàstic i, sincerament, beneïts friquis, perquè gràcies a ells existeixen els memes, les convencions, els cosplay impossibles i adults discutint seriosament sobre qui guanyaria entre Darth Vader o Batman. Avui també arrenca la Setmana Europea contra el Càncer. Una setmana dedicada a conscienciar sobre la prevenció, la investigació i els diagnòstics precoços, perquè pràcticament tothom ha tingut aquesta malaltia a prop d'una manera o altra i tota la investigació, tota la visibilitat i tota l'ajuda continuaran sent necessàries. Maleït, cabron, càncer. D'aquí a un minut arribem a un quart de set del matí. El dia que ens devem, sabem que la UDEF situa Zapatero a la cúspide d'una xarxa organitzada de tràfic d'influències i apunta al seu lideratge no visible, Montse.
3: Els dos informats que ha lliurat la UDEF, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situen Zapatero al capdavant de la xarxa que va intervenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra el març del 2021 per 53 milions d'euros procedents de la SEPI. Els informes, basats en converses i correus intervinguts a directius de l'aerolínia, així com a l'entorn més proper de Zapatero, el situen com el principal beneficiari a ell i a les seves filles de les contraprestacions que aquesta xarxa rebia a canvi dels seus favors.
0: I el president del PNB, Aitor Esteban, creu que seria irresponsable que Pedro Sánchez continués governant més enllà del 2026.
3: En un acte electoral celebrat a Durango, Vizcaya, Aitor Esteban ha assenyalat que tots els escàndols judicials que afecten el govern espanyol són absolutament perjudicials per la imatge de la política i l'estabilitat governamental. Esteban ha recordat que ja són 9 els casos oberts, l'últim, el de José Luis Rodríguez Zapatero, i que en calen moltes explicacions.
0: Mentrestant, el PSOE reitera el suport a Zapatero i reclama proves a la justícia.
3: El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha tornat a sortir en defensa de l'expresident Zapatero arran de la seva imputació pel cas Plus Ultra i ha reclamat proves a la justícia. En un acte d'ahir diumenge a la Festa de la Rosa de Granollers, Patxi López va assegurar que encara no s'ha demostrat res i ha demanat a la justícia que exerceixi el seu paper, tot defensant la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Detenen un home de 44 anys per ferir amb una arma blanca el seu company de pis a Juneda, Lleida.
3: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament havia agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Els fets van passar al voltant d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
0: També en clau de successos, una persona va resultar ferida per arma de foc a Calafell la matinada de dissabte.
3: Els fets haurien començat a matinada amb una baralla al municipi del Baix Penedès, concretament al passeig marítim, en una zona d'activitat d'oci nocturn. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i de moment no s'ha practicat cap detenció. La vida de la víctima, que va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, no corre perill.
0: I els Estats Units i Teheran apropen postura per tancar acord de pau de 60 dies.
3: Donald Trump assenyala que les negociacions avancen favorablement, però que les parts hauran de reflexionar abans de signar el pacte. El restabliment del trànsit a l'estret d'Hormuz sembla que podria ser una realitat aviat. El ministre d'Exteriors persa ha discutit amb el seu homòleg humanità com fer-ho d'una manera segura, però el programa nuclear encara genera divergències.
0: Ara que estàvem parlant de successos, el divendres estava pel centre de Barcelona i dos nois es van començar a pagar, però...
2: Enmig del carrer?
0: No. O sigui, però rebentant-se la roba, però...
2: Què dius?
0: No, però...
2: Que desagradable.
0: Però saps on te van acabar pagant-se?
2: A on?
0: A sobre el meu cotxe. O sigui...
2: Què?
0: No. Al mig del carrer. O sigui, però allò que no ho he vist, rebentant-se la cara d'una manera que vaig dir, però de veritat, estem al Far West, eh?
3: Això al centre de Barcelona, dius?
0: No, al centre de Barcelona. Més endavant de l'hotel Sir, el que era abans de l'hotel Hom, que ara es diu...
3: Però
0: que estàvem esperant el semàfor per tirar cap avall, per baixar per Pau Claris, però...
2: Ah, tu estàs dins del cotxe.
0: Jo estava dins del cotxe, i amb tot de cotxes parats, i o sigui, que estàvem empujant d'un cotxe a l'altre, però de punyetassos.
2: Ostres, per favor, on arribarem?
0: Un espectacle, bé. Sí, qualsevol compra entres per anar a veure el Cirque du Soleil, ja saps? Mare
2: de Déu.
0: Va, d'aquí un minut arribem a un quart de set del matí, anem pel temps. Allà el tenim al peu del que no sembra, eh? Aquest sí que no fa festa. Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
5: Bon dia, què tal? Aquest dilluns a Catalunya les temperatures se mantenen en general amb poques variacions, sent elevades per aquesta època de l'any a la Depressió Lleidatana. Les màximes arribaran als 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, tenim un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats dispersos a zones altes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint durant la tarda a moderant de la component sud-est. És una informació d'EMET.
0: Molt bé, el Juan Carlos Piña. També està dilluns el Juan Carlos, eh?
3: Gràcies. Tots.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. És un quart de set del matí.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Bé, avui tenim el Gorka, que és el tècnic, el nou tècnic del Bon Dia i Bona Sort. Avui està sol.
2: Uau!
0: Avui ho està fent tot ell. A veure, si ara entrés al comitè de ràdio del Bon Dia i Bona Sort, que seria l'Ares, la Montse i un servidor, i ens poséssim aquí a fer examen en la teva exposició, ara tindries matrícula d'honor fins a aquest moment, eh?
2: Vamos,
0: aquest...
2: vamos!
0: Gorka, ara és quan dic això i fas com l'Espanyol. Segona part de la temporada, tu carregues tot, eh? Bé, no, perfecte. Enhorabona, Gorka. Va, arrenquem setmana, dilluns 25 de maig, i avui tenim aniversaris amb actors d'Òscar, artistes urbans, que ho estan petant, i personatges televisius que aquí han donat moltíssim joc. Comencem per un que en fa 49.
2: Estem parlant de Cillian Murphy. You don't have no self-respect.
0: Ara sí.
2: Com m'has mirat amb aquesta cara, no sé si es diu així, jo l'he dit ràpid. No ens escoltarà,
0: Cillian?
2: És que no ho sé, Montse,
3: home, tal com està escrit, jo diria que Cillian.
2: Jo, amb aquest senyor, li he dit Cillian. Tota la vida tinc més cara de Cillian. El cas és que és un dels actors que...
0: El col·legi de Kili.
2: Ojo, ojo.
0: Vinga, va.
2: Té una mirada que imposa, eh? Ubiqueu, no? Tot i que el nom no tal, ubiqueu qui és... Busca.
0: Ja, home, sí, clar, que ho diguem.
2: Vale.
0: Lo piquem al bon dia, bona sort, el dins al matí, per la ment.
2: El cas és que ho va petar amb Peaky Blinders, la veritat que...
3: Ah, home, sí.
0: Home, i tant. És molt bo, aquest.
2: És boníssim, aquest.
3: Oppenheimer, també, no?
2: Oppenheimer, exacte. Després va arribar Oppenheimer, després de Peaky Blinders fent el Tommy Shelby.
0: Sí.
2: Em va encantar. O sigui, té una forma de mirar que imposa increïblement.
0: Té molta personalitat.
2: Molta. I va guanyar directament l'Oscar per Oppenheimer, eh?
0: Sí, senyora. Avui fa 24 anys...
2: Psycho! Tenia los labios cortos, pero me lo llenaste de glow. Lo que t'agrade, Badó, lo que t'agrade, lo que necessites un dilluns pel matí. Dóna-li veu, Gorka!
0: Em recordes una persona que conec? Que durant el confinament feia molts vídeos, que és un senyor gran que va de modern.
2: Qui és?
0: Ja t'ensenyaré. No, no, no.
2: La Montse sap qui és.
3: Però m'estic quedant amb aquesta comparació, que no l'entenc, eh?
0: No, com ha ballat ara, que ha ballat com aquest senyor.
2: T'estic dient que ballo com una senyora gran, ja, no?
0: Com un senyor gran.
2: Com una senyora gran.
0: Molt pitjor. Em vas a parar.
2: Bueno, no, aquest nano que sona, fora bromes, eh? És un dels noms que està petant només amb la música urbana ara mateix. Ella ha passat en molt poc temps en ser un promesa, convertir-se en un artista. Ojo, eh? Ojo amb el nano, eh? Escolteu el nom, Psycho, perquè en breu serà un Bad Bunny de la vida, eh?
0: Vinga, avui en fa 35. Fabio Colo.

0: T'he posat la cançó perquè com que no sabrà qui és Fabio Colorichio, dic Sola Li, Tacones Rojos, que és una de les...
1: També parles com aquell senyor, eh?
0: Ui, mare de Déu. M'està costant aquest dilluns.
2: Escolta, Colorichio, m'encanta el cognom d'aquest senyor. Colorichio.
0: Colorichio. Qui és, qui és? Aquest noi se'l va descobrir a realities i programes de cites, vale? Va estar a la Isla de les Tentaciones aquesta, després de Supervivientes, i té una relació amb Violeta Magriñán. Es van conèixer a Supervivientes. Escolta, porten 7 anys, 2 filles, s'han convertit en una de les parelles més seguides.

0: en un moment, saps allò, moment raros de la vida? Mm. Però quan entrava al cotxe, posava aquesta cançó, mirava pel retrovisor del cotxe, i veia la meva filla cantant-la i jo s'anava enganxant i ja se'm passava tot,
1: ja
0: saps?
1: Ja està.
0: Al final hem de buscar nosaltres els moments perquè se'ns passin les tonteries. I avui fa 31 anys...
1: No, espera't.
0: Ara
1: repassem, has d'anar amb una. Hem de repassar els que van bufar espalmes ahir diumenge, ¿vale? Tenim algun nom potent, no? Just on estàs, però t'havia fet una anotació.
0: Ah, aprofitem també per felicitar els que van bufar espelmes ahir diumenge 24 de maig.
1: Correcte.
0: Em va fer 31...
1: Rodrigo de Paul.
2: Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos...
1: Se veu que aquest noi és futbolista. Per mi és el novio de la Tini, ¿vale? Que se casarà amb la Tini. Ell és un dels migcampistes més intensos i carismàtics del futbol actual. És peça clau de la selecció, argentina, campiona del món.
0: Molt fan de la Tini.
1: Molt fan, brutal. El cas que, evidentment, la seva relació amb ella, amb la Tini, el va convertir encara més en un personatge mediàtic més enllà del futbol.
0: I atenció, perquè ahir va fer anys un dels grans, 84 anys.
1: Bob Dylan!
0: Uau!
1: Directament història de la música.
0: Tu, perdona Dylan. Un moment, és que dius Bob Dylan i entre que dius Bob Dylan i tornes a parlar, aprofites per fer una migdiada. No?
1: Sí, m'has pillat.
0: O sigui, estava recolzant el cap a la taula.
1: M'està costant avui.
0: Està costant.
1: Diguem que m'està costant el dilluns, però ningú ho ha notat, va. El cas, Bob Dylan va canviar la manera d'escriure cançons convertint les lletres en poesia i crítiques... Ostres, n'he dit sexual. Estic fatal.
0: No sé... Crítiques què?
1: Social. La crítica és social. No sé en què estic pensant, nois.
0: I a veure...
1: En cas...
0: Digues.
1: Acabem. Una figura irrepetible, evidentment. Bob Dylan, el felicitem des del bon dia i bona sort.
0: I avui fa 80... No, va fer 80 anys ahir...
1: Priscilla Presley. Falling in love Vaig tenir dubte de si parlar o no parlar d'aquesta dona, perquè per molta gent sempre serà la dona, precisament, d'Elvis Presley. Però escolta, és que ella també va tenir la seva carrera pròpia. Ningú se'n recorda, no, però ella està bé. Ella com a actriu, com a empresària, i evidentment va ser clau en preservar el llegat d'Elvis després de la seva mort i convertir Graceland en un lloc de culte mundial.
0: D'aquí 8 minuts arribem en punt a 6:45. Fer un exercici d'imaginació. Imagineu que teniu molt temps lliure, que viviu a la Xina, que sou pageses, o pagès.
1: Sí. Ja m'està agradant, no vols arribar.
0: I que dius, què faig, el temps mort? Aquí hi ha aquí una mica de bambú...
3: Què faríeu
0: una mica d'enginy, mires una mica de mapes, una mica de plànols, una mica de no sé què, i construeixes un helicòpter.
1: Toma!
3: Un helicòpter casolà, A prop de Wuhan, un agricultor de 53 anys, anomenat Xu Masheng, ha creat, atenció, un petit aparell de vol tipus multicòpter utilitzant materials senzills, com ara bambú i motors bàsics. Amb un pressupost d'uns $1,400, ha treballat durant més de 15 anys de manera autodidacta, que és el que em sembla més boig, per fer realitat el seu somni de volar, El resultat, un prototip que pot enlairar-se en distàncies curtes i de forma controlada. Escolta, al final no deixa de ser un dron que es penja a l'esquena com si fos una motxilla i que controla amb un comandament com el d'una videoconsola.
1: És
3: que m'estic imaginant l'home.
0: No, està molt bé.
3: I al final vola, però veient el vídeo, jo comprar-me'l no me'l compraria,
0: No, però escolta, funciona. Feliç i no sé l'autonomia que té, però en qualsevol cas...
1: Em sembla entranyable, 15 anys dedicat amb això, dius...
3: Un crac.
1: Un tio persistent, si em preguntes.
0: Que veient el vídeo també es pot fer en una tarda, vull dir, dedicar-hi 15 anys igual és excessiu. Per cert, David Beckham es converteix en el primer esportista multimilionari del Regne Unit.
1: Doncs sí, l'excapità de la selecció anglesa i exjugador del Manchester United i el Real Madrid, David Beckham, ha entrat a la història com el primer esportista britànic que supere la barrera dels 1.000 milions.
3: Wow.
1: Beckham i la seva dona, la Victoria Beckham, apareixen entre les fortunes més importants vinculades a l'esport al Regne Unit, segons la classificació anual de The Sunday Times. La parella ha construït un imperi econòmic gràcies als negocis, la moda, els patrocinis i les inversions després de les seves exitoses carreres professionals.
0: Que bé, eh? Doncs mira...
1: Que bé per ells.
0: Moltes felicitats. I atenció, perquè Rihanna defensa una criança propera i implicada amb els seus fills. Montse.
3: Mira, sí, Rihanna ha tornat a sorprendre després d'explicar com viu ella la maternitat i quin model de criança segueix ella amb els seus fills.
0: Et sembla molt bé el que està fent Rihanna,
3: eh? Home, la cantant assegura que prefereix participar personalment en el dia a dia dels petits i compartir amb ells el màxim temps possible en lloc de deixar tota la responsabilitat a cuidadores i anar-se'n a ella a fer gires arreu del món. Tot i mantenir una agenda professional, encara que és molt exigent, ella considera essencial estar present en les diferents etapes del creixement dels seus fills i crear moments quotidians en família. Clar, és veritat que des que Rihanna va ser mare, àlbums no n'ha fet. Sí que se n'ha parlat del seu retorn en diverses ocasions. L'únic que realment ha tingut una projecció molt mediàtica va ser la seva actuació a la Super Bowl de fa, si no recordo malament, 3 anys, però que és veritat que està totalment centrada en la seva marca de cosmètica, que això suposo que li dona un rendiment que tampoc no ha d'estar...
1: Per pagar les factures, vols dir-ho?
3: Més que la música, imagina't. Però que no implica que hagi de marxar llargs períodes fora de casa, com pot ser fer gires internacionals.
0: És que si no li fes aquesta dedicació no seria ni la primera ni l'última artista que després entra en una fase d'arrepentiment, tant pare com mare, eh?
3: Jo, que
0: em volco, a vegades miro fotos de temps enrere i dic, hosti, podria haver aprofitat més això, saps?
3: Sí, sempre tens aquesta sensació. De totes maneres, com que és una decisió tan personal, ella ha triat aquest camí, perfecte, evidentment.
0: I tu que ets mare, és que com creixen, és que va...
3: És una passada.
0: És que va molt ràpid, això,
3: Aquest cap de setmana hem estat a un lloc que sempre hi hem anat, des de que érem petits, i tens els records de quan érem petits i amb els petits que eren,
0: que
3: i dius, com pot ser ara que siguin tan grans i el que queda,
0: els no? Els teus, com vas dir que tenen, quan?
3: 10 i pràcticament 8.
0: Doncs, de veritat, eh? És que el meu, amb 3 mesos, que ja és més alt que jo.
1: Amb 3 mesos?
0: Sí, de veritat, és que amb 3 mesos...
1: Ah, vale, que creixen molt amb 3 mesos. No. Tenia 3 mesos més alt
0: que tu. No, quan tenia 3 mesos, no, però ha fet una estirada...
3: És una passada.
0: Però que menja el mateix que jo.
3: Sí, no.
1: Pues jo us dic una cosa, jo adoro els nens, sóc molt niñera, els vostres són els meus faps, entre ells i els meus nebots, però jo he estat el cap de setmana en un hotel Adults Only... I escolta, és una meravella. Us podeu fotre els vostres fills, però no ens hi quepin. Perquè els que no en tenim, quan anem a descansar, quina tranquil·litat no sentir el teu fill fotent la bomba a la piscina mentre jo estic tranquil·lament.
3: No, però jo et dic una cosa, jo sóc mare...
1: Mira la cara del Badó, s'estan fodant. Algú ho havia de dir, home, m'encanta.
3: Gaudir sense nens, els que som mares i pares, també ens agrada.
1: Jo crec que és un gran invent, lo dels hotels només per adults.
0: Doncs ja està, doncs mira, allà trobarem. Va, i atenció, perquè una enquesta revela que moltes persones mantenen un pla B sentimental per si la relació fracassa. Això està passant, eh?
1: És molt fort, eh?
0: Això està passant.
1: És que una enquesta elaborada per la consultora britànica OnePoll i difosa per diversos mitjans internacionals apunta que prop de la meitat de les dones amb parella reconeixen tenir una possible alternativa sentimental en cas de que la seva relació actual s'acabés. Tot i això, els experts recorden que es tracta d'un estudi basat en percepcions personals i no d'una conclusió científica aplicable a tothom. Psicòlegs i especialistes en relacions expliquen que aquest tipus d'actitud sovint està relacionat amb inseguretats, experiències passades o por a la solitud, més que no pas amb falta d'amor o compromís dins la parella. Que fort me sembla això.
3: Sí, li podríem preguntar a Bea Bravo, que ve avui, que ens expliqui una mica com ho veu ella.
0: Sí, no, que hi ha gent que té el pla B ja allà preparat per si...
1: És molt fort.
0: Jo no ho trobo tan fort perquè a mi... Em consta molta gent que ha tingut pla B, oi tant.
3: Amagat, en plan, a la recàmera, per si de cas l'altre no funciona.
0: Totalment.
3: Uau. I el pla B com s'ho prenia, això? Ho sabia, el pla B? Ja, no era conscient?
1: No, és que tinc tantes preguntes.
0: És allò que el manté viu.
3: Ui.
0: Es manté viu, però aquí parla de noies, però noies i nois, eh? Comentenen viu, per si això acaba d'això, doncs que ja saps...
3: Ostres.
0: Saps allò de la liana, que no en deixen una fins que agafen l'altra?
3: Sí.
0: Doncs una mica anava per aquí, això.
3: Déu-n'hi-do.
0: Vinga, va, entrem en territori esportiu.
4: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.

0: arribant a 6:45 del matí, el Barça rendeix, el Barça femení, després de guanyar la quarta Champions el passat dissabte.
1: Més de 10.000 persones van omplir l'Avinguda Maria Cristina per celebrar la quarta Champions del Barça femení en una festa plena de música, emoció i ambient blaugrana. Les jugadores, liderades per Alexia Putellas, van compartir doncs, càntics, balls i moments molt especials amb l'afició, en una nit històrica per al club.
0: El que es va destacar són precisament Alexia Putellas en el seu discurs, dient que no es normalitzi el que han fet d'arribar a 4 de les 6 finals... No, perdona, guanyar 4 de les 6 finals que han arribat les jugadores del Futbol Club Barcelona. I Pere Romeu després va sortir dient que evidentment, era el millor equip femení del món i totalment la millor afició del món. I s'ha demostrat, tant en els partits i en el joc que exhibeix el Barça femení com els rècords que s'han fet en assistència en els partits de l'equip femení del Futbol Club Barcelona. Mentrestant, Pep Guardiola diu adéu al Manchester City després de 10 anys plens d'èxits.
1: Pep Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després d'una dècada al capdavant de l'equip i d'haver guanyat 20 títols. Tot i perdre l'últim partit contra l'Aston Villa, l'Etihad Stadium ha retut homenatge al tècnic català amb una emotiva celebració per agrair-li la seva etapa històrica al club.
0: Vau veure les imatges de Pep Guardiola ahir?
1: No, les vaig veure. No,
0: bueno,
1: vam
0: plorant, sí, a llàgrima vida. A llàgrima viva.
1: Home, 10 anys, clar.
0: 10 anys, a més que li ha donat, ha posat el City en el mapa del futbol mundial.
2: Que és bueno, és que m'encanta ell.
0: És un crac, aquest home. Va, i parlem del Real Madrid. I és que la Junta Electoral del Real Madrid ha validat oficialment la candidatura d'Enrique Riquelme després de revisar tota la documentació i els avals presentats. D'aquesta manera, es confirma que competirà contra Florentino Pérez a les eleccions del pròxim 7 de juny.
1: Florentino Pérez buscarà el seu 8è mandat al capdavant del club, mentre que Riquelme ja ha iniciat la campanya amb crítiques directes tant al president blanc com al Barça. Tot i detectar-se un petit error administratiu en un dels documents ja entregats, la Junta Electoral considera que la candidatura compleix tots els requisits exigits.
0: I atenció, perquè avui és el dia D. Espanya ultima la llista del Mundial amb diversos dubtes importants.
1: La selecció espanyola farà oficialment avui dilluns la convocatòria de 26 jugadors per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Tot i que el bloc està força definit, Luis de la Fuente arriba condicionat pels problemes físics d'alguns futbolistes, com Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino. La baixa de Fermín també obliga el seleccionador a buscar alternatives al mig del camp, amb noms com Pablo Fornals o Àlex Baena sobre la taula. A més, hi ha incògnites també a la porteria, amb Joan Garcia i Àlex Remiro, mentre que Gavi apunta el retorn després de la seva llarga lesió.
0: I acabem parlant de Fórmula 1, i és que Verstappen torna a amenaçar amb deixar la Fórmula 1.
1: Max Verstappen ha mostrat de nou el seu malestar amb el futur reglament dels motors de la Fórmula 1 i ha assegurat que, si la situació no canvia aviat, veu impossible continuar competint mentalment a la categoria. El neerlandès defensa el model 60-40 entre motor de combustió i energia elèctrica, impulsat per la FIA, però Ferrari s'ha sumat a Audi i a Honda per frenar-ne l'aplicació immediata. El pilot de Red Bull va avisar que, si acaba marxant de la Fórmula 1, no seria per tornar després, sinó per provar altres competicions, com ara Le Mans, Daytona o Nürburgring.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: 6:45 del matí.
2: What? Montse, ara sí que m'agrada el que acabo de llegir. Mare de Déu.
0: Home, en sèrio?
1: Una banda que ha visitat el nostre país moltíssimes ocasions, però que ho tornarà a fer al Primavera Sound.
0: Jo l'he vist dues vegades.
1: Jo una.
0: El Velòdrom d'Horta.
1: Sí,
0: El Palau Sant Jordi,
1: segurament.
0: I el Palau Sant Jordi.
2: Jo el veuré per primera vegada divendres que ve.
0: És un escàndol,
2: sí. Estic molt de ganes.
0: Passa que està molt bé perquè, bueno, per primer dia amb el grup, que és The Cure.
1: Sí, home, això t'ho hem dit, per l'audiència.
0: I és molt bé perquè el Robert Smith ha seguit amb... utilitzant la seva estètica, però cada vegada amb menys cabell i més inflat.
1: Una mica, sí. Però escolta, està en forma.
0: No, està en forma.
1: Fa uns directes, aquest home, anem a recuperar. Ui, què passa aquí? Ha entrat així una mica a tope, no? Però està bé, també.
0: Sí.
1: Al gra, doncs som-hi. Just Like Heaven, la música de The Cure.
0: Per discutir-se'm avui.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Sí, Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Bedollador.

0: Hem arribat a 2:07 de 7 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort en aquest nou despertar. Avui és 25 de maig del 2026. Anem a fer una ullada a les portades de la premsa escrita a aquesta hora del matí. Comencem amb el diari La Vanguardia, Montse.
1: Que diu, Zapatero s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra. El periódico titula, empresaris xinesos van pagar la trama de Zapatero. El País avui diu, Trump avança en la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. El Mundo avui diu, Zapatero va reclutar el cap econòmic de Moncloa com a ponent per captar clients. El diari Ara, llegim, la UDEF atribueix guanys de 4 milions a Zapatero amb la trama. L'ABC avui diu, la justícia bloqueja els comptes bancaris de Zapatero. I el diari La Razón avui titula Els pagaments després del rescat de Plus Ultra 10K d'on.
0: Anem a la premsa esportiva. Comencem amb el diari Esport,
1: que fa referència a la victòria blaugrana a la Champions i diu que grans.
0: I Mundo Deportivo també fent referència a la victòria, sobretot a la celebració que es va viure ahir a l'Avinguda Maria Cristina,
1: que amb una sola paraula titula com a desfermades.
0: Aquest cap de setmana no ha tingut un concert. Barcelona ha tingut pràcticament un fenomen paranormal col·lectiu. Divendres 22 i dissabte 23 de maig, Barcelona va acollir els dos concerts de Bad Bunny, que va convertir l'estadi olímpic en Puerto Rico durant dues nits, i hi ha hagut absolutament de tot. Cues eternes, famosos, moments virals, gent plorant, gent enfadada, VIPs col·lapsades i una protagonista absoluta. La casita.
2: ¿Cómo va

0: que tu deies, eh? La casita, perquè és que tots els vídeos que jo he vist eren la casita, gent que no està a la casita, de repent gravant a la casita. El cas és que és aquesta estructura gegant que ha portat a tota la gira, que està inspirada en les cases típiques de Puerto Rico.
1: La casita és la que vam veure a la final de la Super Bowl,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte, allà comença. És una casa rosa al mig de l'estadi, amb sofàs, terrassa, barra, llums, pantalles, i on durant tot el concert hi van entrant famosos. És a dir, s'ha convertit pràcticament en un reality, nois. Mm-hmm. Literal, la gent no només mirava l'escenari principal, sinó que hi havia molta gent pendent de les pantalles i d'intentar descobrir què hi havia dins la casita.
2: Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida.
0: Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Benito, ¿cómo eres, eh?
1: Y es que aquí
0: Benito,
1: no es cachoneta,
0: ¿eh? Secretos, ¿eh, Benito? Atenció, va, que anem amb els noms de la desfilada que ha passat per la casita aquest cap de setmana als dos concerts de Bad Bunny. Semblava directament, us ho juro, una concentració del Barça. Van aparèixer Lamine Yamal divendres, Gavi, Lewandowski, Cubarsí, Dani Olmo, Héctor Ford, Marc Casado i de sobte per allà, enmig de tot, Marc Giró, que
1: m'ha encantat. A veure, pràcticament tota la plantilla del Barça i no van convidar la Porta, perquè si no, la Porta ja treu en Benito i es fot a cantar ell.
3: Sí, agafa el micro ràpid.
0: És Marc, bueno, com si fos un lut de gas. Heavy, perquè encara dissabte va ser més bèstia el tema de la casita amb... Es va poder veure Ibai Llanos, Úrsula Corberó, Gerard Piqué, Ter Stegen, Riqui Puig i dos influencers que són la Lola Lolita i la Mar Lucas. Algun cop us he parlat d'elles aquí. Tothom pendent, tot i així, d'una sola persona que no va aparèixer en cap moment. Benito, me tens enfadada. Jo des d'Eivissa deia, arribarà el moment. Sabeu que esperava tothom una col·laboració amb algú. I llavors la gent va començar a fer les seves càbales. Era un artista que estava a Barcelona, que no tenia cap compromís... Tothom esperava a l'escenari amb Bad Bunny a la Rosalía.
2: Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Estará dando y dándole sin parar.
1: No, la veritat és que té rima, però estem d'acord que com canta, vull dir, no deixa de ser peculiar, eh?
0: Escolteu, sí. Perquè la cançó que estem sentint no és casual, o sigui, Bad Bunny i Rosalía tenen una col·laboració junts, que és aquesta cançó que es diu La noche de anoche.
4: Que yo me iría otra vez pa' Japón. Papi, qué penita tú, qué maldición.
0: És que és brutal aquesta cançó, us ho juro, clar. Sí, Barcelona, Bad Bunny, La noche de anoche, Blanco y en botella, dius. És que ha d'aparèixer la Rosalía. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. De fet, es comença a insinuar que alguna cosa haurà passat. Perquè no...
1: Què vols dir? Que mal rotllo?
0: No té lògica, perquè aquesta cançó va ser un èxit brutal. I a les xarxes hi havia gent analitzant fins i tot. Pues això, cosetes, de quina ha estat la raó. S'ha vist a Barcelona aquests dies a la Rosalía. De fet,

0: ¿Cómo estás picolant aquests temazos, eh? Com estàs picolant, eh? Un dilluns m'ho
1: no,
0: pots
1: permetre. No, no, ho estàs colant tot.
0: Un dilluns m'ho pots permetre. Tu imagina't quan surt aquesta dona a l'escenari.
1: O sigui, aquesta secció es podria fer perfectament des de dins de la casita.
0: Eh? Literal. Imagina quan apareix Batguia, el cantant d'Ame, l'estadi va explotar, literalment. De fet, molts mitjans van dir que, que ha estat un dels moments més forts dels dos concerts. Però aquí ve una cosa interessant. Està molt bé tot el que hem parlat fins ara, però les crítiques. Parlem de les crítiques. Hi ha de bones, perquè evidentment molta gent diu que Bad Bunny ha aconseguit el que deies tu a l'inici, fer alguna cosa que és molt difícil, que és que un concert gegantí sembli com personal, eh? Té aquella cosa de tan propera. Molts crítics han explicat que no només era un show de reggaeton, sinó que era aquesta carta d'amor a Puerto Rico tota l'estona, no? Hi havia salsa, bolero, folklore, portorriqueny, referències constants a la seva cultura, visuals del seu barri, escenes molt quotidianes...
1: Aquest, és que té... Jo crec que Bad Bunny té la capacitat de crear màgia, aquest tio.
0: Sí, sí, sí.
1: Crea
0: sí, sí.
1: màgia, crea un entorn, crea una atmosfera, que crea un rotllo, t'agradarà més o menys, però crea un rotllo amb una forta personalitat i crea...

0: un toc màgic a tot plegat.
1: I a més, no ens oblidem que aquest nou disc s'allunya de no només l'estil que ens tenia acostumats, no?, a cançons anteriors, sinó que hi ha molta barreja d'estil.
2: Molta barreja.
1: Sí, que no és només música llatina.
2: Nois, sí. Acabeu de donar amb la tecla. Jo crec que és la crítica més compartida per tothom. I és que no estem parlant només d'un artista que tothom criticava, perquè això és música per a perrear, sinó que hi ha cròniques que parlen directament d'una narrativa cultural i d'una identitat nacional.
3: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo.
2: I tot això amb una producció absolutament monstruosa, nois. Atenció a les dades, eh? 500 persones treballant a la seva gira, 17 contenidors de material tècnic, més de 2 setmanes de muntatge, pantalles gegants, escenaris dobles, plataformes mòbils... Vaja, que estem parlant d'una gira al nivell de Beyoncé, Taylor Swift o Coldplay, que es diu aviat, eh? O sigui, aquest tio està petant.

0: i pels càrrecs que consideraven abusius. I aquest cap de setmana, doncs, la polèmica ha tornat. Per què? Perquè s'han fet virals diversos vídeos. Jo us he portat un on hi ha un noi que assegura que ha pagat més de 500 euros per una entrada VIP. Nois, 500 euros. I està completament aixafat entre la gent, sense poder moure's en absolut.
1: Vale, para que veáis el puto panorama, ¿vale? Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí. Pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada. Literalmente, mira. Es que no puedo moverme. No puedo literalmente moverme, tío. No tiene ningún tipo de sentido esto, tío. Es que no tiene sentido. No podemos hacer nada.
0: La història... No, el vídeo...
2: No sé si heu vist les imatges.
0: Les imatges són
3: increïbles. Però escolta, però si ell està apretat i ha pagat 500 euros, la resta que l'envolta també han pagat 500 euros per estar igual d'apretats.
0: Les imatges són... Bueno, de fet, hi ha una segona part del vídeo, o sigui, el tio va narrant una mica i hi ha un moment que li demana el de seguretat que el tregui d'allà amb ella i la seva parella.
2: Però és que em sembla que estava millor fora que dins de la seva vida.
3: És que clar, pagar això per estar així...
0: Sí, però clar, no ha estat l'única. Hi ha hagut força comentaris de gent dient que les zones VIPs estaven tan plenes que no podien ni ballar, ni anar a buscar beguda, ni gairebé respirar. I això, clar, ha obert un debat interessant fins a quin punt hem normalitzat pagar mig sou per anar a un concert, nois. Estem arribant a un punt on anar a veure un artista internacional s'està convertint gairebé en una experiència de luxe.

0: els que van assistir al concert. En general, va ser un baile inolvidable, com la cançó que sona ara mateix de Bad Bunny. La sensació general, doncs això, no? La gent no només ha anat a escoltar música, sinó que ha anat a formar part d'un esdeveniment.
1: Una experiència.
0: Exacte, exacte. Això és el que Bad Bunny ha entès millor que ningú, eh? Que avui un concert no competeix només musicalment, sinó que crea moments vitals, virals, perquè després pugis el vídeo, expliques qui hi eres, ensenyes que hi havia la casita i diguis quan has pagat, què has viscut, si has plorat, si t'has enfadat i si has disfrutat, que és del que es tracta. El concert continua a TikTok, a Instagram, a Twitter, eh? Molt després de que s'apaguin les llums, segueixen arribant vídeos i vídeos i vídeos de Bad Bunny, i això ell ho domina com absolutament ningú, sens dubte.
1: Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, va.
1: Està bé que ho expliques amb tant de detall. Imagina't si arriba en Ari.
0: És veritat. Sí, i saps què em va passar, nois?
1: Què?
0: Que jo anava, perquè volia preparar la secció durant tot el cap de setmana mirant, jo del meu entorn no tinc a ningú que hagi anat al concert. Vosaltres,
2: mira, no, sí?
0: Sí,
2: la Georgina Badena es va anar-hi.
0: Ah,
1: sí,
0: és veritat,
1: sí.
0: Exemple.
2: Sí, perdona, sí, sí,
0: però a banda de la Georgina... Jo no vaig veure tant dels meus, no vaig veure.
1: Jo ahir vaig... Aquelles coses que passen quan fa el bon temps, que estic amb una gasolinera, amb un banyador i amb el cistell i la tovallola a dins, i de cop i volta, de caldetes, no sé, no em preguntis com, m'acabo fotent-me una paella a Begur, amb un cassoplon...
0: Però coneixies amb aquesta gent?
1: Home, sí, clar, els coneixia tots. I estava sentat a la taula i el senyor de davant, dic senyor perquè havia anat a veure el concert amb la seva filla, i ell no era de la seva filla, que devia tenir 20 escaig llargs. I m'estava explicant que diu que va al·lucinar. I que ell no era devot de tot plegar, però diu, però això és una meravella.
0: Sí, impressionant. Sí, sí, sí. És una mica la sensació general.
1: I sobretot ha agradat també, ha arribat molt bé amb un públic molt transversal, precisament per això, perquè utilitza tants estils musicals en aquest nou treball, que això és el que fa que enganxi.
2: S'ha guanyat, el respecte de gent que inicialment no seria el seu estil.
1: Exacte. Per cert, la Georgina, que ja ens ho explicarà el dia que vingui, anava vestida com si fos la nit de Cap d'Any, eh? No, anava...
2: No m'hi vaig fixar.
1: Ha penjat superarreglada, dic, així es va als concerts,
2: home. Clar que sí, home, clar que sí.
1: Gràcies, Ares.
0: A tu, Badó.
1: Va, anem a les dades que us deixaran atònits. A primera, el so més fort registrat mai a la Terra va ser l'erupció del volcà Krakatoa al 1883. Es va sentir a més de 4.800 quilòmetres de distància.
0: També et dic que aquesta gent no m'ha sentit cridar per un susto, eh? Mare de Déu, 4.800 quilòmetres, sujeta'm el cubata.
1: El Krakatoa... És un esterrut de les Tres Bessones.
0: I tant,
1: vinga, ja t'ho dic ara. Segona, el país amb més horaris del món és França. És molt bona, aquesta. El país amb més horaris del món és França. Sumant els seus territoris arreu del planeta, arriba a tenir 12 zones horàries diferents. Ja ho direm, ja. És important, avui és important, quan parles, quan vas parlant a les seccions, com has parlat, et mantens actiu. El moment en què pares, tornar a arrencar costa molt.
2: Costa molt, és veritat, eh?
1: Avui...
2: És
1: veritat. No, us ho dic de veritat. Acompanyeu-me, perquè si pareu, calleu. O sigui. Va, i tercer, el rècord mundial del cub de Rubik està per sota dels 4 segons.
0: Impossible, no m'ho crec, no m'ho crec.
1: El temps oficial actual és de només 3 amb 13 segons.
0: És molt loco,
1: 3 amb 13 segons. Però... A mi em donen 3 amb 13 anys i no acabo. Va, que ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Anem a veure com està la xarxa viària catalana. Connexió amb el RAC. RAC, bon dia.
3: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix, circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. A l'AB20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb l'ús de la Trinitat amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a l'A2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, era el Vicenç Llorca, des del Real Automòbil Club de Catalunya. 8 minuts i en punt les 7.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Quin cap de setmana ha fet, eh?
0: Quin cap de setmana.
1: Oh, quin cap de setmana.
2: Oh, d'estiu total.
1: Bé, quin cap de setmana està fent pels gusts, encara.
2: És veritat.
1: Quin
2: és
1: cap
2: veritat.
1: De setmana, quin cap de setmana.
0: És cert, per alguns avui és diumenge, és
1: sí,
0: cert.
1: Sí, sí, sí. Per
2: quina molts... sort, és veritat.
1: Bé, la desgràcia la tindran aquesta tarda quan tornin cap als seus punts de destins, que es menjaran les cues, aquestes
2: no,
1: coses.
2: No, perdona, jo ahir vaig tornar ja, ja ben menjar,
0: ah,
2: també.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, pensàvem que no, pensàvem precisament que no.
0: Ho vas notar.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Vam pillar bastant. Seria el resum.
1: Fa pocs dies que la DGT ratificava al BOE la nova normativa referent al ciclisme i als ciclistes de les carreteres. Unes normes que busquen transformar la convivència entre bicicletes i vehicles a motor i augmentar la seguretat per als ciclistes. Montse.
2: Sí, un reglament que va entrar en vigor el 10 d'octubre del 2025 per reduir la sinistralitat, perquè recordem que el 90% de les morts dels ciclistes són causades per xocs amb vehicles a motor. Llavors, quina és la clau d'aquest canvi, d'aquesta nova normativa? Doncs construir carrils bici al costat, val? Separats físicament del trànsit, però de les carreteres nacionals, no carrils bici com els que estem acostumats a les vies verdes o les ciutats, sinó carrils bici al costat de les carreteres nacionals. Per poder crear aquests itineraris segurs, la normativa doncs permet reduir o eliminar els vorals si és que caldria. Però de moment, no es, que es prohibeixi circular pel voral, perquè mentre existeixi i sigui practicable, els ciclistes continuen tenint l'obligació de circular-hi pel voral fins que no hi hagi aquests carrils nous que es volen construir.
1: A veure, alguna cosa s'ha de fer.
0: Alguna cosa, és clar. Totalment
1: o sigui,
0: d'acord.
1: És, jo no sé,
0: és una guerra constant.
1: No sé on viviu vosaltres, però tu que estàs pel Maresme, o sigui, Nacional 2 al Maresme, és un escàndol.
2: No només la Nacional 2, totes les carreteres de la Serralada de Marina, que són també molt practicades pels ciclistes.
1: I dic que alguna cosa s'ha de fer perquè o sigui, s'ha d'arribar en un punt de convivència sí. entre els que van amb el sí. cotxe i els que van amb la bicicleta.
2: La DGT proposa aquesta solució, però ja veurem doncs, si és la solució correcta. Com a mínim és una idea. Hem parlat amb el Lluc Romera, president del Club Esportiu Ciclista Mataró, per saber com valora aquesta creació de carrils segregats per les bicis al costat de les carreteres.
5: Carrils bici, el que tenim entès com a carrils bici aquí, és més una via per on circulen no només bicis, sinó altres vehicles i fins i tot gent a peu quan són fora dels nuclis urbans, amb la qual per la pràctica del ciclisme com està entès a dia avui, jo tampoc no veig que sigui una bona solució, si no és que es limitessin a l'ús de bicicletes i de bicicletes no a certa velocitat, perquè amb el ciclisme en carretera depèn, hi ha gent que va més de passeig, però és que la gent va entrenar i bueno, va a unes velocitats importants.
2: Clar, és que entenem el carril bici com a un carril on van les bicicletes, però també hi ha gent que van en patinet, també hi ha gent que
1: clar,
2: va caminar, també
1: clar.
2: Hi ha gent que va passejar, òbviament, però també, per tant, ell creu que estaria d'acord sempre quan fos només per bicis, però també creu que com que hi ha molts tipus de ciclistes, encara que fos només per bicis, després, clar, hi ha tants tipus de ciclista diferents que potser tampoc seria la solució perquè fan servir l'espai de manera diferent perquè necessiten les parelles necessiten, el fan servir d'una manera, els grups d'una altra, per tant, tampoc un carril bici només per bicicletes
0: no soluciona tant, vols dir.
2: Tampoc creu que ho veuria com una bona solució.
5: Hi ha ciclistes, diguéssim, de cap de setmana, hi ha ciclistes amateurs però que tenen un nivell gairebé semiprofessional. Hi ha molts tipus i aquestes tipologies necessiten espais diferents. És cert que tots comparteixen un entorn que és la carretera i des del meu punt de vista el més important és l'educació i és el civisme, és a dir, és el coneixement de les normatives i l'aplicació d'aquestes. Tant des del punt de vista dels ciclistes com des del punt de vista dels altres vehicles, cotxes, motos i demés.
2: Al final això, creu que primavera és l'educació i sobretot el coneixement i el respecte per les normes de circulació, que és el que deia justament abans Badó, que des de la seva escola doncs, ensenyen i que posen molt d'èmfasi en això, en que tothom conegui la seva normativa.
5: Hi ha molts tipus i aquestes tipologies necessiten espais diferents. És cert que tots comparteixen un entorn que és la carretera i des del meu punt de vista el més important és l'educació i és el civisme, és a dir, és el coneixement de les normatives i l'aplicació d'aquestes. Et trobes a tot arreu, tant des de conductors incívics de cotxes, motos, camions, el que sigui, com evidentment de ciclistes. No sé si serà una solució definitiva, segurament no, però aquí sí, jo penso que s'hauria de donar més incidència a la formació i al coneixement de la normativa aplicable. I et dic, crec que el carril bici, com està entès actualment a casa nostra, no és la solució per un gran nombre de ciclistes.
2: Per tant, això, ell opina que com que cada vegada hi ha més ciclistes i més cotxes, la convivència cada cop és
1: que
2: més difícil.
1: Que s'ha de fer alguna cosa. Que s'ha de fer.
2: En Lluís Romera creu que aquests problemes de convivència o algunes confrontacions no sempre són culpa d'uns o dels altres, sinó que, clar, de vegades, clar, és una mica una barreja de factors.
1: Saps què passa?
2: Les presses amb...
1: Com que el ciclista és més vulnerable, moltes vegades s'atribueix la culpa sempre en el conductor del cotxe. Evidentment, perquè el davant d'aquesta vulnerabilitat del ciclista davant del cotxe. Però el Lluc, precisament, és qui explica moltes vegades, i ho explica molt bé, el fet de la mala conducta de molts ciclistes. Hi ha molts ciclistes que es posen a la carretera fent-ho malament. Això no vol dir que tots ho facin malament. N'hi ha molts que ho fan molt bé, però és que n'hi ha molts que no prenen l'exemple i que ho fan fatal. La Bea va sentint. Bon dia, bona hora. Com estàs,
6: bon
1: Bea?
6: Bon
1: Què et passa, això de...
6: Em passa molt. Sobretot quan pujo el Tibidabo amb les nenes. Frustració màxima. Es posen de dos en dos o de tres en tres.
1: No, això és un drama. Radorta, bon dia.
7: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, i tu?
7: A Cardedeu passa el mateix.
1: Que què?
7: Que a Cardedeu passa el mateix.
1: Que hi ha molts ciclistes,
7: també.
1: Que
7: hi ha molts ciclistes, també.
1: Clar, i... és que ara hi ha una...
2: Clar, surten,
1: hi ha més ciclistes que Gargols a Lleida.
2: Clar,
7: jo pateixo per ells, també.
1: Ja.
2: També, clar, fa por. No, al final és això, una confrontació que arriba quan es donen les dues vessants, que la gent que va amb cotxe o amb vehicle motor va, doncs això, amb presses, i els ciclistes que no respecten les normes.
1: Gràcies, Montse.
2: A vosaltres.
1: Va, anem arribant a les 7 en punt del matí. Falta només un minut. Ens anem amb les notícies abans, però la pregunta del dia. Aquestes de les bones, eh? Què creieu que hi ha més? Estrelles a la Via Làctia o arbres a la Terra?
0: Moment,
1: com diguis
2: més. A o B? No sé, estrelles, va.
1: Estrelles.
7: Ni idea, aquí no. M'has pillat. Estrelles, va.
1: Estrelles...
0: Jo també crec que estrelles. Jo ho dic convençuda, perquè aquesta gent ho dubte. Estrelles a la Via Làctea.
1: Estrelles a la Via Làctea.
0: Sí.
1: La resposta de seguida. El bon dia, bona sort. 25 de maig del 2026, el dia que ens vam sabent que l'UDEF situa Zapatero a la cúspide d'una xarxa organitzada de tràfic d'influències i apunta al seu lideratge no visible.
2: Els dos informes que ha lliurat l'UDEF al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa amb Zapatero al capdavant de la xarxa que va intervenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra el març del 2021 per 53 milions d'euros procedents de la CEPI. Els informes, basats en converses i correus intervinguts a directius de l'aerolínia, així com a l'entorn més proper de Zapatero, el situen com el principal beneficiari a ell i a les seves filles de les contraprestacions que aquesta xarxa rebia a canvi dels seus favors.
1: Mentrestant, el president del PNB, Aitor Esteban, creu que seria irresponsable que Pedro Sánchez continués governant més enllà del 2026.
2: En un acte electoral celebrat a Durango, a Biscaya, Aitor Esteban ha assenyalat que tots els escàndols judicials que afecten el govern espanyol són absolutament perjudicials per la imatge de la política i l'estabilitat governamental. Esteban ha recordat que ja són 9 els casos oberts, l'últim el de Zapatero, i que han calat moltes explicacions.
1: Mentrestant, el PSOE reitera el suport a Zapatero i reclama proves a la justícia.
2: El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha tornat a sortir en defensa de l'expresident Zapatero arran de la seva imputació pel cas Plus Ultra i ha reclamat proves a la justícia. En un acte d'ahir diumenge a la Festa de la Rosa de Granollers, Patxi López va assegurar que encara no s'ha demostrat res i ha demanat a la justícia que exerceixi el seu paper, tot defensant la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I detenen un home de 44 anys per ferir amb una arma blanca el seu company de pis a Juneda, Lleida.
2: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Els fets van passar al voltant d'un quart del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
1: També en clau de successos, una persona va resultar ferida per arma de foc a Calafell la matinada de dissabte.
2: Els fets haurien començat de matinada amb una baralla al municipi del Baix Penedès, concretament al passeig marítim, en una zona d'activitat d'oci nocturn. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i de moment no s'ha practicat cap detenció. La vida de la víctima no corre perill.
1: I acabem. Els Estats Units i Teheran apropen postures per tancar un acord de pau de 60 dies.
2: Donald Trump assenyala que les negociacions avancen favorablement, però que les parts hauran de reflexionar abans de signar el pacte. El restabliment del trànsit a l'estret d'Hormuz sembla que podria ser una realitat aviat. El ministre d'Exteriors persa ha discutit amb el seu homòleg comanita com fer-ho de manera segura, però el programa nuclear encara genera divergències.
1: Gràcies, Montse.
2: A tu.
1: Va, anem amb la pregunta. Abans, però, el temps. Us pensava que no el diria,
0: Epa.
1: El temps des d'AEMET amb Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
8: Bon dia, què tal? Aquest dilluns a Catalunya les temperatures se mantenen en general amb poques variacions, sent elevades per aquesta època de l'any a la depressió lleidatana. Les màximes arribaran als 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, tenim un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats dispersos a zones altes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint durant la tarda a moderant de la component sud-est. És una informació d'EMET.
1: Gràcies i molt bon dia. 7:03 del matí. Què creu que hi ha més? Estrelles a la Via Làctia o arbres a la Terra? Montse?
2: No sé, estrelles, va.
1: Estrelles.
2: Estrelles.
1: Estrelles.
7: Estels, sí.
1: Estels.
0: Estrelles.
1: Estels. Doncs la resposta correcta són els arbres.
2: Sí.
1: S'estima que al nostre planeta hi ha uns 3 bilions d'arbres, una xifra superior al nombre d'estrelles de la Via Làctia. Així que... targeta vermella per cada un de vosaltres. Vinga. Les 7:03 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4. A Ràdio 4, Bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Comencem aquesta nova hora del Bon dia i bona sort, 25 de maig del 2026, un dia en el qual hi ha molta gent que... cal té festiu. Alguns ja divendres, allò de dia de lliure elecció, també això de dia de lliure elecció... No podem tenir nosaltres un dia de lliure elecció? Ja ens agafem quan... dia de lliure elecció! Dia de lliure elecció!
7: Sí.
1: En fi,
7: sí.
1: Vosaltres, a les vostres respectives... Fas una cara de zombi, eh?
6: Sí.
1: Què passa?
6: Casament aquest cap de setmana, tu.
2: Oi.
1: I què?
6: Bé.
1: Sí.
6: Sí, que estic.
7: Bueno, això és que ha fet bé la feina, no?, de Love Expert. Si s'acaben casant, saps? Vull dir que... Eren pacients o no? Eren clients? No,
6: aquesta era una amiga.
1: Aquesta, però de veritat, avui... No.
0: Se li diu pacient?
7: O no, client, no.
6: No, perquè no estan malalts. No,
7: és veritat.
0: Però que, com se li diu?
1: Víctima.
6: No, són persones a les que acompanyen.
7: Persones.
0: Pues la Bea, des de divendres, sóc una persona que m'acompanye.
7: Què dius, ara?
0: Sí, he començat a fer teràpia amb la Bea. I escolta, és una cosa que us recomano, eh?
1: Perdona.
0: Treballada, ho intente, però...
1: I la fas...
0: L'he trobat... Això és com quan trobes l'amor de la teva vida, doncs amb la Bea m'ha passat.
1: Tu creus que ho trobarem tot a dins d'aquest estudi?
0: Jo crec que està tot en aquest estudi.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Ai, que no acabi amb el retorn.
7: Ai, exacte.
1: Escolta'm, però és online, això?
0: Sí, ho vam fer online, jo estava a Eivissa.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Collonut. Per cert, a primera hora hi ha hagut un debat en el programa que hi ha una notícia que diu que hi ha moltes noies, i jo crec que ha de ser extensiu a nois també, que sempre tenen un pla B de parella.
6: Ah, què dius ara?
2: Sí. Per si no surt bé.
1: Però això ha sortit amb l'estudi, eh?
2: Sí.
1: Que hi ha un pla B de parella que el tens allà...
0: A la recàmera.
1: A la recàmera, per si les coses no acaben d'anar.
6: Això deu ser des de l'època dels Tinders i aquestes coses, no?
1: No ho sé, però...
6: No m'hi trobo, jo amb això no m'hi trobo.
1: No t'hi trobes.
6: No, em trobo amb la inseguretat de base, que és el que hi ha quan necessites un pla B.
1: Sí, no. La inseguretat de base.
6: Home...
2: Clar, és que no tens clar que això acabarà ni bé ni malament. Que sí. Això potser, mira, escolta, que cal tenir un pla B, no sé. A mi m'ha sorprès molt, també.
7: A mi em va costar tant tenir un pla A,
1: per buscar-ne un B.
7: Per buscar-ne un B, és que de veritat... Que...
1: Per cert, a les vostres respectives feines, a part d'aquesta, avui treballeu?
7: Ah, sí, clar, sóc autònom, jo.
1: Avui treballes. Sí, sí. I tu també, Bea?
6: Una mica, sí.
1: Perquè tu tens consulta física?
6: Sí. També.
1: A Barcelona la tens?
6: A Barcelona, sí.
1: Molt bé. I funciona? És un negoci que funciona? O?
6: Sí, és veritat que cada vegada faig més online perquè la gent prefereix online.
0: Es I la veritat és que és molt còmode, no? És molt còmode, sí.
6: El 90% del que faig és online.
1: Molt bé. Ens pots dir l'última consulta que t'han fet?
6: L'última consulta que m'han fet.
0: Tampoc sí. Que jo vaig estar divendres.
7: Hi ha hagut una boda pel mig i l'última va ser l'Ares. Explica. Què et va dir l'Ares? Què li passa a l'Ares?
6: Explicaré la d'abans de l'Ares, perquè aquí hi ha confidencialitat màxima.
0: Claro.
6: La d'abans de l'Ares és un matrimoni que volen lluitar per la parella després de la infidelitat d'ells.
1: Oh! I què?
6: I què?
1: I veus números.
6: Té bona pinta en el sentit que ella està penedit, etc, però hi ha un tema de diferents llenguatges, no? Ella necessita sentir el penediment d'ell i ell és molt robòtic, no? Està completament...
2: O sigui, la intenció és bona, però a ella no li arriba.
6: No li arriba.
2: Ella no li acaba de...
6: No li arriba. Ell repeteix els mantres, no?
0: Això pinta bastos,
1: Això pinta fatal.
0: Això pinta fatal.
1: Vinga, va, però la solució només està en les mans de la...
0: Sempre, sempre.
1: Les 7 i 7 del matí. I avui hem de ser feliços per...
0: Perquè ens importi una merda amb qui surt la menja mal.
1: No, mama.
0: És la meva secció, jo ho faig sempre.
1: No digues aquestes paraules.
0: Bueno, perquè és que el guió li havia posat per a que ens importi bastant poc. I he pensat, quan la digui, la colaré a la meva manera. Home, és que Badó, arriba un moment, jo ho entenc, que a tots ens agrada el salseo, ens encanta comentar, mirar, opinar de la vida dels altres, però escolta, hi ha un moment que algú hauria de parar això, no?
1: Un moment.
7: Jo paro. Sí. Quan va sortir amb la Nicki Nicole,
0: sí.
7: Deu estar. Sí. Vas estar Ares, cada dia.
1: És veritat.
7: És veritat. És que jo venia amb el cotxe i pensava...
1: Amargar la vida tot el dia amb la Nicki Nicole.
0: Ell me la va amargar a mi la vida.
7: Que va durar dues
0: ell
7: setmanes.
0: Me la va...
1: Va durar més.
0: Jo sempre defensaré la nòvia de la minya mal. No, carinyo, té nom, cognoms i vida pròpia. Llavors, jo què vaig defensar la Nicki Nicole? I ho faré sempre. Però, home, el que li estan fent amb aquesta nana, està tirant tot el cap de setmana. No ha disfrutat de Bad Bunny. No ha anat a Bad Bunny, aquesta nana.
1: No va anar-hi.
0: No, com ha d'anar, si està tot el dia amb ell,
2: no va anar-hi,
0: Vull dir, com si no estigués.
2: Ah, val.
0: Està tot el dia en el focus, tot el dia. No sí. Parlo només de famosos, O sigui, perquè està tothom amb qui surt, amb qui deixa de sortir, què penja, què fa, què no fa. També passa entre nosaltres. Amb companys de feina, amb amics, amb familiars, sempre opinant, sempre jutjant decisions alienes, com si ens anés la vida. Això és esgotado. Al final tots anem bastant perduts, intentant-ho fer el millor possible. Tots tenim contradiccions, sí. Errors, també. Moments estranys, sí. Però arriba un punt molt sa a la vida en què entens que no cal entrar a valorar-ho tot. Escolta, hi ha coses que simplement no te va, no són cosa teva, no són assumpte teu, i ja està. Quan deixes de mirar tant la vida dels altres, doncs t'ocupes una miqueta més de la teva. És el que hauria de fer la gent. Així que avui hem de ser feliços perquè cada vegada ens importin menys segons quines coses, perquè viure i deixar viure continua sent una de les millors decisions de la vida.
1: Que maco! Sí. Saps què és el més maco de tot plegat?
0: Què?
1: La Bea que va assistint, sí, la teva terapeuta que va assistint a la seva pacient.
7: Sí. No, ho estàs fent bé.
0: Estàs orgullosa, Bea?
6: Sí. És que jo no va pensar, quina dona sàvia, o sigui, és tot llum. Sí, escolta,
1: és una meravella.
0: És una dona sàvia, ja està.
1: És que és una meravella.
0: Un cap de setmana ha necessitat, Bea, si és que en dos dies ja ho tenim això.
1: No, és que
6: no ho pot verbalitzar millor.
1: Bé, sí. És que en dos dies...
7: Ja l'has arreglada. Ja l'has arreglada.
1: Un moment.
7: No pots deixar la teràpia, ja.
1: I dos dies ja la té arreglada, però és que en quatre dies la teràpia t'agafarà ella, tu.
7: Sí, exacte.
1: Bé, això està claríssim. Les 7 i... Va, 4 minuts i arribem a un quart de 8 del matí.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: 25 de maig del 2026, tal dia com avui, però del 1969...
2: Comencem amb l'estrena d'una pel·lícula. Aquest dia s'estrenava Cowboy de mitjanit, de John Schlesinger, protagonitzada per John Boyd, per Dustin Hoffman, i que sonava la seva banda sonora d'aquesta manera.

0: Tal dia com avui, però del 1977...
1: S'estrenava també la pel·lícula La guerra de les galàxies, de George Lucas.
0: Què passa, tu? Avui és el dia dels friquis, eh?
2: Sí, no?
0: Avui és el dia internacional dels friquis.
3: De l'orgull friqui, exacte.
0: Què passa? Per què fas així? Que ets molt...
2: No, perquè... començat amb... Saps què vull dir? Hauríem d'haver començat per aquesta, no?
1: No, perquè és cronològic. Si es va estrenar després que l'altre, no puc fer-hi res.
0: Clar,
3: exacte. Ets molt fan. Ets molt fan.
2: Home, a veure, molt fan, no perquè hi ha gent que està molt pallà.
4: Sí, sí, hi ha gent loca.
2: Però sí que és veritat que me les he vist unes quantes vegades i que la primera imatge que jo tinc pràcticament d'anar al cine, que jo devia tenir 7 o 8 anys, era un cine d'aquests grans de Barcelona, i anaves allà, t'assentaves i et començava a passar la nau espacial aquella per sobre, la música aquesta i tal, que vas allà agafat. Sí, però què està passant aquí, saps?
1: Clar, sí, sí. Clar. Sí.
0: Molt bé, això que has dit que hi ha gent que està molt pallà...
2: Amb això de Star Wars.
4: Sí, hi ha gent
2: que està... Tinc un amic que té un traje de Star Trooper d'aquests, de soldado de l'Imperio.
1: Sí,
2: i se'l posa.
1: I se'l posa,
2: I lo fort és que se'l posa.
0: Sí, molt bé. Se'l posa per anar a treballar o per anar a la platja?
2: Aquest és capaç de qualsevol cosa.
0: Molt bé. Doncs sí, que està una mica pallà. Sí. I tal dia com avui, però del 2018...
1: Un jutge de Nova York imposava una fiança $1 milió al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, per càrrecs de violació i abusos sexuals.
5: Eran casi las 7:30 de la mañana hora local. Un Weinstein, de aspecto relajado, entra en la comisaría del lujoso barrio de Tribeca para entregarse a la policía. Bajo el brazo, una agenda y 2 libros sobre cine, lo que algunos medios locales han descrito como parte de su puesta en escena.
0: I també tal dia com avui, però del 2020.
1: L'afroamericà George Floyd moria per asfíxia a Minneapolis després de ser reduït de forma brutal per un policia local.
6: El passat 25 de maig va néixer sense voler-ho, un iconus global contra la brutalitat policial i el racisme. Va començar una onada de protestes que no va tenir cap altre exemple des de la mort de Martin Luther King l'any 1968.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: 2:15 d'avui. Sabeu quan es parla tant del plàstic, que el plàstic, no, que reciclem, que hi ha molt de plàstic...
4: És que fa molt mal, el plàstic.
0: No, és que fa més mal del que ens pensem.
4: Més, encara?
0: Però molt més del que ens pensem. És que l'altre dia ho vaig veure i dic, és que això ho vaig explicar. El plàstic pot trigar fins a 450 anys... a desaparèixer completament.
1: Mare meva.
0: A veure. Ara. Un estudi sobre degradació de materials ha estimat que una ampolla de plàstic, una ampolla com aquesta que tinc aquí sobre, pot tardar entre 400 i 450 anys a descompondre's del tot en condicions naturals. El tema és que els investigadors expliquen que el plàstic no desapareix realment, sinó que es fragmenta en microplàstics cada cop més petits que poden quedar al medi ambient durant segles. Sabeu que durant el dia anem respirant plàstic?
4: Els microplàstics.
0: Vam dir que durant una setmana podem respirar o ingerir la quantitat de plàstic com una targeta de crèdit.
1: Sí.
0: Ho sabíeu, això?
2: Era
0: no,
2: això. No,
0: vull dir que si em penses un datàfon ja ho tens, eh? Els investigadors, tal com deia, expliquen que el plàstic no desapareix realment, que es fragmenta, microplàstics, cada vegada més petits, es poden quedar sobrevolant pel medi ambient durant segles. Això ajuda a entendre per què la contaminació per plàstic és un dels problemes ambientals més persistents del planeta. Doncs, família, fem-li la guerra al plàstic. Anem a la cançó, desengrassem aquesta nova hora, arribant ja d'aquí a 5 segons a 7:45 del matí, Montse.
1: Sí, perquè de les darreres cançons que hem sentit de Lady Gaga, l'última així més destacada va ser la col·laboració que ha fet amb Bruno Mars el passat 2025, que va ser la cançó més escoltada de l'any. Però anem a recuperar la música de ball de Lady Gaga per remuntar aquest dilluns. Born This Way. Just put your paws up.

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Bon dia i bona sort, amb Bedollador.

0: És un quart i cinc minuts ara mateix de 8 del matí. Anem als principals titulars de la premsa escrita. Comencem amb La Vanguardia. Avui ens trobarem aquest titular.
1: Zapatero s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra. El periòdico diu empresaris xinesos van pagar la trama de Zapatero. El País avui destaca Trump avança en la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. El Mundo diu Zapatero va reclutar el cap econòmic de Moncloa com a ponent per captar clients. El diari Ara llegim la UDEF atribueix guanys de 4 milions a Zapatero amb la trama. L'ABC avui titula la justícia bloqueja els comptes bancaris de Zapatero. I La Razón avui diu els pagaments després del rescat de Plus Ultra. Deuca Don.
0: I anem a la premsa esportiva. Comencem amb el diari Esport fent referència a la celebració que es va fer ahir del Barça femení al Passeig Maria Cristina.
1: Que exclama que grans.
0: I Mundo Deportivo.
1: Que diu desfermades.
2: Bon dia i bona sort amb Bedollador.

0: És dilluns 25 de maig del 2026 i encara que sigui dilluns seguim tenint fills, eh? I això ja... Els vostres avui, els teus van a on van?
1: No, mira, el meu, el petit, sí. Aquesta setmana té avui dia de lliure a disposició d'aquest festiu, diríem, avui festiu. Demà té classe, dimecres i dijous hi ha vaga. I divendres té visita mèdica. Com a bon adolescent. Amb...
2: Vaya combo.
1: Sí, per tant, una setmana molt productiva a nivell de formació. Sí.
0: I després, m'estranya que després pregunten, i això va bé alto o bé baixa? Sí, és que no van a l'escola. I els teus?
3: Les meves, avui vacances, però demà ja normal.
0: Demà normal, eh? Molt bé. Els teus, Montse?
2: Sí, avui festa.
0: Avui festa.
2: Avui lliure disposició.
0: Molt bé, dia de lliure disposició.
2: Sí, senyor. Sí.
0: Dia de lliure disposició.
2: Lliure disposició.
0: Tu què?
4: I el què? Veig que preguntes a tothom, i a mi no.
0: El que t'has de preguntar, tu? I el què?
4: Res.
0: Molt bé, doncs ja està.
4: Vinga, va.
0: Anem al consultori del pare Marc. En Dani i la Laura pregunten, el cap de setmana que volem anar a la platja per primera vegada amb els nostres fills de 2 anyets. Algun consell, pare Marc? Benvinguts a la guerra.
1: Molt bé. Doncs sí, estem ja a les portes de l'estiu, ja fa calor, ja podem anar a la platja. Hi ha moltes parelles, com en Dani i la Laura, que voldran agafar les criatures i anar a la platja aquest proper cap de setmana per viure un nou moment estel·lar en família. Però anar a la platja té les seves particularitats. Oi que semblaria que només amb el banyador i la tovallola seria suficient? Doncs no! Una criatura, per petita que sigui, necessita un contenidor d'aquests del Port de Barcelona per portar tot allò que li fa falta per prendre un bany d'una horeta a la platja.
0: Perdona, deixa'm obrir un parèntesi. Ara s'està posant molt de moda aquests carros. Uns carros, que són uns carros literals, és com un carrito, un quatre rodes sí. I un mànec que s'estira.
2: Especial per la platja.
0: Per tot. L'altre dia va arribar... Estava a la platja amb una cala i va arribar un matrimoni amb el fill, que el fill ja pràcticament només faltava que el plastifiquessin.
1: Sí.
0: Entre els pantalons, la samarreta, la crema, el gorro... Les ulleres, que no es veien, eh?
1: No.
0: Que li toqui una mica el sol, pobra criatura.
1: Ara, és que per una horeta de platja necessites buscar parasol, manguitos, ulleres de sol i de sota l'aigua, pales, pilotes, planxa per les onades, matalàs inflable, 3 tipus de calçat, una nevareta amb la fruita i la beguda freda... En fi, que el moment de fer la bossa sempre és un moment que sempre et preguntes si hauràs de contractar un xerpa per portar tot allò, val? Ara us explico amb més deteniment una secció que avui porta per títol Welcome to the Beach. No passa res, perquè aquí anava el canvi de... Aquí anava el canvi de sintonia de la primera a la segona.
0: No passa res, continua.
1: Bé, ja som a la platja i el primer que hem de fer quan arribem és buscar un espai per instal·lar-nos. Concretament, necessitem un espai d'unes 3 hectàrees per deixar-hi tot el material. A més, aquest terreny ha d'estar a primeríssima línia de mar, que és allà on es fan els castells de sorra per controlar les nostres criatures.
2: Clar.
1: Després hem de plantar el parasol i lligar-hi els nens al pal perquè no es fotin a l'aigua abans d'untar-los amb la crema solar.
0: En cinta americana, eh?
1: Sí. I allà, quan els tenim lligats, és quan els hem d'untar en crema solar i posar-los els manguitos si encara no saben nedar. Després ja els podem deslligar, instal·lar la resta al campament base, evidentment sempre sense treure'ls un ull de sobre. En general, els crius s'ha de dir que disfruten molt a la platja, si bé necessiten d'una vigilància extrema. Per tant, ells disfrutaran molt mentre vosaltres entrarà un complex de socorrista important i tot i que no us pugueu comparar massa ni amb la Pamela Anderson ni el David Hasselhoff. Penseu que el criu petit, amb les seves anades i vingudes a buscar aigua per les seves obres d'enginyeria, pot acabar a la costa d'Almeria si va baixant i no troba allò que busca. Digue-li una petxina, digue-li un bastonet, digue-li el que sigui, vale? I el gran o la gran, bé, encara que sàpiga nedar, estarà jugant a fer-vos patir amb tècniques de l'estil a veure quanta estona puc passar sota l'aigua sense que em vegin, saps? És una cosa que també els agrada molt. Bé, l'altre moment clàssic és el del gelat o la beguda. Haureu d'anar al xiringuito de torn amb el petit agoll perquè a la sorra li crema. A vosaltres no, per descomptat, a les nous crema, però el nen sí. A comprar un gelat que, ja us avanço ara, el més probable és que caigui a terra, val? Caigui sobre la sorra. Per tant, agafeu sempre que anem al xiringuito també una ampolleta d'aigua perquè us servirà per beure o, si més no, per esbandir el polo, arribat al cas. I arribem al moment de tornar cap a casa. Compteu que necessitareu un mínim de 2 dies per desmuntar tota la parada i per arrossegar-ho fins al cotxe, que evidentment no estarà arran de platja. A més, a la tornada el petit sempre s'ha de portar coll perquè està cansat. En fi, però i la satisfacció d'arribar a casa sabent que us heu passat de cony i que ara només us queda endreçar-ho tot, dutxar-vos vosaltres i les criatures, escombrar la sorra, fer-nos el sopar i portar-nos a dormir.
0: No, és que ara m'ho estàs explicant això un dilluns al matí. matí se'n fa una muntanya, sí o no, Bea?
3: Molt muntanya,
0: veus,
3: molt muntanya.
0: Es fa molta muntanya.
2: Però tot passa, eh? Perquè mira, jo he estat aquest cap de setmana a la platja, que de fet els meus tenen 10 i gairebé 8, sí. I ens vam estar fixant en una família que eren 3 nens petits, no, perdona, un nen i una nena que devien tenir 5 anyets, i eren bessons, i llavors tenien un altre que devia tenir uns 2 o així, és a dir, de bolquer, perquè clar, no has esmentat el tema bolquer
1: correcte.
2: I platja, que això és horrorós.
1: Sí. I vam pensar... Exacte, el toldo aquell, saps, per l'ombra.
2: Exacte, de tot, la piscineta aquella per anar ficant el petit, que clar, la meva parella i jo ens miràvem, deia, ostres, això, que bé que ja ho hem superat. Per tant, ara sí que és veritat que anem una mica més lleugers, que encara continues l'encarregat, però cada vegada te'n vas desprenent una miqueta de més coses. Per tant, tot passa, que totes les etapes passen.
1: Sí, no, de fet, hi ha un moment en què per anar a la platja, perquè per portar-nos a la platja, que necessites són 20 euros. Donar-los-hi, perquè se'n vagin sols, saps què vull dir?
0: Tu has arribat a la fase de les ulleres, els patos...
2: Ah, sí, ulleres,
0: ho porteu tot,
2: sí,
0: això,
2: el snorkel, tot això sí, però ja portem... Ja podem portar coses per nosaltres, també.
1: Jacques Cousteau, l'Alcalipso, portava menys coses, eh?
0: No. Però clar, arriba un moment també, quan creix una mica, que ja no és només perquè has de portar menys coses, sinó perquè les coses que heu de portar també les poden portar ells.
2: També és important, això.
0: I això ajuda molt.
2: Important.
0: Gràcies, Marc.
1: A vosaltres.
0: Per tant, que si sou pares i heu d'anar a la platja amb els nens, resum.
1: Bon dia i bona sort.
0: Bon dia i bona sort.
1: Sí.
0: Exacte, que tingueu sort, que us farà falta. Sí. D'aquí 2 minuts, 8:15 del matí.
5: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
0: Vinga, va, que tenim regalasso per a l'audiència del Bon Dia, Bona Sort. Aquests fidels, els que treballen.
4: Els que no.
0: Els que tenen insomni i que estan escoltant el Bon Dia, Bona Sort, tenim un regal per vosaltres. Ja podeu trucar al 900-630-630. 900-630-630. Avui us portem un regal que us explotarà el cap, però no literalment. I és que la invenció del temps convida a una reflexió col·lectiva sobre què és el temps, quin és el seu origen, com el percebem, com sorgeix el temps en la ment humana. Podem viatjar al passat?
4: On és el temps al...
0: Espera, que no he acabat. On és el temps al cervell? Què passa quan la nostra memòria ens falla? Es pot predir la història? A partir d'aquestes preguntes i moltes altres, l'exposició ens acosta als avenços científics i les interpretacions culturals que hi ha, que han intentat comprendre aquest fenomen tan abstracte i alhora tan central per la vida humana. Us convidem al Centre Martorell d'Exposicions a la Ciutadella. Una proposta única que forma part del programa d'exposicions singulars del museu i convida a pensar el temps des de la ciència, la cultura, la condició humana, la filosofia i el pensament contemporani. Déu-n'hi-do, eh?
4: Déu-n'hi-do.
0: Vinga, va, anem a recollir la trucada. Bon dia i bona sort. Ui.
6: Bon dia, què tal?
0: Hola, què passa ara?
4: Que està dient que no el Jaume, m'ha assustat.
0: No, però ja està tot controlat.
4: Està tot controlat.
0: Amb qui parlo? Hola. Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Ara sí. Amb qui parlo? Que s'ho passa aquesta setmana.
6: Rosa Maria,
0: que vostè va rient i jo patint aquí com un animal, eh? Rosa Maria...
6: Perquè jo te sento a tu i tu no me sents a mi.
0: Jo, Rosa, et sento, però fins al cor et sento, Rosa. Mira la Rosa Maria.
4: Ai, que és mona, Rosa Maria.
6: Però és que al matí amb vosaltres sempre riem.
4: Ai, que és mona.
0: Para la música, Gorka, que aquí ens interessa sentir bé la Rosa Maria.
6: No, és veritat, perquè sempre esteu dient una cosa o una altra i vinc a...
0: Mira, Rosa Maria, aquí ens contagiem de tonteries. Com està el panorama, o ens contagiem de tonteries...
2: Tu diràs, i tant.
0: O el riu. Des d'on truques, Rosa Maria?
6: Clar que sí. Pues d'aquí al costat vostre, de Poblenou.
4: Mira.
6: A la vora de Diagonal Mar.
0: Veus que bé? Mira, el dia que vinguis a buscar, pots venir a buscar el regal i es portes a esmorzar. Veus que bé, Rosa Maria?
6: Molt bé.
0: I tots contents, home, i tot arreglat.
6: Clar que sí.
0: Molt bé, Rosa Maria, bueno. Ara, amb la mà al cor i amb tota la sinceritat del món, Saps quin és el regal que et fem o no?
6: No.
0: Ja ho deia jo, perquè...
6: Per què? No, perquè m'he adelantat.
0: No, és que estava llegint el regal i veia que m'estaven passant la trucada. Dic, però jo ja, claro. intuï, Jo he intuït, això serà una senyora simpàtica, perquè per fer això has de ser simpàtic.
6: És que si no ho fas així, que... escolta'm, és que no
0: hi ha manera, no hi ha manera, no hi ha
6: hombre.
0: Manera. Escolta'm, hombre, se'ns enfada i tot, no resoldré.
2: Clar, clar.
0: Rosa, escolta'm, que res, ara el David t'explicarà ben bé el regal que t'emportes, eh? Però està molt bé. Que el gaudeixis molt, és per dues persones, no sé si tens pensat amb qui anar.
6: És per les persones, m'imagino, que no serà pels animals.
0: No, per dues persones, per dues persones.
6: Ah!
0: Bueno, a veure, si vols amb un animal, tu mateixa. És el teu problema.
6: Vale.
0: Amb qui aniràs?
6: Pues, depèn de qui, el que sigui, tindré amb el meu marit. Depèn del que sigui, amb la meva filla.
2: Ah, mira, molt bé. Llavors ja triaràs.
0: Perfecte, doncs, Rosa Maria, a disfrutar-ho molt. Una forta abraçada.
6: Moltíssimes gràcies i continueu així sempre.
0: Moltes gràcies a tu també, continua així cada... Mira, dilluns i així aquesta hora, doncs escolta'm, ens dona esperances de seguir avançant.
6: Home,
0: una abraçada, bon dia, bona sort.
6: Igualment, bon dia, bona sort.
0: Adéu, adéu.
6: Adéu.
0: Sabies que...
7: Existeixen plantes que fingeixen estar mortes, com t'has quedat? No t'ho esperaves, no ho has vist venir, que això, eh?
0: A mi últimament m'ho fingeixen totes a casa, eh? M'ho està fingint.
7: No, parlem de plantes, no de dones.
0: De plantes, espècies... de plantes, animal.
7: Algunes espècies del desert poden passar mesos completament seques, arrugades i aparentment mortes, però quan tornen a tocar l'aigua, en qüestió d'hores recuperen el color verd i tornen a obrir-se com si haguessin ressuscitat.
0: Però què vols dir, que ho fan esparsament?
7: Sí, sí, sí.
0: Fan veure que s'han mort?
7: Elles són molt llestes.
0: Va.
7: T'ho juro. Tampoc entrarem aquí ara amb el tema, perquè tinc més sàpies que...
0: I perquè no tens ni punyetera idea.
7: Bueno, ja ho he explicat, Badó.
0: Va, sabies que...
7: Hi ha un poble a Països Baixos sense carreteres, a Whithorn, els desplaçaments es fan principalment amb barques, perquè el poble està ple de canals. De fet, el silenci és tan característic que molts turistes diuen que sembla com un decorat de pel·lícula.
0: I sabies que...
7: Els koales tenen empremtes dactilars gairebé iguals a les humanes.
0: Mira, això ho sabia jo.
7: Sí?
0: Sí, sí.
7: Potser ja ho hem dit.
0: El del meu DNI ho va fer un koala.
7: Les seves línies són tan semblants que fins i tot poden confondre's en anàlisis forenses simples.
0: Molt bé, i sabies que...
7: Existeixen cascades que semblen foc? A Horsetail Fall hi ha uns dies molt concrets de l'any en què la llum del sol crea un efecte òptic que fa que l'aigua sembli lava caient muntanya avall.
0: I sabies que...
7: Ja està.
0: No, n'hi ha més.
7: No, però és que són de tota la setmana. No te'ls diré ara.
0: No, vull un mes.
7: Vols un mes? Va, doncs te dic un altre. A veure, deixa'm triar... Va, sabies que existeix un restaurant sota l'aigua? Ander està parcialment submergit al mar i permet sopar observant peixos i el fons marí a través d'una enorme paret de vidre panoràmica.
0: Això ja ho fa el Nautilus.
2: No m'hi trobaran, eh?
0: Això ja ho fa el Nautilus.
7: No t'agradaria?
0: Això ja ho fa el Nautilus aquí a l'escala.
7: Sí?
0: Clar.
7: Pues vale, porta'm. Però jo no he anat mai a un restaurant sota l'aigua.
2: Jo tampoc, escolta.
0: I el Nautilus. Va, 2:15 de 8 del matí. Right now.
5: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: Vinga, 25 de maig, 2026, el dia que ens amem, sabem que la UDEF situa Zapatero a la cúspide d'una xarxa organitzada de tràfic d'influències i apunta al seu lideratge no visible.
2: Els dos informes que ha lliurat la UDEF al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situen Zapatero al capdavant de la xarxa que va intervenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra el març de 2021. Els informes, basats en converses i correus intervinguts a directius de l'aerolínia, així com a l'entorn més proper de Zapatero, el situen com el principal beneficiari a ell i a les seves filles de les contraprestacions que aquesta xarxa rebia a canvi dels seus favors.
0: Mentrestant, el president del PNB, Aitor Esteban, creu que seria irresponsable que Pedro Sánchez continués governant més enllà del 2026.
2: En un acte electoral celebrat a Durango, a Biscaia, Aitor Esteban ha assenyalat que tots els escàndols judicials que afecten el govern espanyol són absolutament perjudicials per la imatge de la política i per l'estabilitat governamentals. Esteban ha recordat que ja són 9 els casos oberts, l'últim el de Zapatero, i que en calen moltes explicacions.
0: Mentrestant, el PSOE reitera el suport a Zapatero i reclama proves a la justícia.
2: El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha tornat a sortir en defensa de l'expresident Zapatero arran de la seva imputació pel cas Plus Ultra i ha reclamat proves a la justícia. En un acte d'ahir diumenge a la Festa de la Rosa de Granollers, Patxi López ha assegurat que encara no s'ha demostrat res i ha demanat a la justícia que exerceixi el seu paper, tot defensant la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Detenen un home de 44 anys per ferir amb una arma blanca el seu company de pis a Juneda, Lleida.
2: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca al seu company de pis. Els fets van passar al voltant d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
0: Mentrestant, també en clau de successos, una persona va resultar ferida per arma de foc a Calafell la matinada de dissabte.
2: Els fets haurien començat de matinada amb una baralla al municipi del Baix Penedès, concretament al passeig marítim, en una zona d'activitat d'oci nocturn. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i, de moment, no s'ha practicat cap detenció. La vida de la víctima no corre perill.
0: I els Estats Units hi tenen a prop en postures per tancar un acord de pau de 60 dies.
2: Donald Trump assenyala que les negociacions avancen favorablement, però que les parts hauran de reflexionar abans de signar el pacte. El restabliment del trànsit a l'estat d'Ormuz sembla que podria ser una realitat aviat, ja que el ministre d'Exteriors persa ha discutit amb el seu homòleg omanita com fer-ho d'una manera segura. Tot i així, el programa nuclear encara genera divergències.
0: Vinga, va, anem pel temps i el trànsit. Gràcies, Montse. Ens acostem a Emet. La informació que ens acosta Juan Carlos Piña. Bon dia i bona sort.
8: Bon dia, què tal? Aquest dilluns a Catalunya les temperatures se mantenen en general amb poques variacions, sent elevades per aquesta època de l'any a la depressió lleidatana. Les màximes arribaran als 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, tenim un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense a descartar ruixats dispersos a zones altes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a moderant de la component sud-est. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Anem a conèixer com tenim la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Vicenç Llorca, bon dia i bona sort.
9: Bon dia. Comencem la jornada avui dilluns amb circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. A la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada de la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a l'A2 a l'altura de Sant Feliu. La C58 a l'altura de Sabadell també manté trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana. I ho acabem de saber que ara mateix l'AP7 té la calçada tallada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud a causa d'un accident amb fins a 4 quilòmetres de retenció i també circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla un carril també en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. A veure, qui parla i badalla i mentre estan fent el... Qui estava parlant ara?
2: Se m'ha sentit?
0: No. Badallaves tu?
2: Jo he badallat. No sé si algú més ha badallat. Jo he badallat, confesso.
3: He badallat.
0: Sí, jo crec que hi ha hagut 4 badalls alhora.
3: Perquè s'encomanen, ho sabeu.
0: Sí, s'encomanen. Home, sabies que els badalls s'encomanen? Ens ho he dit l'Ares com 15 vegades, això. Va, 2:15 d'avui del matí. Vinga, va, anem al gran error quan discutim. Escoltar per tenir raó en lloc d'escoltar per entendre. Com sempre, la Bea Bravo, la nostra experta en afers conjugals.
3: Això mateix.
0: Doncs ens posarà aquí...
7: Llum a la foscor.
0: La solució. Hosti, això del llum a la foscor s'ha convertit ja en un recurrent que utilitzem ja en el nostre argot diari.
7: Però és que és molt real, bèstia, és real.
0: És que és molt bèstia.
2: És que va molt bé aquesta frase. Va molt bé.
0: Va molt bé.
2: Ja la fem servir per això.
0: El porta l'ha clavat, aquí.
7: L'ha clavat. Igual que la va clavar quan me va agafar de doble de llums. No us oblideu. Carles Porta ha fet això per la meva vida professional.
0: Com que doble de llums?
7: Jo vaig ser doble de llums de Vigas Luna, com a director d'una pel·lícula.
2: A veure, ho has explicat tantes vegades com tu vols del Guinness.
7: És que va, no m'escoltes.
2: Has d'escoltar.
0: Però no té res a veure amb el dia del papa, oi, això?
7: No, això és un altre dia. Però també vaig estar beneïda per Vigas Luna. Salta una altra vegada, senyor, per favor, el plano ja estaria, no? Vinga, salta.

0: per demostrar que tenim raó. És a dir, mentre l'altre està parlant, nosaltres ja escrivim mentalment la resposta, no? I clar, així és molt difícil que algú se senti escoltat de veritat, perquè escoltar no és necessàriament donar la raó, això és importantíssim. Escoltar és intentar entendre i validar quina és l'experiència emocional de l'altra persona. Això és escoltar. Llavors, perquè recordem que l'experiència de l'altre sempre és legítima, sí? Encara que no la compartim.
1: A veure, un moment,
0: Digue'm.
1: O sigui, tot això que estem dient ara,
0: sí,
1: que la gent no es pensi que és per una reunió al Consell Administratiu, o, no, o una reunió per repartir dividends, no. Això, estem parlant de parella, eh? Estem parlant
0: sí,
1: de parella.
0: Ara, o sigui... ara m'ho emporto, si vols, al territori de la parella, però espera, perquè això es pot extrapolar a qualsevol tipus de conversa.
1: Molt bé, però,
0: no?
1: però que quedi clar que aquesta secció parla de parella.
0: Aquesta secció parla d'amor, de parella, de relacions, de ruptures i d'infidelitat, que us aniré a portar aviat una altra, perquè és un tema que m'interessa molt. Però el tema és que dues, i això ha de quedar molt clar, perquè és parella i és a tot arreu, dues persones poden tenir experiències completament diferents davant d'uns mateixos fets. És a dir, la realitat és
2: que
0: neutra.
2: Fort, sí.
0: Ho entenem, això, no? Perquè confonem moltes vegades el jo no ho visc igual que tu amb el que tu sents és incorrecte. Això s'explica molt bé al llibre de Marshall Rosenberg, La comunicació no violenta, no? On ell diu que confonem fets amb interpretacions constantment. Us poso un exemple. Si jo us dic la Bea té els ulls marrons,
1: sí,
0: és un fet, és un fet. Per què és un fet? Perquè em mireu als ulls i veieu que són de color marró.
3: Estic apuntant el llibre, perdó, que el Badó m'havia agafat el mòbil, sí, m'estic apuntant La comunicació no violenta.
0: És boníssim. Aquest llibre és boníssim.
3: No, és que semblava sí, que jo estava mirant el mòbil, m'estava apuntant, m'ha agradat el llibre.
0: Sí, el llibre és boníssim.
1: Escolta'm una cosa, mira, corres un perill, eh? No, o sigui, l'Ares ha dit que ara és clienta teva.
0: Clienta també.
3: La meva m'acompanya.
1: És clienta teva. Compte, perquè ell el que farà és, les seves sessions les farà aquí en directe. Però és que, o sigui, ho tinc tan clar.
3: No, ho tens clar. La Bea sap més de mi ja en una sessió que tu amb 20 anys. És fort, eh? Això... A veure, ja m'entens, però vull dir que és veritat que, sí, que tots tenim un entorn meravellós i amics i família, però, ostres, el que fa una coach...
1: Jo no em gastaria diners per saber coses de segones quines persones, però a la Bel li pagaria pasta per saber coses teves, eh?
3: A veure, no.
0: Ui, però sí, això no ho faria mai, home. Això és com
1: el... Ja ho sé. Okay. Per això t'hauria pagat molta pasta. Digues.
0: No, però jo sóc incorruptible, amb això. Heu d'entendre que...
1: Vinga, va.
0: Aleshores...
1: Anem una miqueta al
0: gra. Tinc els ulls marrons, ho saps, perquè pots mirar. Són verificables. Els fets observables són veritat o són mentida. Què passa? Si jo dic que a Múnich fa fred a l'hivern, això és un fet, que no. És una interpretació.
2: Bueno, depèn, clar, no?
0: Interpretació, perquè nosaltres som mediterranis i a nosaltres ens semblarà que fa fred, però un tio d'Hamburg et dirà que allà fa calor. Llavors, portat al món de la parella, imagineu una situació molt típica. Un dels dos diu, és que últimament no estem gaire junts. Sí? I l'altre respon, però si ahir vam sopar junts, els fets són els fets, aquí no hi ha problema. El problema és la vivència de cadascú, perquè potser una persona necessita més temps de qualitat, més conversa, més connexió, i l'altre pensa, però si jo ja hi soc, què més vols? Hem passat el cap de setmana junts. Les dues experiències són veritat.
2: Clar.
0: Sí? Aleshores, moltes vegades, darrere d'un no estem gaire junts, en realitat el que hi ha és un et trobo a faltar, necessito sentir-me prioritat, etcètera, no? Una altra discussió típica. Quan mires el mòbil mentre et parlo em sento poc important. I l'altre diu, estàs exagerant, només contestava un missatge. En lloc d'intentar entendre l'experiència emocional de l'altre, la invalidem. Exageres, etcètera, no? Llavors, quan deixem d'escoltar només les paraules i comencem a escoltar la necessitat que hi ha al darrere, la conversa canvia molt.
1: I per què passa això? Per què tendim a vegades a menys tenir el que ens està dient l'altra persona quan m'aparta... Jo, mira, sempre dic una cosa, i és que si ho estic dient és perquè ho estic sentint.
2: Clar.
1: Per tant, qui ets tu per dir-me què haig i què no haig de sentir?
0: És que el dia que entenem això, el dia que entenem que els dos podem estar aquí, al davant, mirant la mateixa cosa i tenir una vivència radicalment diferent, el dia que ho entenem i ho respectem, canvia.
1: Fantàstic.
2: I pot ser perquè se senti atacada l'altra persona, com, no sé, qüestionada?
0: Sí,
2: perquè igual no, la intenció de l'altre no és fer un atac, però la rebuda,
1: en aquest sentit és el que estava dient abans, per exemple, que dic, home, és que ahir, quan vas dir no sé què, no sé quantes, home, és que jo no vaig dir... No... Però si un dels dos ho està dient és perquè ho ha patit,
0: sí,
1: i si ho ha patit i ho està...
0: Sí.
1: Ho està
0: sempre. L'objectiu seria sempre anar a validar l'experiència de l'altre. Tu pots haver-ho viscut radicalment diferent, però això no invalida la vivència de l'altre. Llavors, quan fem servir l'empatia i anem a buscar, hosti, aquest m'està dient això... La pregunta que ens hem de fer és què necessita l'altre. No és, té raó o no té raó?
2: Clar,
0: ens és igual si té raó o no té raó. És què necessita. Quan escoltes...

0: d'aquí tot canvia.
1: Que bo, que bo.
2: És bona, eh?
3: Déu-n'hi-do. Alguna cosa més per concloure?
0: No, ja està, ho deixem aquí, si voleu, eh?
3: Ho deixem aquí.
0: Tinc un exercici per fer a casa, qui vulgui, però...
3: Fes.
1: Va, si voleu.
0: Per practicar, qui vulgui practicar. A casa, timer, 5 minuts. Comença, un parla, l'altre escolta. El que escolta, només escolta. No pot interrompre, no res. I quan escolta, escolta amb la intenció d'entendre el que està dient l'altre. Quan passen els 5 minuts, el que ha escoltat ha de dir... Jo el que he entès del que tu m'has dit és... I trasllada el missatge. El que ha parlat s'ha sentit escoltat? Estupendo. Canviem els papers. No s'ha sentit escoltat? No m'has entès? T'ho torno a explicar. I així.
2: Que bona. Quin bon exercici, bona.
3: Escolta,
2: eh?
3: Pot ser que com anem a la vida, que tots anem de bòlit, això afecti tant a les parelles? Perquè tot això que estàs dient, o sigui, allò que tens, el tens per fer el sopar, per posar els nens, per banyar-los, per preparar quatre coses que tenies de la feina, això, i que et vingui la parella. Anem a fer una cosa. Escolta, tu... Clar, al final dius, jo no estic per això.
0: Ara. Saps quan la gent ho fa? Quan els hi balla la cadira...
1: Clar,
0: quan ja
1: clar.
0: Por, això s'acaba...
4: T'estàs posant a la defensiva, Badó. Okay. No estàs validant els seus sentiments. Molt malament. Un gomet vermell.
3: Bé, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Va, una abraçada. Va, tres quarts i dos minuts. Montse, avui ho tens bé, eh?
2: Home, a veure, espera, que encara no hem acabat.
3: Per què?
2: Pot passar de tot. No, a vegades, quan ho tenim bé, després passen coses. Avui hi ha la grandíssima Tina Turner.
1: Uau!
3: Vinga, va. Simple de Best és l'última?
2: Clar, home, com no podia ser d'una altra manera. Ja m'has desmuntat la playlist.
3: Tampoc cal ser la Fletcher.
2: No, exacte. No, però és que avui fa 3 anys que... Perdó, ahir va fer 3 anys que Tina Turner va morir. I
3: va morir jove.
2: Va morir... Sí. Sempre serà jove, aquesta dona. Sempre.
3: Tenia cara de senyora gran, però... Tenia una energia, aquesta dona, com James Brown. Saps?
2: Increïble,
3: incombustible.
2: Sí, per això la recordem amb una de les seves cançons més importants, amb algunes de les seves cançons més importants, com per exemple aquesta We Don't Need Another Hero.

0: des de la banda sonora de la pel·lícula Mad Max, recordem aquesta, i també una altra imprescindible de la seva discografia, What's Love Got to Do With It? What's love?
1: Entren bé, eh?
0: Home, sempre.
1: Entra molt bé, això, aquesta.
0: Sempre. Va versionar en el seu dia un clàssic de la Creedence Clearwater Revival anomenat Proud Mary.

0: No, sí. Tu, aquesta cançó la ballaves com ballava Tina Turner i estàs en una setmana amb
1: fills... A la Goodman et porten.
2: Et desmunten, no, és veritat, no. Quina energia. I amb uns talons de 10 centímetres.
0: No, jo recordo que aquelles faldilles que a vegades portava flecos i coses que anava movent, era tot drap aquesta dona.
2: Anava tot cançó rere cançó. Ara una balada en el seu dia, composada per Marc Knopfler, exclusivament per ella, Private Dancer. Ai.

0: acabem amb...
1: l'emblemàtica, la mítica, The Best.
0: I amb aquesta marxem, amb la millor.
1: Amb la millor.
0: La gran Tina Turner. Gràcies. I amb les millors. Gràcies, Montse.
1: Bon dia, bona sort.
0: Gràcies. Gràcies, Bea.
2: Gràcies.
0: T'escoltaré sempre quan em vulguis dir alguna cosa. Gràcies, Ares Teixidor.
2: A mi també m'escoltaràs sempre.
0: A tu ja ho faig. Ja ho faig. O sigui, no tinc una altra opció. Gràcies, Marc.
3: A vosaltres.
0: Marxem, us deixem amb el Cafè Idees. Demà torna, com sempre, el Bon Dia, Bona Sort. Quan siguin en punt les 6 del matí, com si cada dia fos estiu. Bon dia i bona sort, Catalunya.

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest dilluns 25 de maig. La setmana comença de nou marcada pel cas Zapatero i pels detalls dels informes de l'UDEF que hem anat coneixent. A més, avui s'aixeca el secret del sumari que ens permetrà fer-nos una idea més completa de la gravetat o no del cas. El futur judicial de l'expresident del govern sembla cada cop més gris i de retruc el futur polític de Pedro Sánchez més compromès. Un dels seus socis fidels d'investidura, el PNB, s'ha desmarcat dient que veu irresponsable que Sánchez continuï més enllà de l'any 2026. Aitor Esteban demana clarament eleccions anticipades. I en el terreny esportiu, el cap de setmana ens deixa un regust agredolç. El Barça femení toca el cel i torna a guanyar la Champions, la quarta, i ahir ho van celebrar davant de milers d'aficionats a les Fonts de Montjuïc de Barcelona. El Girona de Mitchell, però, va tocar dissabte l'infern amb un empat que l'envia a segona divisió. Amb tots aquests elements sobre la nostra taula, comencem.

0: Doncs així celebraven les jugadores del Barça la quarta Champions després de la victòria a Oslo. És la sisena final consecutiva a la que arriben, ho explicarem en detall després al bloc d'esports, però arrenquem aquest informatiu amb l'inici d'una setmana que continua marcada per l'ona expansiva, per la imputació de l'expresident Zapatero i que deixa la legislatura espanyola molt tocada. Si fins ara el Partit Popular i Vox eren els únics que havien qüestionat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez, ahir s'hi va sumar un dels socis d'investidura, el PNB. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. El partit d'Aitor Esteban fa un pas més enllà i es pregunta si té sentit que Sánchez no convoqui eleccions quan ja hi ha 9 investigacions obertes contra persones del seu entorn. El president del PNB assegura que la interlocutòria contra Zapatero és molt greu i creu que seria irresponsable per part del president allargar la legislatura fins al 2027. Ho ha dit en un acte electoral a Durango, a Biscaya.
2: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Malgrat que el rum-rum d'una moció de censura instrumental s'intensifica, des de Moncloa asseguren que no estan preocupats i mantenen el seu suport a l'expresident. Creuen que els informes de l'UDEF no aporten cap prova de delicte a l'espera que es conegui el sumari.
1: Així és, Gemma. A més de fer costat a Zapatero, des del PSOE, el seu portaveu al Congrés, Patxi López, resta importància a les declaracions d'Aitor Esteban. Els socialistes insisteixen que cal esperar a conèixer el total del sumari, però sí reconeixen que el moment és complicat. I és que aquesta setmana comença també el judici contra el germà de Pedro Sánchez pel seu contracte amb la Diputació de Badajoz. I en aquest context, els populars tornen a demanar als socis d'investidura que retirin el seu suport al president. Miguel Tellado ha estat així de contundent.
3: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. Resulta que Bambi era la careta de un presunto delincuente con colmillo retorcido.
4: Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia, y por eso los socialistas, igual que el primer día, seguimos defendiendo al presidente Zapatero, que todavía no se ha demostrado absolutamente nada. Aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas.
0: El degoteig d'investigacions judicials pot passar factura a Pedro Sánchez. De moment, però, des d'Esquerra expressen preocupació, però són escèptics amb la imputació de Zapatero. Oriol Junqueras dubta de les proves del procés judicial.
5: Escolti, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme, segons quins processos judicials, també és ben conegut per tothom.
0: La informació que tenim fins ara es basa en la interlocutòria del jutge Calama i 2 informes de més de 300 pàgines que l'UDEF ha entregat al jutge. Televisió Espanyola ha tingut accés a algunes parts.
6: Si públic tot el sumari, l'informe de l'UDEF s'ajusta i molt als arguments que exposa el jutge Calama en la seva interlocutòria. Els agents situen Rodríguez Zapatero al capdavant d'una xarxa organitzada de tràfic d'influències. La policia creu que els mails enviats per la seva secretària amb l'encapçalament de president Zapatero proven que l'expresident vigilava l'operativa financera. Els investigadors es fixen en el rescat de Plus Ultra i en les converses dels directius de l'aerolínia que es referien, per exemple, a la comissió de l'1% per pagar la celebració pel rescat o a que calia pressionar la fiscal que investigava l'operació.
0: El finançament de les comunitats torna a ser el cavall de batalla en l'àmbit econòmic per la Generalitat. Després d'haver aconseguit el suport d'Esquerra i dels comuns per tirar endavant els pressupostos, ara volen que es tanqui el nou model.
1: Sí, Gemma, perquè amb les tensions que hi ha en la política espanyola hi ha també pressa perquè el model de finançament es tanqui abans d'acabar la legislatura. I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, en una entrevista a Premsa Ibèrica, defensa que s'ha de canviar i que s'ha de fer ja. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la juntaire, Mònica Sales. Els escoltem a tots.
7: Ahora es el momento también de afrontar ese diálogo con los territorios con el objetivo de que el año que viene podamos tener un nuevo modelo de financiación autonómica. Esa es nuestra propuesta y vamos a llevarla adelante.
8: Crec que no s'entendria que Junts bloquegés una proposta de 4.700 milions per Catalunya i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució.
9: Que no interpel·le ara Junts en un moment en què qui ha hagut de liderar aquesta negociació i qui ha decidit continuar donant gasolina a un govern del president Illa que desnacionalitza permanentment ha estat Esquerra Republicana.
0: Després d'anys de no celebrar-lo, el Partit Popular de Catalunya ha convocat oficialment el Congrés del Partit que se celebrarà el proper 27 de juny.
1: En un acte a Barcelona, Alejandro Fernández ha comptat amb l'aval de Miguel Tellado, que l'ha animat a tornar-se a presentar per liderar el partit a Catalunya. Fernández vol que el canvi polític a Espanya es construeixi des de Catalunya. Ha afegit que el procés continua i considera que s'està produint un desmantellament de l'Estat a Catalunya. Per cert, que Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del PP català en substitució de Santi Rodríguez.
10: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España y también está este Congreso convocado con ese objetivo.
0: Una dècada després de la dissolució de Convergència Democràtica de Catalunya, alguns dels seus dirigents posen en dubte aquella decisió.
1: Sí, tant el secretari general de Junts, Jordi Turull, com l'expresident Artur Mas i també l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, qüestionen que la dissolució de Convergència fos una decisió encertada, però discrepen sobre quin és l'espai que ha d'ocupar actualment Junts. Mentre Turull veu el partit com l'evolució de Convergència, l'expresident Mas creu que no ha aconseguit ocupar la posició de centralitat que va tenir el partit.
11: A dins de Junts hi ha molt d'esperit de Convergència, però un esperit que del segle XX ha passat al segle XXI, que per tant és diferent en el sentit d'una manera d'entendre la política, una manera d'entendre les coses.
12: Aquest esperit convergent des del principi no va ser el nexe d'unió principal. No ho va ser. S'hi ha anat tornant. I jo crec que encara no ha arribat al 100%. Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: I us expliquem que des d'avui fins diumenge se celebra la Setmana Sense Fum, organitzada per la Societat Espanyola de Medicina de Família. Ja són 27 edicions.
1: L'objectiu és promoure que la població deixi de fumar. Enguany el lema és Inhala Vida i durant tota la setmana es farà una recopilació de dades a través d'una enquesta per mesurar no només el consum, sinó també la percepció de la ciutadania vers el tabaquisme. La darrera enquesta, la de 2025, va revelar que el 74% dels enquestats estaria a favor de prohibir fumar a les terrasses.
0: Doncs saludem a Cristina Martínez, és cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Doctora Martínez, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Sovint es percep el tabaquisme com un hàbit, gairebé com un estil de vida. Com es pot lluitar contra aquesta visió? Què diuen les dades?
13: Bé, primer de tot, crec que tenim bones notícies, tot i que el tabac continua sent la primera factor de risc evitable de mortalitat. La bona notícia és que estem disminuint el consum de tabac a nivell poblacional. Potser més entre els homes que entre les dones, però s'està reduint el consum. Tot i això, també estem bastant alarmats perquè, com vostè sabrà i l'audiència sabrà, tenim altres productes de tabac, com són les cigarretes electròniques, que sí que són un problema important, degut que els joves estan iniciant-se en aquest consum de la nicotina, no pas per les cigarretes convencionals, sinó per les cigarretes electròniques.
0: Com es pot frenar aquesta tendència? Com es pot frenar això que em diu que entre els adolescents diuen que un de cada dos joves d'entre 14 i 18 anys han provat cigarretes electròniques?
13: Bé, les cigarretes electròniques contenen nicotina i són una font d'addicció com eren les cigarretes convencionals. El que passa que en aquests moments encara no tenim una legislació forta. Per això necessitem una legislació més forta que prohibeixi aquests productes o es reguli. En aquests moments, saben vostès que estem en un procés de canvi de legislació que s'està demorant una mica perquè aquesta legislació, aquesta proposta de llei, està sent revisada a nivell europeu. Però el que necessitem és unes mesures més fortes cap a aquests productes, incloent que no tinguin saboritzants, que són l'element que fa que els joves estiguin atrets per ell, per les cigarretes electròniques. De fet, la majoria dels no joves que diuen que han consumit és perquè els atreuen aquests sabors dolços o de fruites que contenen aquestes cigarretes. Després també estan força fàcils pel seu comerç. Es poden trobar en bencineres, es poden trobar també en bars i restaurants o sobretot en que són discoteques. Per tant, són de fàcil adquisició i això sumat a que moltes vegades es venen en dispositius d'unidosis fa que siguin més accessibles pels joves. Per tant, una mesura important per reduir el que és l'addicció a la nicotina seria incrementar tots els que són les mesures eficaces contra el tabaquisme i els vapejadors. També saben vostès que tenim una llei que encara permet consumir tabac a alguns llocs que són públic, d'ús públic, com són les terrasses o estadis de futbol o llocs que es fan activitats culturals, no? Llavors, tot això, evidentment, no ajuda i fa que continuem en la normalització d'aquest consum. I el que hem de fer és intentar reduir l'exposició de joves i d'adults perquè desnormalitzem el consum a nivell poblacional.
0: Doctora, per una persona que ens estigui escoltant ara mateix vulgui deixar el tabac i ho vulgui fer avui mateix, quin seria el seu consell principal?
13: Doncs que felicitats per la decisió, que té a la seva disposició professionals sanitaris que en saben com ajudar-li i que en aquests moments, per sort també, el govern espanyol està finançant alguns dels tractaments que són eficaços. La cigarreta electrònica no és eficaç, però hi ha alguns tractaments, la variniclina, la criticina o l'ajuda del professional mateix que pot ajudar les persones a deixar de fumar. De fet, potser és la millor decisió i per això es fa aquesta setmana sense fum, per intentar augmentar la conscienciació a nivell poblacional i sobretot d'aquells 22% de fumadors que encara existeixen a casa nostra.
0: Molt bé, doncs, Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Molt bon dia.
13: Un plaer. Molt bon dia.
14: Tengo moltes ganes de que arribés esta calor perquè m'encanta poder gaudir de la platja, passejar tot el dia.
15: Però sí, he notat que a casa ja feia més calor que altres dies.
16: Estic aquí amb els meus amics, prenem una cerveseta a la fresqueta.
17: Me parece un poco pronto para que haga tanto calor, pero bueno.
0: Doncs ja ho han sentit, algunes poblacions costaneres com Barcelona han viscut les primeres nits tropicals de l'any a finals de maig. Els termòmetres no han baixat dels 20 graus.
1: I és que encarem una setmana de ple estiu amb termòmetres fins a 12 graus per sobre de la mitjana. La calor ha entrat a casa nostra de manera gradual provocada per la massa d'aire d'origen tropical que s'ha instal·lat sobre Catalunya. Durant el cap de setmana ja s'han superat els 35 graus i tot apunta que es freguin els 40 graus a Lleida cap a dijous a divendres vinents. Després el Sergi Lores ens fa la previsió.
0: I us parlem ara d'una ONG solidària que des de fa més de 10 anys facilita allotjament i integració a persones refugiades o desplaçades. Es tracta de Refugees Welcome. L'entitat posa en contacte ciutadans amb habitacions lliures i usuaris que necessiten una llar i paguen un preu simbòlic. En aquesta dècada ha acollit gairebé 200 persones.
18: Nemat Baik és un dels refugiats acollits per l'ONG. Va arribar a Barcelona fugint de l'Afganistan i durant mesos va patir estrès posttraumàtic.
19: Soñaba cuando me arrestaron los talibanes dando mis golpes con la pistola.
18: El Martí Fradera és un dels anfitrions de Refugees Welcome. Fa anys que és voluntari i ha acollit gairebé una decena de persones com el Nemat.
20: Jo entenc la convivència no només com compartir una casa, un espai físic, sinó compartir una vida, compartir el dia a dia.
18: Gràcies a aquesta oportunitat, en Nemat ha pogut estudiar informàtica i espera ara poder emancipar-se.
0: Les converses entre els Estats Units i l'Iran avancen i ambdues parts poden estar a punt de tancar un acord. Suposaria la reobertura de l'estret d'Hormuz i ampliar la treva 60 dies més.
1: De fet, mitjans nord-americans publiquen avui que l'acord ja està tancat i que només falta signar-lo. Des de la Casa Blanca diuen que podria ser avui mateix, però públicament Donald Trump assegura que no té pressa i que manté el bloqueig d'Hormuz. Teheran afirma que el líder suprem ha d'aprovar qualsevol moviment i si les negociacions no es torcen, s'aixecarien les sancions a l'Iran i es deixaria per a una segona fase el punt més delicat, l'acord nuclear. Segons el New York Times, l'Iran estaria disposat a entregar l'urani enriquit i ara es negocia com l'entregaria Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units.
2: Pensàvem que tindríem notícies ahir a la nit. Potser serà avui. No li donaria molta importància perquè triguem molt a rebre resposta. Però tenim una proposta molt sòlida sobre la taula pel que fa a la reobertura de l'estret d'Hormuz i a emprendre una negociació molt real, significativa i amb terminis marcats sobre la qüestió nuclear. Esperem que puguem portar-la a bon port.
1: El president d'Israel, Isaac Herzog, critica el ministre de Seguretat, Ben Gavir, per les imatges de vexacions, humiliacions i maltractaments als activistes de la flotilla detinguts. Ho ha qualificat d'actes brutals per part de persones que creuen que els arrestats no tenen drets humans. També ha carregat contra els colons violents de Cisjordània, qui considera una multitud sense llei.
0: Ucraïna ataca instal·lacions energètiques properes a Moscou en resposta a l'ofensiva russa d'aquest cap de setmana. Ahir, uns 60 drons i 90 míssils van impactar en territori ucraïnès, també a la capital, a Kiev.
1: A Ucraïna han mort 4 persones i un centenar n'han resultat ferides. També han quedat afectats el Museu Nacional d'Art i el museu dedicat a l'accident nuclear de Txernòbil. El Kremlin diu que responien a l'atac ucraïnès a una residència d'estudiants al Donbass i reconeix que ha utilitzat un míssil hipersònic, l'Oreshnik.
0: I encara en plana internacional, Cuba ha rebut 15.000 tones d'arròs provinents de la Xina enmig de la crisi econòmica que viu aquesta illa pel bloqueig dels Estats Units.
1: És part de les 60.000 tones de cereals que arribaran gradualment a l'illa provinents de la Xina. Pequín reforça l'ajuda a Cuba en matèria alimentària i energètica. El govern xinès s'ha compromès a donar suport i assistència a l'Havana i ha mostrat el rebuig a les interferències de forces estrangeres en referència als Estats Units. Mentrestant, el govern de Trump augmenta la pressió sobre l'illa caribenya.
0: L'Avinguda Maria Cristina de Barcelona es va omplir ahir de gom a gom per celebrar el quart títol del Barça aquesta temporada a la Lliga de Campiones, una festa multitudinària que va viure des de ben a prop la Núria Godoy.
21: Les campiones de les Champions han passat la tarda aquí a Barcelona celebrant amb tots els aficionats aquesta quarta Champions, aterrades des d'Oslo i gairebé sense dormir perquè la festa realment ja havia començat dissabte a l'Ullevål Stadium. Aquí tots els culers amb moltes ganes de veure les jugadores i també aquests 4 trofeus aconseguits aquesta temporada ja demanen que es torni a repetir per la següent temporada aquest pòquer de títols. Un dels càntics més repetits, el d'Alexia, queda't, però també les MVP d'aquesta festa hem de dir Cata Coi i també Quica Nazaret.
22: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim.
0: I avui a les 12 del migdia en directe a Teledeporte, el seleccionador Luis de la Fuente donarà a conèixer la llista dels convocats pel Mundial d'aquest estiu.
1: Tothom ben pendent dels 26 escollits que viatjaran a l'Amèrica del Nord amb l'objectiu d'aconseguir el segon Mundial per a Espanya. En clau catalana, tot fa pensar que Lamin, Cubarsí, Olmo, Joan Garcia i Eric Garcia hi seran. També tenen molts números de ser convocats Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Espanya debutarà al Mundial el 15 de juny contra Cap Verd i es podrà seguir a la U i en català a la 2CAT.
0: La Junta Electoral del Real Madrid ha aprovat la candidatura d'Enrique Riquelme a la presidència després de presentar l'aval bancari. 20 anys després, la notícia és que hi haurà eleccions al Club Blanc.
1: L'empresari alacantí li disputarà el càrrec de president a Florentino Pérez. Les eleccions han de celebrar-se abans de 15 dies. I esportivament, el Madrid de bàsquet també va ser protagonista ahir després de perdre la final de l'Eurolliga davant l'Olympiacos per 92-85, 13 anys després de guanyar la seva darrera Eurolliga. El conjunt grec va sumar el seu quart trofeu a la màxima competició continental.
0: El sector dels videojocs català segueix imparable. L'empresa IO Interactive estrena un nou videojoc sobre el famós agent secret James Bond.
1: Porta per nom 007 First Light i es tracta d'un joc d'aventura i acció que reimagina els orígens de l'icònic espia. El desenvolupament d'aquest projecte s'ha fet a la capital catalana amb un equip de 80 persones. El videojoc el protagonitza un jove James Bond i la trama transcorre al Regne Unit, però també a d'altres països com Islàndia o Eslovàquia.
0: I anem ja amb el temps, Sergi Lores, molt bon dia, ho explicàvem abans. La calor d'estiu ja és aquí i aquest dilluns tornarà a ser la protagonista, oi?
3: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, som davant d'un dilluns plenament estiuenc, amb molta calor de dia, però també la que ja tenim a aquesta hora. De fet, la nit ha estat suau o fins i tot càlida cap a la costa, on hem tornat a viure una nit tropical en algunes poblacions, com és el cas de Cadaqués, també a la mateixa ciutat de Barcelona. Cap a l'interior, la temperatura ja es queda per damunt dels 14, 15, 16 graus i fins i tot també cap als Valls del Pirineu l'ambient és poc fresc, fins i tot alta muntanya. La temperatura mínima no ha baixat dels 9 a 10 graus en tota la nit. Tot plegat com a conseqüència d'aquest matalàs d'aire càlid instal·lat al damunt nostre i que ens deixa valors pròxims a uns 15 graus, 11.500 metres d'alçada, una massa d'aire que es va reescalfant dia rere dia com a conseqüència de les altes pressions d'aquesta potent dorsal anticiclònica, una massa d'aire molt estable que, sumada a la forta radiació de l'època, s'encarreguen de reescalfar aquest aire que tenim al damunt. Tot plegat amb una configuració atmosfèrica en forma d'omega que afavoreix o obliga les borrasques a circular ben lluny de casa nostra, deixant-nos aquí a casa nostra un temps molt tranquil i lluny d'aquestes pertorbacions. Així doncs, previsió pel que fa al cel, doncs a poques complicacions. Matí de sol, com a molt algunes pinzellades de núvols prims, i de cara a la tarda creixeran nuvolades en zones del Pirineu que podrien deixar alguna gotellada, però en principi ben poca cosa. La resta continuarem amb un bon sol. La temperatura tornarà a disparar-se al migdia cap a la costa. Acabarem assolint els 25 a 28 graus. Del prelitoral cap a la Catalunya central i molts punts de les valls del Pirineu i del Prepirineu acabarem assolint amb facilitat els 30-32 graus aquest migdia. Fins i tot cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre acabarem fregant novament els 35 graus aquest migdia. Per tant, novament, viurem temperatures pràcticament de juliol o agost, a ple mes de maig, Gemma, i per tant valors entre 3 i fins a 11 graus superiors als habituals.
0: Sergi, aquesta calor s'intensificarà encara més al llarg de la setmana?
3: Doncs sí, preneu paciència, Gemma, perquè la calor anirà més de cara a aquests pròxims dies, sobretot de dia, però també durant les pròximes nits i matinades, quan l'ambient es farà cada vegada més suau o fins i tot càlid. Penseu que entre dijous i divendres, en moltes poblacions no baixarem dels 18, 20 o 21 graus, no només de la costa, sinó també fins i tot de l'interior, especialment de les comarques de Ponent, quan la temperatura llavors quedarà per damunt d'aquests 20 a 21 graus. Per tant, nits tropicals a moltes poblacions entre dijous i divendres, fins i tot en algunes ciutats com Barcelona, de cara a divendres, durant bona part de la nit i matinada, la temperatura podria quedar per damunt dels 25 graus. Per tant, apropant-nos fins i tot en el que es coneix com a nit tòrrida. Recordem que estem al mes de maig. Les màximes també pujaran i amb ganes de cara a aquests pròxims dies i ens plantarem sobretot de cara a dijous i divendres amb una calor que serà molt intensa. Màximes per damunt dels 33 a 34 o 35 graus cap a punts del litoral, cap al prelitoral, Catalunya central, Valls del Pirineu i del Prepirineu s'acabaran assolint amb facilitat els 35 a 37 graus i cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre entre dijous i divendres podríem acabar fregant els 40 graus. Recordem, insisteixo, que estem al mes de maig. De cara al dissabte, la temperatura podria recular una miqueta, però vaja, es mantindria la calor molt intensa. Som davant d'una setmana, doncs, amb temperatures entre 4 i fins a 13 graus superiors a les habituals per l'època. I això no només passa a Catalunya, sinó també a bona part del continent europeu com a conseqüència d'aquesta massa d'aire càlid que s'anirà reescalfant dia rere dia com a conseqüència d'aquesta forta radiació que tenim durant aquesta època de l'any i que ens deixarà valors pròxims als 20 graus a 11.500 metres d'alçada, quan durant aquesta època hauríem de tenir com a molt entre 11, 12, 13 graus a 11.500 metres d'alçada. Una calor que es trasllada a bona part del continent europeu on entre avui i demà les anomalies de temperatura són entre 10 i fins a 20 graus gairebé superiors a les habituals per l'època, especialment cap al sud d'Anglaterra, cap a França, cap als Països Baixos. Per tant, moltíssima calor també en totes aquestes regions. I aquí, a casa nostra, continuarem durant aquests pròxims dies amb aquesta dorsal anticiclònica que mantindrà el temps molt estable. Ara bé, de cara a dissabte i diumenge, aquesta dorsal anticiclònica podrien retirar-se transitòriament sobre l'Atlàntic i això podria afavorir que llavors s'aproximés un front que ens podria deixar un repunt de la inestabilitat de cara al cap de setmana. Però vaja, durant aquests pròxims dies esperem temps molt tranquil, temps molt estable i tret del Pirineu on tindrem alguns ruixats de la tarda, la resta no se n'esperen, però sí que és cert que entre dissabte i diumenge els ruixats i les tempestes podrien ser una miqueta més extenses, però vaja, sempre afectant zones de muntanya de l'interior i també del Pirineu. Gemma, cap a la costa, el temps continuarà molt tranquil i estable o fins i tot assolellat durant tota la setmana.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Doncs vinga, a les 8 i 17 anem ja amb la lectura de la premsa. Patrícia Masses, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui dos temes, els diaris, la victòria del Barça a la Champions, evidentment, i la investigació contra l'expresident Rodríguez Zapatero.
4: Sí, comencem parlant del diari Ara i el periòdic. Els dos dediquen la fotografia de la portada en parlar d'aquesta celebració de les jugadores del Barça i a l'avinguda Maria Cristina. El periòdic titula Reines de tot i veiem a Alexia Putellas, a la capitana, aixecant el trofeu de la Champions, i el diari Ara opta per una fotografia on veiem a la majoria de jugadores aplaudint amb el campiones escrit darrere. Pel que fa al cas Plus Ultra, aquest diari, l'Ara, titula que la UDEF atribueix guanys de 4 milions a Zapatero i que la policia situa Julio Martínez com a possible lloctinent de l'expresident. I el periòdico diu que empresaris xinesos van pagar la trama de l'expresident, de Rodríguez Zapatero.
1: L'ABC, Patrícia, sí que li dedica tota la portada al cas Zapatero i afirmen que la CEPI va destruir documents al principi de la investigació.
4: Sí, diuen que els agents de la UDEF afirmen que els responsables de la societat pública els van entregar carpetes que estaven buides dels informes sobre el rescat de l'aerolínia anteriors a l'any 2025. I li dediquen la fotografia de portada a Aitor Esteban per explicar que el PNV considera irresponsable, diuen, que Sánchez vulgui culminar la legislatura.
0: I anem a La Vanguardia i al País, perquè és veritat que parlen de Zapatero, però Patrícia dedica la fotografia de portada a l'atac rus sobre Ucraïna.
4: Sí, durant la matinada d'ahir, la capital ucraïnesa, Kiev, va patir un dels atacs més mortífers des que va començar la guerra l'any 2022. La Vanguardia titula La nit que va tremolar Kiev i el país Rússia bombardeja Kiev amb míssils hipersònics. Als dos diaris veiem els efectes d'aquests més de 600 drons i 90 míssils que van caure sobre la ciutat ucraïnesa.
1: El temps passa volant, només queden un any per les eleccions municipals. Ara ens sembla lluny, però no, arribaran. I a l'Avui li dedica portada?
4: Li dedica tota la portada, titulen Municipals en l'horitzó i expliquen que després de dos anys sense cites amb les urnes, els partits ja han engegat motors i ja preparen les candidatures amb la màxima ambició. Veiem a la portada el dibuix d'una urna petita, al fons amb el que sembla una muntanya amb un llac al mig, amb tots els logotips dels partits polítics al voltant d'aquesta urna.
0: Canviem de tema, el periòdico explica que els Mossos d'Esquadra han detectat un auge de narcobúnkers a Catalunya.
4: Sí, expliquen que no únicament s'hi dediquen organitzacions criminals organitzades, sinó que també hi ha molts petits productors que utilitzen habitatges aïllats per plantar aquestes plantacions de marihuana. Diuen que els Mossos s'estan trobant cada vegada més amb narcobúnkers, que serien aquests espais que poden ser tant subterranis com en superfície, on aquests petits traficants solen plantar la marihuana. La inversió per construir un narcobúnker seria d'un milió d'euros, que a priori sembla una quantitat molt elevada, però aquesta quantitat d'aquest milió d'euros s'amortitzaria amb només dues collites. Els agents expliquen que el consum elèctric és el que delata aquestes plantacions il·legals i en els últims 5 anys la filial de xarxes d'Endesa hauria desmantellat la instal·lació elèctrica que subministrava a unes 10.600 plantacions de marihuana.
1: Patrícia, explica'ns què és el xumet digital. D'això està als mitjans, eh? No ens estem inventant.
0: És un perill del que ens alerta La Vanguardia avui, no?
4: Sí, just. Expliquen que cada vegada és més habitual veure nens absorts a les pantalles, ja sigui d'ordinadors, de tauletes o de mòbils, i és un fenomen sobre el qual alerten tant la Societat Catalana de Pediatria com l'Associació Espanyola de Pediatria. L'ús del mòbil durant els àpats o fins i tot abans d'anar a dormir impacta tant en el comportament com en el son i la capacitat d'autoregulació dels nens. De fet, la situació comença a anar més enllà del simple estar una estona amb el mòbil o amb l'ordinador, perquè si no hi ha dibuixos animats, fins i tot hi ha alguns nens que no poden menjar o no podrien anar al lavabo. Pediatres i psicòlegs recomanen als pares que prediquin amb l'exemple i que no estiguin ells tot el dia pendent dels telèfons mòbils, i si tenen fills que sí que estan tot el dia davant d'una tableta, el que recomanen és treure-ho de forma progressiva, perquè diuen que si un nen està acostumat a estar 5 hores al dia amb el telèfon mòbil, si li treus de cop, probablement el nen ho noti. En canvi, si li treus 20-30 minuts al dia, al final el nen es pot acabar desenganxant d'aquestes tabletes.
0: El que es dirà d'aquí uns anys de com hem fet ús dels telèfons mòbils, els nostres besnets no s'ho creuran, de les barbaritats que arribem a comentar sempre aquí en el recull de premsa, ho acostumem a fer. Però bé, canviem de tema. A la Patrícia li agrada quan veu subhastes. No sé per què deu tenir alguns milions amagats.
1: Sí, tens alguna cosa,
0: Té com una tirada.
1: Tendència.
0: I ara vol parlar d'una subhasta que tindrà lloc a Madrid d'aquí 2 dies, Patrícia.
4: Sí, és que em sembla molt important, molt fort, a vegades, les quantitats de diners que es poden donar per aquest cas, un manuscrit que seria de Cervantes de l'any 1593. Aquest manuscrit es va extreure de l'Arxiu Històric de Sevilla i seria una carta de pagament rubricada per l'escriptor. De fet, al periòdico podem veure la imatge d'aquestes dues cares d'aquesta carta de pagament amb la signatura de Cervantes, ja ho dic, de l'any 1593. La subhasta és a Madrid el dia 27 de maig i el preu de sortida és de 120.000 euros, més el 23% de comissió, és a dir, en total són gairebé 150.000 euros
0: doncs,
4: per aquesta carta.
0: Mira, pensava que em anaves a dir més. Bé, és el preu de sortida.
4: Preu de sortida, sí.
0: Això vol dir que, això quan és? Dimecres. Vol dir que dijous ens diràs el preu final.
4: Exacte.
0: De quan ha quedat. Molt bé.
1: Tornem a la Vanguardia perquè l'expríncep Andreu torna a estar en el punt de mira i ara per un cas d'assetjament, a on? Al Royal Ascot.
4: El Royal Ascot, que és un dels esdeveniments de curses de cavalls més famós, més emblemàtics i més glamurosos del Regne Unit, aquest cap de setmana ho va treure The Sunday Times, va revelar que la policia britànica està investigant una acusació al germà del rei Carles III per un presumpte episodi de conducta inapropiada cap a una dona durant aquestes curses de cavalls l'any 2002. Aquesta investigació examina diversos aspectes del comportament del qui va ser duc de York i aquestes noves indagacions s'afegeixen també a la macroinvestigació per la qual ja va ser detingut al febrer d'aquest any passat.
0: El cantant Rafael prepara un nou disc i aquest el vol dedicar a Mèxic. Has mirat com ho explica la premsa del País?
4: Sí, són molts els fans de Rafael que ja estan ansiosos per veure quan surt aquest disc, que a priori serà a finals d'aquest any, a finals del 2026. El Diario Milenio explica que el cantant, que ja té 83 anys, continua demostrant que el seu vincle amb Mèxic està intacte. El cantant de Linares ha tornat als escenaris aquest cap de setmana i ja té la vista posada en altres projectes. El 9 de juliol actuarà aquí a Barcelona, al Palau de Pedralbes. I no sé si sabeu que també estrena una sèrie a Netflix. Han anunciat que serà el mes de setembre, es titularà Aquel, i seria una sèrie de 8 episodis que explicarà la vida del cantant de Linares.
1: Jo vaig anar a veure el museu, Linares,
0: sí?
1: De Rafael.
0: I et va agradar?
1: Molt. A mi m'agrada molt, Rafael.
0: Sí, a mi
1: també. Estic pendent del disc. Però anem a victòries esportives, perquè abans ho comentaves, les portades anaven, les generalistes, amb fotos del Barça i aquesta Champions. Entenc que les esportives també.
4: Sí, els dos diaris esportius editats aquí, tant Esport com Mundo Deportivo, li dediquen pràcticament tota la portada a la festa d'ahir avinguda Cristina de les jugadores del Barça. Les veiem a l'escenari aplaudint i celebrant. L'Esport titula Qué grandes i destaquen que el Barça posa punt i final a una temporada històrica i Mundo Deportivo diu que estaven desatades.
0: El Jorge Agüero és el cap d'esports de Ràdio 4, el nostre company que avui s'asseu aquí a la lectura de diaris. Jorge, bon dia.
5: Què tal, bon dia,
0: perquè
5: Gemma.
0: Volem comentar aquesta gran festa de les jugadores. Qui va ser la jugadora més aclamada dels aficionats?
5: Doncs sens dubte, Alexia. Alexia, perquè el seu futur com a mínim és incert, podríem dir. I doncs, quan va agafar el micròfon la gent doncs, li va cridar quédate, quédate. Val a dir que va estar en tot moment en un segon pla, bastant discret, però, sens dubte, quan va arribar el moment del seu parlament, va ser la més aclamada amb diferència.
0: Jorge, tu entens que encara no hagi desvetllat el seu futur? Perquè mira, que li preguntem als periodistes.
5: Bueno, sí.
0: Ella diu, no és el moment.
5: Sí, efectivament, perquè primer, per respecte al club que et paga, tu doncs, has d'aguantar la situació, has d'esperar com a mínim que acabi la temporada, i suposo perquè també, és que Alexia en el Barça és el que és, no cal explicar-ho, per tant, suposo que com a mínim tindrà dubtes, estarà una miqueta dubtosa és comprensible doncs, que vulgui valorar opcions. Sí.
0: L'Alexia Putella és la més aclamada, també hi devia haver la MVP, no? La que va animar tota la festa.
5: Jo ho tinc claríssim. Qui? Ho tinc claríssim i mireu que la Patri Guijarro sempre és molt engrescadora, però per mi l'MVP va ser la Quica Nazaret, que de fet ens va regalar una actuació, va cantar la Perla de Rosalía allà a capella, allà sola, i ens va deixar tots doncs, bocabadats.
0: Sí.
5: I per mi va ser, sens dubte, Quica Nazaret, l'MVP.
0: O sigui,
5: sí.
4: Quica Nazaret va cantar la Perla, però no va ser l'única, no? Que va cantar a l'escenari el president Rafa Juste. Sí. També es va engrescar cantant una mica, que era una imatge que no havíem vist mai. Tampoc.
5: Sí, va ser també un moment molt maco, no? El president en funcions Rafa Juste, el president electe Joan Laporta, que també va ser i va participar en aquesta celebració. I sí, va haver-hi un moment després de, per suposat, doncs tenir el protagonisme, gaudir del protagonisme que hi havia de gaudir, que era més que res la primera plantilla i també el cos tècnic, doncs després van pujar a l'escenari i també amb l'ajuda dels Figaflaua, que van seguir els qui van posar també la música en tot aquest acte, doncs sí, va haver-hi també un moment
0: molt celebrat,
5: molt interessant, però, Jorge, efectivament.
1: També va haver-hi un moment que les jugadores van parlar als parlaments, van fer pujar els serveis mèdics. Què va passar?
5: Bueno, bé, jo crec que res greu, que va ser més que res un cop de calor, no? Perquè estaven allà, ens donava el sol de cara, i sí que va haver-hi un moment que les pròpies jugadores van demanar les assistències sanitàries, però res, es va solucionar ràpid i de fet vam preguntar quan va acabar tot i ens van dir que en principi no era res greu.
0: Jorge, estem parlant de les noies, de la Champions, d'una victòria contundent, però hem de parlar també d'una derrota, la del Girona. En realitat va ser un empat amb l'Elx, però que l'envia a segona divisió. Com pot ser que un equip que fa dues temporades estava jugant la Champions ara baixi a segona divisió?
5: És, Gemma, indubtablement la creu del cap de setmana. Ningú s'ho explica i és una cosa que segurament a partir d'avui ja haurem una mica de pair, perquè ahir diumenge encara jo crec que tothom seguíem en estat de xoc. El Girona el 6 d'abril va guanyar el Villarreal, la següent jornada va anar al Bernabéu, va treure un empat molt meritori i estava 8 punts per sobre del descens, i la salvació, que era l'objectiu prioritari d'aquesta temporada, ja semblava fet. Però l'equip es va desinflar, l'equip no va tornar a guanyar des d'aquell dia, des de la victòria contra el Villarreal, i el que passava una mica també com l'Espanyol, no? Tothom donava per fet que la victòria més aviat o més tard arribaria, i no va arribar-hi. Jo crec que ha de fer ara un examen de consciència al Girona, començant des de la pròpia directiva, una mica per el que és el projecte i tot el que tenen amb el grup City, no? del Manchester City, s'han de seure i han de mirar ara què és el que volen, perquè clarament hi han assenyalats anava a dir que clarament en aquesta desfeta hi han assenyalats, començant per la secretaria tècnica, pel Quique Cárcel. Després encara...
0: Mitchell també?
5: Mitchell jo crec que també.
0: O sigui, creus que no continuarà Mitchell?
5: En la meva opinió... No, jo en la meva opinió... Hi ha un fet, i és que Mitchell acaba contracte el 30 de juny, i això és un fet, i després una opinió, i és que jo crec que, i sobretot després del que ha passat, i encara que no hagués baixat el Girona, indubtablement hi havia ja una sensació de final de cicle. Sí.
0: Jorge, ja abans que marxis, avui és un dia important perquè a partir de les 12 coneixerem, i a més en directe aquí a Teledeporte, quina és la convocatòria per al Mundial. Quins dubtes hi ha? De què hem d'estar pendents?
5: Bueno, sobretot a la defensa, la possibilitat de que cridin l'Eric García, i doncs també aquest debat que porta ja dues temporades oberta a la porteria de la selecció espanyola, no? Sembla evident que Unai Simón és el porter del seleccionador Luis de la Fuente, doncs que també David Raya, com el millor porter de la Premier, hauria de ser, però després existeix la possibilitat de que porti el que havia set fins fa no gaire el seu tercer porter, l'Àlex Ramiro, el de la Real Sociedad, o més aviat doncs, que aposti també per un altre jugador que ja ha estat cridat i que va debutar enguany amb la selecció espanyola, com és el porter del Barça, el Joan García.
0: Jorge, què t'ha semblat el comiat de Pep Guardiola amb el Manchester City?
5: Oh, molt emocionant.
0: Molt emocionant.
5: Molt emocionant. I sí, sí, se't posa una mica la pell de gallina.
0: Sí,
5: no?
0: El diari Ara se'n fa ressò, oi, Patrícia, d'aquest comiat?
4: Sí, ens expliquen que va ser un comiat una mica agradolç perquè el Manchester City va perdre per 2-1 contra l'Aston Villa, però que al final era el de menys el resultat, que l'important era que s'acomiadava Pep Guardiola, també un altre jugador molt important del City com és Bernardo Silva. La jornada va ser molt emotiva, sobretot pel discurs de Pep Guardiola. També van desplegar un tifó gegant abans del partit que deia 10 anys amb el Pep, l'home que ha canviat el joc i que ha fet història. Pep Guardiola es va acomiadar entre llàgrimes a l'acabar el partit. L'escoltem.
6: Why you love me so much?
7: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ara, nois, mai m'hagués hagut imaginat aquesta quantitat d'amor. Ha estat un honor increïble i molt gran haver estat el vostre entrenador durant 10 anys.
0: Molt bé, doncs, això és el que deia Pep Guardiola. Patrícia, ho deixem aquí. Jorge Agüero, gràcies per acompanyar-nos. Continuem nosaltres amb més programa, ja analitzant l'actualitat política amb l'Antonio Baños i amb el Rafa López.

0: panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta.
2: Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia, y por eso los socialistas, igual que el primer día, seguimos defendiendo al presidente Zapatero.
3: Escolti, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i la nostra, el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut per tothom.
4: Pues ahora es el momento también de afrontar ese diálogo con los territorios con el objetivo de que el año que viene podamos tener un nuevo modelo de financiación autonómica.
5: Doncs obrim el nostre espai de tertúlia i anàlisi amb el sociòleg Rafa López. Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
5: I el periodista Antonio Baños, bon dia.
6: Bon dia.
5: A qui agraeixo especialment que estiguin aquí perquè avui és un dia festiu a Barcelona i a algunes poblacions de Catalunya.
6: Jo, mira que vaig cap als 60 anys i encara estic que no sàpiga quina festa.
5: Li has dit encara hi vas?
6: Encara hi vas?
5: Et pensaves que ja els tenia?
6: No, no, dic que no sé quina festa és aquesta.
5: La segona Pasqua.
6: Ja, aquesta resposta l'he tinguda bastant.
7: Sempre, sempre.
6: Però que és això és Pentecostès?
5: Ai...
6: Veus?
5: Rafa,
7: ja hi
5: som. És aquell dilluns que es compta a partir de quan acaba la Setmana Santa.
6: És aquella festa que ningú sap ben bé què és, però tothom agraeix molt.
5: Sí.
6: La podríem batejar així, però, bueno, si hi ha cap
5: teòleg... Sobretot qui la té, sobretot qui la gaudeix.
7: Però és festa només a Barcelona, ciutat, o com va això?
5: A Badalona em sembla que també, diria que a Sabadell, perdoneu, ho estic dient de memòria, és festa a algunes localitats. Però aquí som tan... Tenim tanta barcelonitis que quan és festa aquí...
6: La gràcia és que és discrecional, no sabem qui la fa i no sabem per què la fem. Però la fem, l'agafem.
7: Tenim festes estatals, autonòmiques, municipals, les persones que vivim entre dues ciutats no sabem mai quan ens toca, normalment no es toca cap ni una, perquè normalment som a Barcelona quan és festa a Madrid, estem a Madrid quan és festa a Barcelona, amb la qual jo no m'assabento. Jo m'hi he assabentat quan he vist els temps dels metros. Quan veig que el metro durava 10 minuts, i com que dura 10 minuts?
5: Avui és festiu. Un festiu amb moltíssima calor. No sé si a vosaltres us agrada o no la calor. Heu vist que ha sigut un cap de setmana de molta calor i més que vindrà. Però escolteu, el calendari polític el marquen els 8 dies que ens queden perquè José Luis Rodríguez Zapatero declari davant l'Audiència Nacional. Això serà la setmana que ve, el dia 2. Al cap de setmana hem anat coneixent detalls de la investigació de la UDEF. Rafa, com veus el futur judicial de l'expresident Zapatero?
7: Molt malament. Molt malament per dos motius. Primer, perquè jo crec que els indicis són indicis molt rellevants. Són indicis, no culpabilitats. Tot això s'ha de demostrar. Els indicis significa que tu no pots descartar la participació del president Zapatero dintre d'aquesta trama. Una altra cosa, que hi ha indicis més forts, diguem-ne, hi ha indicis, els pagaments, els cobraments, per exemple, a l'empresa de les filles, hi ha indicis que s'hauran de demostrar, per exemple, quan diu que és el capo, per dir-ho d'alguna forma, això s'ha de demostrar, no? Però els indicis hi són i és molt rellevant, no? I segon, perquè s'han de demostrar. I demostrar-ho no és un dia, dos dies, tres dies o quatre dies.
5: Són anys.
7: Són anys. Tenim la Gürtel, 2013. Tenim Púnica, 2014. Tenim el cas Pujol. Clar, el problema és que de seguida, quan surten els autos, hi ha dues presumpcions de culpabilitat, sempre. La presumpció de culpabilitat de la persona de Zapatero ja és culpable, i així ho veurem durant anys, i la presumpció de culpabilitat dels jutges, no? L'Ofer. Doncs, escolta, hi ha una persecució. I amb aquests dos soniquetes, com diria aquell, és com anirem durant els anys. El problema ja no és el que es pugui demostrar o que no es pugui demostrar, sinó que en parlarem molt, molt, molt durant molts anys i això és una sentència de culpabilitat diària.
5: I això de quina manera implica Pedro Sánchez, Baños? Ara vaig a tu, la pilota a tu.
6: D'una manera creixent, és cert, és la que es coneix com a pena de telediario, no? És a dir, tu surts al telediario anant cap a l'Audiència Nacional, ergo, alguna cosa has fet. Bé, cada vegada més, perquè si Ábalos, que era la mà dreta, si Cerdán, que era la mà dreta, si Zapatero, que era més que la mà dreta, era l'inspirador i fins i tot el salvador a la campanya electoral aquesta del 13, de Pedro Sánchez. Avui comença o demà el judici al germà, no?
5: Dijous, em sembla. Dijous, sí. Aquesta setmana comença el judici al germà.
6: És a dir, és el que dèiem, jurídicament no passa res, segurament anirem a eleccions molt abans que esbrinem què ha passat, Però, clar, políticament serà molt... Sobretot perquè és una coalició, recordem, eh? No, és, no governa el PSOE. Ergo, els socis de la coalició poden calcular que segons que vagi sortint... haurà un punt en què els hi surti més a compte en eleccions i fer caure el govern.
7: Jo crec que sí.
5: Podria, de moment, els socis de coalició no han dit o no han manifestat això que tu comentes, però sí que un soci tan fiable com PNB, tan fiable, dic, perquè ha estat al costat de Pedro Sánchez, va veure com ahir Aitor Esteban ja va dir que no pot acabar la legislatura.
6: És per acumulació, és a dir, a més, hi ha baules dèbils, és a dir, encara pot ser que algun d'aquestes persones tiri de la manta, que és una figura així. I de més trobem a les filles, que també és una figura que tindrà un pes...
7: Perquè, jo crec que hi ha tres nivells que haurem d'analitzar. Tres nivells, eh? Que aniran paral·lels. El nivell jurídic, efectivament, l'ètic i el polític. El nivell jurídic, ho hem comentat, el nivell ètic. Home, hi ha coses a l'auto que èticament, moralment, per una persona que és el referent moral, reinventar-se el passat, eh? Perquè considerem que el 15M va sortir en contra de Zapatero. Sí, recordem, eh? El 15M, el 15 de maig del 2011, governava Zapatero.
5: Molt més que contra Zapatero.
7: Bueno, però el que representava Zapatero.
6: El 135,
5: ell era el que governava.
7: Era el que governava, però vull dir que moltes vegades, quan parlem de que és el faro de l'esquerra, recordem que el 15M es munta en contra de Zapatero.
6: I el 135.
7: El 135, etcètera, etcètera. És veritat, tot això és veritat, no? Però, clar, quan tu veus, per exemple, que per Maquetà, parlo de l'empresa What the Fab, no? Per Maquetà, 1 milió d'euros, home, moralment, per fer uns informes molt més del preu de mercat, home, moralment i èticament, per molta gent de l'esquerra, això pot semblar que no pot haver-hi, potser no hi ha tema jurídic. I després políticament, perquè recordem una cosa, és que al final aquests, no parlo del PNB en aquest cas, però per a aquests partits que els estan donant suport, es mesuraran a les urnes. I són els rivals naturals del PSOE. Per què? Perquè la Junta, Compromís, es veuran les cares a cada una de les províncies i no es podran cremar amb el PSOE. És a dir, si això pinta malament, al final arriba un moment que hauran de dir prou, perquè si no, ells aniran a la pira amb el PSOE.
5: Rafa Baños, després seguirem parlant de tot això, ho farem també amb Cristina de la Hoz, però a vegades succeeix que aquesta mena de notícies atropellen d'una manera tan rotunda. Això és el que va passar la setmana passada quan vam conèixer l'auto del jutge Calama sobre el tema de Zapatero. Però deixeu-me fer un parèntesi, obrir uns minuts de reflexió aquí al Cafè d'Idees sobre la violència de gènere que continua matant dones a casa nostra. Vaig a donar

0: L'absència de núvols i, per tant, també moltes estones de sol. A la forta radiació de l'època cal sumar també l'advecció d'aire càlid que estem tenint aquests dies sobre la península i a bona part del continent europeu, que fa que la massa d'aire es vagi reescalfant fins a valors pròxims als 20 graus a 11.500 metres d'alçada. Però hi ha un tercer factor, que és el que coneixem com a fenomen de la cúpula de calor. Quan l'aire s'escalfa, vol pujar, ja que és menys passat, però en aquesta situació tenim un anticicló molt potent que actua com una tapa gegant. A capes altes de l'atmosfera, l'aire és fred, lleugerament sota zero, però a l'estar sota l'acció de les altes pressions, aquest aire es veu obligat a baixar. És el que anomenem com a subsidència. Quan l'aire descendeix des de capes altes cap a la superfície, es comprimeix i, de fet, aquesta cúpula no només escalfa l'aire per compressió, sinó que impedeix que el vent se l'endugui. Tot aquest calor es queda atrapat a la superfície, com si fóssim dins d'un forn, i com que no hi ha núvols perquè l'aire baixa i no puja i el sol escalfa el terra amb ganes, el que afavoreix és que les temperatures pugin i amb ganes. Una calorada que afecta molts països d'Europa, on s'estan registrant temperatures entre 10 i 20 graus per sobre la mitjana climàtica. Aquest cap de setmana s'han superat els 32 graus a Londres, els 31 graus a París o a Roma i els 38 cap al sud d'Espanya. Doncs bé, més enllà dels termòmetres, el problema és la persistència, perquè no és un pic de calor d'unes hores, sinó que aquesta cúpula de calor el que està fent és que aquestes altes temperatures es mantinguin dia rere dia, cosa que impedeix que les nits refresqui, i això el que provoca és un estrès tèrmic molt fort també a les persones. Una calorada, però, que tocarà sostre entre dijous i divendres. Aquí a Catalunya, més de 32 a 34 graus cap a la costa, més de 37 graus cap a l'interior i 40 graus cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre. Penseu que són valors entre 5 i fins a 13 graus superiors a la mitjana climàtica, per tant, de plena canícula del juliol o de l'agost. Calor de dia, però també en hores nocturnes. Penseu que les nits es faran més càlides, sobretot avançada la setmana. Divendres la nit serà tropical, no només a la costa, sinó també a molts punts de l'interior. I penseu que a la mateixa ciutat de Barcelona avui no han baixat dels 20 graus. Tampoc vam baixar ahir dels 20 graus. I penseu que aquestes nits tropicals aniran a més de cara a aquesta pròxima setmana. En valors que de nit i matinada quedaran per sobre dels 20 a 24 graus i especialment aquí, al centre de la ciutat de Barcelona, Gemma. Per tant, ens toca passar calor de dia, però també de nit.
1: Ens hem quedat espantats. Sergi Lores, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí. Demà continuem parlant del temps. Gràcies, Sergi.
0: Que vagi bé.
1: Tres quarts de deu, mireu, l'any 2024, els delictes a la ciutat de Barcelona van baixar un 4,7%, en especial furts i robatoris. Però malgrat aquesta bona notícia, la sensació que té la ciutadania és que la inseguretat a la ciutat continua existint. Els mateixos cossos policials han manifestat aquesta preocupació. Per exemple, el sindicat de la Guàrdia Urbana, Cifepol, el seu secretari, està aquí amb nosaltres, Daniel Bernalte. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Vosaltres heu parlat recentment de sensació de confort criminal.
2: Sí.
1: Què vol dir això?
2: Zones de confort delinqüencial. Bé, una vegada el delinqüent ja s'ha instal·lat a la ciutat, ja veu que opera dintre de territoris com poden ser Ciutat Vella amb certa tranquil·litat perquè no veu que hi hagi una pressió policial sostinguda. Per tant, que poden conèixer les nostres dinàmiques policials, operen amb tranquil·litat, no hi ha una pressió tampoc a nivell jurídica. Per tant, els delictes que, com ja sabem, per molt que hi hagi plans campai, robatoris de mòbils, etc., és molt difícil que acabin entrant en presó perquè les presons també estan molt col·lapsades. Això ho saben. Per tant, el que fa, provoca un efecte trucada, augmenten el nivell delictiu i al final converteixen allà on estan instaurats en el seu territori. Els veïns saben que estan actuant, per tant, acaben sense trucar a la policia, actuant amb total impunitat.
1: És curiós, dius, saben molt bé com moure's, saben com actuar, coneixen molt bé el Codi Penal, saben fins on arribar.
2: Sí, i els canvis que hi ha del
1: Codi Penal. Però ara aquest Codi Penal s'ha endurit, aquesta reforma que ataca concretament la reincidència, el petit furt. No heu notat diferència?
2: Sí, com vostè ha dit abans, és veritat que els furts han baixat, però han baixat també perquè dinàmicament avui en dia la gent no porta moltes monedes. Això també ho saben els delinqüents. I per això han augmentat un 200% la ciberdelinqüència. Els furts desapareixen, apareix la ciberdelinqüència. Més d'un 200% ha augmentat en els últims 10 anys. Al igual que els robatoris.
1: Augmenta la ciberdelinqüència perquè saben que a la cartera probablement no hi trobaran res.
2: Sí, perquè la gent ja pràcticament...
1: Trobaran les targetes,
3: que es bloquegen.
1: Al cap d'un minut les hem bloquejat.
2: Exacte, si es van adaptant a la delinqüència, es va adaptant a un ritme molt ràpid,

0: i el que demanem la part policial és poder adaptar-nos també ràpidament a aquesta delinqüència que tenim avui en dia.
1: I això vol dir més efectius, més recursos?
0: Sempre, bueno, més efectius, Catalunya no podem dir que tingui pocs efectius a nivell de Mossos d'Esquadra i policies locals. El que fa falta és enfocar on realment fan falta els policies.
2: Jo volia preguntar perquè em sembla un tema interessantíssim, no? Aquesta sensació que volen tenir, és cert, que hi ha una sensació, si aquesta sensació té un paral·lelisme, diguem-ne, a la realitat, en el sentit de la pèrdua de convivència. I pèrdua de convivència no és només un furt. O sigui, pèrdua de convivència és pèrdua de convivència, per exemple, amb fets tan bàsics com doncs una manca de civilitat, per exemple, no? En actes que no han de ser un furt, però, per exemple, com veus de sobte una brutícia, com veus de sobte unes pintades, com veus de sobte doncs, ampolles que estan trencades, hi ha un cert augment d'aquesta sensació de la manca de convivència, no? I això va cap amunt. No? I després, una segona pregunta. Has comentat el tema dels efectius, però, clar, a Barcelona no tenim una població, diguem-ne, la població que estem empadronats. Té una població que és molt més gran que altres ciutats, no? És a dir, quan comparem, per exemple, doncs amb les ràtios, no, de Guàrdia Urbana, quan comparem amb les ràtios de policia autonòmica amb la població, jo em pregunto, amb la població real de Barcelona en comparació amb altres ciutats, i després un altre tema, el model policial. I hem parlat moltes vegades d'aquest model policial de proximitat. Aquest model ha canviat, aquest model és el mateix, s'ha degradat?
0: Sí. El primer que deies, la deshumanització de l'entorn que s'està degradant, no? Això ho veiem molt, per exemple, a Ciutat Vella i Raval, on pots anar passejant i veure un indigent que està al carrer que potser la gent no sap si està respirant, si aquesta persona està viva o està morta. No? Realment, qui s'atura a veure si aquesta persona està bé? En canvi, vas a una altra... Imagina't ara que estem a PortAventura i veuen una persona estirada a terra, allà la gent sí que anirà a veure si està bé o no, perquè l'entorn és segur. No? És una degradació, és una de les coses que estem treballant en l'efecte també Lucifer, no? L'efecte Lucifer és quan la gent normal, gent bona, acaba cometent actes que no són propis d'ells, però únicament perquè és l'entorn en el que estan vivint. Val? Això seria per un cantó. Mm-hmm. En quant als números que vostè em comentava, les ràtios, Barcelona, clar, rep milions de turistes a l'any, per tant, és difícil empadronament versus turistes, no? Clar. Hem de donar resposta a tothom. I, de fet, el model policial està fet per donar resposta a tothom. Comptem amb, jo crec, prou efectius policials per ràtio d'habitant. Ara bé, en quant a delinqüents, comparat amb Madrid, per exemple, tenim un 40% més de delinqüència per ràtio de 1.000 habitants que Madrid. Mm. I en jihadisme hem tingut 33 detinguts en l'any 2024, Madrid ha tingut 13. Catalunya, els analistes i experts haurien de dir per què tenim aquí concentrat tanta delinqüència.
1: I aquesta percepció que parlàvem d'inseguretat, teniu mesurat també si aquesta percepció la tenen els turistes? Sí. Venen pensant que és una ciutat insegura, Barcelona?
0: És que la part de la degradació que pateix la ciutat, després de consolidar-se com una zona de confort delinqüencial, el que vindrà és una zona no-go, no? Són zones europees, doncs tenim, per exemple, Haití, Birmingham, Regne Unit, Marsella, França, on directament la gent no pot anar, perquè la policia no hi pot anar, o si va, ha d'assumir molts riscos, no?
1: Però que vostè diu és que després d'aquesta etapa que estem passant, diu, de confort delinqüencial, pot venir una etapa en què la gent no vulgui venir a Barcelona, per por.
0: Sí, no estem dient que hem perdut el control de la ciutat, ni molt menys, però és veritat que tenim cada vegada més delinqüència més violenta, els narcopisos, no? Això que comporta bandes organitzades criminals. L'altre dia a l'AP7, 12 subfusells abandonats en un vehicle, armes de guerra, que venen a Barcelona. No sabem si per distribuir o per quedar-se a Barcelona. Per tant, el problema el tenim. I aquí sí que hauria de dir que les policies locals a Catalunya estem treballant amb normatives del segle passat. És a dir, de l'any 93, el reglament d'armes. Val? Totes les policies locals d'Espanya van amb armes curtes, pistoles. I ens hem d'enfrontar en determinades ocasions amb persones amb armes de guerra. Per tant, jo aquí sí que demano que som el model policial de Catalunya des de 2003 ja diu que Mossos d'Esquadra i policies locals són els responsables de seguretat pública de Catalunya. Però no se'ns tracta igual. I ara veurem, quan vingui el Papa, no? La típica foto, Guàrdia Civil, Policia Nacional per tot arreu, Mossos d'Esquadra armats fins les dents, perquè és el que toca, i la Guàrdia Urbana de Barcelona, en aquest cas, amb la mateixa armada sempre.
3: Jo?
1: Va,
3: sí,
1: Panyos.
3: És que m'estic fent preguntes de sobre.
1: Sí, va.
3: Primer, jo crec que el problema de la degradació de la civilitat heu de trucar a Turisme Barcelona. És a dir, perquè si traieu... Bueno, no dic tu, eh? Dic, traiem. Si traiem els veïns per fotre brunch i lofts, els veïns són els que vigilen. Els veïns saben qui és el del pis de dalt, aquell sicari que va trobar mort en un pis on tot l'edifici era en Birambí. Cap veí va dir res perquè no sabien si estava viu o mort. És a dir, primer, turisme a Barcelona. Heu tret a totes les jaies del Raval i del... Clar, clar. Després, turisme a Barcelona. Porteu 25, 30 milions de persones, entre ells un eix de luxe mundial, com és el Passeig de Gràcia, bueno, doncs ve gent a robar rellotges de luxe. És a dir, clar, no és que siguem dolents de cop, sinó que han expulsat el teixit que us ajudava, que trucava a l'Urbano, que fins i tot coneixia l'Urbano personalment, la gent que hi viu, les botigues que estan obertes, són funcions de seguretat pública. Ara, no es pot tenir tot. Si volem brunch, haurem de tenir més policia. Llavors, aquí no és un problema policial, és un problema que el model de negoci ha fet que Barcelona es buidi. Es buidi i s'ompli de molta gent. Llavors, dues preguntes. Una, quan Barcelona es posa en el mapa, que és aquesta cosa tan ridícula, el Tugur, el Papa, el Congrés, vosaltres, les tres, diguéssim, d'atenció de la plantilla, ha de ser molt gran, perquè de sobte venen 10.000 tios del mobile que a més venen aquí, van a restaurants, que després els restaurants fan l'última. Clar, això vosaltres, quina mena de control? I en aquest sentit, dos, es poden cobrar les multes als turistes? Ja sé que és una tonteria. Perquè també hi ha una sensació de brutícia, d'inseguretat, perquè ve molt turista, no molt turista, diguéssim, que no, per dir-ho d'alguna manera, no coneix les normes.
1: A veure, Daniel, va, per ordre.
3: Llavors,
1: es multes pot... a turistes i deia al Baños, que és dir, les tres que poden sentir davant...
3: No les tres personal, diguéssim, les tres policial, laboral...
1: Les tres policial davant de contaixements tan importants.
3: De controlar de sobte 10.000, 30.000 persones que venen, no?
0: Bueno, per sort, en aquests moments l'Estat posa recursos. No? Quan ve el Papa, posen recursos a dojo, no hi ha problema. És el dia més relaxat per nosaltres, perquè sabem que estem recolzats per Policia Nacional, Guàrdia Civil...
3: És l'endemà, no?
0: Sí, exacte, l'endemà, quan s'acaba el focus i la foto, tenim la mateixa problemàtica de sempre. Ara sí, aquells que han vingut a treballar a delinquir quan ve el Papa, per exemple, es queden uns dies, no marxen, no. I més,
3: aprofiten.
0: Quan s'acaba la policia del mig i queda Guàrdia Urbana amb Mossos d'Esquadra, hòstia, el pastís és gran, perquè a més saben anar.
3: Sí. Vull dir,
0: quan el que deies és això...
1: I després... Saben anar i venen expressament a la ciutat a delinquir.
0: Sí, sí, perfectament, clar, clar. Quan va haver-hi a la cursa d'agost, no me'n recordo, l'American Cup, no?
1: Sí.
0: Venien a buscar rellotges.
3: Clar. Home, si venen rics, venen a robar els rics.
4: Eh?
3: Una pregunta. El tema aquest dels tirotejos, les armes llargues,
1: sí,
3: i aquests sicaris turcs que es anaven matant i que... O sigui, el clan Montenegrino, tot això que anem llegint per les notícies.
1: Això és un tema de crim organitzat, de
3: màfies... Això vosaltres, diguéssim, entenc que Mossos també participa, però que us trobeu, és el que tu deies de portar armes, us trobeu una escalada de la qüestió de l'armament? He llegit la notícia i dèieu això, que abans abatusses a punys i que ara armes de guerra. No?
0: Sí, nosaltres, els policies locals, estem una miqueta desconnectats de que són aquestes notícies com a nivell nacional o autonòmic, perquè això és competència de Mossos d'Esquadra. El que sí que passa que nosaltres, al territori, som els primers en arribar a molts llocs.
3: Exacte.
0: Territori, i estem en inferioritat de condicions. El que necessitem és una adequació del reglament d'armes, que no tenim ni pistoles elèctriques. És que estem parlant de gent que ve amb subfusells, armes de guerra, i la Guàrdia Urbana, en aquest cas, ni pistoles elèctriques. Què passa?
1: Vosaltres, des del vostre sindicat, el que demaneu és, per tant, renovació en el tema d'armes, focalitzar l'interès a les zones més conflictives de Barcelona...
0: Sí, més seguretat, neteja de barris, més il·luminació, els veïns... Vostè deia, però és que els veïns tenen por a trucar a la policia.
3: Clar,
0: perquè
3: clar.
0: Qui té el control de l'edifici, que hi ha un narcopis, són els delinqüents.
3: Però el narcopis...
1: I la gent té por de trucar a la policia, no truquen.
0: Sí, evidentment, són ells els que acaben marxant de l'edifici.
3: El narcopis s'instal·len en blocs que un banc té des del 2008 i la Sareb, i no hi ha veïns. Quan hi havia veïns, tothom es coneixia i era més fàcil... Ho sé per barri, i perquè ara estic a Ciutat Vella. Clar, si no hi ha ningú en el bloc, és fàcil que allà es faci de tot. I ningú sàpiga ni vulgui, perquè té més por, perquè té més força.
0: Aquesta gent, el que passa, una vegada s'ha fet amb el control de l'edifici, es fa amb el control del carrer,
3: i del barri.
0: Amb el control del barri, i si no fem res, amb el control de la ciutat.
3: Sí, sí, sí.
0: Perquè tenim exemples d'estats fallits.
3: A més, es veuen pel carrer, diguéssim, quin manega aquí i tot. I és visible.
0: Coneixen els nostres cotxes, horaris... uniformitat...
3: Bueno, clar, tot. Seran delinqüents, però no tontos.
4: I això produeix tota una degradació en escala.
3: Pues bueno, Barcelona és turisme. Bueno, pareu.
4: No, poso una degradació. Jo que he viscut a Ciutat Vella, al Gòtic, molt de temps. Quin és el problema? El Gòtic té un problema per nit, que és el soroll.
2: El soroll és molt important perquè si tu descanses, jo puc descansar, per la meva parella no podia descansar, si tu descanses, què passa? Que la Guàrdia Urbana, al final, quan la tocaves 20 vegades i no venia mai, es reconeixia que no tenia efectius i que tenia altres temes més importants. Sí, altres temes més importants, efectivament, però el problema del soroll i del no descans te'l quedes tu. I amb això, el que dic és que al final la degradació és en tants nivells això, que aquesta degradació es veu sobre una degradació
3: d'espai. Això deia si es poden cobrar multes als turistes, sí, perquè pisos turístics, tot això...
0: Ara anava a contestar, que a mi em sobta, no? que per unes coses sí que volem ser una policia moderna, amb datàfon, amb zona datàfon, perquè aquesta gent
3: però per altra no
0: es puguin escapar, però clar, a l'hora també han d'adequar nivells de seguretat també una policia moderna, no? que hem d'adequar-nos a la delinqüència que tenim avui en dia. Madrid, jo sé que és un exemple que potser no agrada, però Madrid ha dotat a les patrulles Tetes, que són de Policia Nacional, de Seguretat Ciutadana, amb subfusells.
3: Hòstia.
0: Això no és casualitat, vull dir, la gent, algú podrà dir, home, és que tampoc és qüestió d'anar amb metralletes pel carrer.
1: Però bueno, podem tampoc promoure aquest creixement armamentístic a la ciutat, no?
0: Vostè voldria que la delinqüència vagi un punt per sobre de la policia o per sota?
3: Això crec que no vol ningú, però, diguéssim, si hi ha una prèvia, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha una prèvia que és que es va degradant la vida ciutadana, que mantenia cert equilibri. Llavors, entre elles hi ha la brutícia, hi ha coses que no es competen a vosaltres. El soroll, que també hi ha, per la mida que és, ja no podeu fer res, perquè, clar, si tu portes creueristes i despedida de soltera, el problema no és d'ells, diguéssim, el problema és del model de ciutat, no? I després s'ha afegit que, per la marihuana, pel que sigui, Barcelona està plena d'armes llargues, de professionals, d'unes coses que no havíem vist mai. I jo estic d'acord amb tu que una cosa és que aneu armats o prevenits per aquestes coses i una altra és que pugueu actuar també de manera resolutiva i eficient per donar el missatge, en lloc de ser un no-go, ser un lloc on, si la fas, et multen 500 euros, 400 euros, perquè llavors tot el despiporre, perquè jo que he vist molts vídeos de turistes i tal, Barcelona és el lloc free party. Llavors, no us ho vull carregar a vosaltres, No us ho vull carregar a vosaltres, perquè prou teniu.
1: Ja estem acabant, em queden 20 segons, però s'han dit, s'han parlat de barri Ciutat Vella, s'ha parlat del Raval, és aquí on més es concentra aquest confort criminal?
0: Sant Martí, Raval, Sants, n'hi ha diversos perquè s'està extenent. El problema és aquest. I demanem condicions dignes per poder donar resposta.
1: Doncs Daniel Bernalte, secretari del sindicat Cifepol de la Guàrdia Urbana, moltíssimes gràcies. Tant de bo posem solució. Ara hi ha pressupostos.
0: Voluntat política, sobretot.
1: Voluntat política.
0: Voluntat és, el més important és que la part política reconegui que hi ha un problema de seguretat.
3: És que hi ha...
1: Ho deixem aquí. Banyos, ho deixem aquí. Vés a fer un cafè amb la Guàrdia Urbana, va. Gràcies, Rafa, gràcies, Daniel. Doncs vinga, arribem aquí en aquest punt en què es queden a Ràdio 4 amb la companyia del Xavi Freixas i nosaltres continuem de seguida amb més Cafè d'Idees. Ara les notícies. Yes.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. La setmana política i judicial comença pendents de les investigacions a José Luis Rodríguez Zapatero. Avui és previst que es conegui el sumari del cas Plus Ultra i, per tant, la possible implicació de l'expresident del govern en els fets que investiga l'Audiència Nacional. Els indicis que apareixen a la interlocutòria i als informes policials situarien Zapatero com a líder d'una presumpta xarxa de tràfic d'influències. Dimarts vinent, recordem, Zapatero haurà de declarar Àlex Saloy davant el jutge per donar les explicacions pertinents.
2: De moment, el govern central manté el seu suport a l'expresident i fa una crida a la tranquil·litat. Refusen la petició del PNB, soci clau al Congrés i amb qui governen a Euskadi, d'avançar les eleccions. La resta de socis critiquen el que es va coneixent del cas, però sense retirar el seu suport a Zapatero. El Partit Popular, en canvi, continua posant el focus en Pedro Sánchez i el seu Consell de Ministres, sense el qual, segons els populars, no s'hauria pogut executar res del que investiga l'Audiència Nacional.
0: En plena internacional, l'Iran refreda la possibilitat d'un acord amb Estats Units i assegura que no és imminent, ho acaba de dir un portaveu d'exteriors iranià, que si bé reconeix que hi ha hagut avanços durant les negociacions i han arribat a moltes conclusions, matisa que han estat centrades en el final de la guerra i no en el programa nuclear iranià. De la seva banda, el secretari d'Estat estatunidenc, Marco Rubio, ha assegurat aquesta matinada que el president no signarà qualsevol acord i que la pilota està ara del costat del país persa. El president no té pressa, no farà un mal acord, donarem a la diplomàcia totes les oportunitats per tenir èxit abans d'explorar les alternatives. En declaracions al New York Times, Rubio ha assegurat que un acord nuclear no es pot tancar en 72 hores, tot quan el preu del petroli ha caigut en les darreres hores un 6% per sota dels 100 dòlars davant la possibilitat d'un acord. Les compravendes de blocs sencers per part d'inversors privats han caigut gairebé un terç a Barcelona fins a les gairebé 150 operacions notificades a l'Ajuntament de la ciutat el 2025, que es tracta de la dada més baixa dels darrers 5 anys que el govern municipal atribueix al topall del lloguer.
2: Segons el darrer informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, el preu mitjà per metre quadrat s'ha incrementat prop d'un 2%, mentre que el lloguer de temporada ha caigut a més de la meitat fins als 1.300 pisos nous registrats l'any passat. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
2: L'informe estima que sense el topall els preus dels lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros al mes a la ciutat.
0: Des d'avui, la taula del tercer sector social impulsa la campanya És Odi, que denuncia la normalització dels discursos d'odi com el masclisme, el racisme, la porofòbia, és a dir, l'odi cap a les persones en situació de pobresa, o l'antigitanisme, Toni Conde.
4: Aquesta és una part de la falca que podreu escoltar a Ràdio 4 i que denuncia els discursos d'odi. La campanya És Odi de la taula del tercer sector social alerta sobre l'augment d'aquests discursos i mitjançant testimonis reals de persones que han patit discriminació busca ajudar a detectar i combatre l'odi. Bàrbara Díaz, coordinadora de Polítiques d'Igualtat i Inclusió de la taula del tercer sector.
5: No detectem del tot clar quan estem realment davant d'un discurs d'odi. A vegades ens costa detectar. I per això nosaltres en aquesta campanya una de les coses que fem moltíssima incidència és amb això. Com detectar i no normalitzar diferents discursos que afecten a que les persones puguin accedir als seus drets.
4: La campanya s'ha presentat aquesta setmana quan tot just falta un any per les eleccions municipals perquè la taula del tercer sector vol advertir del risc de fer servir missatges polítics simplificadors i polaritzadors contra col·lectius minoritaris. Volen reforçar la capacitat crítica per identificar els discursos d'odi.
0: I coincidint amb la Setmana Mundial Sense Fum, les autoritats sanitàries alerten de la importància de prevenir el tabaquisme, tot i que el consum de tabac està reduint-se entre la població adulta, sobretot més en els homes que en les dones, s'hi preocupa l'augment de les cigarretes electròniques entre els adolescents, perquè suposa una porta d'entrada al consum de la nicotina.
2: De fet, un de cada dos joves d'entre 14 i 18 anys ha aprovat els vapejadors. La doctora Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control de Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia, ha explicat que per reduir el seu consum cal actuar amb mesures legislatives, més quan la indústria, diu, els atrau amb sabors i són de fàcil accés. Ho ha explicat al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
6: Són de fàcil adquisició i això sumat a que moltes vegades es venen en dispositius d'unidosis, fa que siguin més accessibles pels joves. Per tant, una mesura important per reduir el que és l'addicció a la nicotina seria incrementar tots els que són les mesures eficaces contra el tabaquisme i els vapejadors.
0: Passant 5 minuts de les 10, la informació torna a Ràdio 4 quan siguin les 11.
1: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig i aquí comença en directe el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva. Com estàs? Bon dia, Joan.
9: Aquí, molt bé, a Mataró de Fira.
7: Anem a Tarragona. Carles Magraner, director del Diari Més. Bon dia.
10: Molt bon dia.
7: Ara de seguida arriba la Sílvia Barroso, directora del Món.cat. Com va la segona Pasqua? De Fira, dius, a Mataró?
9: Sí, a Mataró és la Fira i això és fantàstic. És quasi, si no fos perquè si ho dic em arrenquen el cap, quasi una festa major.
7: Carai. Tarragona, com esteu? Segona Pasqua...
10: La segona Pasqua no la fem a Tarragona.
7: Exacte, aquí res.
10: No. Es treballa...
9: Sou uns ossos si treballeu
10: sí,
9: avui.
10: Sí, sí, sí.
7: Mita-la. Barroso, avui el trànsit no s'excusa a aquesta hora del matí, perquè els carrers de Barcelona estan absolutament nets.
11: No. Però jo no vaig amb cotxe.
7: Què vas, a peu?
11: No, amb metro. Saps que m'ha trigat el metro avui?
7: Ah, sí? Ja ho sé.
11: 10 minuts a la primera estació
7: ho sé.
11: I 6 a la segona, perquè tinc un transbordament.
7: A mi m'ha passat el mateix.
11: És horrorós.
7: També tinc transbordament i he esperat més de 6 minuts.
11: Però per què? Però és que va ple.
7: De la 3 com a la 1.
11: Va molt ple el metro també en aquests dies. Per què canvien les freqüències d'una manera tan exagerada? Això no està justificat, perquè és que no pot ser que tinguin 10 minuts.
7: A primera hora anava allà. 8, eh? Entenc que a mesura que avanci el matí s'anirà omplint.
11: Quan
7: però t'asseguro que a les 7 del matí...
11: Jo estic parlant d'ara. A les 9 del matí,
7: ja,
11: 9, que... 9 i pico, sí. Va superple. O sigui, potser no cal que n'hi hagi un cada 2 minuts, però cada 10 minuts o 12 minuts és una exageració, no sé per què ho fan així.
7: Doncs el que també anirà ple és el tema carreteres i autopistes a partir de les 12 i sobretot durant la tarda. De seguida connectarem amb el Servei Català de Trànsit a veure quants centenars de milers de cotxes han de tornar a Barcelona i l'àrea metropolitana. Em sembla que en falten uns 300.000 per tornar cap a casa.
9: Per ara t'he de dir que jo, venint, el que he vist és que tots els pixapins no havien sortit de Barcelona perquè hi havia molts de cotxes que anaven cap a la costa en direcció contrària.
7: Clar, amb aquest temps, amb aquesta calorada...
11: Aprofitar el dia, no?
7: Amb aquesta calorada, i espera't, avui tornarem a tenir temperatures d'entre 28 i 33 graus a la majoria de pobles i ciutats. Demà la calor picarà una mica més, dimecres tot igual, i atenció perquè dijous i divendres encara pujaran més les temperatures. Aquests dies ja tenim algunes màximes que puntualment arriben als 35 o 36 graus a Ponent, i a finals de setmana, cap a dijous, divendres, podríem arribar a 37 o 38 graus, que aviat està dit. Última setmana del mes de maig.
11: Mare meva.
7: No es pot aguantar. Aquest matí, per cert, sabrem què suposa per l'agricultura, per la pagesia, l'arribada sobtada de la calor, com afecta això a les diferents collites, temes cereals, fruita dolça. En parlem amb Pere Roquer, president de Saja Catalunya. Lògicament, de seguida parlem també i sobretot del cas Zapatero, que just avui s'enfronta a noves revelacions en el sumari del cas Plus Ultra. Aquest dilluns el jutge entregarà a les parts el resultat de 19 mesos d'investigació. Veurem què en surt, n'estarem molt pendents. També parlarem de l'última hora de la guerra a l'Iran. Ara Donald Trump, justament, últimament, una miqueta ha tirat aquestes últimes hores una altra vegada aigua al vi. Semblava que tot estava a punt d'enllestir-se i ara diu que va per més llarg que això. I aquest dilluns els tècnics sanitaris fan vaga, coincidint amb la segona Pasqua. I això què vol dir? Doncs que si us feu una analítica, si avui justament teniu hora per fer-vos una analítica, és possible que l'hagueu de repetir d'aquí a uns dies. Les infermeres treballen i, per tant, us punxaran, trauran sang, però la sang es podria fer malbé perquè hi ha tècnics de laboratori que fan vaga. Atenció també si teniu hora per fer-vos una radiografia, per exemple. De seguida sabrem quin seguiment té aquesta vaga. Aquest dilluns en parlarem amb José Manuel Domínguez, secretari de Sanitat de la UGT Serveis Públics de Catalunya. I compte enrere per la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny. juny, Jordi Vila.
12: Sí, un dels moments més esperats serà, com ja sabeu, la benedicció de la nova torre de Jesucrist de la Sagrada Família, però el papa també visitarà la presó de Brianzú i el barri del Raval. Què suposa la visita del papa per Barcelona? Doncs en parlarem amb el rector de la parròquia de Santa Anna, el pare Pío Sánchez, i també amb Sor Lucía Caram, que coneix personalment al papa i que un d'aquests dies, un dels dies que el papa estigui aquí a Barcelona, beneirà una nova expedició humanitària. Carai. De Sor Lucía Caram cap a Ucraïna.
7: Doncs au, el pare Pío Sánchez i Sor Lucía Caram seran en directe aquí al matí de Ràdio 4, com també vindrà la Montse Folch, la doctora, la nutricionista de les estrelles. Avui diu que parlarà d'aquelles coquetes d'arròs i blat de moro i ens explicarà si són tan bones com diuen o no. I molts us pregunteu aquests dies si és aconsellable això de la rutina del dolç salat que ha posat de moda el músic, cantant i col·laborador de la Revuelta, Marcos Martínez, conegut com a Grison. Ell, amb aquest mètode, diu que ha perdut aproximadament 10 quilos de pes, que li ha funcionat molt i molt bé. Doncs la doctora Folch ens dirà si és una bona fórmula o no per perdre pes, com s'ha de fer i si pot ser perillós per la salut, això. I al matí de Ràdio 4, més consells increïbles de la Marta Fuster, la gran Marta Tips, Jordi.
12: Sí, avui ens explicarà com podem treure els xiclets de la roba i com podem netejar les cantimplores amb l'arròs. I si teniu cotxe, alerta, la Marta Tips també ens donarà un remei de com utilitzar la laca com a remei per les rascades del cotxe o de com la pasta de dents ens pot ajudar a aconseguir que els fars del cotxe il·luminin més i millor.
7: Ah, mira, laca.
12: Sí, sí.
7: Per les rascades del cotxe. Tu tens alguna rascada, Barroso?
11: No tinc cotxe.
7: Ah, no tens ni cotxe.
11: Dic que rascades en altres bandes. No tinc cotxe.
13: Al meu cotxe li passa de tot, no em preguntis.
7: Doncs amb l'ACA potser pots arreglar-ho bastant, això. I això de la pasta de dents?
13: Però llavors encarrego la capa d'ozono. O sigui, arreglo el cotxe, però ho foto malbé tot.
7: Diu que la pasta de dents fa que els fars del cotxe il·luminin més i millor. Ens explicarà com ho hem de fer això d'aquí una estona a la Marta Tips. Home, hi tindrem l'alegria i la guitarra en directe d'un dels nostres rumberos favorits. Avui, aquest dilluns, David Canal.

0: Avui David Canal ve acompanyat del seu productor musical, el David Casas, conegut amb el nom artístic de David Fractals. Jordi.
1: Sí, toca instruments exòtics com el didgeridoo, un instrument de vent tradicional dels aborígens australians que sona així, mira, el didgeridoo. Doncs mira, el provarem, Xavi, en directe, i portarà altres instruments dels aborígens. Serà una tercera hora molt, molt interactiva, eh?
0: Molt bé. A veure què passa. Home, i vindrà la nostra florista, la Teresa Alsina, experta en plantes de Germinova. Avui diu que ens portarà i parlarà de les plantes aromàtiques, que a més són comestibles, totes les que portarà, aromàtiques i comestibles. Avui podeu guanyar un lot d'aquestes plantes que l'empresa Germinova us enviarà gratis a domicili. Només heu d'encertar el so del dia. I avui quin és? Doncs mira aquest. Jo no els puc veure. Després explicaré per què. Ja podeu anar trucant, eh? 900-454-455, 900-454-455. Falta un minut i mig per un quart d'onze.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Ja parlem d'aquesta vaga dels tècnics sanitaris. Atenció, si teniu analítiques previstes o teniu hora, per exemple, per una radiografia. També parlarem de com afecta aquesta calorada al sector de la pagesia a Catalunya. Abans, però, aquest dilluns estem molt pendents de les noves revelacions en el sumari del cas Plus Ultra. El jutge entregarà a les parts el resultat de 19 mesos d'investigació. El president del PNB, Aitor Esteban, diu que seria irresponsable allargar la legislatura més enllà de l'any 2026, tal com està el pati.
3: Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Joan López Alegre, professor de la Universitat de Batolida.
4: El que passa que el que diu Aitor Esteban costa de que ho vegis com una amenaça creïble. Per què? Perquè, efectivament, el PNB, quan va haver-hi la moció de censura que va convertir en president de govern a Sánchez de l'any 18, va votar el pressupost de Rajoy, i al cap de 48 hores va votar la moció de censura. Però hi ha una diferència fonamental entre aquell moment i l'actual, que és que el Partit Popular i el PNB no tenien un acord de govern al País Basc. I, en canvi, en el País Basc actualment, el lendakari del PNB, el senyor Pradales, depèn del suport que li doni el Partit Socialista Basc. Per tant, clar, si el PNB deixa caure Sánchez i diu, escolti, no en volem saber res més de vostès i no seguim participant de la majoria de la investidura, el PNB podria actuar en conseqüència, se'n podria anar, per exemple, a forçar unes eleccions a les que acabés pactant, com ja ha fet a Navarra, per tant, no és una hipòtesi, amb Bildu. Així que jo crec que és una amenaça que, francament, té més de fantasmada que de cosa plausible que es pugui convertir en una realitat.
0: Sílvia Barroso, directora del Món.cat.
5: El cas és que amb quin mecanisme suposadament forçarien al final de la legislatura, perquè una moció de censura no la plantejaran.
0: No.
5: Per tant, quin mecanisme té? Només, clar, és que ho diu per fer pressió psicològica, perquè és l'únic mecanisme que poden fer servir. És a dir, que al final sigui el mateix Pedro Sánchez que digui doni la legislatura per acabar. És això el que persegueixen, i això es fa així. Es fa manifestant que no se li dona suport, que no veuen clar tota aquesta qüestió de Zapatero, que no cola l'argument del lawfare, i després també fent-li perdre votacions. El que passa que no n'hi ha cap, ni tan sols els pressupostos, que portin automàticament al final de la legislatura. Però a base de de fer aquest desgast, sí que poden desencadenar-la, si a més a més hi ha altres forces de la investidura que també ho fan. O sigui, Junts ja està fent una mica això, si també ho fa el PNB, s'aniran acumulant pressions, que a part de la pressió en si mediàtica, que és molt forta, i judicial, que és la més tècnica, diguem-ne. I és curiós perquè comença a pintar-se un panorama en què, al final, pugui ser Zapatero, que ha sigut un gran suport de Pedro Sánchez, qui, a través d'aquest afer, acabi fent-lo caure, diguem-ne, d'alguna manera.
0: Carles Magraner, director del Diari Més, endavant.
6: Sí, en aquest sentit, clar, Junts ara mateix ja no és un suport vàlid pel PSOE, i em semblaria estrany que governant Junts al País Basc el que es vulgui provocar és algun tipus d'efecte dominó. Jo crec que és important el fet de que avui, si es dona a conèixer el sumari, hi hauran més elements sobre els quals totes les forces polítiques s'hi podran agafar o tirar enrere. Ara mateix el suport del PSOE es manté, cosa que ha sobtat fins i tot que cap de setmana, a més, és Patxi López, és a dir, que és algú que ve del País Basc, no? Es manté ferm el suport del PSOE a Zapatero, i fins que no es demostri res concret semblen disposats a mantenir-lo. La capacitat de Pedro Sánchez per aguantar circumstàncies de tota mena ha estat evident fins ara, però no sé si aquesta serà capaç de superar-la.
0: Bé, atenció també a les paraules del secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, que aquest diumenge justament ha estat a Barcelona, on s'ha celebrat la junta directiva del PP català.
7: El Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta.
0: Barroso.
5: Bé, és que clar, això no, és molt difícil d'aturar, perquè cada dia, ara, clar, el que passarà avui és que s'aixeca el secret de sumari. A partir d'aquí, a part del que ja s'ha filtrat, de les interlocutòries, dels informes de la UDEF que corren com l'aire i que estan arribant, hi ha molt interès perquè arribin a tothom, perquè tothom els pugui, tots els periodistes puguin veure'ls i puguin saber què se li atribueix a Zapatero. Ara, amb el secret de sumari aixecat, encara serà molt més. Jo no sé què podem arribar a veure aquí, si segurament encara seran més detalls. Amb la qual cosa això es farà una bola molt difícil d'aturar. La resposta en aquests casos sempre és la catala, que és presumpció d'innocència i últimament lawfare, no? Molt bé, però això arriba un moment que deixa de ser efectiu.
8: Aquest dijous comença el judici al germà de Pedro Sánchez, que, clar, comparat amb tot lo de Zapatero o lo d'Ábalos, Aldama, Coldo,
5: etc. Sembla poca cosa.
8: Sí, sí, és una peça absolutament menor i secundària, perquè és tan sols, entre cometes, un cas d'enxufisme. Però s'ha especulat aquests dies en que es podia fer un superdiumenge, o sigui, fer coincidir municipals i autonòmiques a les autonomies de Violenta, per dir-ho d'alguna manera, que tenen que fer-ho, amb eleccions generals. Jo crec que això no succeirà. Jo crec que Sánchez, l'única cosa amb la que ell sempre diu la veritat és que ell pensa anar fins al darrer dia a la que pugui seguir governant. I no oblidem una cosa. Hi ha l'exemple Montilla. Montilla, en el seu moment, va convocar les eleccions després de que s'haguessin complert els 4 anys, perquè el Consell de Garanties Estatutàries va avalar que el termini de convocatòria era un cop s'havia fet la presa de possessió del govern i la mateixa s'havia publicat al DOC. Sánchez té la temptació d'aplicar el mateix criteri. I si això és així, se'n pot anar a convocar les eleccions el Dia de Reis de l'any 28, perquè ell, no ho oblideu, va ser una negociació molt llarga, primer el pacte per Francina Armengol, després la negociació pel govern, i aquell govern va prendre possessió d'unes eleccions del juliol al mes de novembre. Per tant, ens en podem anar amb unes eleccions que siguin després de Reis de l'any 28, i ell necessita temps, temps, temps i temps, perquè totes les enquestes li són absolutament adverses, i cap enquesta, excepte el CIS, òbviament, diu que tingui ni la més mínima possibilitat de formar en aquests moments una majoria.
6: Però el temps per aconseguir què? Em pregunto, és a dir, què és el que pot fer capgirar la situació actual?
8: No, jo crec que res. El que passa que jo crec que és molt diferent per ell afrontar la situació judicial de tot el seu entorn, inclús el que pogués ser una potencial imputació per ell des del govern que des de fora del govern, i que es pot blindar molt més mantenint-se a la Moncloa. No oblidis una cosa, sols com a exemple. Les decisions que pren el Consell de Ministres són col·legiades, vale? I, per tant, són corresponsabilitat de tots els membres del Consell de Ministres. Ergo, per exemple, el rescat de Plus Ultra és una responsabilitat que afecta no tan sols a Zapatero, sinó que afecta a tots els ministres que formen part del Consell de Ministres, també els dels Comuns, també els d'Esquerra Unida, també els de Podemos en aquells moments, també els del PSC i, òbviament, els del PSOE.
0: És un quart i mig d'onze.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I els aficionats del Manchester City acomiaden Pep Guardiola amb estelades a la graderia, Barroso.
5: Vol dir que el coneixen, que el coneixen bé, no? Per mai amagat, diguem-ne, la seva orientació política. Bé, no tinc gaire cosa més a dir a l'aspecte esportiu, diguem-ne, que no és exactament el meu...
0: Han estat 10 anys brillants al City, sens dubte, sí, sí, sí. On continuarà com a assessor.
5: Ha decidit que posava fi a aquesta etapa i bé, ara en continuarà una altra. El que té una mica d'embolic és el seu germà al Girona, perquè hi ha veus molt crítiques entre els aficionats del Girona
0: per la gestió
5: empresarial
0: aquell
5: del...
0: Aquell pal, tu, quina ràbia.
5: No, però no és un tema, no és una qüestió...
0: No, ja ho sé, no, però jo parlo del partit de dissabte.
5: La
0: noi.
5: Crisi ara no és esportiva.
0: Correcte.
5: És de l'entitat i el qüestionament de com s'ha gestionat el club, i això serà una crisi gruixuda també.
0: Quin disgust al Girona, insisteixo, sort del Barça femení, que ens ha alegrat el cap de setmana, López Alegre. A tu no.
4: A mi ni m'ha alegrat el Barça femení el cap de setmana.
0: Ni t'ha disgustat que el Girona baixés.
5: És una mica antipàtic, eh?
0: Sí.
4: No sóc una mica antipàtic. Mira, crec que en vam parlar aquí, el dia que teníem aquí a l'escola, que estàvem a baix en
0: l'estudi
4: de baix, gran. I ho vaig dir. I ho va tornar a fer el Barça en el fons l'altre dia contra el València. El dia de l'Alavés, que el Barça feia anys i panys que no perdia amb l'Alavés, no va xutar ni una sola vegada a porta.
5: Amb però quin estem objectiu? Parlant del Barça femení.
4: No, ara parlàvem del Girona. Vull anar a parar al Girona. Ah. Vale? Amb quin objectiu? Amb l'objectiu de que l'Espanyol baixés a segona. Vale? I no se'n van donar compte de que allà també ficaven en el pou, en el Girona. La gent del Girona, tota la seva vida, quan estaven a segona, quan estaven a segona B, quan estaven a tercera, van tenir sempre un gran aliat, com ha tingut tot l'esport base de Catalunya, que es diu Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona. L'ha tingut el Nàstic, l'ha tingut el Lleida, l'ha tingut el Girona. I quan el Girona va pujar i va entrar a l'accionariat, qui va entrar, se'n van oblidar d'això i es van convertir en una espècie de filial del Barça i es van equivocar. I ara el Girona tindrà que tornar a la realitat de que els equips catalans, tots, ens hem de donar la mà, perquè el Barça és un depredador del futbol base de Catalunya. Aquesta és la trista realitat.
0: Què diu Jordi Vila?
9: Doncs que hem de posar en valor la festa, no?, de la Champions femenina, l'avinguda Maria Cristina amb la música dels Figaflaues. Quica Nazaret ha estat una de les jugadores més actives a l'hora d'aquestes celebracions. Es va atrevir a cantar a capella la perla de Rosalía, i Alexia Putellas va recordar que aquests triomfs són extraordinaris i no s'han de normalitzar.
10: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals.
0: Sí, senyora.
10: És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Magraner, tema esports, com ho portes tu, això?
6: Oh, nosaltres aquí juguem amb una altra lliga, ja ho sabem. No, afortunadament, el club de referència nostre, que és el Nàstic, que per cert, tinc que donar la raó en el fet de que la gent del Nàstic té una certa animadversió per l'equip blaugrana, de manera generalitzada, no tothom, però sí, perquè mai no ha sigut un tracte recíproc en quant a acompanyar en l'esport base, però el Nàstic al final, tot i empatar l'última jornada, la jornada passada, va aconseguir salvar la categoria de manera bastant trista, per dir-ho així, perquè malgrat que ho van celebrar el segon categoria, ha estat una temporada realment dolenta en aquestes estems.
0: Bé, i arrenca la campanya per les eleccions al Real Madrid. Finalment, Riquelme planta cara a Florentino, en parlàvem l'altre dia. López Alegre.
4: És interessant, això. És interessant perquè sembla que pot ser una batalla poder més equilibrada, no?, que la que va viure aquí el Barça, Víctor Font i Joan Laporta.
0: Hem hagut de buscar els avals fora d'Espanya, tot això que...
6: És
4: que qui és el banc, no?, que té el que s'ha de tenir per enfrontar-se a su Florentineza.
0: Ferroso.
5: Home, de totes maneres, hi ha com una onada de qüestionament, diguéssim, de Florentino, des del punt de vista, com a mínim, mediàticament, a partir d'aquella roda de premsa que va fer l'altre dia, que era una cosa surrealista i jo no sé, és, bueno, segurament no té cap assessor, perquè no sé com li deixen, si és així, no sé com li deixen fer les bestieres que va fer aquell dia. I a partir d'aquí està aflorant un... doncs crítica i sector crític a Florentino, que continua sent evidentment un empresari depredador per el sector econòmic, ell sí, depredador, i a més té la tribuna aquesta del Madrid, que ara veurem si la conserva. I quan dic la tribuna vull dir també no només de visibilitat, sinó allò que dèiem, no?, de l'economia de la llotja perquè del Bernabéu.
4: Perquè entre els polítics i els empresaris que van a deixar-se veure i a fer business a la tribuna del Camp del Barça i les del Bernabéu, a part de que uns parlin en català, alguns, i altres en castellà, exactament, sobre la seva actitud i les ganes de fer business, de guanyar vots i de fer política, quina diferència hi ha?
5: El comportament de l'Ibex i l'economia del BOE, que és el que es concentra principalment a Madrid...
4: Poder, política i corrupció. El Camp Nou i el Bernabéu, exactament igual. Com molt bé va dir Florentino Pérez, dos equips poderosos que entre ells s'han d'ajudar.
5: No em sembla que
6: el perfil de la roda de premsa famosa no em sembla que
5: el Barça sigui en absolut el mateix que el Madrid.
4: Més conclou, una eina política, exactament igual com va dir. El que passa és que com que l'eina política és a favor de l'independentisme i de l'establishment català, vist des d'aquí, no ho veiem igual.
5: En tot cas de la catalanitat, perquè no és una qüestió...
4: Es parla molt més català a les grades del Camp de l'Espanyol que en el Camp del Barça, que l'únic que hi ha són turistes.
5: Però què, tens una estadística, tu, o què?
4: Perquè, és una evidència.
5: Has anat escoltant conversa per conversa tot el Camp del Barça.
4: És una evidència.
5: És una evidència de la gent que tu tens al voltant, perquè quan hi vas al Camp del Barça, vas gaire sovint, o què?
4: Per cada any.
5: Cada any,
4: perquè
5: cop,
4: jo tinc la teoria de que un any guanyarem el Barça i no m'ho vull perdre.
5: Amb un cop l'any pots fer aquí una afirmació d'aquesta contundència que es basa en no res.
0: Escolteu, deixeu-me fer un parèntesi, perquè no parem de rebre males notícies. Un altre accident mortal a les carreteres catalanes. Un motorista mort en un xoc frontal a la B-142 a Polinyà, al Vallès Occidental. Fem una cosa, anem en directe cap al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, què ens expliques? Bon dia, Eduard.
11: Què tal? Bon dia. Doncs així és, malauradament, un altre motorista ha mort aquest matí en un altre accident, més un altre que hi va haver ahir la nit també en aquesta...
0: A Garriguella,
11: A Garriguella. Sí, de moment doncs fa aquesta trista, lamentable xifra de 5 persones mortes aquest cap de setmana. Per tant, sobretot, abans que res, d'explicar com tenim el trànsit en aquest moment, sobretot una crida a la prudència general, perquè la situació és aquesta. Cal anar molt de compte, cal tenir en compte que tenim aquesta operació retorn d'aquest dilluns, d'aquest pont, en aquest cas de molta gent que va sortir també en l'operació sortida. Per tant, sobretot, fem aquesta crida a la màxima atenció, a la prudència a les carreteres, de cara a aquesta mobilitat que ens queda pel dia d'avui. Pel que fa en aquests moments de situació complicada o de punts amb retencions, ara com ara, tot plegat encara aguanta força bé. És cert que a l'autopista AP7 aquest matí, a primera hora, Hi ha hagut a l'altura de Roda de Barà un accident, durant una estona ha estat allà a l'autopista, després han obert diferents carrils i s'han obert ja definitivament tots i quasi, podria dir-vos que la situació s'ha tornat a normalitzar en aquest tram de l'AP7 en sentit sud d'aquest accident. Ens queda la carretera B142 a Polinyà, que és on hi ha hagut aquest accident mortal, de moment encara tallada, en els dos sentits de la marxa, per tant aquesta via encara està afectada. I ens queda, en aquest cas, un tram de la C-17, aquí amb lentitud, amb aturades a la zona de Mollet, de Parets, en sentit sud, que és 1,5 km, més o menys. Trànsit intens en alguns punts, la mateixa P7 a Barberà, aquí a part volum de trànsit, és un punt habitual. O en el cas de la C-15, si veiem un tram de retencions a l'altura de Canyelles, prop de Canyelles, i en sentit Vilanova i la Geltrú. En fi, són punts repartits per la xarxa viària, amb cert volum de trànsit, de moment però sense grans cues, en principi, l'operació retorn comença a partir de les 12 del migdia sí. I a partir d'aquí, sobretot a cara a la tarda, és quan es preveu que hi haurà més volum de trànsit i més afluència de vehicles als trams punts habituals en dies de retorn.
0: I un dia d'estiu, que potser farà que molts aprofitin fins a l'últim minut. Ves que les retencions més importants no les tinguem a última hora del dia. No sé, tu en saps més que jo, però t'anava a dir, Eduard, quants cotxes han de tornar aproximadament aquest dilluns de Pasqua?
11: Doncs ara t'ho diria de memòria.
0: 300.000 he sentit aquest matí.
11: Crec, sí, exacte.
0: Em van sortir 585.000. Exacte, i 300.000 sí. Tornarien aquest dilluns, em sembla.
11: Sí. Sí. Estem en aquesta època de mobilitat de costa. Estem ben inaugurant la mobilitat de costa de bon temps i, per tant, és el que, ho has dit molt bé. Les vies acostumen a registrar les aturades en el retorn a partir de tarda, mitja tarda i vespre. Són aleshores més fortes. És el que acostuma a passar. Nosaltres sempre recomanem intentar avançar el retorn justament per això, perquè s'acumula molt volum de trànsit, totes les vies de la Costa Brava, vies de Costa Daurada i, òbviament, a P7, tant nord com sud.
0: Sí, noi, que divendres a la tarda, la P7, allò semblava... Buf! Cues de 40 quilòmetres, clar. Vaig llegir titulars, que dic, com pot ser això? 40 quilòmetres a la P7. Desastre.
11: Bueno, és una suma, diguéssim, de tots els diferents trams que registren, no són 40 en un mateix punt, però sí, cert, és l'artèria principal que creu el país i que vehicula tot el trànsit de nord a sud i especialment, clar, des del alliberament de peatges, doncs encara registra més volum de trànsit del que ja registrava.
0: Bé, si et sembla, fem una cosa, Eduard, com que previsiblement això començarà a partir de les 12, aquesta operació tornada, per si els oients et fan cas i avancen justament el seu retorn cap a casa i es posen a la carretera aquella hora, si et va bé, quarts d'una, tornem a parlar per informar els que ens escoltin des del cotxe. Va bé?
11: D'acord, aquí estem.
0: Sí. Moltes gràcies, Eduard, fins després. Que vagi bé. Bon dia. Passen 4 minuts de 11:15.
12: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
13: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
14: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
15: Irrepetibles.
16: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones... Creo que muy, muy concretas.
17: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
15: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
18: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
19: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
20: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
21: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
22: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
23: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
17: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
24: La música és una creació humana única.
17: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
24: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
17: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
25: Un dispositiu d'alliberació sònica.
26: Ràdio 4.

0: I aquest matí a la tertúlia, Sílvia Barroso, directora del Món.cat, Joan López Alegre, professor de la Universitat de Batoliva, i el director del diari Més des de Tarragona, Carles Magraner. Abans parlàvem, Magraner, que aquest matí tindrem al programa el pare Peyo i a Sor Lucía Caram per parlar justament de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona ara a primers de juny. Veig aquesta hora que obriu l'edició digital del diari Més amb aquest titular. Els batejos d'adults augmenten a Tarragona?
1: Sí, sí, sí, és un fenomen que hem constatat, que en 4 anys han passat, doncs, de 4 persones que es van batejar, d'adults, estem parlant, i adults catòlics, de batejos catòlics, a 23, me sembla que han estat l'any passat. I és un fenomen que s'està donant, i parlem amb un professor universitari en la mateixa edició, que fins i tot hi ha qüestions de, no tan sols religioses, sinó identitàries, com reformar la identitat pròpia a través d'aquesta voluntat d'afegir-te a una religió que ja practiques, però que ara ho fas, diguem-ne, de manera instrumental, diguem-ne, entrant dintre dels seus processos, no?
0: Bé, i aquest dilluns, avui, vaga de tècnics sanitaris a Catalunya. José Manuel Domínguez, secretari de Sanitat de la UGT Serveis Públics de Catalunya, bon dia.
2: Ep. Bon dia.
0: Sentim xiulets de fons. On ets? Que sou a la Vall d'Hebron, ja?
2: Bueno, jo estic davant de Joan 23, a Tarragona.
0: A Tarragona, justament, el Joan 23 de Tarragona. Molt bé, també aneu a...
2: Sí.
0: Al Trueta, Girona, Vall d'Hebron, Barcelona, a les 11, i connectarem en directe amb els companys dels serveis informatius. Quan sou aquí a Tarragona, davant del Joan 23?
2: Aproximadament 200 persones, de veritat.
0: 200 persones?
2: Sí.
0: Va, vaga...
2: 200 tècnics.
0: Ah, 200 tècnics, exacte. Per començar i situar-nos una mica més i millor tots plegats, explica'ns qui sou els tècnics sanitaris, quina feina feu, per qui no ho sàpiga.
2: Cobreixo un ventall molt ampli, va des de les TACAIs, conegudes abans com les d'infermeria, que per dir-ho d'alguna manera són el personal que dona suport als pacients a les plantes, fan les seves cures, fan la seva higiene, i després hi ha una part de tècnics superiors que fan tota una part molt més tècnica i específica, com és la radiologia, el laboratori, l'anatomia patològica. Aquest és el col·lectiu tècnic.
0: Bé, ara parlarem dels principals punts de les reivindicacions, però abans, si algú té hora avui per fer-se una analítica o una radiografia, què li pot passar?
2: Bueno, el que passa quan hi ha una vaga. Complim, evidentment, uns serveis mínims i, per tant, qualsevol cosa d'urgència, qualsevol procés oncològic, qualsevol procés que no puguis parar, es cobreix. La resta, evidentment, avui, malauradament, i s'ha de dir, ho acabeix patint el pacient, però aquests serveis que no són essencials i urgents, doncs avui no es donen.
0: Ja, és a dir, si em faig una analítica rutinària, la infermera em punxarà, em traurà la sang, però pot ser que d'aquí uns dies l'hagi de repetir, perquè quan arribi aquesta sang al laboratori, pot ser que no hi hagi el tècnic.
2: Sí, podria ser. De fet, la sang es treu com toca i a Esquire no hi havia problema. Demà pel debat ja es podria fer l'edit i que no hi ha problema. Però és veritat que pot passar, sí, no hem de dir que no.
0: Bé, quin seguiment té la protesta? Tenim dades a aquesta hora del matí, ja?
2: Encara no. Estic pendent que em passin dades dels diferents centres.
0: Ja, tens alguna pista, però, en el cas, per exemple, de Tarragona, on ets tu?
2: Bueno, pel que puc veure, ja dic que el col·lectiu tècnic no és el col·lectiu més gran dels centres, perquè per davant dels centres estan, per exemple, metges i infermeres com a número de persones, però és un col·lectiu important i aquí hi ha una part important, per tant, jo espero i veig que el seguiment és ampli.
0: Bé, què demaneu exactament? Per què feu vaga una altra vegada?
2: Bàsicament, el tema dels tècnics és un tema de reclassificació professional. Què vol dir això? Els tècnics estan quadrants entre l'administració pública, els TECAIs, que era la primera part de temps que deia, amb el que diem un C2, i els tècnics superiors amb un C1. Això correspon a una classificació professional i amb ella correspon un salari, unes competències, un reconeixement formatiu. I el que demanem és un acord que tenim tant a l'EBEP com a l'acord marc del segle XXI, que el que fa recol·locar les TECAIs del C2 al C1 i els tècnics superiors del C1 al B. I això és el que estem reclamant, que compleixin allò que tenen signat i que s'havia d'haver posat en marxa el novembre del 2023.
0: Ja és bona idea fer vaga un dilluns de Pasqua, segona Pasqua. A Tarragona la gent treballa normal, però a Barcelona, que és on viu més gent, per exemple, avui és festa.
2: Sí, és veritat. El tema és que això és una vaga estatal i, per tant, com es convoca a nivell estatal, no, tampoc es pot estar mirant quines comunitats tenen un té l'altre, per això sempre acabem coincidint amb alguna. Ja. Però és veritat que per nosaltres és una mala data.
0: Ja. Què us diu el Ministeri?
2: Perdó?
0: El Ministeri què us diu?
2: Bueno, el Ministeri té bloquejat, en aquest cas el Ministeri d'Hisenda, que té bloquejat una partida que quantifiquem aproximadament en 450 milions i que al moment que alliberi hauria d'alliberar això. De moment no tenim cap notificació

0: Del matí, avui a la tertúlia tenim el Carles Magraner, el director del diari Més. Des de Tarragona, Carles.
1: Sí, a veure, el que està posant-se en evidència és que el sector sanitari català, ja sigui per competència estatal o la competència de la Generalitat, està vivint un moment de transformació molt important. I el que tinc curiositat és per saber exactament per què és el Ministeri d'Hisenda el qui té retengut aquesta partida. És a dir, quina és exactament la problemàtica que defensen que no es pot aplicar, no es pot obrir.
0: José Manuel.
2: Sí, sí. La contesta específica no sé... Bueno, perquè qui ha de dir-nos el diner és el Ministeri d'Hisenda. Ben bé perquè ho té bloquejat. No ho sé, però sí que és el Ministeri perquè és que qui ha de posar la partida, aquesta partida s'ha de reflexionar després dintre de pressupostos, i dintre d'aquí és on repercuteix, com deia abans, el canvi de categoria del C1 al C2, modificant tant el salari base com els triennis d'aquests professionals.
0: Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva.
3: I una pregunta. Amb els vincles i amb la relació que ha establert UGT amb el govern i que, per exemple, ha servit per signar un acord en l'àmbit de l'ensenyament, no han tingut vostès capacitat de poder desbloquejar això? No els han escoltat? No ha volgut el govern assentar-se a la taula? O sigui, per què el seu sindicat sí que hi pot interlocutar en depèn de quins àmbits, en canvi en el seu no han tingut aquesta fortuna?
2: Bueno, com deia abans, que és un tema estatal. El problema d'això és que és un tema estatal. Això està signat a l'acord marc del segle XXI i, per tant, és un tema que s'ha desbloquejat a Madrid. No es pot fer des de la comunitat autònoma.
0: Bé,
2: en el moment que es digui, sí que serà qui pagui, però no, o qui pagarà una part, però de moment no. La solució té que venir donada per l'estat.
3: Ja, però sempre havia semblat que el senyor Álvarez, el seu secretari general i la ministra de Treball i els membres del govern tenien com una gran proximitat, no ho sé.
2: Bueno, és veritat que tenim relacions, no amb el govern només a l'actual, sinó qualsevol govern, com ens toca institucionalment, però bueno, en aquest moment ja veieu com estem. No hi ha tanta fluïdesa com pugui semblar.
0: Bé, José Manuel Domínguez, secretari de Sanitat de la UGT Serveis Públics de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat tan directe justament des de davant de l'Hospital Joan 23 de Tarragona aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, bon dia.
2: Gràcies a vostès, bon dia.
0: A les 11 també concentració davant l'Hospital de la Vall d'Hebron i anirem en directe d'aquí a una estona i també estan previstes mobilitzacions davant del Josep Trueta de Girona. Són 3:15.
4: Al matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: I ara Donald Trump diu que l'acord amb Iran no és imminent i que el bloqueig d'Hormuz es mantindrà de moment. Barroso.
5: Doncs, a veure, quantes vegades hem parlat en aquest estudi de les anades i vingudes de Donald Trump? O sigui, el que se sap del cert de Donald Trump és que és incertesa. Contínuament ja sabem que diu una cosa i l'endemà en diu una altra i al final no tens manera de saber on portarà. També s'ha de dir que el règim iranià no és precisament un règim que puguem avaluar amb els paràmetres estàndards, diguéssim, de les democràcies estàndard, amb la qual cosa també es fa difícil saber preveure les seves reaccions i entre un i altre, diguem-ne que la capacitat que podem tenir de preveure què passarà és zero.
0: Uh-huh. Bé, mira, justament a aquesta hora del matí l'IBEX 35 puja un 1,62%, està a 18.276 punts i aquestes últimes hores ha baixat una miqueta el preu del barril de Brent, que està pràcticament als $100, 99,3 ara mateix.
6: És que això de la borsa és gairebé sempre el motiu principal de les declaracions del drama. Aquí ens costa més d'entendre, perquè, no ho sé, potser vosaltres sou accionistes i teniu moltes accions, però el número d'espanyols que té accions en borsa és molt baix en comparació als milions de nord-americans que tenen els seus estalvis en borsa. I, per tant, Trump fa constantment declaracions per intentar evitar que baixi la borsa, perquè quan baixa la borsa es volatilitzen els estalvis dels americans i, per tant, Trump perd intenció de vot. Aquest és el motiu, però al final, qui més pressiona a Trump perquè no cedeixi amb un acord que no sigui molt contundent amb els ayatoles són els països a l'entorn del propi Iran, especialment, per exemple, Emirats Àrabs.
0: Bé, aproximadament 11 milions d'adults espanyols inverteixen a la borsa. Magraner, tu ets un d'ells o no?
1: No, ara mateix no
0: em ve bé. No em fa patir gaire.
1: No em fa patir gaire, però

0: però el que semblava és que Trump, no sé si en una mesura destinada a fer una mica, a desviar una mica l'atenció, semblava que havia obert un altre front en el cas de Cuba, no? És a dir, que semblava que ara anava a dedicar-se a arreglar, entre cometes, la situació cubana, perquè veiem que fa dies que no se'n parla també ni de l'estret d'Hormuz, ni de la situació d'Iran, ni de la seva capacitat nuclear. És a dir, sembla bastant improbable que des d'aquí sapiguem exactament en què carai està pensant aquest home, en com s'ha de resoldre aquest conflicte. Ah.
1: Des d'aquí, i jo crec que des de Washington, tampoc no crec que ho sàpiguen. I el tema de Cuba no el deixarà anar, continuarà, perquè a més el Marco Rubio està en la seva salsa en aquest tema. Per tant, això continuarà així i està clar, eh? Aquesta administració americana fa el Dragon Khan aquest continu. Deies, Joan, moltes de les declaracions de Trump estan destinades a tenir un impacte sobre la borsa per... Sí, sí, però és que moltes vegades és ell també que provoca que la borsa caigui.
2: Sí, una altra cosa és que ell sigui eficaç amb això. I sobre el tema que dèieu de Cuba, jo crec que Cuba el que es produirà més que una extracció, per dir-ho d'alguna manera, com va passar amb Maduro, amb Díaz-Canel, el que s'haurà de produir és un rescat. O sigui, Cuba té dies i dies sencers en aquests moments sense llum, amb una situació creixent de fam, d'inseguretat, de problemes directament de subsistència, com si fos ja un país del quart món. I per tant, el que jo crec és que amb una situació de tanta proximitat quilomètrica com hi ha, des dels Cayos fins a Cuba, el que acabarà fent és un rescat nord-americà per evitar un col·lapse humanitari a Cuba.
3: Bé, 11 minuts i les 11.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: Pere Roquer, president de SAGE Catalunya. Com estàs? Bon dia, Pere.
5: Molt bon dia des de Granollers.
3: Des de Granollers, a la capital del Vallès Oriental. Què hi fas, aquí?
5: Tenim executiva de SAGE Catalunya aquest matí per avaluar una mica tota la situació agroalimentària que tenim en l'últim temps.
3: Bé, i què ens pots avançar? Algun titular, home?
5: Bé, doncs que aquesta designació d'un espai de zona zero de pesta porcina per una pel·lícula, per molt Russell Crowe que sigui, no té cap sentit i, per tant, demanem que es pare sí o sí la gravació d'aquesta pel·lícula en aquesta zona.
3: Bé, com s'ha de fer això? Què hem de fer amb el tema pesta porcina africana a Catalunya? I en quin punt estem ara mateix, Pere?
5: Continuar matant senglars, perquè és la solució i no n'hi ha cap més. Ara, l'última setmana, havia baixat ja el que és la trobada de positius i només se n'havia localitzat dos, però és evident que les mesures de seguretat s'han d'extremar i per això des de SAGE Catalunya diguem que aquesta gravació d'aquesta pel·lícula amb més de 200 persones entrant, sortint, amb vehicles, etc., dins una zona que la gent tampoc hi pot circular, ni amb bicicleta ni res, no toque i, per tant, el que s'ha de fer és buscar una altra ubicació i que desmuntin aquestes quatre cabanes que han ficat i que les portin a un lloc que no tingui aquesta afectació d'aquesta pesta porcina que tants diners ens ha costat al sector i a més de 100 milions d'euros des de que va esclatar el mes de novembre.
3: Quants en total? Més de 100?
5: Sí, més de 100. Penseu que la fluctuació econòmica ha anat baixant. Divendres vam tindre una bona notícia, que era que Filipines, després de molts esforços, ha ensenyat tot tal com s'està fent aquí a Catalunya, tota la gestió, tota la carn que provingui d'aquesta zona zero, evidentment no va a exportació, que no és, sinó que és de mercat interior, i tindre totes les justificacions sanitàries, vam aconseguir que Filipines ens torni a acceptar l'exportació de carn de porc. Per tant, aquests esforços de quasi bé més de 100 mesos no es poden veure ara bloquejats perquè algú ha signat un permís que no entenem per a que es pugui gravar una pel·lícula en aquesta zona.
3: Déu-n'hi-do. Fa dies que no se'n parla gaire, però el problema continua. I ara el Pere diu, l'última setmana, la bona notícia, entre cometes, és que només s'han confirmat dos nous positius, però recordem que cada vegada que es confirma un sol positiu, el comptador torna a zero, Pere Roquer, sí?
5: Sí, cada vegada que es confirmi un positiu, el comptador torna a zero i, per tant, has de tornar a esperar 365 dies per tindre el certificat de lliure de pesta porcina.
3: Bé, a nosaltres ens consta, però, Barroso, que el rodatge d'aquesta pel·lícula, en teoria, s'hauria suspès justament arran del brot de pesta porcina africana.
1: És el que
3: africana.
1: Es va dir divendres.
3: Hi ha alguna novetat?
1: Es va anunciar que s'havia suspès. No sé si s'ha reprès el rodatge aquest.
5: Nosaltres no en tenim constància que s'hagi reprès, però el que sí que diem nosaltres és que s'ha de suspendre definitivament.
1: Ah, val, val. Ah. És que ara no tenia... Jo m'estava aquí tornant l'ela.
3: Sí, sí, en teoria els titulars són que s'hauria suspès, lògicament, el rodatge d'aquesta pel·lícula. No sé que hi hagi alguna novetat d'última hora. Però, vaja, vosaltres el que dieu és que, sobretot, això...
1: Que ho desmuntin
3: que
1: s'hi posi fi definitivament. Sí, perquè és veritat que es va suspendre al·legant que no havien aïllat prou bé l'àrea. I clar, potser hi ha el perill que diguin, facin alguna mesura pal·liativa, diguéssim, o de suposat control, i els hi reautoritzin continuar el rodatge. Llavors tornaríem a estar igual, perquè evidentment com volen aïllar-les, és el que deia el Pere, no? Amb gent entrant i sortint d'aquella àrea, amb molta cura que ho facin, és que és impossible que funcioni això.
3: Bé, aquestes últimes hores i dies ha començat també una recollida de signatures per la reobertura de Collserola. Necessitem tornar a la muntanya, diuen Pere Roquer. Què els diries tu?
5: Bé, tothom ha entès tot el que vulgui la gent, però també ha d'entendre que ens estem jugant un dels sectors econòmics i d'assentament de pagesia i ramaderia al territori, com és el sector porcí, i que, evidentment, amb notícies com aquestes que vam tindre aquesta setmana passada del tema de la pel·lícula, el que no fa és ajudar de cara ni al sector nostre, un, i dos, pues a la gent que viu aquí a la zona de Collserola i de que bueno, fa mesos que els diu que no poden sortir ni poden caminar, etc. Aquí el que s'ha de buscar és la racionalitat. I ja es va dir des del primer moment de que la pesta porcina africana és un tema que és molt... molt ràpid de que pugui traspassar, independentment de l'entrepà si era més gran o menys gran al seu moment. Està clar que amb la població que tenim de senglars a la zona zero, però a nivell del país, el senglar és un transmissor d'aquesta malaltia. I, per tant, el que diem nosaltres és, escolta, allà on és la zona zero s'ha d'intentar el mínim del mínim provocar moviments perquè el senglar se desplaci.
3: Bé, tens dades dels senglars que s'han matat fins ara? Per anar bé, quan se n'hauria hagut de matar i quan se n'ha de matar els propers mesos, Pere, a Catalunya?
5: Bé, ja es parla de més de 5.000 caps de que han sigut sacrificats, però, evidentment, cada setmana va pujant el nombre de caps que es van trobant. Per què? Bueno, doncs perquè la reproducció del senglar és molt ràpida i, a més, els que van néixer el mes d'octubre pues ara estem parlant de que ja tenen 8 mesos, per tant ja comencen a córrer bastant, que poden, i el que hem de fer és evitar tots els desplaçaments d'aquests animals que han aquí nascut.
3: Bé, escolta, fa 4 dies feia fresca o fred, deia el Picó, de finals de febrer, primers de març, i ara de cop i volta, pim-pam-fuego. Calor de ple estiu a Catalunya, ja hem tingut 36 graus aquests dies, per exemple, a Seròs, al Segrià. Aquesta arribada sobtada de la calor, en què es tradueix en l'agricultura? Com afecta, per exemple, el cereal o la fruita dolça, Pere?
5: Amb el cereal el que fa de que s'hagi començat ja la campanya, que ha passat dijous, a les zones de secans de la part del Fes, de la comarca del Segrià.
3: Ja han començat la collita, ja, al Fes?
5: Sí, sí, ja ha començat.
3: Ah. I com va?
5: Bueno, ara està sortint al voltant d'uns 4.500 quilos per hectàrea, si una mica al promig i en secar, però sí que és evident que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que et pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu.
3: Yeah.
5: I amb respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaó, que la memòria és molt curta, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant i, per exemple, en pera doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35% de peres.
3: De més d'un 30-35%?
5: Sí, hi ha explotacions de que inclús estan pel damunt, varietats com pugui ser Conferents, Williams, Apollinis, etc. I de que és evident de que és conseqüència d'aquest canvi climàtic, de que de tant estem en èpoques de fred, com va passar la setmana passada,
3: sí.
5: I ara de cop ens puja la temperatura. Aquesta fluctuació de temperatures a la fruita el que fa és crear-li un estrès en aquell moment per l'adaptació climàtica i és evident que hi ha una pèrdua productiva.
3: Per tant, aquest estiu hi haurà menys peres i seran més cares, Pere Roquer, sí?
5: Hi haurà menys peres, segur, que seran més cares, ojalà.
3: Oh, si el consumidor que t'escolta no té cap gana. Final... que... Però també s'entén, no? És a dir, que al final, si cau la producció, el pagès ha de pujar el preu per cobrir costos, si no, té pèrdues.
5: Correcte. Exacte, per això que dius baixar de producció segur i pujar de preus, ojalà. Està clar que amb la pujada de preus dels costos que hem tingut per culpa de la guerra d'Iran, el tema d'hidrocarburs, adobs, etcètera, aquest 30% de pujada de preus que hem tingut nosaltres amb els costos, el sector no es pot assumir de cara.
3: Ah, bé, aquests dies quina fruita es cull? Entenc que la calor potser està avançant el procés de maduració d'algunes varietats. Per tant, quina fruita de Lleida podem trobar aquests dies al mercat?
5: Bueno, estem en ple procés ja de cireres, gairebé es pot dir que comencen a rematar, i avui precisament ha començat els primers paraguais a recollir de la zona baixa del Baix Segrià, la zona de Massalcoreig, i que ja començarà la campanya. En 15 dies estarà al 100%, perquè ja vindran paraguais, nectarines, préssecs, a finals de juny les primeres varietats de peres de l'estiu, que se'n diu, i a partir de començament de juliol doncs hi ha varietats com pugui ser la pera llimonera, etcètera, estarà al 100%.
3: Molt bé, Pere Roquer, president de SAJA Catalunya, moltes gràcies per haver estat en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé per Granollers. Que vagi bé, Pere Roquer. Bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu. Minut i mig a les 11. Barroso, a Graner, des de Tarragona.
0: El que és curiós amb això del canvi climàtic, per exemple, i s'està donant una circumstància que aquí a Tarragona, tota la zona del Priorat, s'està començant a veure, és com, per exemple, hi ha cultius, en el cas del raïm, que hi ha productors que el que estan fent és movent geogràficament la producció a zones més altes perquè el tema de la barema també afecta en la qualitat del raïm i que això al final acaba sent una realitat, és a dir, estan començant a veure que o prenen mesures o acabarà sent una afectació directa cada any a la collita.
3: Bé, recordem que Lleida i la zona del Vall de l'Ebre a l'Aragó en aquest cas produeixen al voltant del 80% de la pera que es consumeix a tota la península. Aquest any hi haurà menys producte als mercats.
6: No tinc clar si hi haurà menys producte o si amb tot això del Mercosur i altres acords no ens inunden amb fruita que ve de països tercers.
1: Clar, no, i a més, això que deia del preu, després la qüestió és que moltes vegades s'ha pujat el preu però no arriba a les butxaques dels pagesos, queda per altres bandes l'increment de preu. Els intermediaris, i llavors la pagesia cada vegada està més castigada.
3: Bé, l'altre dia parlàvem amb Ecologistes en Acció. Atenció, perquè el 70% de la fruita que mengem conté residus de plaguicides, i la majoria, la que més plaguicides té, és la que ve de fora.
6: Clar,
3: ara que parlaves de Mercosur.
6: Menys controls.
3: Fem una cosa, de seguida la doctora Folch i moltes altres coses aquí al matí de Ràdio 4, però abans hem de sentir les notícies de les 11. Barroso, Joan, Magraner, moltes gràcies, nois.
6: A passar-ho bé.
3: Bona segona Pasqua. Adéu, adéu. Ara tornem, oients.
7: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Molt bon dia. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil constata que la càtedra que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint els protocols establerts i no ha detectat ingressos opacs en els comptes de la dona del president del govern, Núria Alcalá. Bon dia.
8: Bon dia. Així ho conclou l'informe de més de 300 pàgines sobre l'activitat professional de Begoña Gómez, al qual ha tingut accés Ràdio Nacional. Els únics moviments que generen reticències a l'UCO és la contractació de Deloitte per desenvolupar el software de la càtedra. Creu la Guàrdia Civil que la compra del programari va ser premeditada i fins i tot la consultora Deloitte va començar a treballar a la càtedra abans de l'adjudicació del servei. L'informe també posa el focus a l'assessora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, a qui consideren part de l'equip de treball de la càtedra, malgrat no tenia contracte amb la universitat. Pel que fa als ingressos d'aquesta càtedra, l'UCO considera que el finançament va seguir el reglament del centre i tots els fons van provenir d'entitats col·laboradores com Google o Telefònica, de les quals van rebre 170.000 euros en total. Fins i tot la pròpia Begoña Gómez va sufragar algun pagament de la seva pròpia butxaca. El jutge Peinado, recordem, proposa jutjar amb jurat popular a Begoña Gómez, la seva assessora, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Només l'acusació popular demana presó fins a 24 anys en el cas de la dona del president del govern.
7: Gràcies, Núria. I a l'espera de conèixer el sumari del cas Plus Ultra, on el jutge que investiga imputa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, el govern insisteix en esgotar la legislatura, tot i que alguns socis com el PNB volen que s'avancin les eleccions. Lara Hernández, coordinadora del moviment Sumar, diu que el govern de coalició de Pedro Sánchez no caurà.
9: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante. Un año por delante para seguir sacando adelante medidas de carácter transformador.
7: Avui hem de lamentar dos accidents mortals de trànsit. Un motorista ha perdut la vida en un sinistre a la C-252 a Garriguella, a l'Alt Empordà, ha passat la nit d'aquest diumenge. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a 11:15 per causes que s'estan investigant. Va haver-hi un xoc entre dos cotxes i una moto. A conseqüència de l'accident ha mort el motorista, un veí de Rabós d'Empordà de 68 anys. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. D'altra banda, un altre motorista ha mort en un xoc frontal entre un cotxe i una motocicleta a la B-142 a Polinyà, al Vallès Occidental. Ha passat aquest matí, els Mossos han rebut l'avís poc després de 9:15. A causa de l'accident, la carretera està tallada en els dos sentits de la marxa. Segons les dades provisionals de trànsit, amb aquestes víctimes, 49 persones han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes.
7: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per 3 incendis provocats en zones boscoses del Baix Camp. El 18 d'abril també van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou, Tarragona, Judit Huerta.
11: Els detinguts se'ls acusa de delictes de danys i d'haver provocat 3 incendis forestals. La investigació va començar el 18 d'abril després de la denúncia de l'incendi intencionat d'una màquina excavadora a Vilanova d'Escornalbou. Només 5 dies després, el 23, hi va haver 3 incendis forestals consecutius en zones molt properes entre les 6 i les 8 del vespre, és a dir, amb només 2 hores de diferència. El primer, a l'Argentera, va cremar 580 metres quadrats de vegetació, el segon a Pratdip, amb 30 metres quadrats, i el tercer, a Colldejou, amb 10 metres quadrats afectats. La investigació va detectar 7 focus diferents, els quals, de no ser per les bones condicions climàtiques d'humitat, podrien haver afectat unes 5.000 hectàrees. Els Mossos van acabar detenint la parella que sempre era prop dels incendis. De fet, a principis de maig, ja els havien detingut també per un altre incendi en un camió a Móra d'Ebre valorat en 50.000 euros. La investigació l'han fet conjuntament els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Baix Camp Priorat i els agents del Grup de Delinqüència Urbana de Cambrils, amb la col·laboració dels agents rurals.
7: De l'exterior, un tribunal d'Indonèsia ha condemnat avui a 3 anys i mig de presó el capità del vaixell que va naufragar el desembre passat al Parc Nacional de Komodo amb 6 membres d'una família espanyola. Recordem que 4 d'ells van perdre la vida.
10: El tribunal ha imposat al capità de 56 anys un delicte de negligència, també al cap de la sala de màquines. En aquest cas, la condemna l'ha condemnat a 2 anys i mig de presó. Segons la investigació, en el moment de l'accident era el cap de màquines i no el capità qui controlava l'embarcació sense tenir la llicència pertinent.
7: I l'Organització Mundial de la Salut eleva ja més de 900 els casos sospitosos o confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo. Segons el director general de l'OMS, hi ha moltes dificultats per atendre el brot a la província d'Ituri, epicentre de la crisi sanitària, on una de cada 4 persones necessita assistència humanitària i un de cada 5 és desplaçat intern. Segons el govern del Congo, hi ha 204 morts, probablement relacionades amb l'Ebola des que es va declarar l'epidèmia el passat 15 de maig. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública, quan siguin les 12.
12: Ràdio 4.
13: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
14: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
13: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
15: Podríem llevar-nos a les 8.
13: Però per què, si ens encanta?
16: Badó, no puc més.
17: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
16: Badó, em passo el programa de tardes.
17: Ei, Badó, que tinc molta tos,
13: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
18: Bon dia i bona sort.
19: Bon dia i bona sort.
18: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
20: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
21: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
22: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
23: Com sempre, salut i perdó.
24: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
25: La veritat per davant de tot.
26: Andy i... jo no penso dir la paraula.
27: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
28: M'he quedat esparverada.
29: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
30: Nena, nena, nena, nena!
0: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, segona Pasqua. Pasqua Granada. I som en directe, nosaltres, i ara d'aquí una estona arrencarà aquesta operació sortida, aquesta operació tornada del llarg cap de setmana per a molts catalans. Uns 300.000 vehicles han de tornar a Barcelona i l'àrea metropolitana. I, per tant, connectarem amb el Servei Català de Trànsit per saber si es registren cap allà quarts d'una o no les primeres retencions, per exemple, a la P7, que en total va acumular uns 40 quilòmetres de cues divendres passat a la tarda. A veure com va. I ara el qui vindrà de seguida aquest programa és el pare Peyo, i també parlarem en directe amb Sor Lucía Caram, Jordi Vila.
2: Els dos coneixen el papa. El papa Lleó XIV.
1: El pare Peyo també l'ha vist?
2: També l'ha vist, també el coneix.
1: Amb Sor Lucía són amics?
2: Sí. I atenció, perquè avui aquest tema també està d'actualitat, parlar amb el pare Peyo i Sor Lucía Caram, perquè s'està a punt de publicar la primera encíclica del papa Lleó XIV, que va sobre la intel·ligència artificial. En podrem parlar, tot i que encara no estigui publicat oficialment, en parlarem també amb el pare Peyo.
1: Doctora Folch, com estàs?
3: Molt bé.
1: Bon dia. A mi em tenc curiosit això que ha posat de moda aquest músic, cantant i col·laborador de La Revuelta, Marcos Martínez, conegut com a Grison. Què és això, la rutina del dolç salat, que diu que ha perdut 10 quilos?
3: Rutina, dolç, salat?
1: Sí.
3: No sé, però
1: mira tu, a veure si això és fiable o no.
3: Si ha perdut...
1: 10 quilos, diu.
3: 10 quilos és que ha menjat menys del que menjava. I clar, també et dic una cosa, si només ha basat la seva dieta, no sé, dolç, salat, igual ha sigut una dieta molt d'aquestes monotema, que potser fas només fuet, greix, i a lo millor només fruita. No ho sé.
1: A veure si tu pots mirar, dona. Mira, mentrestant aprofitaré per recordar que qui vindrà també aquest matí és la gran Marta Fuster, la Marta Tips, amb aquests consells increïbles. Mira, com es pot treure un xiclet de la roba? Això passa moltes vegades. T'asseus a una cadira, a la terrassa d'un restaurant, i algun porc ha deixat el xiclet.
3: El gel, no?
1: O alguna porca. Imagino que
2: amb el gel. Sí.
1: Diu que també ens donarà un truc per netejar les cantimplores amb arròs. I el que més m'agrada i em crida l'atenció és tema cotxes. Les ratlles, allò que de cop i volta patapam, una rascada, diu que es pot arreglar amb laca, això. Ens dirà com ho hem de fer. O, per exemple, que amb la pasta de dents, diu la Marta, podem aconseguir que els fars del cotxe il·luminin més i millor. Jordi Vila?
2: Sí, són aquells remeis, aquells trucs que sempre ens dona la Marta Tips i que tant i tan bé ens van i que té tants seguidors perquè són doncs, remeis casolans que estan a la base de tothom i ens van molt bé per millorar la nostra vida més quotidiana.
1: I vindrà la nostra florista experta en plantes de capçalera, la Teresa Alzina, de Germinova. Avui diu que porta plantes aromàtiques que es poden menjar totes.
2: És fantàstic. No només és increïble, això, que siguin aromàtiques es puguin menjar.
1: Home, ves, l'alfàbrega... fas el pesto, tu, si no?
2: Ja, està bé, clar.
1: Però n'hi ha altres, sí, que potser ens sorprendran. I, a més, regalarem un lot d'aquestes plantes que l'empresa Germinova enviarà a domicili, de manera totalment gratuïta, a l'oient que encerti el so del dia. I avui quin és el soroll? Pareu bé l'orella, és aquest, atenció. Doncs au, ja podeu anar trucant, 900-454-455, 900-454-455.
2: Donem alguna pista, o què?
1: Diu que no cal, la Sílvia. Tu sempre has de mirar cap allà. Quan et facis aquesta pregunta,
2: jo ara estic assegut...
1: aquí amb això mana la Sílvia García del Pozo. Sí?
2: Jo estic assegut no mirant cap a tu, però ara, xingiro...
1: Tema pistes, Sílvia García del Pozo.
2: La Sílvia em diu que no fa falta.
1: Bé, bona música en directe, nen. Un dels
2: David
1: nostres
2: Canal.
1: Rumberos preferits.
2: David Canal.
1: El David Canal.
2: Mira com sona.
1: Iepa! Oh,

0: I espera't, perquè avui també sentirem instruments exòtics,
1: diu. Sí, perquè avui el David Canal ve acompanyat del seu productor musical, el David Casas, conegut amb el nom artístic de David Fractals, que també és músic de carrer, guitarrista, i toca instruments exòtics, com el didgeridoo.
0: Ole, ole! Senyor,
1: ens portarà aquest instrument
0: estranyes,
1: i altres instruments
0: altres d'aquests
1: sí, que tenen reminiscències aborígens.
0: Ai,
1: i res, amb això farem una bona part de la tercera hora del programa.
0: Tot això i molt més fins que sigui la una del migdia amb Jaume Tudela i Eduard Ortega al control de so.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Quin bo tenia la doctora Montse Folk en aquesta segona Pasqua. Ara t'ho deia, l'ascensor. I quan he vist Montse Folk, Marta Tips, dic, oh, que bé. Mira, tot i ser dilluns de festa a Barcelona, ens ho passarem bomba en aquest programa i aprendrem
3: i
0: coses.
3: I tant, home, i tant. I a més és que o t'ho agafes així o t'ho agafes així.
0: Ah, no, clar.
3: Evidentment.
0: El metro, fantàstic, pots seure sense cap mena. Problemes d'esperar, com deia la Barroso, una mica massa.
3: No hi ha tràfic, ara a la sortida podem caminar una estona i dius, no hi ha aquella pressa perquè a la tarda jo no treballo. Llavors, ostres, és una altra història.
0: Sí, i quan veus aquelles cues, dius, au, sí, heu tingut cap de setmana llarg, però jo estic aquí tranquil·let i vosaltres, au, a la
3: P7. Jo he estat fora, però vaig
0: a la P7.
3: Sí, sí, la veritat és que a casa també s'està molt bé.
0: A veure, que el Jordi aquest matí ha proposat un tema per la Folk.
1: Sí, això que diuen que superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
0: Immunoteràpia oral?
1: Sí, això ho ha constatat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults.
0: No, està molt bé, això, no? Molt
3: bueno, al final és... quan tu prens un aliment al qual ets al·lèrgic, totes les nostres defenses del cos, que són els anticossos, reaccionen. Llavors, què poden fer? Doncs des d'inflor de boca, picors, determinades alteracions cutànies, però clar, pot ser més greu. Pot ser allò que t'ofegues, un edema de glotis, etcètera. Llavors, què passa? Que a partir d'aquí, sí que és veritat, però això es fa habitualment sempre. Quan una persona té al·lèrgies o intoleràncies a aliments, això no és, en principi, per sempre, sinó que, en principi, també dura un determinat temps. Llavors, anar introduint aquests aliments mica en mica, quan ja ha passat, per exemple, 6 mesos, que és el que jo tinc entès, que és més o menys el que pot perdurar aquesta al·lèrgia o aquesta intolerància, i tornar-ho a... De fet, a mi m'ha passat. Jo era al·lèrgica al plàtan, i a les gambes i a més productes, que ja se m'ha passat. Ja m'ha passat aquesta al·lèrgia.
0: Superat. Molt bé.
3: Per tant, és una manera d'anar introduint mica en mica, de forma que el cos es torni a acostumar a prendre aquests aliments amb cuidado, perquè si pots tenir una reacció al·lèrgica, i depèn de la persona, és a dir, si és una reacció molt al·lèrgica, llavors ha d'estar amb uns cuidados, potser en un hospital o en una consulta, en una clínica.
0: Molt bé. Hem de parlar d'això de les coquetes aquestes d'arròs i blat de moro, sí?
3: Sí, i si vols comentem això que vas...
0: La gent em maldiu tortites en castellà.
3: Les tortites d'arròs.
0: Sí, això què, això? És tan bo com diuen o depèn?
3: Ja em coneix, Depèn. A veure, una tortita, hi ha de molts tipus, evidentment, sempre s'ha de mirar la que sigui menys, amb menys components, més simple, és a dir, si és una tortita, una coqueta d'aquestes de blat de moro o d'arròs, que potser són les més conegudes, intentar que no tingui massa components més, perquè que tingui la mínima quantitat de sucre, de sal, i que sigui, a ser possible, arròs integral.
0: Ai, senyor.
3: Perquè de vegades aquestes tortites, clar, l'arròs no deixa de ser arròs, i si menges molta quantitat no deixa de ser que també porta la seva quantitat d'arsènic. A partir d'aquí, a Suècia... a Suècia, a la closca. A Suècia, aquestes tortites no estan recomanades a nens menors de 6 anys. Per aquest possible perill que poden portar.
0: Però aquí?
3: Bueno, no, aquí en principi no es recomana massa que n'abusin els nens. Yeah. Clar, el tema és, com sempre, si ho fas de tant en tant, no passa res. Si tu fas moltes tortites, què passa? Que, a més, en lloc de tortites i vols fer pa, o sigui, sempre tindrà moltes més calories la tortita, la coquet, que el pa. I el pa, l'ideal, o sigui, tortita integral, pa integral, sempre millor el pa integral. Per què? Perquè és molt més saciant i sempre portarà més minerals que la tortita. O sigui, en principi, també és important que tingui poca sal, que tingui... Quanta sal? Perquè a vegades, a l'hora de mirar les etiquetes, bueno, quanta sal? En general, per aquests productes, però també en general els aliments, hauria de ser menys d'un gram de sal. És a dir, menys d'un gram per 100 grams de producte.
1: I en què ens hauríem de fixar quan triem aquestes tortites, aquestes coquetes, per assegurar-nos que sí que són saludables, no?
3: Sí, jo diria que aquestes que porten cobertures dolces, per exemple, de vegades porten iogurt o xocolata, doncs, quan més producte li estem afegint, més semblant a un ultraprocessat pot semblar. Per tant, exacte, que tinguin menys la mínima quantitat de sal, com deien, màxim un gram, que tinguin poca quantitat de sucres, que tinguin, perquè hi ha algunes que també porten greixos saturats, és a dir, sobretot l'oli de palma o els greixos de palma, doncs intentar que siguin el més senzilles possibles. I al tanto també amb aquestes que posen light o posen eco o, saps, aquestes 0% que no saps ben bé el 0% a què correspon, a greixos, a calories, perquè moltes vegades quan un aliment posa 0%, moltes persones es pensen que és que són 0 calories. No, un aliment que porta 0% normalment es refereix al percentatge de greix.
1: Per tant,
3: o d'alcohol o del que sigui.
1: Si som realistes, aquestes coquetes, aquestes tortites, són una bona opció per picar entre hores, o millor tirar d'una peça de fruita, fruits secs...
3: Jo he de dir que serà millor una peça de fruita...
0: Sí, segurament, no?
3: Un fruit secs o un entrepà, és a dir, pa, com dèiem, a ser possible integral, si vols que tingui més poder saciant, i de tant en tant, si ho vols fer, perquè pot ser un recurs, també, en un moment donat, de portar a la bossa i de dir, doncs mira, si a mitja tarda tinc gana, doncs és un recurs. Però sense abusar, evidentment, és un recurs, però sempre serà més saludable quan menys processat, o sigui, menys manipulació hi hagi d'aquell aliment.
1: Perfecte.
0: Molt bé. Escolta, Montse, primer, Jordi, explica'm una mica més i millor això que ha posat de moda el Grison, el de la revuelta, això de la rutina del dolç salat, amb la que ha perdut uns 10 quilos aproximadament en poc temps. Qui ha fet i com ho ha fet aquest home?
1: Sí, diu el Grison que durant el seu procés de transformació física, el nutricionista Roberto Oliver li va proposar dues alternatives diferents per esmorzar, una de gust dolç i una altra de perfil salat. La versió dolça estava composta per cafè amb llet, cibada, amb un toc d'edulcorant i mel, a més d'un o dos ous i uns 20 grams de fruita seca. Doncs això, es tracta d'una combinació que proporciona energia, ajuda a mantenir la sacietat i aporta una quantitat interessant de proteïnes per començar la jornada. D'altra banda, l'opció salada inclou cafè amb llet acompanyat d'una torrada de pa integral amb tomàquet i alvocat, a la qual es poden afegir aliments com gall dindi, pernil, ou o tonyina. Doncs, malgrat aquests plans més controlats, el madrileny no ha deixat completament de banda els seus gustos personals, ja que continua permetent-se, doncs, un petit caprici com una xocolata negra amb un 80% de cacau. Estem parlant d'aquesta rutina de dolç salat amb la que, doncs, aquest músic i col·laborador de La Revuelta ha perdut 10 quilos en poc temps.
3: No ens dona molta explicació, perquè estàs parlant d'una opció o una altra d'esmorzar. Llavors, al llarg del dia, què fa? El que passa és que sí que és veritat que és una... Jo també soc partidària que quan fas una dieta pot ser interessant, i depèn de la persona, perquè hi ha persona que s'aixeca i no té gens de gana, i per tant, si has de fer una pauta d'aquestes, però després quan arribis al teu pes no la mantindràs perquè no va amb tu, en el teu tarannà, doncs tampoc tens per què començar-la. Però sí que és veritat que tant una pauta com l'altra inclou proteïna. O sigui, l'opció dolça t'inclou la llet, t'inclou els ous i t'inclou també la fruita seca, que és una proteïna vegetal, es pot considerar. L'opció 2, evidentment, doncs és el bocat, gall dindi, ou, tonyina... O sigui, és sempre inclou proteïna, que potser és la manera de començar el dia amb productes que t'aguanten més la gana fins a l'hora del migdia. Bueno, és bastant equilibrat, diguem-ne.
1: Que assegura...
3: Són dues opcions d'esmorzar, però t'asseguro que si menja com un d'allò i després torna a sopar... O sigui, això està una mica incomplert. No podem valorar que amb això s'hagi primat 10 quilos.
1: Comenta també el Grison que, diguem-ne, aquesta dieta o rutina del dolç salat li ha baixat l'ansietat, no? I que l'ha ajudat a l'hora d'anar a dormir. És el que comenta.
3: Bueno, l'ansietat, jo crec que sobretot que és una opció molt bona i que s'està posant de moda, i jo trobo que és molt saludable, a més, per exemple, els ous al matí, tant amb l'opció dolça com l'opció salada, hi ha l'ou. L'ou al matí és una molt bona proteïna, ja hem dit alguna vegada que tant l'ou com la carn vermella són les proteïnes més completes, que porten tots el que es diu aminoàcids essencials. Per tant, tu, un ou ben mastegat, ou dur, truita o remenat, el que sigui, ben mastegat, aguantes molt bé i et sents com amb energia per enfocar aquell dia. I moltes persones, algunes persones diuen, i un ou cada dia? O sigui, no passa res.
0: Sí, sí.
3: Un ou cada dia per esmorzar és una molt bona opció. Està, home, no sé si aquesta sacietat li aguanta fins a l'hora d'anar-se'n a dormir i ell ho nota. Hi ha una mica d'informació que ens falta aquí, eh? Però, bueno, és una bona opció, ou al matí.
1: I el que sí que podem dir és que, en funció de la nostra nutrició, doncs ens ajudarà a tenir més o menys ansietat, eh? Això ajuda molt l'alimentació,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí, sí. Evidentment, el punt més important per aprimar és controlar l'ansietat. És a dir, si... Mira, amb les tortites o les coquetes que dèiem, algunes d'elles tenen un índex glucèmic molt alt. Què vol dir? Que aixequen ràpidament el sucre a la sang, però no te l'aguanta aquest sucre estable a la sang, potser durant el matí o durant la tarda. Per tant, tens gana de seguida. Això no passa tant amb el pa integral. Llavors, bueno, hem d'intentar compensar l'ansietat de cadascú i a vegades, per això que es diu, no, jo ara només faig un àpat al dia. Sembla molt bé, a tu et senta bé, ho fas equilibrat, no et falten nutrients al llarg de tot el dia, està molt bé. Però hi ha persones que potser tenen aquest tarannà del seu cos, que tenen unes baixades de glucèmia, depèn de l'estrès, del que cremen, del seu metabolisme. Llavors, si són persones que els hi baixa el pic de sucre, potser mig matí, mitja tarda, després de sopar, que és el moment més crític, doncs potser sí que hem d'incorporar un entrepà al matí, un entrepà a la tarda, per què no? És a dir, i la proteïna, que és el que t'aguanta, i són 5 cops al dia que hem de menjar. És a dir, que això de 2, 3, 5 cops al dia que hem de menjar depèn de cada persona, perquè s'han d'agafar hàbits mentre t'estàs aprimant que després els puguis mantenir per tota la teva vida.
0: Mm. Montse Folc, per què hem de menjar cireres abans d'anar a dormir? És a dir, ara entrem al fort de la temporada de cireres i recordo que una de les moltes entrevistes que t'he fet aquests últims anys em deies això, no? Perquè porta més quantitat de fructosa...
3: Melatonina.
0: I si les mengem de nit ajudant a dormir i a descansar, i també i sobretot en efecte es deu a un derivat similar a la melatonina,
3: exacte,
0: no?
3: Sí. Sí, sí, sí. És a dir, està comprovat que les cireres porten aquest derivat, diguem-ne. O sigui, és que té l'efecte de melatonina, porten més melatonina. Per tant, poden ajudar al son. També és veritat que si abusem i mengem moltes, com que porta molta quantitat de fructosa, i sobretot si tens algun tipus d'intolerància a la fructosa, doncs et pot sentar fatal l'estómac.
0: Però moltes quantes són? A veure, clar, si mengem moltes
3: clar,
0: quantes són?
3: Depèn de la persona, depèn de la persona. Depèn de si estàs amb dieta d'aprimament, si no estàs amb dieta d'aprimament. Si et senta bé, tu pots menjar la quantitat que vulguis. Això per començar. Si no et senta bé perquè t'infles, hi ha moltes persones que s'inflen, perquè és una de les fruites que més fructosa aporta. Doncs llavors has de controlar una mica. Doncs jo què sé, depèn de l'home, de si és home o si és dona. Però pots començar, per exemple, amb 15, depèn de com sigui el tamany, però imaginem que siguin gruixudetes, aquestes gordites.
0: Sí.
3: Llavors, doncs 15 cireres, per exemple, a la nit, i si et senten
0: que
3: bé...
0: Que bones, tu.
3: Oh, boníssimes. Llavors, el dia següent, potser dius, doncs, bueno, vaig a fer 20, o el dia següent fas 25, però si et senten bé, insisteixo, les que vulguis, i tot s'ha d'adaptar a la persona.
0: I cirera del país,
3: eh? I si estàs amb dieta d'aprimament i vols menjar cireres, llavors, doncs, controla també, i si és una dona, per exemple, entre 10 i 15, si és un home, entre 15 i 20. Estic donant un aproximat, eh? És a dir, unes quantitats aproximades.
0: Bé, dic, sempre... si pot ser el país millor, l'altre dia parlàvem, sí. El 70% de la fruita consumida a Espanya conté residus de plaguicida. Els aliments importats presenten gairebé el doble de contaminació que els locals. Això ho diu Ecologistes en Acció, que en van parlar en directe en aquest programa. I és gros, eh? Perquè, per exemple, parlaven del cas d'una mostra, una sola mostra de raïm. En una sola mostra de raïm es van arribar a detectar 14 plaguicides diferents. 14. Aleshores, hi ha oients que diuen, ja, però això, si peles la fruita, o en aquest cas treus la pell, que hi ha gent que treu la pell al raïm, ja està, no? No, no. Ja està. Clar, és a dir, depèn. Els productes aquests que s'apliquen, n'hi ha molts que són sistèmics. És a dir, en poques hores els ha absorbit la planta i corren per dins, per la sàvia. Sí?
3: Ja,
0: però... I aleshores, si triga unes hores en ploure, és igual, perquè això ja la planta ho ha absorbit i hi ha els períodes de seguretat corresponents de dies i setmanes. Si és per contacte, aleshores sí que si ho neteges o treus la pell, òbviament, si és un producte per contacte, doncs sí que l'eliminaries, en teoria. Però, vaja, clar, és que molts són sistèmics, a dir, van per dins.
3: Ja, el que passa és que, a veure, no és impossible tenir tanta informació a l'hora de comprar, de moment. És a dir, sí que hem d'apostar pel comerç local, en general, és a dir, i sobretot amb el tema de l'alimentació, quilòmetre zero, alimentació el més sostenible possible, i sobretot de proximitat, i evidentment, si pot ser ecològic, millor.
0: Sí, sí.
3: Potser l'aspecte no és tan bo amb un producte ecològic, digue-li cireres, digue-li qualsevol altra fruita,
0: préssecs,
3: o el que no és tan bo, però a nivell nutricional són, en principi, iguals, excepte que hi hagi aquests productes que són, o els pesticides que se'ls hi posa. En principi, la pell de qualsevol fruita és la que porta més quantitat d'antioxidants. És a dir, la pell de qualsevol fruita és la que protegeix l'interior...
0: Yeah.
3: De que no de qualsevol problema en general, no? Què passa? Que si tu peles la, treus la pell de la fruita, doncs en principi pots estar una mica més segur de que a l'interior no li arriben els pesticides, encara que com, aquesta notícia ara diu que sigui sistèmic, però també és veritat que deixes de menjar aquests antioxidants. És a dir, la pell és antioxidant de la mateixa fruita, però la pell també fa d'antioxidant en el nostre cos.
0: Yeah.
3: Llavors, l'ideal és fer una bona neteja de la fruita, a no ser que tinguis
0: sempre
3: algun tipus d'al·lèrgia. Però a més porta fibra, que t'omplirà més, té més efecte saciant, i a vegades, no sé si ho hem comentat, crec que sí, que seria interessant prendre la fruita abans de dinar. Les persones que fan,
0: sí,
3: que fan dieta, doncs tu et menges aquella fruita ben mastegada, perquè llavors t'atipa una mica més i arribes a l'hora de dinar amb no tanta gana.
0: Ja, recordem, els aliments importats presenten gairebé el doble de contaminació que els locals.
3: Doncs no, hem d'apostar sempre per comerç local. O sigui, hem de fer-ho, però també és molt difícil de saber exactament. Com ho saps? Has d'anar... O sigui, estem parlant
0: també... L'origen, en teoria, l'han de posar sí o sí, per llei.
3: Sí, jo ja ho... Sí, el que passa és que sempre parlem amb temes d'alimentació amb unes persones que tenen una mínima cultura o un mínim poder adquisitiu, o, clar, perquè si tu vas a comprar productes ecològics, evidentment, és més segur, vale? No pesticides, tal, però també són més cars. Llavors, en un barri perifèric, digue-li a aquella persona, doncs, que ja no n'hi ha comerços ecològics i ja no els posen, perquè la gent no hi va. Llavors, doncs, ostres, doncs aquestes persones compren allà on poden. Perquè potser és més econòmic. Llavors, sí que és interessant dir que es renti bé la pell de les fruites en general. Hi ha productes que ja estan preparats per netejar-les, si no, doncs, posar-les en remull, amb un re, dos gotes de lleixiu, i això seria suficient. Perquè fixa't que sempre parlem amb el tema alimentació a partir d'un determinat poder o no, econòmic i també cultural. I dius, a vegades hem de... Perquè, saps? Jo me'n recordo que quan el meu fill jugava a futbol amb els col·les, hi havia molta diferència claríssima entre els col·les que eren d'un barri més perifèric o un barri més... a per diagonal, diguem-ne. Saps? Es deia, ens donava molt. Els nens d'un eren més prim, els nens d'un barri perifèric, doncs, eren més grassos. I jo me recordo una vegada, que això he viscut jo, que deia, venga, ve de gol, que esta noche te doy bocadillo de chorizo. Això ho he sentit jo. Llavors dius, molt clar, és que bocadillo de chorizo és que està molt bé perquè a més atipa i el millor, doncs, de l'altre fa més ultraprocessats. És un tema complicat, no és tan fàcil com sembla.
0: Bé, escolta, què passa, Jordi?
4: No, res. Res.
1: Ara parlem... Estem pendents ara
0: d'això,
1: també.
0: No, ara ja la tens. Sí. Nutrició en la maduresa, sí?
1: Això sí.
0: Ara en parlem d'això, Montse, sí. Però abans avui hi ha aquesta vaga dels tècnics sanitaris sí. I fa una estona parlàvem amb ells, justament en aquest cas estaven concentrats, eren més de 200 persones davant de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. També hi ha concentracions previstes al Trueta de Girona. I a aquesta hora, des de fa aproximadament mitja hora, en teoria, també concentració davant l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Maria Huguet.
5: Què tal? Correcte. Doncs aquí hi ha una vintena de persones concentrades. Reivindiquen, com heu dit abans, la reclassificació professional de tot el personal tècnic sanitari, no només a Catalunya, que, com dèieu, hi ha manifestacions per tot el territori, sinó també a nivell estatal. Aquest personal és, perquè ens entenguin els oients, per exemple, tècnics superiors de radiologia, de cures d'auxiliars d'infermeria, personal de farmàcia... Reivindiquen que des del mes de desembre de 2022 tenen signat un acord per pujar de grup professional i, per tant, augmentar el seu sou en fins a 300 o 400 euros mensuals. I critiquen que el govern espanyol ha incomplert aquest acord, que ara es troba encallat al Ministeri d'Hisenda, que és qui ha de proporcionar els diners. Ho explica l'Alicia Hernández, que és secretària general de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya.
6: Hombre, para los técnicos representa no solo mantener una retribución, sino una, bueno, reconocer todas sus funciones y competencias desde que se, bueno, a nivel educativo están los técnicos, sus funciones han evolucionado muchísimo. Entonces, hacen cosas ahora que antes no hacían. Entonces, todo eso al final se tiene que plasmar en unas retribuciones porque hacen competencias mucho mayores de las de hace años.
5: El 21 de maig es van concentrar davant del Ministeri d'Hisenda. Avui fan vaga i asseguren que continuaran convocant aturades fins que el govern actuï i es desencallin els 450 milions d'euros que cal destinar a aquestes reclassificacions.
0: En efecte, aquest matí ens ho explicava José Manuel Domínguez, secretari de Sanitat de la UGT, Serveis Públics de Catalunya, aquí al matí de Ràdio 4. Es nota, li deia, ja ha sigut bona idea això de convocar vaga coincidint amb un dilluns de Pasqua. Deu, home, és que es fa a nivell estatal, no? Per això coincideix amb la segona Pasqua. Ara entenc que em dius una vintena de persones.
1: Sí, perquè... per això possiblement hi ha poca gent, no? Aquesta concentració a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Ell era davant del Joan 23 i eren més de 200 persones a quarts d'11. És a dir, que clar, es nota aquest dilluns de Pasqua a Granada, Maria Huguet.
5: Exacte.
0: Moltes gràcies, com sempre. Gràcies, Maria. Que vagi molt bé.
5: Gràcies.
0: Companys dels serveis informatius, sempre al peu del canó, tu. A l'escenari de la notícia, com ha de ser. Quin luxe, treballar amb ells.
1: I tant, i tant.
0: Vila,
1: Xavi.
0: Sí. I tant. Mira qui tenim aquí.
1: Doncs mira, el pare Peyo, el rector de la parròquia de Sant Anna de Barcelona.
7: Mm-hmm. Molt bé, estava escoltant en aquest moment la roda de premsa al Vaticà de la presentació de Magnifica Humanitas, i que és una de les notícies del dia i que a mi m'havia arribat ja abans. I penso que...
0: Va, et farem fer de periodista un titular d'aquesta roda de premsa.
7: Bé, la qüestió de la intel·ligència artificial sí. No és una qüestió tecnològica, sinó social, en àmplies connotacions socials.
0: Què diu que coneixes el papa de Roma, tu?
7: Sí.
0: A Sor Lucía Caram també, ara hi parlem en directe.
1: També la coneix.
0: I què tal, sí. Què tal és? Què tal és el papa?
7: Bé, o sigui, penso que té una experiència diferent del papa francès.
0: Sí.
7: O sigui, el to més profètic del papa francès en el cardenal Prevost és més reposat, és un home acostumat també a fer llaços, aliances amb les persones... Té un discurs més diplomàtic, però a la vegada contundent, no?
0: Uh-huh.
7: I jo penso que aquesta encíclica que avui coneixem pues mostra com la preocupació de l'Església per aquest moment, que significa pues, un canvi d'època, que la intel·ligència artificial té connotacions polítiques i de poder molt complicades.
0: Sor Lucía! Hola! Com estàs?
8: Molt bé. Molt bé, i tu què tal?
0: Doncs bé, aquí content estem de saludar-te, perquè et trobàvem a faltar. Ja fa temps que no vens aquí al programa, ara. Com has...
9: Hola, Lucía.
0: Com va la vida?
8: Què tal, Peyo? Com estàs?
9: Molt bé.
0: Tu també el coneixes, el papa, eh? Lucía, caram.
8: Sí, vaig estar amb ell dues vegades.
0: Sí.
8: I la veritat que molt contenta. La primera vegada, per mi va ser tota una sorpresa, perquè una persona que escoltava molt, per tant, no em va donar temps d'escoltar-lo gaire perquè ell, sobretot, volia escoltar, no? Ah. I és una persona que hem vist que els primers mesos, quasi el primer any, es va dedicar a escoltar. I quan va començar després del consistori, dels cardenals i tot, s'han començat a veure com parla, com en directe amb la gent té un missatge molt, molt clar, i jo crec que ens sorprendrà molt. És un papa que, primer, que escolta, que això és molt important,
0: sí,
8: que té el cap molt ben amoblat,
0: sí.
8: Té una formació acadèmica, humanista,
0: sí,
8: científica, molt àmplia, però sobretot és un home molt evangèlic.
0: Ah,
8: bé, i el que està en el centre d'ell és l'evangeli. Sí.
0: Què suposarà la visita del papa per Barcelona, Sor Lucía?
8: Jo crec que, primer, jo crec que és una bona notícia que vingui. Jo crec que ens ajudarà a obrir els ulls. El lema és alceu la mirada, no?, de la visita. I jo crec que alcem la mirada per contemplar aquesta creu. Quan nosaltres alcem la mirada, i quan en cristià alcem la mirada, ens trobem el que tenim davant. I només podem anar al Crist, que és el que ell ens predica, si quan alcem la mirada ens trobem amb els nostres germans. I jo crec que això és molt important. Hi ha molta gent que està parlant que si serà una visita política, que si us ho instrumentalitzaran... Ell ve a predicar l'Evangeli i ho fa amb els gestos concrets. Ah. Anirà a la presó,
0: sí,
8: es trobarà amb els que treballen amb els més pobres, anirà al Raval, tindrà un missatge per la guerra d'Ucraïna quan veneix les ambulàncies que van cap allà, visitarà Montserrat, que això és molt important, és el cor de Catalunya, podríem dir, que creients i no creients és part de la nostra identitat. Des d'allà ens donarà un missatge. I estarà en la Sagrada Família, que no és només un espai turístic on la gent ve a fer-se fotos, sinó que recuperarà tot el sentit cristià, humà i de la bellesa que transmet allà. Per tant, jo espero que la visita del papa almenys ens desperti i ens faci descobrir que hi ha persones que són capaces de parlar, de donar un missatge, sense interessos personals i egoistes. Estem molt cansats de que sempre ens intentin manipular, que hi ha suficient política, suficient religió, suficient ideologia per odiar-nos i per tenir rèdits personals i no per estimar-nos.
0: I per tu, pare Peyo.
8: Jo crec que ens visita la persona que més autoritat moral té en aquest moment en el món.
0: Què n'esperes de la visita, pare Peyo?
7: Bé, jo penso que, en primer lloc, en un moment complicat de la història del nostre món, la figura del papa Lleó és clarament un referent ètic. I penso que en aquest moment, també en la situació de l'estat espanyol, i la referència ètica és importantíssima, i penso que aquesta coherència ètica que representa el papa en aquest cas és una proposta significativa. I també el caire d'aquesta visita, no? Per un costat, clarament subratllat, com ho deia Lucía, l'aspecte social, no? El compromís. O sigui, no sé si algú ha visitat la presó de dones de Brians, però el papa va a la presó on molts de nosaltres mai hem anat.
0: Sí, sí, no? Visitarà Brians 1, eh? Sí, sí, i el Raval també, Jordi Vila, tenim detalls de l'agenda.
4: Sí, sí, recordem-ho. Mira, el dimarts 9 arriba a les 12:25 a l'aeroport Josep Tarradellas de Barcelona, a la 1 del dimarts oració a la catedral de Barcelona, a les 8 del vespre del dimarts a l'estadi olímpic Lluís Companys, gran vetlla de pregària multitudinària a Montjuïc, dirigida especialment als joves, i ja el dimecres 10, que és el plat fort del dia, el dia més contundent, com deia Sor Lucía, doncs visitarà el centre penitenciari de Brians 1, on es trobarà amb els reclusos, aquest punt d'apropament,
0: sí,
4: amb els reclusos.
0: Sí,
4: a les 12, a l'abadia de Montserrat, oració del Sant Rosari, i a les 4:30, a la parròquia de Sant Agustí del Raval, doncs es trobarà amb les entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables, i el dimecres, potser el més esperat, sí, a la Basílica de la Sagrada Família, el plat fort del viatge del papa aquí a Barcelona, oficiarà una missa solemne
1: solemne de banda, 8.000 fidels, i farà la benedicció de la Torre de Jesús.
0: Efectivament, i recordem, ja fa dies que ho diem, que aquesta casa, amb Sònia Urbano al capdavant, està preparant un amplíssim dispositiu. Farem programació especial, lògicament, per seguir el minut a minut de la visita del Papa a Espanya i a Barcelona i a Catalunya, en aquest cas. Per tant, estareu puntualíssimament informats de tot el que passi, de com vagi tot plegat. De tota manera, poca gent jove va a missa. Què passa, pare Peyo? Què s'ha fet malament aquí?
7: Pensa que, curiosament, està canviant la tendència. O sigui, en aquest moment, i de forma molt significativa, es nota més a la part alta de Barcelona,
0: sí,
7: però la presència de joves a les Eucaristies s'està incrementant. Tenim raons de fons, no? O sigui, probablement les incerteses del nostre context polític, cultural, social, doncs marquen molt també la búsqueda de les persones i que les persones busquin algun arrel que doni sentit, no? Llavors, probablement estem canviant d'escenari i aquest escenari ja és molt significatiu. Que arribi a joves.
0: Sor Lucía, caram, mira, justament aquest matí, en la línia del que diu el pare Peyo, aquest matí a la tertúlia teníem a Carles Magraner, que és el director del diari Més de Tarragona, i avui obren el diari amb aquest titular: els batejos d'adults augmenten a Tarragona.
8: Bueno, jo crec que la gent està en un moment d'una búsqueda de sentit i que això és molt important. Jo crec que com a Església el que haurem de fer és no defraudar. Quan la gent s'acosta, donar-les evangeli.

0: connectat del centre dels mateixos. I quan les ofereixes l'oportunitat de trobar sentit a la seva vida i quan comencen a tastar el sentit i que això pot començar a omplir-les el cor, jo crec que és el moment d'oferir-les la possibilitat de viure d'una altra manera.
1: Bé.
0: Que és viure una vida més humana, més connectada, més, mira, cadascú té els referents que té, però jo crec que el missatge de l'Evangeli té una força humanitzadora que és impressionant i és capaç d'omplir realment els cors i de mobilitzar a la gent, no? Per tant, penso que estem en un moment important, en un moment en el que les guerres són una amenaça, en el que els extrems es toquen, l'extrema dreta i l'extrema esquerra es toquen, i ningú, uns i altres, han decebut a la gent i necessiten avui la gent autenticitat. Per què la gent parla tant avui de Santana, l'hospital de campanya? Uns per estigmatitzar-lo, que són els que més soroll fan. Aquests han arruïnat el barri, aquest no sé què. Però quan parles d'Evangeli, de sentir, la gent assenyala a Pello i a la comunitat que està allà. Jo crec que la gent busca autenticitat i transparència. No tot és corrupció, no tot és mentida. Jo crec que la gent pot llegir el missatge de l'Evangeli i el missatge de Jesús acostant-se allà on la gent està servint i acompanyant.
1: Bé.
0: Tant de bo que tots aquests que es confirmen puguin fer l'experiència del servei.
1: Bé. A mi m'agrada Sor Lucía perquè ella parla pim-pam, pim-pam. Quan va venir aquí fa un parell o tres de mesos, diu, l'Església confosa el servei amb el poder, Xavi. Em vas dir, Sor Lucía.
0: Sí, i l'únic servei que l'únic poder que s'ha d'exercir des de l'Església és el servei, si no és una estafa i una mentida. Per tant, crec que si servim, verifiquem si són seguidors del Crist. Si no, no servim per res. I crec que no servim per res molts, perquè ens seguim a nosaltres mateixos o seguim ideologies o seguim una imatge de Déu castigador, opressor, dogmàtic, que no té res a veure amb el rostre del Jesús, que és bona notícia pels pobres, pels que ploren, pels que se senten sols, i que ens parla de fraternitat, que és el que necessitem, sentir gent que ens estima i que la gent pugui veure que ens estimem i que aquest és el camí.
2: Recordem que el papa Francesc doncs, va fer una crida a que s'obrissin les esglésies per atendre els més pobres, no? Convertint aquelles esglésies doncs, que potser algunes eren turístiques o no tenien un accés
1: social.
2: Això
1: ho va dir Sor Lucía Caram en aquest programa abans
2: que
1: el papa.
2: Doncs això, que es convertissin en hospital de campanya. Ara m'agradaria preguntar-li al padre Pello, del rector de la parròquia de Santana, que és una de les primeres parròquies que aquí a Barcelona doncs, va obrir-se als més pobres, si el papa Lleó 14 continua en aquesta línia, no? Continua fent una crida que les esglésies s'obrin per donar atenció als més pobres, als més vulnerables, als sense sostre, als migrants.
3: O sigui, el papa ha dit que la qüestió dels pobres no és una qüestió circumstancial de l'església per fer un servei allí en un moment concret, no? Sinó que és essencial. No hi ha església si no hi ha servei als més pobres, no? I llavors, en aquest sentit, estem en aquesta direcció, no? I encara hem de caminar més, no? Perquè hem d'anar convertint també moltes estructures que tenim precisament en la direcció d'un servei cada vegada més profund als més vulnerables.
1: No hauria d'anar més ràpid, això, per a Pello?
3: Ai...
1: Què? Però,
3: o sigui, mira...
1: Sí o no?
3: O sigui, el meu problema no és també en aquest moment que l'Església va massa lentament, que és veritat, sinó que el meu problema també és que el nostre món va pel darrere. O sigui, la meva por ja no és que... Sinó el sentit que jo penso que aquesta pantalla ja havia passat i estic en la pantalla de quan jo tenia 70 anys, dels anys 70, no? O sigui que...
2: Perquè llavors... si mirem Barcelona, quantes esglésies estan fent una tasca similar a la vostra? El papa visitarà la parròquia de Sant Agustí del barri del Raval, que també té una atenció a la gent més vulnerable, però si mirem, no sé, Barcelona, Catalunya, quantes de les esglésies tenen una acció social tan potent amb els més vulnerables com vosaltres, des de Santana?
3: O sigui, tan potent és difícil perquè també Santana, per a les persones sense llar, marca molt el centre de la ciutat, el centre històric, és on se concentra més les persones en situació de sense llarisme, no? Però sí que moltes parròquies en barris fan l'atenció molt directament a la seva població, no? O sigui, nosaltres som també un mirall de tota la pobresa de Catalunya que passa per el centre de Barcelona en aquesta situació, no? Llavors, les parròquies de barri són les que fan més també aquesta presència significativa.
1: Sí, senyor. Sor Lucía,

0: I et cau millor la porta o encara no?
1: No. No. Haurem de tenir un miracle. Som democràtics, hem de respectar el que diuen les urnes, però jo demano que siguin més que un club i no demano pels valors. Bé. Per tant, no em provoquis, que m'estàs donant letra.
0: Ah, i Pep Guardiola, que després de 10 anys deixa el City, continuarà com a assessor, però vaja, hem vist estelades, fins i tot, celebrant el seu comiat allà, a tribuna.
1: El Pep és un crac, jo crec que és bo moltes vegades retirar-se a temps. Ell continuarà sent un referent per molts en el futbol i en els valors. Jo penso que el Pep és més que un entrenador.
0: Sí,
1: per tant, jo penso que l'hem d'agrair moltíssim, ens ha donat moltes alegries, però sobretot ens ha donat moltes lliçons de vida, també.
0: Uh-huh.
1: Les vegades que he estat amb ell i que he pogut parlar amb ell, i he pogut escoltar com tractava determinades estratègies per formar els jugadors que tenia, era un home que posava disciplina, que transmitia valors, i jo penso que jo, el Pep, serà gran sempre.
0: Sí, senyora. Em deia Sor Lucía Parabello, quan va venir, diu, Lamine Yamal necessita un Pep Guardiola que el faci anar pel bon camí. També ets futbolero, tu, Parabello, o no?
2: Sí, bueno,
0: aquest cap de setmana,
2: jo soc
0: cap de
2: la Real Societat.
0: Ah, de la Real Societat.
2: Perquè soc del País Basc. Però he de dir que també tenim la promesa que la Copa de les Champions de les Dones vindrà per Santana. O sea, que era una promesa ja antiga. No ha pogut ser la Copa dels Nois, però la de les Dones vindrà per Santana perquè comptem amb la solidaritat del Barça. Perquè a través de la Masia ens arriba cuina tots els dies i aporta una part dels cuiners de la Masia, donen 60 àpats per a les persones del carrer. Carai. Tots els dies.
0: Però la Societat ara veig en desè lloc, eh? Al final amb... Sí? 46 punts? Real Societat.
2: Ell?
0: Ha tancat en desè lloc a la classificació, la Real Societat.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: Bueno, allí hem guanyat la Copa, eh?
0: Sí, sí, sí, home, sí, ja ho sé, ja. Què t'anava a dir? Tu, Sor Lucía, dissabte a les 6 de la tarda... Segur que estaves pendent del partit i potser a les 9 del Girona també.
1: He estat més pendent del Girona que el partit de la tarda, per la tarda em tocava la pregària i primer la devoció era aquí. la veritat que m'ha fet molta pena lo de que el Girona en aquest descens.
0: Sí.
1: I bueno, tindrem un any per lluitar i per bueno, tornar a remuntar perquè el Girona s'ho mereix. Jo crec que després del Barça ve el Girona i, bueno, Girona més.
0: Sí. L'Espanyol no et fa patir tant, potser? O sí?
1: No, no em fa patir. No tinc aquesta sintonia que potser hauria de tenir, com sempre, bueno, una d'estimar els més febles, però, bueno, no em surt l'amor encara. Em surt més pel Girona.
0: Ai, aquest cap de setmana, però la Champions ha estat, sens dubte, la gran alegria en aquest país i al cap d'una estona... Ai, senyor, aquesta decepció, com vam patir amb el Girona. Jordi Vila.
3: Sí, la veritat és que ha estat una pena, perquè el Girona ens ha donat durant els últims anys moltes, moltes alegries i no ha pogut ser. Tornant al tema de la visita del Papa, hem de dir que serà la primera vegada quan marxi a Barcelona, anirà a les Canàries, i serà la primera vegada que un Papa visiti l'arxipèlag canari i posarà molt, molt l'atenció en la migració. El dijous 11 de juny el Papa visitarà el port d'Arguineguín per trobar-se amb migrants i amb els equips d'emergència i salvament, i el dia 12 visitarà també els migrants residents al centre d'acollida temporal d'estrangers. Què suposa aquest gest, no?, que per primera vegada un papa visiti les Canàries, Padre Pello?
2: Jo, de fet, demà marxo per a Canàries precisament per a visitar aquests llocs i també coordinar accions en diferents entitats, no? I llavors, en aquest moment, l'opció per al migrant és una de les opcions més clares del papa. Ell ha treballat al Perú i sap com nord-americà el que significa ser minoria i minoria vulnerable, no? I això és un gest que prolonga les opcions del papa francès, però que també se fa avui actual, en un moment de persecució de la migració, en un moment també d'identificació del migrant con el delinqüent. Aquests discursos de l'extrema dreta ens preocupen especialment i jo suposo que això serà com un bàlsam davant d'aquests discursos.
3: I una pregunta per Sor Lucía Caram, perquè hem vist que en el programa oficial no apareix la benedicció de les ambulàncies que enviareu.
0: Així que diu que et va dir que sí, en menys de 24 hores. Sor Lucía diu, vaig preguntar si Lleó 14 podria beneir les nostres ambulàncies a Ucraïna, diu, i em va respondre que sí en menys de 24 hores. Serà o no serà això al final?
3: Però en el programa oficial no figura, però sí, serà. Quan serà, Sor Lucía?
1: Què suposa
3: que beneixi aquest nou comboi humanitari cap a Ucraïna, que serà el 45è, no?
1: El 44, i segona caravana de la bondat. La primera va sortir des de la Sagrada Família, aquesta és la segona, que el papa va tenir coneixement, i ell farà la benedicció entre el Palau Sant Jordi i l'estadi de Montjuïc. Mm. Allà estaran les ambulàncies, ell es detindrà, beneirà les ambulàncies, els conductors, 60 conductors, i a les persones que ens han ajudat a fer aquest corredor humanitari. Crec que significarà un clam de pau i un missatge molt clar del papa en aquest moment en el que Ucraïna és un conflicte que està oblidat i que fixem-nos que abans d'ahir a la nit van tenir el pitjor atac des de que va començar la invasió a gran escala. Un atac que ha deixat molts ferits, molts més morts de lo que s'està dient, encara estan buscant, i que, per altra banda, ens està posant davant d'una amenaça molt gran. El material que ha utilitzat en aquest cas Rússia és material portador d'armes nuclears. Se li demanava a la gent que no, quan a l'acostar-se a tocar les restes dels missils que havien caigut, que no s'acostessin perquè estan comprovant que s'està utilitzant aquest tipus de material. Per tant, estem en un problema, en un moment en el que Alemanya està prenent mesures i els països d'Europa estan alertes perquè tenim una amenaça de guerra. Important que el papa enviï un missatge de pau en aquest moment en el que la pau està pendent d'un fil a tota Europa.
0: Sor Lucía Caram, Parapello, un milió de gràcies per ser com sou i per haver compartit aquesta estona tan agradable amb nosaltres aquí al matí de Ràdio 4, i fins quan vulgueu, tots dos.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Lucía.
2: Lucía, una salutació també. Seguint endavant.
1: Gràcies, Pello. Seguim, Pello, una abraçada. Adéu.
0: Adéu. Va, 5 minuts i les 12. De seguida tindrem Rumba en directe.
3: David Canal. I ens portaran també uns instruments, això, molt, molt dels aborígens.
0: Regalarem aquest lot de plantes, sí. Aromàtiques i comestibles. Tu menges gaires plantes d'aquestes aromàtiques, Montse Folch? Doctora Folch.
4: Com a condiment, no? Sí. És a dir, sí, i m'agraden molt també les infusions.
0: Infusions, de què? Quines són les que més t'agraden i per què?
4: La meva prefe, la Boldo.
0: La de Boldo?
4: Sí.
0: I per què va bé això?
4: Doncs mira, pel fetge... És un...
0: Espera, que me l'apunto, Boldo. Tal qual.
4: Que costa de trobar, eh? Jo, al final, se'm fa més fàcil demanar-la, no sé si esperava, a Amazon, que ho demano, però és difícil de trobar, no és tan fàcil de trobar, però de Boldo. Bueno, també m'agraden les camamilles i m'agraden totes, perquè quan vaig, alguna vegada que vaig a Alemanya, tenen com molta fe amb les infusions, i n'hi ha unes de boníssimes, que són de fruits vermells...
0: Els xinesos, també, tu.
4: De vainilla, sí.
0: També tenen molta fe.
4: Doncs, està bé, perquè llavors és un recurs, una aigua calenta disfressada amb aquests sabors, que també en un moment de gana, doncs també et calma una miqueta aquella ansietat.
0: Havíem de parlar de la nutrició en la maduresa, a veure què necessita el nostre cos a partir dels 50, 60, 70 anys.
4: Sí, a partir dels 50 ja es pot considerar que tenim una pèrdua de massa muscular i també massa òssia. Per tant, hem de intentar fer més exercici físic,
0: sí,
4: potser si no l'hem fet anteriorment, i sí que és important també l'alimentació. És a dir, en l'alimentació no ens podrien faltar la proteïna, i quina quantitat de proteïna, que podem fer proteïna animal, carn, peix, ous, làctics, o també proteïna vegetal, que serien els llegums, la fruita seca, la combinació entre llegums, per exemple, i arròs és una molt bona combinació per fer una proteïna sencera, com si fos la carn. Llavors, quina quantitat de proteïna seria un gram o un gram i mig per pes? o sigui, per pes i per dia. És a dir, una persona que tingui 70 quilos seria entre 70 i 100 grams de proteïna diària, aproximadament. Ah. Llavors, els hidrats de carboni són necessaris també, però potser, si no es fa massa exercici, els podem reduir una mica, és a dir, el pa, l'arròs, la pasta, els podem reduir en quantitat una mica, i és important també els greixos, per exemple, el peix blau, perquè també necessitem l'absorció correcta del calci, i per això es necessita la vitamina D. I la vitamina D la porten els peixos. Treure, o sigui, pujar les maniguetes i quan anem a passejar perquè toqui el sol, i això també ajuda a l'absorció del calci. És a dir, que hem de vigilar una miqueta més l'alimentació, i després, importantíssim, beure aigua. Importantíssim, perquè amb la...
3: L'aigua és un clàssic, l'aigua sempre, no? Però a partir
4: sempre.
3: Del 50 encara més.
4: Clar, perquè tenim, a partir de que ens anem fent grans, tenim menys sensació de set, però tenim més necessitat d'aigua. Per tant, hem d'establir, potser, algun ritual, de dir, doncs mira, dos gots a l'hora de dinar i dos gots a l'hora de sopar d'aigua, i això ja seria un litre.
3: Important el calci, també, no? Per
4: important
3: reforçar els
4: ossos. Important el calci, per exemple, la llavor de sèsam, els làctics... És a dir, moltes persones no prenen làctics d'origen animal, però si la podem prendre perquè el tolerem bé, és el millor calci que es reabsorbeix millor. Si no, tenim altres opcions, eh? Per exemple, el sèsam, la mateixa mandarina, les taronges aporten també molta quantitat de calci, però no és igualment absorbible.
0: Ai, Montse Folch, com ens agrada tenir-te en aquest programa. Parapeio, què et sembla? La millor nutricionista del món. Us coneixíeu o no?
2: No es coneixíem.
4: No teníem el plaer.
2: Però...
0: No passa la Tecno. Tu menges bé, Parapeio, o no?
2: Bueno, soc del País Basc, i això ja imprime caràcter.
0: També n'hi ha de bascos que no mengen bé.
2: No sé si hi haurà
4: algú. Es menja
2: algú,
4: molt bé. Es menja
2: no sé
4: molt
2: si
4: bé.
2: Hi haurà algú, però jo la veritat que enyoro la meva terra en aquest sentit, no? A vegades una xuleta...
0: Escolta, Parapeio, que s'hi menja molt bé a Catalunya, no fotem, eh?
2: Sí, però, però me costa a vegades trobar una bona xuleta.
3: Sí, però, Xavi, sí, però...
0: Escolteu, sentirem les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
5: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. A aquesta hora comença l'operació retorn del pont de la Segona Pasqua. S'espera que uns 300.000 vehicles s'entrin progressivament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber com està a hores d'ara la situació. Eduard Sánchez, bon dia.
7: Hola, bon dia. De moment, a aquesta hora encara hi ha més o menys normalitat, fluïdesa, tot i que va augmentant el trànsit en alguns punts. En alguns casos també són aturades derivades d'incidències, d'accidents. En el cas de la C-15, entre Olèrdola i Canyelles hi ha trams de lentitud amb retencions a causa d'un accident. Queda encara un carril tallat en sentit Vilanova i la Geltrú. I ja per volum de trànsit va incrementant el volum, sobretot en el cas de l'AP-7, a la zona de Llinars, en sentit sud, en sentit Barcelona, i per volum de trànsit també altres punts habituals, sobretot vies de costa, com és el cas de la C-31 a la zona de Cubelles, en sentit Barcelona, també al punt de Cunit en aquesta via, així com també la Nacional 340 a la zona de Coma-ruga i del Vendrell. Recordem que la previsió del retorn d'avui és d'uns 300.000 vehicles cap a l'àrea d'influència de Barcelona. Sobretot, molta prudència i molta precaució a la carretera. És tot. Bon dia.
6: Els tècnics sanitaris es manifesten en diversos punts de Catalunya, al Vall d'Hebron, a Barcelona, el Josep Trueta de Girona, l'Arnau de Vilanova de Lleida i el Joan 23 de Tarragona. Estan cridats a la vaga convocats per Comissions Obreres i UGT per exigir que s'implanti la reclassificació professional dels sanitaris de grau mig i dels tècnics sanitaris del sistema de salut pública. Maria Huguet.
8: Sí, la convocatòria és a nivell estatal i afecta, per exemple, el personal tècnic superior de radiologia, tècnic en cures auxiliars d'infermeria o personal de farmàcia. Reivindiquen que des del mes de desembre de 2022 tenen signat un acord per pujar de grup professional i, per tant, augmentar el seu sou en fins a 300 o 400 euros mensuals. Però el Ministeri d'Hisenda manté encallat els 450 milions d'euros que permetrien aquesta reclassificació. Alicia Hernández, secretària general de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya.
9: esto está parado en el Ministerio de Hacienda porque solo tiene que poner los 450 millones que está cuantificado y que, bueno, que lo apruebe y se los dé al Ministerio de Sanidad para que los técnicos puedan cobrar.
8: El 21 de maig es van concentrar davant del Ministeri d'Hisenda. Avui fan vaga i asseguren que continuaran convocant aturades fins que el govern actuï i es reconegui l'evolució de les funcions del personal tècnic sanitari.
6: Més coses. Moro no manda un incendi en un local a Cabrera de Mar, al Maresme. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís que alertava del foc poc abans de les 8 d'aquest matí i s'hi han desplaçat amb 4 dotacions. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. Les flames han afectat totalment un local situat als baixos que estava habilitat com a habitatge i al seu interior hi havia força ferralla. Quan hi han accedit, els bombers han trobat el cos sense vida d'un home.
6: Els comuns instan el govern a tancar un acord amb els sindicats dels docents per posar fi a un conflicte que assegura està fent mal tant als professionals educatius com a les famílies de la resta de Catalunya. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, subratlla que l'executiu català va assegurar que hi havia marge pressupostari per encabir les demandes dels mestres als comptes. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE.
11: Però també hem escoltat a la consellera d'Economia, a la senyora Alicia Romero, dir que el pressupost era una cosa viva i que no havia un problema de marge pressupostari. Per tant, què ens està dient? Que és un problema polític. Doncs jo, el que inste al govern de la Generalitat és arribar a un acord, perquè no podem acabar el curs amb aquesta situació i sense escoltar i respondre a les demandes de la comunitat educativa que estan sostenint l'educació pública.
6: Tot plegat enmig de les negociacions entre el govern i els sindicats de mestres que mantenen les mobilitzacions. Demà es tornen a reunir per intentar arribar a un acord. I en plana econòmica, les pernoctacions hoteleres van créixer un 2,7% fins a abril, impulsades per la Setmana Santa. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'estada mitjana va baixar fins als 2 dies i mig. Així mateix, els preus hotelers van pujar un 4% només a l'abril i la facturació mitjana per habitació va augmentar i es va situar en els 122 euros.
10: Andalusia va ser la destinació més triada pels viatgers residents a Espanya a l'abril, seguida per Catalunya i la Comunitat Valenciana. Per part seva, les principals destinacions dels estrangers a Espanya van ser les Canàries, Catalunya i les Illes Balears. Britànics, alemanys, francesos són les nacionalitats que més ens han visitat.
6: L'Iran no projecta el cobrament de peatges a l'estret d'Hormuz, però sí per serveis de seguretat i navegació per transitari. Ho ha assegurat un portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, tot després que hagi rebaixat expectatives sobre un acord amb els Estats Units per acabar amb la guerra. Reconeix que, tot i que s'han produït avanços, l'entesa no serà imminent.
10: En aquest sentit, Trump continua exigint a Teheran que lliuri l'urani enriquit i es comprometi a no tenir armes nuclears. Segons Jesús Núñez, codirector de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària, Israel i els Estats Units no han aconseguit els seus objectius a l'Iran i, en el millor dels casos, l'acord tornaria la situació al punt de partida. A més, considera que és Trump qui ho necessita amb més urgència pel cost electoral que la guerra podria tenir a les eleccions de mig mandat. Són declaracions a les mañanas de Radio Nacional.
12: Quien tiene ahora mismo más urgencias para llegar a algún tipo de acuerdo, el que sea, que pueda vender como una victoria, es Donald Trump, mientras que el régimen iraní sigue jugando más con el tiempo sin la misma urgencia de calendario electoral que puede tener el presidente estadounidense.
6: És tot el moment. La informació torna a Ràdio 4, a la pública, quan sigui la una.
5: Ràdio 4.
13: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
5: Metròpoli, amb Xavi Collado.
14: Soy el flamenco, le gusta el pescadito y siempre está soltero, mueve su culito como un ventilador, sacuda su pechito.
15: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
5: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
15: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
5: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Mig quart d'una, i aquest estudi està ple de gent ara mateix, i de plantes precioses, i a més es poden menjar, Teresa Alzina. Es pot menjar tot això? Sí, expliques, tot això però això no són cabretes, això.
16: Això són el conillet.
0: Conillets o cabretes. Sí. Al poble en diem cabretes. És veritat, molta gent en diu conillets, d'això.
16: Parlàvem d'això a l'ascensor pujant, de que les plantes tenen múltiples noms segons de quina zona de Catalunya siguis. Bueno, ja. L'Espanya o...
0: Ja. I què més, què més? Què és allò?
16: Tenim la caputxina.
0: La caputxina és aquesta...
16: Allò.
3: És la que tinc davant meu.
16: Sí,
0: això, això era bo, quan teníem cabell, ens deia... Així m'ha acabat, potser. Que en feien xampú, d'això. No ho sona?
16: Pot ser, també. Sí. La caputxina, sí.
0: Que anava bé, però això es pot menjar amb una amanida, aquestes flors?
16: Exacte. Caputxina. Aquestes són les típiques flors per menjar en amanida.
0: Ja.
16: La caputxina té un to, un so... Hi ha un gust així picant, molt tipus com la rava, com la rúcula...
3: Sí, l'agafo directament del test i me la poso a l'amanida?
16: Correcte.
0: Oh, neteja-la una mica, potser.
16: Exacte.
3: No, clar, clar.
16: Sí. Rentar-lo...
0: Sí.
16: I que sigui teva la planta.
0: Ai, Marta Tips.
17: Esclar. Bon dia.
0: T'esperem amb candeleta sempre en aquest programa, tu també. Avui has d'explicar coses que m'interessen molt, eh?
17: Sí, perquè l'altre dia ja vam parlar d'alguns trucs que podien sorprendre molt i avui sorprendrem encara més, també.
0: Encara més, eh? Sí, atenció també al que ens explicarà la Marta Fuster, de seguida aquí al matí de Ràdio 4, David Canal.
18: Hola, què tal?
0: Diu que sentirem coses estranyes a banda de la millor rumba del món, que d'això te n'encarregues tu. Coses molt diferents. Presenta'l al teu amic, David Casas.
18: Bueno,
0: David aquí... Fractals, no? Se'l coneix?
18: Sí, com nom artístic, David Fractals.
0: Què és això, nen? Què portes aquí?
19: Bueno,
0: què és això?
19: Porto un hampan.
0: Hampan?
19: Hampan, com mà en anglès, i pan, en castellà, no?
0: Ah.
19: Cada dia, tu.
0: Sí.
19: I aquest, mira, el fa un amic meu a Vigues i Riells, un noi argentí que es diu Gaston. És
0: sí.
19: un hampan instruments. I és una meravella, és un instrument que dues capes de metall.
18: Sembla un omni.
19: I es fa a martell i s'afina i té, doncs, bueno, unes notes, no?
0: Oh, que bonic.
3: Sí, dona molta pau, relax i tranquil·litat,
0: això,
3: Xavi.
0: Això que has posat al sumari no m'agradava tant aquest matí.
3: No, perquè el digeridú és un altre dels instruments que ell acostuma a tocar. Mira, mira, mira, mira.
0: Això...
3: Amb això també... També en dormiria, eh, Xavi?
0: Això aniria bé per espantar els ocells que es mengen les cireres.
19: Jo espanto les garses de casa.
0: Ah, veus? Les garses.
19: Perquè canten molt fort.
0: Sí.
19: I les espanto amb el digeridor.
0: Molt bé.
19: Les garses.
0: Està bé, això. Molt bé, molt bé. Veus?
3: És a dir, avui menjarem flors, tocarem instruments rars
0: sí.
3: i la tercera hora serà molt encuentros en la tercera fase, potser.
0: I després a fer el vermut, eh?
3: Sí.
0: Cosina.
19: És el que té el dia
0: Marta
19: festiu,
0: tips,
19: no?
0: Tots a fer el vermut. Ah, trucaré al Pau de Pons, a veure si encara dorm, d'aquí una estona.
17: Ah, segur.
0: Eh? A veure si encara dorm. Què dius tu, David Canal?
18: Bé, doncs mira...
0: Vas a tope de bolos, no, nen?
18: Sí, ara ja comencem temporada alta,
0: sí.
18: ara ja comença la bogeria. Tu,
0: ets massa bo.
18: No parar.
0: Fas massa d'això.
18: Anem fent, al final, i intento fer bé la meva feina i que...
0: La fa molt bé, i a més, hi ha una cosa que m'encanta del David, i és que ho sent. Ho sents,
18: home, jo penso
0: tio.
18: Que es té de fer amb el cor.
0: Buà, no ho fas, ho fas amb el cor.
18: Amb el cor, i bueno, jo penso que és la manera de transmetre, no?
0: Yeah.
18: Al final, tu tens de creure tu, ho tens de sentir-ho, jo penso que la música la tens de sentir. Per poder transmetre.
0: A veure com la sents, cantem una mica o què?
18: Sí.
0: Sí, home, sí, vinga, va, posem una mica d'alegria.
18: A part, avui portem un tema que sortirà aquest divendres 29.
0: Primícia.
3: Ah, sí? És actualitat, primícia.
18: Vull dir, no ha sortit encara.
3: Com es diu el tema?
18: Ja no crec.
0: Ja no crec? Ja no crec en què? No creus en res?
18: No, ja no crec en...
0: En gran cosa.
18: En l'actualitat, en el que hi ha avui en dia.
3: Sí, que acabem de parlar de la visita del Papa, que estem a punt en compte enrere.
18: Bueno, sí, ara
3: s'ha
18: de vindre, no?
3: S'ha de venir, bé.
18: Ara venen tots, tu, a Bad Bunny també el vam tindre, tu.
0: A primers de juny. Te l'haurien de presentar, tu, Jordi Vila.
3: El Bad Bunny?
0: El Papa.
3: Ah, el Papa.
0: Home, sí.
3: El Papa de Roma.
0: Eh?
3: Bé, sí.
18: Sort americano.
3: Escolta, jo encantadíssim.
18: Ara tindríem de cantar Papa americano.
3: Americano. Escolta, jo encantat perquè, mira, vinc d'un cap de setmana que he estat amb els monjos de Poblet i la veritat és que vinc molt relaxat.
0: El Jordi és molt de Poblet, va molt sovint a Montserrat.
18: Bueno, ja està.
0: Encara et faràs monjo, al final. Jordi Vila.
3: Hi ha una dita en castellà que diu nunca es tarde si la dicha es...
0: Com riu la Sílvia. O no està bé, eh?
3: Sí, no, la veritat és que sí, molta pau. Però bueno, anem per aquest tema de... Ja no hi crec, no?
18: Ja no crec.
0: Endavant.
18: I sortirà aquest divendres.
0: David Canal, ho gravarem això o no, nen?
3: Doncs sí, sí. Jo sí que hi crec a les gravacions, eh? Un moment.
0: Ai, senyor.
18: Ja veureu que és un tema bastant balada, eh? Vull dir... Després ja farem alguna rompeta, però...
0: Escolta, això, la calor com afecta les plantes? comentes, Teresa, mentre preparen tot això?
16: Doncs aquesta calor no agrada, no, la calor sobtada no els agrada gens. I a vegades, quan estan en flor, si ha d'haver-hi darrere un aliment, sí, cauen les flors, tipus pebrots, tomàquets, a més, i quan venen aquests cops de calor, pues, les flors de, bueno, es defolia la planta.
0: Ja. Queden fregides.
16: Sí,
0: sí, sí.
16: És estrès. Hi ha estrès hídric i hi ha cops de calor.
0: Ja, millor protegir-les una mica a l'ombra, sí?
16: És complicat, protegir les plantes a l'ombra. A les que estiguin a l'ombra segurament respondran molt millor que a les altres.
0: Ja.
16: Però bueno, que anar allà i posar ombres artificials tampoc no és una molt bona solució,
0: David Canal, en directe.
18: Vinga, som-hi.
0: Al matí de Ràdio 4. Endavant i quan vulguis.
20: Ja no crec

0: M'ha encantat, t'ho prometo, eh? Escolta, Fractals, ets molt bo, eh?
1: Moltes gràcies, home.
0: Quin duo, quin duo, de veritat.
2: Oh, per això porto.
0: Sí, si no em portes cap de dolent, tu, eh? No t'equivoques mai.
2: Intento que no. Si no te't donen massa feina, tu.
0: Sí, que bo. Sí o no?
3: Brutal.
0: Marta, Teresa.
3: Jo els havia vist, aquests instruments, però com has dit abans, com molt més espirituals.
1: Místic, mai l'havia vist. Meditació. Sí. Funciona molt bé per tot això, perquè té un so...
3: Amb música, no?
1: Però es pot fer música moderna, també.
0: Sí. Això,
3: brutal.
1: Sí. No hi ha cap problema. Després, és un instrument com...
4: Després el que podem fer és un solo per captar el so únic d'aquest instrument, també.
1: Quan voleu, clar que sí.
0: Sí.
4: Dona molta pau, molta serenor, acompanya molt.
0: M'encanta.
4: Sí.
0: Com es diu això, que no me'n recordo?
1: Es diu handpan, com... Handpan. Jo tinc una molt mala pronunciació en anglès. Fa tot
0: un nom més fàcil, home, tradueixo.
1: Handpan. Handpan. You know?
5: Handpan. Sí, sembla com les paelles aquestes de les cases, per fer castanyes, no?, i doble.
1: És que al final la traducció seria paella de mà. Pan és paella en anglès.
5: Per això, sí.
1: És una... Podem fer un ou fregit? Perquè amb la calor que cara de fora, si el deixem en el deixem en el sol...
0: Buah, quina pau, quin bon rotllo.
4: Posa un hampang a la teva vida.
0: Eh que sí?
4: Sí.
2: A part, avui ve amb un, però ell normalment... que toques amb dos per tindre tota l'escala?
1: Clar, normalment faig servir dos perquè normalment un sol té una escala musical, és diatònic, com diguéssim un acordió o una harmònica. Llavors, jo, per dintre de la meva búsqueda de tocar música moderna, llavors el que he fet és fer-me'n un altre, que em fessin una altra mesura, perquè per tenir les 12 notes musicals occidentals, diguéssim, les blanques i les negres.
4: I com s'aprèn?
0: Mira. Sònia Urbano, directora d'aquesta casa. M'ha agradat moltíssim l'actuació.
1: Uau!
2: Vamos!
0: T'ho acabo de dir, és que m'ha encantat a mi, també. Doncs, perquè vegis, ha agradat molt a tothom aquesta...
5: Sí, ha estat una experiència...
0: Aquesta actuació, eh?
1: Música local.
3: És que té una veu molt bonica, eh?
0: Sí.
2: Gràcies.
0: Sí, senyora. Sí,
5: la combinació amb aquests sons...
0: Marta, tips! Explica'ns-ho, això, home. Per on vols començar? A veure, el tema xiclet ja m'han dit els tertulians.
5: Clar.
0: Segur que amb un glaçó, amb gel.
5: Exacte, jo començaria per aquí, que aquest potser és el més clàssic, i després hi entrarem en coses una mica més originals, però sí, el típic xiclet que t'enganxa la roba, doncs amb un glaçó. Posem un glaçó, i això és important perquè sé que en general ho coneixem potser aquest truc, però potser no coneixem el com. És a dir, molta gent, jo veig que agafa un glaçó i comença com a fregar. No, el que hem de fer és deixar-lo sobre el xiclet perquè el que ha de fer és endurir-lo.
0: Ah.
5: Llavors, amb el fred s'endureix i llavors diguéssim que es desenganxa més fàcilment de la roba, però no és per un tema de fregar. No, és pel fred.
0: Ja.
5: Bàsicament per això.
0: Ja. Com netejar les cantimplores amb arròs? No havia sentit mai això, amb arròs.
5: Sí, les típiques cantimplores aquestes reutilitzables que podem fer servir doncs, per anar al gimnàs, a la platja, a la feina. Doncs què passa? Que sovint tenen la boca de l'ampolla molt estreta. Llavors potser amb una esponja no podem arribar fins al fons, no? Llavors si posem només aigua, doncs mira, potser no passa ben bé res, però si posem cafè o un altre tipus de beguda, és important que ho netegem bé. És a dir, amb aigua i sabó i només es van dir-ho així, no ens funcionaria. Per tant, el que hauríem de fer és, si li afegim una mica uns granets d'arròs, no molta cosa, i li posem aigua calenta amb vinagre blanc de neteja, el que fa és que quan nosaltres ho remenem, els granets d'arròs actuen com una esponja. Uh-huh. És a dir, que freguen tot el fons de l'ampolla i així és com realment podem netejar bé l'ampolla.
0: Uh-huh.
5: I treure qualsevol resta que pugui haver-hi, doncs això d'un cafè, d'un suc o el que sigui.
0: Atenció, perquè d'aquí a pocs minuts la Marta Tips ens donarà remeis sobre com utilitzar la laca com a solució per les rascades del cotxe.
4: M'interessa molt perquè al meu cotxe tinc moltes rascades.
0: A veure si...
4: M'interessa moltíssim.
0: Hauries de fer alguna pràctica abans de tornar-lo a agafar, no? O com la pasta de dents ens pot ajudar a aconseguir que els fars del cotxe il·luminin més i millor. Això tampoc no ho havia sentit mai, ara de seguida ho aclarirem amb la Marta Fuster. Però abans, va, parlem d'aquestes plantes, diu que es menja tot això, Teresa. Teresa Alsina. Aquesta també.
3: Aquesta?
0: Sí.
3: Sí, aquesta del clavell de moro. El
0: clavell de moro.
3: Sí. Tenim el bujac, la calèndula, tenim el clavell xino,
0: sí.
3: La begònia,
0: sí.
3: L'alíssum... A veure, a mi m'agradaria llançar, no?, un missatge de que a vegades ens ve molta gent al centre de jardineria i volen flors, no?
0: Mm-hmm.
3: I tant els hi fa quina flor, volen flors. Pues un fil argumental podria ser dir pues aquest, flors que siguin comestibles, amb la qual cosa tu plantes flors a casa teva, fan bonic i a més tenen...
0: Te les pots menjar.
3: Clar. Si al final tant te fa posar una surfinya que posar un clavell, doncs posa una planta que tingui una utilitat. Bueno, al final, buscar algú més, no?, que el simple valor estètic, no?, que està superbé, però si a més hi podem treure un profit, doncs fantàstic. I aquí hi ha, doncs, aquí hi ha un exemple, però hi ha bastantes més, eh?
0: El clavell xinès, a mi m'encanta, més fa una olor brutal, espectacular, però no sabia que es podia menjar, també.
3: Sí, es pot menjar... A veure, aquestes plantes són més recomanables de menjar crues, és a dir, no són pensades com una espígola, un romaní o una, no? Una sajolida...
2: És com l'enciam, no?
3: Ah. Exacte. No, no són per posar el rostit, no? Són plantes per posar a l'amanida, per posar, pues, per acompanyar una carn, per posar dins l'aigua, per posar en un còctel, per posar fresques i crues, que és quan tenen el sabor, l'aroma... El color, que també el color també ajuda a acabar un plat, perquè el dia a dia no posem gens de flors als plats, però si te'n vas a l'alta cuina, quasi bé sempre hi ha flors comestibles.
1: A Tailàndia, no, també? Em sembla que fan servir molt.
3: Exacte. Anava a comentar això, el sud-est asiàtic, si heu estat, és que és brutal com posen les flors als plats. I llavors, bueno, pues adquirir aquestes costums també que no tenim tant al dia a dia, no perquè tinguin uns grans valors nutricionals, no són uns superaliments, eh? Tampoc no anem a buscar aquest objectiu.
2: És com espècie, no? És com una espècie.
3: Sí, però evidentment són antioxidants, tenen vitamina C, tenen minerals, tenen fibra, vull dir, està clar, però no és l'objectiu. L'objectiu és donar un valor afegit al plat.
0: També se'n diu del clavell xinès, ara veig que també se'n diu clavell de moro o clavell de l'Índia, per exemple.
3: Del xinès?
0: Sí.
3: No.
0: Com que no? Oh. Com? Mira, que sí. També... No, depèn de la comarca.
3: Clavell, bueno, normalment el clavell moro se li diu en aquest. La targeta, sí. Uh-huh. I el clavell xinès, pues, clavell de poeta, clavell xinès... No se li
0: sol dir... Però n'hi ha que també ho diuen això. És que això és un embolic, això dels
3: noms. Jo t'ho vaig dir un dia. És que,
0: sí, sí,
3: no,
0: mira.
3: Però és que...
0: Internet... És que depèn del poble, depèn de la comarca o del poble, ja gairebé.
3: Això està clar, eh? Però també internet, deixa-la anar, eh?
0: Com... Això també en diuen guaixes, al meu poble. Per exemple, sí, no ho havia sentit mai, sí, o sí? Sí,
3: pujar, calèndula, sí.
0: Sí, sí, cada poble ja tenen el seu nom. Sí. Al final dius, mira, és aquesta. Doncs ja nosaltres en diem així, en diem així. Bé, no, que et volia dir que a més tenen bones propietats
3: sí,
0: que tenen... per la salut, eh? Per exemple, el clavell xinès va bé per combatre l'insomni, pel cansament, al·lèrgies, inflamació, afavoreix la cicatrització, la relaxació... Carai,
3: sí, sí,
0: tu.
3: Que sí, que sí. El que passa que hem de tenir en compte, pues, quatre consells, que és que siguin nostres, no anar pel monter agafant plantes perquè no sabem, perquè si ens les mengem, no sabem... Si hi ha hagut pesticides, si...
0: Home, no, per la farigola, per exemple, jo sé que la vaig a buscar a la muntanya.
3: I a la muntanya sí, però les flors aquestes moltes vegades no estan a la muntanya, estan en parcs i jardins. Ja. I llavors no anem a parcs i jardins a agafar flors perquè poden estar sulfatades.
0: No, i a més no seria correcte.
3: Bueno, no, home, no.
0: Sí,
3: hi ha gent per tot.
0: A la vinya del senyor. Home, l'altre dia amb un pagès de Serós li van robar 6.000 quilos de cireres.
3: Tu mateix.
0: Valorats en 20.000 euros. Sí, sí.
2: Mare meva.
0: 6.000 quilos, tu. Van amb furgonetes a la nit.
3: I les carxofes.
0: I pim-pam. Sí, sí, de tot.
3: Per això t'ho dic.
0: De tot, de tot.
3: Llavors és millor tenir-ho tu a casa teva plantat i controles que sigui sa, que estigui
0: què és allò blanc?
3: Net de tot.
0: Què és aquella?
3: Bueno, aquella és brutal. Si l'olores, flipes.
0: Ah, sí?
3: És mel.
0: Mel.
3: És pura mel. És l'alissum, és una planta que té molta olor
0: no
3: i
0: vist
3: molt
0: mai,
3: de
0: això.
3: Gust de mel. Sí,
0: sí, Jordi? Fa bona olor, això.
4: Sí, sí, realment
0: sí?
4: És així.
0: Dolça, però això no treu... No fa que tinguem més mosquits, una cosa
3: abelles,
0: tan dolça?
3: Abelles, bona, clar. Però abelles són bones.
0: Sí,
3: hem
0: home.
3: Parlat molts cops.
1: No havia olorat mai, això.
3: Sí, és una passada.
0: Vinga, au, tots els nassos.
5: I això si ho tenim a casa, queda, ho podem menjar directament, ho hauríem de desinfectar?
3: No. Si ho tens a casa, l'avantatge, Marta... L'avantatge de tenir aquestes plantes a casa és que les pots agafar i posar al plat directament, perquè ja són teves i tu tens el control sobre aquesta... com han sigut tractades, que estan netes de pesticides...
0: I diu que regales un lot?
3: Sí, hem canviat el format.
0: A veure...
3: Perquè, clar, al final, jo crec que els oients són de tot Catalunya. I jo sé perfectament el que costa venir a vegades fins a Barcelona, no? I que és una mica pesat.
0: És una mica injust, això, la veritat.
3: Sí, jo penso que hi ha gent que no truca per no venir després a Barcelona a buscar-ho. Doncs pues anem-ho a fer fàcil. Al final, no?, sempre estem dient que tenim una pàgina web online i que enviem les plantes a casa, pues fem-ho bé. Llavors, aquestes plantes són per vosaltres. I llavors, un lot igual el rebrà el client a casa seva doncs, en 24 hores, a la que tinguem les seves dades.
0: D'acord, ja molt bé, perfecte. En 24 hores, qui encerti el so del dia tindrà un lot de fantàstiques plantes com aquestes que es poden menjar, eh? Atenció, heu d'endevinar què és això. Vinga, va, podeu anar trucant, encara hi sou a temps, eh? 900-454-455-900-454-455. Fàcil, Teresa. No ho hem complicat gaire, això, avui. Sí o no?
3: No donem cap allà.
0: Si parlem de pistes, sempre has de mirar allà. Ja s'ha dit que no.
4: D'acord, és que avui en tenia 10 per donar, però cap, eh?
0: No, home, no, doncs no,
3: a Jordi
0: no, mira, no
3: li agrada
0: no cal.
3: Molt donar pistes.
5: Sí, és massa bo.
0: És bona persona.
5: Sí.
0: Ja no abunda, això. Ai, senyor. Doncs au, 900-454-455. A més, difícils no són aquestes plantes. Em fa l'efecte que...
3: Són
0: que sí?
3: De veritat, ho dic. No,
0: molt resistent, no cal ser un gran expert perquè la cosa funcioni,
3: no,
0: eh?
3: Al contrari. I moltes d'elles són bianuals, vull dir que a l'hivern se'ns posaran patxutxilles, desapareixeran, sí, però tornarà a brotar a la primavera amb la primera calor, vull dir, de forma natural i superfàcil.
4: Perfecte. A mi em faria cosa menjar-me-les perquè són tan boniques que arrencar-les, no? Dona cosa, no?
3: No, perquè has de comptar que va... O sigui, al final les plantes també els hi agrada, eh? Que els hi vagi extraient les flors i les alleugeres i en fan més.
4: Per renovar-se.
3: Sí.
0: És com una poda natural, així, no?
3: Exacte, els rosers o de més, ja els hi agrada. Com més les treguis, més en faran.
0: També es mengen, eh?
3: Sí, també,
0: els pètals de rosa.
3: Sí, de roses i tant, i melmelades. I
0: es fan melmelada, també.
3: Sí. Mira, els pètals de rosa és una de les flors que hi ha testimoni, que són de les més antigues, que ve de l'antiga Roma. Perquè segurament es menjava més flors, però no ens ha arribat la informació. Mm. Però de les roses sí, que ja es menjaven a l'antiga Roma els pètals.
0: Que fort.
3: Vull dir que, no, que això no ens hem inventat ara.
0: I com es fa la melmelada aquesta? Encara ho provarem.
3: De les roses?
0: Sí.
3: Pues lo mateix, amb sucre, amb aigua i els pètals de roses.
0: De tots colors?
3: Sí.
0: Com vulguis, vaja, sí, també pot ser, no?
3: Vulgui, sí, normalment es fa amb flor vermella, però bueno, tots colors, sí, clar.
0: Molt bé,
3: perquè
0: doncs
3: al final
0: així ho farem.
3: També és important el color que dongui. I si fiques molts colors, potser surt una mica de... color una mica així patxutxo, doncs, com que també mengem pels ulls... Pues...
1: Color merdoca.
3: Bueno, jo no volia...
0: Mira, diu que ajuden a hidratar, tonificar i suavitzar la pell, els pètals de rosa, a banda d'ajudar també a tractar afeccions com l'acné i les irritacions cutànies. Sí? Alleujament del malestar menstrual. Propietats calmants i antiespasmòdiques que poden ajudar a alleujar els símptomes del dolor menstrual. Au.
3: I dir, sobretot, que igual que hi ha els pros... també hi ha els contres,
0: sí,
3: que no ens tornem bojos i hem de tenir superclar que la flor que ens mengem és comestible.
0: Ah, això està
3: perquè
0: clar.
3: Perquè després hi ha sustos.
0: Sí, sí. Alguna varietat de roser que no es pugui o no sigui aconsellable menjar,
3: no,
0: per exemple?
3: No, de roser i de plantes, que hi ha
0: sí,
3: una sac de plantes que estan a la jardineria domèstica i en els parcs i jardins que són tòxiques. Mm-hmm. Vull dir que a mi també és una cosa que a vegades em fascina, que tothom sap que són tòxiques i està a les ciutats plenes d'aquelles plantes. I, bueno.
0: Mira, la infusió de pètals de rosa és reconeguda per la seva propietat antioxidant. Veus? Retarda l'envelliment. Bé.
4: I també, sí, i també, Xavi, llegeixo que també hi ha flors que són estimulants de la libido, que són de l'erotisme, per exemple, l'orquídia, no? Considerada per excel·lència la flor de la passió i la sensualitat. També es menja?
3: Has vist?
4: Pregunto, es menja també?
3: Sí, l'orquídea es pot menjar,
4: que si jo me la menjo, bé, no?
0: Jordi.
4: No.
0: Aquí cadascú...
4: Jordi.
5: Cadascú els seus interessos,
0: sí. Els seus interessos, eh?
4: O el gesamí, conegut a moltes cultures com la flor de l'amor, també,
3: sí.
4: El gesamí.
0: Sí, ah, sí, sí, també es menja, allò.
4: Sí,
3: el gesamí, al final té un sabor, té un olor molt forta,
0: sí,
3: molt agradable.
0: M'encanta a mi, eh? Jo en tinc de l'andalús, del que floreix tot l'estiu, perquè
3: correcte,
0: hi ha aquell que només floreix molt, sí, però només
3: sí,
0: un cop i a la primavera.
3: A la primavera, exacte. Un és el jardí polyanthum i després hi ha l'officinalis.
0: D'acord.
3: Realment tots dos, si combines els dos, tens quasi bé gesamí de març a setembre, eh?
0: Déu-n'hi-do.
3: Que també està bé, si t'agraden les flors oloroses.
0: Doncs au, si voleu un lot de plantes comestibles, 900-454-455, anem al tema aquest de les ratlles del cotxe, que el Jordi el té trinxat, pobre Jordi Vila.
4: És que en tinc moltes.
0: Però necessitaràs molts pots de laca, tu, eh?
5: Sí, a veure, tampoc no sé si podrem fer miracles, eh? Depèn de com el tinguis. Però sí, parlem de la laca per eliminar rascades de cotxe. Llavors, estem parlant, perquè quan parlem de rascades de cotxe anem a ubicar-nos. Les típiques rascades, aquestes, diguéssim, superficials, que són com frecs, que inclús a vegades pot ser d'algun color, el típic cotxe vermell que t'ha tocat allà al cotxe, llavors tenim aquest frec, doncs li apliquem una mica de laca. Jo sempre recomano provant algun tros de cotxe, perquè clar, com que ara hi ha cotxes i colors i de més, però provem en un lloc, però en principi és segur. Ruixem una mica de laca, val? Deixem actuar uns segons, i llavors amb un drap de microfibra freguem una mica i després és important esbandir amb aigua que no ens quedin les restes de laca. Llavors així s'elimina.
0: Ah, sí?
5: Sí, podeu veure per internet, hi ha molts vídeos que ho ensenyen.
0: Que bo.
5: clar, parlem d'aquestes rascades superficials. Òbviament, si tenim una rascada profunda, allò que s'ha emportat mig tros de cotxe, doncs no, per molt que li tirem laca, no farem res, no?
4: És a dir, si ja no queda pintura,
5: clar, sí,
4: ja, no rascarem res, no?
5: Exacte.
4: Posant la laca.
5: Es tracta d'aquestes rascades que deixen com residu a sobre el cotxe, però no, si s'ha eliminat la pintura, doncs, òbviament, per més que rasquem, allò sí, ja sí, ho hem perdut, no? Però sí que la majoria de frecs que tenim al cotxe amb la laca marxen.
0: Ha tingut molt èxit el que vas explicar l'altre dia de la mitja nou per les ratllades amb, no, amb
5: les,
0: fusta.
5: A
0: que
5: les
0: dius,
5: taules de fusta.
0: A les taules de fusta, diu, pots provar, pots fer la prova amb la fusta que utilitzem per tallar l'embotit, per exemple. I molta gent ho ha provat i m'ha dit, felicita la Marta Tips de part nostra, perquè és la millor del món mundial. Per qui no ho hagi sentit, recordem com va això, Marta.
5: Sí, recordem. Bé, jo deia de fer la prova perquè les nous pelades, si les freguem contra fusta, que potser està ratllada, com pot ser una porta o un moble, el que fa, diguéssim, és que els olis de la nou com que hidraten la fusta i d'alguna manera dissimulen aquella rascada. Val? No l'elimina, però la dissimula de manera que a simple vista ja no es veu. Llavors, jo el que deia és de fer la prova a casa, com que tots tenim aquestes taules de fusta de tallar l'embotit, que està plena de rascades de les marques que ha deixat el ganivet, doncs de provar justament de ratllar-hi la nou i veureu que efectivament funciona. I com bé dius, Xavi, doncs entenc que en aquell moment ja molts oients ho deurien provar i deurien comprovar que és així.
0: Sí, sí, que com tot el que dius funciona. La gent se'n fa creus, perquè moltes vegades la gent diu coses d'aquestes, ja ni ho provo. És que la Marta és una passada. És una passada, nois.
2: És una crac.
5: Gràcies. Mira, aprofitem, si vols, que estem parlant de les taules de tallar de fusta, que un dels remeis que vinc a explicar avui és una manera de netejar-la i desodoritzar-la, perquè sabem que a vegades poden quedar restes, doncs, d'ai, de ceba, de peix, del que sigui. Llavors, el que podem fer és escampar-hi una mica de sal i després agafem mitja llimona, que la farem servir com a esponja, i fregarem amb la sal. Llavors, això el que fa és que la sal, com que és un abrasiu suau, doncs s'emporta possibles restes que puguin haver quedat doncs, del que haguem tallat, o precisament com que tenim aquestes rascades de ganivet, a vegades a dins d'aquests petits microforats que poden quedar a la taula, doncs poden quedar-hi restes. Llavors la sal s'emporta tot això com una exfoliació, mm-hmm. I la llimona dissol el greix superficial i neutralitza les olors.
0: Bé, mira, un oient que ha trucat al 900-454-455 es diu Margarida, diu, com s'arreglen les ratlles del parquet? Amb nous també o...?
5: Clar, ara tenim molts tipus de parquet. Si és un parquet, diguéssim, real, sí que se n'anirien. És a dir, si freguem la nou, aquelles rascades doncs, milloraria bastant l'aspecte. Sobretot, clar, depèn molt del color del parquet, perquè el que fa la nou una mica és enfosquir aquella fusta. Per tant, si és un parquet molt claret, sempre provem un trosset per veure com quedarà abans de fregar tota la nou per tot el parquet, però sí que depenent del color i del material podria funcionar.
0: D'acord, sí. Perfecte. Doncs au, Margarida, ja ho saps. Prova-ho i ja ens explicaràs si funciona o no funciona això. Pasta de dents per aconseguir que els fars del cotxe il·luminin més i millor. Com s'ha de fer, això?
5: Exacte, doncs mira, els típics fars opacs que entra el sol i el desgast doncs han quedat ja que no hi veiem més enllà. Doncs amb una mica de pasta de dents blanquejant, el que fem és que l'apliquem en tot el far, deixem actuar uns minuts i després freguem amb un drap de microfibra i esbandim. Vale, per què? Perquè justament la pasta de dents és lleugerament abrasiva i, per tant, actua com a polidor i millora moltíssim l'aspecte. Aquí, altra vegada, si tenim cotxe que té 20 anys, no l'hem netejat, no l'hem polit, no hem fet res...
0: Una tartana d'aquella.
5: Clar, que... llavors poc podrem fer, però de veritat que...
0: Sí o no, David?
5: Amb el que és l'opacitat habitual que podem manejar aquí, proveu-ho que amb la pasta de dents us millorarà moltíssim.
0: Pere, mira que són gairebé 2:15 i avui també i sobretot durant la tarda vespre, des d'aquesta casa estarem molt pendents de la situació del trànsit en aquesta operació tornada d'aquest llarg cap de setmana de la segona Pasqua. Una operació tornada que començava a les 12, que porta, per tant, poc més de mitja hora en marxa, i volem saber com anem ara mateix a les carreteres i autopistes del país, si s'ha començat a embolicar la troca o si la majoria potser apuraran i gaudiran d'aquest dia d'estiu fins a última hora de la tarda. Anem cap al Servei Català de Trànsit. Què ens expliques, Eduard Sánchez? Bon dia, Eduard.
6: Hola, bon dia. Doncs de moment encara ho anem aguantant. De moment encara no hi ha grans complicacions de mobilitat. Sembla que que la gent doncs, va apurant el dia i de moment no hi ha un gran retorn. És cert que hi ha un cert moviment, sobretot el que dèiem, doncs, vies de costa que registren més moviment, en el cas, per exemple, d'un cas paradigmàtic en aquest sentit és la C31 a Cubelles, on hi ha força volum, de fet, en els dos sentits de la marxa, tant sentit nord com sentit sud. També mantenim un tram de retencions d'un quilòmetre, quilòmetre i mig, a la C15, de la zona d'Olèrdola, i això és per un accident que hi ha hagut més endavant a Canyelles, en sentit Vilanova, que aquí encara queda aquest rastre, diguéssim, de volum de trànsit en sentit Vilanova. Hi ha alguns altres punts amb lentitud, com és la zona de l'autovia 2, a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i una certa intensitat, estones lentitud, també a la zona de Cardedeu, Llinars, Cardedeu, estones una mica a la Roca, això és a la P7, en sentit sud, on sí que és un dels punts habituals de retorn, però vaja, de moment no passa d'aquesta mica de lentitud i d'intensitat. Ara com ara, sense grans maldecaps, ara com ara, per moure'ns per la xarxa viària.
0: Bé, ara veig que acabeu de passar pel grup, que som els periodistes d'aquest país, amb el Servei Català de Trànsit, més informació sobre l'accident, el terrible accident mortal d'ahir a la tarda a Jorba, a la comarca de l'Anoia, a la Catalunya Central. Eduard.
6: Sí, correcte. Va ser un accident a topada amb una furgoneta i amb un turisme. La furgoneta viatjava amb 6 persones, 2 de les quals van resultar finades i les altres 4 ferides menys greus. Oh. I bé, més el motorista també que va perdre la vida ahir a la nit, més el motorista d'aquest matí també.
0: Aquest matí, sí, no, i que n'hem informat abans. Mare
6: doncs
0: meva,
6: això, portem 5 víctimes mortals en 3 dies, amb el que comentàvem a la teva connexió. Mm. Sobretot molta prudència, molta atenció a la carretera, molta calma i esperem que el balanç es quedi aquí, que ja és prou, negatiu i prou trist.
0: I tant, Eduard. Escolta, moltes gràcies, com sempre, amb els companys dels serveis informatius, el Xavi Fornia, l'Entrellat, amb tots els programes, lògicament, anem informant sobre l'evolució de la situació a les carreteres i autopistes catalanes durant la tarda vespre d'aquest dilluns de la segona Pasqua. Merci, Eduard, que vagi bé.
6: Gràcies. Que vagi bé, estarem. Bona tarda.
0: Adéu, adéu. I tu, quin cap de setmana més fatal que fa accidents mortals a Catalunya. Marta Tips, què dius tu, Teresa? Com has trobat el trànsit? Bé, no? Venint del Penedès cap aquí, ara aquesta hora, bé.
3: Sí, avui quan em van dir, vols venir el dilluns? I que, ai, sí, que bé, aquest dilluns sí.
0: Ja que sí.
3: Estupendo.
0: A més, allà
3: no
0: és laborable.
3: Ningú. Clar, nosaltres estem treballant normal.
0: Correcte.
3: I les carreteres es nota, que no, que Barcelona està una mica parada.
2: Perfecte. Inclús aquí a Barcelona, vull dir, es nota que
0: a Barcelona no hi ha ningú. No. Aquest matí el metro buit, els carrers, tot.
4: Jo aquest matí el metro, quan he agafat el vagó que he agafat, hi havia gent, eh?
0: Ah, sí? Quants éreu? 10?
4: A veure, no el mateix que un dia laborable, però és veritat que al sortir al carrer he tingut la sensació, ja. Ho hem comentat amb un company aquí de la feina, que estava a la porta.
0: Sensació de quin pringat, no?
4: No, la sensació...
0: Soc l'únic que treballo.
4: Sensació temps de pandèmia, recordo que en temps de pandèmia estava als carrers deserts i m'ha vingut aquell flash d'aquells temps.
0: Calla.
4: Sí.
0: Escolta'm, posem-hi una miqueta de música. Què voleu? Sí, què no? Fareu? Què fareu? Ara expliqueu-nos una miqueta això. David Canal, David Casas, David Fractals...
4: A mi m'agradaria escoltar el Hampang a soles, una miqueta,
2: o,
4: no?
2: O si voleu fem Hampang.
0: Sí, va, provem-ho, això. A mi em convé, això, ara.
4: Sí, una mica de...
0: Sí, ja veuràs quin relax, oient. Sí. No te'l perdis,
1: Una cançó que, a més, dintre de la línia que dèiem de que és un... Bueno, de que porto jo, que és un instrument més, diguéssim, vaig a fer una cançó que, a part de sentir el so, la coneixereu.
0: Molt bé, perfecte. Ja veuràs quina pau, això. És una passada.
1: L'heu d'adivinar, però no hi ha premi per aquest, crec.
0: No? No ens pagaràs un dinar, ni el vermut, tampoc?
1: Som-hi, doncs.
0: Endavant, quan vulguis, tu. Som-hi.

0: Daniel.
1: Sí, senyor. I tant com la tenim, eh? Teresa Alsina, Marta Tips, digueu, digueu.
2: Aleluia.
1: Aleluia. I tant. Preciós, això. Què dius tu, nen? Posem-hi rumba, va.
3: Vinga, va.
1: Va, que hem d'aixecar rumba, el dilluns, va, com doncs sigui.
3: Ara... Que ha de fer la guitarra ell.
1: Ara la guitarra ell, també?
3: Sí.
1: Al final no fotràs res, tu, avui.
3: Fa tot. Sí o no? Jo canto, faig palmes. Podeu fer palmes amb mi.
1: Palmes, diu. Ara pica endavant, ja.
4: Pluriempleado,
1: vinga,
4: tu, pluriempleado.
1: Què diuen, què diuen? Mira el control, que et diuen.
4: Amb una vall, amb una vall.
1: Eh? Sí? Tenim bé, això?

0: Què bé ho feu, això? Sí, senyor. Que gran ets, tio. Escolta'm una cosa. Més plantes, ara és l'època forta. De cara a l'estiu, hem d'aprofitar aquests dies per fer què? Perquè som a finals de maig.
1: Ara hem d'aprofitar els dies de les... per acabar de plantar el jardí, perquè sí. D'aquí poquet ja tot el que n'hagin plantat, si ho plantem, que no passa res per plantar tot l'estiu, però haurem d'anar molt més amb cuidado pel tema de l'estrès hídric, perquè moltes vegades plantes i llavors, com que fa tanta calor, pues es moren. I et diuen, què passa? Pues que fa molta calor. S'han fregit perquè no han tingut una resistència que poden agafar ara. Doncs l'ideal és maig, juny, acabar d'anar a plantar tot el que vulguem plantar per gaudir-ho l'estiu. L'estiu sí que es pot fer alguna plantació, però no és el millor.
2: O intentar de plantar-ho amb sombra, no? Quan els hi toqui tant...
1: Clar,
2: no
1: si tenim sombres naturals, exacte,
2: baix,
1: sota l'arbre... Això no hi ha problema. Però aquelles jardineres tòrrides allà sota el sol, pues això hauria d'estar plantat prèviament perquè pugui agafar una mica de defenses i quan caigui el sol de justícia d'estiu estiguin ja situades. Estiguin
0: sí, senyora. Escolta, si volem fer hort, encara hi som a temps, però tampoc ens podem despistar gaire, segons
1: com. Si volem ser hort, som a temps plantant en planter, òbviament, sense llavor.
0: Si ara hem de sembrar el tomàquet, me la menja.
1: Però plantar. sí que es pot. I tant, i més segons quines zones, el que al final és el tema de... Inclús ja que ni no s'han començat a plantar, a nivell de carbassa, encara és a temps de saco, meló, síndria, tot això encara no s'ha plantat. Vull dir... I que segons també la teva altimetria, hi ha moltes, pots plantar encara tomàquet perfectament, vull dir.
0: Sí, sí, i també hi ha gent que fa tomàquet tardà.
1: I per això, vindrà més tard, que també
0: està bé. Quina és la varietat de tomàquet que més t'agrada? Si n'haguessis de triar una, barbastre?
1: Els que a mi m'agrada, el que menjo més són els petitets, els còctel, els remenats aquests de xerri.
0: Els xerris.
1: Grocs, taronges, el tigre,
0: el
1: negre.
0: Ah, sí, allò tot barrejat.
1: Sí, a mi el que més m'agrada, llarg, rodó.
0: Groc. Negre, sí, el tigre, sí. Aquell que és com negre-verd. És dur aquell, però una mica més dur, allò.
1: Sí, perquè...
0: Sí. Aquella textura t'agrada, també.
1: A mi aquest m'agrada, sí.
0: Mariona, com estàs? Bon dia. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal, Mariona? Hola. D'on truques?
3: Doncs ara mateix des de la C-17, a prop de Tagamanent.
0: I com anem de trànsit a la C-17?
3: Bé, fluid.
0: Fluid, de moment, eh?
3: Sí, sí.
0: Fas bé.
3: Sí, sí, sí.
0: Fas bé de posar-t'hi d'hora, eh? És el que aconsellen des del Servei Català de Trànsit, perquè a última hora pot passar allò que tantes vegades passa. I demà s'ha de treballar. Ai, senyor. Sí. Molt bé. Mariona, doncs, escolta, endevina-ho, això, sisplau. Va, que no
3: doncs,
0: és complicat.
3: Només ho he sentit una vegada, però... No
0: mira,
3: sé,
0: mira, mira.
3: Neta,
0: escolta, escolta, Mariona, escolta. Què et sembla que és, això?
3: La primera vegada m'ha semblat una oreneta. Ara no ho tinc tan clar.
0: Ara no ho tens tan clar. Doncs t'has de decidir per alguna cosa, la que tu vulguis. Què et sembla?
3: Bueno, sí, direm l'oreneta.
0: Oreneta, ho deixem així? Sí?
3: Ho deixem així.
0: Oi, Mariona, quina ràbia. Una mica a mi també m'ho ha recordat, quan ho has dit. Hi ha un moment que dius semblava una oreneta, però no és. Mariona, quina ràbia. Escolta, torna a trucar, dona, el dia que vulguis. I guanya dinar, sopars, el que vulguis, d'acord? Merci, adéu, adéu. Marc, què tal, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Què tal, Xavi, com va?
0: Bé, home, i tu? Que no fas festa avui? D'on ets, tu?
4: De Montcada, estic aquí a les festes del meu poble.
0: Ah, també són festes a Montcada?
4: Sí, són festes, estem de rossada popular.
0: Carai, només treballem nosaltres, Jordi Vila.
5: Escolta, guarda'ns un parell de plats d'arròs.
4: Oita, oita, oita.
0: Vas de vermut, ara venim. Ara...

0: Venim, ara venim, Marc. Va, endevineu això, Marc, home, va, que tens un lot de plantes que et pots menjar fantàstic, tu.
1: Jo dubto una mica, però jo diria... Ai. Jo diria que és potser un estornell, pot ser?
0: Són estornells, això? Sí o no? Sí, senyor, Marc!
2: Sí, senyor.
0: Que malament em cauen els estornells. Home. No tu, Marc? Que malament em cauen.
2: Acostumen a volar en grup, centenars sí, o milers d'ells.
0: Saps què fan aquests dies? Menjar-se les cireres del meu cirerer. I a més, de tres en tres, són lladres. Buah, més que el fred. S'emporten una cirera al bec i una a cada pota. Van de tres en tres, tu. Pim-pam,
3: pim-pam, pim-pam. No hi ha estornells
0: pim,
3: a Serós? No hi ha estornells a Serós?
0: Sí, clar que n'hi ha d'estornells. Però els estornells no es mengen 6.000 quilos de cireres en una nit, i menys de nit, que dormen, eh? Sí?
4: Sí, jo estic farta de collir les cireres
0: allà hi ha
4: verdes, perquè ja estic com que se les mengen. Diu, bueno, pues...
0: Com es pot fer això per espantar els estornells, per exemple?
4: No, si tu vols menjar...
0: Ja, ho has de tapar.
4: Sí, has de tapar. Les malles d'ocells.
0: Ai, senyor Marc, no pengis, que ara la Sílvia et dirà com ho farem això, perquè t'ho faran arribar a casa en 24 hores, eh? Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies, i que passeu molt bon dia.
0: Igualment, home. Gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, eh?
1: Gràcies, igualment.
0: Merci, home, que vagi bé. Adéu, adéu, 10 minuts i l'una.
2: Quina alegria, està molt content, eh?
0: Sí, bon rotllo el Marc, tu.
3: Festa major.
5: Festa major, clar. Bon temps.
0: Ai, senyor.
5: Bona rosset, bon vermut.
0: La gent que vulgui comprar plantes, recorda com hem de fer això, sisplau, Teresa.
4: Bueno, doncs, online amb la web, germigarden.com. I si volen venir físicament a la botiga, doncs estarem allà encantats, a Sant Pere Molanta, tocant a Vilafranca, i ens tindran al peu del canó.
0: Molt bé, perfecte. Mira, mira quin vídeo m'ha enviat, mira. Això és de mala persona, això. Això ho fa per fer-me enveja, per fer-me ràbia.
5: Oito.
0: O Pau. Mira, aquest, mira.
5: Aquest sí, que viu bé.
0: Però si està al Tamar, aquest tio, ara mateix.
6: On és? A un vaixell.
5: Oito.
0: Mira'l, ara t'ho reenvio.
6: És que el Pau de Pons és un pijo, eh? Allà on va, però... Va de canó, va molt de poble, però és un pijo. Jo
0: mira,
6: ja ho dic.
0: Mira. Ah, és que clar... És que, clar, què vols?
6: És un vividor, és un que, vividor.
0: Això és vida. Sí, això és vida. Nosaltres tenim la pena que disfrutem, gaudim treballant, eh, Jordi Vila?
2: No, la veritat és que avui ens estem passant molt
0: no
2: bé.
0: Ahir no et fa mandra treballar demà.
2: Sempre molt bé, eh? No. Jo trato d'arrencar-lo al principi, però una vegada ja hi ets, escolta, ara ja vinga, va. No?
5: Vinga,
2: va.
5: Sí.
6: A veure, aquest vídeo ens ha fet enveja, això és així.
0: Home, això
6: ja està, hem de dir, ja està.
0: Ja el tenim o no?
6: En el Tamar.
0: Sí, Pau. Què fas? Que això dic jo, què passa, diu? Què passa?
1: Ja fa estona que ho sinto. Què diu la Marta, dit que sóc un pijo?
0: Marta, dona la cara.
6: Escolta, ja tens cobertura o no?
1: Sí. Quin mal hi ha?
6: No, res, la veritat és que és pura enveja, sí, ho reconec.
1: El que hauries de fotre és vindre tu aquí.
6: Ah, no m'hi has convidat,
1: Trencaries color.
6: Sí que ja bona falta em fa, la veritat és que sí.
1: Trencaries color, goi. Què passa? Bueno, uns o altres, pencant, ves?
0: Però on ets exactament, Pau?
1: Ara mateix ja estem fondejant a la Pelosa. Saps on és això? És cap aquí al Cap de Creus.
0: Oh, ja.
5: La Costa Brava.
0: No t'equivoques mai. Ara sempre tira amunt.
1: Sí, a l'Empordà.
2: Quins paisatges més
0: una cançó per la Costa Brava. Sí, busca la cançó Costa Brava del Pau.
1: Amunt i grits.
0: Sí? I ara cada dia t'has aficionat a la Costa Brava. Entre Vic, la capital d'Osona, i la Costa Brava, ja...
1: Sí, mira, després al vespre he d'anar cap allà a Osona, que anem a assajar amb els músics.
0: Veus?
1: Perquè tant també sé pencar, però ja m'agrada a mi pencar això. Esteu bé aquí, eh?
0: Mira, la Costa Brava, la Pau de...

0: Pau, l'aigua què? Perquè el picor l'altre dia ens deia que està 2,5 graus per sobre. En aquesta època es freda l'aigua, però aquest any la tenim 2,5 graus per sobre del que és habitual. Sí?
1: És el que t'anava a dir. Està menys freda del que m'esperava.
0: Va. Veus? El Picó no s'equivoca mai, tampoc. És així, això?
2: Doncs ja podrem començar ja la temporada d'anar a la platja.
0: Clar, i amb la calor d'aquests dies, la cosa encara pujarà més, i tot això després, si hi ha les condicions favorables, patapam,
1: doncs ja saps, tempestes. Doncs ja saps què has de fer, vindre cap aquí.
0: Sí, nen, pujarem un dia d'aquests.
1: Escolta, jo el que no tinc clar és això de la Pasqua Granada aquesta, perquè què representa? Què se celebra?
0: La segona Pasqua.
1: Litúrgicament o...
0: Eh?
1: Ja, però a sant de què?
0: Doncs
1: jo ho he de buscar.
0: Això són 40 dies després de Setmana Santa. Eh?
1: Ja.
0: 40 dies després. Primer hi ha la Pasqua Florida, que és quan floreix tot, i ara és Pasqua Granada, se'n diu també, de la segona Pasqua. Que és que comença la collita. Abans el Pere Roquer, el president de Saja, diu que han començat a segar cereal ja en algun sector cap al Fes, em sembla que ha dit, aproximadament, eh? Que la majoria
1: encara
0: no. Això
1: és molt a l'oest, ja, eh? Això és molt a l'oest, això del Fes, eh?
0: I tant.
1: Allà van amb pistola i tot, eh? El carrer.
3: Recordem que aquesta Pasqua commemora el descens de l'Esperit Sant sobre els apòstols i la Mare de Déu.
0: Ara.
1: Això volia saber jo. Gràcies, Jordi. Sort en tenint de tu.
3: I amb el vostre esperit.
0: Avui, Pau, hem tingut un capellà, el pare Peyo, i una monja, Sor Lucía Caram.
3: Sí, bueno, el rector de la parròquia de Sant Anna, eh?
0: Sí. El pare Peyo és molt amic del Jordi.
1: Home, la Sor Lucía Caram és molt trempada, eh?
0: Molt. El que passa que no li cau bé la porta, Pau.
1: Ja ho sé.
0: Amb això no coincidiu.
1: No es pot estar d'acord amb tot, tampoc. Però a mi, ella sí que em cau bé. Ja li pots donar records. Un dia vull coincidir amb ella.
0: Doncs ja ho farem quadrar, això. Vine, envia un missatge a Rosa. Diego, no em facis riure, sisplau, Rosa. Entre la Rosa i el Pau...
1: Què diu la Rosa de Diego?
0: No t'ho puc dir. Tampoc dic el que em dius tu.
1: Va, no, que problema.
0: No ja no sé ni el que li envio jo. M'ha fotut nerviós. Va, escolta'm. Pau, demà vens, diu, no? Demà vens.
1: Demà vinc, sí.
0: Molt bé.
1: Cap allà a les 12, eh?
0: Sí, més aviat no, tranquil.
1: Ah, una cosa. Ma mare m'ha dit que diu, digue'ls amb aquests de la ràdio, que fa estona que t'han aixecat de dormir, perquè han dit que encara deu dormir, no és veritat. Sempre em tens aquí, amb pintes a davant de l'audiència, com un tarambana, com un tronera, que dormo tot el matí, no, i no sempre és així.
0: Ja ens coneixem una mica, però veus, qui m'ha escoltat és la teva mare avui, no tu. Eh? Efectivament, qui ho ha sentit és la teva mare, això. No tu. Sí, Marta Tips? Què dius? O tenim el canal...
1: La Marta Tips no acabaríem mai Tips, ja t'ho dic sempre.
0: A què no? No. Em riu la Marta. Marta!
1: Estic aquí... Xavi, estic aquí al barco. Estic aquí amb aquest barco i m'havien dit que hi havia la proa i la popa. O de popa encara no he vist cap, jo.
0: Pau de Pons, tio.
3: Però, Pau, has arribat a fer snorkel o no?
1: Snorkel, és
0: un bolic aquí, ja. El Jordi.
1: Lo tubo,
3: això. O t'has mullat només els pauets?
1: No, ara m'hi posaré, home, no pateixo.
3: D'acord.
0: Què em vius de bé, Pau? A Camparàs Anja?
1: No ho pensis, uns o altres.
0: Eh?
1: Ja visc per tu, visc per tu.
0: Ja, ho pots ben dir, ja. Va, escolta, nen,
1: a veure, sí,
0: fins demà. No l'has trobat a la Glòria encara, o què?
1: I la Glòria. Ah, no,
0: aquella
1: no.
0: Que busques. De, eh?
1: Glòria, no. In excelsis Deo.
0: Merci, Pau. Venga, una abraçada,
1: ara,
0: tio.
1: Hi ha una caleta aquí que n'hi ha un de despullat.
0: Vinga, vinga.
1: D'aquí estan.
0: Avau. A gaudir, a disfrutar. Bendites a gaudir, això. Que vagi bé. Pau, fins demà.
1: Vinga, salut.
0: No t'emprenyem més.

0: Doncs au, demà vindrà el Pau de Pons, també vindrà el Gonzalo Bernardos, el Jordi Fàbrega, l'alcalde de Sant Pere de Torelló, i el periodista Jordi Barbeta. Tindrem el Bota, també, espai de llengua,
1: I tant,
0: català.
1: I tant,
0: sí,
1: i tant,
0: i a més a més, demà parlarem amb persones que, després de 30, 40, 50, 60 anys a Catalunya, sense dir una paraula en català, finalment han donat el pas i han decidit aprendre i parlar el català, després d'anys a Catalunya. Tastarem el millor gelat d'Europa, que es fa a Catalunya. Sí, sí, sí, sí, sí. I en regalarem als oients, lògicament. Demà, mira.
1: En regalarem d'aquests gelats, sí, però millor, ho hem de fer perquè no es desfaci.
0: El millor
1: ho farem, això?
0: Gelat, bueno, d'Europa. Sí, tranquil, que se n'encarreguen els professionals.
1: En regalarem, sí, sí,
2: sí,
1: sí.
0: I també parlarem amb un psicòleg, perquè hi ha molta gent que viu i pateix ansietat. Viu amb ansietat, això és tremendo, cada cop va més. Doncs mirarem de trobar-hi la solució.
1: Una de les receptes contra l'ansietat és escolteu aquest programa. No, no, escolteu-lo. Ja veuràs, us passarà l'ansietat. Us relaxareu, us divertireu, us informareu. Ha quedat bé això, Xavi, no s'ha preparat.
0: T'anava a dir, no sé, potser amb algun li agafarà més ansietat. L'equip tècnic, fàcil, fàcil, no ho té, per exemple.
1: Una cosa és escoltar-lo i l'altra és fer-lo, eh? Són coses diferents, eh?
0: No, home, esperem que us ajudi, sincerament, sincerament. Doncs, au, nen, torna com vulguis, eh?
3: Moltes gràcies,
0: que ens
3: Xavi.
0: Ha agradat molt, això, eh?
3: Moltes gràcies.
0: A les quefes, també, eh? I als oients.
4: Amb el ham-pam aquest, ens hem relaxat.
2: Tu.
4: Moltíssim.
2: Perquè té un combo del ham-pam amb el digeridú.
3: El que passa és que el digeridú no se'n el cardarem perquè fot 2 metres, quasi. Llavors és una mica més difícil.
0: Aquí ho fem, ho encabirem. No pateixis, aquí, que som capaços. De vegades hem sigut 43 en aquest estudi.
1: El digeridú. Com m'agrada el digeridú, Xavi.
0: Doncs
1: hem de posar més cada
0: això.
1: Dia, cada dia en el programa, el digeridú.
0: No?
4: Jo em quedo també.
1: Tu ets més de ham-punk?
0: Per espantar els estornells, eh? Sí o no?
3: Per la cirera.
0: David Canal torna aviat, eh? Que si no,
2: que sí.
0: Sense tu això
2: jo
0: no és el mateix. Marta, ti!
4: Ai, que bé que ens ho passem, eh?
0: Que sí? T'hi voldria cada dia aquí, jo.
4: I tant.
0: Bé, a tu també, a Teresa Alzina. És que m'agraden molt a mi les plantes.
5: Ho sé.
0: Eh que sí?
5: Se't nota.
0: Se'ns nota, eh? Quan ens agrada
1: fer coses. Molt bon tàndem, eh? Teresa Alzina i Marta Tims.
0: Sí, senyor. Sí. Escolteu, que no marxi ningú. Ara, primer, a la 1:00, sentirem les notícies amb els companys dels serveis informatius. I després arriba el millor del món mundial, el Xavi Fornia. Sí? D'una a 4, com sempre, amb l'informatiu del migdia al mig, pendents del trànsit i tot el que passi en aquests mons de Déu. Els del matí de Ràdio 4 tornem demà. Que vagi molt bé, nois
1: demà,
0: i noies.
1: Fins demà.
0: Bon dia.
6: És la 1.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Molt bon dia. El seleccionador nacional de futbol, Luis de la Fuente, acaba d'oferir la convocatòria de 26 jugadors per al Mundial d'aquest estiu. En ella hi ha dues sorpreses i per primera vegada en la història cap jugador del Real Madrid. Jorge Agüero, bon dia.
8: Bon dia. Dues sorpreses i totes dues catalanes. Eric García, el central nascut a Martorell del Barça, i Marc Pubill, agarenc, defensa de l'Atlético de Madrid, són les dues grans novetats en aquesta llista de 26, on també es confirma la convocatòria del porter culer Joan García, i on per primera vegada en tota la història de la selecció espanyola no hi ha cap jugador del Real Madrid, perquè ni tan sols Hausen i Gonzalo, els dos blancs en la prellista, han estat cridats. Destaca també la incorporació de l'extrem de l'Osasuna Víctor Muñoz del Barça. Són 8 jugadors en total, els esmentats Joan García i Eric García, i també Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal. L'11 de juny s'encetarà aquest Mundial als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Abans, la selecció espanyola romandrà concentrada des d'aquest dissabte i té previstos 2 amistosos, el 4 de juny contra l'Iraq i el 9 de juny enfront del Perú i a Mèxic.
6: El Vaticà viu avui una jornada històrica amb la publicació de la primera encíclica del Papa Lleó XIV, centrada en la defensa de la dignitat humana davant els avenços de la intel·ligència artificial i marcada a Àlex Saloy pel context geopolític.
9: En el document titulat Magnifica Humanitas, el pontífex alerta dels riscos d'una economia dominada pels algoritmes i l'automatització i reclama que la tecnologia estigui sempre al servei de les persones i que no es concentri en mans d'una minoria. En un gest inèdit, el mateix Lleó XIV ha participat en la presentació oficial del text a l'aula del Sínode del Vaticà.
10: I feel entrusted to look upon another huge transformation.
9: Sento que m'han confiat afrontar una transformació enorme des dels ulls de la fe, amb la lucidesa de la raó, l'obertura al misteri i amb els clams dels pobres i de la terra ressonant al meu cor, ha dit el pontífex. En l'encíclica, el Papa demana combatre l'odi i la desinformació i protegir els més fràgils, així com garantir l'accés equitatiu a les oportunitats. I reivindica el diàleg per a la resolució dels conflictes, qualifica d'immoral i inacceptable eliminar o sotmetre una nació.
6: Avui és dilluns 25 i és segona Pasqua, dia d'operació tornada. Es preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 12 de la nit. Clara Ontanyón.
5: Des de Trànsit fan una crida a la màxima prudència i, sobretot, a l'autopista respectar les distàncies de seguretat i que els vehicles estiguin en perfecte estat per evitar avaries que puguin provocar congestions i després accidents. Es preveu que l'AP7 sigui la via on hi hagi més densitat de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Tenim dos sistemes per donar més fluïdesa i també més seguretat a aquest trànsit AP7. Al nord hi haurà un carril addicional des de Llinars fins al que seria Montornès del Vallès i al sud des de Vilafranca fins al que seria Molins de Rei.
5: Trànsit també demana especial atenció i prudència a les motos, sobretot després de la mort de 5 motoristes aquest cap de setmana, 20 aquest 2026.
6: El govern central descarta de moment un avançament electoral tal com ha demanat el Partit Nacionalista Basc després de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, fa una crida a la prudència.
12: De momento, respeto a la justicia y respeto a la presunción de inocencia.
6: Prudència que demana també Joan Baldoví de Compromís a l'espera que es conegui previsiblement avui el sumari del cas. Tot i aquesta prudència, Baldoví reconeix preocupació.
13: Hay cosas que no nos gustan, hay zonas oscuras que no nos gustan y por tanto, con toda la prudencia, esperaremos a la lectura del sumario y a la declaración del señor Zapatero, pero creo que se tiene que dar absoluta claridad.
6: I a Lleida, dia de ressaca després de l'aplec del Cargol, una festa de rècord, 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis en una edició molt marcada per la calor. De fet, la Federació de Colles planteja canvis de cara a propers aplecs per combatre la calorada. Joana Cendra.
14: 17.000 aplequistes de 124 colles, 14 tones de caragols. Les xifres de l'aplec d'enguany són de vertigen, com també ho van ser les temperatures, 35 graus a les hores centrals del dia. En aquest sentit, des de la Federació de Colles han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a futures edicions. El president de la FECOLLES, el Ferran Pèrdix.
15: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
14: El control d'accessos al recinte que es va incorporar l'any passat ha funcionat bé i no hi ha hagut incidències destacables. L'espai d'atenció mèdica habilitat al recinte ha fet unes 120 actuacions, la majoria per talls, cremades i al·lèrgies. 3 persones han hagut de ser traslladades a l'Arnau de Vilanova en estat no greu.
6: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
7: Ràdio 4.
6: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
16: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
17: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
18: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
19: Com sempre, salut i periodisme.
20: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
21: La veritat per davant de tot.
22: Andy i... jo no penso dir la paraula.
23: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
24: M'he quedat esparverada.
25: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
26: Nena.
27: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
7: El Pla B, amb Toni Marín.
27: Compromesos amb la bona informació.
7: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavi Forna.
1: Família, 1:07, comencem Xavi Fornia a Ràdio 4 i molt contents d'acompanyar-te segurament tu, si ets d'aquests afortunats que avui té festa, doncs encara gaudint o en algun desplaçament. Jo espero que encara no estiguis tornant, perquè com hem escoltat al matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas, avui s'espera molt moviment i sobretot, sisplau, paciència a les autopistes, a les carreteres catalanes, perquè aquesta operació tornada serà complicada. Bé, t'expliquem que ja tenim llista pel Mundial i que Eric García és la bomba en aquesta convocatòria pel Mundial de seleccions de futbol masculines d'aquest estiu. I bé, ara en uns minutets escoltarem també el vídeo, que és un vídeo molt original, en el que surt Sa Majestat el Rei donant pas a l'anunci d'aquests 26 escollits pel Mundial. Sí que podem avançar que ja els tenim. Maria García Coll, bona tarda, què tal,
2: com
1: estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
1: Joan García, porter,
2: sí,
1: entre Unai Simón, David Raya i Joan García, són els tres porters que s'endú Luis de la Fuente al Mundial. Els defenses, atenció, aquí hi ha bombes, però jo crec que estan molt ben triats. Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Pubill, Marc Cucurella i Àlex Grimaldo. Aquests són els defenses. Al mig del camp, Miquel Merino, Fabián, Baena, Gavi, Rodri, Zubimendi i Pedri.
2: Gavi.
1: Entra Gavi.
2: Que, per cert, hi ha hagut un moment, fa uns minuts, ara abans d'entrar en directe ho estàvem veient, on Lamine Yamal ha gravat la reacció de Gavi en el moment en què s'ha assabentat doncs, que finalment aniria al Mundial, i em sembla que la tenim per aquí, eh? Mira.
1: Que grande. Gavi, que ha fet un final de temporada impressionant, és veritat que no ha arribat a jugar gran part dels partits amb el Barça, però que, ostres, en els darrers partits l'hem vist a un nivell molt alt, eh?
2: Sí, per això està tan i tan content, i Lamine Yamal ha gravat el moment, ho ha publicat al seu Instagram, i ho hem volgut recuperar perquè ens ha fet molta il·lusió.
1: I després, els davanters, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Jeremy Pino, Víctor Muñoz, que m'encanta aquest nano, Oyarzábal, Ferran Torres i Borja Iglesias. Entra Nico Williams, que ha tingut un any molt complicat, que ha jugat molt poquet i que aquesta pubàlgia també li ha fet molt, molt de mal. Doncs mira, la confiança de Luis de la Fuente en gent que torna de lesions. Jo crec que arriba molt millor Gavi que Nico. Nico sí que és un tema més de confiança, potser, fins i tot, no sé, de grup. De grup també és Gavi, 100%.
2: Totalment.
1: Se l'estimen molt. I Lamine Yamal, que jo crec que no jugarà el primer partit del Mundial, però com són tants partits en aquesta nova edició, amb tantes seleccions, doncs entre un i altre passen més dies que el que estàvem acostumats en altres campionats del món. Llavors Lamine jo crec que arribarà pel segon partit amb Espanya, ja veurem.
2: No se'ns lesionin, eh?
1: No, sisplau. Bé, Jaume Tudela, el control. El millor. I l'afició, que no hi ha aplaudiments.
2: Ara!
1: Jaume Tudela, amb el Joel Sevilla a la producció, anem a explicar-te què passa aquí avui. Som-hi, va.

0: De seguida els virals, Maria.
1: Home, i avui hem de parlar de Bad Bunny. Ja no us donaré més la tabarra, amb el Bad Bunny, però avui hem de parlar de Bad Bunny i de la celebració de les campiones de Champions.

0: Després parlarem de Mallorca Confidencial. Molta atenció a això. Ens visita el David Ilundain, el director. I és que aquesta pel·lícula és un thriller que vol explicar una història de crim, però tot en una Mallorca, diguéssim, menys postal del que et podries imaginar i molt més salvatge. Tot això va, Maria, d'un clan, no? I a més tenim actrius com Lolita Flores o Asia Ortega impressionants.
1: Sí, sí, una pel·lícula que triomfarà i que te'n parlarem aquí al Chaifornia.
0: Sí, aquí tenim un conflicte en un poblat de l'illa, marcat pel narcotràfic, on un projecte immobiliari posa en risc l'imperi de la Xusa. La Xusa és la matriarca d'aquest clan que dèiem, que és la Lolita, la Lolita Flores. Hem de repassar també les estrenes musicals, que tenim moltes i molt bones, i a més, en alguna d'aquestes, Maria, direm que ens visita algú.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no farem spoiler encara, però sí. Una persona que ha tret música aquest cap de setmana, fa molt poquet, repassarem totes les estrenes, i un dels protagonistes estarà demà aquí amb nosaltres.
0: Després, edició migdia, i a la tercera hora de programa, No marques les hores, amb Sergio Cerdán, Edu Valderrama i David Sánchez.
1: Sí, és una, és un col·loqui d'una obra de teatre que ja es va fer fa un temps i que parla de temes com el VIH i l'estigma que tenen les persones doncs, que tenen aquesta malaltia.
0: I per tancar, serà un plaer tenir amb nosaltres a Seguridad Social, una banda que fa 45 anys i que tenen tantes històries per explicar-nos. Avui aquí a Ràdio 4, tantes... Ara, però, Bad Bunny. Por la mañana.

0: aquí sota d'una pedra i per si algú encara no se n'ha adonat, Bad Bunny ha desfermat l'eufòria a Barcelona aquest cap de setmana. Què va passar? Doncs es van reunir més de 120.000 persones als dos concerts que va oferir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i que van passar allà moltes coses que estan inundant les xarxes, Maria. Ara sí, les repassem totes, no?
1: No es parla de res més. Comencem pel principi, perquè tal com vam avançar en aquest programa, el segon escenari del concert, conegut com La Casita, aquesta casa inspirada en Puerto Rico, que acostuma a estar plena de famosos, el concert de divendres hi va anar bona part de la plantilla de jugadors del primer equip del Barça masculí. Vam veure a Gavi, a Balde, a Ferran Torres, a Dani Olmo, a Joao Cancelo, a Eric García, a Pau Cubarsí. No estic repassant la llista dels convocats
0: doncs
1: del Mundial,
0: tots,
1: que podria ser, eh?
0: Sí, sí, sí. Perdona, ara seguirem, però sí. És la primera vegada en la història que no hi ha cap jugador del Real Madrid.
1: En la llista de convocats,
0: no,
1: eh?
0: No, cap jugador del Real Madrid a la llista, a la convocatòria pel Mundial.
1: Uh-huh. Va, també, a veure si no hi ha espanyols, no?
0: No, no.
1: És així. Robert Lewandowski també va ser en aquesta casita amb la seva dona i el protagonista, però, va ser Lamine Yamal, molt acaramelat, molt carinyós amb la seva nova parella, amb la influencer Inés García. Això va ser divendres. I dissabte, quins famosos van anar a la casita? Doncs Úrsula Corberó, per exemple, que el divendres també parlàvem aquí al Xavi Fornia de la seva incorporació al rodatge de Jackal 2, després de ser mare, doncs va anar també en aquest concert de Bad Bunny i també hi era el futbolista Riqui Puig, Gerard Piqué amb la seva parella, amb Clara Chia, però el protagonista en aquest cas va ser el youtuber i streamer Ibai Llanos, i no només perquè va ser a la casita, sinó perquè va ser el protagonista d'una part molt important del concert. Hi ha un moment on Bad Bunny tria algú del públic per dir una frase molt mítica que ha popularitzat ell mateix, que és "Acho, PR és otra cosa", i en aquest cas no va ser algú del públic, algú que fos anònim, sinó que va ser Ibai Llanos, que ho va dir d'aquesta manera i va tornar boig l'estadi.
2: Acho, PR és una cosa!
1: No sé què et sembla, Xavi. Ibai Llanos pronunciant aquesta frase,
0: sí,
1: no?
0: Està ben escollit. Es nota que ho havia assajat. Sí, que està...
1: Doncs mira, ell diu que no. De
0: sí,
1: fet,
0: clar,
1: ell mateix explica a les seves xarxes socials,
0: sí,
1: com va ser el moment en què li demanen, sense saber res, com va anar això. Mira.
3: Story time de cómo acabé diciendo "Acho, PR es otra cosa" en el concierto de Bad Bunny. Te voy a explicar la historia. Estaba yo en la casita, al fondo del todo. Perfil bajo total, en primera fila todo el mundo bailando. Yo ahí no pintaba nada. Y de repente aparece alguien del equipo de Bad Bunny, alguien que trabajaba en el evento. Dice, ¿qué, te lo está pasando bien? Digo, sí, sí, muy guapo, tal. Dice, oye, ¿tú dirías "Acho, PR es otra cosa"? Y yo, no, ¿cómo voy a decir esto? Digo, esto es mucha responsabilidad. Digo, encima generalmente sale gente del público y tal. Digo, no, que va. Y me dice, ¿te has cagao? Callo ahí, con un poquito de orgullo. Digo, no, cagao tampoco. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo le digo a Benito, que estás aquí, y que él decida si lo haces tú o no. Y de repente, al de dos minutos, veo que Bad Bunny como que me empieza a mirar, a ver dónde estoy. Me dice, levanta la mano que te vea. Y me dice, cabrón, hazlo bien, confío en ti. Y yo le digo, lo voy a hacer con energía, confía en mí.
1: Doncs amb energia que ho va fer, ell diu que va fer servir aquesta veu com si estigués presentant el mític League of Legends, que
0: sí,
1: ell va començar
0: sí,
1: d'aquesta
0: sí
1: manera, no? Hi ha gent que diu que al Acho li va sortir una mica de Múrcia. No sé, clar, ell diu, escolta, jo no soc de Puerto Rico, no tinc aquest accent. Jo t'he dit que jo ho hagués fet molt pitjor, la veritat, clar. Doncs...
0: Podem tornar a escoltar-lo? Perquè ara ja tenim context.
1: Acho,
0: i ara ja sabem
1: PR,
0: com és la situació.
1: Cosa.
0: Ibai diu això.
2: Acho, PR és una cosa!
0: Molt bé, sí, home. Gran narrador de partits.
1: Home,
0: Ibai Llanos. Després l'hem vist en altres facetes, però, però ho feia molt bé. Si
1: ell
0: es va fer famós
1: així
0: per això.
1: Exacte. I no és l'únic famós que ha volgut acostar-se a Bad Bunny, perquè fa només 9 minuts, atenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, publica una foto al seu Instagram on posa sagradafamilia@badbunny, gràcies per escollir Barcelona per començar el David Tirar-me's Fotos World Tour a Europa. I veiem una fotografia, un selfie de Salvador Illa.
0: Però és real, o és ja?
1: És real, ho ha penjat ell al seu Instagram.
0: Salvador Illa amb
1: Bad Bunny.
0: Amb el Benito, sí.
1: Dins
0: sí,
1: de la Sagrada Família.
0: Ell, en plan fan,
1: sí.
0: Salvador Illa, el president de la Generalitat, sí, se li veu molt bé, i el Bad Bunny molt tapat, no? Amb una
1: sí, sempre va com d'incògnit, no?
0: Sí. No, no.
1: Per tant, doncs mira, Salvador Illa, que també s'ha volgut fer aquesta foto amb Bad Bunny, i van passar moltes més coses als concerts. Hi ha un moment on Bad Bunny sempre porta artistes convidats que van canviant en relació al país que visita, i aquí la convidada de la primera nit va ser ella, va ser una de les reines de Catalunya.

0: Bad Girl. I a més va cantar aquesta, no?
1: Exacte, va cantar aquest Dame, un dels seus temes més coneguts. La nostra estimada Alba Farelo es va posar a cantar aquest Dame sobre la taulada de la casita. El públic va embogir i no sé si encara es van tornar més bojos quan Bad Girl va començar a parrejar amb Benito aquest Yo Perreo Sola.

0: Tammy, bé, va ser un moment històric, no?, de la gent que el va viure. Això va ser divendres, i dissabte l'artista convidat al concert de Bad Bunny va ser el cantant i compositor porto-riqueny Brian Mayer. Tal vez no te pienso, pero no te
1: olvido. Tal vez yo te extraño, pero no lo digo. Realment... van ser uns concerts històrics, eh?
0: Sí, totalment. Era el nostre Instagram, jo crec que de tot Catalunya.
1: Tothom estava allà.
0: Una de cada dues persones estaven al concert de Bad Bunny. Clar, tothom s'ho va passar superbé. A més, va ser un concert, tothom ho diu, que aquí el van gaudir moltíssim, més de 3 hores de música. Portaven, la gent que hi van els hi donaven a l'entrada un penjoll al coll, que era una càmera, no?, per aquest debi tirar més fotos, i que a més estava il·luminat. Anava com quan vas als concerts de Coldplay, que et donen una pulsera. Era, doncs aquí era una càmera que a més et podies endur a casa com a record, no? I tothom va estar molt content, famosos, cantants convidats, va ser fantàstic. Molta gent va trobar a faltar la Rosalia en aquests concerts.
1: Sí, es va dir molt, sí.
0: Per tant, no sabem si potser estarà a Madrid, que ara Bad Bunny se'n va amb una residència de 10 concerts a Madrid, però també va haver-hi polèmica perquè alguns dels assistents que estaven a la zona VIP del costat de la casita, anomenada Los Vecinos, havien pagat més de 500 euros per la seva entrada i van penjar vídeos a les xarxes denunciant que van viure una experiència gairebé inhumana amb acumulació de persones on gairebé no es podien ni moure.
2: Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí, pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada, literalmente, mira. Es que no puedo moverme. No puedo literalmente moverme, tío. No tiene ningún tipo de sentido esto, tío. Es que no tiene sentido. No podemos hacer nada.
1: És angoixant, veure aquest vídeo. Sí. Això hem escoltat l'àudio. Veure el vídeo és molt angoixant. Mm-hmm. No podia respirar, aquest nano. I vam poder veure com 4 o 5 vídeos més que s'han fet virals, no?
0: Exacte.
1: Iguals que aquest.
0: Vídeos de persones amb atacs d'ansietat, el personal de seguretat fins i tot va haver de fer el passadís a una persona per sortir d'aquesta zona VIP perquè no es podien ni moure. D'altres van decidir abandonar el concert abans d'hora, i aquest noi que hem sentit es diu Jordi i ha fet un vídeo explicatiu més llarg on diu que el problema és que entre les files VIP i les entrades de pista general no hi havia cap tipus de tanca, cap tipus de separació. Per tant, el que feia la gent de la pista general era apretar a la gent de la VIP contra la casita per ells poder-ho veure més a prop.
1: Clar.
0: I, clar, doncs ells es quedaven allà entremig de la tanca que sí que separava la zona VIP de la casita, i la gent de la pista general els apretaven i s'enganxaven els de la VIP per poder veure el concert més de prop, i d'aquesta manera doncs es van angoixar molt, alguns van haver de sortir del concert i deien, clar, hem pagat més de 500 euros per estar aquí, i gent que ha pagat molt menys que està a la pista, el que fa és colar-se i apretar-se i també arriben a la zona VIP on estem nosaltres. Per tant, això se solucionaria amb unes tanques, tan fàcil com això.
1: Bé, haurem de veure com continua això, perquè recordem que, ho deies, Maria, després d'aquests 2 concerts a Barcelona, Bad Bunny té ara una residència de 10 concerts a Madrid. Això serà a partir d'aquest dissabte, dia 30. És molt bèstia, 10 concerts seguits.
0: La residència més llarga de la seva gira per Europa.
1: A Madrid.
0: La farà a Madrid. Per tant, potser Rosalía la veurem, no ho sé, en parlarem també.
1: Jo estic convençut, Segur, segur. Bé, canviem de tema, parlem de futbol, perquè el Barça femení ha guanyat la seva quarta Champions.

0: La Barça, tu.
1: La Barça és campiona després de guanyar l'Olímpic de Lió a Oslo per 4-0 i ahir ho van celebrar a l'Arc de Triomf amb milers de persones que es van aplegar per veure les campiones, atenció, de 4 títols aquesta temporada. Que la Copa, la Lliga, la Champions i la Supercopa d'Espanya.
2: No són
1: unes autèntiques màquines.
2: No tenen rival. I mira que van canviant l'equip, eh? I els entrenadors i les figures clau. Però mantenen el nivell. És un mèrit tan gran, tot això del Barça femení d'aquests darrers 10 anys. És una cosa... En fi, coincideix una vegada més, també va passar amb el masculí, amb la... guanyar el Mundial. No?
1: Sí, sí, exacte. Fixa't, totalment.
2: No? Al final, el Barça i la selecció espanyola estan sempre de la mà i molt connectats.
1: Clar, perquè al final és el que diem, no? Que la gran majoria de jugadors del Barça i de la Barça van a les respectives seleccions. El selecció i la selecció. No?
2: El selecció.
1: Clar. Va haver-hi moments icònics també en aquesta celebració de les campiones que volem repassar. El moment, per exemple, quan Sydney i Mavi León van començar a cantar això.
2: Un clàssic, ja.
1: A més, Mapi León, que ho hem de dir, que es va produir un fenomen molt curiós i bonic alhora, i és que ella, que jugava al Barça, la seva parella, Ingrid Engels, jugava a l'Olímpic de Lió.
2: Sí.
1: I, clar, vam penjar un vídeo elles el divendres dient a veure com ho gestionem això a casa, no? De que siguem rivals aquest cap de setmana
2: fort,
1: a la final de la Champions.
2: Que
1: I si guanya una, guanya l'altra. Doncs finalment va guanyar la Mapi i es van fer una abraçada preciosa al final d'aquest partit. La Ingrid, evidentment, estava molt trista, però es van abraçar, no es van dir res més, però les cares de les dues es veia que, doncs, que hi havia aquesta estima.
2: A veure, amb les teves teories apocalíptiques, qui va agafar l'estelada?
1: Clar, va haver-hi una cosa, perquè jo no em vull posar trista, però jo tinc aquesta teoria de que qui agafa l'estelada amb una celebració del Barça marxa la temporada següent.
2: No falla,
1: perquè m'ho demostren antecedents com Íñigo Martínez l'any passat, Robert Lewandowski aquest any, que va fer una gel estelada a la Rua, però ahir va ser la gran Quica Natzaret qui va agafar l'estelada i la va onejar. Adorem a la Quica perquè ella porta molt poc temps a Catalunya i ja parla un català perfecte. Sempre ha dit que ella, des del moment en què va arribar aquí, tenia claríssim que havia de parlar el català. No volem que marxi, jo crec que no marxarà, però va agafar l'estelada també ahir la Quica. No sé per què, però ella va sentir-ho d'aquesta manera. Esperem que fos perquè ella volia i no perquè hagi de marxar. I acabem, però, Xavi, aquest repàs de la celebració també de les campiones amb l'eufòria de Joan Laporta, que ja aquest ja el coneixem, ja sabem com...
2: L'estàvem esperant.
1: Ja sabem com és. Però el que no ens esperàvem és que Rafa Juste també es posés a cridar l'himne del Barça.
2: Va embogir, eh?
3: Tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana. Tant se val d'on venim. Si del sud o del nord. Ara estem de
1: fantàstic. Espera, perquè ara ets quedat una cosa.
3: Sí, sí. Som-hi ara. Tenim un nom al sac total. Barça!
1: Clar, de la porta ja ens ho esperàvem, però veus a Rafa Juste, aquest senyor tan posat amb la corbata, no? I dius, ostres,
2: sí,
1: ahir es farma amb les campiones, una festa on no hi va faltar la Cat, que va estar ballant tota l'estona, elles que estaven fantàstiques, per tant, esperem que continuïn els èxits d'aquest Barça femení, també.
2: I per tancar els virals d'avui, més futbol, aquest és d'última hora. Aquest so, això que escoltareu ara mateix, així és com s'ha anunciat la convocatòria de Luis de la Fuente amb els 26 escollits per representar Espanya al Mundial d'aquest estiu.
4: Buenos días, España. Hoy es un día muy especial. Hoy Luis de la Fuente ofrece su lista para el Mundial. Máxima expectación en todos los rincones del país, donde la gran pregunta hasta ahora es... ¿Quiénes serán los 26 elegidos por el seleccionador?
5: Llevamos 4 años trabajando para este momento. Y sé que hoy es un día muy esperado. Han sido años muy buenos para nuestra selección. Hemos trabajado, hemos aprendido y hemos crecido.
6: Porque esta selección
5: nunca ha caminado sola.
6: Siempre lo ha hecho contigo.
5: Por eso, este Mundial es especial.
6: Hoy tengo que pediros disculpas. Sé que estáis esperando la convocatoria,
5: pero no os la voy a dar.
6: Esta convocatoria no es mía.
5: Esta convocatoria es de todos. Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo.
2: Al rey.
5: Pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol. A quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros. A quienes recorren cada rincón del país. A quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio. A quienes sueñan mirando al cielo. También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están. Pero siguen aquí, en cada recuerdo, en cada gol. Porque hay algo que no se ve, pero se siente. Un país unido, empujando en la misma dirección. Un latido que no se detiene. Una voz que nunca se apaga. Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos.
0: Porteros, Unai Simón.
7: David Raya. Joan García.
8: Defensas, Marc Cucurella. Grimaldo.
9: Pau Cubarsí.
10: Aymeric Laporte.
11: Marc Cubil.
12: Eric García.
13: Marcos Llorente.
14: Pedro Porro.
15: Centrocampistas, Pedri.
16: Fabián.
17: Zubimendi.
18: Gavi.
19: Rodrigo.
20: Alex Baena.
21: Mikel Merino.
22: Delanteros, Oyarzabal.
23: Dani Olmo.
24: Nico Williams.
25: Jeremy Pino.
8: Ferran Torres.
9: Borja Iglesias.
10: Víctor Muñoz.
11: Lamine Yamal.
5: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
2: Oh. Doncs aquest és un vídeo realment emotiu, eh? Es veu a molta gent en el seu dia a dia, en tasques, mm-hmm, evidentment moltes vegades dures. D'alguna manera es vol posar en valor també a la gent que treballa unida i que així s'aconsegueixen els grans objectius, no? És una miqueta el missatge que volien donar des de la federació. I amb la sorpresa, el rei Felip, fent narració d'aquesta convocatòria. Sí. 8 jugadors del Barça, eh? 8. Cap del Real Madrid. Passen 2 minuts de 2 quarts de 2. Anem a parlar de cinema. Som-hi.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Dia d'operació tornada del cap de setmana llarg per la segona Pasqua. 300.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest migdia fins a la mitjanit. La P7 és la via on es preveu que hi hagi més moviment. El Servei Català de Trànsit qualifica negatiu i trist el balanç de mobilitat d'aquest cap de setmana després de la mort de 5 persones, 3 dels quals motoristes. Ramon Lamiel, Servei Català de Trànsit.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: Per facilitar la circulació a la P7 s'han habilitat 2 carrils addicionals, un al nord des de Llinars fins a Montornès del Vallès i al sud des de Vilafranca fins a Molins de Rei. Ens interessem en aquest punt per saber com se circula a aquesta hora a les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara circulació més o menys tranquil·la, més o menys fluida, no hi ha retencions, punts amb massa dificultat per circular. De moment, en aquest primer inici de l'operació retorn d'aquest llarg cap de setmana, ara com ara, no hi ha grans dificultats. Com dèiem, hi ha la previsió de 300.000 vehicles que tornin aquesta durant el dia d'avui, sobretot aquesta tarda. Ara mateix, sobretot, el que hi ha és punts amb intensitat, no passa d'aquí. En el cas de la C-17 a Parets, en sentit sud, la P-7 a Barberà, també en sentit Tarragona, en aquest cas. La C-31, sobretot a la zona de Cubelles i de Vilanova, sí que més lentitud, en sentit Barcelona, o l'entrada per la C-58 entre Montcada i Torrebaró. De moment, en tot cas, ara com ara, sense més dificultats més enllà d'això. És tot, bona tarda.
0: El PP acusa Sumar i Podemos de callar davant el presumpte cas de corrupció que afectaria l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. El portaveu del PP, Borja Semper, acusa també Junts i el PNB de no fer res davant totes les informacions que es van coneixent. A preguntes dels periodistes, Semper no ha descartat la moció de censura per intentar acabar amb el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit just el dia en què fa 8 anys que el PSOE va registrar al Congrés la moció que va fer fora a Mariano Rajoy de la presidència.
4: Nosotros lo que tenemos que hacer es ofrecer a los españoles una alternativa, que es lo que estamos construyendo. Y tenemos a nuestro alcance todas las herramientas que nos permite el Estado de Derecho, entre ellas esa herramienta de lo que usted está pensando y sobre la que me han preguntado. Y es una herramienta a la que nosotros no hemos renunciado nunca, ni vamos a renunciar, como es natural, seríamos unos irresponsables. Lo que le digo que hoy el tiempo político está en averiguar exactamente cuál es el alcance de toda esta porquería que estamos viendo.
0: El portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital espanyola ha fet referència a les declaracions del president del PNB, Aitor Esteban, dient que s'haurien d'avançar les eleccions generals. Eduardo Rubiño.
5: El Partido Nacionalista Vasco, en fin, pues tendrá que explicar si lo que prefiere es que gobierne en este país el señor Feijóo y Abascal. Yo entiendo que no, nosotros tenemos claro para qué estamos en el gobierno.
0: L'expresident del govern, el socialista Felipe González, ha demanat prudència fa uns minuts i s'ha mostrat molt preocupat per tot el que s'està coneixent.
6: Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como persona, ¿no? A mí me abruma realmente. Uno me... Ah, y esta cosa que hacen los enterradores es que no, todo el mundo hace lo mismo. Vamos a ver cómo sigue la investigación. Lo único que puedo decir, como país nos afecta, en serio.
0: Els familiars dels espanyols que van morir en un naufragi a Indonèsia lamenten que la seguretat del vaixell era inadequada. Ho fan després de conèixer aquest matí la sentència de 3 anys i mig al capità del vaixell per negligència. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. Les mesures de seguretat no es van produir ni abans, ni durant, ni després del naufragi, segons sosté la família en el comunitat, que prefereix no valorar les penes imposades perquè, segons diuen, cap resolució els tornarà els seus éssers estimats. Més enllà dels 3 anys i mig de presó per al capità del vaixell, que va adquirir la seva llicència mitjançant un pagament i sense formació, segons diu la sentència, el Tribunal d'Indonèsia també ha condemnat a 2 anys i mig al cap de màquines. De la família de 6 espanyols que viatjaven al vaixell en desembre de 2025, només van sobreviure la mare i una de les filles, mentre que el pare i altres 3 fills van morir ofegats.
0: I a partir d'avui, gairebé 19.000 persones de la comunitat educativa de la Universitat Rovira i Virgili estan cridades a escollir el seu nou rector durant els pròxims 6 anys i per primera vegada sense possibilitat de prorrogar mandat. Hi ha 2 candidats, l'actual rector, Salvador, Josep Pallarès i Domènec Puig, investigador del Departament d'Enginyeria, Informàtica i Matemàtiques. Pallarès ha fet campanya sota el lema de les paraules als fets. El lema de Puig és "Atreveix-te a repensar" a la Universitat Rovira Virgili de Nou. Escoltem primer Puig i després Pallarès.
8: Nosaltres diem la Universitat Rovira i Virgili és una bona universitat, però en aquests talls de veu s'evidencien mancances estructurals, històriques de la universitat.
9: Com... Jo crec que la universitat està molt millor que fa 4 anys. I això és un fet clar i evident. Estem en un moment dolç.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a 2:15 a l'edició migdia amb l'Eva Albiol.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Comencem segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4. Què tal? Com estàs tu, que ens escoltes? Tot bé? Estàs tornant ja? No, encara no, no? Estàs aguantant una miqueta. Encara queda dia, queda dilluns de bon temps. I a moltes parts de Catalunya, Maria, doncs molta gent treballant, evidentment, que avui és festa només a Barcelona.
1: Sí, i a 150 poblacions més de Catalunya, però com dèiem, com que doncs, molta gent treballa a Barcelona, sí que encara que no visqui aquí, doncs té festa, però com diem, a Tarragona, Lleida, Girona i a moltes altres poblacions, doncs no és festa i nosaltres estem aquí perquè, evidentment, doncs no emitim només per Barcelona.
0: Tot el país.
1: Clar, tot el país, estem aquí al peu del canó.
0: El Servei Català del Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a l'àrea de Barcelona a partir d'aquest migdia i fins a la mitjanit, eh? Després que la meitat dels vehicles que van sortir van ser 603.000 en total. Doncs la meitat ja va tornar ahir diumenge, però avui s'esperen 300.000 més.
1: Així que, precaució i tranquil·litat a les carreteres.
0: No, i que una de les vies, que ja ho sabíem, però una de les vies on s'esperen més retencions, doncs és la P7.
1: Vaja.
0: I, de fet, aquest dilluns al matí, ja hi ha hagut un accident a l'altura de Roda de Barà, al Tarragonès, amb un camió incendiat que ha obligat a tallar durant uns minuts aquesta autopista en sentit sud. I, que bé. I també altres vies on s'espera més volum de cotxes, doncs, mira, ho hem dit, el tram sud de la P7, entre Vilafranca del Penedès i Martorell, també el tram nord entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès, aquest també és un clàssic,
1: sí.
0: I per això s'habilitaran carrils addicionals. I després, per la tarda, sobretot entre les 5 i les 10 de la nit, doncs s'aplicaran restriccions de circulació als camions a la P7 en sentit Barcelona, entre Maçanet de la Selva i Banyeres del Penedès. En fi, posem música, això, o què?
1: Home,
0: vinga, va, si estàs estrenes,
1: a la carretera...
0: Som-hi.

0: Què? Sí, l'heu identificada? És Dua Lipa, eh?
1: És Dua Lipa.
0: És molt fort, eh? És Dua Lipa.
1: No ho diríem mai, però Dua Lipa ha tornat a les plataformes digitals amb aquest Live from Mexico, que és un directe, un disc en directe enregistrat durant els seus 3 concerts amb totes les entrades exaurides a l'estadi GNP Seguros de la Ciutat de Mèxic. I és un treball amb 21 cançons on repassa alguns dels grans himnes de la seva trajectòria, alguns dels èxits més recents, i aquí la sentim cantant en directe en aquest estadi de Mèxic.
0: Amb Mana.
1: Exacte. Exacte.

Bé, si la setmana passada parlàvem de Shakira, ara Anita, Lisa i Rema uneixen forces amb una altra cançó de Mundial.

0: Això és Goals, aquesta nova cançó, que és el nou himne internacional del Mundial de Futbol 2026, una barreja de pop, afrobeat, K-pop, que promet sonar a tot arreu. No sé si us agrada més el Dai Dai de la Shakira o aquest.
1: De moment m'està agradant més el Dai Dai.
0: A mi també.
1: L'he escoltat més, també. Aquest és més fosc, no?
0: Sí, una mica més. Aquest

0: 9 de la que va ser la gran protagonista del darrer clàssic, el Barça-Madrid, va ser la darrera artista en sortir a la samarreta del Barça amb aquest acord amb Spotify.
1: Mm-hmm. Van fer aquesta col·laboració en el clàssic, els jugadors portaven a la samarreta aquest OR, el símbol d'Olivia Rodrigo, que ara ha sorprès els seus fans amb The Cure, aquesta cançó que escoltem, mentre es prepara per publicar nou àlbum el proper 12 de juny. El dia 11 comença el Mundial i el dia 12 Olivia Rodrigo treu disc, per tant estarem, aquell cap de setmana estarem atents a tot el que passi, eh? I ha publicat doncs aquest senzill amb una mica de rock, aquesta nostàlgia diferent a com la sentim sempre, l'Olivia, també.

0: Doncs m'agrada molt aquesta cançó de la Olivia Rodrigo. És aire fresc en un món una mica saturat del mateix.
1: Totalment.
0: Sí,
1: totalment.
0: The Cure.
1: Sí.
0: Qui també ens farà ballar aquest estiu són Lola Índigo i Lucho RK, eh?
1: Home, és que han tret un temazo, una bachata, el bachatón de la L, eh?

0: Diu, es nota... Bueno, encara no existiu, però com si ho fos...
1: Gairebé.
0: Com si ho fos pel cap de setmana que hem viscut en moltes parts de Catalunya. I el que queda aquesta setmana.
1: Sí, és que encara sembla estiu.
0: Lola Índigo, Lucho RK, el bachatón de la L, Maria.
1: Una bachata amb aquests tocs urbans que sentíem ara, que al principi dius, això és una bachata, no? Però quan ho acabes sentint tot
0: tropical,
1: ja te n'adones. Sí, sí. Un videoclip també ple de folklore andalús. Si el voleu veure, és fantàstic
0: aquest maco,
1: videoclip.
0: Eh?
1: I a més ja està sonant molt a la ràdio. Es va sortir divendres i ja està sonant aquest batxatón de
0: la
1: Lola.
0: Bona campanya ha fet l'equip de la Lola Índigo.
1: Sí, sí.
0: Ja està programada en les ràdios, principals ràdios d'aquest país, sí. Doncs anem a escoltar el més nou d'un molt bon amic d'aquest programa que, a més, ens visita demà.

0: És el Nil Moliner, que estrena Nexo, per fi, perquè portem mesos parlant de Nexo, que si volumen tal, que si volumen qual, que 3.000 singles abans de llançar per fi l'àlbum, el seu nou àlbum d'estudi, i demà arriba el Xavi Fornia aquí a Ràdio 4 per presentar-lo.
1: Sí, estarà aquí demà amb nosaltres, el Nil Moliner, estem molt contents d'aquest projecte on les emocions es converteixen en aquestes protagonistes i connecta amb sentiments molt universals. Forma part d'aquest treball, ara ho deies, Nexo per 4 era Tu cuerpo en braille.
0: Tu cuerpo en braille. Que no tu cuerpo de braille.

0: M'agrada molt. Aquest és Nexo... És que, clar, el que deia abans, Nexo 4, 1, Nexo 2, Nexo 3, és Nexo 4. Sí, és que hem estat escoltant durant molts mesos Nexos.
1: Sí, exacte. Ja no sabem on estem.
0: Aquest era el 4, Nexo 04, tu cuerpo en braille. Sí, en braille.
1: El Nil Moliner, que és un romàntic, eh?
0: Un romàntic i sobretot és un optimista. Totalment. M'agrada molt perquè la seva música és... canvia un mal dia.
1: Com la de l'Álvaro Soler, per exemple, que ara em ve el cap. També amic d'aquest programa.
0: Sí, sí,
1: i amic
0: sí.
1: del Xavi Martínez.
0: I saps qui també estarà amb nosaltres en...
1: Ai, d'aquí molt poquet.
0: Sí. Nayara.

0: M'encanta. M'encanta el que ha fet la Nayara,
1: eh? Està triomfant amb La Española, aquest primer disc d'estudi que ha tret, un treball intens, emotiu. Molta gent l'ha criticat perquè deien que tardava molt a treure música. Escolta, la música porta el seu temps.
0: Bé.
1: I tant.
0: Ha fet bé. Que això, evidentment, com Yo te amo, és el que estàs escoltant, sí, sí, però sona tan 2026.

0: La Nayara ja, ja ens va deixar a tots bocabadats amb la seva veu a Operación Triunfo.
1: La guanyadora,
0: cantant,
1: no?
0: Exacte, cantant temes com aquests. I també ha volgut retre homenatge en aquest EP, en l'Espanyola, a la seva terra, a Saragossa, perquè hi ha incorporat també una jota i clàssics com aquest, com Yo te amo, no?, de Rafael, i que la sentim aquí amb la seva veu fantàstica, amb aquests tocs de tecno, que amb ella també li queden molt bé, eh? D'aquesta estètica, la Nayara, també.

0: Charlie XCX, que torna amb SS26.
1: Aquesta cançó que sentim ara, totalment carregada d'ironia i de crítica, aquesta cultura contemporània, al món de les celebrities. Ella és molt... sempre és molt irònica, no? La Charlie XCX, la veiem. I totalment, ho deies abans, segur que inspira la Nayara, perquè jo diria que la Nayara és una mica la Charlie XCX espanyola, eh?
0: Sí, té molt.
1: Va una mica per aquí,
0: molt,
1: eh?
0: Sí.
1: La Charlie ha tret de nova música i sempre ens agrada, no?
0: Bona crítica aquesta, eh? I sona molt bé.

0: Sembla que ha de trencar, però no trenca, eh?
1: No
0: espereu, quedeu-vos tranquils. Va, entrem en terreny One Direction, perquè torna Zayn Malik.

0: que ha revisitat ara el seu cinquè disc en solitari, que es diu Conacol Deluxe, i ha incorporat algunes cançons inèdites. Això ho fan alguns artistes que treuen un altre disc, la Rosalía ho ha fet, com Lux, amb altres cançons inèdites, i alguna d'elles és aquest Bad For You, que estem escoltant ara mateix, del Zayn.
1: I d'un exmembre de One Direction a un altre, a Niall Horan. Ja l'ha trucat al Harry Styles i li ha dit: com ho estàs fent, que et va tan bé? Diu: et dono tres pinzellades i a veure si... I mira, ho ha captat bé, sí.

0: passa que aquesta cançó és molt especial, eh?
1: Sí, ens hem de posar motius perquè es diu End of an Era, aquesta cançó que la hi dedica Liam Payne, també company de One Direction, on parla de la seva pèrdua, de la por, del final d'una etapa, no? Aquest final d'aquesta era on doncs, una persona del grup ja no hi és, malauradament, va morir l'any passat, i és un tema que formarà part del seu pròxim disc, que es diu Dinner Party, i que arribarà el proper 5 de juny, al Nile, que sempre és molt, molt emotiu, no?
0: Molt dolç, sí, sí. Gran tip, gran tip. Bona gent, bona gent. I parlem d'Álvaro Díaz, que no sé si el coneixeu. Álvaro Díaz es posa al davantal amb Omakase. Omakase és el títol del seu nou àlbum d'estudi i aquesta és una de les cançons que s'amaguen anomenada En la misma ciudad.

0: Home, aquest és un disc ple de col·laboracions i sons variats que converteixen cada cançó en una experiència diferent. És un viatge, o sigui que si podeu, busqueu Omakase, que jo crec que un viatget així tonto us l'animarà segur.
1: I deies que es posa el davantal perquè és un tipus de chef, eh? Mm. És un disc pensat per degustar una mica aquesta música amb els cinc sentits i té col·laboracions en aquest projecte com Rau Alejandro o Fate, per exemple.
0: Boníssim.
1: O sigui que...
0: Tanquem amb Elena Rose.
1: Vinga.
0: Doncs va. Que...

0: M'agrada molt. Ella, Elena Rose, que publica, va publicar aquest cap de setmana Hoy no quiero que se acabe este bendito verano, és un EP amb un tracklist molt fresc i molt proper que inclou això que escoltes, La Semana. Aquesta és la seva col·laboració amb el Manuel Turizo.
1: Manuel Turizo, que ens ha fet ballar a tots amb el merengue, amb la bachata, no? I ara...
0: que m'encanta, Manuel Turizo.
1: I ara s'ajunta amb l'Elena Rose amb La Semana, que repassen tots els dies, no?, com hem sentit ara.
0: Sí, La Semana. Que arribem ja a 2:45. Saps què passa, no? Que arriba la informació. Així que et deixem en bones mans dels serveis informatius d'aquesta casa, de Ràdio 4, per ampliar tot el que també t'estem explicant des de ben aviat, des d'aquest matí, tant al matí de Ràdio 4, com els butlletins, com aquí al Xavi Fornia també. I és que hi ha molt, algú pensarà, és que no passa res en els festius locals, no passa res, que no passa res.
1: Sí que passa, sí.
0: Mora meva, de seguida ho amplien tot, els companys i les companyes dels serveis informatius de Ràdio 4 a l'edició migdia. Arribem a l'edició migdia amb ella, amb Elena Rose.
1: Home, i amb el Manuel Turizo.
0: I després...

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda, dilluns, de moviments polítics i judicials i de màxima tensió diplomàtica a l'exterior. L'UCO descarta irregularitats en els comptes de Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i conclou que la càtedra que codirigia la Complutense es va crear dins la legalitat. Tot plegat mentre continua l'expectació per saber si el cas que esquitxa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, fa un nou pas judicial amb el possible trasllat del sumari a les parts. I mentrestant, com deia, mirada posada també a l'escenari internacional. L'Iran admet avenços en les converses amb els Estats Units, però descartarà per ara un acord imminent. Segons Jesús Núñez, codirector de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària, és Donald Trump qui necessita més ràpidament aquesta entesa pel cost electoral que la guerra podria tenir de cara a les eleccions de mig mandat. Així ho ha explicat a Ràdio Nacional.
2: Quien tiene ahora mismo más urgencias para llegar a algún tipo de acuerdo, el que sea, que pueda vender como una victoria, es Donald Trump. Mientras que el régimen iraní sigue jugando más con el tiempo sin la misma urgencia de calendario electoral que puede tener el presidente estadounidense.
0: Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de so i de l'Albert Bacasa, control central. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència i a mantenir la màxima concentració a la carretera després que en només 3 dies hi hagi hagut 5 víctimes mortals, 3 de les quals motoristes. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto.
0: En plena operació tornada de la segona Pasqua, la Miel demana un retorn prudent als prop de 300.000 vehicles que aquest dilluns han de tornar a l'àrea de Barcelona. Coneguem quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. De moment es manté encara la circulació més o menys estable en aquest retorn on es preveu 300.000 vehicles de tornada cap a Barcelona. En tot cas, a aquesta hora tenim alguns punts amb lentitud, amb algunes aturades. Cas de la C-17 a Parets del Vallès, sentit Barcelona, l'autopista A-17 a Barberà, també en sentit de sud, o l'entrada per la C-58 entre Montcada i Torre Baró. També algunes vies de costa amb més volum de trànsit, amb intensitat, a la zona de Cubelles, de la C-31 o a Sant Boi, a la C-32. En tot cas, de moment, si més no, sense altres dificultats afegides. És tot. Bona tarda.
0: I serà una setmana marcada per la calor intensa, fins i tot amb valors de temperatures màximes que a finals de setmana es dispararan més. Coneguem la previsió del temps des de l'EMET, Noelia García.
5: A Catalunya continuen les temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Dia de calor amb temperatures màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 graus a Barcelona i 25 graus a Tarragona. Demà dimarts les temperatures pujaran a tot el territori. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma feble. Demà la situació serà similar. És una informació d'EMET.
0: Passant 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: I comença una setmana clau en l'àmbit judicial per a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Està previst que en les properes hores s'aixequi el secret de sumari i que el jutge faci arribar a les parts el resultat de la investigació oberta a finals del 2024. Les noves revelacions poden ser determinants tant per al futur judicial de l'expresident del govern espanyol, citat a declarar el 2 de juny, com per a l'estabilitat del govern espanyol. Núria Alcalá, bona tarda.
6: Bona tarda. I a l'espera de conèixer els detalls del sumari del cas Plus Ultra, que podria aixecar-se les properes hores, la investigació ha anat recollint que els comptes de Zapatero haurien rebut transferències per valor de 4,5 milions d'euros en 5 anys, uns pagaments corresponents a suposades comissions irregulars. Segons les indagacions de l'UDEF, Zapatero hauria actuat, per exemple, com a intermediari amb la Xina per la compra de petroli de Venezuela a canvi de mossegades. Els investigadors situarien, per tant, a Zapatero com a líder d'una presumpta xarxa de tràfic d'influències i també com a principal beneficiari dels pagaments de l'aerolínia Plus Ultra, Segons les converses recollides als informes policials, els directius de la companyia van recórrer a ell per beneficiar-se dels ajuts del govern durant la pandèmia. Un altre informe de l'UDEF assenyala que la CEPI, l'organisme que va controlar el rescat precisament de Plus Ultra amb fons públics, va remetre als investigadors documentació incompleta sobre aquesta operació. De tot plegat, haurà de donar explicacions Zapatero a la compareixença prevista a l'Audiència Nacional el proper 2 de juny.
0: Bé, doncs aquest és un dels casos que esquitxa el govern de Pedro Sánchez, també el de la seva dona, Begoña Gómez. El jutge Juan Carlos Peinador ja té sobre la taula l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, un informe que conclou que no s'ha detectat moviments econòmics sospitosos i que la càtedra que dirigia Núria es va crear d'acord amb la normativa vigent.
6: Sí, de fet, els únics moviments que generen reticències a l'UCO són els pagaments a la consultora Deloitte per desenvolupar el software de la càtedra. Creu la Guàrdia Civil que la compra del programari va ser premeditada i fins i tot Deloitte hauria començat a treballar la càtedra abans de l'adjudicació del servei. L'informe també posa el focus a l'assessora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, a qui consideren part de l'equip de treball de la càtedra, malgrat no tenia cap relació laboral amb la universitat, destacant la seva gestió activa. I pel que fa als ingressos de la càtedra, l'UCO considera que el finançament va seguir el reglament del centre i tots els fons van provenir d'entitats col·laboradores com Google o Telefònica, de les quals va arribar a rebre 170.000 euros en total. Fins i tot la pròpia Begoña Gómez hauria sufragat algun pagament de la seva pròpia butxaca. L'UCO ha remès ja aquest informe al jutge Juan Carlos Peinado, que manté, recordem, el processament de Begoña Gómez per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: Doncs, de nou, el context judicial marcant la política, l'oposició recorda que aquest dilluns es compleixen 8 anys del registre de la moció de censura contra Mariano Rajoy al Congrés dels Diputats. Per aquest motiu, qüestionen que Pedro Sánchez pugui mantenir-se al capdavant del govern espanyol i acabar la legislatura en aquest context polític i judicial. Anem cap a la Cambra Baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, el PP diu que no farà coses extravagants i que tot queda a mans dels socis.
8: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
7: Borja Semper demana al PNB que sigui coherent i que doni suport dimecres a la moció que ha registrat el PP al Senat per reprovar el govern. Vox qüestiona també que el PNB tingui intenció de deixar caure a Sánchez.
9: Buscando siempre el beneficio propio en vez del beneficio de España. Pero vamos, que ojalá.
7: Vox ja no apreta amb la moció de censura i Felipe González, que demana eleccions enguany, recomana al PP esperar.
10: ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
7: El PNB diu que qüestionar el govern de Sánchez no significa donar suport a Feijóo. A Moncloa mantenen la calma. El president ha dit avui que, evidentment, que estava tranquil quan li han preguntat a la sortida d'un acte on ha fet una reivindicació de la gestió del seu govern.
11: Por tanto, a continuar.
7: A continuar, ha dit Sánchez, al seu discurs. Moncloa espera a la declaració de Zapatero davant el jutge. Fons socialistes mantenen que no hi ha res de consistent als informes de la policia.
0: En plena tempesta pel cas Plus Ultra i la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, el govern assegura que té la garantia de Moncloa per complir amb els acords amb Catalunya. Amb Esquerra confien que la reforma del finançament arribi al Congrés abans de l'agost i s'aprovi aquest any, mentre el president Salvador Illa afronta conflictes com l'educatiu i també l'habitatge, Elena García.
12: Sí, i amarra els pressupostos en moment clau, en la tempesta perfecta de Sánchez amb la imputació de Zapatero, que el govern aïlla del full de ruta del president. Economia confia que la reforma del finançament arribi al Congrés abans de l'agost i s'aprovi aquest any, Romero.
13: En moment no hi ha cap notícia de que s'hagin d'avançar les eleccions generals i per tant nosaltres treballem en aquest any per poder tancar tots els compromisos que tenim.
12: El Nació Digital, abans però, el ministre d'Espanya ha de convocar

0: individualisme i l'individualisme de la societat actual. Ens ho explica la Marta Urquín.
1: Hits musicals dels anys 90, records dels vells temps i disfresses de l'època.
2: I tu de què vas, Ibai?
3: Jo?
2: Sí.
3: Uha! Jo sóc l'autèntica icona dels 90.
1: Així comença la festa temàtica dels anys 90 en què retroben 5 amics i que es torça quan l'anfitriona els revela que els ha enverinat.
4: Que és veritat, eh? Us hem enverinat.
2: T'estàs quedant amb nosaltres.
1: Aquest és el detonant de La promesa, la nova comèdia de Sixto Paz, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro i dirigida per Pau Roca.
5: És la comèdia més passada de voltes i esbojarrada i irreverent i delirant que Sixto hem fet mai.
1: Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira encarren aquests amics que viuran un compte enrere macabre que farà sortir secrets, retrets i promeses incomplertes. Uns personatges cínics i frívols, acomodats i desconnectats de la realitat, molt diferents als joves que eren als anys 90.
5: Com ens distanciem durant la vida dels ideals que teníem quan érem més joves? Si estaria orgullós de nosaltres, el nostre jo adolescent. I això també ens condueix cap a una crítica camufladíssima d'humor, que és sobre l'individualisme de la nostra societat.
1: Una comèdia delirant amb tocs de thriller i una oda nostàlgica als 90 que explora les contradiccions d'una generació i reflexiona sobre el pas del temps, els privilegis, l'amistat i la crisi de l'edat adulta.
0: Jorge Agüero, bona tarda.
6: Bona tarda, Eva.
0: Esports. Ja coneixem quins seran els 26 futbolistes que representaran la selecció espanyola al Mundial d'aquest estiu i, com era previsible, hi ha hagut novetats.
6: Aquest migdia, a Las Rozas, el seleccionador Luis de la Fuente ha ofert la convocatòria i entre els 26 destaquen, com a novetats, dos catalans. També destaca cap jugador del Real Madrid per primera vegada en la història dels Mundials que ha disputat Espanya, Josep Capel.
7: Eric García del Barça i Marc Pubí de l'Atlético de Madrid. Feia anys que Eric no hi anava amb l'absoluta i Pubí encara no ha debutat, després d'haver estat, això sí, internacional amb Espanya en categories inferiors. També destaca la presència de Gavi, molt emocionat d'haver arribat a temps pel Mundial i comptar per Luis de la Fuente després d'anys amb dues greus lesions, la primera precisament en un partit de la selecció i, com no, la presència finalment de Joan García, vigent trofeu Zamora, en detriment de Remiro. En clau catalana, doncs, hi van nou jugadors, els esmentats Eric i Joan García i Marc Pubí, com també David Raya de l'Arsenal, Marco Correa del Chelsea i Víctor Muñoz de la Sassuna, i els blaugranes Pau Cubars i Dani Olmo i Lamin Yamal del Barça. Finalment són 8 els 5 catalans comentats, a més de Pedri, Gavi i Ferran, i això que recordem, Fermín no hi va per lesió. Per cert, també hi aniran la primera setmana de concentració 9 jugadors més com a recolzament als 26 escollits, i entre ells estan el blaugrana Marc Bernal i el davanter de la Real Societat, Sergio Gómez.
6: Gràcies, Josep. Un d'aquests catalans és l'estrella del Futbol Club Barcelona, Lamin Yamal, que recordem, arriba lesionat dels isquios de la cama esquerra. Luis de la Fuente té força clar quin és el pla amb la tornada del jugador.
8: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. En cualquier caso, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo.
6: Si s'ha d'arriscar, s'arriscarà, és el missatge. Aquest dissabte s'encetarà la concentració a la ciutat del futbol de Las Rozas, el 4 de juny a Coruña, amistós contra l'Iraq, el 9 de juny ja a Mèxic, amistós contra el Perú, l'11 partit inaugural, Mèxic contra Sud-àfrica a l'estadi Azteca, i el 15 el debut de la nostra selecció davant Cap Verd.
0: Bé, doncs el cap de setmana ens deixa una de freda amb el descens del Girona i també una de calenta amb la quarta Champions aconseguida pel Barça femení, que ahir ho va celebrar davant la seva afició.
6: Festa grossa la que vam viure ahir a la tarda a l'Avinguda Maria Cristina.
9: Campo de mines para mi sensibilidad.
6: Saps qui és aquesta, Eva?
0: A veure, sorprèn-me.
6: És Quica Nazaret, cantant la perla de Rosalía. L'atacant portuguesa va ser, sens dubte, l'MVP de la celebració de la Champions aconseguida dissabte passat després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. D'aquest títol i també dels altres 3 que s'han aconseguit aquesta temporada va ser la festa, perquè recordem, el Barça ha fet el pòquer, Lliga, Copa de la Reina i Supercopa d'Espanya. Celebració ambientada pels Figaflauas, però amb un moment també una mica emotiu, una mica incòmode, quan va agafar el micròfon la jugadora que va esdevenir la gran protagonista de la celebració, Alexia.

0: Puteges. El seu futur al club és com a mínim incert. Ahir va haver de parlar sobre l'escenari i tan important és el missatge que ella dona com la reacció del públic.
1: No ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Quédate, quédate, li cridava al públic. Fa pinta, Eva, que aquest serà un dels serials de l'estiu. Recordem que la dues vegades pilota d'or acaba contracte ara el 30 de juny i, això sí, t'ha signat encara un any més opcional.
2: No en parlarem segur. Aquesta, com deia en Jorge, és la bona notícia del cap de setmana. La dolenta, sens dubte, el descens del Girona.
0: 4 anys després torna a la categoria de plata l'equip gironí. Aquesta ferida, la veritat, jo crec que trigarà a tancar-se perquè, tot i la situació que vivia el Girona en la darrera jornada obligat a guanyar, doncs tothom confiava, s'ha de dir, que arribaria aquesta victòria. 1-1 va ser el resultat final del partit, insuficient per mantenir la categoria, i ara el futur passa per recomposar l'equip el més aviat possible i tractar d'aprofitar la inèrcia de la caiguda per capgirar la situació i ser l'any que ve un dels favorits a segona divisió, on també, recordem, hi haurà l'Oviedo i el Mallorca, l'altre equip que va confirmar el seu descens dissabte. Pugen a primera el Racing de Santander, matemàtic des del cap de setmana passat, i el Deportivo de la Coruña, entrenat pel Granollerí, Antonio Hidalgo, i que 8 anys després torna a primera divisió. Ha estat, Eva, la veritat, un cap de setmana amb molt protagonisme per als preparadors catalans, perquè a Itàlia Cesc Fàbregas ha fet història classificant per primera vegada el seu equip al Como per a la Champions, i el que va passar també a Anglaterra.
3: Why you love me so much? Why you do that to me?
0: El comiat de Pep Guardiola amb el Manchester City, 10 temporades i 20 títols després, entre ells, recordem, una Champions i 6 Premiers. Li preguntava el de Santpedor al seu públic què he fet jo per mereixer tanta estima.
2: Una llàstima, Jorge. I abans d'acomiadar-nos, bàsquet i Roland Garros.
0: Mira, en bàsquet l'Olympiacos és el nou rei d'Europa. Ahir es va imposar en la final de l'Eurolliga al Real Madrid per 92-85. Val a dir que l'equip blanc arribava molt minvat per les lesions. En aquesta cita el Barça no hi era, però va ser protagonista i li hem de donar igualment l'enhorabona perquè es va endur l'Eurolliga Junior. Ho va fer, a més, davant del Real Madrid per 85-77. El tècnic d'aquest Barça Junior és l'Álvaro Salinas.
4: No us podeu fer ni idea de la il·lusió, del treball, de la gent que ha currado mucho fuera de escena para poder que pudiésemos llegar aquí y estar preparados. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de los chavales, mucho, mucho.
0: Enhorabona per ells. En tenis, avui s'enceta Roland Garros amb la primera ronda, que ja tenen superada Rafa Hodder, que s'ha imposat per 3-7-0 a l'estadounidense Kovacevic, i també l'ha superada Pablo Carreño, després de fer un partidàs contra el número 12 del món, el txec Jiří Lehecka, també 3-7-0. Roberto Bautista està jugant ara el seu partit contra l'estadounidense Nakashima, està perdent per 2-7, i de moment això sí, guanya el castellonenc al tercer set. No abans de les 3, Jaume Munar s'enfronta al polonès Hurkacz i Dani Mérida s'enfrontarà a l'estadounidenc Ben Shelton. I en el Giro d'Itàlia, avui dia de descans, abans de la darrera setmana, recordem, Jonas Vingegaard del Visma segueix vestint la màglia rosa, avantatge en gairebé 2 minuts i mig al portuguès Eulàlio del Bahrein.
2: Gràcies, Jorge.
0: Fins ara.
2: I nosaltres avui acabem el ritme de Los Chunguitos.
5: Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Ya te prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno.
2: Els germans Salazar pugen aquest vespre a l'escenari de la sala Razzmatazz amb la seva gira per celebrar tota una vida d'èxits. Entre altres, interpretaran temes mítics com Carmen, me quedo contigo, o aquest Dame veneno que sentiu de fons.
5: Que vivir contigo, dame veneno.
2: Xavi Martínez, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. No em donis verí, sisplau.
2: No. És una cançó que sona estiu ja, eh? Entre la calor i aquesta cançó i ja festa major, o sigui, ja demanem vacances, Xavi.
6: No, se m'han mogut les cames soles ara mateix.
2: Però bueno, escolta, abans de les vacances, que és el que ens portes avui en aquesta darrera hora?
6: Bona música. De seguida tindrem aquí el gran José Manuel Casany, el líder de Seguridad Social, una de les bandes, jo crec, que ha marcat la història de la música del nostre país, i avui arriba el Xavi Fornia per celebrar 45 anys com a banda, que es diu ràpid.
2: Últimament portes uns grups, Xavi.
6: Ojo,
2: Estàs, no sé, una catifa vermella necessites.
6: Home, mira, mínim. Al final és una feina molt ben feta i també et dic que és molt maco saber que volen venir. O sigui, això ja ha arribat un punt en què ens truquen i ens diuen, escolta, us va bé si... I sí.
2: Sí, és que Ràdio 4 és Ràdio 4.
6: Això és increïble.
2: Bona tarda, Xavi.
6: Una abraçada, Eva. Doncs Maria García Coll, la tenim aquí ja preparadíssima per agafar gots d'aigua pels següents convidats. La Maria no sé per què.
7: Hola, què tal?
6: Ai, gràcies. Com ets tan meravellosa?
7: Vols aigua, també? Un moment.
6: Sí, gràcies. És que ara tenim una gerra amb aigua.
7: Sí, perquè som més ecològics. A Ràdio 4 som una ràdio ecològica i compromesa amb el medi ambient i no tenim ampolles d'aigua, sinó que tenim gots de cartró i una gerra d'aigua que anem omplint i que és fantàstic perquè quan arribes a aquest estudi, Xavi, hi hagi el programa que hi hagi abans, sempre trobes l'ampolla plena perquè tothom l'omple i perquè evidentment quan tu buides la gerra els companys doncs te l'omplen perquè estiguis preparada pel programa.
6: Preparats estem per la tercera hora de Xavi Fornia. Som-hi.

0: Martín Noia al control, perquè tot soni molt bé amb l'Aro Seren, amb el Joel Sevilla a la producció. I bé, aquest mes, us volíem explicar que aquest mes l'Afterwork de Galeria Màrcia deixa de ser només un espai cultural per convertir-se també en un espai de reflexió, un espai de consciència i un espai de diàleg. Us estem parlant d'una proposta que uneix teatre i conversa per parlar del VIH, les ITS, les masculinitats i els imaginaris que encara avui envolten la salut sexual i el col·lectiu LGTBIQ+, Maria.
1: Sí, una cita que començarà amb una lectura dramatitzada de l'obra No marques les hores, dirigida pel Sergio Cerdán i interpretada per l'Edu Valderrama i el Jaume Oliva, una peça que posa en el focus, com deies ara, una parella que afronta un diagnòstic de VIH i tot allò que sovint encara ens costa verbalitzar quan tenim aquest problema, la por, els prejudicis, l'estigma i també la cura. Una proposta que s'emmarca en la reivindicació del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, que es va celebrar el passat 17 de maig.
0: Sí, l'altre dia, i aquí també la vam celebrar, evidentment. Després de la lectura, la ballada continuarà, amb una taula rodona moderada. Per parlar-ne, ens acompanyen avui el Sergio Cerdán, guionista i director. Què tal, Sergio?
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, benvingut. Tenim també l'Edu Valderrama, què tal? Ell és actor.
3: Sí, sí, hola.
0: Què tal, Edu? Què tal? Benvingut. Mira, apropa't una miqueta al micro,
2: vale,
0: que et volem escoltar bé, sí, com cal. I també el David Sánchez, productor i ajudant de direcció. Què tal?
4: Hola, buenas.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: Benvinguts, benvinguts, benvinguts.
2: Moltes gràcies.
0: Les sensacions abans de tot plegat?
2: Jo molt tranquil. No sé, ells dos, però...
3: Sí, yo estoy muy tranquilo. O sea, es la primera vez que hago una lectura dramatizada y es verdad que estoy un poco nervioso, pero tengo muchas ganas y más del tema del que vamos a hablar, del VIH, que creo que todavía hay mucho estigma y se tiene que seguir trabajando en ocupar espacio y hablar de esto.
1: No, jo volia comentar-li. És sí, que em sí, dic, no, miraves a mi o miraves...
0: No, no, t'he vist a tu que volies fer una pregunta. Dic, no, no, dale, dale.
1: No, que deia el Sergio, vale, que estava molt tranquil, sí, perquè sí, això no és nou, no? Aquest No marques les hores i es va estrenar com a microteatre el 2019. Després ho vas fer més endavant amb una versió més ampliada, vas ampliar fins i tot dates el 2023 perquè el públic ho va rebre molt bé i ara canvies, ho transformes en una cosa més íntima, en una lectura dramatitzada. Com has viscut aquest procés?
2: Ara dir les dates sembla fa molt de temps. És diferent, és cert que ha dit l'Edu, que l'actor de Matitzades no havia fet mai cap, mm-hmm, llavors és com donar-li una nova vida. I ara un text que li tinc molt de carinyo, jo crec que és la cosa que millor he escrit. Llavors, donar-li una altra vida a un text que jo pensava que ja potser ja havia passat el seu temps, em fa molta il·lusió, la veritat.
1: Uh-huh. A més, el que dèiem, no? Ho deia, lo decías, Edu, ahora también el tema, ¿no? Lo importante que es cómo aún hoy en día vemos o pensamos que no existe el estigma del VIH, pero sí que existe. O sea, vemos películas ahora, por ejemplo, que han triunfado, que hablan de cómo una persona tiene este estigma y que aún hoy en día tenemos tanta información, pero aún hay, las personas que lo sufren, aún lo sufren cada día, ¿no?
3: Sí, o sea, además, yo pienso como que es como cuando una madre dice, no, a mí no me importa que mi hijo sea, o sea, que la gente sea gay en general hasta que tiene un hijo en casa que es gay, ¿no? Entonces, al personaje de Max lo que le pasa un poco es eso, que, bueno, pues su pareja no tiene estigma aparentemente sobre el VIH hasta que tiene una pareja que tiene VIH. Entonces ahí lo tienes que sufrir en tu propia carne, ¿sabes?
0: Eduardo Casanovas ha hecho mucho, ¿no? Por esta causa últimamente.
3: Sí, sí, sí.
0: Menudo marrón se ha metido también, porque...
2: Sí,
0: no tiene que ser fàcil coger el toro por los cuernos a aquest nivell.
2: Això no, però és el que diu l'Edu, que al final és obrir camí i que es parli. L'important, jo crec que l'Eduardo Casanova en aquest sentit ha obert molt, molt de camí. Sí, se l'estan caient això, palos, perquè al final... Bueno, els que obren camí al principi és el que per desgràcia toca, però jo crec que ha obert una via que es podrà fer moltes coses a partir d'ara.
1: David, tu ets productor, ets ajudant de direcció també. No sé si a vegades, moltes vegades costa encara que teatres, que hi hagi companyies, que hi hagi gent que aposti per aquest tipus d'obres que són tan necessàries, tan importants, però que a vegades és el que deia, no? Que, doncs, que encara hi ha aquest estigma i no se sap ben bé cap on anirà, no?
4: Sí, sí que cuesta un poquito, pero sí es cierto que luego una vez lo haces, el público lo recibe súper bien y súper agradecido y no sé, como que es muy importante y luego la gente sí que está dispuesta a ver, a escuchar y a consumir productos que hablan de estos temas tan importantes.
0: Sí, porque al final yo creo que hem de... recolzar aquests projectes i naturalitzar-ho. No sé hasta qué punto vosotros pensáis que en los últimos años ha habido grandes avances a este nivel, pero que queda todavía mucho por hacer.
2: Sí, escoltes segons quins polítics diguin, segons quines coses, i veus que no hem avançat encara el que hauríem d'haver avançat, o que siguin pantalles passades, i encara no són pantalles passades, són pantalles que encara hem de passar.
0: És que la sensació moltes vegades és que ja està, ja s'ha aconseguit l'objectiu, que ja no passa res, i que dos homes poden anar pel carrer de la mà i no passa absolutament res i no els hi diuen res. És mentida.
2: Sí, bueno,
0: segueix passant a diari, no?
2: És mirar l'Observatori contra la Homofòbia que a Barcelona, que actualitzen dades i cada any creix. Vull dir, no és que anem a menys, és que cada any creix el percentatge d'agressions.
0: Ah, està creixent.
2: Llavors és com, home, hi ha alguna cosa que potser no estem fent bé del tot. Potser la violència és el que varia, però que t'insultin també és, per ser simplement, també és violència.
0: I que et deixin de banda. I que,
2: sí.
0: Que mirades, fins i tot, no? Simplement mirades de superioritat, d'odi, no? Això segueix passant.
3: Sí, yo creo que estamos en una etapa de retroceso ahora mismo. Creo que cada vez hay más discursos de odio y por eso mismo No marques la hora es una obra de teatro que lucha contra esto también, ¿no? Tenemos que ocupar todos los espacios y que sepan que estamos ahí y que no nos vamos a ir a ningún lado.
1: Parla justament d'això, no? D'una parella, ho dèiem ara, de com afronta aquest diagnòstic de VIH. L'Edu deia, no passa res perquè algú sigui gay fins que trobes una persona que és gay a casa, no? No sé si amb el tema del VIH, evidentment, passa una mica el mateix. No sé si vosaltres teniu experiències personals amb amics, amb algú que us hagueu trobat, doncs que li hagin donat aquest diagnòstic i que tant a casa com la parella així no ho hagin rebut com s'esperaven, o no hagin tingut el suport que s'esperaven.
2: Clar, jo fa molt de temps sí que vaig conèixer un noi que tenia VIH, i si m'ho va dir com a la segona cita, amb la por de, bueno, potser això no va cap avant. Era com, bueno, vull dir, et prens la medicació, no? Ja està. Vull dir, no... Que és el que hauria de ser, però que existeix aquesta por a que et refusin, quan ara està molt més avançat, hi ha moltíssima més informació, és el que encara crec que hem de trencar, que no hi ha aquesta, que no hi existeix aquesta por a, si algú ho té, dir-ho. Vull dir, al final és com que aquesta persona s'està ficant en una gàbia ell sol, quan realment no hauria de fer-ho.
3: Sí, no sé, o sea, yo también pienso que, o sea,
0: Edu,
3: yo he tenido un montón de prejuicios también y sigo trabajando en no tener prejuicios. O sea, yo he sido homófobo también, obviamente. O sea, la homofobia también está dentro del colectivo. Pero precisamente por eso tenemos que seguir trabajando sobre nosotros mismos y cada vez tener menos prejuicios sobre estas cosas.
1: ¿Y creéis que aún hace falta mucha pedagogía sobre salud sexual, sobre todo en el ámbito homosexual y así?
3: 100%.
4: Sí, y en el heterosexual también.
1: Totalmente,
4: porque al final se achaca esto a una cosa que solo le pasa a la gente homosexual. Uh-huh. Y a día de hoy es mucha más la gente heterosexual que se contagia del VIH por desconocimiento o por pensar que no, que ellos por ser heteros están más a salvo y al final lo acaban cogiendo. Hay mucha más gente que es heterosexual y que lo tiene y no lo sabe por vivir tras esta pantalla que supuestamente les ampara y les protege, y ellos son también portadores o pueden sufrirlo.
3: Sí, es que ¿sabéis lo que pasa con este tipo de obras? O sea, que al final siempre vamos a verlas los mismos. Girls and gays.
0: Es verdad. Y no debería ser así, porque entonces estamos cerrando muchísimo el...
3: Y porque nosotros además ya estamos bastante concienciados. O sea, precisamente quien tienen que venir son aquellas personas que están menos concienciadas. Se tienen que interesar un poco también por lo nuestro, ¿no?
1: Y no sé si, Sergio, en aquest sentit t'has trobat amb gent que ha vingut a veure l'obra i que no s'imaginaven el que anaven a veure. Potser persones, doncs, el que deia ara, no? Que no estaven tan conscienciades sobre aquest tema i si els hi ha remogut una mica la consciència.
2: Sí, fins i tot els meus pares, quan van venir a veure la funció de, hòstia, això, sí. És així. Clar, jo crec que és això, és el que diu l'Edu, és l'important, que vingui gent, o li sona, o que tingui aquest, que llegi, tingui aquest prejudici, que vegi l'obra i digui, hòstia, pues, no és així, es dona tota la informació, és així, així, així. Vull dir, al final, és intentar informar tothom i que tothom, les persones que tinguin el VIH, puguin tenir també la vida més digna possible i que no sentin que estan patint una discriminació.
0: Quines eines de prevenció, perquè tenim unes quantes eines de prevenció efectives a dia d'avui, quines diríeu que són les més importants?
2: Sobretot fer-se test cada mes o cada dos mesos Hi ha moltes organitzacions que te'ls fan gratuïtament, com Barcelona Checkpoint, per exemple. I al final és, jo crec que és l'eina de prevenció, bueno, i el preservatiu, evidentment.
5: Sempre.
2: Vull dir, són les dues coses que jo crec que d'entrada són les més efectives.
4: Sí, ara tenim també la medicació, la PrEP, que és...
5: Què és la PrEP?
4: La PrEP és profilaxis preexposición, que és quan tu supones que vas a tenir una relació quizás de riesgo, tu te la puedes tomar. Es una medicación que puedes tomar continuamente y te protege contra la infección del VIH. Hace que no pueda entrar el virus a tu cuerpo.
1: Clar, encara falta molta pedagogia, sobretot. Ara parlaves tu del Barcelona Checkpoint, Sergio, que és una entitat col·laboradora d'aquesta obra de teatre, no? Que al final també és molt important. No sé què us aporta tenir aquest vincle d'entitats tan importants com aquesta que treballen doncs, en aquest terreny i l'acompanyen, també.
2: Sobretot donar-los visibilitat, que potser no són tan conegudes, o són conegudes, com ha dit l'Edu, a Girls and Gays, com de la gent que realment va... però donar a conèixer que hi ha per tothom, que tothom es pot fer les proves, tothom s'hauria de fer les proves. Sí. Vull dir, no només gent del col·lectiu, sinó tothom, com ha dit el David. Al final és una cosa que pot afectar tothom.
3: Sí, jo quería añadir una cosa a lo de las medidas preventivas, que también hay una cosa que se llama la PEP, que no es tan conocida como la PREP, y la PEP es por si tienes un accidente, se te rompe el condón, tienes una noche loca y follas sin condón en general y crees que tienes posibilidad de tener el VIH, tienes 72 horas, o sea, antes de 72 horas puedes iniciar el tratamiento de la PEP. Y entonces esto te protege contra el VIH. Es súper importante porque es muy poco conocido, pero puedes salvar de tener el virus.
1: Clar, molt important també tenir en compte tot això, no? També, a més, ara parlàvem que fa molt poquets dies va ser el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. No sé si creieu que la cultura i el teatre, realment ara ho parlàvem, poden ser eines d'informació, com dèieu, però també de transformació, no?, una mica d'aquesta cultura.
2: Sí, bueno, també es feia fa dies, fa poc que es feia Eurovisió, i també es veia que la música pot ser una eina per reivindicar segons quines coses, doncs el teatre i la cultura en general sí que poden ser eines superpotents. També, exemple, Carla Simón parlava també del VIH a la seva primera pel·lícula, Estiu. I al final tothom coneixia també el tema del VIH per Estiu a través d'aquesta pel·lícula. O sigui, al final són eines superpotents i supernecessàries.
3: Jo en particular estoy muy comprometido con la obra de temática LGTBI. También estoy haciendo otra obra que se llama Seis, Todos Somos Culpables, la estrenaremos en el julio, y habla del asesinato de seis mujeres trans en Uruguay. Y sí, yo estoy súper comprometido con este tipo de teatro porque creo que es muy necesario y ahora que se ha abierto la veda, pues ahí estaremos, ocupando los espacios.
5: ¿Encara associem salut sexual amb culpa? O sigui, encara que estiguem moralment qui viu la seva sexualitat fora del que moltes vegades la societat considera endreçat, ordenat?
2: Sí. Jo crec que tothom, sobretot gent del col·lectiu, té aquesta com culpa intrínseca al seu cap, però perquè la societat s'ha encarregat durant molt de temps de ficar-te-la al cap. Llavors, treure't això costa molt de temps. O entres a una xarxa social i veus comentaris que dius, bueno, per què? I et fan sentir com malament, no, com no haurien de fer-te sentir així.
3: O sea, yo creo que ya tenemos suficiente con lo nuestro como para que encima nos hagan sentir culpables.
5: Ya históricamente, ¿no? arrastráis un reto importante, ¿no?
3: O sea, yo creo que todos hemos sentido esa culpa, vaya. En algún momento, seguro.
1: Des de la direcció, tant Sergio com David, no sé com heu treballat les emocions, perquè clar, també són uns personatges vulnerables, aquesta vulnerabilitat del moment on s'ha d'afrontar aquest diagnòstic, perquè el públic també s'hi pugui sentir identificat o, encara que no hagi viscut aquest procés, una mica reflexat, no? També com heu treballat això?
2: Sí, bueno, l'Edu t'ho podrà dir millor, perquè sí que hem treballat molt. L'obra de teatre és més fàcil, perquè tens com més recursos. Aquí és com tot més concentrat, és com una pastilleta. Llavors, clar, el viatge emocional dels personatges és molt gran. Al final estàs tractant una situació que dius, bueno, fins que se sàpiga pots anar trampejant, però en el moment que se sap és d'amunt cap avall sense parar tota l'estona.
3: Yo creo que sobre todo el camino de Max, que el personaje que yo interpreto, él lo vive como un camino muy solitario. O sea, él va a hacerse las pruebas solo, no lo comparte con nadie, y por culpa de eso, de la culpa y del estigma, si no estuviera todo tan estigmatizado, pues a lo mejor lo compartiría incluso con algún amigo suyo, gay, aunque fuera, pero es que ni siquiera entre nosotros porque nos da vergüenza y no tiene que ser así.
5: A mí me ha llamado mucho la atención, Edu, lo que has dicho hace unos minutos aquí, de que dentro del colectivo hay mucha homofobia.
3: Sí, sí, sí.
5: Me sorprende.
3: Yo
5: a día de hoy siga pasando, o sea, dentro del colectivo.
3: Yo he tenido mucha homofobia interna. A mí, yo me acuerdo, antes no me gustaban las travestis, los drag shows y todo, porque lo veía como demasiado exagerado. Mm. Eso es homofobia,
5: ¿sí?
3: ¿Sabes? Eso es homofobia, mm, dentro de tu propio colectivo.
2: Y, o ver a alguien que está súper liberado y que digas, pero a ver, que ¿cómo va a ser así? Sí. Dices, no,
5: es lo que tiene que ser. Haciendo un papel, ¿no? Para llamar,
2: sí,
5: la atención.
2: Que dius, no, sí, o sea, simplemente, o sea, es com és i ja està. Però fins que ho processes tot, és un camí complicat.
3: I largo, és largo.
5: Yo te entiendo, pero puede, a lo mejor, no parecerte, no bien ni mal, sino que no gustarte a lo mejor eso que tú has dicho, ¿no? Esa estética o eso tal, no compartirlo. ¿Eso ya es ser homófobo? Dentro del colectivo, quiero decir.
3: Mira,
5: ¿eh?
3: Yo creo que sí. Y te voy a poner un ejemplo con el concepto que hay ahora de marica mala.
5: Ya.
3: O sea, ¿qué pasa? No hay gente mala. Hay gente mala en todos lados, pero no se dice hetero malo. ¿Sabes?
5: Ya.
3: Es la marica mala.
5: Sí, sí.
3: Bueno,
5: sí,
3: no sé. No es coincidencia, yo creo.
5: Ya, además yo creo que es doble. Es un golpe machista, ¿no? A la vez, porque yo creo que viene, claro, de feminizar a ese hombre, ¿no? De alguna manera, y viene de ahí. Deies, María, perdona.
1: No, també volia comentar el tema de ponerse ahora, como decías, en el personaje, ¿no, Edu? De Max, esta persona pues que lo hace solo, que lo sufre solo, para que a lo mejor los que van a ver la obra también se hayan sentido así y que se puedan sentir identificados y ver que no es lo que decías, de compartirlo, aunque sea con alguien de la familia, con alguien, con un amigo suyo gay, para que vean que no puedes, o sea, no tienes que estar solo en estos momentos, que es difícil, ¿no? ¿Cómo lo has procesado esto como actor también?
3: Sí, yo, bueno, como persona también me he sentido solo muchísimas veces. De hecho, hace un tiempo se me hizo un vídeo viral en Instagram que hablaba de la soledad, que decía: Barcelona me hace sentir solo. Y a raíz de ahí me empezó a seguir mucha gente, pero muchísima gente que se sentía sola, ¿eh? O sea, yo creo que la soledad es uno de los sentimientos peores que hay hoy en día, con estas grandes ciudades que todo va tan rápido. Pero bueno, que ni siquiera puedas compartir algo que te está pasando con una persona. Es que cuando hablamos con nuestras amigas nos liberamos. O sea, tú hablas 10 minutos con tu amiga y ya te has liberado de alguna forma. Pero bueno, es lo que he dicho antes. El estigma de tener el VIH o de todo lo relacionado con lo sexual, ¿no? En el mundo gay, pues se habla poco, incluso entre nosotros, ¿no? Por miedo a que te juzguen también.
2: Sí. Y el personaje de John también, el otro personaje que parece que en la historia no está, también es complicado el hecho de que él tiene que afrontar una situación que él está con todos los prejuicios que ha ido viviendo de todo el mundo. Entonces, tener tu propio pensamiento y saber diferenciar y saberlo gestionar también es difícil para él. De vale, yo intento porque te quiero y es lo normal. Lo podemos superar juntos, al final es una cosa que podemos gestionar. Pero vengo con todo lo previo también. Entonces, es cómo yo rompo con eso para yo hacer mi propio pensamiento y mi propia mentalidad. También es un viaje que hace John, que también lo veo difícil y complicado. Que a lo mejor es como que no se ve, piensas, qué malo es, o que no sabe entenderle, pero también es como, hostia, hay que entender que el viaje que tiene que hacer también lo hace solo.
5: La mochila que lleva.
2: También la mochila que lleva lo hace solo, intenta entender a su pareja, intenta quererle, pero también está con todo lo otro, el miedo, también le falta información, o sea, al final es otra soledad.
1: Recordem, Xavi, que tot això que estem dient ho podem veure el proper dijous 28 de maig a la Galeria Màrgia, al carrer de la Flor del Liri aquí a Barcelona, que serà aquest afterword, serà aquesta lectura dramatitzada de l'obra que estem parlant, i després una taula rodona sobre salut sexual, prevenció i masculinitats, amb l'Isaac Navarro, que farà de moderador, també el David Ávila, que és periodista, que és director d'un programa de Catalunya Ràdio. Tot això, clar, no us volíeu quedar només amb aquesta lectura dramatitzada, sinó que volíeu anar més enllà amb aquesta taula rodona per crear aquesta sensibilitat i consciència. Com contacteu amb aquestes dues persones i les feu també que formin part de tot aquest projecte?
2: Doncs l'Isaac, perquè a través de l'Edu també, que es coneixien, llavors al veure que era tècnic especialitzat en masculinitats també semblava que ja hauria una finestra que podia ajudar-nos molt, i el David té un programa de referència de LGTBI, llavors era com algú que ha vist moltes obres de teatre, molta cultura LGTBI. Al final hi ha també una altra mirada que pot ajudar a veure el que s'ha vist a l'obra i ajuntar una mica tot. A part de parlar amb Checkpoint, que ens doni material seu per poder-ho distribuir, donar a conèixer la feina que fan.
5: en, perdó, en l'imaginari col·lectiu, que jo crec que encara hi ha massa mites, no?, sobre qui pot tenir VIH, sobre com es transmet, sobre què significa viure amb el virus. Quin mite us fa més ràbia perquè continua fent mal?
2: Uf. Ah, bueno, jo crec que automàticament associar que ets gay a que tindràs VIH. Vull dir, és com... Nada, patir, t'ha tocat. És com... Ja és com que et gairebé donen el pésame abans de que és com no. Vull dir, una cosa no implica l'altra. I a part, ara està molt, molt més cuidat, molt més vigilat, es pot tractar... Vull dir, no. Vull dir, no, ser homosexual no implica...
1: Que encara tenim el cap l'època aquesta on la gent moria, no? Sí. De VIH, que era una sentència de mort, agafar el VIH.
2: Sí, és per això deies tio abans de la Carla Simón, clar, que al final era que els seus pares ho deien i era com... No es tractava la pel·lícula, no es deia. Mm-hmm. Però hi era com... Claro, es que o es de viciosos o de... No.
1: Claro.
2: Vull dir, és el que he dit abans, li pot passar a tothom.
3: Sí, bueno, al final te tomas unas pastillas, puedes vivir el resto de tu vida con normalidad.
2: Como quien tiene diabetes,
3: claro,
2: quiero decir.
3: Teniendo la carga viral muy, muy, muy baja, que es casi indetectable, bueno, prácticamente indetectable, y entonces es intransmisible, ¿sabes?
4: Sí, que para mí el prejuicio peor es que VIH es igual a SIDA, cuando ahora ya no es... Ahora existen multitud de tratamientos que te hacen eso, indetectable, igual intransmisible. Puedes vivir una vida totalmente normal sin llegar a desarrollar nunca el SIDA, sin tener ningún otro problema. Y ese prejuicio yo creo que todavía existe. Y a mí mi parte científica eso me duele. Y...
5: Claro. Pues mucha gente piensa que sí, que a lo mejor coges un resfriado o cualquier cosa y que sigues siendo como antes, ¿no? O sea, que realmente...
4: Claro. No. Ahora con los tratamientos que hay te hacen... vivir una vida totalmente normal, que no desarrolles ningún tipo de patología después y sobre todo que puedas vivir una vida sexual plena y sin miedo a transmitirlo, porque el mensaje principal es indetectable, es igual intransmisible.
5: Pues, oye, quin plaer.
1: I tant, el Quim Esteban, company d'aquesta casa, hem de recordar Plurals i Singulars, gran programa de Ràdio 4 Podcast,
5: referència.
1: També el podeu trobar, que també en parla molt, no? També n'ha parlat, Sergio, crec que va parlar amb tu també, el Quim, i també n'ha parlat molt i també fa molt bona feina des de la ràdio pública per portar doncs, aquest missatge a la pedagogia, que és tan important, no, Xavi?
5: Doncs avui, sí, Maria, i ens volien sumar això, precisament, no? Des del Xavi Fornia de Ràdio 4. No marques les hores. Enhorabuena, chicos.
2: Moltes gràcies.
5: Que guai. Sergio, Edu, David, gràcies per venir.
4: Gràcies.
5: Gràcies per venir avui aquí al Xavi Fornia de Ràdio 4, on, per cert, Maria, m'ha agradat molt això de, por favor, no solo gays and girls, ¿vale?
1: És que està, és veritat.
4: Veniu tothom
5: eso,
4: a ver-nos.
5: En eso creo que estava José Pablo, sí, clar, con el Benidorm Fest
1: també. Jo soc una girl molt amiga dels gays, i soc molt de les girls and gays, llavors,
5: sisplau. Sí, ho sé, és veritat, però jo crec que és molt intel·ligent el que han explicat ells.
1: Totalment d'acord.
5: Que de seguida rebem a una persona que porta 45 anys en una banda que s'aguanta amb molta força.
1: Mítica. Home, de casa nostra, 45 anys.
5: Seguridad social, Seguridad social, 45è aniversari. De seguida parlem amb el José Manuel Casany. Però abans, avançar que demà, aquí al Xavi Fornia, ens visita Nil Moliner. Que tenim moltes ganes de parlar amb ell, perquè a més llença aquest àlbum anomenat Nexo, que és que jo no sé quina cançó m'agrada més.
1: Ja n'hem sentit tantes que jo crec que ja ens hem quedat abans. Parlàvem de Tu cuerpo en braille, aquest número 4, i demà ens explicarà el Nil a veure com ha funcionat tot això, com ha anat i com ha sigut aquest procés de creació llarg i reposat, també.
5: Mira com serà.
1: Fantàstic.

al instante. Bé, no serà l'únic artista aquesta setmana i en els propers dies, perquè ja hem avançat també avui que ens visitarà de seguida Nayara. Tenim moltes ganes també de rebre aquí a la guanyadora de OT. Però abans... El que dèiem, Seguridad Social, que no arriba a aquest 45è aniversari com una banda que viu del record, sinó com un grup que vol tornar a donar guerra. La històrica formació valenciana, liderada pel José Manuel Casany, que ha activat una celebració en gran format amb nova música, un llibre també i una gira que vol demostrar que continuen tots una altra vegada en la cresta de la ola. Jo crec que el més interessant aquí no és només que celebrin 45 anys, sinó com ho fan. Ho fan des de la nostàlgia còmoda, des de la idea que encara tenen cançons, mirada i ullal per continuar explicant el present de Seguridad Social.

0: Doncs fins aquí. Ara arriba la informació a les 4 en punt de la tarda i després l'entrellat amb Samantha Villar i tot l'equipàs de Ràdio 4. Maria, demà nosaltres aquí a la 1, eh?
1: Sí, demà a partir de la 1, que ja no serà festiu a mitja Catalunya, com avui.
0: És veritat, ha marxat molta gent. Estem pendents també d'aquesta operació tornada, eh?
1: Totalment.
0: Que hi havia més de mig milió de desplaçaments. Una bogeria, no m'esperava jo tant amb aquesta... Sí. Amb aquest dia festiu. Bé, demà tenim un convidat que ens fa molta il·lusió. Demà ens visita el gran Nil Moliner. Ja ho he dit. Demà Nil Moliner al Xavi Fornia.
1: Acaba de treure nou treball, sí, Nil Moliner, sí. Que n'hem escoltat un trosset avui també amb aquestes estrenes musicals, i ell és fantàstic, ja ho sabem. Amb totes
0: és
1: les cançons
0: família.
1: Que treu, a sobre, són temazos tot
0: sí,
1: el que treu.
0: Sí. Són himnes optimistes, que ens encanta. Més, el Xavi Franquesa, que ens visita demà, amb tots els virals i la Maria, evidentment, amb la Eva Moreno, que a veure quina joguina es porta demà.
1: La setmana passada va ser, podeu recuperar,
0: història
1: sisplau,
0: ràdio, sí,
1: a RN Audio, la secció amb l'Ubal Araque i amb la Eva Moreno de la setmana passada, fantàstica.
0: Tornem demà a la 1 aquí, gràcies al control, amb el Martín Noia, amb l'Aro Serén, amb el Joel Sevilla, la producció, a Ràdio 4, segueix el millor, aquí és on t'has de quedar, o sigui que no et moguis massa. Demà més, Maria.
1: Fins després.

0: Xaviforni, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. En marxa l'operació Tornada amb motiu del cap de setmana llarg per la segona Pasqua. Trànsit preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest dilluns. Coneguem quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a retencions, destacarem el tram d'Igualada de l'autovia 2, un parell de quilòmetres de retencions que es mantenen en aquest punt a causa d'un accident que hi ha hagut. Queda encara un carril tallat en sentit Barcelona i d'aquí aquestes aturades. A la resta de vies, de moment, no hi ha grans complicacions, si més no de moment. Sí que hi ha doncs, densitat, lentitud, alguns punts en la casa de l'autopista P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, o també en aquest cas el tram de Montornès en sentit nord, i comença també a registrar-se força volum de trànsit a la zona de la Roca del Vallès, d'aquesta autopista P7. També algunes vies de la costa, en el cas de la Costa Brava, la C31, la zona de Castell d'Aro, Patge d'Aro, Santa Cristina d'Aro, tot plegat en sentit Llagostera, o també en el cas de la Costa Daurada, la C31, el tram de Cubelles i també de Vilanova, en sentit Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
1: Gràcies. Per cert, que el Servei Català de Trànsit fa una crida a la màxima prudència i a mantenir la concentració a la carretera després que en només 3 dies hi hagi hagut 5 víctimes mortals, 3 de les quals motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto.
1: Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, aquest any ja han mort 49 persones a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que es mostra tranquil davant el cas que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero. Manté el suport a l'expresident i assegura que no hi ha proves concloents mentre espera que aquest vespre es faci públic el sumari de la investigació de l'Audiència Nacional i, d'alguna manera, ha descartat unes eleccions anticipades.
4: Por tanto, a continuar. Gracias.
1: Mentrestant, el Partit Popular incrementa la pressió sobre els socis del govern espanyol i reclama al PNB que retiri el suport a l'executiu. Borja Sémper, portaveu popular.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
1: Els nacionalistes bascos ja han obert la porta a un avançament electoral, mentre Junts manté el silenci. Podem i Sumar volen esgotar la legislatura, però admeten que el cas genera desafecció entre l'electorat d'esquerres i reclamen més controls sobre les activitats dels expresidents del govern. Més qüestions de l'exterior. A l'espera d'un acord entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà vincula un futur pla de pau amb els acords d'Abraham, que han servit per normalitzar les relacions amb Israel. Míriam Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda. A través d'un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha demanat als països del Pròxim Orient que s'assumin els acords d'Abraham, reconeguin l'estat d'Israel i mantinguin relacions diplomàtiques i comercials amb el país. Segons el mandatari nord-americà, els primers a fer aquest pas haurien de ser Aràbia Saudita i Qatar. Després, ha apuntat, els haurien de seguir Turquia, Egipte o el Pakistan. L'Iran, ha dit, també és benvingut. Trump assegura que d'aquesta manera la regió seria poderosa i econòmicament forta. També que això portaria la pau al Pròxim Orient per primer cop, segons ell, en 5.000 anys.
1: Gràcies, Míriam. I d'altra banda, després de només unes hores a Espanya, els activistes de la flotilla segrestats en aigües internacionals per l'exèrcit israelià han denunciat als mitjans de comunicació les humiliacions i els maltractaments patits per part d'Israel. Amb tot, asseguren que de nou intentaran trencar el bloqueig marítim amb l'objectiu de fer arribar l'ajuda humanitària a Gaza i per denunciar els abusos que pateix el poble palestí. Escoltem els activistes gallecs Xurxo Porriz, Sandra Garrido i Alberto Pagán.
7: Priváronnos de agua, priváronnos de ropa o no beber, a deshidratación, desoriéntate. Dormíamos 50 en un, pues eso, pues palestinos era hotel de primera.
8: Pero que non solo detivo, apresou e torturou as persoas, sino que as desapareceu.
9: A brutalidade, a crueldade e a violencia gratuita coa que se manexa o exército israelí.
1: I pel que fa al temps, continua el temps càlid amb temperatures molt altes per l'època de l'any, sobretot a les comarques de l'interior, màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona i 25 a Tarragona. Això és tot de moment per part nostra. Més informació al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
10: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
11: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
10: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
12: Podríem llevar-nos a les 8.
10: Però per què, si ens encanta?
13: Badó, no puc més.
14: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
13: Badó, em passo el programa de tardes.
14: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
10: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
15: Bon dia i bona sort.
16: Bon dia i bona sort.
15: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
10: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
15: Amb Xavi Freixas.
10: Hola, Picó.
17: Estan caient ruixats molt forts.
10: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
17: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
10: Bon dia.
17: Bon dia per algú.
18: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
19: Puc dir una cosa?
10: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
20: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
10: Doncs moltes gràcies.
15: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
10: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
0: Ràdio 4.

0: Comencem l'entrellat, són les 4 i 7 minuts de la tarda. En un dia calorós, eh? Catalunya viu aquests dies una calor que fa unes dècades hauria semblat impossible, a finals de maig. Home, sí que podíem tenir un episodi puntual, això és cert, però és que ara cada any els termòmetres baten rècords abans i les temperatures extremes duren més. L'abril passat va ser un dels més càlids registrats al país i els meteoròlegs alerten que ens acostumem massa ràpid a un clima cada vegada més agressiu. I mentre la temperatura puja aquí, també ho fa el món. Aquest cap de setmana, Rússia ha intensificat els bombardejos sobre Kíev amb una ofensiva especialment dura contra la capital ucraïnesa. Míssils, drons, almenys 4 morts en una guerra que no sembla acabar mai. La sensació és estranya. Vivim en un planeta sobreescalfat en tots els sentits. Escalem i escalem en els graus de calor i de tensió, sense que ningú sàpiga molt bé com refrescar la situació.
1: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.
0: El sol a diversos punts de Barcelona avui han passat la primera nit tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. La nostra meteoròloga, la Sònia Papella, ens ho explica. Sònia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Samantha, bona tarda, Tom.
0: Sònia, les temperatures d'aquests dies són normals?
2: No. No són normals. És cert el que tu dius al començar, que cada vegada ens hi acostumem més a que passin, però les temperatures que tenim aquests dies són típiques de l'estiu, de finals de juny, principis de juliol, i hem de recordar que si mirem el calendari encara ens diu que estem a finals de maig en plena primavera. L'estiu meteorològic comença l'1 de juny, l'astronòmic el 21 de juny, per tant encara hauríem de tenir un marge per no tenir aquesta calorada tan intensa que tenim aquests dies. Ja. Penseu que tenim temperatures avui fins a 12 graus per damunt del que tocaria. Per tant, té a la marinera. I no ha arribat al pic de la calor.
0: Ah.
2: Avui els models ens diuen, el model europeu ens dona temperatures màximes previstes per aquesta setmana amb un pic de calor entre dijous i divendres.
0: Mare
2: aquest dijous i aquest divendres a la costa els termòmetres podrien superar els 30 graus,
0: Uf.
2: A l'interior arribaran amb facilitat els 35 graus, però és que cap a les comarques de Ponent i de la Vall de l'Ebre els termòmetres per primera vegada enguany, recordeu que la setmana passada per primera vegada van arribar aquest any els 35 graus, doncs bé, entre dijous i divendres, per primera vegada aquest any podríem arribar als 40 graus.
0: Mare meva. Per tant, una nit tropical com la que s'ha viscut aquesta nit passada a alguns punts de Barcelona, això no és habitual.
2: Tampoc. És cert que les nits tropicals s'acostumen a donar entre finals de maig i la primera quinzena de juny, és el més habitual, però és que, clar, ja portem diverses nits a diferents punts de Catalunya, sobretot arran de costa, en què la temperatura nocturna no ha baixat dels 20 graus. I això no és tan habitual ja. Segons dades del Meteocat, cada vegada aquestes nits d'insomni, de mal dormir, es produeixen més aviat del que estava previst. Per exemple, l'Observatori Fabra d'aquí a Barcelona ha triplicat des de principis del segle XX el número de nits tropicals. Les ha multiplicat per 3. Per tant, no anem bé.
0: Clar, jo ja no sé si t'he sentit allò de fins al 70 d'abril no et llevis un fil. És que encara queda per arribar a l'estiu.
2: No, n'hi ha per tots els gustos, però jo crec que el refranyer l'hem de, ja fa anys, els últims anys, que l'hem d'anar adaptant, perquè això de no et llevis d'un fil. Podem tenir alguna matinada fresqueta cap a muntanya, però ja us dic ara que les properes matinades no seran fresquetes, al contrari, la temperatura pujarà i a partir de divendres, dissabte i diumenge, no només a la costa la nit serà tropical, sinó que a molts punts de l'interior la temperatura nocturna no baixarà dels 20 graus. Per tant, rebequetes no cal.
0: Ja, traiem ja la roba d'estiu o esperem una mica?
2: No l'heu tret encara.
0: Ja.
2: Sí, home, sí.
0: Jo és que encara em resisteixo. Ja. Jo encara dic, no pot ser, que encara és maig, no pot ser, però ja està, no?
2: Aquest any, la primavera, hem de reconèixer, Samantha, que hem estat distrets.
0: Sí.
2: Val? Perquè, mira, al març vam fer servir molt els paraigües i vam allargar molt la roba d'hivern. Vam passar, si refem una miqueta de memòria, per Setmana Santa, amb què vam treure de repent, no la roba d'entretemps, sinó la de la d'estiu, perquè l'abril, tu ho has dit, ha estat un dels més calorosos dels últims anys, i sort que amb el mes de maig ens hem reconciliat una mica a la primavera, amb la primavera, i fins la setmana passada vam poder gaudir de la roba d'entretemps, però també hem passat de la roba d'entretemps directament a la roba de preestiu.
0: Sí, sí.
2: I però ara sí, ja.
0: Això ja es manté així? Ja està? O sigui, un 5 de juny no baixaran les temperatures d'aquí 10 dies, no?
2: Les previsions setmanals del model europeu indiquen que la primera quinzena de juny també serà més càlida de l'habitual.
0: Mare de Déu.
2: Més càlida de l'habitual. Val? I també més seca. És a dir, poca pluja veurem els pròxims dies, tret de les típiques tronades de tarda, conseqüència d'aquestes altes temperatures. Ja. També.
0: A Europa les temperatures també són de rècord, oi?
2: Doncs sí, a Europa sí, sobretot a la meitat est del continent, en llocs com França o sobretot les Illes Britàniques, aquests dies estan registrant temperatures entre 16 i gairebé 20 graus per damunt de la mitjana climàtica. És a dir, penseu que aquest cap de setmana a Londres han tingut una temperatura màxima de 30 graus i mig. I és previst que avui i demà els termòmetres a la ciutat de Londres arribin a 33-34 graus. Per tant, també és una barbaritat de fred allà. El Met Office ha declarat una onada de calor perquè ja porten el cap de setmana i això es prolongarà aquesta calorada fins a mitjans d'aquesta setmana. A partir de dijous és cert que bona part del continent aquesta calorada anirà afluixant i es quedarà amb nosaltres.
0: Bé, clar, amb aquestes calorades podríem patir per l'aigua, però anem bé, oi, de reserves als pantans?
2: Doncs sí, mira, els embassaments de les conques internes estan al 95% de capacitat i els de la Conca de l'Ebre estan al 90%. Per tant, entre la pluja d'aquest hivern, la neu acumulada que ja s'ha arribat als pantans perquè amb el degel de les altes temperatures, el tema de reserves d'aigua ho portem bé. Però què passa quan tenim altes temperatures tan aviat? Doncs que aquesta, la calor aquesta afavoreix l'evapotranspiració, és a dir, l'aigua que queda sobre els boscos, les plantes, els camps, el terra, el subsol, doncs es va evaporant fruit de la calor. I això fa que a poc tot es vagi ressecant més ràpid i més aviat del que hauria de fer. Per tant, això és directament proporcional a com s'incrementarà els pròxims dies el perill d'incendi forestal. Per tant, molta, molta precaució, sisplau.
0: Bé, i previsió deies que més calor i sec, eh? No hi haurà pluges.
2: La previsió per aquesta setmana és molt fàcil. Calor, calor i calor.
0: I ja està.
2: Pel que fa al cel, mira, si veieu algun núvol, aprofiteu-lo perquè farà ombra. Però cel serè, estabilitat absoluta, alguna tronada de tarda al Pirineu perquè creixeran fruit d'aquestes altes temperatures, nits molt suaus a l'interior, més fresquetes al Pirineu, càlides a la costa i migdies amb calor d'estiu. I recordeu el que us dic, entre dijous i divendres segurament tornarem a parlar, Samantha, perquè aquesta calor s'intensificarà encara molt.
0: Mare de Déu. I actualitzar els refranys, eh? Ens queda clar. Perquè ja res quadra. Res quadra.
2: Una mica desfassats, ja.
0: Això mateix. Sònia Papell, meteoròloga de Televisió Espanyola, gràcies.
2: A vosaltres.

0: doncs, amb calor o sense, el futbol continuat. Josep Capel, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Jordi Monturiol, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Albert Hernández, com estàs, company? Molt bona tarda també. Avui, Luis de la Fuente ha desvelat la llista de convocats amb la selecció pel Mundial, que començarà l'11 de juny a Mèxic. Els 26 jugadors de la selecció s'han conegut aquest matí, la veritat, en un vídeo emocionant, eh? A mi m'ha agradat. On ha estat la ciutadania, la que n'ha desvelat els noms.
3: Porteros, Unai Simón.
4: David Raya.
5: Joan García.
6: Defensas, Marc Cucurella.
7: Grimaldo.
8: Pau Cubarsí.
9: Aymeric Laporte.
10: Marc Cubil.
11: Eric García.
12: Marco Llorente.
13: Pedro Porro.
14: Centrocampistas, Pedri.
15: Fabián.
16: Zubimendi.
17: Gavi.
18: Rodrigo.
19: Alex Baena.
20: Mikel Merino.
21: Delanteros, Oyarzabal.
22: Dani Olmo.
23: Nico Williams.
24: Jeremy Pino.
6: Ferran Torres.
25: Borja Iglesias.
26: Víctor Muñoz.
27: Lamine Yamal.
0: Bé, què us semblen els noms?
1: Bé, jo crec que de la llista 26, per mi, hi ha 24 que són indiscutibles, per allò de la meritocràcia. Jo l'entrada de la... que ha estat una mica, anava a dir, més que sorpresa, sí, una mica que la gent estava expectant a veure què passava, és en Pubilla i en Eric García. Els dos han entrat, i jo crec que més que merescudament, no per fer dos o tres bons mesos, sinó perquè han fet tots dos una grandíssima temporada, i per tant merescudament estan dintre de la llista. Han entrat per jugadors en aquelles posicions que han fet pitjor temporada i que venien comptant habitualment per De La Fuente, com per exemple Lenormand o Hausen, i per tant per mi és més que merescut. I jo, com més que parlar dels que es queden fora, prefereixo dels que han estat a dintre. Per mi, de la llista 26 només hi ha dos jugadors que potser no han completat una gran temporada i al final han pogut entrar, no? Un d'ells per relació de Fermín, i per tant, en certa manera, estava una miqueta com de suplent dels que en teoria havien d'entrar, i per tant finalment ha entrat com és Jeremy Pino. I després Baena, el jugador de l'Atlético de Madrid, que per mi no ha completat una gran temporada, però és un home de confiança i li dona moltes coses al mig del camp diferents, el que li donen altres jugadors, i al final ha entrat, i per mi no ha completat una gran temporada. La resta, lo lògic, ha entrat Joan García, més que merescudament. Una altra cosa és que pugui ser o no titular, però un porter que fa una gran temporada i guanya el trofeu Zamora, és estrany que entre tres porters no entri, i s'ha quedat fora Remiro, que no ha completat un gran any, tot i que l'ha acabat força bé, però ha entrat el porter de confiança de La Fuente, que és Unai, i després el millor porter de la Premier, si deien que Joan és el millor porter d'Espanya, de la Lliga Espanyola, David Raya, també català, és el millor porter de la Premier. Per tant, jo crec que tot molt lògic, per meritocràcia, i només un o dos noms que puguem tenir dubtes, però la resta tot molt lògic.
0: Albert, estàs d'acord?
28: D'acord amb el que diu el Capel. El gran dubte estava a la porteria, no? Amb si finalment apostaria per Joan García i deixaria fora a Remiro, no? Que era una de les decisions segurament més dures que havia de prendre Luis de la Fuente. I després, de la resta de noms, com diu el Capel, estem gairebé d'acord amb tots. Jeremy Pino, jo no sé quina temporada ha fet a Anglaterra, però està clar que si Fermín hagués estat disponible hagués passat per davant d'ell. Pel que fa als defenses, Pubill i Eric García evidentment han fet molta millor temporada que Hausen i Lenormand, que serien els altres dos noms que haguessin pogut entrar a la línia defensiva. A mi pot ser l'únic nom que em genera dubtes pel seu estat físic, perquè porta tota la temporada una mica així i així, és Nico Williams, però està clar que si Nico està bé, és un jugador que ha d'estar a la selecció espanyola. Com Nico, uns quants arribaran justets al Mundial, però Luis de la Fuente ha dit que ell confia que estaran tots disponibles, fins i tot per al debut amb Cabo Verde. I l'altra, diguem, notícia d'aquesta convocatòria és que no hi ha per primera vegada cap jugador del Real Madrid a la llista de 26, que això també crec que al Real Madrid li hauria de fer reflexionar si la seva política esportiva va acord amb la seva història i els seus valors. Sí que és veritat que aquest estiu van fitxar Hausen i Carreras, que segurament van pensar que eren dos jugadors que podrien tenir nivell per anar a la selecció, però ha arribat l'hora de la veritat i cap jugador del Real Madrid està a la convocatòria d'una selecció espanyola per un Mundial, que em sembla...
0: És bèstia,
28: molt bèstia, sí.
1: I Albert, sobretot, vull puntualitzar una cosa, que dic pels últims comentaris a les últimes dues hores que he vist, a qui ha de fer reflexions això és el Real Madrid, no pas el seleccionador.
28: No, perquè evidentment, referia al Real Madrid.
1: Clar, clar, per això et dic que estic absolutament...
0: Seleccionador, per això.
1: Evidentment, jo estic absolutament d'acord amb l'Albert, és a dir, qui ha de fer-se una reflexió profunda és el Real Madrid. El Barça han anat 8, que podien haver estat 9 perfectament si hagués anat Fermín, que estava allà, i fins i tot jugadors que han fet una gran temporada com Gerard Martín, ara Casado, per exemple, l'any passat hi anava, no hi va, perquè evidentment ha jugat poquet, però el Barça juga habitualment amb 8, 9, 10 jugadors nacionals, seleccionables, i per tant és lògic que hi vagin molts. I clar, el Real Madrid, el que deia l'Albert, fixa't a Hausen, va començar bé la temporada, però des del novembre la resta de temporada és lamentable, i per tant és normal que no hi vagi. Carvajal, que hagués anat en condicions normals i hagués tingut un bon any, ha estat tot l'any lesionat i en el tram final no ha comptat ni pel seu entrenador, i Carreras no ha sortit bé, entre d'altres coses, per exemple, Valde, o mira, no parlem de Valde perquè Valde ha fet una mala temporada, no, Romero, de l'Espanyol, lateral esquerre, que ha fet una grandíssima temporada, es queda fora i ha fet millor temporada que Carreras, perquè els dos laterals esquerre que té Espanya, que són Cucurella i Grimaldo, estan per davant de la resta. Per tant, el Madrid s'ha de fer reflexionar que no pot tenir només dos o tres jugadors seleccionables i, a més, que no siguin els jugadors claus del seu equip.
0: És que el Madrid, la seva política esportiva és una altra.
1: Per això dic, ja està. Per això dic.
28: No, i que l'èxit, entre cometes, del Barça dins de les convocatòries, les últimes de la selecció espanyola, és l'aposta descarada que fa pel planter. O sigui, dels 8 jugadors del Barça que van a al Mundial, més de la meitat són jugadors que han sortit del planter. I això, evidentment, té a veure amb l'aposta que fa el Barça pels jugadors de la casa.
1: I d'altres que no són del Barça, que són del planter del Barça, els dos altres, Esquerra, Cucurella, Grimaldo, el mateix... O sigui, clar, hi ha jugadors que han passat per la cantera del Barça també, tot i que ara estiguin en d'altres equips.
0: Jordi, com ho veus?
2: Molt bé, és fantàstic.
0: T'encanta la selecció.
2: M'encanta. Tenen una setmana al Madrid per reflexionar, ara que tenen...
0: El racó de pensar, o què?
2: Sí, té una setmana per enviar aquest al senyor Florentino i a l'altre senyor al
1: Riquelme
2: per reflexionar, que no reflexionaran, però bueno, cadascú ja veuràs, no presentaran res, però cadascú dirà, tinc dos fitxatges i portaran dos estrangers o tres d'aquests que es tornaran d'una manera, i tota molts partits d'aquesta temporada han jugat 11 no sé,
1: estrangers,
2: molts partits.
0: M'he ennuegat quan has dit això d'una setmana de reflexió, Jordi.
2: Tenen una setmana per pensar-s'ho.
1: Sí.
0: Quins temps per Florentino, eh? Ara que té eleccions convocades,
2: no,
0: ara en parlarem.
1: Sí, però de totes maneres, per exemple, la política del Florentino sempre ha estat la mateixa. És a dir, quan parlem de canteres, ja. És a dir, hi ha canteres a Espanya, jo no dic que siguin igual que les del Barça, però molt potents. Per exemple, el Madrid té una cantera potentíssima, l'Espanyol té una cantera potentíssima, el Villarreal, és a dir, la Real Societat, l'Atlético, és a dir, a Espanya una cantera molt potent. El tema està en l'aposta. I el Barça, tradicionalment, els últims anys, a vegades per necessitat, i a vegades, evidentment, perquè venen fornades, que ja veus que estan preparades, ha posat per la cantera. I el Madrid, per exemple, tu veus, la gran majoria d'equips tenen jugadors que han sortit de la cantera del Real Madrid i que són jugadors molt competents. El problema és que tu no apostes. I l'aposta de Florentino, tant la seva primera etapa com a la segona, és fer fitxatges de renom i tenir 11 cromos.
28: Bueno, però recorda los Zidanes i Pavones.
1: Correcte.
28: En teoria era grans estrelles combinades amb jugadors de la cantera.
1: Sí, però què va fer amb el Raúl, Casillas i companyia, que eren els canteres de la primera època? Se'ls va acabar carregant i de mala manera.
28: No, és que no té ni de la casa, diguem, els suplents o la segona línia, saps, de futbolistes. Fixa't que jo segurament si m'hagués hagut d'emportar un jugador del Madrid a la selecció potser que hagués sigut Gonzalo.
1: Per exemple.
28: I és un jugador del planter pel que han apostat, que ha donat rendiment, el que passa que, clar, quan està Mbappé, Gonzalo no juga. És així?
1: No, i que ja s'està parlant fins i tot de quin preu se li pot treure si el vens a la Premier, no? És a dir, però és que fins i tot l'afició del Real Madrid ja està mirant a veure com fer caixa amb un jugador per treure calés i fitxar un altre.
28: I és que el jugador segurament es planteja marxar perquè veu que no té oportunitats. Al Barça, més o menys, saben que evidentment hi ha de tot i també hi ha jugadors de la cantera del Barça que acaben marxant perquè no tenen minuts. O sigui, si marxa Casado aquest any no ens estanyarà ningú.
1: O Valde, entre
28: però hi ha molts jugadors que oportunitats tenen i al Madrid això és molt difícil.
1: Sí.
0: Bé, ja ens preparem pel Mundial, eh? L'11 de juny comença aquest Mundial, que jugarà a tres països diferents. Primer partit serà en Mèxic, entre Mèxic i Sud-àfrica. Quines opcions té Espanya? Quins són els favorits? Què penseu, Jordi?
2: Els favorits... Em sembla que aquest any, aquest Mundial, hi ha diversos favorits. Normalment, des d'entrada, no? Espanya és favorita. Brasil i Argentina estan aquí. França, Portugal...
0: Hi ha tenim un equip
2: seleccions.
0: Guanyador? Diríeu que tenim un equip guanyador?
1: Mira, jo repassava la llista avui, no sé si l'Albert estarà amb mi o no, és a dir, per mi Espanya té la millor porteria de totes les seleccions, és a dir, jo no veig una selecció que tingui millor porter la Premier, millor porter la Lliga, I a més Unai Simón, que sí, segurament serà el titular, ja, i fins i tot es queda fora Reviro. Ja, però el que dic és que l'Espanya pot estar tranquil·líssim a la porteria. No, hi ha seleccions molt potents i que tenen porters, bueno, mediocres. I no hi ha cap selecció que tingui el mig del camp que Espanya. És a dir, no hi ha cap selecció que tingui, és a dir, el jugador al mig del camp 5 o 6 d'Espanya, els Gavi, o sigui, seria titular a qualsevol selecció del món. És a dir, Espanya té 7-8 migcampistes, tret per mi, per la temporada que ha fet, no perquè no tingui la qualitat de Baena, la resta de migcampistes són top, top, top. És a dir, és la millor selecció respecte al mig del camp. I després, la defensa i la davantera són molt potents, tot i no ser les millors. Entre altres coses, perquè tens el millor jugador del món, que és la Mina, davant, i d'altres jugadors com Oyarza, tens opcions i tens una molt bona defensa. Tot i que, insisteixo, en aquestes dues línies no són la millor. Tu mires l'atac de França i és que fa por. O sigui, l'atac de França té 5, 6, 7 jugadors d'un nivell absolutament extraordinari. Yeah. I per mi, respecte al favoritisme, jo també obro el ventall. Un Mundial va com va, hi ha 5, 6 seleccions que tenen opcions. Per mi Espanya està entre les dues o tres que són de l'escalafó superior, de les màximes favorites, sí, en França.
0: A semis arribem, segur?
1: Bueno, és que depèn dels encreuaments que pugui tocar, perquè moltes vegades...
0: Mullats.
1: No, per mi les dues grans favorites per mi, les millors seleccions per mi són França i Espanya, mirant per noms, per línies. Després vindran Argentina i Brasil, que són molt potents, i després Portugal, Anglaterra té molt bon equip, i hi ha Alemanya, és a dir, hi ha diverses seleccions que estan en aquell escalafó que si els hi surt una bona competició poden guanyar, per què no? Mm. Per tant, hi ha, ara, per mi, les dues grans favorites, per mi, són França i Espanya.
28: Sí, Espanya té la base de l'equip que va guanyar l'Eurocopa, a més, fent una gran Eurocopa en la que va guanyar a les millors seleccions, vull dir, no és una Eurocopa que la va guanyar fàcil, sinó que va eliminar Alemanya, Anglaterra i França, o sigui, està clar. Amb jugadors que tenen 2 anys més d'experiència, perquè hi havia jugadors molt joves en aquella selecció, i amb el mateix estil, i la mà de la Fuente, que jo crec que és un gran gestor d'aquest tipus de competicions. I després, pel que fa als favorits, jo estic d'acord. Per mi, França, en quant a noms, és la gran favorita. El que passa que si es traslladen a la selecció francesa els merders que hi ha al Madrid, dels egos, de tal, d'allò, perquè sí que és veritat que és un vestidor amb monstres molt grans allà dins, si són capaços de gestionar-ho. El mateix amb Brasil, que també té molts jugadors de renom. I jo, per mi, també hi ha una selecció que m'agrada molt quan l'he vist jugar, que és Colòmbia, que crec que també té molt bons futbolistes i que pot ser, per mi, la sorpresa del Mundial.
1: O el Marroc també té molt bons jugadors, també, sí. Però bueno, ja, per mi ja està en una escalafó inferior.
0: El Marroc ja va fer un bon paper, no?
1: Va arribar a semifinals, va dir a l'Espanya, sí. L'Espanya de Luis Enrique, i sí,
0: a veure.
1: O sigui, ja no seria una sorpresa, però jo ja els poso... Per mi sí que seria una sorpresa si qualsevol d'aquestes pogués guanyar un Mundial. Puc arribar a quarts i fins i tot, depèn dels creuaments que puguin tenir, plantar-se a semifinals, però no veig a cap d'aquestes finalista.
0: Bé. El Barça femení ja té la quarta Champions de la seva història. Després de golejar l'Olímpic de Lió a Oslo, i ho va celebrar ahir amb una festa de traca i mocador. Una festa al llarg de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona que va congregar milers de persones, campiones rotundes, oi, Jordi?
2: Gallina de Piero.
0: Gallina de Piero.
2: Com li deia el jefe. Sí, això és impressionant. Mira, el partit, jo, els del femení, no sé què passa, els veig sencers. Des de que no faig allò de... M'espero 5 minutets, aviam si...
0: Que els partits els veus sencers.
2: Ah, veig sencers. Confiança total.
0: No, tu i 700.000... No, què? 700.000, més encara. 691.000 espectadors de mitjana a TV3, un més un 35% de share, i 1.157.000 espectadors a Televisió Espanyola van seguir
2: llàstima
0: el partit.
2: Llàstima que van enviar el partit a jugar una mica apartat, no? Perquè, i petit, el camp, un camp
28: realment. Lo de la UEFA és tremendo.
0: És un 50% del share,
2: No té sentit enviar a jugar a Noruega el partit, però
0: un
2: bueno.
0: Un 50% del share. Després diuen que no interessa el futbol femení.
1: Un cap de setmana, aquell mateix dia, 2-3 hores després, hi va haver una jornada unificada on hi havia equips que s'hi jugaven la vida, hi havia la Final Four de bàsquet, està també ara mateix, bueno, el Giro, sí, hi ha molta cosa a nivell esportiu, però evidentment...
28: Moltes festes majors a molts pobles, també, o molt fires i coses, i platja i bon temps, i cap de setmana llarg per molta gent.
0: Què vols dir, que per això va fer millor share? No, veia la tele?
28: No, em refereixo que són coses que jo crec que li poden restar, perquè si te'n vas de cap de setmana potser no estàs pendent de la tele.
0: Totalment.
1: L'horari per mi està molt bé, veus? Igual que per mi no van encertar la seu. El fet que es disputi a les 6 de la tarda està molt bé. La seu Oslo està molt bé, el camp estava molt bé, tot molt ben organitzat. Capel,
28: no, no pots enviar una final de la Champions.
1: No, però Oslo no, és el que estic. I més, quan tu vens dels últims dos o tres anys...
28: Un país mal comunicat...
1: A Turí, a Lisboa, a Bilbao, amb camps grans, 50.000 espectadors, és a dir, tot més proper del que són les grans potències. Podries haver enviat a Wembley. Clar, és que hi ha molts llocs on pots anar a enviar, no? Enviar-ho a Oslo, clar, les jugadores noruegues, tant de la Barça com de l'Olímpic de Lió, et deien, bueno, clar, però és que aquí serà molt important pel país, i és veritat que a Noruega el futbol femení, hòstia, és important, eh?, a nivell de selecció i a nivell... I també a vegades dius, mira, aquests països, però clar, per mi, com deia l'Aitana, i té raó, és un pas enrere després que els últims 3-4 anys s'hagi portat, insisteixo, a Bilbao, a Turí, a Lisboa, clar, clar, camps molt grans, 40-50.000 espectadors, clar. Portar un camp amb 28.000 a Oslo, per les aficions, que costava molt, quan ja sabies que cap dels equips, diguéssim, que estan més a prop, s'anaven a classificar. El que hagués tocat més a prop seria el Bayern, però la resta estan lluny. Jo hagués portat, potser, algun camp de la Premier, hagués portat jo, no?, aquest any.
0: Bueno, per l'any que ve. No sé, a veure si l'any que ve...
1: Veurem. No, és, ja està, assignat. Se'n va a Varsovia, a Polònia, a Varsovia. El camp és molt gran, és el de l'Eurocopa, eh? És un camp gran, també cobert, però clar, te'n vas a Varsovia. Sí, no és precisament... Però bueno, per l'Eva Pajor, és ja... Doncs, la pobreta portava 5 sense guanyar i per fi ha guanyat una, doncs mira, pots repetir l'imminent.
0: No, i està bé posar en valor, a la figura del Barça, Alexia Putellas. Justament ahir a la celebració feia un crit per posar al seu lloc el que han aconseguit les blaugranes.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals... És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Quédate. Li cridaven, eh?
1: El gran dubte, tot i que pinta...
0: Pinta què?
1: No, pinta, que, va, no? Pinta que marxa.
28: Sí.
0: I ja sabem on?
28: Anglaterra, diuen, no?
1: Diuen, però jo, les últimes hores... Clar, ella jo crec que ja mira amb l'edat que té, amb 32 anys.
0: Anglaterra,
1: a part, evidentment,
0: la
1: Premier seria... Sí, el que passa és que després també hi ha opcions a nivell comercial, ella, que és imatge de Nike, o Estats Units, o Mèxic, i anar allà... El
28: passa que marxar allà és deixar de competir, pràcticament.
1: Clar, per això mateix.
0: A Londres?
1: Jo no sé.
0: A
1: Londres podria
28: Londres
1: ser...
28: és el que sona més fort.
1: Sí.
2: Podria ser una carta amagada del Riquelme? No.
1: No. Alexia, no, Alexia sí que no marxaria al Real Madrid. Perquè jo que l'estan intentant convèncer perquè es mantingui un any més. O sigui, ella acaba de contractar i té un mes un acordat entre el Barça i ella. Jo crec que no la convenceran, jo crec que ja des de fa un temps ha pres la decisió, però l'estan intentant convèncer perquè es quedi un any més i després marxi. I perquè ajudi una miqueta, 32, i perquè ajudi una miqueta també a les jugadores de la base, com la Clara Serra Jordi, jugadores que estan pujant del filial un any més, no sé si l'han fet dubtar o no. Però jo crec que no, eh? Però en tot cas haurà d'esperar la seva decisió i que la
28: comitia. Jo tinc la sensació que aviat anunciarà que marxi.
1: Sí, home, sí. És que no pot, que li queden dos partits de Lliga que els disputarà aquesta mateixa setmana, i ha d'anunciar-ho, i evidentment jo crec que es farà un comiat. De totes maneres, que clar, diria que el darrer partit a casa és aquest dimecres, després queda un altre, però és aquest. La Real, que per cert és l'únic equip que li ha guanyat el Barça aquesta temporada.
28: Sí.
1: Van perdre 1-0 en Lliga. Però dic que jo crec que el seu seria anunciar-ho. A mi el que m'estranya és que no l'anunciï abans. Jo pensava que ho anunciaria al final de la Champions.
0: Per fer la festa aquesta setmana.
1: Ah, correcte, i que ahir, per exemple... Allò, el bany de masses, no?
28: Jo crec que ella no va voler emportar-se tot el protagonisme d'una celebració d'una Lliga de Campions.
1: Sí, però Albert, estem parlant... O sigui, ja guanyat l'altre dia...
0: És que mai
1: estem
0: és bon moment,
1: mita,
0: o sigui, mai és bon moment per dir que marxes.
1: Pensa que si marca un gol, per exemple, només li quedarà per sobre a Messi com a màxima golejadora de la història del club.
0: Que
1: és a dir, està a un de superar tothom i només li quedarà Messi, que és inabastable. És la que més títols en té. Totes les temporades. Estem parlant d'un mite. Llavors, clar, a mi que ho anunciï com... No mig d'amagat, no? Perquè no doni aquesta opció a la gent... Ja no dic que pugui fer juntament amb la Porta una roda de premsa, però no, un acte en el que tot el barcelonisme pugui acomiadar-se en ple, jo crec, personalment...
28: Queden dos dies per l'últim partit a casa.
1: Correcte, per això dic jo.
28: A partir d'aquí...
1: Que en 48 hores hauria d'anunciar-ho.
28: Ja em refereixo això, que...
0: Sí,
28: que
1: si ha de marxar, que ho anunci.
28: Que si marxa, jo crec que et donarà opció que la gent es pugui acomiadar d'ella en l'últim partit d'ella a casa...
0: Tant, eh?
28: que li faci, que li facin un homenatge i que es pugui acomiadar sense ser la protagonista en la celebració d'una Champions, que és una cosa aconseguida per tot l'equip.
0: Ja, això ja està, ja està fet.
28: Exacte. Llavors, a partir d'aquí...
0: Però queden dia i mig, eh?
1: L'Albert està dient que en 48 hores s'haurà de fer un anunci.
0: I la festa per quan?
1: No, la festa, no, la dimecres. Festa,
28: dimecres jugarà a casa.
0: Donarà temps
1: home,
0: de fer...
1: Clar, dimecres, sí. I sobretot és que omplin...
28: Estic segur que el club...
1: El Johan Cruyff.
28: Si hi ha alguna cosa, també està informat. I perquè tant. El club és el primer que sap si algú de la entitat d'Alexia Putellas marxa o no, perquè serà el primer interessat en fer-li l'homenatge que es mereix.
1: Clar.
0: Clar.
1: I bé. També dic, no dramatitzem, eh?
2: No.
1: Vull dir que el tema és que...
0: No, ahir s'emocionava, eh? Quan li deien quédate.
1: Sí, però el que dic és que jo crec... A mi, per exemple, em passa amb el Barça que amb el femení em passa com amb l'handbol. Jo crec que, igual que altres seccions com el bàsquet o altres, que jo crec que les coses no es, últimament no es fan bé des de fa uns quants anys, jo crec que el femení i l'handbol treballen molt bé. Molt bé. Ja van pensant en qui serà el substitut o substituta de qui vagi marxant, es treballa molt bé la cantera... Pensa que el femení al final són 4 o 5 partits importants i potents l'any, tot i que evidentment competeixes tota la temporada, i ja saben quines jugadores del filar anem pujant, és a dir, han anat marxant jugadores i continuaran marxant jugadores, però vindran d'altres que segurament mantindran el nivell, igual que l'handbol. I jo crec que ara parlarà molta gent, és que si se'n va l'Alexia, té 32, i tot i que era titular, és que venen amb una força de baix, la Serra Jordi i companyia...
28: La llàstima és que, diguem, que no pugui acabar la seva carrera esportiva al Barça i retirar-se després de tota la seva carrera esportiva al Barça.
1: Sí, però Albert, és que paga molta pasta.
28: Sí, sí, clar, aquest és el tema, que ara per molts jugadors l'últim contracte és molt important.
0: Òbviament.
28: I això, aquí, jo crec que la política és correcta de no pagar aquí una burrada als jugadors que tenen edats més altes i per això, doncs, ja ve Aràbia Saudí, Estats Units, no sé què, i és normal que ells han de mirar per ell i jo crec que si acaba marxant és el moment ideal.
1: Sí, clar,
28: després de guanyar-ho tot, se'n va a la cresta de l'ola. O sigui, se'n va en un moment guanyador i no en un moment perdedor.
1: I Albert, hem de pensar que, per exemple, quan parlem de l'equip masculí de futbol, Íñigo Martínez se'n va guanyar molta pasta a l'Aràbia, però igual estava un contracte aquí de 8 milions. És a dir, Alexia, tot i que hagi guanyat i sigui juntament amb Aitana la millor pagada de la plantilla, igual t'estic parlant de 1.200.000 a l'any, clar, ofereixen un contracte de 2 milions per dos... No, el que dic és que al final...
0: És que cobra
1: final,
0: poquíssim. Si pots... És que ha fet el 50% del share. És que cobra poquíssim.
1: Sí, però no ens enganyem que... Sí, però el que dic és que el boom del futbol femení és l'últim lustro. És a dir, estem parlant dels últims 5 o 6 anys.
0: Jo
1: el que dic és que té 32
0: abismal.
1: I ella ha començat a guanyar calés els seus últims anys.
0: Clar.
1: És a dir, segurament ara, de tot això, les que es beneficiaran seran la Serra Jordi i companyia, que ara en tenen 18,
0: si
1: i començaran a cobrar uns contractes d'acord al que pugui ingressar el club. Per exemple, el club ara mateix, per aquesta final...
0: Però és que escolta'm ingressat... una cosa, tenen 4 Champions i quantes hem vist en directe?
1: No, però el que dic és que al final...
0: És que és molt fort, eh? És que és aquesta la primera que jo veig en directe,
1: sí,
0: de final de la Champions.
1: De què? De fer-les?
0: Quantes hem fet?
1: Totes. Sí. Des del 19, des que van arribar a Budapest. Però el que dic és que el boom del futbol femení arriba precisament... Clar, l'Olympique de Lió tenia 8 Champions. I aquesta era la 12a final. Però l'Olympique de Lió reinava el 2010, 11, 12, 13, quan encara no hi havia el boom, com el Wolfsburg de Tor. Llavors, el boom arriba precisament... acompanyat del Barça en totes dues coses que tenen molt a veure, i les jugadores comencen a cobrar diners de veritat els últims 4 o 5 anys. Per això dic jo que, per exemple, a Alexia ja li agafen 26 o 27, a Aitana una mica més jove amb 22, però, per exemple, moltes de les cracs les agafa ja amb una certa edat. Mm. Per tant, jo entenc que moltes d'elles, ara amb 31 o 32, vulguin agafar un últim contracte perquè han d'aprofitar això ara. Per tant, és absolutament comprensible.
0: Correcte.
1: Que vulguin agafar abans de... I ara, el que han fet i el camí que han obert és importantíssim per totes les que venen darrere.
0: Sí,
1: insisteixo, per la Serra Jordi i companyia, per les Vicky, etc, que amb 18, 19, 20 anys començaran a tenir contractes en condicions perquè ja generen això.
0: Correcte.
1: Estem parlant ara d'omplir camp nous, etc. Però, escolta,
0: sí.
1: fa 7 o 8 anys anaven al mini, que llavors existia... I anaven 4.000, a veure.
0: Però perquè tampoc sortien tant a la tele.
1: Clar,
0: és que això ha sigut per
1: sí,
0: les dues bandes,
1: però això té un debat
0: creixent.
1: Molt més gran que podem fundir
0: sí,
1: un programa que també
0: ja
1: parlem del futbol femení.
0: L'ou o la gallina.
1: Del futbol femení, però jo, a mi m'agrada parlar d'esport femení.
0: Clar.
1: És a dir, ara, per exemple, tu parles amb la majoria d'esports que porten molts anys aquí dalt femení i estan com una mica picades també amb el tema del futbol, perquè diuen, hòstia, portem picant pedra aquí 10, 15, 20, 25, 30 anys, les guerreres de l'handbol, dic aquí a Espanya, amb el bàsquet, quan ha estat tot, igual, i encara continuen estant en unes condicions absolutament lamentables, totalment. I ja, per exemple, arriba el futbol, que només porten 5 anys de boom, i ja tenen contactes de milió i pico.
0: Bueno, perquè hem començat per aquí, no, ha de venir tota la resta.
1: No, perquè ho creen, és a dir, el Barça femení ara mateix, per exemple, en aquesta Champions, hauran fet guanyar al club 5 milions d'euros, 5 dels quals
0: sí, però
1: només
0: quan,
1: dos
0: quan
1: són de la UEFA.
0: Quan guanyaven les altres Champions, és veritat que aquest és un altre meló i l'obrirem un altre dia, si cal, però quan guanyaven les altres Champions tampoc teníem tant seguiment perquè tampoc els mitjans informaven setmanalment o diàriament, el telediari no sortien
28: però,
0: tant.
28: Company, no, però
0: és que són dos
28: sí,
0: fenòmens que van... Jo la final sí, però la resta de la temporada sabien poca cosa. Vull dir, és un fenomen doble. D'una banda elles van guanyant, però també els mitjans que de vegades hi donen més minuts.
1: Samantha, això és igual que quan es parla de la cantera del Barça i el soci del Barça, que és la cantera i tal. I el filial vas a un estadi que té per 5.500 espectadors i van 1.200 a veure els partits. Sí. El femení, quan ve un partit gran, van al Camp Nou i l'omplen. Però durant tota la temporada, la mitjana d'assistència són 3.500 per un camp que ni tan sols omplen. Mm. Vull dir que al final el Barça, el masculí, final, omplen bueno, cada partit amb 60.000.
28: Segurament el debat al final és que els recursos que s'hi destinen també és una mica en funció del que genera.
0: Sí,
28: que molts pensem que això no hauria de ser així.
0: Però és que a vegades genera perquè estàs més minuts als mitjans. Però això ajuda a generar.
1: Però els mitjans hem de, diguéssim, hem d'ocupar-ho amb el futbol femení o amb tot l'esport femení.
0: Són fenòmens que retroalimenten, això és el que jo dic. Ja. És abans l'ou o la gallina? Bueno, depèn.
1: Sí, perquè dic que, per exemple, el Barça, insisteixo, ha guanyat... o sigui, el Barça, per exemple, quan comença a triomfar el 20-21, que em deien, és que Joan Laporta no creu en la secció, què tal? No, és a dir, el Barça fa 4 o 5 anys tenia un pressupost d'entre 12 i 13 milions d'euros per la secció, que, per cert, era l'única, a part de l'equip masculí, l'única que no era deficitària, el bàsquet, l'handbol, l'hoquei patins, l'única secció professional del Barça que no era deficitària era el femení. Tot el que ingressaven era perquè ho guanyaven. El pressupost ara, 4 anys després, ja no està en 12, 13, està en 21. I tot i així no pots mantenir a les jugadores. Per què? Perquè ha arribat una... Mira, la propietària de l'Olímpic de Lió, la Kang, que té el Washington... O sigui, comença a comprar equips, ha comprat el Washington, l'Olímpic de Lió, el London City, creació nova, i està pagant uns dinerals a les jugadores bestials. I està, diguéssim, comprant equips.
28: I està per tant,
1: està
28: invertint
1: amb el Barça.
28: Amb el Barça.
1: Vale? Llavors, clar, al final dius, això, per una part és, calerons i tal, i ja està bé que guanyi el Barça, que crea cantera, etc, i no passa aquí la típica nova rica que arriba i comença a comprar, però això també farà créixer, no sé si artificialment o no, ho veurem a la futur, fa créixer la competició i pagar millors sous.
28: I una última reflexió, això també hauria de fer reflexionar a Florentino Pérez.
1: Correcte, aquest sí que no hi creu. No han jugat ni un sol partit al Bernabéu. Ni un sol, ni un sol.
0: Si
1: no, per mi és d'una ceguera, una ceguera, insisteixo, i torno a insistir. El Barça aquest any, només amb la Champions, el femení ha guanyat 5 milions, els dos que paga la UEFA pels partits guanyats fins a arribar a la final, ojo, i els tres que ha pagat Nike, perquè el Barça, quan va firmar amb Nike a l'últim contracte, per arribar tant al masculí com al femení a finals de Champions i guanyar-les, hi havia un plus de 3 milions. Doncs d'aquests 3 milions, un d'ells va directament a les jugadores. És a dir, al final, el Barça ha guanyat, insisteixo, 5 milions aquesta temporada només amb la competició de la Champions, que pot arribar a ser rentable.
2: Però quan parlem del boom del Barça o tot el que vulguis, el Barça sí hi ha una aposta clara pel futbol femení des de fa temps, des de fa molt de temps, des de el Rossell i companyia.
1: 10-15 anys amb el Llorenç.
2: Des del Rossell, sí, va començar el Bartomeu, tot, i la porta ho ha mantingut, i està bé. Però tu vas a la Lliga Espanyola, hi ha una aposta, no? Hi ha una aposta per tenir un equip femení. Pues perquè, pues no sé per què, perquè hi ha una lliga i tens que tenir un equip i el tens. Però espectadors, per exemple, al Madrid, al Real Madrid, espectadors al camp, els últims fase decisiva de Champions, 15.000 espectadors. El Barça acumula 500.000 espectadors. No és el mateix, allà no interessa.
28: Bueno, perquè
2: vas a qualsevol camp i hi ha 2.000 persones.
1: Ni fas aposta ni tens equip guanyador perquè pugui mirar. Per mi un dels grans encerts del Barça durant tots aquests anys és que ha creat una afició pròpia del futbol femení. Per mi és la clau.
28: Obres del Camp Nou i entrades a 5 euros.
1: Correcte, és a dir, jo tinc moltes amigues que no els agradava ni els agradava el futbol.
0: Totalment, jo també les
1: i me les he trobat a Oslo i a tot arreu, i van als camps i els segueixen. És a dir, per mi la clau és que, tot i que, per exemple, els socis van a veure partits i molts van amb els seus fills i filles, perquè a més veure el femení
0: és molt diferent, l'ambient.
1: És molt més plaent, perquè l'ambient és magnífic. De fet, la fan sou a Oslo, la compartien els dos equips, imagina, perquè és un altre tipus d'ambient absolutament diferent al masculí, i per mi la clau és que han creat una pròpia afició, que són del Barça, però sobretot són del femení del Barça, i segurament no van al masculí, a part de per la quantitat del preu d'una entrada, però no hi van, però el femení hi van. Per tant, han creat una afició pròpia, com té la del bàsquet o com té la de l'handbol. I això, per mi, és la gran clau.
0: Sí.
1: I a Oslo, escolta, de samarretes de gent d'allà, del Barça, quan... Per exemple, a l'Olímpic de Lió hi havia la Hellerberg, que és noruega, i a més allà és una institució... Hi havia molta més gent del Barça, tot i que aquí estigués la Hansen, no? Per què? Perquè és que està creant una afició a tot el món bestial.
0: Vau sentir cantar Quica Nazaret?
28: Sí.
5: Hey boy, un campeón!
7: Otro talento de Quica, ¿eh?
0: Canta bé, eh?
1: Va sortir en el confessionari de Rosalía al concert que va fer a Lisboa. Clar, és que la dimensió que et dona a jugar també al Barça, aquí, que no és ni titular, té una simpatia bestial, i clar, fixa-t'hi, va sortir fins i tot a Lisboa amb el concert de la Rosalía.
0: Sí.
1: Portugal també és una institució. Sí, això parlem de promocionar tot aquest tipus de coses. Tot això ajuda.
0: Bé, després d'una darrera jornada a la Lliga Masculina d'Infart, ja es coneixen els equips que baixen a segona. Seran el Girona, el Mallorca i el Real Oviedo. Els gironins no van poder passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. La victòria del Mallorca contra l'Oviedo tampoc va servir de res. En fi, Girona, quina pena. No, Albert?
28: És que és increïble. Lo del Girona, que en 3 anys hagi passat d'estar classificat per la Champions... a baixar a segona...
0: Bueno, mira l'Espanyol, eh? Que...
28: Bueno, però l'Espanyol...
0: Ha anat un pèl.
28: Sí, però l'Espanyol més o menys ha fet la temporada que més o menys s'esperava.
0: Home, no, la segona volta, després del Nadal, no esperava.
1: Ha acabat on més o menys s'esperava.
0: Ha acabat. Els dos últims partits.
1: Capaç que el recorregut ha estat raro. Però ha acabat on s'esperava.
2: Fet la mitjana és el que corresponia.
28: El de la segona volta no és normal, però és que el de la primera tampoc. Llavors, em refereixo al Girona, que és increïble, vull dir que semblava que era un club que estava en creixement, que s'estaven fent les coses bé, amb un grup a darrere tan important com és el del City, i la mala planificació esportiva que hi ha hagut en els últims anys, mala sort, i jo l'altre dia, mira, la setmana passada vaig estar entrevistant a la Dai Benítez, l'entrenador de l'Europa, que estava al Girona dels últims anys, i jo li deia, aquest equip em recorda el de l'any 2019 que baixa a Eusebio, que és un equip que tota la temporada havia estat més o menys tranquil, però es va complicar la vida de les últimes jornades i va acabar baixant. I és així. I ell em deia, la diferència és que llavors érem 4 matats i ara tenen molt bon equip. Llavors, no sé exactament què és el que ha passat allà dins i què passarà amb Mitchell, però és un cop molt dur, eh?
0: Esteu d'acord que té molt bon equip?
2: Sí, no, i per mi estaven... Tota la lliga, menys els últims 5 jornades, semblava que estaven més que tranquils i jugaven bé a futbol. No amb el resultat, potser no han tret algun partit que el tenien quasi assegurat, no? Perdut al final, però que acabi baixant és una... Sí, és una llàstima. I no sé, hi havia... Home, mires al damunt que tenien i dius, ostres, si se salva el Chilalabés, el otro, el de más allá, ostres, que no juguen ni la meitat que tu, sembla... Mira.
1: Jo, a mi em passa, parlàvem ara fa un moment de tema bombolles, quan parlàvem del futbol femení o del Barça, que per mi el gran mèrit és haver fet una afició pròpia, i sobretot el gran mèrit, i el que han d'anar més en compte en el futur és de continuar pujant tot això perquè no es quedi en bombolla i que sigui una cosa ja estable,
0: que no
1: i que d'aquí 15 o 20 anys continuem parlant d'això, que no es quedi en una etapa de 5-6 anys, i per mi el Girona encara ha de decidir què vol ser de gran. El Girona és un equip que tota la vida, o sigui, parlant de l'Espanyol, l'Espanyol és un equip de primera... amb parèntesis a segona, però és un equip dels de sempre, com el València, el Sevilla, no? El Girona no, és un equip sempre de tercera o quarta categoria. O sigui, llavors, el Girona ha de decidir si vol ser un Villarreal de la vida, un equip que en teoria no era res, però ja amb la trajectòria que porta els 20 anys ja podem dir que és un equip assentat en futur, això sí, amb un propietari darrere, amb una pasta bestial que ha invertit, però que està treballant molt bé la cantera, és a dir, que han fet les coses bé, tot i que els diners que venen de darrere són diners allà, d'un propietari que ha invertit i ha dit...
0: Però bueno, ha fet un
1: que ha fet un projecte sòlid i ben fet i sense pressa. O sigui, des de la base.
28: I des de fa uns anys ja.
1: Correcte, per això mateix, des de la base. Fixa't que ja no és només comprar jugadors amb diners, sinó crear des de la cantera una base perquè surtin jugadors, és a dir, treballar molt bé.
0: I tu dius que al Girona li falta aquesta ambició.
1: Ha de decidir què vol ser de gran. És a dir, fins ara... Com parlava d'Eusebio, van baixar, després van tornar a pujar, van consolidar projecte, van arribar a Champions per tornar a baixar, és a dir,
0: però encara s'ha de decidir, perquè
1: no, el tema no és diners, és a dir, hi ha la inversió del grup City darrere, no és la única, un projecte de creure's i també d'afició, és a dir, el tema està en que han de veure què fan amb l'estadi, amb aquell estadi no van enlloc, és a dir, o fan un estadi no, però el que vull dir és que han d'acabar de decidir quin projecte volen ser. Si volen ser un equip que estigui a primera sempre o pràcticament sempre, o un projecte que no acabi d'arrencar, és que jo encara
0: no
1: tinc clar...
0: Que no sigui extraordinari esta primera, no?
1: És que, o sigui, jo no acabo de...
28: És que tenint el grup...
1: No, dic el propi club, però també has de convèncer l'afició. A mi, jo crec que li falten els ciments encara, a nivell de ciutat, d'afició, etc. Li falten els ciments per ser quelcom més potent.
2: No, que el camp està ple sempre, no? I l'afició sembla que està a tope.
1: Ara a primera,
2: el grup no sembla que... El grup del City no sembla que hagi...
1: En Champions ja a primera, eh? Jo he anat a partits de primera abans de la Champions,

0: Tampoc,
1: i també hi ha equips de Madrid, que això per exemple falta a Catalunya, que a Madrid, per exemple, la ciutat de Madrid té 4 o 5 equips que poden estar a primera divisió, si no estan 4, estan 3, si no 5, val? I sí que és veritat que segurament hi haurà molts seguidors, ja no he dit del Leganés que està segona, però del Getafe, o del Rayo no tant, perquè el Rayo és el de tota la vida, i per tant la gent del Rayo és del Rayo, no? Però dic, els Getafes i companyia...
0: El president del Getafe és del Madrid.
1: És del Madrid, però fixa-t'hi, quants anys no porta el Getafe... Estan a primera, lluitant a primera, amb petits parèntesis, és a dir, el Getafe està més proper ara a l'Espanyol que no passa al Girona. I això és el que dic jo, que ha d'acabar de decidir el Girona què vol ser i crear afició pròpia i que la gent sigui del Girona i no del Barça, però si el Girona està a primera, també sóc del Girona.
0: Jo crec que han desaprofitat una oportunitat històrica de fer aquest pas, perquè amb la temporada històrica que vam fer amb un tio com Mitchell compromès amb la ciutat, amb el país, amb el club, tenint el City darrere, tenint l'oportunitat de fer un salt endavant. I per mi, ja s'equivoquen, la temporada que van a Europa, els li desmunten mig equip. O sigui, de l'equip que es classifica per la Champions al que comença la següent temporada, la majoria dels jugadors importants marxen i s'equivoquen en gairebé tots els fitxatges que fan.
1: Per cert, és hora de treure una mica a tots aquells que deien lo bé que treballava el Girona i lo malament que treballaven d'altres, posant d'exemple el Barça, anys després, com per dir, bueno, potser tot no és mai ni blanc ni negre, perquè hi havia molta gent que donava lliçonetes, perquè moltes vegades encertes un any i sembla que siguis un megacrac, i això s'ha de mantenir en el temps. Al final el treball va a llarg termini, mig llarg termini, no només a curt.
2: Per cert, parlant de mantenir en el temps, la Junta Electoral del Real Madrid va anunciar ahir que la candidatura d'Enrique Riquelme queda aprovada, per tant hi haurà eleccions al Club Blanc per primera vegada en 20 anys.
0: No se'n deuen recordar de com es vota.
1: No, jo crec que no. Jo crec que no.
2: Jo em pregunto, estem d'acord, de les probabilitats de Riquelme són baixes?
3: Nul·les.
2: Nul·les, per què es presenta? Per què creieu que es presenta?
1: Per fer un nom pel futur, no?
3: Sí.
2: Jo pel, crec futur, que fan... pel futur del Real Madrid?
1: Ei, no, pel futur, per les següents.
2: Per acabar sent president?
1: Començar, perquè la gent el conegui, com segurament la primera vegada que es va presentar Víctor Font o anteriorment, és a dir, són gent que encara necessita... O sigui, quan ho va treure Florentino Pérez en roda de premsa, que no va dir el nom, però va parlar... Va dir aquell que habla... Va estar a punt de dir Panchito, però vamos, li va faltar poc... No, va estar a punt de dir-ho, eh? I ningú, pràcticament ningú, sabia ni a qui es referia ni sabia qui era aquest Enrique Elme, d'un tio que ha sortit a la revista, no?, a la portada de la revista Forbes. Però no es coneixia d'ell. Jo crec que ell necessita fer-se un nom per lluitar en el futur amb el que sigui el dufi que deixi Florentino Pérez quan ell decideixi que ja no està per
0: i sobretot coses. Jo crec que també perquè no pot deixar passar aquesta, diguem, revàlida que ha posat Florentino Pérez sobre la taula de, no, los que hablan tanto que se presenten, però ella deu dir, vale, pues jo aquí estoy. Evidentment té poques probabilitats i si algú tenia algun dubte, només cal mirar el que li ha costat aconseguir l'aval per poder presentar-se a les eleccions.
1: És que els bancs d'aquí, i parlem d'un tio multimilionari, els bancs d'aquí jo crec que han decidit no ens posem en contra de Florentino, i ha hagut d'anar a un banc andorrà perquè el pugui avalar.
0: Exacte, segur, llavors, segur. Si algú tenia dubtes del que li costarà, doncs això encara ho ha deixat més clar, i a nivell mediàtic estic convençut de que hem de veure com tracten aquesta campanya electoral en la que, en teoria, tu has de tractar per igual els dos candidats, i veurem què passa. També veurem quines són les cartes que amaga Enrique Riquelme per intentar plantar cara a Florentino.
2: Què vols dir, cartes que amaga?
0: Bueno, sabem que Florentino Pérez porta Mourinho, o s'espera que ho anunciï quan presenti la candidatura. Caldrà veure si Enrique Riquelme és capaç de presentar-se amb un entrenador, amb un director esportiu, amb algun fitxatge mediàtic o amb alguna estructura que pugui convèncer el madridisme perquè puguin treure-li vots a Florentino Pérez. Florentino Pérez, ja ho he vist, la primera campanya és el llegat de tot el que han aconseguit, però jo crec que ara el que s'està jugant no és el passat, és el futur. I tots hem vist un Florentino Pérez dèbil, envellit, desvariant...
2: Desubicat.
0: Sí.
2: Desubicat.
0: Jo, si fos soci del Madrid, no sé si a mi m'agradaria que Florentino Pérez en aquell estat continués sent el president del Madrid.
3: El que segur és que no faran ningú debat cara a cara per televisió. Això segur que no n'hi haurà.
1: És que pràcticament no dona temps a res.
3: Això és segur. És a dir,
1: els estatuts del Madrid estan muntats d'una certa manera que, a més, els va fer Florentino, aprovant-los, evidentment, l'Assemblea de Compromissaris, que li aprovaven tot, en el que segurament només 5, 6, 7 persones es podrien presentar a la presidència, no hi ha més que tinguin ni els diners ni els anys d'experiència, etc, etc, que es demana, que són 20 socis, anys de socis, no? Amb una, clar, haver d'avalar el que és un, que era un 10% del, sí, que és el pressupost,
0: gairebé 200 milions.
1: Clar, gairebé 200 milions, és a dir, una sèrie de condicions que pràcticament

0: És impossible que
1: és
0: ningú...
1: És que només li va faltar no? posar i s'ha de, se tiene que llamar Florentino Pérez, i Pérez.
0: I Pérez, correcte, no? I és molt i molt complicat. I jo crec que el que ha fet ara Enrique Riquelme és... com diuen allà els Madrid, marcar cartera, per dir-ho d'alguna manera, de cara al futur, de cara a les següents, de dir, jo estic capacitat, tinc els diners suficients, etc etc, i ja començo a marcar perfil de cara a les següents, perquè en aquestes és que pràcticament no té temps ni de presentar un projecte. Les eleccions que són el 7 de juny, no?
2: Sí, sí.
0: El...
2: Però i les següents? Ja? Cada quants anys fa?
0: Cada quatre.
3: Però d'aquí quatre es podia tornar a presentar el Florentino,
0: sí,
3: perquè
0: sí,
3: allà no hi ha límit.
0: Correcte, aquí a Can Barça hi ha límit, allà no.
2: I no pot ser una estratègia més empresarial dels seus negocis
3: clar,
2: que no de cara al Real Madrid.
3: És que de cara
0: jo,
3: al Real Madrid,
0: jo no ho veig,
3: No? El que no fa...
0: Bueno, si el que estan és perjudicant-lo. Sí. Ja li han tret la darrera setmana, la gent que anava amb ell en campanya, sí, varios han hagut de sortir perquè han començat a treure escàndols, amb la qual cosa, jo no sé, enfrontar-se a Florentino Pérez, així cara a cara, sortir a un ring, vinga, pim, pam, fora. Jo no sé si és bon negoci.
2: No,
0: Ell, ella no ho necessitava. Té 190 milions que puguin avalar-lo, que jo crec que no necessita gaire posicionar-se. Jo crec que és posicionar-se de cara a la carrera electoral del Madrid perquè era poc conegut. Però ell, diguéssim, dintre del món dels negocis ja era prou conegut i guanyava prou calés com per voler posicionar-se, crec jo,
3: I la campanya, si n'hi ha, si es fa o no, el que no serà és... Penso jo que al Riquelme no li interessarà ni anar per Florentino, ni matxacar, ni treure-li coses lletges a Florentino. Perquè, si
0: pot no, acabar perjudicat, també t'ho digues.
1: Un tio que ha estat involucrat en totes les trames i totes les operacions d'escàndols del país i mai ha estat acusat de res, pues de poca cosa li pots treure, em sembla.
0: Sí, sí.
1: Perquè em sembla que tothom que passa per la llotja del Bernabéu té...
2: Sí. El que és curiós, normalment les eleccions no es convoquen quan estàs en un mal moment. Això a la política es fa. Es convoquen quan els sondejos et donen que vas fort.
0: Ell no necessita fer aquesta estratègia.
3: Queda un any,
2: Deixa'm acabar.
0: De Pedro Sánchez.
2: Però deixa'm acabar. El que vull dir és que en el moment més impopular de Florentino Pérez va i convoca les eleccions.
1: Perquè va tan sobrat que es pensa... Ell, jo crec que estava convençut de que no es presentaria ningú.
2: Sí, però si ara Riquelme treu un resultat, mira, mig digne...
1: Haurà guanyat les eleccions.
2: Una mossegadeta? Que li fas una mossegadeta?
0: Parlen de Negreira i s'ha acabat tot. Sí. Ja està. Treuen Negreira, treuen la paraula Negreira i ja està.
2: Però això s'afavoreix els dos.
0: Ell no per mai. Florentino no per mai.
2: Sí, està clar, no per res.
1: I després que això és futbol.
2: Però sí pot generar un debat de... Escolta, aquest ara ha tret un 18-20. Déu-n'hi-do.
1: Però que al final, Samantha, si això és futbol, si la temporada que ve el Madrid guanya, la gent no se'n recordarà ni de Riquelme, ni de Florentino, ni de... Al final són els resultats esportius.
3: Ni de Valverde.
2: Sí, però és un moment de començar a esbombar, a fer la crítica al Real Madrid, cosa que si no convoques eleccions, t'estalvies.
1: Però tu
2: pensa
1: que... Però si tot és culpa de la premsa, que som dolents.
2: Això sí.
0: Correcte, som dolentíssims.
2: Això és veritat. Una premsa que, a més, aquest any no podrem parlar del Girona, que ja no el tenim a primera.
0: Bueno, la segona, parlarem del Girona, segona.
1: I de l'Europa i el Sabadell, potser, també.
0: Sí. Podem passar a la segona, de no tenir cap equip a tenir tres.
2: Sempre hi haurà tema aquí a Esports. Josep Capel, Jordi Montoriol, Albert Hernández, gràcies als tres, un gust parlar amb vosaltres.
3: Igualment.
2: Arribem a les 5 de la tarda, està tornant tot Catalunya cap a casa, ja hi ha més de 100.000 vehicles que han tornat a Barcelona. Són les 5 de la tarda, notícies.
4: Són les 5.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Estem molt pendents de les carreteres catalanes, avui especialment complicades amb motiu de la segona Pasqua. Des de les 12 del migdia fins les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos en el marc de l'operació tornada. Coneguem com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, hola.
6: Bona tarda. De moment, a aquesta hora ja podem parlar de primeres aturades, sobretot en aquest retorn de llarg cap de setmana, de segona Pasqua. En el cas de l'autopista AP7, ja es va notant el tram de Llorenç del Penedès, sobretot més amunt a Vilafranca, en sentit nord, i en el tram nord d'aquesta autopista, la zona de la Roca del Vallès en sentit sud. A més, a Llinars del Vallès hi ha un tram de lentitud amb aturades per un vehicle variat en sentit Girona. Destacar a aquesta hora també molta intensitat de trànsit a la C31, a la zona de Cubelles i de Vidanova, així com la C32 de Viladecans a Sant Boi i a la Costa Brava. Destacar la C31 amb lentitud i aturades entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en aquest cas en direcció Llagostera. És tot de moment. Bona tarda.
4: D'altra banda, fa pocs minuts que hem conegut que un home de 70 anys ha resultat ferit crític després de caure aquest matí sobre les 9 en una zona de roques a la punta d'Esplom, a Begur. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers, entre elles equips conjunts amb el sistema d'emergències mèdiques i un helicòpter de rescat dels GRAE. El SEM també ha activat un helicòpter medicalitzat i 2 ambulàncies. L'home ha estat atès al mateix lloc de l'accident i posteriorment traslladat en estat crític a l'Hospital Trueta de Girona. D'altra banda, també estem molt pendents de la situació meteorològica i és que 10 dotacions dels bombers, una de les quals aèria, treballen en un incendi de vegetació al Parc de la Mitjana, a Lleida. El foc afecta una zona de ribera i forestal i l'avís s'ha rebut cap a 3:45. Segons els bombers, l'incendi afecta aproximadament una hectàrea. El flanc dret ja està estabilitzat i ara els esforços se centren en el flanc esquerre, tot i que confien que el foc no superi l'alçada del pròxim meandre del riu Segre. I en aquest context, nova jornada de molta calor arreu del territori, amoïna especialment la demarcació de Lleida, més quan coincideix amb l'inici de la sega del cereal i la collita de la fruita dolça. Pere Roquer, de Saja, a Ràdio 4.
7: Amb el cereal, el que és evident de que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que et pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu. I amb respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaó, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant, i, per exemple, en pera, doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35%.
4: Roquer també ha recordat que en algunes zones la producció tornarà a ser inferior al que és habitual per culpa de la plaga de conills, que afecta molts punts de les comarques de Ponent. Els conills es mengen el cereal quan comença a néixer i això fa que els cultius no tirin endavant. De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, vol vincular un possible acord de pau entre el seu país i l'Iran a que diversos països del Pròxim Orient normalitzin relacions amb Israel. Míriam Andreu, bona tarda.
8: Bona tarda. Trump ha demanat a través de la seva xarxa social que països com Aràbia Saudita, Qatar, Turquia, Egipte o el Pakistan s'assumin els acords d'Abraham, reconeguin l'estat d'Israel i mantinguin relacions diplomàtiques i comercials amb el país. També ha apuntat que l'Iran seria benvingut. El mandatari nord-americà assegura que d'aquesta manera la regió seria poderosa i econòmicament forta. També que això portaria la pau al Pròxim Orient per primer cop, segons ell, en 5.000 anys. En paral·lel, sobre el terreny, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha informat aquest dilluns que 32 vaixells han travessat l'estret d'Hormuz durant les últimes 24 hores després d'obtenir l'autorització de l'Iran. Des de dimecres passat ja són prop de 200 les embarcacions que han creuat aquest punt estratègic.
4: Gràcies, Míriam. I pel que fa a la política espanyola, estem a l'espera que es faci públic el sumari de la investigació de l'Audiència Nacional a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Les noves revelacions poden ser determinants tant pel futur judicial de l'expresident, citat a declarar el 2 de juny, com per l'estabilitat del govern espanyol. I arribats a aquest punt, ens interessem per la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
9: Bona tarda. A Catalunya continuen les temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Dia de calor amb temperatures màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 graus a Barcelona i 25 graus a Tarragona. És una informació d'Emet.
4: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
10: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
10: Compromesos amb la bona informació.
5: Ràdio 4.

0: Continuem segona hora de l'entrellat en directe a Ràdio 4, quan passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Ja saben que els dilluns ens agrada obrir aquesta finestra al món amb el director de la revista 5W, que és l'Agus Morales. Morales, Agus, bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha.
0: Ui, estàs lluny avui, eh? On estàs? A Ucraïna? No.
1: No, a Ucraïna. Hauria de fer una cobertura en breu, però no, sóc a París amb la família.
0: Molt bé.
1: Aprofitant el pont. Sí. Bé. Però aquí estem.
0: Sí, senyor, i l'entrellat agraït. Agus, et deia Ucraïna perquè efectivament hem de comentar els atacs d'aquest cap de setmana de Rússia contra Kiev, almenys 4 morts, 40 persones ferides, i la Força Aèria d'Ucraïna assegura que Rússia ha llançat 600 drons, 90 míssils en aquest atac, i que un d'ells era un míssil hipersònic. Tu com interpretes la força, la intensitat d'aquests atacs?
1: Sí, ja tenim claríssim, ho hem vist aquest 2026, que aquesta ha passat a ser de la guerra de les trinxeres a la guerra dels drons, no? I aquesta és una confirmació més per tots dos bàndols, no? Tant Ucraïna com Rússia tenen aquesta arma que és pràcticament una guerra del futur comparada amb d'altres conflictes, no? Ara mateix. I aquests atacs de Rússia en particular jo crec que s'han de llegir en un moment en el qual des del 2024, Rússia no perdia territori respecte a Ucraïna. És cert que els guanys territorials són molt minsos per part d'Ucraïna, però no deixa de cridar l'atenció, perquè el que es va pronosticar, sobretot amb l'arribada de Trump a la Casa Blanca i amb un suport occidental més petit, era que Ucraïna perdria control territorial. Ja ha passat al contrari, no? Per tant, aquest atac de Rússia jo crec que s'ha de llegir en aquest sentit, i també tenim altres moviments. El propi Zelensky, per exemple, està advertint que potser en aquest moment en què Rússia busca obrir nous fronts, no? Per sobretot centrar-se en el Donbass, doncs que potser entri també en la palestra Bielorússia, que com bé se sap és aliat de Rússia, de Putin, uh-huh. I per tant estem justament en aquest moment del conflicte.
0: Bé, a banda d'això, Zelensky ha rebutjat de ple la proposta alemanya perquè Ucraïna es converteixi en un estat associat de la Unió Europea. Per què ho ha rebutjat, August?
1: Sí, n'hem sentit a parlar, no? Les últimes setmanes, doncs, fins i tot també ja l'any passat se'n parlava d'això, però ja comença a agafar forma aquesta proposta realment perquè Ucraïna entri a la Unió Europea, no? I el que no agrada a Zelensky en aquest cas és aquesta proposta que s'ha fet des d'Alemanya, que és que Ucraïna sigui un estat associat de la Unió Europea. El que vol Ucraïna, evidentment, no són mitges tintes, volen una adhesió immediata. Immediata vol dir el 2027, ja que aquest any no seria en tot cas, no? I també, clar, des de la banda, des del cantó d'Ucraïna, s'interpreta això com una mostra d'habilitat, no? Davant de Rússia, en aquest moment important, doncs el que vol dir evitar Ucraïna és que Putin pensi que no té el suport absolut de Brussel·les, no? Mm-hmm. I per tant estem en aquest joc polític en aquest moment en el qual també veurem si hi ha també opcions, vies intermitges, etc. Però diguem-ne que aquesta opció descafeinada Zelensky ja l'ha rebutjat.
0: Però en què consistia aquesta proposta d'estat associat exactament? Què s'havia plantejat des de Berlín?
1: Doncs bàsicament hi hauria accés al mercat únic, evidentment, cooperació en seguretat, etc., fons econòmics, però sense haver un vot, que és l'important, no?, a les institucions europees. No? Yeah. I també aquí l'important jo crec que és el fet simbòlic, no? Fer part de la Unió Europea, això és una mostra de suport molt gran, no? Ser un estat associat, de fet, no sabem ben bé què significa, no? I en aquest sentit, no, jo penso que també Friedrich Merz, no?, el canciller alemany, d'alguna manera aquí vol contentar una mica a Rússia, no?, davant d'aquest procés, que veurem com va avançant i que recordem també que no només afecta suposadament a Ucraïna, sinó també a Moldàvia.
0: Clar, i les expectatives que tenia Ucraïna en aquest procés, clar, era ser membre de ple dret.
1: Sí, i a més, sobretot, que això és important per la via ràpida. És a dir, que busca d'alguna forma Zelensky és aquest gest polític de màxim suport a Ucraïna. I això, tot això s'inscriu en una lògica que ja la pròpia Unió Europea estava descrivint com a... pel seu valor geopolític, no? Està clar que normalment porta molt més temps aquesta mena d'adhesions i que el cas d'Ucraïna és molt particular, no? I que està relacionat, evidentment, amb la invasió russa d'Ucraïna, no? I només en aquest... Diguem-ne que això és el que justificava, o el que justifica no només la lesió, sinó també la seva velocitat, no? I això és el que també d'alguna manera Zelensky intenta aprofitar.
0: Clar, però això hagués estat bastant extraordinari, perquè el procés d'adhesió a la Unió Europea té una gran complexitat. Està a Ucraïna, està a Moldàvia, quins altres països estan a la cua?
1: Sí, acostuma a ser un procés complex, llarg, i a més en el cas d'Ucraïna té un... A banda dels elements geopolítics, que són els més evidents, però també preocupa la corrupció, no? Que és una cosa que s'acostuma a mirar amb lupa per aquests processos d'adhesions. Tenim a la cua a Montenegro pel 2028, a Albània pel 2030, i de fet també hi havia por en el si de la Unió Europea a aquesta mena de doble moral, no? Per què països que porten anys treballant això es queden enrere, diguem-ne, i altres passen per endavant, no?
0: Clar.
1: I ja hem comentat abans, no?, que té sobretot aquesta justificació geopolítica, no? Però, bueno, recordem que a la història d'aquests processos d'adhesions també hi ha casos frustrats, no? Per exemple, Turquia, no?, el més històric, no?, el més conegut, però acostumen a ser processos complexos i que és un tema molt... És un tema cabdal per Brussel·les, perquè al final determina què serà la Unió Europea en el futur, no? Per tant, és una decisió existencial.
0: Bé, passem doncs a la notícia oculta de la setmana. Viatgem fins a l'Àfrica Occidental, ens n'anem en concret a Sierra Leone, on ha arribat el primer avió amb migrants expulsats pels Estats Units en el marc dels nous acords de deportació. Què sabem d'aquest vol, Agus?
1: Doncs aquest vol, que va aterrar la setmana passada a Freetown, a la capital de Sierra Leone, hi havia 9 persones, que aquí hi ha la paradoxa, cap d'elles era de Sierra Leone. 5 eren de Ghana, 2 de Guinea, 1 de Nigèria i 1 de Senegal.
0: Com si tot fos el mateix.
1: Sí, clar, en principi, de fet, el que diu Sierra Leone és que han de ser persones que siguin d'Àfrica Occidental, que ho són, no? Però no deixen de ser països amb dinàmiques diferents, etcètera. No? Mm. En principi, de fet, només s'hi podran quedar 2 setmanes a Sierra Leone, aquestes 9 persones, i després, suposadament, seran enviats als seus països d'origen. Però jo tinc la sensació que això difícilment algú farà el seguiment, no?, de què passarà amb aquestes 9 persones. 9 persones que és una xifra ridícula per un vol, en aquest cas, transatlàntic, no? Però no ha tingut gaire publicitat aquesta deportació i creia que era important
0: ampliar-la. Però són 9 persones perquè és l'inici d'un reguitzell de migrants que seran deportats a Sierra Leone? Es produiran moltes més deportacions?
1: Sí, en principi Sierra Leone ha acceptat rebre fins a 300 persones aquest any. I de fet cada any en principi, tot i que això ja sabem que varia molt segons el moment polític, etc. Però en principi l'acord és de 300 persones l'any que seran expulsades dels Estats Units sota aquest acord. Així que no és només aquest vol, sinó que en principi n'hi haurà d'haver més. Ja veurem si reben publicitat o no, però en principi aquesta
0: 300,
1: és la idea.
0: 300 també és una cosa, és una xifra molt petita. No sé.
1: També ho és, i aquí jo crec que sempre hem d'assenyalar el rol simbòlic d'aquesta mena d'actuacions extremes, no? I que hem vist també amb Centroamèrica, etcètera, com aquesta retòrica d'alguna manera és un compliment del programa electoral de Donald Trump. I aquí no està buscant tant la, diguem-ne, l'eficàcia.
0: Clar, l'efectivitat de la mesura.
1: No està buscant això, sinó al contrari. El que està fent és, com sempre, treballant en el terreny, en l'àmbit de la percepció, no? Que és una cosa que ell fa molt bé i en aquest cas, doncs, per dir que Estats Units pot deportar a qualsevol persona quan vulgui. No?
0: Però això costa uns diners, no? Perquè han fet això en més països, no només a l'Àfrica. La despesa econòmica que això li suposa a Washington, quina és?
1: Sí, per exemple, la BBC mencionava 40 milions de dòlars en aquests acords amb tercers països. Diguem-ne, despesa logística, no? per fer aquests vols. Evidentment, i això si ho recorda Samantha, ho vam parlar fa temps, fer aquestes deportacions, moltes vegades molts països no les fan, en primer lloc perquè són cares. No és gens efectiu. Però és que, a més, això només és la punta de l'iceberg. Perquè aquí el que no sabem és quin és l'acord real. És a dir, el govern de Sierra Leone no ha explicat a canvi de què accepta aquests vols, no? Hi ha tota una sèrie d'acords opacs en les quals no coneixem el contingut polític i econòmic, no? I això és una dinàmica global, que veiem també per part de la Unió Europea en altres casos, però que aquí, a més, suposa molta més despesa, no? Que aquests 40 milions que són gairebé simbòlics, però, en definitiva, aquesta mena de polítiques de deportació no són bones per l'erari públic.
0: Clar. Els Estats Units ja han enviat deportats a República Democràtica del Congo, a altres països, a banda de Sierra Leone, oi?
1: Sí, només a l'Àfrica tenim el Congo, que recordem que és un país en conflicte, on hi ha un conflicte a l'est del país, i ara mateix a més hi ha una epidèmia d'Ebola, però també Ghana i Sudan del Sud, que en particular Sudan del Sud és un país que tampoc no s'ha acabat de recuperar de la guerra civil que va patir a partir del 2013. Per tant, no són casos singulars, és un model que s'està implantant, que s'està estenent, i que, sobretot, com comentava abans, aquí hi ha gran problema és que no coneixem quins acords s'arriba de forma directa amb aquests països. A una política que és la mateixa que fa, potser més amb els països del nord, la Unió Europea, no? O fins i tot, en el cas de la Unió Europea, amb Turquia en el seu moment, que recordem que van ser en aquell moment, aquest acord sí que el coneixem, sí que ens sona més, van ser 3.000 milions d'euros en el seu en el seu moment. No? Per tant, aquesta política d'externalització de les fronteres doncs, cada cop és més vigent.
0: I aquestes deportacions són legals, Agus?
1: Aquesta és la gran pregunta i aquí hi ha una cosa interessant, no? I és que moltes d'aquestes deportacions, no? En el cas de Sierra Leone, és un bon exemple, hi ha aquest truc dels tercers països. Què vol dir això? Hi ha un principi fonamental en el dret internacional que és el non-refoulement, que és la no devolució, és a dir, que tu no pots obligar a un refugiat de Síria a tornar a Síria, no? En plena guerra. I per tant, aquí el truc, diguem-ne, és tornar la persona a un país que no sigui aquest, no? Tot i que, com comentàvem abans, també hi havia la idea de que finalment fossin retornats al seu país d'origen. Però aquí hi ha moltes trampes, trampes legals, i és que molts d'aquests tercers països no és legal tampoc retornar-los a aquests tercers països perquè no han signat tractats internacionals, etcètera. No?
0: Ja.
1: A banda del més obvi, no?, que és una violació flagrant dels drets humans sense processos garantistes, realment, jo a més, el que més em crida l'atenció d'això és que ja no es discuteix això, no? La legalitat d'això, sinó que es fa i que ens passa per davant dels ulls i no hi ha indignació popular.
0: No hi ha indignació,
1: popular,
0: no hi ha protestes... No ens portem les mans al cap, no es veuen aquestes imatges.
1: I tot això ens parla del triomf de la política antimigratòria de Donald Trump i també a nivell global d'altres governs, no? Com veiem que aquesta retòrica doncs s'està imposant. Sí que hi ha molts moviments socials, organitzacions de drets humans, etcètera, que protesten contra aquestes accions, que són accions extremes en aquest cas, no? Perquè ja és la deportació, no? A milers de quilòmetres, a més. Però sí que és cert que no hi ha una articulació social i política doncs, per enfrontar-se, no? a aquestes polítiques. Hi ha un fracàs en aquest sentit per articular polítiques migratòries solidàries, partint de la base que les migracions són un fet històric que és inaturable. No és majoritari, sí, això és important també assenyalar-ho, perquè no... Les dades ens diuen que hi ha un 3-4% de la població global que és migrant internacional, diguem-ne, són una minoria, però és una minoria que no s'atura davant de res, això també ens ho diu la història, no? I per tant, doncs, d'alguna manera hi ha dues tries, no? O bé la repressió, o bé intentar reflexionar i dir, doncs, tenim aquesta situació, que és el millor que es pot fer a nivell humà, a nivell legal, no? per governar el món, no? I penso que això és una pregunta que encara està per respondre.
0: Agus, gràcies, com sempre.
1: I com sempre, Samantha, salut i periodisme.
0: Salut i periodisme. Fins dilluns.
1: Gracias.
2: Que en el país ya es un descontrol y ya estoy cansado de esta situación. Me dicen que espere que esto va a cambiar.
0: Doncs ara passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda i posarem el focus a la forta inestabilitat a l'Amèrica Llatina, des de la crisi dels combustibles i del camp a Bolívia fins a la situació actual a Veneçuela. I on analitzarem tot amb Salvador Martí Puig, és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona i investigador sènior associat del CIDOB. Senyor Martí Puig, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Comencem per Veneçuela. Les notícies sobre la guerra a l'Iran, el futur de Cuba, han provocat que aquest tema hagi passat, malauradament, a un segon pla. Però ens preguntem quina és la situació política a Veneçuela ara mateix.
3: Doncs ara mateix, per dir-ho així, la situació política és bastant de bloqueig. No hi ha massa... Políticament, eh? Políticament està tot molt congelat, en el sentit que tothom esperava que hi hauria, d'una forma més o menys ràpida, alliberament d'hostatges, de presos polítics, i també la possibilitat d'alguna llei que permetés crear formacions partidàries per unes plausibles eleccions a curt plaç. I tot això està bastant encallat.
0: Encallat, eh? Congelat de moment. Continua també havent-hi desaparicions relacionades amb detencions fetes per la policia del règim. Ho dic perquè aquests dies hem vist aquesta història brutal de Carmen Navas, la dona de 83 anys, que ha mort recentment després de passar 16 mesos buscant el seu fill a les presons veneçolanes. Continuen havent-hi desaparicions?
3: Mira, mentre no s'hagin desactivat i desmantellat bona part dels aparells policials que s'han mantingut al llarg d'aquests 26 anys, és molt difícil pensar que no pugui haver-hi abusos, no? Que poden ser per moltes raons. Perquè un esperaria que un procés més o menys pautat i net cap a un règim amb més llibertats i més democràtic, la primera qüestió que hauria de fer és desactivar paramilitars, desactivar aparells d'intel·ligència que són irregulars, i no dic fer una espècie de comissió de la veritat o de transparència, això és molt difícil, no va existir ni a l'estat espanyol, però sí intentar d'anar desactivant aquests espais, diguem-ne, d'impunitat que hi ha hagut, no? Però mentre això no succeeixi, les dinàmiques es mantenen. I si alguna persona, com aquesta senyora, era d'una gran incomoditat per sectors del règim, hauran actuat com s'ha fet sempre. Per tant, ara tinc la sensació que el règim de Veneçuela està més pendent de reformes econòmiques i també l'administració Trump, que no pas de qüestions de llibertats i democràcia.
0: Clar, i probablement amb l'agreujant que tenen certa legitimació ara per part de l'administració nord-americana.
3: Bé, no sé si la paraula seria legitimació o seria acceptació. Una companya meva, que és professora de Ciències Polítiques i que és veneçolana, no?, i està mig entre Veneçuela i altres països, diu que avui tenen el pitjor dels mons, que és l'administració chavista i la direcció política de Trump. No? És a dir, és un mix entre un estat chavista, autoritari, i una direcció política com la de Trump. Per tant, ara mateix estan en un impàs bastant fosc.
0: Bé, aquesta és la situació a Veneçuela. Parlem ara sobre Bolívia, perquè hi ha una onada de protestes que sembla que té diversos fronts. Quins consideres que serien els principals detonants d'aquesta crisi? Quines són les persones, els grups que s'estan manifestant?
3: Bé, el cas de Veneçuela... Ai, perdó, el cas de Bolívia és un cas també bastant... La paraula seria bastant complexa, per moltes raons. Primer, perquè, com sabem, no, va haver-hi unes eleccions, no fa massa, on va guanyar Paz, no? I aquest senyor que ha guanyat com a president és una persona que, per dir-ho d'alguna manera, no venia de l'esquerra, però tampoc era una dreta radical. I va guanyar precisament perquè un vot històricament, diguem-ne, més popular, i no et diré d'esquerres, no?, però diguem-ne que no era un sector molt aliat amb el que era la dreta, va recolzar-lo. El que passa és que aquest senyor, un cop arribat al poder, ha començat a fer algunes polítiques s'ha vist abocat a fer polítiques d'ajustament, no?, d'ajustament fiscal, d'ajustament pressupostari, polítiques, per dir-ho així, de canvi de model, en un moment on els ingressos del gas han baixat, els socis econòmics de Bolívia ja no hi són, i per tant, per dir-ho així, ha començat a fer operacions quirúrgiques sense anestèsia, i això ha suposat que els per dir-ho així, els actors històricament més, amb més capacitat de mobilització han sortit al carrer i han paralitzat el país. I parlo de miners, tot el món de la mineria, el món dels mestres, el món dels cooperativistes, també un sector dels aimares aliats amb Evo Morales, i això han generat, per dir-ho d'alguna manera, un col·lapse de l'Estat.
0: I quin és ara el motor de l'economia de Bolívia? Perquè en els darrers anys han passat d'exportar hidrocarburs a importar-los. Vostè ara parlava de la baixada dels ingressos pel gas. Què és el que ha passat?
3: Bé, ha passat diverses... Han passat diverses coses, eh? Una d'elles és que els preus del, diguem-ne, de les matèries que ells exportaven han baixat. També ha passat que en els últims anys hi ha hagut una certa desinversió a l'àmbit extractiu i també el que ha succeït és que el boom de les commodities, que és aquella dècada on totes aquelles matèries primeres, diguem-ne, eren molt rellevants, doncs ho han deixat de ser. És a dir, avui té més a veure o té més pes o més, estan més valorats els materials, tot el que es diuen els minerals estranys, els minerals rars i altres productes que no pas el cas de, diguem-ne, dels productes que té Bolívia. Per tant, ha estat una concatenació de fenòmens, eh? És a dir, menys producció, menys preu, desinversió a la infraestructura i a la vegada també que bona part dels operadors, i aquí és molt important doncs, tot un sector dels sindicats d'aquests àmbits, doncs, estan ara mateix doncs, en contra de l'Estat. Yeah. Aquí li podem sumar, a més a la conflictivitat, i que l'Estat no controla tot el territori, tota la part del Chapare, que és la part, diguem-ne, on encara resisteix Evo Morales i, yeah, i a les seves bases, doncs també estan boicotejant. Per tant, té mala peça al taler.
0: Les cròniques parlen de grans bloquejos de carreteres, ciutats desabastides d'aliments i de material sanitari, una situació realment impactant. Veu possible que hi hagi un acord per aturar les protestes?
3: N'hi hauria d'haver. De totes maneres, podem dir, això que està succeint avui a Bolívia no és nou, ha passat. I va passar sobretot durant els anys 90 i a inicis del segle XXI. És a dir, per dir-ho així, tornem a un patró del que succeïa fa un quart de segle. El gran problema és que fa un quart de segle hi havia un projecte i una certa utopia, per dir-ho d'alguna manera, no? Que era el que va representar l'arribada d'Evo Morales i el seu projecte polític. I avui el gran problema és que no hi ha, per dir-ho així, un horitzó. Per tant, són protestes, són bloquejos, i és molt difícil saber quin pot ser el desllorigador, no? Yeah. Aquest és el gran problema. També no només és un tema de gran mobilització i inestabilitat, és un problema de manca d'horitzons.
0: Estem parlant amb el professor Salvador Martí Puig, és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona i investigador sènior associat del CIDOB. Senyor Martí Puig, moltes gràcies pel seu temps.
3: Gràcies a vostès.
0: Adéu, bona tarda.

0: De la tarda, saben que els dilluns a aquesta hora volem parlar de documentals. Ha acabat el Docs Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental. Marina Hernández, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Jo vull canviar els noms, per què no? Bé, avui portem alguns dels premiats d'aquesta edició.
1: Què et sembla?
0: Propostes, a més, de producció catalana.
1: Exacte.
0: No estava més
1: recordar-les.
0: Doncs va, saludem primer les nostres convidades, tot dones, avui. Lorena Ros, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, gràcies.
0: Pots acostar el micròfon, estaràs més còmode.
2: Gràcies.
0: És directora de Corren les Liebres, guanyadora del Premi del Públic. Fa il·lusió aquest premi, eh? És dels importants, aquest. És el que li ha agradat més a la gent. Elena Garza, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Directora de Bèstia, amb la menció especial Premi Docs a la millor pel·lícula catalana. I Marta Duran, com estàs?
4: Hola, molt bé.
0: És directora de Les Culpables, que és Premi Doc Around Europe. Enhorabona a les tres, a
4: gràcies, gràcies
0: pels guardons. Com l'heu viscut, aquest premi? Com l'heu rebut?
2: Jo estic molt, molt contenta, sobretot també perquè la pel·lícula és sobre unes dones de Barcelona que viuen als marges, i aleshores han pogut ser partíceps, no?, també de la celebració i de reconeixement d'unes vides molt invisibilitzades i molt dures. Sí.
0: De seguida parlarem de les històries que s'expliquen en aquests documentals. Vosaltres, com esteu després d'haver rebut aquests premis?
3: Bueno, jo estic molt, molt contenta, també tenint a veure que era el meu treball de fi de grau i que no m'hagués imaginat que pogués haver arribat tan lluny.
0: Arribar i moldre, eh? Arribar i moldre.
3: Sí, sí.
0: I tu?
5: En el meu cas, era el meu treball de final de màster. Vull dir que
0: també...
5: Sí, sí,
0: bé.
5: Similar, una mica.
0: I tres dones, eh? Tres dones guanyant premis al Festival de Documentals de Barcelona. Està canviant alguna cosa? Perquè fa pocs anys dèiem on són les dones, no? En el documental, en el cinema...
2: Hi ha una cosa que he de dir, perquè TV3, Cat, també ens va donar un premi. Uh-huh. Aleshores, vull agrair a TV3 també el premi que ens va donar també al festival. O sigui, que van ser dos premis, el del públic i el de TV3.
0: Ahà. I el fet de ser dones i que estigueu guanyant aquests premis és una cosa que fa unes dècades ens costava trobar dones dirigint documentals, i ara dirigiu i, mira, arribem molt bé, com dèiem.
3: Sí, bueno, jo sóc bastant jove com per parlar de com estava fa uns anys tot, però la veritat és que estic contenta de que ens estigui donant oportunitats.
5: En el meu cas, també penso en la classe de la universitat, no? I que érem la majoria dones. Després va el màster i de sobte comencen a haver-hi menys dones, i després t'insereixes en el món laboral i hi ha encara menys dones. Vull dir que està bé seguir aquí i seguir treballant i tant.
0: Bé, doncs comencem a parlar dels documentals aquí representats. Bèstia és el retrat de tres caçadors de la Catalunya interior, el Palomero, el Bernat i el Nen, i les seves vides revelen la tensió entre la masculinitat rural tradicional i la mentalitat urbana moderna, oi, Marina?
1: Doncs així és la Elena Garza, que és una jove, com bé heu escoltat, cineasta de 23 anys, vegana. Ens filma la vida d'aquests caçadors sense judicis. Un film que enfrontarà les seves contradiccions. Escoltem el tràiler.
6: I si tinguessis un superpoder, quin t'agradaria?
7: Què sé.
6: Parar el temps.
8: Dos amb l'escopeta, la línia de sobre seu, que també no pujant de la terra. Per això que n'hi vingui, et taparien fins a la pujada del Portland, que s'acaba el Portland.
9: Hi ha masses cabirols a dins la muntanya.
10: I a nosaltres, com a humans, qui regula la nostra densitat com a pla?
11: El millor que li podria passar al planeta és que desapareixessin els humans directament.
0: Clar, Elena, sent vegana, fas un film com aquest, et fiques a la boca del llop.
3: Sí. Sí, sí, la veritat és que, bueno, li sorprèn a molta gent.
0: Et va ser difícil?
3: No, la veritat és que no. Com la meva companya, que està aquí present, doncs he fet ja alguns treballs de fotoreportatges en ambients bastant més difícils. Llavors, els caçadors, doncs, bueno, era... Bueno, ja... No m'ha sigut tan difícil com m'esperaria a nivell mental.
0: Per què vas escollir aquesta temàtica?
3: Bueno, el meu treball de fi de grau primer anava sobre un santuari d'animals, que és bàsicament gent vegana que ens dediquem a cuidar animals, i jo estava allà de voluntària, i per fer certs rifirrafes, que no ens van portar gaire bé, donava la casualitat que hi havia caçadors al voltant, i vaig dir, saps què? Doncs jo vull conèixer en aquesta gent. I ho canviaré radicalment.
1: I Bèstia, diries que t'ha portat algun dilema, alguna reflexió? Has arribat a, podríem dir, algun punt comú amb aquestes persones?
3: Sí que és cert que jo segueixo estant en contra de la caça, però ara he aconseguit com canviar una mica la meva mirada, i tot i que cap a la caça segueixo tenir una mirada bastant frívola, una cosa que es veu bastant a nivell formal en el documental, cap a ells he aconseguit tenir una mirada molt més carinyosa, i el que m'he donat és que la realitat és molt més ambigua del que pensem, i la realitat és com un prisma polièdric, no? Depèn de per quina cara el miri, sembla una cosa o sembla una altra, però al final tot forma part del mateix, i que una persona pot tenir una part més primitiva, més visceral i tal, i a la vegada també una part vulnerable i sensible, i tot pot estar en la mateixa persona, tot i que molts cops no ho sembli.
1: De fet, el Palomero, que és un dels protagonistes, podríem dir, del documental, mostra aquesta sensibilitat amb la seva història traumàtica del fill. Has arribat a empatitzar molt, no?, amb ell, imagino.
3: Sí, tu pensa que quan estàvem filmant era cine guerrilla. Jo me quedava a dormir en su casa durant tots els mesos que hem estat filmant de les temporades de casa, doncs estàvem amb ells vivint, i al final doncs una acaba fent-se superpropera.
0: Hi ha un moment que es parla de plagues d'animals, uh-huh. I clar, tu preguntes també per qui controla la densitat com a humans.
3: Exacte.
0: Som nosaltres també una plaga.
3: Exacte, clar, penseu que ara mateix sí que és cert que hi ha molts cabirols a la muntanya, que hi ha molts senglars, i això està afectant a molta gent. Per exemple, el nen treballa de forestal, i ell veu com hi ha molta gent del poble que li afecta això, no? Penso que com hi ha altres maneres de poder fer una gestió cinegètica que no sigui matant, però sí que és cert que ara mateix, com estem agafant molt de terreno com a humans, doncs cada cop queda menys bosc i hi ha menys enemics naturals dels que hi havia abans en alguns animals. Mm. Llavors això fa que, òbviament, hi hagin bastants.
0: Lorena, Marta, heu vist la pel·lícula de l'Helena?
2: Sí.
5: Jo encara no he tingut l'oportunitat,
2: sí.
5: No?
2: Sí.
0: Què t'ha semblat?
2: És molt maca, està molt bé perquè són tres personatges molt diferents, i aleshores és una mirada... jo no crec que sigui gaire en prejudici, o sigui, per ser vegana i tal com... I són tres generacions diferents, i aleshores, clar, veus les contradiccions, no?, que tenen cadascú d'ells, i també les contradiccions que genera el públic, que crec que és el més important, no?, d'una pel·lícula documental o qualsevol pel·lícula, no?, quedar-te pensant, no?, amb les coses. I està molt ben filmada, he de dir.
3: Gràcies.
0: Clar, una visió amb tantes arestes, no?, tan madura, no és habitual en una dona de 23 anys.
2: Bueno, clar, és que abans jo sóc la veterana, perquè
0: sí, estàs
2: pipioles. Tu preguntaves com estaven les dones abans. Clar, jo vinc d'una generació, jo porto 25 anys de carrera com a fotoperiodista i fotògraf documental. I és la primera pel·li que faig i ja tinc 50 anys, o sigui que...
0: Déu-n'hi-do, i fixa't ella, amb 23, pum, ja està, el primer premi que ha guanyat,
3: no,
0: eh?
3: Tinc 24, eh?
0: Ah, ja l'has
1: fet. Faré 25 en uns mesos.
0: Bé, perdó, 24 és molt.
2: Moltíssim.
0: És molta diferència amb 23. Bé, és veritat que l'Helena ve de la fotografia, del fotoperiodisme, sí, no?, que ja ho has comentat. En un dels seus reportatges fotogràfics viatges a Escàmpia, un barri italià conegut per la seva relació amb la camorra. Déu-n'hi-do, on li agrada ficar-se, eh?
2: Somos de la... Creo que nos vamos a llevar muy bien, tú y yo.
0: Com va ser aquesta experiència?
3: Doncs la veritat és que jo anava allà justament a fer Erasmus amb la Universitat Pompeu Fabra, i vaig aprofitar i, bueno, pues, coneixia una mica sobre aquest barri. Sabia que tenia molt mal estigma i que tothom deia que no sortiries viu d'allà. I la veritat és que em va ajudar molt a trencar l'estigma. Sí, vaig fer un fotoreportatge, vaig fer també tot un estudi i vaig fer una exposició també allà a Salerno, i vaig estar 4 mesos allà tots els finders també. I sí, la veritat és que, bueno, allà les coses eren bastant diferents, però en cap moment diria que em vaig sentir com que tenia por, perquè jo també sóc muralista i vaig entrar fent un intercanvi. Jo els hi feia un mural a un estudi de tatu que hi havia per allà, i a canvi, pues, jo podia fer el que volgués sense que ningú molestés.
0: Ah, molt
3: coses
0: bé,
3: que
0: molt interessant. Aquesta estratègia està molt bé.
3: El graffiti te trae muchas cosas.
0: Sí. També vols fer servir això al Raval, perquè també has retratat, oi, la vida al Raval.
3: Mira, aquest va ser el meu primer fotoreportatge de terra, de batxillerat, que també el vaig exposar. I sí, sí, justament jo els hi feia fotos a gent que vivia al carrer, com una realitat molt diferent a la meva. Jo els hi donava una càmera i després fèiem una exposició conjunta fent com un diàleg des de les diferents maneres de veure la realitat. Era com un diàleg fotogràfic. Al final, uh-huh, una foto és un llenguatge. Llavors, doncs sí, això és el primer que vam fer.
0: Has vist Corrent les Liebres?
3: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, l'has vist. T'ha agradat?
3: M'ha agradat molt, sobretot perquè la ciutat, bueno, jo no sóc de Barcelona, jo sóc de poble, però sí que és cert que sempre es mostra com la part més fashion de la ciutat. Ara mateix el Raval està com molt hipster, no? Tot, hi ha mucho guiri, i hòstia, mostrar que en el mateix lloc on s'estan alquilant pisos per no sé quants mil euros al mes, hi ha molta gent que està vivint una altra realitat i que està lluitant, no? Llavors, doncs, aquesta Barcelona en lluita de la gent d'aquí, de tota la vida, doncs està guai.
0: Expliquem, la història de Corrent les Liebres, la pel·lícula de Lorena Ros, doncs és la història de la Noa, una noia trans d'ètnia gitana que surt de la presó i vol recuperar la custòdia dels seus fills.
4: ¡Hombre!
7: ¡Presa! Yo puta no, ladrona sí.
12: Yo he estado en 18 centros.
13: ¿Y yo más que tú?
12: Entonces estaba en tres familias de acogida y en tres centros.
14: Yo entiendo que quieras ver a tus hijos más a menudo.
12: Que dos veces al mes.
14: Estás pendiente de un desahucio.
15: Y una noche sola entro en la chabola.
0: Está ballant ya, ¿eh? La Lorena Ros, aquí en l'Estudi 41 de Radio 4. Quina història aquesta?
2: Yeah.
0: Lorena, com es troben personatges com la Noa?
2: Doncs mira, jo, com deia abans, soc fotògrafa documental des de fa més de dos dècades. Aleshores, això va començar com una història, com un reportatge a un centre de reducció de danys, al Raval, a Matineres, i vaig conèixer aquests personatges i, sincerament, la càmera se'm quedava al final, deixava la càmera de costat i em posava a parlar amb elles perquè tenien unes vides increïbles, i va haver un moment que la foto fixa se'm quedava curta i vaig fer el salt, que és una... En el fons és la continuïtat de lo que he fet tota la vida, vull dir que el que passa que incorporant un altre, bueno, incorporant àudio, so, no, i moviment.
0: Clar. Però una història com la de la Noa no és gaire comú, No deu ser fàcil trobar-la.
2: És que, sincerament, me vino a mi. Vull dir, jo no la vaig buscar. Jo, sincerament, havia tornat ja de Nova York, tenia una filla, jo volia canviar una mica de temes tan durs que porto tota la meva vida fent.
0: Doncs pues no,
2: bueno, de cop vaig anar a Matineres, em van encarregar un reportatge d'aquesta mena, perquè jo he treballat molt per Human Rights Watch, o sigui, coses d'abús de poder, de documentals, i vaig dir, vale, lo hago, i em va, o sigui, vaig arribar allà i és que la història, les històries, perquè la història, sí, de la Noa és la història de la Noa, però ja la Noa representa moltes dones, vull dir, la seva història és pels fills i tal i qual, però representa també, o sigui, hi ha moltes capes a la pel·lícula, es parla de presó, es parla de drogues, es parla de marginalitat, es parla d'habitatge, la pel·lícula parla de moltíssimes coses, el que passa que una sinopsi, que, saps?
0: Sí, sí,
2: o sigui, és una sinopsi.
0: Clar, sí.
2: Però vull dir que al final jo que volia sortir una mica, no?, d'aquests temes més durs, entre cometes. Uh-huh. M'he metido,
0: pam,
2: però de lleno.
0: Ja està. Mira, aquí ho tens.
2: I aquesta pel·li recull tots els temes que he tractat durant tota la meva vida.
0: Clar, perquè és una dona d'ètnia gitana, transgènere... Com, és que, clar, només dir això ja dius, és que aquí ja hi ha un pollastre, perquè si en fi, la transsexualitat dins de la marginalitat és...
2: Clar, no, tampoc és...
0: Encara més dura.
2: Clar, tampoc és... O sigui, treballant als marges, tampoc és tan raro, entre cometes, trobar-se amb personatges trans, no?
0: Perquè també... Com ho viu ella i el seu entorn?
2: Ella està estupenda, ella és una heroïna. Has vist la peli?
0: Sí.
2: Vale, doncs ja has vist, no?, que és una luchadora. Uh-huh. I aleshores la peli, és que tampoc vull fer spoilers, però la pel·lícula tu veus, no?, que també el fet de tenir fills fa que lluitis, no?
0: És el fil conductor, sí.
2: Exacte, sí,
0: és
2: el fil conductor.
1: La maternitat, la porta, diguem...
2: És que... En la sangre, claro, sí, és que... Sí, sí, sí, sí, sí. I aleshores, bueno, ja...
0: Clar, és
2: no
0: un personatge que de jo...
2: Els personatges secundaris, entre cometes, mm-hmm, perquè al principi era una pel·li més coral, i al final el fil conductor va ser el de la Noa.
0: És veritat que hi ha coses que has decidit no explicar, no? O sigui, com ha tingut criatures una dona trans, gitana, a qui li deien maricón... de jove...
2: Bueno, clar, és que ella és... té la meva edat, aleshores, clar, ella als 70, als 80, a la presó, o sigui, és que, clar, la Noa i totes les de la pel·li són unes pioneres, perquè ara tots els drets que tenen el jovent LGTB+, o sigui, és gràcies a persones com la Noa, que a la presó ella diu maricón i transexual. Avui en dia dius això i el woke ja et diria, oh, això no es pot dir, però ella és que... no existia la paraula LGTB+,
0: sí,
2: saps? A la model als anys 80, com siguéssim.
0: Clar. Tu per ella devia ser també un motiu d'esperança, segurament, no? Hi ha algú que m'està escoltant, estic amb aquesta recerca dels meus fills...
2: Ella té molts amics, amigues, ella és una survivor, una sobreviviente.
0: Sí, però l'altaveu...
2: L'altaveu no...
0: Bueno,
2: ella va confiar en mi i se tiró al rotllo de, vale, pues hacemos una peli. I va confiar, perquè realment tot el procés, vull dir, elles no han estat a muntatge dient, no, esto no salga, que eso es
1: tal. S'exposen totalment.
2: Totalment, i per mi era una responsabilitat moral molt bèstia, i crec que el que estic més orgullosa, que ja me puedo tirar alguna flor de vez en cuando, és l'equilibri, perquè és una pel·lícula feta amb molt amor, molt respecte, és una pel·lícula molt feminista, on no... hagués estat fàcil caure amb el morbo.
1: Sí.
2: Saps?
1: Sí,
2: molt fàcil.
1: Sí,
2: o en el Esperpento, o en tal. I crec que això per mi ha sigut com... I el premi més gran de tots és que el fill de la Noa em va felicitar.
0: Molt bé!
2: I em va venir a dir, Lorena, gràcies per fer aquesta pel·lícula.
1: Que bonito.
2: I per mi això és, bueno, és el premi més gran que tots els del Docs.
0: Clar, òbviament. Creus que hi ha patiment darrere d'aquestes vides?
2: Home, hi ha patiment, jo crec, darrere de qualsevol vida. Encara els que vivim en el privilegi també patim. Doncs...
0: A dia d'avui... han pogut trobar la pau o encara estem en un moment en què...
2: Però qui ha trobat la pau avui en dia? O sigui, la pau?
0: Tu no l'has trobat, no, la pau?
2: Bueno, jo tinc una filla, la pau... Soc feliç, entre cometes, una privilegiada, però vull dir...
0: Em refereixo a la duresa de determinades vides, no? Quan tu formes part d'un col·lectiu minoritari que has d'estar
2: lluitant
0: pels teus drets constantment, si en el 2026 hem arribat a un punt en què et pots relaxar o encara no.
2: Elles, malauradament, encara no, perquè també, clar, elles tenen una manca de privilegis que, totals, no? O sigui, encara de tenir aquests impediments, de, no, si trans, amb els gitanes, tenen moltes dificultats. El que crec que és maco de la pel·lícula també és que no cae en el dramatisme, ¿sabes? Tampoc que hi hagi toques d'humor.
1: Sí, sí, sí.
2: I aleshores... Plenes també
0: de vitalitat, no?
2: Exacte, són aquestes ganes de vivir i també aquesta paraula que està de moda que es diu resiliència,
1: exacte,
2: no? O sigui, és l'exemple. Resiliència amb dignitat i amb ganes de viure i la Luana sent una artista i la Nani sent una jefa i la Mari Carmen també és una artista performer i la Noa també, o sigui, vull dir que totes són lo más. I vides dures, clar, que són molt dures les vides, però elles són lo más.
0: Amb aquest eix d'aquesta travessa per aconseguir la custòdia dels seus fills, hi ha molta crítica també a com funciona el sistema de famílies d'acollida.
2: Clar, jo aquí, sincerament, no vull ficar-me gaire. El que jo sé que a la Dagaia va venir al cinema el dissabte a veure la segona sessió i el tutor de la Noa, dels nens, em va felicitar. Només amb això ja jo estic contenta. No... O sigui...
0: Aquí a l'entrellat hem parlat tantes vegades del marge de millora dels sistemes de protecció a la infància i la joventut. Ara ja no es diu de Gaia, es diu de Pepa,
2: perdó.
0: Em sembla.
2: Imagina't.
0: Ha canviat el nom. Però hem estat molt... Bueno, hem reflexat carències que té el sistema.
2: Bueno, hi ha casos molt bèsties, no? Com el de Mallorca. Vull dir, hi ha coses que continuen passant. Però jo no em sento amb la capacitat de parlar d'això ara mateix. O sigui, perquè és un tema molt, molt delicat.
0: Clar.
2: Jo puc parlar de...
0: Bueno... Però sí que és veritat que hi ha temes que travessen, oi? La història, també la crisi de l'habitatge, tu ho deies, no? Hi ha un moment que han de fer front a un desnonament i la veritat és que hi ha molta llum a la pel·lícula també, no? Es pot ser resilient quan ho tens tot en contra?
2: Bueno, aquest és el missatge de la pel·lícula, és aquest. O sigui, veus aquesta pel·lícula i el teu problema que tens no? És com, no és res, no? A comparació amb els problemes que tenen elles.
1: I a més allà de la resiliència, també l'entorn que l'acull, no? Que l'acompanya. Vull dir, també és un missatge de potser sororitat, no? També?
2: Exacte. Mm-hmm. Aquesta era la idea, també, no? Una mica d'un grup de dones que es fan costat, no? També, i és maco, crec.
0: Tercera pel·lícula, Les culpables. L'heu vist?
2: Sí.
0: Sí. Què us ha semblat, Les culpables?
3: Bueno, tracta un tema que ja està bé que es posi sobre de la taula, perquè de manera indirecta totes d'adolescents, tot i que no haguem tingut un avortament, totes coneixem en alguna amiga que li hagi passat i totes ens hem callat i totes hem sigut còmplices una mica de fomentar aquest tabú, i crec que pel·lícules com aquesta, que parlant d'ell amb naturalitat, sense cap mena de prejudici, doncs són molt importants avui dia.
0: Doncs així sona Les culpables.
16: Saps aquella sensació de notar que estàs en un punt que suposarà un abans i un després per la teva vida?
17: I per què vols aturar l'embaràs?
16: I jo havia de respondre, perquè sóc una nana.
18: Agafar el dossier i llegir-me el testimoni nou.
19: El dia que vaig fer 15 anys no ho sabia, però estava embarassada. A mi em va passar això.
18: El què? Vale, doncs comencem. Seqüència 18.2, serà d'espera cap dia.
0: Després d'anys de silenci sobre l'avortament que va viure d'adolescent, la Marta rep un centenar de testimonis anònims de dones que han viscut el mateix que ella. I portant aquestes històries a la pantalla, juntament amb 6 noies que posen veu i rostre a aquests relats silenciats, doncs s'obre un espai compartit en el qual allò silenciat esdevé col·lectiu. Per què hem viscut aquests avortaments com a dones, en general, amb culpabilitat, amb vergonya? Són aquests sentiments els que hi havia al darrere? Què hi ha hagut per aquest silenci?
5: Clar, jo crec que depèn molt de l'experiència de cada un.

0: de que és de cada dona, clar.
1: Clar. Lorena, a tu t'ha agradat la pel·lícula? Que destacaries?
2: Sí, em va agradar molt la posta en escena. Era molt original, perquè explicar una història així també pot ser com un poc nyonya, no? Uh-huh. I, en canvi, la posta en escena va estar superbé i crec que és un tema, sí, molt... que l'hauríem de veure... La meva filla m'agradaria que la veiés quan li toqui, saps? Uh-huh. També per poder normalitzar, no? Una cosa que a la nostra època... Sí, sí. No estava gens normalitzada.
1: No sé si avui dia està normalitzat.
0: No, tampoc diria que està normalitzat. De fet, nosaltres al Docs també vam fer sessions amb adolescents, vam estar al Docs Antins, i ho veies en els dubtes, els comentaris que tenien, que és una cosa que segueix sense estar normalitzat. És a dir...
1: Digues, Lorena.
2: Bueno, jo crec que també depèn un poc del background, no?, que tinguis, perquè si vens d'una família religiosa, o sigui...
1: Sí, clar.
2: Ja. No, o sigui que és...
1: Però fins i tot sense ser religiosa,
0: clar,
1: la
0: clar,
1: família,
0: perquè
1: no?
0: En el meu cas, per exemple, no era una família tancada, conservadora o religiosa, però sí que crec que hi ha com totes aquestes coses que sense voler... Bueno, evidentment, que és més gros que quedar-te embarassada quan tens 17 anys, no és com aquesta cosa de que hem vist a Teen Mom o a pel·lícules que és un desastre, vull dir que vulguis o no tens totes aquestes coses negatives.
2: Hmm. No, el que està molt bé també és que hi ha diferents caràcters, vull dir personatges, uh-huh. Uh-huh. I aleshores, per exemple, la Martina ho porta superbé, uh-huh. No? També té un nòvio que el recolza molt.
0: Clar.
2: I altres que no, aleshores són els diferents perfils també, no?
1: Molt interessant el paper dels homes en aquestes situacions. No surten gaire ben parats.
0: Bueno, en realitat, o sigui, jo tenia molt clar que no volia fer una pel·lícula on la perspectiva fos igual per les dones que pels homes. O sigui, jo sabia que la perspectiva de la pel·lícula volia que fos l'experiència nostra, la de les dones, i, evidentment, parlant de com ho vam viure amb les parelles. Però sí, jo a la pel·lícula convido el meu ex a parlar de l'experiència i crec que és una cosa molt natural, és molt de veritat, és una conversa real que no havíem tingut des de feia, doncs, 10 anys que havia passat gairebé. I es veu com... una mica el que deies abans, no? De que les coses no són blanc i negre, sinó que existeixen tota una sèrie de grisos i que pot ser un molt bon tio que no ho fa bé del tot, no? Mm-hmm. I que llavors parlar-ne, pues, es treuen coses, sí.
3: I per què creus, un punt dels comuns que deies, que entre totes les testimonis que han passat per això, arribaven a la conclusió de que no se sentien del tot acompanyades, no?, per la seva parella, en aquest cas heterosexual, no, home? Què creus que ha fallat aquí?
0: Bueno, clar, que falla en l'heteropatriarcat, no? En general, vull dir que si jo hagués de solucionar això ara, tant de bo, eh? Tant de bo tingués la solució. També crec que el tema de l'edat fa molt, no? O sigui, evidentment, amb 15, 17, 20 anys fins i tot, doncs no has passat per moltíssimes experiències i espero que no hagis com... Bueno, no estàs en un punt de maduresa com si et passa quan en tens 30 i portes 5 anys amb la teva parella, eh? I hi ha de tot, evidentment. Però alhora jo també pensava, no? Quan parlava amb el Lluís, la meva exparella, pensava... jo també m'hagués volgut escapar d'aquesta situació. És a dir, és una cosa tan grossa i que és com, no vull que passi, que els homes, malauradament, tenen, doncs, no, l'oportunitat d'escapar-se'n, entre cometes. Llavors, és normal que passi, clar. Mm.
1: Un dels missatges del film també és que les dones s'adonen que ho podrien haver compartit amb altres dones que patien el mateix, no? De quina manera podríem... Perquè, per començar, ni tan sols sabem... Exacte. Qui està passant per aquesta situació?
0: Clar, això va ser una de les coses més fortes, jo crec, de fer aquesta pel·lícula que em va passar, no? Que jo em pensava que era una cosa com super diferent, com l'excepció, i després, quan vaig rebre tots aquells testimonis, me'n recordo del dia que vaig llegir el testimoni d'una noia que ho havia passat a Granollers, com jo també, i en el mateix any, els mateixos mesos, i pensava, ostres, és que, clar, és dificilíssim. Jo no havia escoltat mai una dona que m'hagués dit directament, doncs jo, mira, he passat per un avortament, no? I menys encara una noia adolescent de la meva edat en aquell moment. Mm. Llavors, jo crec que és com perdre una mica la por a compartir les nostres experiències, perquè és això, mai saps com podries ajudar, no?
1: És curiós perquè avui, online, connectem totes, no? Per què no organitzar una comunitat? Hi ha associacions de suport a familiars de tot, no sé, perjudicats per tot, i en canvi nosaltres, amb les nostres vivències, no, a vegades costa trobar aquest espai, no?
0: Sí, sobretot quan són coses que el que podem canviar a nivell material, per exemple, nosaltres que vivim en un país on podem avortar de manera legal i gratuïta, el que podem canviar a nivell això material és parlar-ne, viure-ho d'una altra manera a nivell humà, no? Llavors, el que podem fer és parlar-ne. Doncs.
1: I que important parlar-ne també avui dia, no sé què penseu, en el context polític que estem vivint, no? D'auge,
2: quina por.
1: D'ideologies.
2: Quina por.
1: Que aquests drets que estan consolidats Podria no ser per sempre.
2: No, clar, és que ja

0: tan joves potser no són conscients de lo que vam patir nosaltres les nostres mares.
1: Nosaltres érem nenes quan es va aprovar la llei de l'avortament.
0: Clar, per això, però les nostres abans mares havien de marxar a Londres.
2: Jo vaig avortar el 2014 i la llei de l'avortament tal com és avui dia és del 2010. Vull dir que, en realitat...
0: Sí, sí, però...
1: Sí, la revolucionària va ser la del 85, exacte, que va establir les 12
2: les
1: setmanes.
2: Les tres causals, sí.
1: I fins després al 2010, es va ampliar,
3: sí,
1: no?
3: Fins al 2010. Lliure l'elecció, no?
2: Exacte.
3: Per, clar. Òbviament, no fa tant que podem, no, avortar de manera lliure com la concebem avui dia.
0: Sí, sí, sí, però aquesta auge de la dreta amb el jovent, jo crec que no és conscient dels drets.
2: Sí, sí,
0: de les,
2: sí,
0: dones, sí, o sigui,
3: totalment.
0: Jo crec que no és conscient, o sigui, a mi m'espanta moltíssim.
1: N'heu parlat d'això a mesura que fèieu la pel·lícula?
2: Sí, constantment. O sigui, jo crec que també tampoc fèiem aquesta pel·lícula per canviar el pensament de ningú. Crec que malauradament vivim en un moment on estem molt polaritzats a nivell social i la tasca de canviar-li el pensament a una persona que està en contra de l'avortament no crec que ens pertoqui a nosaltres. Jo aquesta pel·lícula la vaig fer pensant en la pel·lícula que a mi m'hagués agradat veure en el seu moment, és a dir, una pel·lícula d'acompanyament. I també perquè crec que parlem de l'avortament, però parlem de moltes altres coses que totes les dones es poden sentir identificades o empatitzar per altres experiències que hagin pogut tenir, eh? Però sí, crec que, evidentment, el que tu dius, o sigui, mostrar que fins i tot aquestes experiències que han sigut legals han tingut totes aquestes conseqüències negatives, imaginem-nos, no? També a la pel·lícula surten testimonis des dels anys 70, on es veu el que era avortar de manera clandestina. Llavors, sí, tant de bo serveixi, però...
1: Clar. Ens queda un minutet, noia, sí que m'agradaria que m'expliquéssiu què us ha aportat el vostre pas pel DOCS i rebre aquest premi. En el teu cas, Lorena?
0: En el meu cas, bueno, és molt recent. Reconeixement de que la pel·lícula funciona i agrada, perquè després quan portes tants anys en un projecte ja no sabes lo que estàs haciendo un poco. I que tingui més recorregut, espero, perquè l'acollida ha sigut bastant bona i crec que visibilitzar que s'ho mereixen.
1: I per vosaltres?
0: Les dones.
2: Per mi ha sigut el moment de poder-ho compartir amb tot l'equip, que com diu la Lorena, després de tants anys, que fer un documental són molts anys, poder-ho compartir amb l'equip, amb les noies, ha sigut molt especial. També havíem estrenat a Grècia, havíem fet l'estrena internacional a Grècia, i fer-ho a Barcelona ha sigut tota una cosa.
1: Clar.
2: I a veure el que vindrà també.
4: I per mi, doncs bé, és una primera empenta que ajuda molt al documental a qui pugui
1: tenir... Per cert,
4: tenir...
1: les podrem veure en alguna plataforma TV3, sí?
4: Sí,
1: a
4: crec
1: on?
4: Que les nostres, les culpables i bèsties, poden veure 3CAT,
1: sí?
4: Corren les llibres.
0: Jo crec que també, però no sé quan.
1: Bé, estan en pendents, eh?
3: Pròximament.
1: Bé,
0: bueno, jo espero...
1: no se les perdin. Les culpables bèsties corren les llibres. Lorena, Elena, Marta, gràcies.
5: Són les 6.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda, comencem amb una notícia de darrera hora de l'àmbit judicial. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia fixa el domicili de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com el centre d'operacions d'un presumpte entramat de tràfic d'influències. Núria Alcalà, bona tarda.
7: Bona tarda, així ho recullen els informes inclosos en el sumari del cas, al qual n'ha tingut accés Radio Televisió Espanyola. Els investigadors insisteixen en referir-se a aquest entramat com una estructura estable i jerarquitzada. Creuen que la casa de Zapatero era l'espai idoni per gestionar les decisions de major sensibilitat. A més, part de les converses incloses a la causa, els responsables de l'aerolínia Plus Ultra feien referències a Zapatero com qui mana en relació a la seva influència a Venezuela. La policia detecta més un patró logístic a la recepció d'enviaments al domicili de l'expresident. Per això va sol·licitar el jutge el registre de la casa, tot i que l'instructor ho va descartar. Sí, va ordenar el registre de la seva oficina, on els agents van trobar en una caixa forta tot tipus de joieria que les secretàries de l'expresident van atribuir a una herència de la dona de Zapatero, a més de regals de viatges. Entre altres diligències recents, el jutge ha demanat accedir al contingut íntegre del correu electrònic de Zapatero i de l'empresa de les filles des del 20 de març de 2020 fins a l'actualitat.
5: El director general de l'Organització Mundial de la Salut viatjarà demà a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola. 220 persones han mort sota la sospita d'haver-se contagiat, segons Tedros Adhanom. Míriam Andreu, bona tarda.
8: Bona tarda. Adhanom ha explicat també que hi ha més de 900 casos sospitosos. El director general de l'OMS ha assegurat que ens enfrontem a un brot d'Ebola extremadament greu i complex, especialment per l'absència de vacunes o tractaments aprovats per a la variant actual del virus. A banda, ha apuntat a la detecció tardana del brot, que probablement va començar a circular un parell de mesos abans que es declarés l'emergència sanitària internacional a mitjans de maig. Amb tot, Adhanom ha volgut traslladar un missatge de calma, ha assegurat que coneixen aquest virus i saben com aturar-lo, i que igual que s'han contingut tots els brots anteriors d'Ebola, també es contindrà aquest.
5: Gràcies, Míriam. I també tenim novetats sobre el brot d'antivirus. La dona que estava ingressada a l'Hospital Sant Joan d'Alacant per haver estat contacte estret d'una de les persones mortes del creuer Ondius, ara podrà continuar la quarantena a casa, una mesura que s'ha pres després d'haver resultat negativa en la cinquena prova PCR que se li ha practicat. Quan quedin només 14 dies de quarantena, si continuen sent negatius, també 13 dels 14 espanyols que es troben aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid podran també tornar a casa. L'únic espanyol positiu està començant a ser asimptomàtic, segons explica el Ministeri de Sanitat. En el que portem d'any, 49 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, de les quals 20 eren motoristes. En plena operació tornada d'aquest cap de setmana llarg a Barcelona i bona part de l'àrea metropolitana, des del Servei Català de Trànsit, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la prudència a tots els conductors en general i als motoristes en particular.
9: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
5: I ens interessem aquesta hora per com se circula per les carreteres, com dèiem, amb aquesta operació tornada en marxa. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, hola.
10: Hola, bona tarda. Va augmentant cada cop més el volum de trànsit, especialment es nota a l'autopista AP7 i, de moment, pel que fa incidències, ara parlem també d'un tram de retencions a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, on hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. El que dèiem, l'autopista AP7 hi ha molta intensitat de trànsit, punts com a Llinars o també a la Roca del Vallès, en sentit Barcelona, i també el tram sud de l'autopista al voltant de Llorenç del Penedès, també Vilafranca, la Granada i més amunt també a Gelida, tot plegat en aquest cas en sentit Barcelona. A l'autopista de Maresme, el tram més carregat és a Cabrera de Mar, sentit Barcelona. A la Costa Brava destacar la C-31, la zona entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. També la Nacional 2 carregada a la zona de Tordera, en sentit sud. I el tram o la zona de la Costa Daurada, destacar d'una banda la C-31, la zona de Cubelles i de Vilanova i la Geltrú, i de l'altra també la Nacional 340, especialment a la zona del Vendrell i de l'Arboç. És tot de moment. Bona tarda.
5: Doncs també és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4.
11: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
6: Metròpoli, amb Xavi Collado.
12: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni,
13: Hipnosi,
12: Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
6: Ràdio 4.

0: l'entrellat. 7 minuts passen de les 6 de la tarda. Un programa a Ràdio 4 i especialment a l'entrellat doncs dona certs avantatges com aquest, eh? Posar la música que t'ha agradat des de fa tants anys, com és la música de Stan Steele. 13 anys han passat ja des de l'últim disc de Stan Steele. Després d'uns anys d'aturada, el 2024 van tornar als escenaris. Ara, el 2026, ens prometen un nou disc per la tardor. Però aquest retorn a la indústria musical ve acompanyat d'un còmic que il·lustra la dissolució i el retrobament de Stan Steele. Vida i obra d'un titiritero. És una novel·la gràfica d'Oriol García Quera que es publica justament aquest dijous, 28 de maig. Ens escolta ja Enric Montefusco, líder de Stan Steele. Enric, molt bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Bones.
1: Com esteu?
0: I també està connectat Oriol García Quera, és l'autor d'aquest Vida i obra d'un titiritero. Oriol, hola.
2: Bona tarda, bona tarda.
0: Aviam, comencem pel nou disc de la tardor, Enric, però, bueno, mira, anava a dir comencem, doncs mira, no. Comencem pel còmic, que és el que llancem aquest dijous. Però expliqueu-me, com és que heu fet un còmic? Qui vol començar abans?
2: L'Enric, que va ser la idea seva.
0: Va.
1: Doncs mira, no et sabria explicar... Bueno, sí que ho intentaré.
0: Però de qui va ser la idea? Va ser teva?
1: Sí, sí, sí. Diguéssim que quan vaig intentar entendre de què anava... que hi havia al darrere, en última instància, de les cançons que m'estaven sortint, vaig entendre com que hi havia com tot un fil i tota una manera d'ordenar i organitzar aquestes cançons amb un sentit molt concret, que vaig pensar que el format de la novel·la gràfica m'ajudaria molt a afilar-ho i a plasmar-ho i a donar-li imatges, no? Bàsicament, intentaré dir-ho amb una frase, després ja...
0: Vinga.
1: Ja podem entrar-hi més, no? Va. Però em vaig donar compte de que això que m'havia passat a mi i a Stan Steele, no? Aquest procés com de viure de la música, enfrontar-se al que suposa guanyar-se el pa amb això i relacionar-se amb el món de la música i amb el món tal com està muntat i el conflicte que moltes vegades genera i el viatge que et suposa, no? Aquesta sortir a vendre el més íntim amb aquest món tal com està muntat, no? Doncs això suposa com tot un trajecte, no? Que en el nostre cas doncs, va portar també a la dissolució 19 anys després de començar, no? I llavors en el moment en el que jo... 9 anys després de la dissolució, va canviar el signe i vaig entendre que tocava tornar. Vaig entendre que tot aquest viatge d'anada i de tornada, amb una tornada que des d'un punt molt diferent a la primera arribada, diguéssim, clar, perquè havien passat moltes coses, era una mena de viatge íntim i personal que no era meu, no? Era una cosa com de... a qualsevol persona, qualsevol artista, però no només artista, sinó qualsevol persona que dins del seu camp s'hagi llançat a viure la seva pròpia història, no? Amb fe, i a veure què passa, no? I a defensar-la fins a les últimes conseqüències. Doncs al final, segurament, crec que tots passem per les mateixes fases i etapes, no? Que és una mena de cosa de viatge universal... molt arquetípic en molts sentits, no? Tant els protagonistes com els agents que et vas trobant, no? I em vaig donar compte que una manera molt gràfica i bonica i poètica d'explicar-ho era doncs amb una mena de novel·la gràfica que parlés d'aquests d'aquestes fases universals, no?
0: Oriol, i tu ho vas explicar així? Et va trucar i tu ho vas explicar així?
2: Sí, llavors no ens coneixíem i un dia...
0: No us coneixíeu?
2: No. De fet, ens hem vist 3 vegades.
0: En sèrio? De debò? Sí, només 3 vegades?
2: Sí. Llavors un dia, bueno, va enviar un correu, va explicar una mica per sobre això i dic, bueno, a veure, explica-m'ho bé.
0: Almenys Stan Steele els coneixies o no?
2: No.
0: I a l'Enric? No, tampoc, no. Perquè ha cantat en solitari. Tampoc l'havies sentit.
2: No. O sigui,
0: correcte,
2: jo anava per uns altres costats.
0: Clar, home, tu ets una de les persones de referència de Cavall Fort, tens molta experiència en dibuix històric, és una altra història.
2: Sí, però vull dir que a nivell musical tenia altres gustos, no sé, no m'havia creuat amb estant estil mai, no.
0: I aleshores, per què vas dir, ostres, m'interessa això?
2: No, és que ho vaig trobar, vaja, no podia dir que no. Vull dir, quan m'ho va explicar vaig dir, ostres, és que aquest viatge l'hem fet tots, o l'estem fent tots. I s'ha d'explicar.
0: Clar. Enric, tu sí que coneixies l'Oriol, no en persona, però sabies qui era.
1: Bueno,
0: mira,
1: lo bonic d'això és, com sempre he intentat fer, no? Com anar al darrere dels meus impulsos i de les meves intuïcions. I la veritat és que jo, sincerament, un dia amb el meu fill, doncs estem sempre a les biblioteques i buscant coses per ell, bueno, i per mi, no? O coses que puguem compartir, i un dia ens vam creuar amb un còmic de l'Oriol, que el vaig agafar sense, bueno, com agafes molts altres, no? Allò pim-pam, i, hòstia, ens va emocionar moltíssim els dos. El meu fill a mi tenia... No sé, tenen una cosa que em va connectar amb mi d'una manera forta i profunda, no?
0: Quin còmic era?
1: Era un...
0: No te'n recordaràs.
1: És que els he llegit tots, ara no recordo quin va ser el primer.
2: Els Sassatans, potser?
1: Sí, exacte.
2: El dels Ivers?
1: Sí, el dels Ivers, exacte. No em sortia el nom.
0: Val.
1: Bueno, d'aquests històrics, no?
0: Sí.
1: En aquest cas... Pobles Ivers i no sé què, bueno, com una cosa com suposadament com molt allunyada dels meus interessos en aquell moment, suposadament, i de jo què sé, no sé, de
0: sí, sí, un altre món,
1: no coneixia, un altre món, i que sí, vaig agafar sí. Vaig entendre aquí hi ha alguna cosa.
0: Que guai.
1: Jo vaig agafar més còmics, vaig agafar un còmic rere l'altre i em va passar amb tots, no? I va ser com,
0: uau,
1: hòstia, aquí hi ha alguna cosa.
0: Clar.
1: I llavors vaig connectar, doncs, la meva idea aquesta de, doncs, una mica que surt del llibre de Joseph Campbell de L'Euro de les Mil Cares, no? Que és una mica de tot això que us he explicat abans, no?
0: Sí,
1: el viatge, el monomito que ell diu, que és com que tots els mites, totes les llegendes passen per les mateixes fases, si anem a l'essència. Vaig connectar molt amb... bueno, vaig fer la connexió, no? Entre aquesta manera d'interpretar i de contar les històries amb les possibilitats del món del còmic amb la mà d'una persona tan sensible.
0: Clar.
1: I amb tant de talent com l'Oriol, no? I vaig dir, pam, això,
0: Oriol,
1: si sumes això més això,
0: clar,
1: ho tenim.
0: Què volies dir, Oriol?
2: No, que això ens va posar, jo penso que el fet de no conèixer-nos anteriorment ens va posar en el mateix punt de partida dels dos, una miqueta. I això ha estat molt interessant a nivell creatiu, eh? Perquè, a veure, aquest còmic, ja ho veureu, posa idea d'Enric Montefusco, guió de tots dos i dibuixos meus. Però jo crec que on posa idea hauria de posar idea i ànima, perquè és l'Enric el que... pareix o té aquesta idea i vol explicar-la, no? I si haguéssim fet una casa, ell seria l'arquitecte i jo seria el constructor o el paleta, sense menys tenir els paletes, eh? Però que quan ell m'ho explica, el que es tracta és de posar-hi imatges, o sigui, convertir-ho amb el que jo sé fer, que és dibuixar, no?
0: Clar. Enric, i dius que el llibre és un viatge espiritual i surrealista. Què ens hem d'imaginar? Dic imaginar, perquè hem demanat el còmic per activa i per passiva i no ha arribat, dic, jo no sé, hi ha un secretisme aquí.
1: Tu saps, tu ho sabeu que nosaltres tampoc l'hem vist.
0: Què dius?
1: Que està... Mira, avui m'acaben de trucar per dir-nos que ha sortit de fàbrica i
0: ara,
1: demà ens arriba...
0: Però ni un PDF tampoc hi havia. Bueno, ja parlarem, és igual.
1: Bueno.
0: És igual. Però què dius, surrealista?
1: Us l'enviarem.
0: Vinga, sí, porfa, sí, perquè tinc unes ganes. Però dius espiritual. M'ha agradat això, espiritual i surrealista. Per què?
1: Bueno, jo crec que és inevitable que qualsevol tipus de viatge fet des de l'ànima i des de la veritat no tingui una lectura espiritual o que no suposi un viatge espiritual. Jo ho tinc molt clar, no? Hi ha moltes coses a les que avui en dia no associem a l'espiritualitat, però que és el que hi ha en joc, precisament, no?
0: Yeah.
1: En aquest sentit, no tinc dubte de que de que el nostre viatge que hem fet ha sigut una mena de creixement sense dubte.
0: Clar, clar, clar.
1: Surreal. Surreal perquè, d'alguna manera, en el moment en el que he volgut jugar amb la nostra història, però sense que sigui molt d'una manera com documental o documentalista, he jugat a una cosa que m'agrada molt, que té a veure amb el surrealisme, però que no és exactament el mateix, que és que hem dibuixat coses simbòliques o que tenen un valor profund en la nostra carrera, no? Apareixen personatges doncs, que són, doncs, per exemple, el cantant d'un grup molt referent per nosaltres, dels nostres inicis, que va ser com una mena de primer mentor, no? Uh-huh. I aquest personatge que és real, un cantant d'un grup de hardcore, uh-huh, l'hem transformat en una mena de mossèn radical que ajuda el protagonista doncs, a sortir del seu de la seva casa original i endinsar-se en el món de la creació, no?
0: És com
1: que hem agafat l'essència, no, del viatge i l'hem portat a un món que és com fantàstic, però que en realitat té poc de fantasia, és com més un món oníric íntim i simbòlic, ple de veritats. No?
0: Oriol, i l'Enric et trucava i t'explicava això, et deia, mira, ara ha de venir el capellà que representa aquest amic meu que va fer allò, perquè dius que us heu vist 3 vegades.
2: Sí, sí, però hem tingut una relació... De fet, a vegades, era el primer contacte que tenia jo en els whatsapps. Durant aquest any ha estat el primer contacte. Em sembla que alguna llista de la compra s'ha colat, Enric, alguna vegada. Doncs,
1: sí. Relació... li dèiem al confessionari, cada dia a les 9 del matí, doncs, Enric Montefusco s'obria en canal i tenia una relació directa amb l'Oriol, que era la persona encarregada de dibuixar
2: Clar, no eren moltes vegades, sobretot al començament, fins que no hem creat aquest món, perquè val a dir que l'Enric tenia l'esperit de la història, però no tenia els detalls, vull dir, no sabíem si aquest home acabaria sent un predicador, o fins i tot l'època on hem ambientat, o l'estètica de la història. Això s'ha anat creant sobre la marxa, no? En funció una mica a vegades d'intuïció, a vegades també, doncs mira, si podies escollir, doncs agafaves una estètica doncs, que a mi m'interessava. O elements que surten que després acaben sent importants a la història, elements simbòlics. Per exemple, no sé, ara no és una escena que hagi passat així, però pot ser fàcil que l'Enric em digués, escolta, aquí el personatge doncs, ha de transmetre solitud, vull dir que està sol, que se sent perdut.
0: Ja.
2: Llavors jo m'imaginava l'escena.
0: Clar, clar, sí,
2: llavors,
0: clar.
2: Al cap d'un temps, potser ell escrivia la lletra de la cançó que faria referència a aquesta escena, i llavors m'enviava doncs, unes proves de so i em deia, mira, t'ajuda? Aquestes versos t'ajuden a continuar la història una miqueta? I, no sé,
0: però un moment. O sigui, les noves cançons del nou disc estan vinculades al còmic, Enric?
1: Home, aquest era el repte i la gràcia.
0: Ah, això és una meravella. O sigui, ara tindrem el còmic, però l'àlbum no el tenim fins a la tardor.
1: Exacte, per donar ràbia.
0: Per fer dentetes, sí. A sac, com 6 mesos.
1: No, de fet, la dificultat que m'ha tornat boig és que tota paraula que apareix en el còmic està cantada, o estarà cantada.
0: Què dius? Tot són les vostres lletres? Sí. Espera, que tinc aquí la Mariola Dinarès. Molt bona tarda, Mariola.
3: És l'espoiler millor fet de la història, no? que currat, no?
0: No, però no saps la música.
3: Clar.
0: Només saps la lletra.
3: Que bo, que
0: això
3: bo.
0: És brutal. Sí.
1: Bueno, és un repte. I alhora és molt suggerent, jo crec, no? Perquè és com una mena de... suggereix com una mena d'univers que no acabes de veure del tot i una pel·lícula que no existeix, però alhora el disc estàs escoltant fins i tot, no només la lletra, sinó fins i tot els ambients, no?, que es veuen dibuixats, no? D'espais físics, no? Els escoltes en el disc, no? És un viatge total.
3: Estava pensant, és que ara hi ha com un molt rum-rum de que torna el rock. No?
0: Uh-huh.
3: És a dir, ara hi ha...
0: Sí,
3: no?
0: Les guitarres, oi?
3: Sí, guitarres i tal, jo penso. També és el vostre moment, no? Ara una altra vegada.
1: Ai, no sé.
3: Sí. No, així com deien, el rock ja està. No, ara...
0: És veritat que no és gens fàcil, aleshores, mira, clar, fas el que t'agrada i ja veurem fins on arribes, no?
3: Però que no? sí, que torna el rock, això sí.
0: És veritat, Oriol, que has estat amb ells gravant... Un dia vas estar gravant el nou disc?
2: Bueno, vaig ser el convidat d'honor un dia de gravació.
0: Uau.
2: Sí.
0: I surt això al còmic, surts tu també allà a l'estudi?
2: No. És que, de fet, és una de les coses que hi havia al començament. Una de les possibles idees és que en el còmic sortissin més imatges de l'actualitat.
0: Sí. No?
2: I realment, al final, tot és vull dir, els estan estil apareixen, però dins un món simbòlic i metafòric. Sí, vull dir, no, imatges reals, allò que diguis, mira, aquest amb la guitarra tocant a tal concert, no, això no,
0: no és això.
2: No hi és.
0: Val.
1: De fet, un dels gestos poètics de l'obra és que el protagonista és un titellaire,
0: sí,
1: i a la seva obra, a les seves titelles, som Stan Steve, no? Som amb les nostres cares i fins i tot és graciós i suggerent, suposo, perquè fins i tot apareixen etapes que van passar, no? Les titelles amb una bandera de Viva la Guerra o coses d'Adelante Bonaparte parlant del que hi havia en joc en aquell moment, no? Buscant l'essència del que hi havia en joc a cada etapa.
0: Que interessant, però... per favor. Ara mateix tinc unes ganes de veure-ho. Com deu ser?
1: Doncs mira, demà ho veurem tots.
0: Clar.
1: Demà ho veurem tots.
0: Efectivament, és demà, eh? Que surt. És
1: demà ens arriba a nosaltres.
0: No, de dijous és per tots els públics, oi? Sí.
1: És
0: dijous. Dijous 28, sí. Tinc jo aquí.
1: No, 27. 28, en teoria, era la sortida, però com que... també
0: 27.
1: És que estem fent com un... Sí, 27 és la presentació a l'Aclam.
0: Ah, d'acord.
1: Que va amb invitació, és gratuït, però has de demanar com la invitació a la web de l'Aclam.
0: Bé, doncs només queden dos dies.
1: Sí, queden dos dies i molt poques entrades, de fet.
0: Va.
1: I, bueno, entrades, invitacions.
0: Bé, nosaltres estarem allà pendents, eh? Perquè ara ens ha... Clar,
3: és una bona estratègia la que han muntat, perquè tindrà moltes vides aquest còmic, no? Perquè quan surti el disc
0: molt
3: també
0: bé.
3: Serà el disc i l'altre cop el
0: raó.
3: Còmic. Vull dir que molt bé, molt ben fet.
0: I és com Merchant sense ser Merchant, no?
3: Sí, clar.
0: Està bé.
1: Bueno, es retroalimenta, sens Total. Dubte, clar.
0: Totalment. Molt audaç la idea, la trobo. Sí, genuïna. Enric Montefusco, cantant i compositor d'Stan Steel i ànima d'aquest vida i obra d'un titiritero. Gràcies per ser l'entrellat, Enric.
1: A vosaltres. Ja portàvem molt de temps amb ganes d'explicar-ho i de compartir-ho, o sigui, gràcies a vosaltres.
0: Doncs mira, nosaltres agraïdes també que hagi estat aquí a l'entrellat. Que vagi molt bé. Oriol García, que era il·lustrador d'aquest vida i obra d'un titiritero, gràcies també. Una abraçada.
2: A tu, Samantha.
0: Adéu, que vagi molt bé.
4: La moraneta és sexy, el burro és català.
0: Quina bona idea, ha tingut Stan Steel.
3: Sí, no,
0: és
3: i
0: molt
3: a
0: original.
3: Més, i a mi cada vegada m'agrada més, no és que quan vas a les llibreries, a la zona aquesta de còmics o de cosa il·lustrada, a mi les il·lustracions,
0: jo
3: això,
0: només tinc
3: cada vegada
0: casa,
3: m'agraden més.
0: Jo només tinc a casa... A veure, una cosa, jo tinc llibre electrònic i compro molts llibres electrònics. Els que compro en físic són llibres il·lustrats i novel·la gràfica.
3: Obres d'art.
0: Exacte, els que són macos de veure i amb el llibre electrònic no.
3: Doncs jo també, i sí que és veritat que és com una pressió, no?, quan treus alguna cosa que cada vegada ha d'estar més ben feta, també, no?
0: Clar.
3: Jo crec que el paper, o sigui, és menys, però millor, no?, una mica.
0: Exacte, té un valor afegit, té una altra coseta, no?
3: I el tens d'anar allà com si fos un com comprar quadres, doncs comprar llibres. Jo també tinc aquesta...
0: És veritat,
3: també ho faig. I aquella cosa que fa molts anys que dèiem, no?, que ens pensàvem que quan una cosa estava ja dibuixada ja representava que era per nens. I
0: no,
3: això,
0: ara ja no.
3: Super superat, això.
0: La novel·la
3: no?
0: gràfica és interessantíssima. Hi ha àlbums
3: solíssims. Sí. És una cosa que faig molt. Escolta, avui et posaré a prova tu.
0: Clar.
3: Però és que han passat diverses coses.
0: Què ha passat?
3: Per començar, clar, com que... La bombolla Bad Bunny m'ha fet pensar que he de fer el sumari una mica de Bad Bunny. Llavors, algunes de les paraules que sortiran al llarg del test d'actualitat digital que et faré, amb algunes de les notícies de la setmana, i aquest és el sumari que he preparat per avui.

0: Bonnie, papá, superordinador y la inteligencia artificial que está de moda. ¡Claude, comencem!
1: Però... Però a veure, sembla més...
2: Sona una mica Batman.
1: Celia Cruz? Sí. Més?
2: Que no... És que, clar, havies de posar paraules claus, i sabeu que és... en aquest cas, avui és amb l'Eina Suno.
1: Ha agafat un Bad Bunny per començar. Jo clar... hauria posat més reggaeton, que no salsa. Però bueno.
2: Clar, però jo volia fer la versió aquesta de Ron, tal, i llavors... però, clar, dius, com li dius a l'IA que vols Bad Bunny sense dir Bad Bunny? Perquè si dius un nom propi, després ja no t'ho fa. Perquè, clar, el tema dels drets amb la música...
1: No fotis, clar. I què vas fer?
2: Home, jo no puc dir-li a Suno, que a més té 50.000 demandes.
1: Clar.
2: Dels artistes, dir-li, fes-me aquesta cançó de Bad Bunny i tal.
1: I a més a més, no?
2: Bad Bunny, que té un litigi amb la IA brutal.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Això ho explicaré al final. Això fa.
1: Vinga,
2: al final us explicaré què ha passat amb la IA i Bad Bunny, de fa algun temps. Els que teniu memòria segurament ho recordareu. Però clar, jo li he de posar, per exemple, he posat orquestra llatina amb to a Puerto Rico.
1: Et vas oblidar de posar-li reggaeton.
2: Clar, però és que no volia reggaeton, volia fer com més orca... Volia ja,
1: però ell, perquè aquest últim disc ell ha tirat més pel latin jazz, la salsa, tal, però ell ha fet molt reggaeton.
2: Sí, sí, sí, és veritat. El que passa que les cançons de reggaeton de Suno són horroroses i llavors haig d'anar provant i el que surti millor.
1: Correcte.
2: Va, escolta, anem al concurs.
1: Va, som-hi.
2: No sé si has jugat molt, però tu coneixes el Wordle? Saps aquell joc?
1: Doncs no he jugat.
2: Ah, sí, aquell... de les paraules, que és... O sigui, són 5 lletres...
1: L'Scrabble.
2: Bueno, sí, és com una mena d'Scrabble, però va tenir una efervescència, va tenir molt d'èxit fa algun temps. Que hi era versió anglesa, castellana
1: i
2: catalana.
1: Sí, omplint lletres.
2: Una paraula, sí, són 5 lletres, sí. I aleshores, si és de color verd, és que l'has encertat en el lloc que has posat la lletra concreta.
1: Sí.
2: Cada dia és una paraula.
1: Sí,
2: llavors,
1: sí,
2: que la gent entra cada dia al Wordle i fa la paraula del dia, no?
1: Sí. Sí, sí.
2: I aleshores, si l'encertes, és verda. Si és groga, és que la lletra hi és, però no està en el lloc correcte.
1: D'acord.
2: I si és gris, és que no hi és aquella lletra.
1: Molt bé.
2: Llavors hi ha molta gent enganxada. Doncs bé, és notícia de fa poques hores que passarà a la tele. La cadena nord-americana NBC prepara un concurs televisiu basat en el Wordle i el format mantindrà la idea original d'endevinar paraules, però ara amb equips de 3 persones competint en diverses proves i rondes. I, per tant, la primera pregunta que et faig és... Quina empresa va comprar Wordle després que es convertís en un fenomen mundial?
1: Mm-hmm.
2: Netflix, opció B, The New York Times, opció C, Google. Va.
1: Netflix.
2: No.
1: Qui ha sigut?
2: The New York Times.
1: Ai, mira!
2: I a més han dit que en el concurs hi participaria Jimmy Fallon i The New York Times.
1: Wow.
2: Wordle va ser creat el 2021 per un enginyer britànic, un enginyer informàtic, que es deia Josh Wardle, i va fer com una mena de joc de paraules amb el seu propi cognom.
1: Molt bé.
2: Ho va posar Mo i ell era Ma. I...
1: Però passarà a la tele i ho ha comprat The New York Times.
2: Sí, sí, sí. No, The New York Times ho va comprar fa temps, i ara The New York Times l'ha reconvertit com a concurs televisiu.
1: Okay.
2: I una altra cosa, aquest enginyer ho va fer per divertir la parella primer. O sigui, va dir...
1: Wow,
2: cada dia et passaré una paraula.
1: Imagina't.
2: El joc es va viralitzar arreu del món.
1: Tu saps que Buenafuente i Berto Romero juguen al Word?
2: Sí. Però això és més surrealista.
1: Sí.
2: Ah, per cert, que vaig anar a veure ahir el Pizza Movies.
1: Ai, que bona, eh?
2: Mira, a mi és que el Carlo Padial, o sigui,
1: és boníssim.
2: És que a mi m'agrada molt, perquè com que té aquesta cultura digital tan bèstia, amb el llibre també contenido, i sempre l'he anat seguint molt, i està molt bé, perquè hi ha molt d'això, no?
1: Uh-huh.
2: Està molt bé, i la Judit Martín està molt bé. Doncs bé, l'èxit va ser tan gran que això... Es va viralitzar per tot el món i finalment The New York Times el va comprar i el va integrar dins dels seus jocs digitals.
1: Mira, Mariola, ha aparegut Albert Boira. Albert Boira, bona tarda.
3: Vull participar. Vull participar.
2: Va, sí. Participeu els dos.
1: És que tenia moltes ganes, això em deien.
2: Clar.
1: Vinga, va, juguem els dos, Albert.
3: Va.
1: A veure què encertem.
2: Doncs escolta, això, que sapigueu que el Wordle anirà a la televisió i el Jimmy Fallon, la seva productora, és el que fa, el Jimmy Fallon farà el concurs.
1: Molt bé.
2: No sabem més detalls, però ha passat a la tele. Va, anem a la segona pregunta. Aquest dijous es presenta un nou ordinador quàntic, el Mare Nostrum Ona, al Barcelona Supercomputing Center.
1: Ordinador quàntic.
2: Un ordinador quàntic. La pregunta és, quin és el gran avantatge potencial dels ordinadors quàntics si els comparem amb els ordinadors tradicionals?
1: Mm.
2: Opció A, consumeixen zero electricitat. Opció B, poden resoldre alguns problemes extremadament complexos molt més ràpid. O opció C, els ordinadors quàntics poden provar totes les contrasenyes d'internet alhora.
1: La segona, la de problemes complexes.
3: La B, jo també per la B.
2: Molt bé.
1: Ah, correcte.
2: Ara no us emocioneu que la quàntica és molt difícil i sembla que en sapigueu, eh?
3: No, en sabem una quàntica.
2: Sí, no, però és veritat que tu sempre, Samantha, parles molt de la quàntica, dius que ho has arribat a entendre.
1: Tot el que fa el Barcelona Supercomputing Center m'al·lucina.
2: Però
1: jo he arribat a entendre la quàntica des de quàntica. Des de...
2: Aquelles converses que vam tenir l'altre dia, te'n recordes? És que és un tema
1: el
2: molt...
1: El gat és Schrödinger, em queda lluny, diguéssim.
2: Escolta, el nou ordinador quàntic Mare Nostrum ONA permetrà avançar la investigació en computació quàntica a Europa. És el tercer ordinador quàntic que estarà a la renovada capella de Torre Girona, a Barcelona. I això, vull dir que arribarà aquest quàntic i hem de començar ja a parlar de quàntica. L'única cosa que heu de saber és que el dia que comencin a haver ordinadors quàntics haurem de llançar els altres. O sigui que
1: home,
2: no,
1: clar.
2: Són incompatibles, això.
1: Sí,
2: o sigui,
1: a sobre.
2: L'ordinador tradicional amb el quàntic no s'entén. Per tant, hi haurà un canvi. O sigui...
1: Però per què volem un ordinador quàntic nosaltres? Per escriure un mail?
2: No ho sé, perquè no sabem
1: com
2: anirà a petar tot això. No sabem què passarà en un futur, no? Igual necessitarem fer com moltes dades alhora. No sé,
1: tu creus? Bé, ja ho veurem,
2: que això anirà, no sé si anirà ràpid en aquest cas.
1: Ja.
2: Bé, mira, la gent que segueix l'actualitat de la IA està emocionadíssima perquè l'empresa Anthropic ha fet un taller gratuït aquesta setmana per explicar coses de la IA, de la IA que està de moda. O sigui, això anem a tongades. Ara la IA de moda és cloud. Tu ara per cada bé...
1: Ja, ara tothom està parlant de cloud o cloud.
2: Perquè tu quines fas servir? Bueno, hi ha gent que diu Claude.
1: També. No sé com es diu.
2: Però ara, si voleu quedar bé, o sigui, esteu ara allà fent
1: clau,
2: un tallat, o amb la família el diumenge, i el cunyat us diu, perquè tu quina? I ja fa servir, has de dir Claude.
1: Okay.
2: Bé, doncs això, s'ha fet aquest taller gratuït. Per tant, la tercera pregunta va d'això.
1: Vinga.
2: Quina és, segons el taller gratuït d'Anthropic, la clau perquè una IA, com Claude, deixi de donar respostes genèriques. És a dir, per encertar, que no siguin respostes genèriques. Opció A, escriure prompts més llargs i tècnics. Opció B, donar context i exemples. Opció C, utilitzar paraules secretes que activen el mode expert.
1: Per mi, donar context i exemples. No sé si tenim l'Albert, eh?
2: Ah.
1: S'està pensant. Després ja...
2: Doncs és la correcta, ja ho podem dir.
1: Donar context i exemples. Clar que sí.
2: Clar, la idea principal és que el problema sovint no és la IA, sinó com li demanem les coses, això que hem anat dient.
1: Justament ahir estava llegint això.
2: És que és
1: tècnica
2: això.
1: De prompt.
2: Clar, és que més, no, i més a més és una feina que va a l'alça, també.
1: I que els periodistes estan molt buscats, perquè com que dominem la comunicació i necessitem donar ordres precises...
2: El futur és de les humanitats.
1: Sí.
2: O sigui,
1: sí. Lingüistes i periodistes
2: buscaven.
1: Lingüistes
2: i periodistes. I clar, molta gent escriu instruccions massa vagues, com per exemple, li dius al ChatGPT o a Gemini, el que sigui, o Claude, en aquest cas, fes-me un informe. Mm. Clar, això és una cosa tan genèrica. O resumeix això, per exemple.
1: Clar,
2: després es frustra perquè la resposta és superficial i, a més, si una
1: Òbviament.
2: Cosa no la sap, se la va inventant.
1: Sí.
2: Doncs, clar, aquest taller defensa que cal tractar la IA com un col·laborador brillant. És com si ara et vingués un becari que té com molta base, o una becària, té molta base, però no sap com treballes tu en el programa, no? O sigui, l'han treballat.
1: És que deia
2: tu
1: una
2: li
1: cosa...
2: Has de fer li has d'explicar quatre coses perquè sàpiga de què va tot
1: Òbviament.
2: Això.
1: Hi ha una cosa que em va semblar molt interessant, que era, primer de tot, has de definir quin rol ha de tenir.
2: Clar.
1: O sigui, imagina't que ets el productor executiu d'un programa de ràdio.
2: Sí, però encara pots anar afinant encara més.
1: Sí.
2: Això és una mica genèric, però si, per exemple, dius soc un especialista desenvolupador de, soc un científic, o sigui, pots anar molt al detall i llavors la resposta és molt diferent.
1: Exacte.
2: De la que et donaré.
1: Molt important,
2: sí, el més important, jo donava com per fet, però sí, és definir un rol i, clar, i sobretot això, explicar-li el context, el públic potencial, també és molt important,
1: molt
2: no? Que a la ràdio ho fem molt. Tu parles segons qui creus que hi ha a l'altra banda, no?
1: Ah.
2: O sigui, vull dir que l'objectiu, el to, el públic, el format... I clar, no pots saber exactament tu què esperes de la resposta.
1: Òbviament.
2: Per tant, estigueu una estoneta preguntant i no aneu a sac. En dèiem en un moment que s'ha de verificar la resposta, però ara, a més, també s'ha de preguntar bé. I també el vídeo aquest, aquestes instruccions explica tècniques concretes, com, per exemple, separar el context de la tasca, no? Donar exemples bons perquè la IA entengui el patró, això és molt important,
1: clar,
2: donar exemples.
1: Clar.
2: Definir el format de sortida i fins i tot permetre que el model digui no tinc prou informació, que això
1: molt
2: també
1: bé,
2: estaria bé.
1: Molt bé.
2: Si un dia la Laia no ho sap, doncs això no ho sé.
1: T'imagines? No ho sé.
2: Jo home, vull, no sé. Doncs sí, que digui no ho sé, clar. Així no ho sap.
1: Home, però si ella que té tota la informació de l'univers no ho sap, doncs...
2: Per tant, ja ho sabeu, per treure més bon profit de la IA que ja és a les nostres
1: Albert,
2: vides.
1: Continuem jugant?
3: Sí, sí.
1: Vinga, som-hi.
2: Va, quarta pregunta. Va. Com es poden detectar els deepfakes i continguts falsos creats amb IA? Opció A, amb etiquetes digitals dins les imatges i vídeos. B, mirant només si la imatge sembla rara, estranya. O C, totes les IAs avisen quan creen un vídeo fals.
1: Jo diria que és la A, no?
3: Jo també coincideixo. Crec que hi ha senyals allí, sí.
2: És la resposta correcta.
3: Olé.
2: I aquesta pregunta us l'he fet perquè ara és el moment d'aquesta tecnologia inversa, de buscar programes que et puguin dir i et puguin orientar si una cosa està feta amb IA o no. Ja hi ha molts desenvolupadors que estan treballant cap a aquest camí. Amb Google, OpenIA i altres tecnològiques estan desenvolupant sistemes com un que es diu CD2PA, Cintiq, per indicar si una imatge, vídeo o àudio està creat amb IA. Però hi ha un problema. La idea és que aquestes marques ajudin a detectar deepfakes i manipulacions, però el problema és que perquè funcioni de veritat, tots s'han de posar d'acord. Ja hi som.
1: Clar.
2: O sigui, ha de ser de forma massiva. Perquè a la metadata posi això està fet amb IA.
1: Clar que sí.
2: No? Llavors, això serà una mica difícil, com sabeu, que es posin tots d'acord, però clar, totes les plataformes, les xarxes socials, els navegadors, ho han d'adoptar de forma massivament. I he anat mirant, i últimament s'està parlant molt d'una eina concreta que han fet un equip d'ex-investigadors de Stanford, que es diu PanGram, i és una eina de detecció d'IA amb molta precisió. Perquè, a veure, fins ara totes les eines que hi havia un fals positiu, un de cada 10.000.
1: Déu-n'hi-do, això està bé. Però, clar, el fals positiu, pobre, quina ràbia.
2: No, al revés, espera. Fins ara, totes les eines eren d'un de cada 100, que ho trobo fortíssim,
1: sí,
2: és fallar molt,
1: és
2: això.
1: Molt, sí.
2: I ara, el PanGram és un de cada 10.000.
1: Bé.
2: Vull dir que hem anat millorant.
1: Molt bé.
2: Però, clar...
1: I aquell pobre...
2: És que PanGram també es fa servir molt, per exemple, pels professors, per saber si els deures els han fet...
1: Molt bé, els treballs, eh?
2: Si els treballs han fet servir a IA, però, clar... El fals positiu, pobre.
1: Exacte.
3: Clar, a Twitter, en el groc li preguntem moltes vegades i no es defineix mai. Sempre diu, no estic segur.
1: Ah, sí? Mira. Saps,
3: la IA de Twitter no t'ho sap assegurar.
2: És veritat, fa molta gràcia, sí, no? A X, que tothom està allà parlant i de cop hi ha un que diu, pregunta, i això? Què en penses,
1: és
2: veritat,
1: groc?
2: És un actiu més que també falla bastant.
1: Entra la conversa,
2: banda.
1: Sí. Cinquena pregunta?
2: Va, sí, crec que ja és l'última. Cinquena pregunta? Ah, no, la penúltima. Què permet fer el nou projecte Geni de Google connectat amb Street View? Sabeu quin és, no? Street View, que és allò que quan agafes el Google Maps poses un ninotet per saber, per posar-te en funció al carrer, no?
1: Sí.
2: Doncs ara hi ha hagut un projecte que va molt més enllà. I ara us diré què fa aquest projecte.
1: D'acord.
2: Però, a veure, per la vostra intuïció, què us diu? A, crear mons interactius i explorables a partir de llocs reals. B, convertir Google Maps en un videojoc competitiu. C, crear nous, només filtres fotogràfics per Instagram. Què creieu que fa aquest nou projecte Geni de Google?
3: Jo no ho sé, però m'agradaria que fos la B.
2: Convertir Google Maps en un videojoc competitiu.
1: Jo crec que serà la...
2: És la...
1: Ah!
2: Crear mons interactius i explorables a partir de llocs reals.
1: Increïble, eh?
2: Google
1: què és
2: connectat...
1: això, la Champions? què vol dir aquest missatge?
2: No, però és l'emoció d'encert, no?
1: Ah,
2: ja
1: que guanyat.
2: Ja ho he entès, molt bé.
1: Jo he pensat que era algú relacionat amb la ciutat on es jugués.
2: Connectem amb alguna cosa, no? No, però és molt xulo això del Genius aquest, perquè la IA pugui generar mons interactius basats en carrers i llocs reals. Per tant, transformar el Golden Gate en un món submarí o convertir en un carrer en una pel·lícula antiga, no sé.
1: Que
2: I clar,
1: bé,
2: aquesta tecnologia es podrà fer servir per videojocs, per educació, per simulacions i fins i tot entrenar robots i agents d'IA, perquè sàpiguen on estan tots els carrers.
1: Que bé.
3: Mare de Déu.
1: Vols fer l'última pregunta?
2: Home, és que és important.
1: Vinga, va,
2: perquè arriba el Papa de Roma.
1: Ui, no queda res ja, eh?
2: Arriba el pròxim cap de setmana a Madrid i ha publicat una encíclica social que és el primer...
1: El pròxim, el següent, no? El 7 de juny o així, no? 8 o 9
2: aviat,
1: de juny.
2: No? Sí, potser encara
1: d'aquí
2: falta
1: dos caps de setmana, sí.
2: Bueno, el tema és que ha publicat l'encíclica social, la seva primera, d'aquest nou papa. És un document oficial que publica el papa per parlar de grans problemes socials, econòmics i tecnològics. La sisena pregunta va del tema de l'encíclica. Quin gran tema dedica el papa Lleó XVI a la seva primera gran encíclica social com a papa? Opció A, el canvi climàtic. Opció B, la intel·ligència artificial i la dignitat humana. I opció C, les criptomonedes.
1: Albert, ho diem a l'hora?
3: Va, sí.
1: Un, dos, tres. La B.
2: Sí. És que si la poses perquè és la B. No, no podia ser les criptomonedes, no, perquè... en criptobro, o ja ho sabies.
1: No, allà, no,
2: ja ho
1: sabies. No m'imaginava criptomonedes.
3: Jo he fet trampa, ja havia llegit l'article.
1: No, és que el canvi climàtic ho va fer el papa anterior, clar, el Francesc.
2: Ara ja estem a un altre pantall.
1: Sí.
3: Pel cas que li van fer, també et dic una cosa que no sé. Bueno.
1: Sí. Però mira, va anar bé, un enciclic.
2: Sí. Ha carregat una de les moltes coses que diem en aquest espai moltes vegades, no? Dels oligopolis i tot això, però a mi m'ha semblat interessant, especialment quan parla de la guerra. Diu, la revolució digital està modificant la gramàtica dels conflictes i s'hi suma una preocupant pèrdua de memòria històrica. Això és una de les coses. I l'altra és que no hi ha sortida tecnològica. Allò, no existeix cap algoritme que pugui fer que la guerra sigui moralment acceptable.
1: Molt bé, clar.
2: No, la IA només pot fer-la més ràpida i impersonal, amb les víctimes reduïdes a dades, i defensa, doncs, això, el multilateralisme i l'ONU, però reclama reformes profundes. Qui utilitza el nom de Déu per legitimar el terrorisme, la violència o la guerra, traeix el rostre.
1: Bueno, molt bé.
2: Les coses que diu en això.
3: Això al Donald Trump no li farà cap gràcia.
1: Mira, no. Totalment. Tens tota la raó. No serà la primera vegada que una cosa del papa no li fa gràcia a Donald
3: Trump.
1: Exacte.
3: Bordejarà el Vaticà.
1: Què volies dir de Bad Bunny? No,
2: sabia,
1: no me n'oblido.
2: No, és que, a veure, el Bad Bunny es va ratllar moltíssim perquè de cop va aparèixer, es va començar a fer viral una cançó a TikTok i era aquesta cançó.
1: A veure la cançó.

0: Això, això fa clar, el 2023 va aparèixer, es va començar a fer viral, total, que això era, era un
1: reggaeton.
0: Que no era ni una persona, és Flow GPT Music, que si aneu a YouTube veureu que fa cançons a Mia, però no se sap ben bé qui hi ha darrere, és màquina o és un col·lectiu, però clar, ell va començar allà, bueno, va marxar de TikTok, Bad Bunny.
1: Sí, de debò?
0: Quan va, el 2023, quan va sortir aquesta cançó, es va, o sigui, es va rebotar tant que va marxar i després va començar a publicar stories a Instagram dient que de què anaven, que això és impresentable, que, bueno, o sigui, va muntar que... un pollo brutal. I realment, aquesta és una cançó que primer hi ha un tros de Justin Bieber, després realment s'hi sembla...
1: Jo m'ho creuria que és ell.
0: I llavors és això, està en guerra amb la IA, evidentment.
2: Però el Bad Bunny, escolta, posar-te una pinça al nas i el pots imitar, eh?
1: Però què m'està dient l'Albert Boira?
2: La pinça al nas, ja sempre s'ha salvat.
0: Doncs jo he trobat brutal, jo no hi vaig anar, però jo trobo que les macrodiscoteques que munta aquest home, ostres, és divertit, eh?
1: Molt bèstia. Vas anar a Bad Bunny?
0: No, però que vull dir que a mi l'energia, o sigui, només veien imatges.
1: Clar,
0: evidentment, és el que passa a les xarxes, que mires dos vídeos de Bad Bunny i ja és la, o sigui, en veus 50.000 després.
1: Sí, no paren de sortir.
0: Llavors, potser un dia haurem de preparar tàctica per marejar l'algoritme.
1: Ja.
0: Perquè clar, jo ara hauria de fer alguna cosa, perquè ja no em vull veure més. Ara el meu moment, ara la meva bombolla és Pep Guardiola, dient adéu al City.
1: Sí.
0: I ara serà el Mundial, que veureu, el Mundial...
1: Bueno, clar, ho envairà tot.
0: Serà molt, molt bèstia, perquè, a més, en el Mundial, com vaig dir l'altre dia, comencen a aplicar-se coses de tecnologia molt bèsties.
1: Home, he vist una pilota que s'ha de carregar.
0: Sí.
1: S'ha de carregar, la pilota.
0: Hi ha molta tecnologia, aquest Mundial, i estarà...
1: Tecnologia que dona dades massivament i molt ràpidament.
0: Clar. No, i a més, clar, com que el Mundial no és cada any, d'un Mundial amb l'altre, o sigui, veuen unes novetats i unes innovacions... Actualment la tecnologia canvia en dos moments, per la guerra, perquè s'inverteixen molts diners i moltes coses s'apliquen en guerra, això és així, i pels esports, o sigui, això és així.
1: Clar, fixa't, on hi ha diners, bàsicament.
0: Hi ha diners, sí.
1: Mariola, gràcies. Et quedes fins a les 7?
0: Va, sí, em quedo, sí.
1: Va, queda't, perquè l'Albert sempre ens explica coses que ens agraden, no, Albert?
2: Sí, jo avui vinc també... Bueno, abans que res, aquest divendres estic aquí, jo, eh?
1: Home, regalem entrades?
2: Al Teatre Muntaner, sí.
1: Vinga, som-hi, regalem entrades per veure l'Albert Boira, Teatre Muntaner, 904-5-4-4-5-5. ¿Cómo pasar de los 60 y no morir en el intento?
2: Exacte.
1: Ho he dit bé.
2: És aquesta, sí. Sí.
1: Veus?
2: Doncs escolta, avui també jo vinc amb informació, perquè avui és el dia de l'orgull friki.
1: Ui, molt bona aquesta. Sí. Espera que repeteixo el telèfon, 904-5-4-4-5-5. La primera persona que ens truqui s'emporta aquesta entrada doble per veure l'Albert Boira aquest divendres al Teatre Muntaner. És a 11:15 de la nit, oi?
2: 11:15, exacte.
1: Sí, molt bé. I dius que l'orgull friki...
2: Avui és el dia de l'orgull friki. Per qui no sàpiga, perquè clar, 15 gent de totes les edats, jo amb 65 anys ja entenc que no estem fets a totes les... Què es considera friki? És aquella persona que ha convertit una afició en una religió no reconeguda per l'Estat. No? És algú capaç de gastar més energia emocional discutint sobre l'ordre correcte per veure Star Wars,
1: sí,
2: que no pas decidint a quin col·legi portar els seus fills. Saps? El friki se l'identifica fàcilment perquè si li preguntes l'hora, dius, quina hora és? Et diu, depèn, el calendari gregorià o l'univers expandit de Tolkien. Saps? El concepte... Però el concepte ha evolucionat molt, eh? Abans un friki era un paio amb samarretes de dracs, ulleres gruixudes i una katana decorativa que inexplicablement vivia al menjador, saps? I ara no, ara un friqui...
1: Aquest és normal, ara.
2: Sí, exacte. Ara un friqui pot ser qualsevol.
1: Ja.
2: La noia que segueix 30 comptes a Instagram sobre l'organització de neveres, el tio que compara cafeteres com si preparés un cop d'estat, saps? La persona que diu, aquest vi té notes de fusta i frustració infantil. Tot friquis. Perquè ser friqui, en el fons, és estimar una cosa amb una intensitat una mica preocupant, saps? És mirar una afició innocent i pensar, no descansaré fins a saber-ne més que els fabricants, saps? Aquesta gent que s'obsessiona. És una figura preciosa, però una mica inquietant, saps? És la diferència entre un expert en una cosa i un desequilibrat és només el to de veu. Sí, un científic diu, he dedicat 20 anys a estudiar formigues, i tothom aplaudeix. Però hi ha un senyor que diu, he creat un idioma funcional per una raça fictícia de rèptils especials. I la família ja li està buscant telèfons de terapeutes, saps? I els dos fan el mateix, obsessionar-se amb una cosa fins perdre el contacte visual amb la realitat.
1: Clar.
2: Però a mi m'agrada això de l'orgull friki. Saps per què? Perquè implica que abans hi havia vergonya.
1: Sí.
2: M'explico?
1: Té tota la raó.
2: Clar. Tu imagina't el moment... Fill meu, ens has de dir alguna cosa? Sí, pare. I el pare collonit, els pares. No em diguis que ets otaku. I no, pitjor, jugo al Warhammer. El Warhammer, per qui no ho sàpiga, és un dels hobbies més populars i versàtils del món. Combina jocs de batalla, miniatures, modelisme, videojocs, jocs de rol... És una fricada. És una fricada.
1: Ja.
2: I la mare plorant, l'àvia dient... Ja ho notava jo que aquest nen no mirava prou al futbol. Saps? Ens ha sortit raro. Però avui en dia ja no sabem ben bé el que és friki i el que no. Perquè abans el friki era el tio que sabia Klingon. Saps? Sabeu què és el Klingon, no?
1: No, què és el Klingon?
2: L'idioma de Star Trek, el Klingon.
1: Ah,
2: aquells,
1: sí.
2: Saps? Aquest era el friki, el que portava una samarreta amb el drac i entraves a casa i això, veies una katana al menjador que dius, amb aquest no em discutiré, saps? Però ara els frikis són una altra cosa. Tots són frikis d'alguna cosa. Només canvia el tipus de trastorn. Saps?
1: Ja.
2: Per exemple, hi ha gent que es mira 20 vídeos per escollir una fregidora d'aire.
1: Ai, sí.
2: 20. Oh. Que dius, això no és una compra, això és una tesi doctoral, saps? I el tio li mira, aquesta té doble resistència tèrmica, un flux ciclònic de calor, i tu li dius, tu vols fer coquetes, tu vols entrar a la NASA, xaval.
0: I després arriba a la botiga i el comercial diu, ai, aquest home arriba aquí i ja m'ho sap tot.
2: Sí, sí, en plan de, com li ven això?
0: I posen a prova el comercial.
2: Exacte. Però després aquesta mateixa persona mira un tio pintant miniatures de dracs i diu, quin paio més raro, saps? Cadu no s'ho veu, lo friqui que és, perquè tu li podries dir, tu has estat comparant durant 3 setmanes la textura interna d'un moniato, vull dir que tu mateix, saps? El friqui no és qui té una obsessió. El friqui és qui creu que la seva obsessió és moral, és normal, saps? I això és el que fa por.
1: Ja.
2: Perquè tots tenim un amic que sap massa coses d'un tema absolutament inútil.
1: És veritat.
2: Eh?
0: Però clar, les xarxes han fet que es trobin.
2: Clar.
0: Els friquis d'una cosa.
2: I l'algoritme, suposo, no?
0: Clar.
2: Perquè jo tinc un amic que l'altre dia diu que aquesta temporada de Fórmula 1 és diferent perquè Pirelli ha canviat els compostos. I jo li vaig dir, tio, només t'he preguntat on aparquen, saps? Vull dir, no. O la gent que segueix True Crime. Heu vist això del True Crime?
0: Sí, però això ja és bastant mainstream, eh? O sigui, el True Crime...
2: Sí, però no em diguis que no és una fricada, saps? Perquè no sàpiga el que és el True Crime, és un gènere literari i audiovisual que investiga i reconstrueix crims reals.
1: Sí.
2: Que això sí que és fort, saps? Perquè abans ser friqui era col·leccionar còmics. Però ara hi ha gent que escolta podcast sobre assassins mentre neteja el bany, saps? Què dius, hòstia, el serial killer. Vaig matar 15 persones i la noia del podcast diu que ets un manipulador emocional. Vull dir, no té... I el més inquietant és que la societat ha decidit que això és sofisticat. Que jo diria, no, perdona, sofisticat no saber com van desaparèixer 32 excursionistes a Oregon. Saps? Això és ser un Pokémon de la paranoia, saps? Però hem normalitzat unes coses que tot és friqui. Hi ha adults, mira, ara, amb el Batman, em sembla que hi havia entrades a 500 euros, però hi ha adults que es gasten 2.000 euros per anar a veure la Taylor Swift i ningú diu res, saps? 2.000 euros.
1: Que sí.
2: I en canvi, tens un amic que se sent Gandalf, et diu que s'ha gastat 150 euros amb una espasa èlfica i li dius que és un malalt mental, saps? I tu has pagat una mini hipoteca per veure una senyora gegant sortint d'una plataforma brillant mentre plou purpurina.

0: tots fan veure que estimen treballar. Saps?
1: Jo faré un concurs a veure qui etiqueta més persones en un post.
2: Oh, però que tu ets fan del LinkedIn. Però
1: hi ha gent, hi ha gent que fa un post i deu estar dos dies fent-lo, perquè etiqueta tanta gent allà,
0: sí?
1: Perquè tothom vegi que li ha dit que molt bé aquell acte, que molt bé aquell acte, que jo era que l'altre.
0: Clar, clar, però això de ningú estima treballar, siguem sincers. Si la feina fos divertida, els nens jugarien a consultoria estratègica, saps? No hi ha cap nen fent veure que respon correus, saps? No hi ha un nen de 6 anys dient, papa, avui jo seré el middle manager i acomiadaré ninots. No, no n'hi han. En canvi, un adult pintant figures de Warhammer sí que és estrany,
2: és
0: saps? És estrany. Estrany és llevar-se a les 6 del matí, per exemple, voluntàriament, per anar a una classe de spinning on et criden com si fossis un mariner nord-americà.
2: Això és de friquis.
0: Això és friqui. Què et diu ara sobre el monitor? Vinga, el dolor és mental. I dius, no, perdona, el dolor és a les cames. I tu tens un micròfon. Calma't, saps? El món modern, si el mires bé, és profundament friqui. La borsa és friqui. Adults mirant gràfiques verdes i vermelles com si fossin sacerdots maies intentant interpretar eclipses, saps? I et diuen, el mercat està nerviós. I dius, com ho saps? Has parlat amb ell? Li has vist l'atenció? Hola, IBEX 35, et noto estressat. Les criptomonedes, això també és friqui. És literalment màgia medieval per nois que saben programar.
2: Tal qual.
0: Saps? Llegeixes, és una moneda descentralitzada basada en el blockchain. Què dius? Això és el que diria un alquimista abans d'explotar. Saps? Però el friqui històric, el clàssic, ha acabat guanyant. Perquè el que ha passat és això. El nerd, el perdedor dels 80, ara és multimilionari. El paio que rebia bullying ara controla els satèl·lits. A veure si sabeu de qui parlo, perquè el món ha fet un gir inesperat.
2: Sí,
0: abans el popular era el quarterback del béisbol o el de l'antecentro del futbol. Ara el popular és un tio pàl·lid que dorm 3 hores i té una empresa que ven aigua amb intel·ligència artificial. Enviar. I això és perillós, perquè els friquis abans volien venjança emocional. Ara volen colonitzar Mart. Perquè no em digueu que l'Elon Musk no té pinta d'haver sigut... Té una pinta friqui que no pot amb ella, saps?
1: No, és que a veure, són gent que a vegades són informàtics que s'han inventat coses, bàsicament.
0: Clar. Jo els diria, escolta, és una venjança una mica exagerada per haver-te quedat sense parella al ball de final de curs. Saps? No, em sembla que no. I l'altra emprenyada, sí, doncs ara me'n vaig a un planeta sense oxigen. Apa, a la merda. Saps? I la IA ja és el somni humit definitiu del friquisme. És una màquina entrenada amb hores infinites d'internet. Saps? És horrorós. És com un monjo especial discutint amb el seu pare asmàtic, la IA. Però és meravellós. Tots necessitem això. Necessitem mites, universos, sentir que pertanyem a alguna cosa. Uns ho fan amb Marvel, se senten que pertanyen. Uns amb el futbol, els altres amb religions. Altres amb CrossFit, que és una secta també, eh? Tu no coneixes a ningú que faci CrossFit tranquil·lament.
2: Sí.
0: És impossible. Un tio que fa CrossFit entra en una habitació i abans de dir hola ja t'ha explicat les dominades que fa. Saps? És com els vegans, però aixecant tractors, saps? Bueno,
1: en tema esport ara hi ha moltes fricades, eh?
2: Una barbaritat.
1: O sigui, unes amb les gomes, les altres
2: també...
1: No sé què...
0: Per això. Però escolta, s'ha anat lluny al futbol. No serà friqui? Adults plorant perquè 11 milionaris no han introduït prou bé una pilota dins una xarxa. Què dius? Aquest noi necessita ajuda, saps? No. Però la veritat és, la gran veritat del dia de l'orgull friqui és aquesta. La normalitat no existeix. Només hi ha obsessions majoritàries i obsessions minoritàries. Saps? Perquè al final està un casament, és estrany.
1: Però mira, jo que vaig anar a veure Pizza Movies, diuen que és un acte revolucionari. La gràcia de la pel·lícula és que és una parella que s'estima.
2: Ah, sí, és veritat.
1: I això, sí, és el més estrany, és fort, això.
2: Ara no és una parella que està en crisi, que no sap com separar-se... No.
1: I ara, una mica...
2: S'estimen i es recolzen.
1: I també ara, el més modern és el més tradicional i el més antic. O sigui, estem donant la volta al rellotge.
0: Total. Però saps què et dic? Beneïts siguin els friquis.
1: Sí.
0: Gent que estima coses amb una intensitat absurda. Gent emocionada, obsessionada, capaç de discutir durant 3 hores sobre si Han Solo disparava primer. Saps? És allò. I l'alternativa és pitjor. L'alternativa és convertir-nos en adults avorrits que només parlen d'hipoteques i colesterol.
1: Visca la passió.
0: I això sí que és terror psicològic. Així que avui, dia de l'orgull friqui, celebrem-ho. Celebrem la gent rara. Saps? El friqui és el que encara pensa que la normalitat existeix i es resisteix contra ella. I jo crec que hem de defensar el friqui. Siguem friquis.
2: Sí, senyor, un aplaudiment.
1: Ai, sí. I res de vergonya, res de vergonya.
0: Res de vergonya. La vergonya ens cursa la vida.
2: Mira, nosaltres hem sigut friquis tantes vegades.
1: Sí, però a vegades hi ha gent que, o sigui, com és que aquesta persona que té tants anys fa això? Escolta,
2: que,
1: és la seva passió.
2: Què vol dir aquest tantisme?
1: Oh, molt malament.
2: Home,
1: o sigui, molt malament.
2: Què vol dir que per tenir edat no pots fer
0: mira,
2: que
0: hi ha,
2: roti?
0: Hi ha tres paraules, jo ja no, que a mi a vegades em diuen, però vols dir que tens edat? Dic, mira, mentre crema tot és metge. I amb l'edat perds la vergonya.
2: Això.
0: I si ara tinc que fer una fricada, la faig.

0: endavant. Saps?
1: Això és molt lleig de dir. Vols molt dir que tens edat? Això és lleig. És de molt mala educació.
2: M'ho diuen moltes vegades perquè jo faig moltes tonteries, però la meva neta està encantada.
0: Home, clar que sí. I nosaltres també.
1: Fora de tisme. Albert Boira, gràcies.
2: Gràcies. Adéu-siau.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
3: Sembla que això ja està. Quina il·lusió.
1: Ja està, anem acabant l'entrellat d'avui dilluns. L'hem fet a la producció amb el Tomàs Gómez. A la part tècnica han estat el Martín Noia, el Genís ha estat també, oi? Sí, el Genís Sabater. Algú més? No, oi? Era vosaltres dos. És que... No, perdona, jo aquí van desfilant gent, dia sí, dia també, hi ha un moment que ja s'embarreja qui ha estat i qui no. A la redacció som més estables, o sigui, són sempre els mateixos. Són la Marina Fernández, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero i jo mateixa, Samantha Villar. Ara els deixem amb el Pla B, amb el Toni Marín, i demà hi tornem. Si estan tornant a la ciutat de Barcelona, calma. Són les 7 de la tarda, ja fa hores que ha començat l'operació de tornada. Ja hi ha centenars de milers de vehicles que estan tornant, però de moment la cosa sembla que rutlla. Demà hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7, l'hora de començar Ràdio 4 al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4 que molts de vostès seguiran molt probablement avui des del cotxe. Caldrà estar atents, molt atents, amb les connexions amb el Servei Català de Trànsit, ja que segons els seus càlculs s'esperen que al llarg d'aquest dilluns tornin a la ciutat 300.000 cotxes. Després d'un cap de setmana en el que clarament ens hem trobat amb la primera manifestació d'un estiu ben evident, no? I avui és obligat, li hem demanat a Jordi Miralles que ens acompanyi just després de dos quarts per veure quins dies tenim pel davant pel que fa al temps. I just després, el que farem serà saludar el director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat de Barcelona. A Muriel Bartomeus ens aproparem avui, lògicament, a l'última hora que afecta l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Aquesta casa ha tingut avui accés al sumari del cas. Hem descobert que la policia considera que el domicili de l'expresident era el centre d'operacions d'un presumpte entramat de tràfic d'influències que lideraria José Luis Rodríguez Zapatero. Consideren que aquesta casa era l'espai idoni per gestionar les decisions més compromeses. Ara, en un moment, coneixerem tots els detalls, però no perdem tampoc de vista que avui ha parlat en nom de l'expresident, el president de l'Ateneu de Madrid, Luis Arroyo, ha dit que Zapatero considera que els informes de l'UDEF al jutge presenten conjectures disparats. En una entrevista en aquesta casa, Arroyo ha assegurat que Zapatero té ganes que arribi el 2 de juny per poder defensar la seva reputació i la veritat. Per Zapatero, tot plegat respon al recolzament que ha donat des de 2023 a Pedro Sánchez i que totes les seves activitats han estat legals i declarades a Hisenda. Per cert, que Sánchez ha tornat avui a donar tot el suport a l'expresident a l'espera de conèixer el sumari de la investigació i ha tornat a insistir en que pensa finalitzar la legislatura. Tot plegat en el dia en què hem conegut l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, on s'assegura que la càtedra que va codirigir, en realitat, Begoña Gómez, es va crear seguint els protocols establerts i ha assegurat que no van haver ingressos opacs en els comptes de la dona del president espanyol. Com veuen, és un dilluns mig festiu, mig que no ho és en absolut. Lògicament, a partir de dos quarts, obrirem tot el ventall de l'opinió aquí al programa. El que toca és recordar els fets més importants d'aquest dilluns 25 de maig. Per això ens cal obrir l'edició vespre i saludar, lògicament, l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Qui diria que avui és festa, no?
2: És festa per alguns. Que la disfrutin, evidentment, que la gaudeixin.
0: I tant que sí, i que se n'assabentin de tot el que passa escoltant-te.
2: Exactament.
0: Nosaltres ens retrobem després. Fins ara, Andreu.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
3: Bon vespre. Tens a les carreteres i algunes cues quilomètriques. Operació tornada per la segona Pasqua des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda. Han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles, al 57% dels 300.000 previstos durant aquest dilluns festiu per la segona Pasqua, com dèiem. Us informem de quina és la darrera hora a través dels ulls d'Eduard Sánchez, que té atents a totes les carreteres. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Aquesta hora destacarem, per començar, aturades a la C58 d'entrada a Barcelona per un avariat en sentit Barcelona a l'altura del nus de la Trinitat que complica la circulació. Hi ha un carril ocupat, afecta, de fet, no només a la C58 d'entrada, sinó especialment a la C33, amb uns altres 4 quilòmetres des de Montcada i Reixac i fins al nus de la Trinitat. A banda d'aquesta zona, ja pel que fa al volum de trànsit, destacarem l'autopista AP7 en el tram nord, la zona entre Llinars i la Roca del Vallès, tot i que de forma fragmentada, intermitent, amb molta lentitud, volum de trànsit, sentit Barcelona, i en el tram sud d'aquesta autopista, on hi ha més volum, és a la zona del Penedès, sobretot a partir de Sant Jaume dels Domenys, també Santa Maria dels Monjos, en sentit nord. Destacant general vies de costa que van carregades, la C31 a Cubelles, la C32 a la zona de Gavà, Viladecans, sentit Barcelona, o en el cas de l'autopista al Maresme, de la zona de Sant Andreu de Llavaneres i també a l'altura de Cabrera de Mar, en sentit sud. Acabem amb la C31 a la Costa Brava, que es manté encara molt plena entre la Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. És tot, bona tarda.
3: Bona tarda, gràcies, Eduard Sánchez. De seguida us explicarem quina és la previsió meteorològica de cara a demà en un dia en el que les temperatures han pujat i molt. D'altra banda, La jornada també ens apropa a la qüestió judicial i política. La pressió sobre Pedro Sánchez creix, ja no arriba només des de l'oposició. La imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra ha sacsejat el PSOE i ha obert una nova fase d'inestabilitat política a Madrid. Socis d'investidura com el PNB i Coalició Canària eleven el to i Felipe González, l'expresident, ja reclama avançar eleccions el 2026. La pressió s'ha accentuat després que Radio Televisió Espanyola també hagi tingut accés al sumari del cas. La investigació judicial apunta a l'existència d'una presumpta estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Zapatero. En els escorcolls s'han intervingut joies, disdús, documentació empresarial, mentre el jutge també ha demanat analitzar correus electrònics vinculats a l'expresident i al seu entorn familiar. El portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, també ha assegurat aquest dilluns que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF.
5: Está alucinando, digamos, diciendo cómo es posible que se me pueda atribuir ser la cabeza de una trama, como decíais ahí, ¿no?, que controlaba los flujos financieros de manera jerarquizada. Sí, claro, es verdaderamente alucinante. Y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda.
3: Bé, doncs en paral·lel i per una altra causa que afecta també l'entorn de Sánchez, que dibuixa avui un escenari ben diferent. L'informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Begoña Gómez, la dona del president, descarta pagaments opacs i comissions irregulars a la càtedra que dirigia. L'UCO només manté dubtes sobre l'adjudicació del programari i el paper de la seva assessora. El contrast és evident, mentre el cas Zapatero eleva la tensió política i judicial sobre la Moncloa, l'informe sobre Begoña Gómez rebaixa parcialment un altre dels fronts oberts que segueixen al voltant i envoltant el govern de Sánchez. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició. Vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Mañas a control central. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. De l'exterior, l'Iran rebaixa expectatives davant un possible acord de pau amb els Estats Units, mentre que Donald Trump manté que les converses avancen bé.
6: El País Persa apunta que s'ha arribat a conclusions sobre moltes qüestions, però descarten un pacte imminent. Per la seva part, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha reiterat que Trump no té pressa i que no farà un mal acord. Sobre el terreny, 32 vaixells han travessat l'estret d'Hormuz durant les darreres 24 hores amb autorització de l'Iran, més de 200 des de dimecres passat.
3: El papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per evitar que esdevingui una eina de dominació en la seva primera encíclica.
6: En el document titulat Magnifica Humanitas, el pontífex reclama controlar i limitar l'abast de la intel·ligència artificial. Lleó XIV defensa que els avenços tecnològics han d'estar al servei de les persones i alerta contra possibles usos que generin exclusió o desigualtats.
3: La Generalitat aprova demà dimarts la incorporació de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administració pel curs vinent.
6: Així ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
7: Enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
6: Anunci que arriba en un moment clau de la negociació entre els sindicats i el Departament d'Educació. Demà hi ha una nova reunió de la mesa sectorial, mentre continua convocada la vaga unitària de dimecres.
3: I arrenca la setmana sense fum, centrada enguany en alterar sobre alertar sobre l'augment del consum de vapejadors entre adolescents i destaca també els beneficis de deixar el tabac.
6: Les dades confirmen una baixada del consum de tabac entre els adults, especialment en homes, però augmenta l'ús de cigarretes electròniques. Doctora Cristina Martínez, de l'ICO, en declaracions a Ràdio 4.
8: El que necessitem és unes mesures més fortes cap a aquests productes, incloent que no tinguin saboritzants, que són l'element que fa que els joves estiguin atrets per ell.
6: I els experts reclamen desencallar la nova llei antitabac.
3: I en esports, la notícia del dia és la convocatòria pel Mundial d'aquest estiu que ha ofert aquest migdia Luis de la Fuente. Jorge Agüero, bon vespre.
9: Bon vespre, i amb dues novetats molt cridaneres. El jugador del Barça, Eric García, i el de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill. Amb ells són nou catalans, si comptem amb el porter de l'Arsenal, David Raya, Marc Cucurella, l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz, i quatre blaugranes. Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamin Yamal i Joan García, a més de l'esmentat Eric García. Del Barça, a més, també hi ha Pedri, Gavi i Ferran. I del Real Madrid compta, perquè això també és notícia, per primera vegada en la història dels Mundials, no portarà cap jugador convocat amb la selecció espanyola.
2: Fa un moment us explicàvem quina era la situació de les carreteres. Ara ens fixem en la meteorologia. De cara a demà, a Emet, Noelia García.
6: Demà a Catalunya continuarem amb temps estable i pràcticament d'estiu. Pugen les temperatures i de forma notable a zones de Lleida. En general s'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, zones molt altes del Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble.
2: La sèrie 10 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: Com us dèiem, Ràdio Televisió Espanyola ha tingut accés al sumari del cas Plus Ultra i la investigació confirma l'existència d'una presumpta estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Més detalls, Núria Alcalá.
10: Bona tarda. Sí, creuen que la casa de Zapatero era, de fet, l'espai idoni per gestionar les decisions de major sensibilitat. La policia detecta, a més, un patró logístic a la recepció d'enviaments al domicili de l'expresident, per exemple, caixes de vi. Per això va sol·licitar el jutge José Luis Calama el registre de la casa, tot i que l'instructor ho va descartar. Sí, va acordar el registre de l'oficina de Zapatero, on els agents van trobar en una caixa forta nombrosa joieria que les secretàries de l'expresident van atribuir a una herència de la dona de Zapatero, a més de regals de viatges. Pel que fa al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, l'UDEF encara no ha localitzat el certificat de pagament de les quotes de la Seguretat Social dels seus treballadors, que era el requisit indispensable perquè el rescat fos legal. A més, el sumari recull missatges entre els responsables de Plus Ultra, en els quals asseguraven que Zapatero manava en relació a la seva influència a Veneçuela. Amb tot, la Fiscalia considera que la investigació a Zapatero té motivació suficient i no es basa en meres suposicions ni conjectures. El jutge José Luis Calama continua ordenant, de fet, més diligències. Ha demanat accedir al contingut íntegre dels correus electrònics de Zapatero i de l'empresa de les seves filles des del 2020. Creu que és l'epicentre de la comunicació interna de l'entramat.
2: I ens quedem amb tu, Núria, perquè la casualitat ha fet que avui també sobre una altra causa que marca l'actualitat judicial, el cas Begoña Gómez, que afecta l'entorn de Pedro Sánchez, hem sabut que hi ha un altre informe, un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que descarta pagaments opacs en la càtedra que dirigia i també comissions irregulars, tot i que mostra algunes reticències.
10: Sí, l'UCO conclou que la càtedra es va crear seguint els protocols establerts i no ha detectat ingressos irregulars. Posa el focus, això sí, en els pagaments a la constructora Deloitte per desenvolupar el software de la càtedra. La Guàrdia Civil creu que la compra del programari va ser premeditada i que, de fet, Deloitte hauria començat a treballar la càtedra abans de l'adjudicació del servei. L'informe també posa el focus en l'assessora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, a qui consideren part de l'equip de treball de la càtedra, malgrat no tenia cap relació laboral amb la universitat, destaca la seva gestió activa. I pel que fa als ingressos de la càtedra, l'UCO considera que el finançament va seguir el reglament del centre i tots els fons van provenir d'entitats col·laboradores, de les quals van rebre 170.000 euros en total. Fins i tot la pròpia Begoña Gómez va sufragar algun pagament de la seva pròpia butxaca. L'UCO ha remès ja aquest informe al jutge Juan Carlos Peinado, que manté el processament de Begoña Gómez per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
2: I obrim la plana política sobre aquesta qüestió, perquè l'oposició recorda que aquest dilluns es compleixen 8 anys del registre de la moció de censura contra Mariano Rajoy al Congrés dels Diputats. Per això han qüestionat que Pedro Sánchez pugui mantenir-se al capdavant del govern i acabar la legislatura en l'actual context polític i judicial. Sánchez assegura estar tranquil, descarta avançament electoral després de l'avís del PNB. Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, Pedro Sánchez reconeixia aquest matí que estava tranquil a la sortida d'un acte on ha reivindicat la necessitat de continuar endavant i la gestió del seu govern.
12: Por tanto, a continuar. Gracias.
11: El president manté la intenció d'esgotar la legislatura, tot i l'avís del PNB, que avui ha deixat clar que criticar el govern de Sánchez no significa donar suport a Feijóo. El PP demana als nacionalistes bascos passar de les paraules als fets.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación també és irresponsable.
11: El PP ha registrat una moció per reprovar el govern que es veurà aquest dimecres al Senat. Vox descarta que els nacionalistes bascos tinguin la intenció de deixar caure a Sánchez. José Antonio Fuster.
14: Buscando siempre el beneficio propio en vez del beneficio de España. Pero vamos, que ojalá. Ojalá.
11: L'expresident González està convençut que l'única sortida seria convocar eleccions.
15: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
11: González recomana al PP no presentar una moció de censura, que no sortirà perquè, diu, serviria només per desviar l'atenció de la qüestió fonamental que és, hores d'ara, la investigació a l'expresident Zapatero.
3: I seguim estirant del fil, gràcies Rosa Carreño, perquè en plena tempesta per aquest cas plus ultra i també la imputació de l'expresident Zapatero, el govern català assegura tenir la garantia de Moncloa per tirar endavant els acords amb Catalunya. Esquerra confia que la reforma del finançament arribi al Congrés abans de l'agost, mentre Salvador Illa afronta també els fronts oberts en educació i habitatge. Helena García.
16: Sí, i amarra els pressupostos en moment clau, en la tempesta perfecta de Sánchez amb la imputació de Zapatero, que el govern aïlla del full de ruta del president. Economia confia que la reforma del finançament arribi al Congrés abans de l'agost i s'aprovi aquest any, Romero.
17: En el moment no hi ha cap notícia de que s'hagin d'avançar les eleccions generals i per tant nosaltres treballem amb aquest any per poder tancar tots els compromisos que tenim.
16: El Nació Digital, abans però, el ministre Espanya ha de convocar el Consell de Política Fiscal i Financera, que Esquerra espera pel traspàs de l'IRPF a l'octubre. Els republicans alerten Sánchez de la incidència del cas Zapatero en el compliment dels acords. Esther Capella, a Ràdio 4.
18: L'agenda judicial no pot marcar els acords polítics ni els avenços nacionals i socials de Catalunya.
16: Romero i Capella apuntalen una relació consolidada, segons la consellera, i estratègica per Esquerra. D'aquí que els pilars d'Illa obrin una lectura més enllà de Catalunya, en tant que emergeix com el baró estable del socialisme i amb llarg recorregut. Tot i els conflictes i immediats a resoldre, com l'educatiu, que els comuns l'urgeixen a tancar ja per nociu. El BIAC, a l'agència EFE...
19: Que li està fent mal als docents, a les famílies...
16: Els comuns pressionen perquè la llei contra la compra especulativa de pisos entri en vigor abans de l'agost.
3: I sobre educació en ple conflicte sobre aquest sector, el govern també ha aprovat aquest dimarts la incorporació d'uns 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Pel curs que ve, més detalls, Laura Hurtado.
20: Es tracta d'una inversió de gairebé 94 milions d'euros que té com a objectiu abaixar les ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar l'AFP. Esther Niubó, consellera d'Educació.
21: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
20: Un anunci que arriba en un moment clau en el conflicte entre els sindicats i el Departament d'Educació, que es tornaran a trobar demà en una nova mesa sectorial. Mentrestant, continua convocada la vaga unitària de dimecres, en la qual estan cridats tots els docents de Catalunya, així com la resta d'aturades territorials. Els sindicats adverteixen que, si no hi ha acord, escalaran les mobilitzacions el que queda de curs.
3: I entrem també de ple en un altre dels conflictes educatius, el de València, molt a prop nostre. La Conselleria d'Educació i els sindicats també continuen reunits a hores d'ara, però ja han anunciat que no hi haurà acord, tot i que les posicions encaraven la trobada amb optimisme, segons ha expressat el portaveu del sindicat, Septep.
22: Una primera mirada així per damunt, ens han arribat a dir que el 65% de les coses que ells s'han proposat estan incorporades en el propi document.
3: El resultat és el mateix que el de les últimes setmanes. En un conflicte que ja ha entrat a la tercera setmana amb una vaga indefinida i diverses manifestacions. La baixada de ràtios, l'augment salarial són els dos principals esculls del conflicte i l'oferta del govern valencià en aquest sentit no s'ha mogut respecte a les anteriors reunions. Per seguir mantenint la pressió, desenes de persones s'han concentrat també davant la conselleria i més directors han presentat la seva dimissió seguint les passes dels que ho havien fet la setmana passada. I d'un altre conflicte, el de tècnic sanitari. Avui també fan vaga a tot l'Estat per exigir la reclassificació professional pactada amb el Ministeri de Sanitat i que denuncien estar bloquejada pel Ministeri d'Hisenda. Convocats per Comissions Obreres i UGT, els treballadors també s'han concentrat a quatre dels principals hospitals catalans, un a cada demarcació, Maria Huguet.
0: La vaga inclou, per exemple, el personal tècnic superior de radiologia, tècnics en cures auxiliars d'infermeria o personal de farmàcia. A l'Hospital Joan 23 de Tarragona han tancat 7 quiròfans. Només funcionen els d'oncologia i urgències complint amb els serveis mínims. Denuncien que Hisenda té encallats els diners que permetrien augmentar el seu sou entre 300 i 400 euros mensuals, corresponents a la pujada de grup professional. Alicia Hernández, de Comissions Obreres, i José Manuel Domínguez, d'UGT.
4: Esto está parado en el Ministerio de Hacienda porque solo tiene que poner los 450 millones, que lo apruebe y se los dé al ministro de Sanidad para que los técnicos puedan cobrar.
5: Que regulesi las competencias que tenen y la cualificación profesional, que en aquests moments no està reconeguda.
0: Aseguren que continuaran convocant aturades fins que el govern espanyol actuï.
1: Edició Vespre.
3: També les mirades avui estaven posades en l'Associació de Víctimes del Descarrilament del Tren d'Ademuz, que han demanat avui al Senat la dimissió del ministre de Transports, Òscar Puente, i del president d'ADIF.
23: Al final de la reunión le dijimos que usted debe dimitir.
24: ¿Y qué le dijo? Si puede.
23: Pues nos dijo que no había soldado el rey. Nos quedamos estupefactos.
3: Mario Samper, el seu portaveu, ha exigit que s'assumeixin responsabilitats pels 46 morts de l'accident del passat mes de gener. Samper també ha advertit que el carril trencat portava més de 22 hores en mal estat abans de la catàstrofe. Ha reclamat als partits que deixin la confrontació, demanant nous protocols.
23: Hay personas que están ahora mismo en cama, con huesos rotos, tomando morfina. No es compensarlo, es darle lo que necesiten, la infraestructura en sus domicilios que necesiten, la taxi que tienen que pagar.
3: Les víctimes d'Ademuz també demanen transparència en la investigació, també implementar mesures de seguretat com l'anclatge de les maletes als trens. També de la investigació per la tragèdia de la Dana del 29 d'octubre a València. Està avançant. Aquest dilluns l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha declarat davant la jutgessa i ha contradit la versió del president de la Diputació, Vicent Mompó. Folgado ha explicat que a les 6 de la tarda va telefonar directament a Mompó per advertir-lo que el barranc de l'Horteta estava completament desbocat. Mompó havia sostingut fins ara que el CECOPI no es va parlar del barranc del Torrent. La batllessa, que és del Partit Popular, com els responsables autonòmics investigats, ha afirmat que en cap moment va rebre comunicacions del Centre de Coordinació d'Emergències i que es va trobar a faltar més informació.
25: No lo tenían que haber trasladado, sí. El CECOPI, la Confederación. Yo solamente digo que el agua venía por el barranco y no sé si la Confederación igual no se tenía que haber dado más información, posiblemente también, no sé.
3: Us ho dèiem en titulars avui. Aquest dilluns s'ha engegat la Setmana Mundial Sense Fum, que culminarà el diumenge 31 amb el Dia Sense Tabac. L'objectiu d'aquesta nova campanya és sensibilitzar sobre els beneficis de deixar de fumar i alertar sobre l'increment del consum de les cigarretes electròniques entre els adolescents. Anna Banyeres.
26: Les dades confirmen un descens del consum del tabac en els adults, sobretot més en homes que en dones, però en canvi creix el consum de nicotina en els menors d'entre 14 i 18 anys a través dels vapejadors, sobretot perquè la indústria, més enllà del fàcil accés, els atrau amb diversos sabors i dispositius unidosi. Raó per la qual la doctora Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, ha remarcat a Ràdio 4 la necessitat d'actuar d'immediat des de l'administració per tancar una llei antitabac que fa mesos que roman encallada.
8: El que necessitem és unes mesures més fortes cap a aquests productes, incloent que no tinguin saboritzants, que són l'element que fa que els joves estiguin atrets per ell, per les cigarretes electròniques. De fet, la majoria dels no joves que diuen que han consumit és perquè els atreuen aquests sabors dolços o de fruites que contenen aquestes cigarretes.
26: Les autoritats sanitàries també remarquen que les cigarretes electròniques no són una eina eficaç per deixar de fumar.
3: Canviant de qüestió, la campanya és odi. De la taula del tercer sector social busca alertar de la normalització dels discursos d'odi, els testimonis reals de discriminacions com el racisme, el masclisme o l'antigitanisme són el fil conductor d'aquesta iniciativa. Toni Conde.
27: Terroristes.
28: Paràsits.
27: Tot això és odi. Aturem-lo.
29: Aquesta és una part de la falca que podeu escoltar a Ràdio 4. La campanya És odi de la taula del tercer sector social alerta sobre l'augment d'aquests discursos. Mitjançant testimonis reals, la iniciativa busca ajudar a detectar i contrarrestar l'odi. Bàrbara Díaz, coordinadora de Polítiques d'Igualtat i Inclusió de la taula del tercer sector.
30: No detectem del tot clar quan estem realment davant d'un discurs d'odi. A vegades ens costa detectar. I per això nosaltres en aquesta campanya una de les coses que fem moltíssima incidència és amb això. Com detectar i no normalitzar diferents discursos que afecten a que les persones puguin accedir als seus drets.
29: La campanya s'ha presentat quan falta un any per les eleccions municipals. La taula del tercer sector social vol advertir del risc de fer servir missatges polítics simplificadors contra col·lectius minoritaris durant les campanyes electorals.
3: També us expliquem de la mort d'aquest matí d'un home a Cabrera de Mar.
2: Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han trobat la víctima sense vida envoltada de ferralla dins del local convertit en habitatge on malvivia.
3: Ferit crític, un home de 70 anys després de caure aquest matí en una zona de roques a la punta d'Esploma, Begur.
2: Els fets han passat sobre les 9 del matí i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions dels bombers i del SEM. L'home ha estat atès al mateix lloc de l'accident i posteriorment traslladat en estat crític a l'Hospital Trueta de Girona.
3: I els bombers han controlat l'incendi de vegetació del parc de la Mitjana, a Lleida.
2: El foc ha afectat una hectàrea de vegetació de ribera i forestal. Els bombers han estabilitzat primer el flanc dret i han concentrat els esforços en l'esquerra perquè no superés el meandre del riu. Hores d'ara, 9 dotacions continuen remullant punts calents i revisant el perímetre.
3: 5 minuts i 7:45 de l'exterior, l'Iran refreda una vegada més les expectatives sobre un possible acord amb els Estats Units per acabar amb la guerra al Pròxim Orient, reconeix els avenços assolits en les negociacions, però assegura que el pacte no és imminent. Míriam Andreu, bon vespre.
6: Bon vespre. L'Iran vol imposar un peatge a l'estret d'Hormuz, un cost pels serveis que presta, segons asseguren les autoritats perses, i no renuncia al seu programa nuclear, encara que les converses ara se centren sobretot en el final de la guerra, inclòs el front del Líban. Segons el portaveu d'exterior iranià, Ismail Baghaei.
7: Banovarin, in que dar zamine ye.
6: S'ha arribat a conclusions sobre moltes qüestions, però això no vol dir que la signatura d'un acord sigui imminent. L'Iran i els Estats Units negocien un memoràndum d'entesa que inclouria la fi de la guerra a tots els fronts i l'obertura d'un termini de 60 dies per discutir el programa nuclear i les mesures per reobrir l'estret d'Hormuz, per on avui, per cert, han passat 32 vaixells amb permís de l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha insistit en la seva xarxa social que el diàleg avança bé i que un acord amb l'Iran haurà de ser excel·lent i significatiu o no n'hi haurà. I ha vinculat un futur pla de pau amb els acords d'Abraham que han servit per normalitzar les relacions amb Israel. Davant aquest escenari, l'IBEX 35 ha tancat la sessió d'aquest dilluns amb una pujada de més del 2%, fins a fregar els 18.400 punts. Pel que fa al barril de Brent, en referència a Europa, ha caigut fins a situar-se als $97.45.
3: També us expliquem que avui comença oficialment el Hajj, el peregrinatge a la Meca que tot musulmà ha de fer almenys una vegada a la vida.
6: Malgrat el context de tensió a la regió per la guerra entre els Estats Units i l'Iran, la xifra de pelegrins és similar a la dels últims anys. Prop de 2 milions de musulmans participaran enguany en el pelegrinatge. Les autoritats saudites han establert mesures per evitar conflictes com la prohibició d'hissar banderes polítiques o cridar consignes.
3: L'Organització Mundial de la Salut eleva 220 els morts sospitosos del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo.
6: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha informat avui que hi ha més de 900 casos i 220 morts sospitoses d'Ebola. A la veïna Uganda s'han confirmat 2 casos més, elevant el total de contagis a 7.
3: Per cert, que Tedros Adhanom ha confirmat que viatjarà a la República Democràtica del Congo davant la gravetat del brot. També us expliquem que un tribunal d'Indonèsia ha condemnat avui a 3 anys i mig de presó al capità del vaixell que va naufragar el desembre passat al mar al Parc Nacional de Komodo amb 6 membres d'una família espanyola. Recordem que 4 d'ells van morir.
6: El tribunal ha imposat al capità de 56 anys un delicte de negligència. També el cap de la sala de màquines, en aquest cas, l'ha condemnat a 2 anys i mig de presó. Segons la investigació, en el moment de l'accident, era el cap de màquines i no el capità qui controlava l'embarcació sense tenir la llicència pertinent.
3: I una derivada del conflicte a Gaza. Després de només unes hores a Espanya, els activistes de la flotilla segrestats en aigües internacionals per l'exèrcit d'Israel continuen denunciant les humiliacions i els maltractes patits per part d'Israel. Amb tot, asseguren que de nou intentaran trencar el bloqueig marítim amb l'objectiu de fer arribar l'ajuda humanitària a Gaza i per denunciar els abusos que pateix el poble palestí. Els darrers han estat els gallecs Xurxo Porrit, Sandra Garrido i Alberto Pagán.
9: Privaron-nos de agua, privaron-nos de ropa o no beber a deshidratación desorienta. Dormíamos 50 en un... Pues eso, pues palestinos era hotel de primera.
10: Pero que no solo detivo... apresou e torturou as persoas, senón que as desapareceu.
12: A brutalidade, a crueldade e a violencia...
3: Per cert, que el conseller de Seguretat del govern basc, Bingen Zupiria, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre l'actuació de l'Ertzaintza diumenge a l'aeroport de Bilbao a l'arribada de membres de la Global Sumut Flotilla. Us ho dèiem també en titulars. El Papa Lleó XIV ha presentat avui la seva primera encíclica i ha llançat un missatge contundent sobre la intel·ligència artificial. La IA ha de ser desarmada. En el seu primer document magisterial, titulat Magnifica Humanitas, el pontífex adverteix que la tecnologia no pot convertir-se en un instrument de dominació ni d'exclusió. Ens ho explica el nostre corresponsal, Jordi García. Bona tarda.
11: Bona tarda. Doncs la primera encíclica de Lleó XIV és un avís dels riscos de la cursa desenfrenada per desenvolupar la intel·ligència artificial. Una cursa que, diu, està portant més polarització, més desinformació i més guerres, i en última instància cap a un món deshumanitzat. Una intel·ligència artificial controlada per unes poques mans, cercant els beneficis i no pas la dignitat humana, d'aquí que Magnifica Humanitas proposi un control públic de l'ús de les dades i de les tecnologies i un desarmament de la intel·ligència artificial.
13: Nuclear disarmament remains a service.
11: De la mateixa manera que el desarmament nuclear és un servei a la pau i a la dignitat de la família humana, diu el Papa, la intel·ligència artificial exigeix ara ser desarmada, alliberar-se de les lògiques que la converteixen en un instrument de dominació, exclusió i mort, com l'energia nuclear, diu, ha d'estar al servei de tothom i del bé comú. Espera ara el Papa que la seva crida a regular la intel·ligència artificial sigui escoltada. S'ha mostrat ja oberta a col·laborar la societat Anthropic, la creadora del chatbot Claude. Un dels seus fundadors ha participat avui en la presentació de l'encíclica al Vaticà.
3: Avui és dilluns, operació tornada del cap de setmana. Al llarg de segona Pasqua continuen les afectacions viàries, cues quilomètriques, sobretot a la P7, també a la C58 a aquesta hora. Ha estat un cap de setmana marcat pels accidents de trànsit que ha deixat 5 morts, 3 d'ells motoristes, Clara Antanyan.
14: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha lamentat el balanç negatiu pel que fa a la sinistralitat a les carreteres i ha apuntat que el vehicle que més preocupa són les motos.
15: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto.
14: Trànsit vol reduir els accidents de motoristes amb campanyes de sensibilització, formació i, en especial, els majors de 55 anys. També amb marques de les carreteres que alerten de revolts perillosos i controls dels Mossos d'Esquadra.
3: I en cultura, la companyia Sixto Paz estrena al Teatre Borràs La Promesa, una comèdia irreverent sobre la generació X que critica el cinisme i l'individualisme de la societat actual. Els seus protagonistes són 5 amics que retroben en una festa temàtica dels anys 90 que esdevindrà un joc macabre. Marta Orguín.
16: Hits musicals dels anys 90, records dels vells temps i disfresses de l'època.
17: I tu de què vas, Ibai?
18: Jo?
17: Sí.
18: Uha! Jo sóc l'autèntica icona dels 90.
16: Així comença la festa temàtica dels anys 90 en què retroben 5 amics i que es torça quan l'anfitriona els revela que els ha enverinat.
17: Que és veritat, eh? Us hem verinat.
19: T'estàs quedant amb nosaltres.
16: Aquest és el detonant de La Promesa, la nova comèdia de Sixto Paz, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro i dirigida per Pau Roca.
21: És la comèdia més passada de voltes i esbojarrada i irreverent i delirant que Sixto hem fet mai.
16: Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira encarren aquests amics que viuran un compte enrere macabre que farà sortir secrets, retrets i promeses incomplertes. Uns personatges cínics i frívols, acomodats i desconnectats de la realitat, molt diferents als joves que eren als anys 90.
21: Com ens distanciem durant la vida dels ideals que teníem quan érem més joves? Si estaria orgullós de nosaltres, el nostre jo adolescent. I això també ens condueix cap a una crítica camufladíssima d'humor, que és sobre l'individualisme de la nostra societat.
16: Una comèdia delirant amb tocs de thriller i una oda nostàlgica als 90 que explora les contradiccions d'una generació i reflexiona sobre el pas del temps, els privilegis, l'amistat i la crisi de l'edat adulta.
3: Doncs aquesta obra de teatre i amb un recordatori, Toni, que et demano permís per si vols escoltar-los. Avui actuen els Chunguitos, molt a prop d'aquí, a la sala Rasmatàs. Vols escoltar-los?
4: Los Chunguitos? A mi m'agradava la música que estàs posant ara.
3: Sí,
4: aquesta
3: també.
4: Aquesta que tens de fons?
3: Aquesta, prefereixes aquesta?
4: Aquesta m'agrada més. Però, si vols posar Los Chunguitos, no en parlem més, eh?
3: Vinga, som-hi, va. Tocaran d'aquí prop d'aquí pocs minuts sí. I a prop d'aquí, vull dir que ho tenim a tocar.
0: T'hauries d'anar. Tu saps que jo no puc, però tu...
3: Jo potser arribo, és veritat.
0: Molt bé, doncs m'ho expliques. Vinga, Andreu, gràcies. Senyores, senyors, passen 3 minuts ara de 2:15 d'avui. Tarda complicada, eh? A les carreteres hem tingut moments de fins a 17 quilòmetres de retencions a la AP7. És evident que hi havia ganes de contactar amb la platja, amb el mar, no? Adonar-se'n d'alguna manera que s'està apropant l'estiu. Tenim, efectivament, aquest temps d'estiu del que de seguida parlem amb el Jordi Miralles. Per cert, amb temperatura rècord en alguns punts d'Europa, fins i tot han fregat els 35 graus avui a Londres. Déu-n'hi-do, la situació amb la humitat que fa allà realment deu haver estat una cosa potent, el que han tingut avui al Regne Unit. En parlarem ara amb el Jordi Miralles, però farem moltes altres coses. D'entrada, el que ja saben vostès que no ens perdem mai és l'oportunitat de començar el Pla B parlant d'esports.
1: Esports.
0: Jorge Agüero, què tal, Jorge? Bon vespre.
5: Toni Marín, bona tarda.
0: Què tal, senyor? Avui, sens dubte, la notícia esportiva del dia és que ja sabem quins seran els 26 futbolistes que representaran la selecció espanyola en el Mundial d'aquest estiu. I com era previsible, Jorge, hi ha hagut novetats.
5: Novetats i, a més, Toni, amb accent català. Aquest migdia, a les Roces, el seleccionador Luis de la Fuente ha ofert la convocatòria. Cap jugador del Real Madrid, per primera vegada en la història dels Mundials que ha disputat a Espanya, compta amb això, però també del que hem de parlar són de dos noms propis, Josep Capel.
8: Eric García del Barça i Marc Pubí de l'Atlético de Madrid. Feia anys que Eric no hi anava amb l'absoluta i Pubí encara no ha debutat després d'haver estat, això sí, internacional amb Espanya en categories inferiors. També destaca la presència de Gavi, molt emocionat d'haver arribat a temps pel Mundial i comptar per Luis de la Fuente després d'anys amb dues greus lesions, la primera precisament en un partit de la selecció i, com no, la presència finalment de Joan García, vigent trofeu Zamora, en detriment de Remiro. En clau catalana, doncs, hi van 9 jugadors, els esmentats Eric i Joan García i Marc Pubí, com també David Raya de l'Arsenal, Marco Coria del Chelsea i Víctor Muñoz de l'Osasuna, i els blaugranes Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça. Finalment són 8 els 5 catalans comentats, a més de Pedri, Gavi i Ferran, i això que recordem, Fermín no hi va per lesió. Per cert, també hi aniran la primera setmana de concentració 9 jugadors més com a recolzament als 26 escollits, i entre ells estan el blaugrana Marc Bernal i el davanter de la Real Societat, Sergio Gómez.
5: Gràcies, Josep. Un d'aquests catalans, doncs, és ni més ni menys que l'estrella del Futbol Club Barcelona, Lamine Yamal, que recordem arriba lesionat als isquios de la cama esquerra. Luis de la Fuente té força clar quin és el pla amb la tornada del jugador.
19: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. En cualquier caso, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo.
5: Si s'ha d'arriscar, s'arriscarà. Toni, tens mala agenda?
0: I tant.
5: Doncs mira, apunta. Aquest dissabte s'enceta la concentració a la ciutat del futbol de les Roces.
0: Sí.
5: El 4 de juny a Coruña, amistós contra l'Iraq. El 9 de juny, ja a Mèxic, amistós contra el Perú. I després, 11 de juny, partit inaugural del Mundial, Mèxic contra Sud-àfrica a l'Estadi Azteca. I el 15 de juny arribarà el debut de la nostra selecció davant Cap Verd.
0: Doncs hem pres nota absolutament de tot, Jorge. Pel que fa als equips de casa nostra, tots tres de vacances, però això sí, molta feina de despatxos tant a l'Espanyol com al Girona.
5: Començo pels Pericos perquè aquesta tarda s'ha acomiadat un jugador molt especial, Ramon Tarrats, que ha estat cedit aquesta temporada pel Villarreal i ha disputat 31 partits, donant dues assistències i fent un gol el passat 24 de gener a Mestalla. Ben segur que el portarà sempre a la seva memòria perquè, i això, per això dèiem abans que és molt especial, Tarrats és perico de naixement i soci de l'equip. Per tant, pot marxar dient que ha complit el somni de jugar en el club de la seva vida. I al Girona, el que predomina de moment és el silenci, provocat segurament per la desfeta amb la que ningú hi comptava del descens a segona divisió. Són moltes les incògnites. La primera, el futur de Mitchell, que acaba contracte aquest 30 de juny i tot apunta a que no seguirà, però també d'altres jugadors, com el capità Astuani, que també finalitza el mes que ve el seu lligam, amb el l'equip blanc i vermell.
0: Caldrà estar molt atents, deixant de costat el futbol. Hem de mirar avui cap a París, Jorge, perquè ha començat Roland Garros.
5: Sí, fins ara només s'havia disputat la ronda prèvia, però avui ja tenim en marxa la primera de les mànigues. Una primera ronda que ja tenen superada Rafa Hodar, que s'ha imposat per 3-7-0 a l'estadounidenc Kovacevic, 6-1, 6-0 i 6-4. També l'ha superada Pablo Carreño, després de fer un partidàs contra el número 12 del món, el txec Jiří Lehecka, també 3-7-0, 6-3, 7-6 en el tiebreak i 6-3. Roberto Bautista i Jaume Munar, malauradament, han protagonitzat la creu de la jornada. El castellonenc ha caigut per 3-7-0 contra el nord-americà Nakashima. També el balear ha perdut contra el polonès Hurkacz. I ara mateix tenim el partit en directe amb el madrileny Dani Mérida, que està jugant contra l'estadounidenc, el número 5 del món, l'estadounidenc Ben Shelton. De moment, en el primer set, doncs, ha guanyat l'estadounidenc, i ara mateix, com dic, en directe aquest partit, que té dominat, corregeixo, Ben Shelton per 2-7-0. Acaba de guanyar el nord-americà al segon. Demà torn per a Martín Landaluce contra el bolivià Juan Carlos Prado. Recordem, la gran absència del torneig és Carlos Alcaraz per la seva lesió al canell. I en el Giro d'Itàlia, avui, dia de descans, demà comença la darrera setmana amb Vingegaard del Visma, que segueix vestint la màglia rosa, avantatge en gairebé 2 minuts i mig al portuguès Eulàlio.
0: Molt bé, gràcies, Jorge.
5: Fins ara. Després.
0: Ara 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Ja ho tenim, ja podem dir que aquest any ja hem viscut la primera de les nits tropicals, i més val que ens acostumem, perquè això tinc la sensació que començarà a sonar-nos com a cantarella força, força habitual. El cert és que les temperatures han pujat molt, el cert és que ningú gairebé se'n recorda de la primavera, perquè realment hem tingut temperatures, i ho hem vist, i de fet ho estem veient a aquesta hora a les carreteres, que el que convidaven, lògicament, era anar-se'n fins a la platja. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
2: Hola, Toni, bon vespre.
0: Em diguis que tu també estàs en una d'aquestes carreteres ara mateix.
2: També, però vaja, cap problema.
0: Molt bé. Explica'ns coses. Ens esperàvem que pugessin les temperatures, però potser se'ns ha anat una mica de les mans, això, no?
2: Mira, 34 de màxim avui a molts punts del Pla de Lleida. Com bé deies, nits tropicals a la costa. Això vol dir que la temperatura no baixa dels 20 graus. I avui dilluns podríem parlar del dia més fresquet de la setmana, o menys calorós de la setmana, perquè cada dia pujaran una mica més les temperatures. Ja demà passat podem arribar a sobrepassar els 35 a les comarques de l'interior, i a la costa no arribarem als 30, però poc ni faltarà. Però la costa, amb humitat elevada i amb els 28-29 graus que esperem els propers dies, la sensació serà de molta xafogor. Tot això esperant que de cara a dijous, divendres, puguem arribar a màximes de 38 graus a les comarques de l'interior i sobrepassar els 30 a la mateixa costa. Per tant, el que deies, tens tota la raó, la primavera ja queda en el record, i ara el que tenim bàsicament és un temps de ple estiu, i de moment, ja et dic que aquesta situació es manté durant tota la setmana. Previsions a més llarg termini, doncs, evidentment, fan baixar una mica les temperatures, però tota aquesta setmana a passar calor.
0: Déu-n'hi-do, eh? Algú explicava aquest matí que havien començat la setmana a Lleida amb la calefacció posada i dimecres amb l'aire condicionat, i sembla que efectivament anem una mica cap aquí, i no només a casa, perquè hi ho veiem, que hi ha tot un seguit de capitals europees que estan realment arribant a temperatures altíssimes. Londres, sense anar més lluny, 35 graus avui.
2: Sí, és un anticicló que està afectant a bona part del continent, i no és només la península, un lloc que podríem dir que, bueno, que el mes de maig tinguem calorades ja és important, ja és habitual, però d'altres llocs d'Europa també estan patint aquestes altes temperatures. Cap al nord d'Europa, temperatures de més de 20-25 graus, doncs són temperatures altes, i ja et dic que de moment tota la setmana aquestes temperatures amb sol, ni tan sols a les comarques del Pirineu hem de parlar d'algun ruixat, perquè si més no és un lloc on pot aminorar una miqueta la temperatura a les tardes. Podríem tenir una mica algun ruixat al Pirineu de cara dijous, divendres, però vaja, fins aleshores, els propers dies, res enlloc, sol, i a aguantar aquestes temperatures de la millor manera possible.
0: Amb molta paciència, en definitiva, no?
2: I tant.
0: Crec que és l'única cosa que ens queda. Paciència i aire condicionat, efectivament. Jordi Miralles, gràcies com sempre i bon retorn a casa. Et falta molt encara per arribar o no?
2: No, estic a les portes de Barcelona.
0: Perfecte, doncs. Gràcies, Jordi. Fins després.
2: Vinga, bona tarda.
0: 2 minuts i 3 quarts de 8. Certament les temperatures recorden a l'estiu i ja està, perquè tota la resta de coses, si alguna cosa sabem, és que de cap de les maneres l'activitat és festiva. Ans al contrari, realment tenim una setmana a la qual els pressupostos ens faran estar molt atents al Parlament de Catalunya, molt atents també a les reunions entre el govern i els sindicats d'estudiants i, lògicament, molt atents a tot allò que s'està desprenent de les investigacions entorn al cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Avui ho hem explicat, hem tingut accés, aquesta casa ha tingut accés al sumari, a hores d'ara doncs ja hi ha tot un seguit de titulars que són curiosos, com a mínim, que són impactants, el fet de que la policia considera efectivament que a la casa de l'expresident era el lloc en el qual d'alguna manera es feien les gestions més complexes. Hi ha hagut també un registre a l'oficina de Zapatero en el que s'han incautat una trentena de joies, carpetes i també dos telèfons mòbils, en fi, de tot això anirem parlant. És també interessant el que ha dit avui en aquesta casa el que és el president de l'Ateneu de Madrid, que ha parlat en boca de José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo ha dit que Zapatero té moltes ganes que arribi el dia 2 de juny, que té moltes ganes d'explicar la seva veritat i que de cap de les maneres és culpable d'aquelles coses de les quals se'ls està acusant en aquests moments. En fi, tenim una situació que coincideix, d'altra banda, amb què hem conegut l'informe de la UCO, en el que es desprèn que no hi ha irregularitats a la càtedra de Begoña Gómez després de tot el temps i després de totes les coses que hem dit sobre la presidenta sobre la dona del president del govern. Ens acompanya el director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor Oriol Bartomeus. Què tal? Bon vespre.
7: Bon vespre.
0: T'hem entretinguts, eh?
7: Molt. I el que sembla que estarem, diguem, ens espera un final de semestre, bueno, interessant.
0: Clar. Avui mateix hem vist a Felipe González demanant que s'avancin les eleccions en el mateix dia en què Pedro Sánchez ha dit que de cap de les maneres, que ha tornat a mostrar el seu recolzament a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero i ha insistit en que no s'avançaran eleccions. La pregunta és, pot aguantar Pedro Sánchez fins al 2027, professor Bartomeus?
7: Pot aguantar. És a dir, el nostre sistema està fet de tal manera que permet als governs una pervivència, una supervivència molt important, fins i tot en situacions molt, molt, molt, molt difícils. És a dir, fins i tot la pèrdua del suport de la majoria del Congrés no equival a una caiguda del govern, sinó el govern només pot caure per dos motius. Un, perquè el president del govern decideix que s'ha acabat la legislatura i dissol les Corts i crida eleccions, o dos, que hi ha una moció de censura que guanya i que, per tant, diguem, retira el president actual a canvi de posar-hi un candidat alternatiu.
0: Mm-hmm. Què li has...
7: Llavors, cap dels dos escenaris sembla a hores d'ara que estigui damunt la taula. El líder de l'oposició ja va dir que no es planteja fer una moció de censura i el president ja ha dit avui que no es planteja dissoldre les Corts. Per tant, estem en aquest stand-by.
0: Pedro Sánchez, que alguns consideraven que efectivament li podia donar la volta a les enquestes més enllà del que han estat els diferents comicis autonòmics, creu que amb aquest nou episodi de José Luis Rodríguez Zapatero pot continuar aspirant efectivament a guanyar la Moncloa?
7: A guanyar la Moncloa jo crec que és un objectiu que fa temps que és molt complicat, per no dir impossible. Impossible no hi ha res, ja sap, aquestes coses, i menys en Pedro Sánchez. Però jo crec que no sé si el que està en joc és la reedició de la majoria actual, o el que està en joc és una victòria electoral dels socialistes, però una majoria de PP i Vox al Congrés.
0: Ja. Bé, la veritat és que les coses estan molt complicades i la sensació, professor Bartomeus, és que des d'aquí fins al dia, quan sigui, que celebrin eleccions, continuarem una mica amb aquesta mena de corda fluixa, no?
7: Sí, és una corda fluixa que va canviant d'equilibrista, diguem. Bueno, l'equilibrista potser sempre és el mateix, que és Pedro Sánchez, però diguem, la corda és diferent. És a dir, ningú, jo crec que ningú, no ho sé si ningú, esperava que després de les eleccions andaluses esclatés aquest tema. És a dir, tothom pressuposava que les eleccions andaluses deixaven encarada la recta final cap a les generals, siguin quan siguin, però clar, el cas Zapatero ha vingut a destrotar tot aquest escenari. Jo crec que ara actualment tothom està una mica jugant a les palpentes, intentant tenir una posició a l'espera del que es pugui saber amb la declaració de Zapatero el dia 2 i amb com va evolucionant el sumari i la via judicial d'aquest procés.
0: En qualsevol cas, el que sembla, com a mínim sembla, és que Zapatero no té cap mena intenció de callar. Ho va dir a la primera compareixença pública i que està esperant a la compareixença davant del jutge el dia 2 per començar a anar a mitjans de comunicació per explicar la seva.
7: Clar, aquest silenci de Zapatero des de que va esclatar l'escàndol el dimarts passat, jo crec que és el que està una mica fent que tothom estigui una mica jugant a les palpentes, és a dir, què pot arribar a dir el dia 2? No ho sabem, ningú no ho sap, o sigui, segurament es defensarà, però com es defensarà? És a dir, a partir d'aquí s'obre un escenari que tothom desconeix i que, per tant, tothom està una mica... Estem en un interregne. Estem en un stand-by entre que esclata el cas i que coneixem la versió Zapatero. Llavors, aquí tothom més o menys se situa sense voler allò donar res per suposat i a partir del 2 aquí veurem què passa.
0: Certament. Per contra, a Catalunya sembla que les coses no van bé. Com a mínim, Salvador Illa té una certa tranquil·litat ara que sembla que estem a les portes d'aprovar pressupostos, no?
7: Sí. Curiosament, és molt curiós el que ha passat, com s'han canviat els papers entre Catalunya i Madrid, diguem. Com aquí, bueno, s'aconsegueix una cosa que a Madrid és impossible, que és l'aprovació dels pressupostos. Per tant, això vol dir que el govern ja té un full de ruta financer i pot anar desplegant polítiques. Això també vol dir que el govern, fins que no es digui el contrari, compta amb una certa majoria de suport al Parlament. I jo crec que aquí tothom, aquí, el que és Catalunya, tothom està esperant a veure que hi ha el maig del 27, que se celebren eleccions municipals, i serà el primer test de veure com queden les coses.
0: Déu-n'hi-do. En fi, tenim mesos molt potents pel davant. És veritat que alguns anem mirant el calendari a veure si s'apropen les vacances, però el cert és que tindrem mil maneres d'oblidar-nos de les vacances perquè estarem molt entretinguts, fins i tot durant les vacances, tinc la sensació.
7: Segur que sí.
0: Professor Bartomeu, sempre és un plaer saludar-lo. Moltíssimes gràcies.
7: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda. 9 minuts i les 8 del vespre. Júlia Ojeda, què tal, Júlia? Com estàs?
6: Bon vespre. Hola, Toni, bon vespre.
0: Quin panorama, eh?
6: Quin panorama, sí.
0: Déu-n'hi-do, què t'ha semblat avui? Avui hem descobert nous detalls d'aquest sumari, el tema del despatx, les suposicions que fa la Guàrdia Civil. Quins havia de dir, no?, que estaríem a aquestes alçades de la pel·lícula parlant de Zapatero, no?
6: Sí, jo crec que clarament també estem desbloquejant una nova pantalla en el videojoc particular de Pedro Sánchez, a veure quantes dimensions del joc és capaç de superar. Jo, des de la distància de Catalunya i una mica a l'espai espera, no?, evidentment de les declaracions de Zapatero i de les confirmacions de la presumpció d'innocència que qualsevol estat democràtic hauria de poder defensar, crec que ara mateix tant hi ha indicis de que pugui haver comès alguns delictes com indicis de que això, bueno, indicis no, proves de que clarament això és una operació també mediàtica, política, per part de la dreta espanyola i d'algunes, no?, dimensions de l'Estat per acabar amb l'espai, diguéssim, de suport de Pedro Sánchez i atacar una peça

0: del Ministeri d'Hisenda, que deien potser una de les reflexions que ens hem de plantejar és l'espai i el poder dels lobbies a l'estat espanyol, perquè la capacitat d'influència d'alts càrrecs, no només Zapatero, en el cas que ho hagi fet i hagi comès delictes, sinó també d'Aznar, també de Felipe González, que s'han tirat a la iugular perquè caigui Zapatero, han fet, i des de fa, de la Constitució de la Democràcia, aquest rol d'influir, d'aprofitar el seu capital polític per influir dins l'administració pública mitjançant influències entre clients externs i l'administració pública. Això és un monstre que és legal a l'estat espanyol, malgrat el meu entendre sigui poc ètic, i que pot generar dinàmiques com les que estem veient suposadament en Zapatero, però que hem vist amb altres càrrecs. Recordem que veníem de Santos Cerdán, veníem del cas Ábalos, veníem de també Montoro, no? Aviam si algú se'n recorda, de Rajoy fa dues setmanes declarant per la Kitchen. És a dir, que la corrupció és una cosa una mica endèmica a l'estat espanyol, crec que és una evidència.
1: Estem a 6 minuts de les 8, és evident que no ens donarà temps abans de les 8 de parlar de tot, però seguirem fins a les 9 sense cap mena de problemes. Com sempre, per ordre arribada, Ignacio Rigao. Què tal, Ignacio? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre.
1: Què et sembla tot el que estàvem escoltant ara?
2: Bé, doncs en primer lloc, rescatant el que deia la Júlia respecte del lobby, que en espanyol, per cert, es diu Cabildeo. Recordo una vegada que estava parlant amb un al càrrec d'una relativament important empresa de lobby, que deia que a Espanya s'ha implantat molt tard el lobby, especialment en comparació amb els Estats Units o el reste d'Europa, perquè no era necessària. No era necessària l'activitat de lobbyisme, perquè la porositat entre empreses, sector econòmic i sector polític era constant i nutrícia per les dues parts involucrades en aquesta equació. Respecte al cas Zapatero, el primer que haig de dir és que em sembla que qualsevol judici respecte als fets s'ha de valorar en fred, perquè jo m'he estudiat la interlocutòria, m'he estudiat també els fets o les notícies que van publicant els mitjans de comunicació, i en concret els que no serien de la meva corda, precisament per no precipitar el judici, i és una trama extraordinàriament complicada, tant a nivell mercantil, com a nivell fiscal, com a nivell fins i tot personal o polític. En tercer lloc, jo crec que respecte a la trama Zapatero s'ha d'operar amb una precaució o amb una prevenció, que és que per suposat hi ha presumpció d'innocència i s'ha de respectar la presumpció d'innocència. Crec que queda completament descartat qualsevol tipus d'acusació de lawfare, que és una paraula, per altra banda, molt prostituïda. I en tercer lloc, que sent els fets provats, perquè tenim una sèrie de fets que són provats i que podrien ser lletjos, potser no necessàriament revesteixen rellevància penal. En altres paraules, la presumpció d'innocència sí que ha d'operar respecte a Zapatero, el judici que podem fer polític respecte als fets, diguem, ja és més que vigent, i en qualsevol cas, el que tenim respecte als delictes que li imputen a Zapatero són delictes que són de complicada defensa, perquè ell podria no tenir la intenció de recórrer al tràfic d'influències, però pot haver-hi un solapament entre el lobbisme i el tràfic d'influències de difícil qualificació penal. I en últim lloc, respecte als delictes de blanqueig de capitals, que són molt difícils, de nou, d'estudiar respecte a la interlocutòria, són delictes de comissió objectiva, és a dir, no existeix la comissió negligent del blanqueig de capitals. És a dir, si s'ha establert tota una estructura de la qual participava de forma directa o indirecta o a títol lucratiu Zapatero, per molt que ell no volgués blanquejar capitals, potser ho estaria fent. I també hi ha tota una trama, especialment per un dels Julios, d'introducció de divisa estrangera a el curs, diguem, legal o normal. És una trama extraordinàriament complicada.
1: És complicat, efectivament, tot plegat. Alicia Puig, com estàs? Hola, bon vespre.
3: Bon vespre,
1: què tal? Feia molts dies, masses, que no et veiem per aquí. Què et sembla? Com estàs vivint tot això, Alicia?
3: A veure, com ha dit l'Ignacio, i ell que és jurista, oi? No. És d'una complicació extrema, però jo crec que sí que hi ha una cosa que hem de tenir en compte, i com apuntava la Júlia, com a catalans i jo almenys com a gent d'esquerres, que és que jo, en general, el que estem veient aquí, primer de tot, és un informe policial. Per tant, són només, és un informe policial. I jo els informes policials de l'UDEF me'ls tendeixo a agafar amb pinces. I en aquest cas, l'acusació principal que se li fa a Zapatero és l'acusació de tràfic d'influències. Quan tu acuses algú de tràfic d'influències, has de poder provar que aquest X, aquest algú, aquest Zapatero, ha donat una ordre, ha fet que alguna cosa passés a través d'alguna cosa. I això és una cosa que omet l'informe en tot. No, ara, sí que s'apunta una activitat delictiva per part d'Anàlisi Relevante i Julio Martí.

0: Net, que és el director d'aquesta empresa, però que en aquest cas jo no sé com s'acabarà provant aquesta unió amb Zapatero pel mig. Per tant, jo el que diria de bones a primeres és que un informe de l'UDEF s'ha d'agafar amb pinces, un informe de l'UDEF, a més, amb informació del Departament d'Estat dels Estats Units que va requisar el mòbil de Rodrigo Reyes de Venezuela, que té un interès en Zapatero. Bueno, no ho sé, jo amb això crec que hem d'anar amb pinces, crec que s'ha corregut molt en atacar i perdre de vista tots la presumpció d'innocència i entendre també que hi ha, bueno, que és una peça de caça major, com deia la Júlia Zapatero, i que per tant hi pot haver-hi un cert interès i que jo de moment l'acusació de tràfic d'influències jo crec que és el que omet l'informe. Ara, què passa amb aquests informes i amb això? Ja tenim un nou cas mediàtic que portarà molt ressò i que evidentment això merma Pedro Sánchez. Tornem a entrar en el debat etern de fins quan aguantarà Pedro Sánchez, que sembla que tots els spin doctors fa 4 anys que només parlen d'això. A veure, és una peça de caça major, però Pedro Sánchez és probablement el polític més hàbil que tenim, per tant, jo crec que aguantarà fins al 2027 i revalidar Moncloa, bueno, ja es veurà, però que en tot cas és un cop, però no és un cop definitiu, i jo crec que Zapatero té ganes de tornar a sortir a la lluita per defensar la seva imatge.
1: Això és veritat, que té ganes segur, que té ganes, ho deia ell mateix, a mi ho han comentat fonts properes efectivament a l'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero, que té ganes de comparèixer davant el jutge. Joan Botella, què tal? Bona tarda, Joan.
2: Bona tarda.
1: Per efectivament donar explicacions i poder començar a parlar i a defensar-se davant els mitjans de comunicació. No?
2: Xoca una miqueta l'estratègia utilitzada per Rodríguez Zapatero en aquests dies. Però esclar, és que el cas és realment pintoresc, perquè si llegim l'interlocutòria judicial, és una peça literària. És a dir, utilitza gran llenguatge, trama organitzada. Potser era un senyor que tenia converses telefòniques amb algú altre. Tots són referències de tercers. I el més tragicòmic, ell posava totes les quantitats a la seva declaració anual d'IRPF, que és una cosa que no es fa, diguem. Si manegues diner d'origen deshonest, normalment no el declares a Hisenda, no? El que passa que l'objectiu, el resultat objectiu serà que durant uns quants mesos la reputació d'aquest home serà destruïda. De la mateixa manera que avui hem sabut que la UCO ha acabat concloent que la senyora del Pedro Sánchez no havia fet res mal fet. Però durant 2 anys, cada dia ha sortit a la premsa que no sé què, no sé què, no sé quantos, no? I potser el jutge Peinado, l'instructor, feia això casualment, però en tot cas no es podia oblidar que unes diligències d'investigació començades tenen aquest efecte. A la capital d'Espanya, diguem-ne, no hi ha frontera entre els jutjats i la premsa, i això sí que és una mala notícia.
1: Les 8 i un minut, Quim Jubert, haurem d'esperar una miqueta. Bona tarda, Quim, benvingut. Com sempre, ara fem una petita pausa, anem, si us sembla, perfecte, amb les notícies de les 8, i és evident que després tindrem ocasió de comentar i seguir amb l'anàlisi de tot el que gira entorn al cas de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Laura Monell, què tal, Laura? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
1: Comencem, però, amb una última hora, no?
3: Sí, una notícia de darrera hora de l'àmbit de la salut, i és que un dels 13 espanyols evacuats al creuer Ondius i aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid acaba de resultar positiu d'antivirus en una de les proves PCR rutinàries practicades. De moment, però, la persona infectada per antivirus és asimptomàtica. Fa una setmana, recordem, es va provar que els negatius poguessin rebre visites extremant les precaucions i mantenir contacte entre ells a zones comunes. Ara, per això, s'endurirà de nou la quarantena per aquesta persona que ha resultat positiva. El Ministeri de Sanitat remarca, això sí, que això no modifica la situació de risc baix per la població general i que el protocol contra l'antivirus està actiu i funcionant. Més qüestions. La notícia judicial del dia, i és que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal fixa el domicili de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com el centre d'operacions d'un presumpte entramat de tràfic d'influències. Això ho recullen els informes inclosos en el sumari del cas, al qual ha tingut accés aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola. Els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada. El jutge José Luis Calama va descartar l'escorcoll del domicili de l'expresident, però sí que el va avalar al seu despatx, on la policia va trobar una caixa forta amb nombrosa joieria que les secretàries de l'expresident van atribuir a una herència de la dona de Zapatero, a més de regals de viatges. Pel que fa al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, l'UDEF encara no ha localitzat el certificat de pagament de les quotes de la Seguretat Social dels seus treballadors, que era el requisit indispensable perquè el rescat fos legal. A més, el sumari recull missatges missatges entre els responsables de Plus Ultra, en els quals asseguraven que Zapatero mana en relació a la seva influència a Veneçuela. Amb tot, la Fiscalia considera que la investigació a Zapatero té motivació suficient i no es basa en meres suposicions i conjectures, i el jutge José Luis Calama continua ordenant més diligències. Ha demanat accedir al contingut íntegre dels correus electrònics a Zapatero i de l'empresa de les seves filles des del 2020. I de l'exterior, més de 900 persones han mort a la Franja de Gaza des del mes d'octubre, quan es va signar l'acord d'alto el foc. Els atacs israelians continuen i sumen més de 2.700 ferits. L'acord d'alto el foc preveia el cessament dels bombardejos d'Israel, el replegament de les seves forces per fases i el desarmament de Hamas, però Tel Aviv es defensa dient que el moviment islamista encara funciona per fer-se amb un 10% més del territori que ocupava abans de l'acord. En paral·lel, l'Iran ha refredat un cop més les expectatives sobre un possible acord amb els Estats Units per acabar amb la guerra al Pròxim Orient, segons el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei. S'ha arribat a conclusions sobre moltes qüestions, però això no vol dir que la signatura d'un acord sigui imminent. El president dels Estats Units, a la seva banda, Donald Trump, ha insistit a la seva xarxa social que el diàleg avança bé i que un acord amb l'Iran haurà de ser excel·lent i significatiu o no n'hi haurà. I ha vinculat un futur pla de pau amb els acords d'Abraham que han servit per normalitzar les relacions amb Israel.
1: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
3: Fins ara.
1: 8 i 5 minuts, anem ràpidament a actualitzar informació amb dues qüestions que avui ens interessen més que mai. La primera, la del temps, perquè, déu-n'hi-do, la calor que tenim ara mateix al damunt nostre. Marxem fins a l'AME. Noelia García, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Demà a Catalunya continuarem amb temps estable i pràcticament d'estiu. Pugen les temperatures i, de forma notable, estones de Lleida. En general, s'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, zones molt altes del Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara, molt important també, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda, Eduard.
5: Hola, bona tarda. Sembla que ja va millorant a poc a poc el trànsit, en general a la xarxa viària. És cert que l'autopista P7 ens queda a la zona de Banyeres del Penedès, encara amb trams de lentitud, encara algunes aturades al llarg d'aquesta zona en sentit nord. Després hi ha punts amb intensitat, però sembla que ja no passa d'aquí en aquesta autopista AP7. També algunes vies de la costa encara registren algunes aturades, com la C31 a la zona de Cubelles o la C32 al tram de Gavà, Vilabacans i també a Sant Boi, en sentit Barcelona. En el tram nord de l'autopista AP7 sembla que les coses, més enllà d'alguns punts d'intensitat, també milloren. L'entrada a Barcelona per la C33 encara aturada a la zona de Montcada i Reixac, i pel que fa a l'autopista Maresme es manté el punt de Cabrera de Mar amb un quilòmetre de lentitud i aturades també en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Senyores i senyors, hem arribat a les 8 i 6 minuts.
6: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
7: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
8: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
9: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
10: Des que va arribar a l'streaming hem perdut molta independència.
11: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
12: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
13: La música és una creació humana única. No?
12: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
13: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
12: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
14: Un dispositiu d'alliberació sònica.
15: El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb la professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Júlia Ojeda, amb Quim Jubert, advocat i exdiputat de Junts al Parlament de Catalunya, Ignacio Rigau, professor de SADE, associat a Tusell Advocats i del Partit Popular, Alicia Puig, experta en polítiques climàtiques i de l'espai polític dels comuns, i Joan Botella, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hem arribat fins a les 8 comentant, efectivament, tot el que anem coneixent respecte al cas de José Luis Rodríguez Zapatero. És evident que aquí hi ha ganes de fer segones intervencions, però per arribar a les segones hem d'acabar amb les primeres i ens faltava escoltar el Quim Jubert. Endavant, Quim.
16: Bueno, jo crec que és que això del que tenim aquest cas del Zapatero és más de lo mismo. Se li diu lofer, és una paraula que vam fer servir bastant, que produeix urticària en determinats mitjans i a determinats espais polítics, però és evident que aquí és una casa major d'un interlocutor privilegiat del president Sánchez. Després un llegeix l'informe de l'UDEF i llegeix l'auto del jutge Calama i diu, hosti, això és una novel·la, per entrega, és una novel·la, aquí ens estarem aturats 3 o 4 anys i acabarà amb no res, com passa quasi sempre amb els temes de l'UDEF. Aquests dies ha sortit la notícia del cas Gaoping, que es va carregar un dels bancs d'Andorra, que després de 15 anys d'investigació i de condemnes a Andorra, acaba amb un pacte amb fiscalia en el qual s'exculpa 72 dels imputats i 15 anys d'instrucció. El problema se'n diu UDEF, no se'n diu Zapatero. I el problema se'n diu un sistema de justícia que està corcat. I el president de l'Audiència Nacional l'altre dia diu, no, els jutges no fan política, no, què fan? Juguen a futbol.
1: Júlia, què dius?
17: Bé, una mica en la línia del que comentàvem abans, no? de l'escàndol que s'ha generat, però alhora una cosa que a mi m'ha sorprès, en l'entramat, diguéssim, també mediàtic, estatal, espanyol, és que tota la premsa s'hi ha abocat. És a dir, no només tenim l'ABC, el Mundo, fent, no?, escarafalls i caricatures i tal, que compren el relat, sinó el mateix periòdico l'altre dia treia una notícia on anunciava que la trama Zapatero, i la titulava així, havia també estat implicada en unes comissions del 3% per la promoció del Hard Rock a Catalunya. És a dir, que ja el País n'està fent un seguiment quasi al minut. Llavors, clar, aquí sorprèn que tothom hi està jugant per la seva manera, amb voluntat d'apretar els seus sectors corresponents o el que sigui, no? El PNB ha sortit avui o ahir dient no veiem una moció de censura però calen eleccions. Junts ha fet lo mateix. Al final a mi em costa pensar que Pedro Sánchez no es veurà correlat a haver de convocar eleccions a la tardor. Jo crec que de manera imminent no, però a mi no em sorprendria que un escenari plausible fos que la desadelantés a la tardor.
1: Per si s'acaben d'incorporar vostès, una de les veus que avui ha demanat també que s'avancin les eleccions és Felipe González. No sé, Ignacio, si t'estranya massa que Felipe González ho demanis.
18: No, de Felipe González no massa. Vull dir, no és secret per ningú que Felipe González i Pedro Sánchez no són precisament millors amics. Però, d'altra banda, el que diu Felipe González, i de fet, les dues declaracions que hem tingut els últims dies de Felipe González, jo crec que són, per altra banda, molt raonables, no dic perquè jo també vulgui eleccions, no dic perquè crec que en els seus propis mèrits. Per un costat, el que ha dit és, respecte a Zapatero, és que la millor garantia que té ara Zapatero és que sigui imputat, perquè li atorga el desplegament del seu dret de defensa, és veritat. Per una altra banda, en el fons, les declaracions de Felipe González no són massa distingibles de les del PNB, que també ha estat un soci, diguem, més proper que el propi Felipe González a Pedro Sánchez. Estem parlant d'una legislatura que, en allò legislatiu, no ha estat extraordinàriament productiva. Ha encadenat alguns fracassos al propi Congrés i al Senat respecte de decrets lleis que volia aprovar o convalidar, i no ho ha aconseguit. Per exemple, portem ja quasi bé 6 mesos sense el famós escut social. Tenim els casos, diguem, de corrupció o de els casos pudents, no?, que rodegen el president, que va des del cas Koldo i Ábalos, per suposat, i Santos Cerdán, que per suposat es pot dir i es pot argumentar que no tenien res a veure, que eren com una banda dins del govern. Però després tenim el cas de Begoña Gómez, que és veritat que es diu que la UCO ha dit que els seus comptes bancaris sembla que van rebre no hi ha disconformitat entre el que es va rebre i el que es va facturar, però també és veritat que encara planeja el dubte també del tràfic d'influències. Tenim també el cas del germà, que d'aquí res també es preveu que es dicti sentència. És a dir, tota una sèrie de reptes per no parlar d'uns pressupostos prorrogats de 2023, aprovats el 2022, una sèrie de reptes que ara mateix el govern no està preparat per entomar i que els propis socis de govern tenen molts dubtes que pugui entomar. Per tant, potser el que es necessita, efectivament, són unes eleccions anticipades. Això no significa que les hagi de perdre necessàriament. El que significa és que necessita fins a cert punt revalidar aquesta majoria, perquè ara mateix el que tenim és un govern completament paralitzat, improductiu. I no sé fins a quin punt l'únic argument del govern està també exhibint signes de caducitat, que és si jo no hi soc, és a dir, Pedro Sánchez, ve l'extrema dreta.
1: Ja. Estàs d'acord? Amb tot això que ara deia l'Ignacio Lícia?
0: Es plantegen moltes coses. Hi ha una cosa que evidentment estic d'acord, ha estat una legislatura que ha estat improductiva a nivell legislatiu. És evident que quan es parla de la idea de revalidar aquesta majoria és una majoria que no funciona per ningú, perquè evidentment tens una majoria molt fràgil en el qual depens moltes coses de Junts i de PNB i que per tant doncs, certa gent de progressista es queda aturada. Llavors, aquest és un repte, jo crec que ara totes les democràcies, vingui el govern que vingui, crec que hi ha una governabilitat difícil. Però en tot cas, sobre si, què significa aguantar malgrat ser un govern en una situació en la que es troba? Jo crec que, com parlàvem ara, té molts reptes judicials, ara mateix Pedro Sánchez. Sí, però és veritat que cap és prou determinant, jo crec, com perquè precipiti un canvi de govern. I la prova és que fins ara cap soci de govern ho ha demanat. Ara veiem que qui comença a dubtar és el PNB, però el PNB tendeix a dubtar molt i després no sembla que acabi de fer passos endavant.
18: Sense pressupostos no hi ha cupo, per això dubta el PNB.
0: El què?
18: Sense pressupostos no hi ha cupo.
0: Sí, sí. Llavors, jo crec que està en una situació de repte i relacionat amb el que deia la Júlia, jo crec que el repte més en què té ara és que ara mateix els mitjans de comunicació i sobretot Prisa li estan donant l'esquena i ara mateix la idea de que Àngels Barceló sortint de la SER, per tant, ara mateix Prisa està dominat per el gent que no és afí a Pedro Sánchez, per tant, ara mateix et queda que no tens cap mitjà de comunicació afí. Sembla que ara es vol llançar de nou tota aquesta idea de la Sèptima, no? Aquest canal de televisió progressista, però és veritat que davant d'aquest buit en el qual tens socis que estan dubtant i sobretot tens mitjans de comunicació que aquests dies hi estan entrant molt amb lo de Zapatero, és el que et mostra una debilitat més gran i una impossibilitat, jo no crec que d'aguantar fins al juliol del 27, però evidentment sí de poder revalidar un govern.
1: Com ho veus, Joan?
2: Mira, avui estava parlant amb una col·lega francesa, però que està basada a Brussel·les, perquè treballa en coses vinculades a la comissió. Fora d'Espanya, d'aquestes aventures judicials se'n sap poquíssim. El que hi ha és una imatge d'un líder polític que internacionalment és l'únic que dirigia una certa oposició a les polítiques de Trump i, per tant, que manté un prestigi i un reconeixement per altres governs. La situació interna del govern espanyol és precària, però si mires a Gran Bretanya, mires a França, mires a Itàlia, mires a Alemanya, no crec que estiguem pitjor. No estem bé, però no estem pitjor, no? El que pot passar aquí és que no passi res. És a dir, que l'ambient s'allargui, que vagi patant, que vagi fent soroll, que vagin sortint coses lletges durant uns quants mesos. A mi m'interessa molt la posició del Partit Popular, que no té cap urgència perquè hi hagin eleccions, perquè prefereix la llarga agonia d'un govern com aquest, assetjat des de molts àmbits, que no pas una convocatòria electoral, que ho deia ara la companya, és el resultat imprevisible, però també l'any 23 es preveia que perdria, i mira tu, portem 3 anys de govern Sánchez de nou, no? De manera que el problema que tenen avui les democràcies és que ens hem tornat imprevisibles, perquè és molt difícil saber què passarà d'aquí 6 mesos, qui governarà França, què passarà a les eleccions als Estats Units, o si la coalició de govern a Alemanya aguantarà. No? I estem en el promig, estem en la normalitat democràtica. Això és bo o és dolent, això ho jutjarà cada oient.
1: Què, Quim? Com ho acabem, aquest tema? A no ser que algú vulgui afegir alguna cosa.
16: Comparteixo el que diu el professor Botella. Tenim una inestabilitat política general, no només europea, sinó fins i tot mundial.
2: Excepte Catalunya. Excepte sí. Catalunya.
16: Excepte Catalunya.
1: Bueno, excepte ara parlem d'això.
16: Exacte. Bueno, jo crec que tenim una pèssima cultura de govern de coalició. A Espanya no hi ha una tradició de govern de coalició com existeix a molts països europeus i molts països del... fora d'Europa també. I mentre això no ho superem, vivim amb escàndols mediàtics que alimenten determinat soroll, ajuden a la desconnexió política i opcions populistes. És el que tenim ara mateix.
1: Dèiem abans a Muriel Bartomeus que és curiós com han canviat les coses entre Madrid i Barcelona, com s'han canviat els papers en quant a tranquil·litat, perquè mentre efectivament ara mirem cap a Madrid i veiem doncs, com està l'ambient d'agitat, en canvi mirem cap a Catalunya i aquesta setmana, sense anar més lluny, haurem d'estar molt atents al Parlament perquè en principi han d'anar tots els consellers per explicar els pressupostos, les partides dels pressupostos que els afecten a cadascun d'ells. Efectivament, ja hem tingut totes les fotos que calien, Alícia, i efectivament veiem com en principi, si tot va bé, Salvador Illa podrà veure's aprovats els primers pressupostos a Catalunya des de l'any 2023, no?
0: Sí. I això està bé. Ara, jo no qualificaria que Catalunya es troba en una situació de tranquil·litat política, honestament. Vull dir, sí, signar pressupostos. També us dic que crec que és quelcom bastant com... d'abans, la idea aquesta de que tenir uns pressupostos implica estabilitat. Ara mateix tens un problema major amb els professors en el qual no estàs arribant a cap acord. Rodalies t'està donant problemes cada setmana. Llavors, és veritat que ara ha tingut com aquesta salvació històrica que Esquerra li ha regalat al president Illa de moment, aquest moment d'estabilitat, a més com d'una manera inexplicable, no? El tren orbital, de cop, però dos dies després de les eleccions d'Andalusia, que llavors dius, bueno, si han sigut dos dies després de les eleccions d'Andalusia, suposo que tenen pactat l'IRPF i no ens ho estan explicant, però al mateix temps tampoc hi ha senyals de que això sigui. Per tant, Esquerra ha fet com un gran gest salvant de cop a Illa en un moment estranyíssim en el qual ni Comuns ni Esquerra demanen res respecte als professors a Illa, cosa que és, si més no, estrany i com desconnectat de la realitat, no? Quan el problema candent ara mateix són els professors. Llavors, jo, està bé, ja veurem més què implica aquest sí d'Esquerra. Jo, de veritat, això de l'IRPF en algun moment, com estaria bé saber-ho, honestament, però sembla que està allà. Però no diria que Barcelona... Ai, que Barcelona, perdó, ui. Que Catalunya està... No, sí, que està... que Catalunya està en una situació de tranquil·litat quan encara queden molts dies de vagues, Rodalies està fatal, o sigui, tens les vagues dels metges, de les infermeres, els bibliotecaris estan en vaga, saps? El 03... Bueno, tens una situació bastant calenta, a veure si aquests pressupostos donen més marge per portar negociacions que estaven encallades un pas més enllà.
1: Júlia Ocedes, sí.
17: Sí, jo coincideixo amb l'anàlisi en el punt en el que a mi em sembla que estàvem en un moment precisament en el país es revoltava potser d'una manera similar a com no havíem vist en els últims, no sé, fins abans de la pandèmia, no? I que Esquerra Republicana ha pactat a canvi de només mantenir el seu propi espai polític per mantenir els càrrecs i mantenir Oriol Junqueras fins que es desencadeni la seva situació judicial, a canvi de vendre el país. A mi em sembla molt obvi. O sigui, lo del tren orbital ja no és que sigui una caricatura, és que em sembla un insult a tots els catalans. És a dir, Esquerra Republicana pacta uns pressupostos encallats que no resol el febrer prometent l'IRPF i el compliment de l'acord del finançament propi per Catalunya i arribem al juny o al finals de maig i el canvi és una proposta que va presentar el PSC fa 20 anys que s'haurà de complir d'aquí 20 més. És a dir, costa de creure que no hi hagi un motiu que no sigui purament partidista en un moment en també, com deia l'Alícia, que tenies els mestres revoltadíssims amb un govern que no ha sabut gestionar cap de les crisis que ha tingut davant fins al moment, on tampoc hi ha hagut dimissions. És a dir, no hi ha hagut una governança exemplaritzant en termes, no?, purament polítics institucionals, i Esquerra pacta poder mantenir les seves cadires. O sigui, no pot haver-hi cap altra explicació. I ha normalitzat, a mi em sembla que es va instal·lar un estat d'opinió que em sembla ben democràcia sempre i quan parlis d'un altre lloc que no sigui Catalunya, que era necessitem normalitzar que hi hagin pressupostos i s'han d'aprovar, d'acord, però no tenies precisament un país normalitzat. Tenies rodalies cremant, policies entrant en aules, no?, de trobades sindicals de docents, pagesos revoltats, oi, l'Alícia, ja ha fet la llista. Per molt pressupost que aprovis, segueixes tenint un problema de gestió política d'aquestes crisis, que difícilment sembla que es puguin resoldre només amb nou crèdit.
1: Qualsevol que sigui, una cosa que sembla que és evident, no? Que, ho dic, parlant amb els diferents sectors, estem recollint el que ha passat durant fa molts anys, i l'altre dia, sí. L'altre dia amb la Gemma Nierga, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, li va reconèixer que el diàleg que ha tingut amb aquesta conselleria no l'ha pogut tenir abans mai amb ningú. Ho va dir literalment, i aquí que la Gemma li preguntaria com és que estan les coses com estan, no? Ignacio Rigau, sí.
18: Sí, jo crec que com a... Suposo tots nosaltres vam viure el procés independentista, que no va ser curt i va ser extraordinàriament intens, i suposo que com a síndrome d'estrès postraumàtic tenim aquesta sensació que qualsevol cosa que no sigui estar a punt de trencar amb la legalitat estatutària i constitucional i prendre els carrers, sembla que estem molt tranquils, no? I jo fins a cert punt ho agraeixo. En aquest sentit, ara a Catalunya, a diferència, per exemple, de la resta d'Espanya, es parla de política substantiva i no tot el que s'hauria de parlar, per exemple, en qüestions com d'ensenyament, però es parla de política substantiva, no? Si hem de revaluar com retribuïm els professors, o si hem de revaluar si la línia orbital doncs, té sentit o no té cap sentit, si hem de ara prohibir doncs, els pisos turístics o no. És a dir, el que ens dona sensació de tranquil·litat és que estem parlant de temes avorrits, que és, i ho dic en els termes més respectuosos, però estem parlant de temes avorrits, que és el que li toca a la política normal o normalitzada. Per una altra banda, jo crec que això té una data caducitat imminent, que és les següents eleccions autonòmiques, per les que no queden tant, amb la irrupció, també sembla que imminent i ineluctable, d'Aliança Catalana, que suposarà, i de fet ara rebíem fa poc les dades, les prediccions electorals per l'Aliança Catalana, que podria estar ben anar a apuntar a una irrupció amb entre uns 13 diputats, i de fet enquestes internes dels partits involucrats, com poden ser Esquerra, més directament, diguem, posats en risc per aquesta força política, com pot ser Esquerra o Junts, parlaven fins i tot de molt més, més de 20, i algunes que em semblen completament poc creïbles, parlant fins i tot de 30. I ara tota la política catalana, per un costat, intenta centrar-se en la gestió per poder oferir la política catalana parlamentària i executiva per poder oferir resultats. És molt difícil oferir resultats en 2 anys, 3 anys, respecte de 10 anys de desídia i de negligència. I, per una altra banda, una part de la política el que es prepara és per tenir una opinió, perquè tot l'espai de Junts, o podem dir-li de dreta o centre-dreta de tall nacionalista, que crec que només podem encabir Junts en aquest espai, però es prepara per tenir una opinió respecte al seu rival més immediat, respecte al seu depredador més immediat. Per tant, sí, estem en un moment de relativa tranquil·litat que és d'agrair, a l'espera d'un terrabastall populista, un segon terrabastall populista a Catalunya.
1: Ho veus d'aquesta manera, Joan?
19: Bueno, hi ha la visió de que estem vivint la calma que precedeix les tempestes. Perquè a part de les eleccions properes autonòmiques hi ha les municipals a data fixa, exactament d'aquí un any i pocs dies han d'haver eleccions municipals, i a mitja Catalunya almenys és probable que hi hagi un daltabaix, un canvi significatiu, no? Començaves preguntant per l'estratègia seguida per Esquerra Republicana els últims mesos i les seves converses i l'acord final, ha sigut molt espectacular veure com posava una condició sine qua non diferent cada setmana. I al final la condició era aquesta, el tren orbital, del qual ja s'ha dit tot el que s'havia de dir. Jo crec que Esquerra Republicana fa això perquè no, té un problema que es diu Rufián. Uh-huh. És a dir, que està adquirint una projecció política a escala del conjunt d'Espanya, està sent un dels polítics més valorats fora de Catalunya, i donat l'escàs entusiasme que manifesten les restes de Podemos, que manifesta Sumar, etc, etc, pot ser que tingui una projecció que fins ara ningú havia plantejat. Davant d'això, Esquerra Republicana es planteja què n'ha de fer i com s'hi ha de posar. Jo comprenc que és un dubte molt profund per Esquerra Republicana. Amb el lideratge de Junqueras estava intentant una música diferent a Catalunya, i l'acord signat ho manifesta, però el to i l'estil de Gabriel Rufián toca una música diferent, no? Jo crec que aquí és on Esquerra Republicana s'haurà de pronunciar algun dia, i no pot trigar massa. La pressió competitiva de cara a ell parlava en el món local la pot patir d'una manera significativa.
1: Però en qualsevol cas, un detall només, abans de donar-li la paraula al Quim, mirant les enquestes, no sembla que a Esquerra li passi factura tot això que esteu dient, si més no, a nivell d'enquestes, perquè a nivell d'enquestes Esquerra Republicana, l'última que publicava l'Ara fa 4 dies, que passava a ser segona força política a Catalunya, és a dir, que li aniria fins i tot millor del que li ha anat fins ara. Quim Jubert, sí.
16: Jo crec que el Joan ho ha definit prou bé. Estem en una època d'anticicló, sembla que està tot molt amb calma, però la setmana passada teníem nevava al Pirineu i la setmana vinent pot tornar a ploure. I aquesta calma, xitxa que sembla que tenim, l'intent dels partits no és real. O sigui, de l'espai d'Esquerra, internament, no tot és de color de rosa. En el cas dels Comuns, 3/4 del mateix. En el cas de Junts, també podem fer literatura, i l'Alejandro Fernández acaba de fer les paus amb el Feijó, però ha estat durant molt temps més aviat allunyat, fins i tot va fer un llibre. Per tant, aquesta pacificació interna dels partits és il·lusòria, és una impressió que volen transmetre, i lògicament intenten que els problemes s'arreglin a casa, però els problemes existeixen.
1: I nervis, m'imagino, no?, amb tot això que estàvem dient, no, Júlia? O Ignacio, que veig que anaves a comentar. Sí. Júlia, sí.
17: Sí, no, jo no tinc la sensació que els pressupostos vinguin a segellar cap mena de pau social, eh? Crec que més aviat és una escenificació que el govern ja necessitava perquè portava mesos amb una pressió molt forta, però a mi no em sembla que hi hagi indicis que més enllà de la proposta, que a més també n'hem estat parlant aquestes setmanes, no?, de l'informe Fènix, de les problemàtiques estructurals que tenim al país, no em sembla que els pressupostos aprovats vagin en cap direcció que pugui canviar la realitat més immediata als catalans. Els problemes de l'habitatge, Salvador Illa, com Montilla en el seu moment, va començar la legislatura dient 50.000 pisos d'habitatge, encara no hem vist que això, no? Vull dir que és un govern que ha sobreviscut fins ara amb uns pressupostos prorrogats que van trencar l'anterior legislatura amb uns Comuns que també van tenir una posició molt, molt definitòria i que ara no sé on són, perquè en principi el projecte del Hard Rock no està formalment retirat. Aleshores, la sensació aquesta d'Esquerra Republicana, no?, decidint que aprovava uns pressupostos cada setmana per una condició diferent, els Comuns havent-se mogut per demanar una secretaria general, una direcció general de fiscalització d'habitatge quan venien d'haver, no?, cancel·lat els pressupostos aragonès. És a dir, em sembla que al final el que estem veient és que hi ha un trencament brutal entre la política de carrer i la política institucional, que la gestoria del PSC posava en evidència que no se n'estan sortint amb la seva política, i que els Comuns i Esquerra el que han fet és recosir-li les costures i validar-lo en un moment en què el carrer no estava aprovant la gestió del govern.
1: Dies, Ignacio.
18: Sí, jo crec que la força negocial ara mateix dels Comuns i d'Esquerra Republicana és molt magra. És molt magre, perquè en el fons què més poden demanar? Perquè, com comentàvem abans, l'última cosa que van poder exigir o van intentar exigir des d'Esquerra Republicana al govern Illa, que era la transferència a l'IRPF, depenia de forces que no competeixen a Illa. I això, en el fons, és un dels... És com... abans parlàvem de la música, no? És la mateixa música en quasi tots els reptes que ha d'entomar el govern Illa. Què és encomiable del govern Illa? Què els intenta entomar? Quina és la, diguem, el secret a veus? Que respecte a educació, respecte a xarxa ferroviària o a transport, respecte a habitatge, no té les competències, i depèn, en el fons, del govern central, que és del seu mateix partit, que és Pedro Sánchez, i el PSOE, que no està per la labor ara mateix d'entomar una labor legislativa que pugui ajudar, per exemple, a Catalunya a tenir, per exemple, doncs, una llei d'arrendaments urbans una mica més polida, que protegeixi inquilins i a propietaris, o una política d'habitatge públic o de protecció oficial que faci, diguem, l'accés precisament a aquesta necessitat més accessible o més... no em surt la paraula en català. En qualsevol cas, més econòmic. La qüestió de la reincidència, per exemple, que és també un gran tema dels diferents governs socialistes, inclòs el d'aquesta ciutat, la reincidència o la seguretat al carrer, també depèn de reformes legislatives al Congrés. I tot això, com dic, és com aquell elefant a l'habitació que el govern Illa no pot criticar, fins i tot respecte a la qüestió de ferroviària. El gran problema no era tant la qüestió o la gestió ferroviària, perquè la consellera n'hi ha posat moltes ganes. El problema és Adif,
20: i tot el que vam sentir de DIF era un pequeño fruncido de cejas per part de la consellera, però ja està. Per què? Perquè tot depèn del govern central. I aquí jo no vull abonar un relat necessàriament nacionalista o independentista, simplement abon un relat de certa por entre la gestoria socialista, per manllevar l'expressió de la Júlia, i el govern de l'Estat.
17: Esquerra Republicana havia... Perdó, però Esquerra Republicana havia aprovat, diguéssim, a Salvador Illa com a president, demanant la transferència total de Renfe. És
20: sí,
17: a dir, que la reculada entre els acords d'investidura i les propostes que havien anunciat uns i altres és bestial.
20: És que la política
19: catalana consisteix en oblidar avui el que has dit fa pocs dies. I això, estem en aquest punt de fa temps. Que no se'ns escapi una cosa molt important. Els pressupostos acordats representen un augment del 10% dels recursos de la Generalitat. Poca broma. És un creixement extraordinari. I s'ha de dir així, que en termes comparatius o en termes històrics, això no havia passat mai. S'ha de veure però després, diguem-ne...
17: Si perquè bon... Madrid governa qui governa i Catalunya també, no?
19: Bueno, però Madrid també fa temps que governa amb els que governen i això no havia passat abans.
16: I el dèficit no baixa.
19: Naturalment
1: que
19: no.
1: I en qualsevol cas no és un inconvenient. O sigui, si tenim l'augment, el tenim, no? Ah.
0: Sí, i l'augment a les administracions tendeix a pat donar-se cada cop que dones pressupostos, cada cop és més perquè recaptes més, perquè hi ha inflació, això no és tant una cosa... No.
19: És una mica el que passa amb la vaga dels mestres i l'Austec, que abans ja feia referència, no? La posició de l'Austec avui és això ja ho tenim i ara volem una mica més. El govern, la consellera, va fer una oferta, diguem, materialitzada en acords que representava una millora, diu, bueno, això no tornarà enrere, però en volem més.
1: Digues.
0: Puc fer, sí, un petit apunt. Per mi, com que hi ha tres coses rellevants a hores d'ara respecte al que parlàvem. En primer lloc, això que sembla que Esquerra ha fet una cosa incomprensible, jo honestament crec que han pactat l'IRPF a Madrid de manera callada i s'ha demanat que ara no surti. Si no, no m'explico que ho anunciï dos dies després de les andaluses. Per tant, per això m'ho agafo un pinces a l'hora de dir... No em puc creure que sigui tot això només pel tren orbital. Ara, bueno, això ja ho veurem. La segona cosa, jo crec que el paquet gros del que Comuns va pactar, que ja venia pactat, que és la regulació de les compres especulatives, ara han negociat, no, com aquesta petita cosa de la Secretaria d'Habitatge, era el paquet gros i això ja està acordat i pactat i en principi anirà, passarà per Parlament a finals d'any. A mi això sí que em sembla un motiu de pes com per poder aprovar uns pressupostos. I el tercer punt que volia... Que és aquest punt incomprensible dels professors, no? De com pot ser que ningú estigui entrant amb els professors sobre la taula, com el govern Illa, que és com, no, el paladí de la gestió, l'ha pogut cagar tant, segueixes tenint 17 dies de vaga i tu dius que no canviaràs l'acord que tens. Jo crec que ara mateix, si ara Illa aconsegueix abans de l'estiu poder millorar l'acord que havia fet amb Comissions i UGT i donar alguna cosa més, o una pujada salarial, o una baixada de ràtio, o més diners per l'escola inclusiva, alguna cosa. I per tant, jo crec que l'Austec no firmarà res, però sí que podrà d'alguna manera abstenir-se. Si això sí que ho aconsegueix filar abans de l'estiu, jo sí que crec que caminem cap a un lloc com de més pau respecte als últims 6 mesos dels que venim.
1: Digues, Quim, sí.
16: Bueno, jo diria que el govern Illa de lo que s'està beneficiant és de manca d'oposició.
20: Oh,
16: no
20: sí.
16: Hi ha oposició.
20: Amén.
16: Malauradament, ningú està fent la feina d'oposició. Tenim un Parlament de Catalunya desaparegut. En fi, no se'n parla. No, sembla que no faci res. Fa gestió ordinària de baixa volada. Lo de l'habitatge és una broma pesada, perquè es van fent propostes i propostes, però no es construeix ni un pis. O sigui, es va aturant. Aturar, la construcció sí que s'atura, però pisos no se'n fa ni un. No se'n faran, perquè, evidentment, amb el clima... però empresarial en matèria d'habitatge existint...
0: Puc fer un parèntesi, això és mentida.
16: Ja el farà un altre.
0: O sigui, el nivell de construcció està igual des de fa una dècada a Catalunya. O sigui, és mentida aquesta
16: idea
0: que
16: no s'està construint. No, però és que no s'ajuda.
0: No, clar que s'ajuda. Si porta una dècada igual, no és que no s'ajudi, és que hi ha una dècada i ja, o sigui, es construeix el que es construeix, no hi ha un clima tal... I és evident que en habitatge, si portes 50 anys amb una política que ha destrossat l'accés a l'habitatge, doncs tardaràs uns quants anys en poder revifar-ho. Sí que s'està construint habitatge protegit, probablement no al ritme que es voldria, i el mercat privat construeix igual des de fa 10 anys de manera superestable a tot Catalunya. Per tant, això no és veritat. Ara sí, tenim un problema amb habitatge tremendo, com la majoria d'Europa i totes les grans ciutats europees encara més, i no hi ha una solució màgica, i això és un problema enorme que, bueno, sí, sí, que els governs probablement... Ara, és veritat que hi ha un punt en què a mi em sorprèn veure que Salvador Illa ha fet algunes passes més que el govern d'Esquerra Republicana. Per mi és inexplicable, eh? Però en el sentit de... Des de l'aplicació de la regulació de preus, des de ara les compres especulatives d'habitatge de temporada, els co-livings, o sigui, estan fent uns passos que per mi era incomprensible no veure amb Esquerra Republicana. Però jo sempre ho dic, o sigui, encara que ho féssim ara totes les decisions bones durant aquest 2026, no començaríem a veure resultats en una baixada de preus, una major accessibilitat en 5-7 anys, o sigui, venim d'un problema majúscul i de moltíssimes dècades.
1: Què no vas a dir, Ignacio?
18: Sí, jo crec que els passos són molt petits perquè és una mica dubtable la constitucionalitat de cada regulació, de cada passa que fan. Pot haver-hi certa, no ho dic com a retret polític, eh? Dic que la regulació avui en matèria de lloguers o en matèria de, ja no parlem urbanística, és molt confusa, és molt, tècnicament és molt dolenta, francament, perquè tot són parxes, i jo crec que el govern Illa, amb la millor de les intencions, va fent passes i cada passa la fa de forma molt matemàtica o molt calculada perquè és possible que li anul·lin la regulació. En algun moment o altre, ja sigui per via judicial, ja sigui per via impugnació.
0: Perdó, bueno, un petit parèntesi només. Jo crec que, sobretot en habitatge, tenim un problema enorme que es diu hi ha inspectors de tot, hi ha inspectors de treball, hi ha inspectors urbanístics i no tens inspectors d'habitatge i, per tant, ara mateix tens una regulació de preus vigent des de fa 3 anys a Catalunya que ha tingut 4 multes. O sigui, bàsicament ara el que et passa és que tens tot de reformes que van cap a la bona direcció, però no tens policies, entre cometes, que t'assegurin que aquestes es compleixin. I, per tant, el que veiem ara és certa impunitat en moltíssims propietaris saltant-se la regulació de preus, els lloguers de temporada. Per tant, això és el que ara, en principi, 2026-2027 hem de poder començar a veure, però ha de ser de manera massiva, en plan que hi hagin milers i milers de multes.
18: Jo no crec que això...
1: Júlia i després el Quim.
17: A mi em sembla que l'Alice acaba definint perfectament el que és la política socialista, que és funcionar a base de proclames, a base de firmar lleis i decrets lleis, que després no s'implementen com s'haurien d'implementar, i en el cas de l'habitatge és claríssim. Jo també crec que sempre l'elefant a l'habitació amb la qüestió de l'habitatge és que la problemàtica major que deia l'Alícia és que estem davant d'una realitat demogràficament que ha desbordat la previsió que ningú ha previst, ni planificat, ni ha posat a disposició. És a dir, que hi ha més gent que pisos és una evidència, i que el mercat acaba trobant altres maneres de regular-se al marge de la regulació de lloguers també és una evidència. És a dir, ara mateix com estem veient que s'està podent accedir a habitatge amb la contenció de rendes quan no hi ha construcció o no hi ha oferta, trossejant pisos? Mm-hmm. No? O sigui, és com s'ha viscut cada vegada que hi ha hagut una crisi d'habitatge estructural. Aleshores, la regulació de lloguers, més enllà de que hi hagi inspecció o no, tampoc és un parche, que sabem que a la llarga ara mateix està generant també conseqüències que són invisibles, perquè si hi ha 5 pisos al mercat, el propietari troba altres maneres d'imposar la seva lògica, que és, doncs, si no puc escollir per diners perquè no puc pujar la renda, cosa que a mi em sembla bé que hi hagi un... Vull dir, però aleshores no escull per renda, sinó que escull per color de pell, per llengua, per... No? Vull dir que sempre hi ha una manera en la que el mercat troba, no?, els forats on es segueix, diguéssim, jerarquitzant l'accés a l'habitatge. Però, torno a dir-ho, el problema a Catalunya, només el 10%, dic només, és molt, però només el 10% del parc d'habitatge a Barcelona és en mans de grans tenidors. El 43% del parc d'habitatge és de petits propietaris. Seguim tenint un problema d'accés perquè hi ha més gent que vol accedir a l'habitatge que pisos disponibles, i això no ho solucionarem si no construïm, si no expropiem, si no reconvertim locals, si no posem tota la imaginació possible. Però el que és evident és que els socialistes fan política de d'anunci.
0: Puc corregir una cosa? Perdó.
1: Sí, però has de ser breu. Si és una
0: no,
1: correcció ràpida,
0: breu,
1: cap problema.
0: Només molt breu. No ens falten pisos, i aquest és un tema que s'ha de poder dir de manera clara. O sigui, evidentment que s'ha de poder seguir construint, però aquesta idea de la massivitat i que això ens solucionarà tot, a Madrid i a Màlaga s'estan construint més pisos que en els últims 20 anys, i els preus estan pujant més que a Catalunya. Tenim un problema amb la mercantilització d'aquest. A Barcelona tenim un pis per cada dues persones, quan a les capitals europees és un pis cada 3-4 persones. Per tant, ara mateix el que tens és que, igual que el preu de l'hora ha pujat un 95% des del 2021, perquè és bàsicament un... inversió refugi en un mercat volàtil, l'habitatge també ho és. I, per tant, podem construir a muerte, com ho estan fent a Madrid i a Màlaga, i tu vas a Madrid i els hi expliques, mira, els liberals catalans m'expliquen què és perquè no es construeix. I diuen, però han vist aquí Madrid Nord i tot el que estan fent i com pugen els preus molt més que a Catalunya.
1: Li toca al Quim, sí.
16: Jo trobo faltar imaginació, trobo faltar que falta sol públic, ha posat a disposició per construir...
18: A Catalunya falta sol.
16: Falten 50.000 pisos, o sigui, falten 50.000 pisos l'any. S'han de construir 50.000 pisos l'any per absorbir el creixement de població. Però bueno, no, és més fàcil posar multes, inspectors i tal. No soluciona el problema de la vivenda. De fet, escolta, els comuns han estat governant Barcelona des de fa 12 anys. I estem exactament igual que fa 12 anys. Vam prometre no sé quantes coses i estem igual, estem pitjor. Estem pitjor perquè els passos petits que es fan són tan petits que anem enrere.
0: Parèntesis, van governar 8 anys i van duplicar el parc públic d'habitatge. Això no ho ha fet cap altra administració. I el que us plantejo és que hi ha un repte, evidentment, en això, però que és molt fàcil dir només s'ha de construir quan el que estem veient en els llocs on es construeix molt és que el que tenim és un problema de que és una inversió refugi. I si això no ho podem regular i fer que sigui més un dret que no una inversió refugi, ens seguirem trobant amb el mateix problema dècada rere dècada.
1: Tres paraules demanades. Primer el Joan, l'Ignasi i la Júlia. Sí,
19: en sabeu molt d'això, l'habitatge. Jo crec que aquí toquem el problema de fons de la política catalana, que és la incapacitat de treballar amb horitzó a llarg termini. Una política d'habitatge requereix, 1, un gran acord polític i social, i 2, 25 anys. Llavors, treballar amb la vista llarga és una cosa que el nostre sistema polític, per mil i una raons, no facilita, no permet, i anem per la via fàcil de dir anem tirant, fem cosetes, anem tirant, perquè això no té regla, anem tirant, no? Jo crec que aquí és on caldria una pressió social organitzada en aquesta direcció. Atraure els dirigents polítics cap a un comportament, deixeu-me dir-ho així, responsable a llarg termini. Mentre raonem a la curta, no ens sortirem mai.
1: Ignacio, sí.
18: Sí, ara parlant d'habitatge, per exemple, jo estic molt d'acord amb el Quim, el que parlava de la falta o la manca d'imaginació política legislativa. El govern Illa, per exemple, té un programa del que no fa cap gala, que és aquest programa per al qual el govern et presta com la quantitat suficient per l'entrada, amb la condició que es pagui aquesta entrada o aquest préstec per l'entrada al final, un cop s'ha pagat la hipoteca, i també amb la condició de transformar INREM aquell pis en un pis de protecció oficial eternament, sembla ser, no? S'han aconseguit 300 d'aquestes entrades, però és un programa que és força imaginatiu, pot servir precisament per trencar i destensionar el mercat del lloguer, però per alguna raó no se li acaba de dotar, jo crec que de tota la força que podria dotar-se-la. Per una altra banda, també és veritat que, ara ens deia l'Alícia, no?, que es construeix més que mai, o es construeix de forma estable, però se segueix veient la propietat com un valor refugi. Jo crec que té sentit, al cap i a la fi, és una inversió i la propietat és cara, o el lloguer és car perquè la propietat és cara. Avui dia construir és molt car. La regulació, que està molt bé, imposa en qualsevol obra nova o reforma més o menys integral l'aplicació de materials, per exemple, que són molt cars. I jo crec que té molt sentit, i això és on rau, crec, la desconnexió entre la regulació, el mercat de lloguer, propietari, inquilí, en fer que acudir com a propietari el mercat de lloguer sigui més o menys rendible. No dic que hagi de ser 100% rendible, que hagi de ser una activitat exclusivament especulativa i que s'hagi d'esprema tots els euros de l'inquilí. No. Però és veritat que per un costat tenim una propietat que en qualsevol cas és cara, mantenir-la i no llogar-la és car, llogar-la és car, construir-la és car, reformar-la és car i mantenir-la de forma més o menys garantitzada per tot el que es mereix l'inquilí d'habitabilitat també és car.
0: Puc fer una petita menció sobre això de les dades?
18: Un moment. I per altra banda, hi ha molt poques garanties pel propietari que lloga i li surt malament.
0: Yeah. Només una minidada, només. A mi el relat aquest victimista del propietari és que
18: no és victimista,
0: que és tot molt car. Ara mateix, invertint en habitatge, segons dades del Banc d'Espanya, dona unes rendibilitats brutes del 10% anual. Això només, o sigui, no t'ho dona res. Invertir en IBEX 35 et dona un 6% i els bonos de l'Estat un 2%. Per tant, el relat de que, en el fons, els pobres propietaris pugen el preu perquè ells ho passen molt malament construint i es gasten molts diners, una cosa, a mi, una rendibilitat del 10% no me la dona absolutament res. Per tant, el problema és l'habitatge no pot donar una rendibilitat probabilitats tan altes. Ha de sortir-te més a compte invertir en qualsevol empresa productiva del país.
1: Alicia, un segon, perquè li toca una
17: sèrie. Sí, jo estic super d'acord amb el relat de l'Alicia en el sentit que, i crec que no és cert el que assenyala l'Ignacio, perquè el que no estem dient és que el problema endèmic de l'estat espanyol a Catalunya és que la seva economia està construïda sobre un model on el valor actiu d'inversió principal és la propietat. I això és un problema estructural, però és un model de país, és una aposta. És una aposta. No hi ha hagut en tot el postfranquisme i la democràcia cap partit ni cap estructura d'estat que hagi volgut reconvertir el model franquista de un país de propietaris. Cap. I això vol dir que tots els actius que la gent té els acaba, si és que els tenen, posant en valors com l'habitatge, perquè no poden invertir, com deia l'Alicia, en altres camps, perquè o bé no existeixen o bé perquè són inaccessibles, i això també és un problema. Quan parlem de que som un país de sectors tòxics, no? De turisme, de porcs i de propietaris i d'especuladors, és precisament perquè no hi ha espai per regenerar economies que no estiguin centrades en aquests models. I aquest és el problema. A mi em sembla que això no és incompatible amb poder dir que l'oferta i la demanda no s'estan trobant. I que a mi em sembla bé que hi hagi mesures al costat de la construcció d'ampliació del parc públic que passin per, doncs, agafem la quantitat d'oficines buides que hi ha al 22 arroba i tornem-les al mercat d'habitatge, no? Que hi hagi polítiques públiques que ajudin a reconvertir oficines buides, que ajudin a reconvertir lloguers. És a dir, no em sembla que tot hagi de passar ni molt menys per la mesura de no es construeix prou o s'ha de construir més. Em sembla, però, que el que sí que s'ha de parlar és d'un model de país que ja va bé a la majoria de lobbies, de sectors econòmics que tenen rendibilitats interessants. La resta, fem el que podem.
1: Endavant, endavant, Quim, sí.
16: Jo trobo faltar una desamortització de sòl públic, trobo faltar que no es parli de revisar el concordat i posar l'IBI als béns de l'Església, perquè tot això, al final, faria que hi hagués més sòl disponible i més construcció factible. Falten 50.000 pisos l'any. Per tant, escolta, no sortiran d'inspectors i sancions.
0: Però qui diu que falten 50.000 pisos l'any, Quim? Quines dades? En què et bases aquestes dades?
16: A totes les dades, amb el creixement poblacional que tenim, necessitem 50.000 pisos l'any.
3: Puja una mica el micro per escoltar-te més, sisplau.
16: Que amb les dades, amb el creixement de població que tenim, tenim un dèficit de pisos. També, per moltes causes, entre altres perquè la pròpia esperança de vida s'ha allargat, per tant, el que abans sortia, perquè la gent volia abans, i sortien herències, i sortien pisos al mercat, ara no surten, etc. Hi ha tota una sèrie de factors que han fet que el mercat s'hagi quedat congelat, i tot això no se parla.
0: Sí, sí, que se'n parla moltíssim. De fet, és de l'únic que es parla.
16: Es parla d'especulació.
0: De la falta que falta
16: es
0: construir.
16: Es parla d'especulació, es parla de congelar el lloguer.
0: Està molt bé, està molt bé. Jo el que us plantejo només és que si ara construíssim 50.000 pisos l'any, com està construint Madrid i Màlaga, tindríem els mateixos riscos de les pujades de preu que estem veient ara. Si tu el que no assegures és que l'habitatge no és un lloc on el que fa únicament la gent és comprar-lo per posar-lo a llogar i, per tant, treure rendibilitats la resta de la teva vida, amb això tens problemes. I això ho solucions de moltes maneres. Fent com a Alemanya, on a Berlín, el 90% de la població viu de lloguer perquè tens lloguers indefinits i saps que no et faran fora si tens fills, on tens uns preus regulats i, per tant, si tens un problema, hi ha mediadors d'habitatge en el que et porten mediadors a discutir amb el teu propietari. Per tant, tens coses que t'asseguren una vida digna sense sentir que necessites comprar alguna cosa per posar-lo després en lloguer per poder treure't alguns diners per després garantir-te un bé futur. A mi m'encantaria poder viure en un país on jo pogués invertir en empreses productives sabent que em donen unes rendibilitats del 3% anual, un 4% anual, unes rendibilitats del 10%, és una barbaritat. I, per tant, saber que bueno, l'habitatge està...
16: Sí, invertir per sota la inflació, eh? Sí, si tenim la inflació del...
3: Un 3% net.
16: Anem a treure per sota la inflació. Sí, efectivament. Bueno, sí. I ara deflactem tarifes. Fa molts anys
0: que... Si ara mateix l'únic que et dona aquestes...
16: Si ens empobrim, sí.
0: Bueno, la meva pregunta és, vosaltres voleu que ara mateix el sector que més beneficis dona de tota l'economia en inversió sigui l'habitatge? Aquest és el model que vosaltres defenseu? Perquè jo no. Perquè el que fa és empobrir a la majoria de gent que no té pasta per invertir ni somiar en invertir. Per tant, un model que beneficia a un 20% o en aquest cas, a Catalunya tenim dades que en diuen que el 6% només són rendistes, a mi no em satisfà.
19: I a més té una conseqüència molt transcendental, que és que té un impacte generacional.
3: I tant.
19: I tant. I això és singularment dramàtic. Això és singularment dramàtic.
18: Això ho solapes amb una pobresa endèmica que té aquest país? Si cobres de... Si el sou mitjà d'aquest país, i incloent Catalunya i Madrid, són 28.000 euros l'any, incloent Catalunya i Madrid, si els treus crec que baixa els 20.000. I una habitació. Una habitació et costa 800. Fes una família. Fes una família, no pots.
19: És una catàstrofe, una catàstrofe.
1: Hi ha una cosa que sí que la tenim comprovadíssima aquí al programa, que la que parlem d'habitatge s'ha acabat tot. És a dir, que ja és segurament una de les qüestions que més enerva. Si alguna cosa ens hem adonat és que hi ha dues maneres, no diferents, no, sinó radicalment oposades de veure quina és la solució del problema, no? I que tothom vol resoldre efectivament aquesta situació, perquè és una situació, el que deia el Joan ara fa un moment, no? Que a més va de generació en generació i que efectivament quan un pensa en la gent jove d'ara, com ho farà per comprar un pis o per accedir a un

0: Intel·ligència artificial. És molt interessant el que diu Lleó 14, eh? Demà en parlem amb calma. Ara deixeu-me que saludi el Toni Mata. Toni, què tal, senyor? Bona nit.
1: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Plavé i gent que ha heretat la casa de la iaia. Com esteu?
0: Doncs mira, els que han heretat la casa de la iaia, molt contents. La resta anem fent. Tu què tal? Què m'expliques?
1: Doncs mira, també sense casa de la iaia, què hi farem? Però mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia anunciant que aquest cap de setmana, ja ho sabeu, molts catalans ja s'han fet el primer banyet de mar de la temporada. És com un baptisme col·lectiu al qual ens llancem per abraçar l'estiu, que treu el cap perquè ens agrada més l'estiu que un fons voltor, un edifici de renda antiga. En aquell debat fals de què prefereixes, mar o muntanya, els catalans de bé sempre diuen tot, tot, eh? Perquè, és clar, vivim en un país que en una hora, en qualsevol direcció, trobes aquests paradisos naturals que conviden, per tant, a un xovinisme i a un anomenament encisador que ens fa jurar i perjurar que no existeix sobre la Terra cap país tan maco com el nostre. Després, quan viatgem, però, la nostra necessitat de fer-nos els simpàtics per sentir-nos acceptats ens obliga a renegar amb la boca petita, tot i que internament seguim pensant que com Catalunya enlloc. Mar i muntanya, tot està bé, Toni Marín. Muntanya, quan tenim ganes de fer salut, de respirar fons, de cansar-nos, de tensar els bessons i d'ensumar farigola i dir coses com la meva àvia es feia sopa de farigola, n'hauríem de fer. No es posava mai malalta, total. No la fas mai, la ditjosa sopa de farigola, i a la iaia li va agafar una embòlia, però escolta, estava molt forta, forta fins l'últim moment, evidentment. I el mar ens agrada, Toni Marín, això sí, per ronsejar, per fer hores llegint a la sorra, fer uns xip-xaps, notar les corrents fredes quan et fiques endins i maleir la gent que està fondejant amb un vaixellet davant la costa. Quina ràbia que feu, eh?, els que teniu barco. Ràbia de la bona, veja absoluta, eh? Les persones que teniu barco potser hauríeu d'estar totes en una aplicació i estar obligats a apadrinar un cert número de desgraciats d'orfes de vaixell, perquè jo sóc un llop de mar, o una guineu de mar, si voleu, per no ser tan ambiciós, però no tinc barca. Ara bé, jo us prometo que si em convideu al barco, jo em comporto com si hagués navegat tota la vida. Faig un diari de bitàcora, miro a babord, miro a estribord, trec cerveses de la nevareta, lo típic que feu quan esteu al vaixell. A més, si estic simpàtic, tinc molt bona conversa i salto amb moltíssim estil des de la proa. Ho dic perquè si hi ha oients que tenen barco i volen treure'm a passejar, a casa som quatre, però podem portar una empanada. Ens queden molt bones les empanades, això, i un meló fresquet, perquè quan surts de l'aigua no hi ha fruita més agraïda que un meló fresquet. En fi, ha començat la temporada de platja, Toni Marín, i això vol dir que tu et sentiràs afortunat si pagues 5 euros per aparcar un lloc a prop de la platja. 5 euros, eh? A primera línia de mar, que et diuen, eh? Que el que passa és que quan et diuen primera línia de mar no t'expliquen que les línies poden ser paral·leles o perpendiculars. És a dir, que pots aparcar a primera línia de mar i que estiguis a 3 quilòmetres terra endins. Comença la temporada de platja, Toni Marín. Jo sé que tu ets de muntanya, però et convido un dia a baixar a baixar a les altures i a remullar-te i deixar que la celebró et faci gaudir d'un dels luxes per excel·lència de la gent modesta. Perquè quan no tens gran cosa sempre et queda l'opció d'anar a sucar el cul a l'aigua del Mediterrani, i això és una cosa que m'agrada, perquè si falla l'ascensor social, almenys ens ha de quedar el flotador social i que ens puguem entretenir fent una miqueta la foca morsa a la mar mediterrània.
0: Està molt bé, sí senyor. Toni Mata, que tinguis una bona nit. Seguim demà. Una abraçada, gràcies.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: Ara estem a 2:30 de les 9 en punt de la nit. No es perdi l'entrevista. Tenim una entrevista xulíssima. Avui, després de les 9, és una noia molt jove. Va néixer l'any 2000. És waterpolista internacional. És campiona olímpica a París 2024. Té el Premi Reina Sofia 2024. És jugadora del Zodiac Atlètic Barceloneta. Per primera vegada, el Zodiac Atlètic Barceloneta i l'E-Plus Catalunya juguen la primera final espanyola de la història de l'Eurocopa de Waterpolo després d'haver-se classificat, no? Però aquesta noia, Paula Leitón, a més ha publicat un llibre que és molt curiós, perquè justament després d'aconseguir l'or olímpic a París es van començar a publicar fotografies seves per molts llocs i van començar també tot un seguit de comentaris que tenien a veure amb el seu aspecte físic. Paula Leitón és l'autora d'un llibre que es diu XXL del oro olímpico a la lucha contra la gordofobia. Ara parlarem amb ell, insisteixo, 26 anys. Jo crec que és una tia que li dona voltes a totes aquestes històries, perquè té un caràcter potent. Segurament per ser jugadora a aquest nivell has de ser una persona forta, però a ben segur el seu testimoni pot ajudar molta gent.

0: doncs això, no? No sé si us ha passat alguna vegada, però quan algú es fica en ell pel seu aspecte físic, això és molt dur. No sé, Ignacio, vols dir alguna cosa? Llàstima que no sigui dimecres, no?
1: És jugant que sigui en un esportista, però l'Atlètic Barceloneta és un gran club.
0: Sí, sí.
2: Jo recordo aquest esdeveniment, de fet, perquè ella va anar responent a tothom per les xarxes socials. No, doncs, recordo, sí. Cau bé,
0: doncs mira, avui ens respondrà nosaltres. Què anaves a dir, Júlia?
3: No, també està bé que estem en un moment en què a les xarxes socials es torna a renunciar a denunciar aquest retrocés, no? A l'apologia de l'anorèxia, últimament, no sé, ho he vist córrer. Les feministes sempre han estat al peu del canó amb les qüestions de la pressió estètica. Crec que és fonamental que hi hagi relats així. I en un moment en això, en què la pressió social a les xarxes segueix...
0: Júlia Ojeda, Quim Jubert, Ignacio Rigau, Alicia Puig, Joan Botell, ha estat un plaer, com sempre. No trigueu tant en venir, sisplau. Moltíssimes gràcies a tots
3: gràcies.
0: I totes. Moltes gràcies.
3: Bona nit.
0: Petita pausa, les notícies de les 9 i se'n tornem aquí al Pla B de Ràdio 4. Fins ara.
4: Són les 9.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona nit. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDF, situa el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com al centre d'operacions d'una presumpta trama de tràfic d'influències vinculada al Clas Plus Ultra. Laura Monill, bona nit.
6: Bona nit. Sí, així ho recullen els informes inclosos en el sumari del cas, al qual ha tingut accés en Ràdio Televisió Espanyola i on els investigadors descriuen una estructura estable i jerarquitzada i asseguren que la casa de l'expresident servia per gestionar decisions sensibles. L'exmagistrat del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, ha explicat que no entén que el sumari parli de només sospites, atès que l'UDEF tenia, diu, els mitjans suficients per monitoritzar la llar de l'expresident Zapatero en aquell moment. Són declaracions a l'informatiu 24 hores de Ràdio Nacional.
7: A mí lo que me sorprende es que l'UDEF, que tiene cantidad de medios, dice que llega la intuición de que se celebró en la casa, en el domicilio de Zapatero, cuando podía perfectamente haber dispuesto en los alrededores cámaras o tomas que acreditasen quién entraba, quién salía en la casa de Zapatero.
6: La investigació també apunta que encara no consta el certificat de pagament a la Seguretat Social de Plus Ultra, requisit clau pel rescat. Mentrestant, el jutge ha ordenat noves diligències sobre els correus electrònics de Zapatero i de l'empresa de les seves filles.
4: Gràcies, i els hi ho estem explicant. Un dels espanyols en quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid ha donat positiu per antivirus, segons el Ministeri de Sanitat. Es tracta del segon cas entre els 14 ciutadans espanyols que viatjaven a bord del creuer MV Omnius. El pacient es troba asimptomàtic i ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell. Allà romandrà ingressat sota supervisió mèdica especialitzada i amb les mesures de bioseguretat previstes per a aquest tipus de casos, afegit sanitat. La detecció d'aquest cas no afectarà les quarantenes de la resta d'espanyols aïllats al mateix centre hospitalari, que continuaran seguint el full de ruta marcat pel protocol aprovat per Salut Pública. En clau internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors de Rússia ha instat els ciutadans estrangers i el personal diplomàtic a abandonar Kiev davant una imminent onada d'atacs russos contra instal·lacions militars ucraïneses. Moscou assegura que és una represàlia per l'atac ucraïnès a Lugansk que va causar més d'una vintena de morts. En Rússia adverteix que els objectius estan repartits per tota la capital ucraïnesa i recomana a la població no acostar-se a infraestructures militars ni administratives del govern de Volodymyr Zelensky. Més qüestions. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu,
8: Anahu b'milhama im Hezbollah,
4: ha assegurat a les seves xarxes que ha ordenat augmentar la pressió sobre el Líban i ha promès cops contundents contra la milícia Hezbollah. I encara de l'exterior, l'Iran refreda un cop més les expectatives sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra al Pròxim Orient. Teheran en reconeix avenços en les negociacions.
9: Banovarin, in que
4: Ho ha explicat el portaveu d'Exteriors persa, que ha insistit, però, que el pacte no és imminent. Les converses entre Washington i Teheran se centren ara en un possible alto el foc regional i en l'obertura d'un període de 60 dies per negociar el programa nuclear iranià i la situació a l'estret d'Hormuz. Mentrestant, l'Iran manté que no renunciarà al seu programa nuclear i estudia aplicar peatges als vaixells que travessin l'estret d'Hormuz. I avui, 25 de maig, parem atenció a les carreteres catalanes amb motiu de la segona Pasqua. Des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre han tornat a l'operació tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona 234.000 vehicles, el 78% del total previstos fins a la mitjanit d'avui. Per això, en aquest punt, ens interessem per l'estat de la xarxa viària Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona nit.
9: Bona tarda. Doncs a aquesta hora ja pràcticament molt millor, vaja, la xarxa viària ha millorat molt aquesta darrera hora i el que queden són punts amb densitat o lentitud, en el cas de la P7, sobretot de la zona de Vilafranca del Penedès, que encara no fa net, en sentit nord, i també alguns accessos des del sud, com la C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat o també la C31, aquesta sí, molt plena, a la zona del Prat de Llobregat, també d'entrada a Barcelona. Queden alguns punts amb intensitat, però ja sense cues importants o remarcables. És tot. Bona tarda.
4: Doncs això és tot també per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
5: Ràdio 4.
10: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare. Masoni. Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
5: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Maret.
0: Són les 9 i 6 minuts, tenim una última hora fantàstica avui al programa. No es perdin que a partir de 2:15 saludarem el Bruno Pérez, saben que és el nostre perit informàtic forense. I ens ha sorprès, sincerament, perquè ell avui s'ha fixat amb les claus del cas Isaac Antic. Ja saben, la mort del fundador de Mango, i ens estranyava el per què un perit judicial informàtic es volia centrar avui en aquesta qüestió. És interessant, perquè, clar, és un cas la motivació del qual s'ha basat molt amb el telèfon mòbil. On està un telèfon mòbil, on no està, com funciona la informàtica forense, informació que un telèfon mòbil pot arribar a donar als investigadors, serà xulíssima, de veritat, la secció amb el Bruno. Les 9 i 7 minuts, jo estic molt content, perquè jo m'imaginava que la jugada professionals de waterpolo dos dies abans d'un partit com el que tens dimecres. És dimecres, no, Paula?
11: Sí, bona és nit, dimecres.
0: T'imaginava concentrada en algun lloc, no?
11: Bueno, no, al final, com és aquí a Barcelona, tenim la sort de que no hem de viatjar perquè el nostre rival també és català. Ah. Llavors estarem a casa, estem a casa concentrades i tenim la sort de poder seguir entrenant a la nostra piscina, no hem hagut de viatjar. Llavors, bueno, al final concentrar-me quan arribi a casa, el moment de pensar en el partit i després els entrenaments.
0: Dels entrenaments, que no són pocs, ara estàvem parlant fora d'antena i em va fer gràcia dir, no, ara entreneu poc. Ara entreneu poc, 2 hores i mitja al matí, 2 hores i mitja més a la tarda. Diu, ara aviat arribarà la selecció i allà sí que són ben bé 8 horetes diàries, no?
11: Ben bé, sí, sí.
0: 8 horetes de pesa, de piscina, de...
11: Sí, al final són unes 8 hores on entren més o menys pues, tot el que és la part condicional fora de l'aigua, que és on fem pues, les peses i la part del gimnàs. També fem part condicional dintre de l'aigua, tota la part de la tàctica, tècnica, preparar també una mica el rival que ens toqui, i tot això pues, dintre de 8 hores, i hi ha vegades que falten hores.
0: Ja veus. El moment de l'esport femení és brutal, eh? El Barça aquest cap de setmana guanyava la Champions. És la primera vegada que dos equips espanyols arriben al final de l'Eurocopa de Waterpolo. Quin gran moment per l'esport femení, no?
11: Sí, totalment, i et diria que un gran moment per l'esport, per el waterpolo femení a Espanya. Crec que ens hem convertit en aquests últims anys amb la millor lliga a nivell mundial. Tenim les millors jugadores que volen venir, que volen estar aquí, que es volen formar a les nostres lligues, i això ha fet que es noti que hem donat una passa molt gran i que al final tenim també dos equips a la Champions, a la final de la Champions, a l'Europa League, després hem tingut a la Conference, o sigui que estem a tot arreu.
0: Quina passada, eh? Ets molt jove, perquè vas néixer l'any 2000, això ho hauríem de prohibir per llei, però ja tens, ets campiona olímpica a París 2024, Premi Reina Sofia 2024. Com ho portes tot això?
11: Ho porto bé. Al final jo crec que és una recompensa a molts anys de treball, de sacrifici. Al final no és només quan et pengen una medalla, sinó també aquests premis que et donen a valors, el que t'ha ensenyat el waterpolo, en el meu cas, o el que he anat aprenent durant molts anys, després es veu reflexat, no?, quan et donen un premi o quan et, bueno, inclús a una entrevista, no?, perquè puguis explicar com ho has portat aquests anys i de quina manera t'ha impactat també a l'esport, a la teva vida.
0: Déu-n'hi-do. Jo li deia en conya quan me l'he trobat, dic, una vegada vaig fer una sessió d'aquagym i em volia morir. El waterpolo és duríssim, no?
11: Sí, jo sempre dic que al waterpolo hi ha dos partits. El que es veu per fora de l'aigua
0: i el que no es veu,
11: que és el de per sota, que és el més dur. Al final és un esport de molt contacte, un esport en el que en els 32 minuts de partit estàs constantment agafat a la teva contrària i hi ha molts cops. A waterpolo hi ha molts cops.
0: D'aquí la importància del que m'explicaves abans de començar l'entrevista, de la pesa, no?, d'agafar força al gimnàs per poder aguantar realment aquells 32 minuts amb l'exigència que tenen, no?
11: Sí, bueno, poder aguantar i poder subjectar. Al final hem d'estar fortes de mans, de braços, perquè no se't pot escapar. Has d'agafar d'un banyador, agafar la pilota, al final has de, bueno, has d'estar àgil mentalment, físicament, perquè has d'estar pendent de moltes coses quan no és el teu mitjà.
0: Devies flipar, Paula, quan et donen la medalla d'or a París, l'endemà et fan una entrevista i et comencen a parlar sobre els comentaris que la gent ha començat a fer a les xarxes, comentaris sobre el teu aspecte físic. Tu ets una persona alta, ets una persona, clar, lògicament, ets jugadora de waterpolo, ets gran, anem a dir-ho així, no? Per què la gent és així? Com vas rebre tot això, Paula?
11: Bueno, va ser una sorpresa, perquè al final jo m'esperava poder parlar del que acabava d'aconseguir, que per mi era el meu somni. Home. Era el que estava esperant feia molts anys, el que havia treballat per aconseguir-ho, i no m'esperava que fossin aquests comentaris. Jo no ho sabia, no m'havia ficat a les xarxes. Per mi el més important era arribar a casa, gaudir-ho amb la gent que estimo, amb la meva família, amb les meves amistats, no?, amb tothom que no havia pogut estar a París, i van arribar aquests comentaris, però bueno, els vaig agafar i vaig dir, mira, a mi no m'afecta, però realment a molta gent sí. Molta gent que pateix aquests comentaris sí que els hi afecta i no saben com gestionar-ho, no? Pues, hem de fer alguna cosa amb això.
0: I aquest algú que hem de fer amb això se'n diu un llibre que el tenim a la taula, XXL, de l'oro olímpico a la lucha contra la gordofòbia. Jo ho deia abans d'arribar a les notícies de les 8 persones, un esportista com tu has de ser una persona molt forta mentalment, per la pressió, per a les hores d'entrenament, per aguantar. Per tant, estic convençut que aquells comentaris et devien tocar, com segurament ens tocarien a qualsevol de nosaltres, però te'ls vas tirar una mica, com vas dir, en l'àmplia esquena que tens, alguna cosa així vas dir, no?
11: Sí.
0: Però de seguida vas pensar en aquella altra gent, no? I és una mica aquest l'objectiu del llibre, no?
11: Sí, aquest llibre surt perquè em proposen la idea de poder escriure-ho, i sí que és veritat que jo deia en aquell moment, però què ha de dir la Paula amb 25 anys? què haig d'ensenyar jo, no? Però realment era ensenyar una mica la carrera, la trajectòria que portava l'esport, tot el que m'ha ensenyat, els valors, tot el que he anat aprenent, no només de l'esport, sinó de la gent que també m'he trobat durant aquest camí, no? I era una miqueta per veure que la gent tingués una referent, no només dintre de l'aigua, al waterpolo, sinó també fora, de la manera en què ho havia portat, com havia buscat ajuda, qui m'havia ajudat, no? Per tothom que té una situació semblant, ja sigui perquè l'està vivint ell mateix o perquè té algú al costat i no sap com ajudar-lo, pues que tinguin aquest llibre per sentir-se acompanyat, perquè ho puguin llegir i veure com vaig sortir jo d'allò, i si els hi pot servir, pues que sigui d'ajuda per tothom que ho necessiti.
0: És l'odi gratuït, no? Perquè sí, no?
11: Sí, això arriba i mai t'ho imagines que arribi, i menys en un moment tan dolç, però jo dic que encara aconseguint un or olímpic no em vaig llibrar d'allò, no? Llavors, si m'ha passat a mi, a quanta gent li passa cada dia, no? De totes les edats, i al final jo tinc, en aquell moment tenia 24 i ho vaig saber portar perquè, bueno, ja era molt més madura mentalment, però potser uns anys abans, com ho hagués portat la Paula? Potser hagués deixat el waterpolo.
0: Uf, que fort, eh?
11: Molt fort.
0: És el que diem, és resistència mental, no? I sobretot, m'imagino que et sents atacat de manera molt gratuïta per persones que ni coneixes, perquè l'assetjament escolar, que és, perdó, és una putada, però estan allà. Però això és simplement gent que no coneix, que comença a parlar de tu simplement perquè sí, per una fotografia, perquè considera que el teu estàndard físic no correspon a allò que ell o ella pensen que ha de ser, no?
11: Totalment, i a part, darrere d'una pantalla, no? Que és molt fàcil posar un comentari i deixar-ho estar allà i tu marxes. Però al final, aquell comentari té impacte contra una persona, i en aquell cas era contra el meu cos. Al final era perquè creien que el meu cos no era normatiu, no era l'adequat per poder jugar a waterpolo. I és el contrari. Per mi, el meu cos ho ha sigut tot per poder aconseguir el que m'he proposat dintre de l'esport, perquè gràcies a ser gran, gràcies a ser una persona alta, he pogut jugar a la meva posició, que és la boia, i és el que es requereix, unes mesures com les que tinc jo.
0: Tenia moltes ganes d'arribar a aquest punt de la conversa. Què és això de la boia? Explica'ns una mica, què fa? Perquè és una figura absolutament imprescindible en un partit de waterpolo, no?
11: Pues mira, perquè et facis una idea, la boia és més o menys com el pivot al bàsquet. Uh-huh. Juguem d'esquenes a porteria, en aquest cas, i les nostres companyes juguen de cara, amb un semicercle, vale? I nosaltres el que hem de buscar és un espai, ja sigui perquè les nostres companyes puguin llançar amb molt més facilitat, o per buscar una pilota dins, normalment acabar d'esquenes sense veure on està la portera. Al final és molta estratègia, és una posició tècnica, una posició en la que has d'estar àgil i mentalment i físicament, en la que has de jugar una mica amb la teva rival, no? I a part has d'estar forta.
0: La teva rival o les teves rivals? Perquè m'imagino... No, clar, estic pensant en que tu ets la figura que d'alguna manera està lluitant per facilitar el joc de la resta. Per tant, ets un objectiu clau de les contràries, no?
11: Totalment. Al final ja no és només la defensora de boia que comença, sinó tothom que va passant a defensar-te, perquè la idea que tenen normalment tots els equips és agafar la boia i portar-la perquè faci la màxima distància. Què vol dir? Que vagi dels seus 2 metres fins als 2 metres. Llavors, una piscina de 25 metres que te l'has de fer sencera, et van parant, et van canviar les defensores, no? Perquè et cansis, i quan ja arribes, torna, perquè has de tornar a atacar.
0: Clar, déu-n'hi-do, eh? Entenc molt bé allò de les 8 hores, eh? Deixa'm que et digui que entenc molt bé allò de les 8 hores, perquè realment qualsevol que hagi anat en una piscina sap que la piscina cansa. Sí, a més, és amb tot aquest esforç, és veritablement espectacular, eh? Tornem al llibre, no? Quan t'ofereixen a escriure'l, m'imagino que tu preguntes una mica el que em deies, no? Jo què faig aquí? Què explico? Com has buscat els arguments per donar-hi vida a aquest llibre?
11: Pues mira, preguntant sobretot a la meva família, a la gent que m'envolta i que va començar a l'inici, que ha estat durant el procés i que ha estat al final de la meva vida esportiva i personal, i anar formant un puzzle. Al final ha sigut anar agafant peces que m'han anat donant tothom que ha estat al meu costat, i també recordar moments que se m'havien oblidat perquè havia ficat d'uns altres, bons, però també de dolents. Al final, escriure aquest llibre m'ha fet buscar moments que m'han fet recordar perquè estic fent waterpolo, tot el que he passat, la gent que m'he trobat pel camí, i han sigut moments molt bonics.
0: Ja m'imagino. És curiós perquè allò dels cossos normatius és una cosa que darrerament se'n parla molt, però jo no sé si, per exemple, al igual que l'altre dia parlàvem de Masterchef, no? Vam estar parlant aquí de diferents concursants d'aquest tipus de programes. Persones que tinguin un excés de pes potent no se'n veuen gaires. No sé com ho veus, això. No sé com ho interpretes.
11: Bueno, al final encara tenim una imatge de, en aquest cas sobretot de la dona, no? De com ha de ser, com ha d'estar exposada, com l'hem de trobar, sobretot com la veiem a les xarxes, a una revista, no? I això ha canviat, perquè ja no és el cos ideal que pensaven que havia de tenir tothom com eren les models, no? Clar. Al final cadascú té el seu cos, jo sempre dic, no?, que cada cos troba el seu esport, en aquest cas, al final tu quan mires unes Olimpiades...
0: Sí, sí.
11: Pots veure una diversitat de cossos enorme, no? Que és la realitat del món. No tothom és igual, tothom és diferent, i això és el bo que tenim.
0: És interessant perquè ens passem la vida buscant l'autenticitat de les coses i després no volem sortir de la línia aquella que algú ha decidit que si ets guai has de ser d'aquesta manera, d'aquesta manera, d'aquesta manera. Eh? Som uns esclaus d'aquestes coses, no?
11: Totalment, i jo crec que encara més ara amb les xarxes socials que tenim... veiem, no?, una pantalla, no?, i pensem que això és la realitat, i realment tu després de darrere d'un mòbil cadascú posa el que vol que es vegi.
0: És veritat també que les xarxes segurament deuen tenir la cara i la creu una mica, és a dir, perquè estic convençut que hi ha molta gent que et segueix admirant-te com a esportista, i que segurament hi ha molta gent que busca en tu el reflexe d'allò que vol fer. Segur que hi ha molts nens, moltes nenes que et miren com a esportista i diuen, caram, jo vull ser la boia d'aquí a X anys, no?
11: Sí, o sigui, això passa, perquè al final jo vaig rebre aquests comentaris per les xarxes socials, però les xarxes socials també m'han ajudat. Clar. M'han ajudat a tenir una altaveu, a poder arribar a tothom del món, a tothom que em necessiti, a nens i nenes que volen ser futurs boies i que volen jugar a waterpolo. O sigui, que té la part dolenta, però també té la part bona, però això és... com la utilitzis, quin ús vols fer, no? Al final això és un tema molt personal de cadascú, de quina manera vol fer o de quina manera vol arribar a la gent.
0: M'agrada perquè tinc la sensació que hi ha una cosa que és molt important per tu, no ens coneixem fa 20 minuts que ens coneixem, no? Que és la teva gent. Abans he estat fullejant el llibre, m'ha criat molt l'atenció perquè he anat a parar a un poble que em sembla que està a uns quilòmetres de Badajoz.
11: Sí.
0: Que t'has comprat una casa allà i que has de fer 11 hores de cotxe, si sí. No tinc mal entès, per arribar allà, perquè no hi ha cap altra manera d'arribar-hi. Però que allà tens la teva gent i allà pot ser la Paula. La Paula persona que se n'oblida dels gimnasos, que se n'oblida dels entrenaments inacabables, perquè a més m'imagino una altra cosa, que una persona tan jove que porta tants anys entrenant tanta estona i a més havent de fer bondat, anem a dir-ho d'aquesta manera, massa temps per ser una noia que se'n va de festa, no has tingut, no?
11: No, la veritat que no, però bueno, jo sempre dic que m'he saltat etapes, però n'he viscut d'unes altres que Clar. Gent de la meva edat no les ha viscut. Però per mi aquest moment, aquest poble que has comentat, al final és on tinc a la meva família per part de pare, que no veig durant l'any, i des de que vaig néixer faig cada estiu 11 hores de cotxe amb la família per anar a veure no només a la família, sinó també... Jo dic que és el meu lloc de pau, però el meu lloc de pau perquè és quan realment s'acaba la temporada, tant de club com de selecció. Llavors és com... És el moment de ser que quan torni, tornarà un altre cop al caos, la vida quotidiana, tot començarà el que he deixat fa uns mesos, no? Pues, és de dir, vale, ara és el moment de la Paula, de no tinc horari. Si haig de quedar per fer un cafè a les 4 de la tarda, puc quedar perquè no tinc entrenament, no haig de marxar, no... És la tranquil·litat, la pau, el poder pensar en recuperar-me perquè sé que arriba una altra temporada dura.
0: Com va començar el waterpolo a la teva vida? És que m'ha agradat el que has dit. Cada cos té un esport, has dit fa una estona. Com el teu cos va escollir el waterpolo?
11: Pues mira, jo era una nena molt gran des de ben petita i em van recomanar als metges que fes un esport d'aigua pel tema del creixement, desenvolupament, perquè m'aniria bé a nivell d'articulació, sobretot perquè creixia molt ràpid.
0: Clar.
11: Llavors, en comptes de fer un esport d'impacte, pues, vaig fer natació, però no m'agradava. Jo no sabia competir.
0: T'avorries, no?
11: No sabia competir contra mi mateixa. anava tard, no em tirava quan em tocava, i al final la natació és una disciplina que és molt dura,
0: sí, sí,
11: i has de ser molt constant. I se'm va presentar l'oportunitat de, amb les meves companyes d'aquell moment, fer un equip pre-benjamí femení i de waterpolo al meu club, que és el Terrassa, i vam dir per què no. Al final era a la piscina, que ens encantava, estàvem totes les amigues, i a part tenies una pilota, i vam dir per què no. I em vaig enamorar des de que vaig començar.
0: I a partir d'aquí la cosa va anar ràpida, no?
11: Molt ràpida. Vaig començar, això t'estic dient, amb 6 anys, que vaig començar a fer waterpolo, i amb 12 ja vaig jugar el meu primer partit absolut. O sigui, jo era la B i ja estava jugant amb un equip que era totalment major d'edat i era absolut. Però és que amb 15 va arribar el meu primer mundial amb la selecció, i el 2016 les meves primeres Olimpiades a Rio.
0: Això sona molt impressionant tot. Jo estic pensant en la preparació de tot això. O sigui, perquè sé que has anat al centre, o estàs al centre del rendiment de Sant Cugat, conec altra gent del centre del rendiment i són vides hipersacrificades. Segurament molt, molt xules, en el sentit del que estàs fent, el que vols fer, però que allò comporta, ostres, un sacrifici molt important cada dia, no?
11: Sí, al final tens la sort de poder compartir amb més gent que està en la mateixa situació que tu, que està fent esport i que s'està dedicant les hores com... O sigui, totes les hores com estàs fent tu. Però sí que és veritat que jo havia d'anar des de Terrassa a Sant Cugat i jo havia d'agafar el tren a les 6 del matí per arribar a esmorzar, perquè esmorzàvem al CAR, fèiem classe, de 11 a 2 fèiem entrenament, sortíem corrents a dinar, perquè de 3 a 6 teníem classe. Acabàvem i corrents a agafar el tren cap a Terrassa, perquè em tocava el segon entreno de 8 a 10.
0: Déu-n'hi-do.
11: Acaba d'entrenar, sopa, fes deures, i quan te n'adones ja era el dia següent.
0: Déu-n'hi-do. A mi el que m'ha semblat brutal és com la teva forma física et va ajudar amb el tema de la Covid. Perquè em sembla que vas estar xunga.
11: Vaig estar molt fotuda. Me'n recordo del moment de que vaig arribar, que jo estava a casa i de la meva habitació al lavabo tenia dos passes i havia d'anar amb la cadira de l'escritori de rodes. M'havien d'emputxar perquè no era capaç d'anar caminant. No parava de vomitar i quan vaig arribar em van dir mira, estàs saturant amb sang gairebé 54.
0: Uf.
11: Et posarem oxigen. Si no agafes oxigen i veiem que no millores, hauràs d'entrar a la UCI perquè el teu cos no està bé. Jo me recordo que el meu pare em va deixar allà i quan vaig preguntar per ell em van dir l'hem enviat a casa perquè t'has de quedar aquí. I me'n recordo sobretot d'aquells metges que no sabies qui eren, que només se'ls veia els ulls, i d'estar a l'hospital 2 setmanes. I quan realment teníem l'objectiu que era Tòquio. O sigui que ho teníem a res.
0: I com ho vas fer?
11: Pues res, cuidar-me, en aquell moment era el més important, era la situació que estàvem patint, no només jo que estava a l'hospital, sinó tothom que estava a casa o estava passant malament, tota la gent que desgraciadament va morir, i després quan vaig arribar a casa va ser, vale, i tornar a entrenar, no? El meu cos no estava preparat.
0: Però devia ser complicat al començament, no? Clar.
11: Molt. Clar. Em costava molt, no entenia per què no estava en el mateix moment en quan vaig agafar, no, el Covid, deia, si jo estava bé físicament, només ha passat... No ha arribat a un mes, no? I va ser tornar com de zero, a tornar a entrenar, a posar-me al mateix nivell de les meves companyes, quan realment tens un objectiu que han passat 4 anys per arribar a uns jocs. I tu ho tens, que queden mesos, i tu veus que no arribes, no? I has de fer el doble o el triple de sacrifici per poder arribar.
0: La vida de l'esportista.
11: Totalment.
0: És ingrata a vegades, eh? A vegades és molt grata. Però a vegades és molt ingrata, també una lesió i se'n va fer punyetes tot, no?
11: Sí, bueno, és que pot passar. O sigui, al final és una cosa que té l'esportista, no? Jo sempre dic que és afortunat l'esportista que retira quan ell vol i no quan el retiren o s'ha de retirar per una lesió. I al final això entra a la vida d'un esportista.
0: Clar.
11: Perquè també ho has... Bueno, saps que pot passar i vius amb això.
0: Lògicament, quins són els objectius propers? El primer està clar. El primer el tenim en 2 dies diferents, perquè és partit d'anada i tornada,
11: sí. Sí, sí. Juguem aquest dimecres, el primer partit a la piscina de Sant Jordi, aquí a Barcelona, i després juguem el dia 3, que seria l'últim partit de la final, a casa, a la Sant Sebastià, a la Barceloneta, i aquí acabaria a la Lliga Europea amb el club. Ens quedaran 2 partits de play-off per acabar la Lliga també, i allà comença una setmana que tinc d'una mica de descans, desconnexió, perquè marxo a Sydney, que tenim una Copa del Món, perquè realment l'any que ve ja el primer objectiu gran que tenim amb la selecció és el Mundial a Budapest, que ens dona plaça olímpica per Los Angeles 2028.
0: Ja veus. Quasi nada, no? Tens
11: res.
0: Una vida d'allò més tranquil·leta, no? I fent promoció del llibre. I has donat alguna xerrada sobre aquest llibre?
11: Sí, he donat unes quantes a nivell d'empresa, sobretot, però també molt a nivell educatiu, perquè estic estudiant educació primària, m'encanten els nens i crec que és un llibre que s'ha de començar des del que és el futur, però també és el present, que són els més petits, i també estic anant a moltes escoles.
0: Que xulo. Paula Leighton, m'agrada molt haver-te conegut. T'ho dic de debò. Ja, tia, si puc dir-ho d'aquesta manera. Quins plans, que guai. Campionats del món, olimpiades, sacrifici. És veritat que és la vida de l'esportista, no? I que això, un jugador de waterpolo, fins a quina edat pot estar en actiu?
11: Pues mira, et diria fins que el cos et respecti, perquè això és el més important, però més o menys fins als 32. O sigui, jo realment podria arribar a les meves cinquenes olimpiades a Brisbane, 32.
0: Cinc olimpiades, eh?
11: Serien les meves cinquenes.
0: Déu-n'hi-do. Bé, doncs en aquests anys tindrem ocasió de seguir parlant alguna que altra vegada.
11: I tant.
0: Paula, m'agrada molt que vinguis avui al programa. L'enhorabona, crec que està molt bé que un pugui parlar de veritat, obertament, i que, a més, el format d'un llibre, i un llibre escrit com aquest, que és un llibre que jo crec que li parles molt pensant en les persones que se l'han de llegir, un nen, una nena que estigui tenint problemes es pot sentir molt acompanyat aquí. Això em sembla xulíssim. XXL de l'oro olímpico a la lucha contra la gordofobia. Paula Leighton, que vagi molt bé tot plegat, molts èxits. I fins la propera.
11: Moltíssimes gràcies i ens veiem un altre cop aquí.
0: I tant que sí. Fem una petita pausa, 9:45. De seguida tornem ja per encarar el final d'aquest programa, com sempre, amb el Bruno Pérez. Fins ara mateix.
12: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
13: Esta es la verdad. I no me la pienso callar.
14: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
15: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
16: Com sempre, salut i per dir.
17: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
18: La veritat per davant de tot.
19: Andy i... jo no penso dir la paraula.
20: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
21: M'he quedat esparverada.
22: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
23: Nena, nena, nena, nena!
24: Ràdio 4.
0: Dos quarts de 10, ho dèiem abans de començar, i una cosa que és òbvia, quan un es troba a un esportista d'elit, com és la Paula Leighton, per arribar allà has de tenir una ment privilegiada, has de poder aguantar tot el que calgui, no? I sabíem, efectivament, ja ens ho imaginàvem, i hem confirmat amb ella una mica el que eren les nostres sospites, que segurament aquelles estupideses que li van dir per sortir-se'n d'alguna manera del que és el format habitual, no? Allò del cos normatiu, doncs que a ella li devien entrar per una oïda i sortir-li per l'altra. Però efectivament hi ha molta gent a la que no li passa això. Hi ha molta gent a la qual el que et diguin gordo, gorda, gras, que estàs no sé què, doncs això et fot. I sobretot si ets un nen o una nena. I per tant és molt interessant, doncs, que hi hagin testimonis com aquest de la Paula Leighton, que ens ha acompanyat, doncs, fins ara mateix, quan estem a punt de rebre un altre dels homes als que admirem profundament en aquest programa, que és el nostre pèrit judicial informàtic forense, Bruno Pérez. Què tal, Bruno? Com estàs?
25: Molt bona, és molt bé, molt bé.
0: Has estat a la platja i aquest any encara no, tu?
25: Ui, sí, home, clar, conxi, jo visc al costat de la platja i ja em banyo des de... Bueno, jo em banyo, sempre em banyo. O
0: sigui, ah, sí?
25: Ja pot fer l'hivern, sí, sí, sí.
0: Ostres, a mi...
25: Sí, sí. Ho necessito, és una cosa que...
0: Hi ha molta gent, eh? Hi ha molta gent que va pràcticament cada setmana a ficar-se al mar, que sigui només un moment, eh?
25: Sí, sí, a mi me regenera molt i sé que tocarem avui un tema divertit, bueno, el que em dedico, informàtica forense, i a vegades toques coses i veus moltes coses i en franquesa et parlo, necessito banyar-me per netejar-me, no sé com explicar-ho,
0: sí.
25: Una sensació...
0: Sí, sí.
25: és una sensació i ho necessito. I sí, sí, és toca anar allà i fer el bany.
0: Això, això, jo ho he pensat sempre, no? Vosaltres que treballeu efectivament com a forenses i, per tant, moltes vegades us toca apropar-vos a la part més fosca de les persones, hi ha un moment en què segur que necessiteu allò que dic jo, la dutxa freda, que pot ser la dutxa freda, pot ser l'aigua del mar, pot ser el que sigui, però d'alguna manera poder-te treure del damunt tot això, no?
25: Mira, sempre ho parlo amb el meu estimat doctor Narcís Verdalet, sí, que sempre, diguem, mira, ell fa autòpsies als cossos, val? Yeah. I ell veu el cos, i veu les destrosses que es poden fer a un cos. Però pensa que quan nosaltres analitzem un telèfon o analitzem un ordinador, nosaltres no toquem el cos, però nosaltres toquem l'ànima, sí?
0: Clar, clar.
25: I dintre d'aquesta part de l'ànima, tu veus el que li agrada a la persona, el que desitja, el que... Bueno, tot, no? I dintre d'aquí hi ha de tot.
0: Estava pensant, si em permets, Bruno, que d'alguna manera, sí, quan entres en el telèfon i, per tant, amb la intimitat de determinades persones, potser acabes sabent més d'aquelles persones que el seu propi entorn, no?
25: Sí, home, clar, i tant, per descomptat, perquè clar que saps més que el seu entorn, perquè és el que et dic, jo entro a l'ànima i veus que, bueno, això, que mira, que busca, que les coses que busca en els cercadors o quines coses li consulta el xat GPT, saps què t'ho vull dir?
0: Clar.
25: I clar, i aquí tu t'enteres de tot i de tothom. El que et deia, parlàvem de l'amor digital, doncs també, de dir, quan tu agafes el telèfon d'una persona que s'ha mort, doncs clar, tu ja ho veus, ho veus tot.
0: I a més, comencem a adonar-nos de la molta importància que té això en el dia a dia, eh? Ara amb el cas del fundador de Mango, d'Isaac Andy, i la detenció del seu fill, tot el que ha tingut a veure amb els telèfons, no? O sigui, on estaven els telèfons, si s'havia perdut, si no, la importància realment de la informació que arriben a tenir aquests aparells.
25: Sí, sí, certament la informàtica forense aquí juga un paper molt i molt fort, perquè, aviam, t'explico què fem nosaltres, sí? Hi ha un fet, per exemple, el fet que aquest senyor, doncs, ha mort, ha caigut, o l'han llançat, vés a saber, no? Aquí hi ha hagut uns fets. Molt bé, a partir d'aquí hi ha uns relats de les persones que hi eren en aquell moment, val? Uh-huh. Però hi ha uns altres testimonis, que són els testimonis digitals.
0: Clar.
25: Doncs què fem els informàtics forenses? Doncs els informàtics forenses el que fem és demanem en aquests dispositius que ens expliquin el seu relat, sí? De dir, pues, a quina hora et vas engegar, a quina hora va sonar el despertador, a quina hora vas fer l'última fotografia. Perquè ara imagina't que l'últim testimoni diu que la persona que s'ha caigut és perquè anava amb el mòbil encès i perquè estava fent fotografies. Però, en canvi, el telèfon mòbil, quan jo l'examino, a mi em diu, doncs, que la darrera fotografia es va fer al principi de tot de la ruta, que hi ha una distància molt llarga amb el punt de caiguda, i que a partir d'aquell moment el mòbil està en estat de repòs, mm-hmm, vale? Que en cap moment es desbloqueja la pantalla ni es fa res. Doncs, per exemple, doncs la versió del telèfon, el que t'estic dient, l'argument que m'està donant els dispositius amb el que em diu la persona, no. Més coses, no cal el dispositiu, vale? Perquè per mala sort poden passar coses, que el pots perdre, uh-huh, te'l poden robar, no? Aquestes coses passen, no? I a més, quan falten o quan s'acaba de dir que reobre el cas, no? Però bueno, passa, casualitats d'aquestes passen. Però no has de patir, per què? Perquè hi ha aquests testimonis digitals que no són els telèfons. Què són? Doncs totes aquestes dades que els nostres telèfons envien aquest famós núvol. Uh-huh. Doncs després hi ha el forense que vas a buscar el núvol. Què hi ha? Els nostres telèfons constantment estan connectant-se amb unes antenes de telefonia mòbil que li estan dient, ei, que estic aquí, així, ells calculen la distància i saben quina antena es connectarà. Però, esclar, totes aquestes dades es tenen. Per tant, tu saps la traçabilitat. I, per exemple, una persona que et diu, jo no he anat en aquest lloc mai de la vida, o és el primer cop que hi vaig, si tires enrere les antenes i busques què ha passat en els últims 10 dies, resulta que aquesta persona ha anat aquí els últims 4 dies, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, sí,
25: no?
0: Acabem de veure un exemple clarament amb el testimoni del fill quan deia que havia anat, crec que una vegada al lloc en el que va passar la mort del seu pare, i que en realitat les investigacions apuntaven a que havia anat més d'una, crec que eren 3 o 4, no?
25: Sí, però fixa't bé que, aviam, un informàtic forense no només et refies d'una de les fonts, sinó que busques més fonts, sí? Mm-hmm. I si, per exemple, les antenes et diuen que, efectivament, aquest dispositiu mòbil, doncs aquest número de telèfon, aquest email, doncs ha estat en aquesta zona concreta aquests dies, llavors busques altres proves, com per exemple, doncs com que és una zona de baixes emissions, hi ha càmeres, sí? Mm-hmm. Que registren els vehicles que passen. I si la telefonia et diu que aquest senyor ha anat els últims 4 dies, i si a més tens les matrícules que també diuen que ha anat els últims 4 dies, per això es poden fer unes afirmacions. De dir, mira, les dades, el relat que ens dona, és que la paraula clau és aquesta, el relat digital a nosaltres ens diu això. I llavors, doncs, tu el que has de fer és sobreposar l'un i l'altre i veure que a vegades també la persona, no sé com dir-ho, també te'n descuides de coses o pots explicar-ho malament o que sigui.
0: Clar, i que pots
25: doncs
0: tenir...
25: per això Bruno, el relat t'ajuda.
0: Pots tenir la sensació que estàs sol i que no et veu ningú, i en realitat no és així. És a dir, perquè en realitat el telèfon mòbil passa a ser un testimoni directe de la causa.
25: Sí, sí, efectivament, i ja riuràs, hi ha un cas molt concret que ha ajudat moltíssim doncs, les imatges de satèl·lit, sí? És a dir, clar, tu no hi penses, però per aquí dalt estan passant satèl·lits tota l'estona i aquestes fotografies es venen. I si pots aconseguir, et dona la casualitat, que aquest dia, aquesta data, aquestes hores aproximadament, resulta que hi ha un operador que passa per aquí i ha fet una foto, doncs tu li pots comprar. I aquesta foto et pot ensenyar doncs, des de la ubicació d'un vehicle o des de moltes coses, saps què t'ho vull dir? Per això que ho has dit molt bé tu penses aquí que ningú t'escolta o que ningú sap on vas, però no. Per això te parlo moltes vegades de que hem perdut, com et diré, hem perdut la nostra intimitat, la nostra privacitat, el concepte de privacitat l'hem perdut totalment. Ens l'han destrutat. Perquè fixa't bé, des de que has sortit de casa, quantes càmeres t'han enregistrat? Ja no ho saps. Quanta gent et veu? I a més, el més dur de tot és quanta gent t'escolta. Si anem parlant pel carrer, quan justament parlàvem telèfon, sempre ho fèiem des d'una cabina telefònica. Per què? Perquè et donava una mínima privacitat. Però ara trobes la gent en el tren, en el vagó, o pel carrer fotent uns brams de nassos i explicant la seva vida i aportant dades que dius, escolta, a mi no m'interessaria saber això, no? Doncs la privacitat comença una mica per un mateix, no? I llavors, clar, però que també et diré que ara és l'informàtic forense, quanta menys privacitat hi hagi millor, clar. Perquè així tenim més dades per poder reconstruir un fet quan t'ho requereixen.
0: Bruno, m'ha sorprès molt el concepte de l'autòpsia informàtica.
25: Clar, exacte, hi ha l'autòpsia digital. Aviam, tu entens que el gran amic Narcís Verdalet, ell fa l'autòpsia d'un cos, sí?
0: Sí.
25: Vale, però què fa? Com és una autòpsia? Bueno, pues hi ha un cos allà a sobre i ells fan un protocol d'obrir-lo. Vale? Uh-huh. Primer es fan altres coses, vale? Que és examinar el cos, mirar les marques que hi ha, mirar els tatuatges, mirar-ho tot, vale? Es fa una observació del cos, etc etc. Nosaltres també observem aviam què hi ha, no? I si hi ha impacte, no hi ha impacte, els números de sèrie, tot, es agafa i recopila tot. Llavors, a partir d'aquí, què fa el forense? Doncs obre el cos, vale? L'obre, doncs, o li fa una Y en el pit i l'obre, o li fa com una llenga des del pit cap a baix, li obre i llavors el destapa. I llavors, una vegada el té obert, el mort, sí, què busca? Fixa't bé, busca la informació que li dona els òrgans, sí? I llavors agafa òrgan a òrgan i va mirant quina informació li dona, sí? Li treu el fetge, li treu els pulmons, li treu el cor, li treu l'estómac, va. Doncs què fem nosaltres? Lo mateix, fem exactament el mateix, obrim el sistema, per dir-ho d'alguna manera, i a partir d'aquí vaig a buscar els òrgans. Però què són els òrgans d'un sistema informàtic? És el que nosaltres anomenem tècnicament els artefactes digitals. Ja diràs, què és un artefacte digital? Molt fàcil. Mira, per exemple, l'historial de navegació, vale? L'historial de navegació a mi em dona doncs, tots els llocs on aquesta persona s'ha connectat. O però és que l'ha esborrat, la mare que el va matricular. Cap problema. Me'n vaig a buscar les cookies, vale? Sí. Les cookies que s'han quedat allà dintre. Això també és un artefacte. Un artefacte que me diu, per exemple, doncs, a quina hora s'ha encès l'ordinador o quant de temps porta connectat aquest ordinador. S'ha apagat bé, no s'ha apagat bé. Els fitxers temporals, quins USB s'han punxat. Jo tinc un registre que me diu totes les unitats USB que s'han punxat. Doncs jo vaig agafant un a un tots aquests artefactes, sí, i vaig aportant tota aquesta informació. A més, el més important de tot, me permet crear un timeline, me permet crear una línia de temps amb tot el que ha passat. Quan s'ha aixecat, quan ha sonat el despertador, quan s'ha mogut i l'ha posat en posició vertical, que vol dir, escolta, tu t'has sonat el despertador a les 7, però tu t'has aixecat a les 7:24, vale? Perquè has fotut el ronzo. Vale. Doncs tot això, pum, pum, me permet justament reconstruir i crear aquesta versió, no? De dir, tota aquesta explicació. Això és una autòpsia digital. Treure tots els artefactes i aportar aquesta informació als investigadors.
0: És interessant, ara, quan parlaves de l'historial de navegació i de les cookies, recordo que en més d'un cas, no només amb aquest del que estem parlant, però en més d'un cas hem sentit que s'havien esborrat els missatges, no? S'havia esborrat el contingut del telèfon. Jo pensava, per exemple, quan tu t'instal·les el WhatsApp, que hi ha una actualització del WhatsApp, clar, allò es deu quedar en algun núvol, es deu quedar en algun indret. La pregunta és, es pot esborrar de debò el contingut d'un telèfon mòbil, Bruno?
25: Sí. Mira, de la mateixa manera que et dic que hi ha unes tècniques forense per analitzar els telèfons, i també et diré, hi ha unes tècniques forense per recuperar la informació, vale? També t'explico que hi ha unes tècniques justament antiforenses, vale? Perquè justament un forense sap com realment esborrar les coses, que moltes vegades ens venen dispositius en els quals s'han d'entregar i aquests dispositius tenen informació molt sensible i ja hi ha tècniques per poder fer el que es diu un esborrat segur. Però m'has tocat un tema molt important, que és, mira, un forense informàtic què fa? Mira, miro, primer de tot, la informació que es veu, val? Per exemple, imagina't que tens tu una fotografia. Doncs clar, mirem la fotografia i veiem que és una fotografia d'uns cavalls. Perfecte, veiem uns cavalls, fins aquí anem bé. Però què mira un forense? Mira la informació que es veu, però també mira la informació que no es veu. En una fotografia hi ha el que es diuen los metadatos, vale? Les metadades. Les metadades el que et fan és, et diuen a quina hora s'ha fet, des d'on s'ha fet, la ubicació, sí, l'obturador, o sigui, et dona molta informació. Doncs fixa't bé que jo agafo la informació que es veu i la informació que no es veu. Però espera't, que agafo dos més d'informacions, que diràs, quines són? Una, la informació que no existeix. Quina és la informació que no existeix? Home, la que han esborrat. Un forense, el primer que fa és va a saco, va directe a la informació que s'ha esborrat. El primer que fa són tècniques de recuperació, perquè, aviam, què fa tothom? Tothom amaga les coses, esborra les coses, doncs tu què fas? Pum, vas a buscar directe la informació que no existeix i la recuperes tota. I llavors, a partir d'aquí, analitzes, vale? Per tant, la informació que es veu, la que no es veu i la que no existeix. I espera't, que me'n queda una quarta, val? Que és la informació que està amagada. Aquesta sí que és la més complicada de totes. Això són unes tècniques que es diu esteganografia, que és ocultar la informació però davant teu que es vegi. Sí? No és criptografia. No és criptografia. No, no. És davant dels teus ulls, veus una cosa però hi ha algú amagat aquí dintre. Val? Dintre una fotografia hi ha tècniques per tu amagar coses, sí? Pots amagar un fitxer allà dintre, pots amagar, mira, jo faig un exemple amb formacions o conferències que he fet, que tenia una fotografia que era la fotografia famosa del senyor Mazón entrant en el CECOP IKEI, sí, sí? O no, sí. O no ho posa d'OK, molt bé, doncs l'analitzem i tothom veu que és la fotografia, però dintre aquella foto els ensenyo com els hi he amagat, com els hi he amagat, justament els hi amago el menú del Ventorro, ¿vale? El restaurant aquell que va anar aquest senyor. I clar, i diuen, ostres, però si jo, hi ha la foto, ja, però dintre de la foto t'he aconseguit amagar aquest fitxer. El que passa que jo t'haig d'ensenyar com treure-ho, sí? I també ho entendràs d'una manera més ràpida. Imagina't un text, sí? Tens un text que parla, doncs, això, d'un motor de quatre temps. El motor de quatre temps funciona, pa, pa, pa. Però ho hem dissenyat de manera que la primera lletra de cada paràgraf dona un missatge, que pot ser ataque a l'amanecer. Clar, tu veus el motor de quatre temps, però poca saps que la primera lletra, mira que és fàcil aquesta, la primera lletra, doncs ara imagina't que t'ho complico una mica més. Doncs a vegades hi ha aquesta informació amagada i ens toca buscar-la, sobretot amb fugues d'informació de llocs sensibles, val? De dir, jo tenia un senyor que s'enviava fotografies de vaixells, de curses de vaixells, els dilluns, de la seva compte de feina o la seva compte personal. Clar, a mi no em quadrava. A més, eren unes fotografies molt grosses. I què vam veure? Doncs que aquí dintre el senyor s'estava enviant, doncs, les llistes de clients, de proveïdors, i a més s'enviava fitxes tècniques de productes molt sensibles de la seva empresa. I això, doncs, posteriorment, doncs, ho estava escampant-ho i venguent-ho. Fuga d'informació.
0: Déu-n'hi-do. Clar, estem parlant de qüestions que o ets, això, un forense, o se't passa completament per alt, per una persona que s'ho mira des d'un punt de vista professional, però vaja, de l'oficina, això passa completament desapercebut, no?
25: Sí, per descomptat, de dir, però justament per això, doncs, nosaltres tenim els nostres protocols, sí? I, per exemple, un forense el primer que fa és identificar les evidències, val? Perquè tu, per exemple, això, una fuga d'informació, molt bé, molt bé, doncs anem allà, anem al despatx i ens veiem un ordinador, veiem un portàtil i ja està. Què faríem? Doncs, vale, copiarem l'ordinador i copiarem el portàtil. I ja està. No. De quantes maneres es pot amagar informació? Una cosa ben senzilla i un exemple que la gent podria fer als nostres oients. Busqueu unitats USB, unitats de memòria, que estiguin amagades amb coses quotidianes, com per exemple un pintallavis. Clar, tu pots comprar un pintallavis que dintre va un USB. Pots comprar un clauer, pots comprar unes ulleres, pots comprar una tarja de crèdit, pots comprar pulseres, pots comprar una joia, pots comprar mil coses que tenen un USB. Clar, aquest USB, saps la quantitat d'informació que pot portar?
0: Clar.
25: Ja t'explicaré un cas. Resulta que es passaven informació molt xunga, s'ho passaven unes persones i ho feien amb una moneda de 2 euros que crec que es diu mecanitzada, o sigui, perforada, sí? Com una tapa. I aquí dintre de la moneda es passaven una memòria microSD, ¿vale? Clar, amb una memòria microSD d'aquestes, que ara mateix tiqueven 512 gigas i un tera. Clar, tu saps la quantitat de fotografies que pots portar tu amb una... Però, esclar, tu quan identifiques l'evidència, tu li agafaràs la moneda o li fotràs la mà dintre la cartera? No! Però, doncs, fixa't bé, un forense informàtic hem d'anar a totes, hem de buscar tot el que ens pugui donar informació, i no només físicament, el vehicle, en el cas aquest que estàvem parlant ara fa una estona, el vehicle ha jugat un paper importantíssim.
0: Per què?
25: Perquè el vehicle, justament, ha aportat informació també de la seva traçabilitat, també del seu recorregut. Clar, què és avui en dia un vehicle? Un vehicle és un smartphone amb 4 rodes, clar, no és gaire
0: clar,
25: més, clar. L'entens?
0: Sí, sí.
25: Clar, i ara, mira, justament, jo estava especialitzat en telèfons i ara m'estic especialitzant en vehicles. Per què? Perquè els vehicles seran les noves armes del futur. Perquè un cotxe pot ser una arma ara mateix, sí? Si algú controla que no és la persona que toca, aquí pots atropellar qui vulguis, o es pot aturar on sigui, o pot haver un accident. És clar, i s'ha de mirar si hi ha hagut alteració, no ha hagut alteració, clar. A partir d'aquí entrem en una nova dinàmica.
0: I a més estic pensant en una altra cosa, perquè tu parlaves de que és un smartphone amb 4 rodes, és segurament més que un smartphone, no? En el sentit en el que d'entrada porta unes quantes càmeres. Estic pensant en càmeres davant, càmeres laterals, càmeres del darrere. O sigui, realment és una font total d'informació, un cotxe d'aquest tipus, no?
25: Home, clar, i espera't. I els sensors de pluja, i els sensors de temperatura, clar... Fixa't quanta informació genera un vehicle d'aquests. Tota aquesta informació, on te va? Va al núvol. I això qui s'alimenta? Doncs heu de pensar una cosa, les IAs també esmorzen al dematí, saps què t'ho vull dir? I dinen i sopen. Doncs clar, què dinen i sopen? Informació. I esclar, necessiten algú que els doni informació. Una són els vehicles, les altres som nosaltres mateixos, perquè tornem a l'origen. L'smartphone aquest que portem sobre, quants sensors porta aquí sobre? Però si ens està dient constantment si estem caminant, los pasos que hemos realizado, etc, etc, etc, espera, i posa't un rellotge. Clar, a la que et posis el rellotge ja has begut oli. Per què? Sap si dorms, sap si ronques, saps amb qui dorms per a proximitat. Saps què
0: no, està clar. Fixa't que anava a dir que una de les coses més ridícules que jo crec que he viscut en molt de temps, quan va haver-hi el tema de la Covid-19 i vam començar a parlar de les vacunes i de més, no sé si te'n recordes, Bruno, que hi havia gent que deia que no es posava la vacuna perquè ens posaven un xip dins i per tenir-nos controlats, no? Quan en realitat ens entreguem amb els braços oberts a la tecnologia, i efectivament un porta un smartwatch i porta un smartphone i té un cotxe que fa no sé què o un patinet que fa no sé quants, no? Però que en realitat, o sigui, hem decidit viure en primera persona el gran hermano, o sigui, però el gran hermano de veritat.
25: Això fa molts anys que jo ho dic, i ho pregunto a tothom, tu et posaries un xip sota la pell perquè et tinguessin localitzat? Tothom et contesta que no, però fa anys que ja ho portem, des del moment que va començar la telefonia mòbil, des del moment que van començar la telefonia en GSM, sí? Sí, sí. Esclar, estàs geolocalitzat constantment. Per triangulació d'antenes saps on et mous. Què vol fer? Què passa? Diu, perquè tothom diu, jo no tinc res que amagar. Ja ho sé que no tens res que amagar. Però, aviam, què n'han de fer ells de si jo, per exemple, vaig a missa, no vaig a missa, a quina benzinera vaig, a quin supermercat vaig? Perquè, és clar, tot això el telèfon ho sap. I totes aquestes dades gestionades ho saben. Sí, sí. I espera-te, recorda que sempre que vas al supermercat, el primer que et demanen, no et demanen calés. El primer que et demanen és la targeta de fidelització. Saps què t'ho vull dir?

0: telèfon s'ha tornat la nostra cartera, sí? De dir, i què volen els lladres? Pues clar, i català, fotre't la cartera, perquè ja no només portes els diners, sinó que portes tota la teva informació. Espera't, que ara ja portem el DNI digital, ja fa anys que portem el carnet de conduir digital, i el telèfon justament se'ns ha convertit en això. Per això expliquen els data brokers són els encarregats a quedar-se tota la informació de tot arreu, filtrar-la i crear un perfil teu. Doncs els data brokers diuen ara mateix que saben d'una persona més de 100.000 coses.
1: Ja veus.
0: Va? I ara et dic jo, fes-me tu una llista de coses que sàpigues de tu mateix. Què arribaries? 200, 500, 1.000? T'acabo de dir 100.000. O sigui, imagina't a tu si et coneixen. Per això també moltes vegades la gent, és que me surten anuncis com si m'escoltessin. No, és que no t'escolten, és que saben el que vols. De dir, és que ja se t'anticipa. I ara tot això, amb una IA potent que ho gestioni, calcem-nos.
1: Ja has vist l'encíclica del Papa, no? Compte amb la IA, i en parlarem demà amb una mica més de calma, perquè avui ha estat impossible, però efectivament fins i tot Lleó XIV, a la seva primera encíclica, adverteix sobre el tema de la IA. Jo entenc que estic una mica amoïnat, no?
0: Sí, sí, per descomptat, aviam, no. Ell justament és qui ha de marcar una mica pautes, també, però tal com veiem com està evolucionant, com està agafant el control, jo aquí tinc la meva IA pròpia, que me mou els meus agents, que me fa les meves coses, i realment al·lucines de com s'anticipa i bueno, com ho fa tot. De dir, estem en un moment tecnològicament revolucionari, molt revolucionari.
1: Saps què estava pensant, Bruno? Potser és una tonteria, eh?
0: No, no.
1: Però amb tot això que ens estàs explicant, el crim perfecte cada vegada és més difícil, no?
0: El crim perfecte cada vegada és més difícil. Home, hi han coses que sí, que aviam, ja t'ho dic, hi han dues vides, una vida digital, una analògica, el que passa amb una afecta a l'altra. I t'agradi o no t'agradi, aquesta vida digital existeix, no? Aquí s'ha de fer el crim perfecte, s'ha de fer la vida analògica, però també has de ser una mica un assassí digital, perquè si no te saps moure aquí dintre...
1: No, sí, i has d'anar tapat sempre, perquè tu surts al carrer, com deies tu abans, i passes per davant de 50 càmeres cada dia, i et fan la foto des del satèl·lit en qüestió i també surts. És a dir, que sí, més enllà que tu portis un smartwatch o smartphone, la veritat és que ja de per si la digitalitat no te la treus del damunt, no?
0: Efectivament, per això has de ser un bon assassí, ja t'ho dic.
1: Sí, no existeix.
0: A la vida digital, o millor que no ho siguin, que així se'ls podrem resoldre i podrem trobar
1: coses. Això és el que anàvem a dir. Avui enviem un programa a aquell que s'estigui plantejant fer el crim perfecte i els diem que ja no existeix això, i que els acabaran enxampant per una banda o per una altra, sobretot si cau a les mans del Bruno Pérez, que gaudeix. Jo tinc la sensació que tu passes molt bé amb la feina, eh, Bruno?
0: Sí, la veritat és que agraeixo moltíssim la feina i en el moment que estic. A més, a mi sempre m'ha motivat ajudar i amb això, ostres, ajudo molt. I a més que és apassionant. A més, també jo, Ric, a vegades perquè me presenteu com a expert, i honestament d'expert no en tinc res, perquè això canvia tan ràpid,
1: yep.
0: I sóc l'etern aprenent, i a mi això és el que m'agrada, saps què t'ho vull dir?
1: I tant.
0: Jo recordo quan començava amb les meves revistes d'Espectrum, saps què t'ho vull dir, amb aquella passió,
1: sí.
0: I avui en dia, mira, aquest dematí llegia un article i el llegia amb aquella mateixa passió, saps què t'ho vull dir? De dir, hola! I això és el que m'agrada, disfruto i agraeixo cada dia.
1: Se't nota absolutament i no saps com ens agrada que ho comparteixis amb nosaltres. Bruno, una abraçada forta, seguim en pocs dies, gràcies.
0: Ens veiem
1: Sí, senyor. Senyores, senyors, estem només a un minut de les 10 en punt de la nit. Això significa que ja ho tenim, que marxem, perquè ja acaba d'entrar la Sílvia Tarragona en aquests moments, que ens aporta una mica de música, Sílvia, sí?
2: Sempre portem música.
1: Mira aquesta música. És the best, efectivament.
2: You are the best.
1: No, you are the best. Tina Turner, que bé.
2: A més a més, ets vident.
1: Que som vident.
2: Perquè tu vas dir-nos que efectivament ens otorgarien l'honor dels Premis Ràdio Associació de Catalunya.
1: No, sóc vident, sóc lògic.
2: I t'ho he de dir públicament que gràcies, perquè va ser la persona que ens ho vas dir. Gràcies.
1: Bueno, doncs així està, és que

0: mereixien. Senyores, senyors, nosaltres ens mereixem demà també que estiguin amb nosaltres, des de les 7 fins a les 10. Que acabin de passar una molt bona nit, un bon dilluns i demà més. Gràcies. Tot teu, Sílvia.
1: Gràcies, amor. Gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Comencem amb una notícia de darrera hora en relació a la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, acaba d'emetre una ordre internacional de detenció contra Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, investigat per blanqueig, tràfic d'influències i organització criminal. També ha ordenat detenir la seva dona i un altre presumpte membre de la trama. Segons la investigació, part dels 53 milions d'euros del rescat públic de l'aerolínia s'haurien desviat a societats pantalla i comptes opacs a l'estranger, així com a empreses a Panamà, Puerto Rico i la República Dominicana i fins i tot a operacions de venda d'or a Dubai. Tot plegat quan, segons el sumari al qual ha tingut accés en Ràdio Televisió Espanyola, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situa el domicili de Zapatero com el centre d'operacions d'una presumpta trama de tràfic d'influències vinculada al cas Plus Ultra. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns, que també ens deixa d'altres titulars. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat intensificar l'ofensiva militar al Líban.
2: Anahu bemilhama im Hezbollah.
0: Ha demanat a l'exèrcit posar una marxa més en plena escalada del conflicte i afirma que Israel no afluixarà la pressió sobre la milícia xiïta. En les últimes hores, l'exèrcit israelià ha bombardejat diverses zones del sud del Líban, on almenys 4 persones han estat assassinades i 3 més han resultat ferides. El papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per evitar que esdevingui una eina de dominació en la seva primera encíclica. El document titulat Magnifica Humanitas, el pontífex en reclama controlar i limitar l'abast de la IA. Lleó XIV defensa que els avenços tecnològics han d'estar al servei de les persones i alerta contra possibles usos que generin exclusió o desigualtats. A casa nostra, un nou informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil descarta pagaments opacs en la càtedra que dirigia la dona del president espanyol, Begoña Gómez, i també comissions irregulars. Amb tot, l'UCO posa el focus en els pagaments a la consultora Deloitte per desenvolupar el software de la càtedra. La Guàrdia Civil creu que la compra del programari va ser premeditada i que, de fet, Deloitte hauria començat a treballar a la càtedra abans de l'adjudicació del servei. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha tornat a defensar la necessitat de reformar el sistema de finançament caducat des del 2014. Són declaracions al 24 Hores de Ràdio Nacional.
3: Algunes comunitats autònomes estamos infrafinanciades. En el caso de Cataluña, lo dice la Sindicatura de Cuentas, que es un organismo independiente, hizo un informe sobre el análisis de los últimos 20 años de la deuda en Cataluña, que asciende a 90.000 millones, y ya nos dijo que casi entre el 27 y el 39% de esa deuda era por infrafinanciación.
0: Sobre els acords amb Esquerra per presentar els pressupostos de la Generalitat, en Romero ha defensat que els mesos en què han estat negociant han servit per teixir noves aliances i més complicitats. La Generalitat aprovarà demà la incorporació de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius pel curs vinent. Així ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
4: Enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: Anunci que arriba en un moment clau de la negociació entre els sindicats i el Departament d'Educació. Demà hi ha nova reunió de la mesa sectorial, mentre continua convocada la vaga unitària de dimecres. Avui ha arrencat la Setmana Mundial Sense Fum, centrada enguany en alertar sobre l'augment del consum de vapejadors entre els adolescents i destacar els beneficis de deixar el tabac. Les dades confirmen una baixada del consum de tabac entre els adults, especialment en homes, però augmenta l'ús de cigarretes electròniques. Escoltem la doctora Cristina Martínez de l'ICO en declaracions a Ràdio 4.
5: El que necessitem és unes mesures més fortes cap a aquests productes, incloent que no tinguin saboritzants, que són l'element que fa que els joves estiguin atrets per ell.
0: Els experts reclamen desencallar la nova llei antitabac. I ens interessem ara per la previsió del temps per a demà. A Emet, Noelia García, bona nit.
6: Bona nit. Demà a Catalunya continuarem amb temps estable i pràcticament d'estiu. Pugen les temperatures i de forma notable a zones de Lleida. En general s'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, zones molt altes del Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble. És una informació d'EMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
8: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
7: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
8: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
7: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
9: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
7: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4. Bona nit, estimats oïdors de la pública, pública, pública. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per cercar-nos, gràcies per trobar-nos i gràcies per fer-nos companyia en aquest dia tan estrany i rar, no troben? Dilluns 25 de maig del 2026. Alguns oients potser ens estan escoltant mentre surten de treballar, d'altres mentre han patit aquestes cues quilomètriques de 17 quilòmetres a la tornada a la ciutat després del pont de la Segona Pasqua, perquè avui, aquí a Barcelona, on som nosaltres, carrer Roc Boronat 127, ha estat jornada de descans i també a altres zones de Catalunya. Un dia, a més, marcat per la calor, una pujada de temperatures altes, històrica, per un mes de maig que està asfixiant Europa. Els termòmetres s'han enfilat per sobre els 30 graus a ciutats com Londres o París, Luxemburg o, per exemple, altres països, a part d'aquest que els acabo de dir, com el Regne Unit, Àustria o Suïssa, el nord d'Itàlia, la República Txeca i, per suposat, aquí a casa nostra, on avui hi ha, per força, hem hagut de fer canvi d'armari. Fixin-se que aquest dia tan sòlid i tan dur i tan desagradable, perquè ens hem d'enganyar, ha tingut una cosa positiva. Sí, aquesta fotografia que m'ha encantat, el selfie que es va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb Advani, a la Sagrada Família. El president ha agraït a l'artista que hagi escollit Barcelona per iniciar la seva gira de concerts per Europa, que han estat absolutament explosius i elèctrics. Serà 10 dies al Riad Art Metropolitano de Madrid, 30 i 31 de maig, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 i 15 de juny. Ha venut més de 600.000 entrades. Però més enllà del selfie, amb un Bad Bunny irreconeixible, amb un xandall i, a més, amb gorra i amb dessuadora, i que, bé, no sabíem en realitat qui era, el que més ens ha agradat és saber que Bad Bunny va dir que no volia marxar de Barcelona sense conèixer la Basílica. És a dir, algú que està interessat per gaudir, algú que, més enllà de la seva creença, pensa que veure aquesta magnífica estampa era bo per la seva ànima. Mirin, jo no sé com explicar-los el que avui hem sabut, perquè aquesta seria la notícia més dolça del dia d'avui. Han escoltat ara en la veu de la nostra companya dels serveis informatius el titular. Una notícia de darrera en relació amb la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, acaba d'emetre un ordre internacional de detenció contra Rodolfo Reyes. Ja saben vostès que era el principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, investigat per blanqueig, tràfic d'influències i organització criminal. Han sentit els detalls en el butlletí informatiu de fa només 10 minuts. Però és que més enllà dels detalls, l'embolica que fa fort és tan... Vull fer aquest silenci majestàtic perquè penso que abans de dir el que penso he de repensar-m'ho. És tan inconmensurable, tan aclaparador, tan increïble, tan dur, que hem de viure amb titulars com aquest. La trama de Plus Ultra, segons l'informe de l'UDEF, va realitzar pagaments a senyores, ja m'entenen quan dic senyores, perquè en realitat el que havien de fer era cuidar a jutges, policies i funcionaris. És a dir, per aquests individus, contactar amb Jessica Rodríguez, coneguda per ser l'examant del ministre, en aquest cas exministre José Luis Ábalos, contactar amb senyores era la millor manera per tenir contents a jutges, policies i funcionaris. Això passa al segle XXI, en un país que es diu feminista. Però aquí no acaba tot. Quan han registrat el despatx de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, han trobat agendes. Bé, disc dur d'ordinador, normal, però vostè segur que hauran vist les fotografies que són portada a tot arreu del món, que són portada a tots els diaris del món, on veiem 30 joies a la caixa forta. I déu-n'hi-do, quines joies. L'UDEF ha incautat el despatx que utilitzava l'expresident al carrer Ferraz, davant de la seu del PSOE, documentació, i a la seu de l'empresa de les seves filles, dos contractes amb Huawei. Evidentment, hem de posar damunt de tot el que estem explicant la presumpció d'innocència, perquè tot just això s'acaba de saber. Però les fotografies són inquietants. Avui, a més, per acabar-ho d'adobar, Felipe González ha dit que no s'imagina Zapatero en el paper que dibuixa l'UDEF, però remarca la seva discrepància política amb ell i diu: haurien d'haver eleccions aquest any. Bé, aquesta és alguna de les moltes coses que han passat en aquest dia d'avui, que havia de ser tranquil, relaxat, segona Pasqua, bé, les bones temperatures conviden a la platja, al vermut, a la cervesa, a donar una volta, a estimar-se, no ho sé, a sentir-nos. Doncs no, no ho hem pogut fer, perquè la informació, una vegada més, ha passat per damunt de les nostres intencions. Ara, això sí, el que no ha passat per damunt és les ganes d'informar. I les ganes de tenir una certa ironia i sarcasme, permeti'm, estimat oïdor del de nit. Quarta setmana de protestes socials a Bolívia. El president d'aquest país, Rodrigo Paz, ha demanat disculpes després de fracassar en l'operació de dissoldre els piquets a les carreteres i ha dit que es rebaixa el sou a la meitat davant de la misèria i el bloqueig que viu el país. Una de cal i otra de arena, com dirien els clàssics. O com deia la meva àvia Maria, que era molt sàvia, una de calenta i una altra de freda. S'imaginen tornar a finals de la dècada dels 80, on les persones es coneixien a través del so de les mans, a través d'allò més tàctil, a través d'allò, com els diria jo, més sensual. I si tornéssim a la dècada dels 80, on hi havia molts problemes, molts, però com a mínim sabíem on érem. Per aquesta raó avui, per començar, els hi proposo una cançó més antiga que el anar a peu, cursi com jo, que es diu Lost Without Your Love, alguna cosa així com Perdut sense el teu amor. Tanquem els ulls i entrem al túnel del temps. Perquè poc ens imaginàvem que hauríem de mirar enrere per sentir-nos bé. Poc ens ho imaginàvem.

Great és spa, si nosaltres fem la traducció d'aquesta paraula de l'anglès, és spa. Així doncs que amb aquest pa ben torrat, amb una mica d'oli i una mica de record, una mica de nostàlgia, amb aquest Last Without Your Love, comencem un quart i dos minuts d'onze. Som-hi.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert i amb el nostre estimadíssim Genís Sabater, que ja saben que casa seva és casa nostra, si és que hi ha casa d'algú, com deia el gran cantant, i que avui ens acompanya. Així doncs, que Genís, moltes gràcies. Amb Gerard Trevé i també amb el nostre sotsdirector Julio Leal. Mirin, última notícia, acaba de saber-vos, una de les últimes hores. Avui ha estat un dia molt complicat per moltíssimes persones, també ho serà demà probablement per Donald Trump. Es sotmetrà, ell és a punt de fer 80 anys, a un, bé, una prova mèdica i dental. És la tercera en aquest segon etapa en la que ell és president dels Estats Units, mentre els americans continuen encara preocupats per l'agudesa mental del mandatari per dirigir el país. Pensin que l'any passat, quan li preguntaven als americans, escolti, vostè creu que Donald Trump cognitivament és apte per ser president? En un 47% tothom va dir que sí. Bé, doncs ara aquesta xifra ha pujat, és a dir, cada vegada hi ha més persones que pensen que Donald Trump no està capacitat per ser president dels Estats Units. Així doncs que estarem esperant amb candeletes què és el que dirà demà a l'equip metge que passarà aquesta visita amb el president dels Estats Units. Qui ha tingut picabaralla forta amb Donald Trump ha estat el papa Lleó XIV, que avui ha fet una advertència valenta sobre la intel·ligència artificial. En parlarem immediatament amb algú que coneixen perfectament, hem tingut el goig d'entrevistar-la i parlar de l'últim llibre que ha publicat el Sant Pare. Parlem amb Carmen Magallón, presidenta de Romana Editorial, que edita els llibres del Sant Pare en espanyol en col·laboració amb INLEF. Així doncs que serà amb nosaltres immediatament. Sabien vostès que els adolescents i xarxes socials són un sinònim de perill i sobretot d'autolesions? Maria Lluïsa Ferrerós és psicòloga infantojuvenil i ens ho explicarà. Amb Helena Crespi donarem un cop d'ull a la intimitat i a la sexualitat. Amb Pere Vall, que cada mes ens presenta algú que, com nosaltres, té passió pel que fa. Avui vindrà molt ben acompanyat d'Ainara Elejalde, la filla de Carra Elejalde i Sílvia Bell, que és una autèntica actriu ferma i forta. I acabarem el nostre programa amb Stephanie Kemser, que acaba de publicar Acció de Gràcies per una casa. Anem fatal de temps, no vull ni mirar el rellotge, però com l'hem de mirar, els hi direm que són 1:05 i que ja comença la maquinària del de nit a moure's. Som-hi. El papa Lleó XIV, que s'està preparant per venir ja cap a l'estat espanyol, ha llançat amb la seva primera encíclica un crit d'alarma contra el tecnofascisme. Ha dit: qui controla la intel·ligència artificial imposarà la seva visió moral. Abans de parlar amb Carmen Magallón, en Julio Leal, el nostre sotsdirector, els hi fa 5 cèntims. Julio, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Doncs anem a ficar a la nostra audiència en circumstàncies, perquè el papa Lleó XIV s'ha mostrat categòric en la seva primera encíclica titulada Magnífica Humanitas, publicada avui mateix i que aborda la preservació de la humanitat en l'àrea de la intel·ligència artificial. El papa precisa que les denominades intel·ligències artificials no es poden confondre amb la intel·ligència humana, perquè encara que són capaces d'imitar llenguatges o simular empatia, no viuen una experiència, no posseixen un cos, no passen per l'alegria o el dolor, no maduren en les relacions ni coneixen des de dins el que significa l'amor, el treball, l'amistat i la responsabilitat. El pontífex demana un enfocament prudent i cautelós i advertís que pot ser perillosa quan les persones cerquen en ella una relació de cura o d'acompanyament, perquè la imitació artificial del consell, empatia, amistat o amor en usuaris poc conscients pot induir a engany i donar la falsa impressió d'estar en una relació. A més, advertís del risc que suposa l'impacte ambiental dels actuals sistemes DIA en relació a l'aigua, a l'anhídrid carbònic i els recursos naturals, perquè, segons Lleó XIV, és essencial que les responsabilitats estiguen clares dels qui les dissenyen fins als que la utilitzen. En aquest sentit, apunta que demanar prudència, controls rigorosos i un alentiment en l'adopció de la intel·ligència artificial no significa estar en contra del progrés.
1: Evidentment, no significa en absolut aquest escenari que ara ens estava explicant amb tanta claretat el nostre sotsdirector. A més, el dia que el Papa Lleó XIV ha llançat aquesta primera encíclica coincideix amb el fet de que d'aquí unes hores, dimarts 26 de maig, està previst que la intel·ligència artificial sigui un dels temes rellevants de l'agenda política al nostre país. No sembla ser que sigui un gran debat específic del ple del Congrés dels Diputats, però és que el Consell de Ministres aprovarà el projecte de llei per a la bona utilització i governança de la intel·ligència artificial, amb sancions de fins a 35 milions d'euros, regulació de l'ús de sistemes de la IA i prohibicions expresses sobre determinats deepfakes sexuals i manipulacions d'imatges. Això que deia ara en Julio Leal, no? És a dir, que hi hagin persones que puguin pensar que efectivament, bé, doncs estan en una relació de parella o tenen un psicòleg o un psiquiatre que els aconsella que fem la seva vida i no estem en aquest escenari. Així doncs que el Sant Pare ha parlat d'un tema que demà serà un dels titulars de la jornada i en parlarem el de nit. Carmen Magallón, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: ¿Qué tal está, señora Magallón? Gracias por acompañarnos.
3: Encantada de acompañaros, saludaros.
1: Gracias. Le está escuchando también nuestro subdirector Julio Leal. Bueno, magnífica Humanitas alerta de los peligros de las nuevas tecnologías, del control de una élite que corre el riesgo de conducirnos hacia nuevas atrocidades. La verdad es que el Santo Padre, que está a punto de visitar nuestro país, está sorprendiendo a los que no le conocían o le subestimaban, si me permite, señora Magallón, hablando muy claro sobre temas tan importantes que, bueno, están preocupando a tantos ciudadanos de este país como la inteligencia artificial, ¿verdad?
3: Sí, ciertamente, hay grandísimo interés, ha habido una gran expectación por el contenido de esta encíclica que el Papa ha presentado hoy, ha presentado él mismo la encíclica en la sala nueva del el aula nueva del sínodo en la aula Pablo VI, acompañado del cardenal de la doctrina de la fe y del cardenal encargado de la inteligencia artificial y también con dos profesoras norteamericanas de universidad y él, uno de los cofundadores de Anthropic. Ha sido una magnífica presentación. Había gran expectación por esta encíclica y ahora que todos la podemos leer, veremos que es un tesoro, es una joya. El Papa nos habla de la magnífica humanidad que Dios ha creado, que se encuentra hoy ante una elección decisiva, o levantar una torre de Babel de nuevo, o edificar, construir la ciudad donde Dios y la humanidad pueden habitar juntos. Y lo que nos muestra es cómo la Iglesia dialoga con la sociedad y habla con la sociedad ante los desafíos actuales. Es una nueva, un paso más en la doctrina social de la Iglesia, por eso nos remite y se remonta a su antecesor León XIII, que ha firmado precisamente con la Rerum Novarum, se firmó precisamente hace 135 años, el día 15 de mayo, que es el mismo día en que ha firmado la encíclica.
1: Bueno, todo tiene una casualidad causal, si me permite. Julio Leal le va a hacer una pregunta, pero fíjese, estem parlant d'aquest símil de la Torre de Babel i ell descriu els riesgos actuals, la idolatria del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona en datos y rendimientos. Y habla de deshumanización, claro, si estamos pendientes de la IA, todo lo que está relacionado con el yo más interior, con la introspección que caracteriza el papado, creo, de Robert Prevost, del Santo Padre, bueno, pues se va al traste, ¿no, Carmen?
3: Bueno, si vemos el subtítulo de la encíclica, Magnifica Humanitas es el título en latín, Magnifica Humanidad. Pero el subtítulo, atención, lo que dice no es, no hablo de inteligencia artificial, dice... es una encíclica de Santo Padre León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Es decir, a lo que mira el Papa es a cómo vivir el Evangelio en esta sociedad en la que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, no solo la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, están muy presentes y pueden condicionar el cuidado de la persona humana, que es lo importante. Al final, lo que nos dice el Papa, lo importante es la persona humana en tantos factores. Y, por supuesto, la inteligencia artificial no puede deshumanizar, ¿no? Es decir, que la persona humana, la capacidad de relación, la capacidad del amor, la conciencia, todo esto, la inteligencia artificial es un instrumento utilísimo, pero no puede ni sustituir ni arrinconar a la persona humana. Y claro, entonces a lo largo de toda la reflexión, pues hace todas las reflexiones acerca de la necesidad de regulación, la necesidad de tener en cuenta el impacto que pueda tener sobre el mundo del trabajo y del empleo de las personas, el cuidado del medio ambiente, porque también tiene impacto sobre el medio ambiente, pues, dado que la infraestructura que sostiene este desarrollo tiene impacto sobre el medio ambiente.
2: Afirma que no se está en contra del progreso, pero sí que habla de que con esta inteligencia artificial pues se puede reforzar estereotipos o posiciones ideológicas de aquellas personas que la han diseñado y la han programado.
3: Claro, el algoritmo. Uh-huh. Claro. Es decir, hay que estar muy atentos a cómo se elaboran esos algoritmos, por eso el marco regulatorio, las normas que van a sustentar, jurídicas que van a sustentar el desarrollo y los usos de esta inteligencia artificial, son importantes, importantísimos. Y ahí es donde hay que estar atentos también a que no haya discriminaciones o sobre todo despersonalización, arrinconar a la persona humana, etcétera, que se haga perjudicada. Y luego ha dicho una cosa muy bonita hoy en la presentación, si me permiten. Ha dicho: la inteligencia artificial debe ser desarmada. Y esto es la respuesta a lo que me está preguntando. Es decir, hay que eliminar toda pretensión que vaya contra la dignidad de la persona humana.
1: No,
3: en todas sus facetas, personal y social.
1: Y a nivel global, porque claro, lo hemos hablado usted y yo, señora Magallón, y el más que lo volvamos a hablar cuando esté el Santo Padre aquí en Barcelona visitando nuestro país, y más concretamente la ciudad en la que estamos Julio y yo, ¿no? Pero claro, él se ha emergido con personalidad propia al enfrentarse con Donald Trump, y con este documento confirma que es una figura antagonista de primer orden contra las políticas de la Casa Blanca y el populismo de extrema derecha, que precisamente lo que quiere es dar importancia a la IA, ¿no? Que evidentemente su utilización correcta puede ser maravillosa para la humanidad. Pero él habla de esta reflexión ética y humanizadora, y que el creciente poder de los sistemas digitales corre el riesgo de conducirnos hacia nuevas atrocidades. Y utiliza la palabra atrocidad, es muy directo, Carmen.
3: Vamos a ver, el Papa predica el Evangelio, esto no es política. La IA la puede utilizar cualquier político o cualquier tendencia política. El problema es la palabra utilizar, es decir, cómo se utiliza. Esto es un instrumento fantástico, como el progreso, es fantástico, pero tiene que estar bien utilizado. ¿Para qué? Para la custodia y el beneficio de la persona humana y del bien común de la sociedad. Esa es la clave. Todo lo demás es opinable. Esa es la clave.
2: También se habla del riesgo de la recopilación masiva de datos, el uso de sistemas, como decíamos, algorítmicos, y la discriminación a las personas más vulnerables.
3: Y a todas las personas, porque ¿qué nos dice el Papa? La custodia de la persona humana en tiempo de la inteligencia artificial. Entonces, eso es de lo que nos habla. Nos habla de construir, que estos instrumentos sirvan para construir, continuar construyendo una ciudad, de la que la ciudad de Dios o la civilización del amor, que habla muchísimo de ello, es un concepto que acuñó, entre otros, San Pablo VI, una cosa preciosa. Y claro, la Iglesia habla de aplicar el Evangelio en estos tiempos. En estos tiempos tenemos esta tecnología y tenemos que estar con una reflexión moral potente, protegiendo y cuidando y que la dignidad de la persona y el impacto social que tiene, que sea para bien, es decir, para pensando en una cosa muy simple, el bien común.
1: Claro, fíjese que...
3: Es decir, porque la humanidad no debe ser sustituida por ninguna tecnología, ni usurpada por ninguna tecnología.
1: Claro, él ha dicho: ninguna máquina podrá sustituir jamás al ser humano en su esplendor, ¿no? Y lo que él ha explicado es muy, muy, muy agustiniano, si me permite, ¿no? Es decir, él es agustiniano y el precepto de San Agustín, si me equivoco me corrige, señora Magallón, yo creo que está presente, está hilvanando todo el discurso del Santo Padre.
3: Sí, claro, y además la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, esto siempre ha sido una dicotomía introducida por San Agustín y típica propia de su predicación. Claro, sí, es agustiniano y se nota. Y ha hecho una presentación magnífica, es la primera vez que un papa presenta su propia encíclica, esto no ha pasado nunca.
1: Pues fíjese lo que usted, efectivamente, lo que usted y yo comentábamos el día que se presentó este maravilloso libro que usted ha editado, ¿no? Que ustedes han editado, perdón. Y que yo le decía, Bueno, tanto decir que el Santo Padre no tenía un perfil demasiado público, tanto decir que el Santo Padre, pues oiga, suerte que no tenía un perfil moderno y un perfil, ¿cómo le diría yo?, progresista, sin hablar de política, ¿eh? Le digo desde un punto de vista de presentación de lo que él está haciendo y de alguna manera las obras que va a caracterizar su papado, ¿no? Pues oiga, está siendo muy, muy, muy proactivo. Señora Magallón, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, porque en Parla Tamla Carmen aquest matí primera hora y está tan amable que ens dedica así. Y la esperamos en próximos programas dedicados, obviamente, a la visita del Santo Padre. Carmen.
3: Muchísimas gracias. Una cosa,
1: dígame,
3: si me permite.
1: Por favor.
3: La fuerza del Evangelio tiene edición en catalán, que sale, si Dios quiere, la semana próxima.
1: Qué bien.
3: La siguiente, antes de que llegue el Papa a Barcelona.
1: Qué bien. Oiga, pues esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia.
3: Gracias a la Fundación Blanquerna.
1: Doncs és una fantàstica notícia el que ens acaba de dir la senyora Magallón. L'adaptació, en aquest cas la versió en català d'aquest llibre meravellós del Sant Pare, que han de llegir, perquè és el pensament d'un humanista, Carmen, és el pensament d'un humanista, en català, abans que arribi el Sant Pare a Catalunya, gràcies a la Fundació Blanquerna. Moltíssimes gràcies, Carmen, nos ha dado usted una alegria.
3: Me alegro, gracias a ustedes.
1: Hasta buenas la próxima noches. Ocasión, buenas noches, gracias.
3: Adiós.
1: Ja ho veus, Julio, eh? El Sant Pare, que deien, home, no, aquest Sant Pare que no diu res, que no... Doncs, escoltin, sort que no diu res, perquè aquest senyor ha demanat perdó per l'esclavitud avui, ha refusat la idea de la guerra justa, ha demanat un control ètic sobre els algoritmes, i tot això no ho ha demanat, ho ha exigit, així doncs que déu-n'hi-do.
2: Sí, Julio. Ho ha avisat tot ben clar.
1: Ben clar, així doncs que no es pensin vostès que el Sant Pare, bé, en Robert Provost, aquest senyor nascut a Chicago i bon agustinià, com persona que va veure la llum quan va néixer, vull dir, molt a prop del llac Michigan, doncs no es pensin vostès que té un perfil tranquil, perquè sembla a mi que de tranquil, res de res. Gràcies, Julio. Vinga, 2:45 de la nit. I és que avui el Sant Pare, quan ha presentat aquesta magnífica Humanitas, aquesta capacitat que té ell d'analitzar els riscos de la intel·ligència artificial en la seva encíclica, poca broma, també ha alertat en aquesta circumstància, i ha estat molt sorprenent, un aspecte molt novedós, l'alerta davant de l'utilització del mòbil als menors. Ha dit que tenir un telèfon mòbil personal massa aviat i utilitzar-lo sense el control dels adults és un error que veu a les famílies desbordades, que li resulta molt complicat resistir per ell mateix el condicionament de models de negoci que monetitzen l'atenció i el temps dels més joves. Així doncs que el Sant Pare també ha estat molt clar amb això. I per què els estic explicant aquesta part tan important d'aquesta encíclica on, a més, el Sant Pare ha anomenat a Hannah Arendt, a El Señor de los Anillos i el Guernica? Doncs perquè ara parlarem d'adolescents i aquest binomi que ens preocupa. Adolescents i autolesions per l'ús de les xarxes socials d'una manera descontrolada, com deia el Sant Pare. Per explicar-ho, comptador a zero, Gerard Travé. Gerard, bona nit.
4: Bona nit, Sílvia. Doncs una investigació de la Universitat Rei Juan Carlos revela que un de cada tres adolescents d'entre 14 i 17 anys assegura haver descobert què són les autolesions a través de les xarxes socials, i un de cada 10 reconeix haver buscat continguts relacionats. Els experts expliquen que aquestes publicacions ja no són necessàriament explícites, ja que sovint es presenten en vídeos aparentment inofensius, música o codis compartits que esquiven la moderació de plataformes com TikTok o Instagram. Els investigadors remarquen que no s'ha demostrat una relació directa de causa i efecte entre veure aquests continguts i autolesionar-se, però sí que poden actuar com un factor de risc, sobretot en adolescents que passen moments difícils. Els psicòlegs alerten també que aquests entorns digitals poden acabar generant una espiral de dependència emocional difícil de trencar. En paral·lel, un altre estudi internacional publicat al World Happiness Report 2026 conclou que els adolescents de famílies amb menys recursos pateixen més problemes vinculats a l'ús excessiu de les xarxes socials. La recerca apunta que factors com la manca de supervisió, menys alternatives d'oci o més hores sols a casa poden incrementar aquest impacte sobre la salut mental.
1: Molt bé, Gerard, no te'n vagis, perquè conversarem amb la senyora Ferrerós immediatament. Fixin-se que ja que parlava en Gerard d'aquesta capacitat que tenen alguns de fer encara diferències de classes socials, desgraciadament, està més accentuada que mai. Avui llegíem al diari El País que els alumnes amb més capacitat econòmica treuen 4 cursos d'avantatge als que no en tenen tanta. L'escola fracassa al compensar aquesta desigualtat des del bressol. L'augment dels estudiants vulnerables a l'ensenyança pública, si més mitjans per atendre'ls, encén les protestes del professorat, perquè ja saben vostès que hi ha moltes persones que estan en una situació econòmica de pobresa, és la nova pobresa, i estan treballant fins a l'extenuació, però no arriben a final de mes. Què vol dir que els seus fills, i no és una qüestió d'estigmatitzar ningú, sinó tot el contrari, de plany i de greu i sobretot de dolor, no? Els seus fills estan sols, així doncs que moltes vegades el que fan és trobar consol en el telèfon mòbil. No estem en un bon camí. Doctora Ferrerós, bona nit.
5: Hola, bona nit, Sílvia, què tal?
1: Molt bé, Maria Lluïsa, gràcies per acompanyar-nos. Has escoltat en Gerard Travé. Maria Lluïsa, comencem pel final. Miri, aquest informe que avui mateix publica el diari El País sobre la desigualtat que hi ha a l'escola, el fet de que famílies amb alt poder adquisitiu, els seus fills poden superar en 4 cursos aquells que no tenen aquesta capacitat econòmica tan bé desahogada, i fa que, òbviament, hi hagi ja una diferència de classes i una diferència d'oportunitats, que és el més important, des del bressol. I què passa? Que molts d'aquests nois i noies troben en el telèfon mòbil un aixopluc i un benestar emocional, Maria Lluïsa.
5: Sí, clar, i a més és una manera també de d'escampar la boira, diguéssim, no? D'una realitat que no els hi agrada o que no els hi ajuda, no? Perquè, clar, el fracàs escolar s'ajunta molt amb aquestes dificultats econòmiques, també, que no són només econòmiques, perquè també és el nivell sociocultural, no? Que no ajuda i no... aquests nens estan molt sols moltes vegades. No són, són els que s'anomenen els nens clau, que porten la clau penjada per anar a casa, però quan arriben no hi ha ningú, perquè els pares pues, han de treballar els dos, no? Uh-huh. Llavors, que aquests nanos, òbviament, per distreure's, pues, tenen totes les pantalles al seu abast, perquè és un entreteniment molt més assequible que no portar-los a activitats extraescolars, que són més cares, o portar un professor particular, que també és molt més car, no? Llavors, que tot això fa que aquestes diferències augmentin de manera exponencial.
4: Per vostè, quina és la diferència entre un ús intensiu de les xarxes i després un ús problemàtic?
5: A veure, quan tu veus que el teu fill deixa de fer coses de la seva vida habitual perquè està pendent de que li enviïn un missatge o pendent de veure una sèrie o pendent, i ja diu, no, és que no vull anar a jugar, no, és que no vull anar al futbol, no, és que no vull quedar amb els amics perquè estic pendent d'això, aquest és el primer signe d'alarma de que hi ha un enganxament, una addicció, perquè l'addicció es considera quan aquella cosa, vull dir, l'estar pendent de les pantalles, t'inhabilita i et retalla la teva vida social, la teva vida normal, el contacte amb l'altra gent, prefereixes la vida virtual que la vida real, perquè la vida virtual moltes vegades per molts d'aquests nois suposa un refugi, s'amaguen a darrere les pantalles i eviten el contacte real, perquè els hi fa por moltes vegades, eh?
1: Clar, els hi fa por perquè tampoc saben ben bé com enfrontar-s'hi. Un de cada 3 adolescents d'entre 14 i 17 anys admet que va conèixer que eren els continguts autolesius a les xarxes socials. I un de cada 10 reconeix haver buscat exemples, segons aquest estudi del projecte Autolesions i Menors de la Universitat Rei Juan Carlos I de Madrid. La veritat és que aquestes plataformes que faciliten codis compartits secrets que fan que persones es puguin autolesionar m'han deixat absolutament apaivagada. Els continguts autolesius no suïcides ja estan definits com a tal pels metges. Segons l'Hospital Clínic de Barcelona, és el dolor intencionat i autoinfligit en el teixit corporal sense intenció suïcida. És a dir, cremades, talls, cops... Esclar, escolti'm, què és el que està passant? La Association for Child and Adolescent Mental Health ha dit que estem en un moment en el que hi ha una societat secreta de codis compartits en el que aquests nois poden saber com autolesionar-se i fins i tot com suïcidar-se.
5: Sí, sí, vull dir això. A veure, el problema és que si tu estàs malament però no tens accés a aquesta informació, potser no se t'acudeix aquest tipus de lesions que poden ser per suïcidar-se, per cridar l'atenció. Moltes vegades et diuen que quan s'autolesionen aquest mal els hi fa oblidar altres dolors emocionals, per exemple, no? Però clar, normalment els nanos que no tenen accés a les redes socials no se'ls acudeixen aquestes coses i, en canvi, els que sí tenen aquest accés pues, tenen un ventall molt ampli d'idees per autolesionar-se o per inclús treure's la vida perquè pensen que estan en un moment en el que no poden aconseguir allò que ells volen, no? I clar, jo penso que no és bo donar-los aquestes idees perquè a nanos de 12, de 13, a lo millor això de manera natural no se'ls acudeix. I en canvi amb tots aquests codis, inclús hem de saber que moltes vegades els pares et diuen no, però jo el vigilo al mòbil i bueno, veig que posa molts emoticons i moltes coses, però bueno, no he vist res greu. Però clar, el problema és que els emoticons tenen una doble lectura. Ells tenen un codi secret d'emoticons. I segons com els juntes, vol dir una cosa, vol dir una altra, perquè els adults no ens entenem, però ells sí.
1: És a dir, perdoni, senyora Ferrarosa, que ara li farà una pregunta a la Gerard Trevé, però això que està dient és molt greu. És a dir, ells tenen la possibilitat de carolar, que des d'un punt de vista psiquiàtric i psicològic és, bé, hilvanar un discurs perquè no els enxampin. És a dir, ells saben que el que estan fent és perniciós per la seva salut física, però també per la seva salut mental, perquè més d'un terç dels joves espanyols, 34,7% d'entre 15 i 29 anys, assegura que s'han autolesionat alguna vegada, i d'aquests un 16,5% ho fa a sovint. Clar, aleshores, vol dir que ells saben que això no és correcte i per això es busquen la vida, si em permet, per no ser enxampats.
5: Exacte, sí, sí. Perquè ja estan dintre d'aquest club, anem a dir, en el qual un dels codis secrets és a veure quines lesions t'has fet, si ets prou valent per fer-te aquesta o per fer-te l'altra... Ah, és que si no te l'has fet... Clar, o sigui, ara el problema és que per estar dintre, tu saps que els adolescents necessiten sentir-se integrats dintre d'un grup. Llavors, si resulta que el grup, el seu leitmotiv, és a veure quines autolesions em faig o com es faig, o si he vomitat tres, o si m'he pres això i llavors he fet no sé què... Clar, llavors, per estar dintre d'aquest grup, tinc que entrar en aquest tema, no? Llavors, es fan diferents autolesions i estan de moda unes o estan de moda... unes altres. Hi ha hagut una temporada que tots es feien talls amb les gilets, diguéssim, i ara, en canvi, està més de moda fer-se talls a les orelles. Vull dir, bueno, en cada moment hi ha una, però ho fan, a part del malestar emocional, òbviament, però per sentir-se dintre d'aquest club en el qual ja tenen uns codis secrets que fa que els pares i els adults i els professors no s'enterin d'aquest entramant entre ells.
4: I si parlem de prevenció, com creu que podem educar un adolescent perquè desenvolupi aquest criteri i també eines emocionals davant del que veu a internet?
5: Clar, bueno, això és que és una cosa que s'ha de començar a fer quan tenen 10 anys, 11, o sigui, abans de l'adolescència, no? Abans de l'adolescència és important parlar molt, escoltar-los a molts i treballar molt una cosa que jo crec que no, a les escoles no els dona temps de fer, que és generar un criteri propi, que ells tinguin les seves opinions sobre les coses. I llavors, clar, per això has de parlar molt amb ells, has de parlar de moltes coses, els has d'escoltar, no els has de jutjar, perquè si no, no t'explicaran res, ¿vale? I has d'anar guiant-los perquè ells a poc puguin tenir el seu criteri propi. D'una manera molt fàcil, doncs, a vegades veient junts el TikTok, per exemple, no? I dir, ah, mira, doncs aquest TikTok, l'altre dia hi havia un TikTok que era un experiment, perquè el TikTok es fan molts experiments, de que ficaven un ou de gallina dintre de la Coca-Cola i als 2 minuts sortia esferificado. O sigui que la clova havia desaparegut per l'efecte de la Coca-Cola, no? I jo els vaig dir, això, anem a provar-ho. anem a provar-ho i anem a veure si és veritat. Clar, llavors, clar, ells ho van provar, van fer l'experiment, i allò, ni 2 hores, ni 3 hores, el vam deixar tota la nit, i, òbviament, l'ou seguia intacte, i no va passar res. Llavors, a partir d'aquí, fer-lo reflexionar. Què ha passat aquí? Com és que en el TikTok hem vist això i ens ho hem cregut? Doncs pues no era veritat. Llavors, o sigui, és molt important despertar aquesta necessitat de preguntar-se les coses, d'indagar, de saber si m'estan dient una cosa que no és i de ser capaç de descobrir-ho, no?
1: Fixi's, en 3:15 d'11 de la nit, en directe a Ràdio 4, som amb Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga infantojuvenil, aquest titular que tant ens ha angoixat, adolescents, ús de les xarxes socials i adolescions, és un binomi que ja existeix. Vostè parlava de TikTok, però TikTok, per exemple, es propicia l'anorèxia, es propicia la bulímia, i hi ha alguna cosa que en Julio i en Gerard i a tot l'equip ens ha deixat molt parats. El barcode és el codi de barres en anglès, que vostès el coneixen perfectament perquè l'utilitzen cada dia, no? Doncs hi ha nois que el que fan és representar un barcode amb talls provocats per les autolesions, no? És a dir, que em sembla d'un dolor físic terrible, però a més d'un estri emocional molt punyent, perquè per una banda molts es queixen de que aquesta generació és una generació, entre cometes, tova, però per una altra banda aquesta generació que alguns consideren tova és capaç d'autolesionar-se fins a sentir un dolor físic gairebé insuportable. Maria Lluïsa.
5: Sí, sí, però aquest dolor insuportable, el que t'expliquen els nois que s'ho fan i les noies, és que aquest dolor els fa oblidar el malestar emocional que tenen, perquè a més no volen que els adults ho sàpiguen, eh? Això us fa molt d'amagat, vull dir, els pares normalment són els últims en enterar-se, eh? Vull dir que és una cosa que fan per estar dintre del grup, per compartir el seu dolor emocional i... Són nanos que a vegades es senten molt sols, es senten rebutjats, potser doncs, no són els més populars de la classe, no? I llavors, moltes vegades, aquesta manera de sentir-se aïllat la supleixen, com que aquest altre dolor físic és més fort que l'altre, doncs els hi fa oblidar un dolor per l'altre. Però clar, això vol dir que estan molt malament psicològicament i que necessitarien una ajuda externa, però com els adults són els últims que s'enteren, és difícil que aquests nois puguin accedir a una ajuda professional.
1: Doncs aquesta és una circumstància perillosa, és un escenari molt dolorós i alguna cosa que fa que els nois que, bé, s'autolesionen, com vostè diu molt bé, quedin amb aquesta sensació de, bé, desil·lusió, de preocupació i de desorientació en un moment en el que tot hauria de ser molt diferent. Maria Lluïsa Ferreró, psicòloga infantojuvenil, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i per dir-nos que sí una vegada més.
5: Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
1: Només
5: faltaria. Encantada de col·laborar. Gràcies.
1: Gràcies, Maria Lluïsa. Bona nit. Adéu-siau.
5: Adéu.
1: 3:05 d'11 de la nit en directe a Ràdio 4. En directe al de nit. D'aquí una estona entrarà per aquesta porta Pere Vall i Ainara Elejalde. I també Stephanie Kremser, una gran escriptora i documentalista nascuda a Alemanya, que fa molts anys que viu a Barcelona i que ha publicat Acció de Gràcies per una casa. Recordaran que dijous Julio Leal va entrevistar al Màxim responsable d'aquesta sèrie que han de veure, Rabalear, a HBO Max, que parla de com els fons voltor estan fent fora del barri gòtic i d'altres zones de Barcelona les persones que viuen allà pagant un lloguer que no és precisament barat. Això és el que li va passar a l'Estefan i al seu marit Jordi Punter, i del resultat d'aquesta experiència tan traumàtica n'ha escrit aquest llibre necessari. Així doncs que d'aquí poc l'entrevistarem. Abans, Helena Crespi amb nosaltres. Estimada Helena, bona nit.
6: Bona nit, Sílvia, com estàs?
1: Molt bé, i tu com estàs?
6: Mira, molt bé, deixa'm felicitar-te per la supercontra que l'altre dia vas tenir a La Vanguardia, per
1: gràcies.
6: Favor, eh?
1: Mèrit de Víctor Amela, que és un gran periodista i va ser molt generós amb en Pep i amb mi. Així doncs, que mèrit de Víctor Amela. Moltes gràcies, estimada. Escolta'm, t'he de donar una notícia per començar, que sé que no t'agradarà. Avui, quan l'he llegida, fa molt poca estona, fa 10 minuts, en Julio m'ha dit, ui, això no li quedarà a l'Helena. Dic, no li quedarà gens. Francesca Scorsese, filla de Martin Scorsese, És una noia guapíssima, jove, no deu arribar als 30 anys, que està tenint una carrera important com a documentalista, de Casta le viene al galgo. Però què té de particular aquesta noia? Que és una noia grassoneta. Bé, doncs exacte, avui a TikTok ha fet un discurs que és per, vaja, per fer-li una genuflexió. Li han dit, sembles una porqueta, ets una gorda de merda, si no fossis la filla de Scorsese no estaries fent televisió. I ella ha dit, aquest tipus de coses són les que fan que la gent perdi la vida. Jo penso que hem de fer alguna cosa ja. Helena, avui li deia a l'Isabel Cuixet, hem de fer alguna cosa ja. Les dones que tenim un micròfon, un altaveu, una capacitat com tens tu de ser escoltades, hem de fer alguna cosa ja, perquè penso que ja s'estan passant de rosca i s'està arribant a uns extrems absolutament impresentables.
6: Total, és que jo crec que aquí hi ha com molts elements damunt de la taula, que... sempre hi ha hagut aquesta grassofòbia a tot arreu, la gent s'ha vist capaç de dir, de fer un munt de coses, ficant-se i enrient-se de les persones grasses i inclús pensant que feien comentaris vetllant per la pròpia salut. Realment, si traspassem aquests mites que hi ha al voltant de l'estar gras, veurem que realment no hi ha una preocupació per la salut, perquè estar gras no és garantia ni d'estar ni saludable ni no saludable. Però, clar, a més, a xarxes, que en aquests espais digitals on molta gent doncs veu de l'anonimat o que pot sortir el teu nom, però total, si jo insulto a la Francesca Scorsese, quins números hi ha de que em trobi pel carrer amb aquesta dona, no? Per tant, sembla que hi ha com certa impunitat. I l'altre dia, precisament, en una xerrada sobre xarxes, explicava això a una superexperta, la Irene Montiel, que explicava que quan fem això, quan interaccionem per xarxes, despersonifiquem, cosifiquem, i llavors ens veiem com amb més dret a fer aquestes coses. Llavors aquest és un terreny on la grassofòbia ha crescut i està creixent molt, i jo crec que nosaltres fem tot el que podem i més per batallar en contra, no? Però fins que segurament qui hi ha al darrere de les xarxes no posi el fre i no permeti que això succeeixi, bueno, nosaltres seguirem batallant igual, això està clar.
1: No, és que és el que hem de fer, no queda un altre, perquè és que si no al final se'ns menjaran el terreny, no? Però fixa't que d'una banda hi ha aquesta manera tan covarda d'atacar a Francesca Scorsese i d'una altra aquesta obsessió per la longevitat i la immortalitat, eh? Avui en parla La Vanguardia i em sembla, Helena, que també hem d'anar en compte amb això, no? Health Maxing, milers de persones monitoritzen el somni, la glucosa, la freqüència cardíaca, la inflamació, el rendiment físic amb l'esperança de no morir mai o de alentir l'envelliment, no? Hi ha un seguidor que avui parlava

0: Clar, hi ha alguna cosa que se'ns està anant de les mans, també, amb això.
1: Clar, totalment. No sé on ha marxat aquella premissa del 8 hores treballar, 8 hores dormir, 8 hores de gaudi, no? Això se'ns n'ha anat. Perquè, mira, i em fa gràcia perquè em dius, expliques que aquest Eric Trop té 22 anys i si es dedica a explicar aquestes coses per allargar la vida, bueno, clar, ell ho té més fàcil que les que ja hem superat aquesta edat en escreix, no? Però sí que és cert que aquesta obsessió per aquesta... aquest health maxing, no?, que diu aquí, va increixendo, perquè el que fem moltes vegades és intentar compensar, a més això s'intenta fer, no els 22 com aquest noi, sinó que a partir d'edats més avançades, on tu ja has influït en el teu metabolisme d'una manera que no necessàriament sempre ha hagut de ser saludable. Llavors, segurament, si féssim una mica un back to basics, un tornem al aquest... Doncs descansem com toca, alimentem-nos bé, movem-nos, fem exercici, però sense que això se'ns mengi tot el temps, no? I potser vivim la vida en lloc de pensar com allargar-la, perquè potser llavors no l'estem disfrutant, no? Qualsevol cosa que es converteixi en obsessiva fa que segurament no estiguem gaudint al màxim el que potser estem tenint a dia d'avui, no? I cuidar-ho des d'aquesta... Parlo d'aquest back to basics perquè crec que ho hem complicat molt, no? Aquest, hem perdut el significat del que és l'esport, del que és la bona alimentació, obsessions, estar tot el dia mesurant, movent-nos, comptant, no? Això, doncs, cronometrant tot el moviment que fem, l'estona que dormim, la qualitat del son, i llavors estem... segurament, doncs, en la part que estem desperts, amb rumiacions de preocupació pensant en si ho estem fent prou bé o no. Llavors, bueno, totes les masses piquen, no? Diuen un extrem per un cantó i l'altre per l'altre, entre poc i massa. Jo sóc molt fan dels equilibris.
0: Sí.
1: Potser hem de trobar el punt mig de tot això, no?
0: Jo penso que sí, perquè la hiperoptimització, en aquest article parla un metge de l'Hospital Clínic, aquestes ganes de controlar-ho tot fa que el cos ens pugui generar angoixa i una relació molt poc sana amb la salut. És a dir, que estiguem escoltant-nos tant que al final ens pensem que estem malalts a perpetuïtat. Doncs, escolti'm,
1: total.
0: Ja arribarà. Tot arriba a la vida, desgraciadament.
1: Sí,
0: escolti'm, això d'envellir el més tard possible, una història que m'ha encantat i que sé que a tu també t'ha agradat, una notícia que va publicar la BBC i que m'ha fet molta gràcia. La vida d'una senyora que va néixer a Ontario, als 70 anys es va quedar vídua, i com es sentia sola, va fer una pàgina a Facebook que es deia Dones grans vivint soles. Volen viure juntes, aquestes dones grans? Doncs, escolta, des de fa 8 anys viuen un pis a Ontario, Canadà, amb 3 senyores més, i diu ella, des de que he provat viure amb una dona, mai més tornaré a viure amb un home. Sembla fantàstica aquesta frase. Em sembla... O sigui, les dones, quan envelleixen, escolleixen viure amb altres dones. Jo, de fet, tinc una molt amiga, que ja han pensat que quan estiguem ja en una edat provecta, que no falta tant, perquè ja en tinc 58, doncs ens anirem a viure soles amb gossos i gats a alguna casa
1: i
0: allà estarem cuidant-nos l'un a l'altre, tu. I fenomenal. Vull dir, clar, arriba un moment que dius és que ja no hi ha més sortida que aquesta, no?
1: Clar, i fixa't que a més és com reclamar en una societat tan individualista en la que sembla que hem d'estar calculant quants diners tindrem quan en malaltim i envellim per poder-nos pagar una residència privada, perquè entrar a la pública pràcticament és un miracle, doncs aquí surten aquestes comunitats de convivència que són meravelloses, que existeixen, no? Aquestes respostes, no?, col·lectivitzant una mica els recursos, donant-nos suport, no?, en aquests espais, no?, en aquest cas d'aquestes dones, no?, que clar, com que l'esperança de vida és més llarga en les dones que en els homes, hi ha moltes més dones vídues que en un moment donat han de decidir com volen viure aquest últim tram de vida, no? Llavors, en aquest moment, col·lectivitzar i donar-nos suport és fantàstic, no? I mira, de pas descobreixen que entre dones es viu molt bé, imagino sobretot en dones d'aquestes edats, no?, com tenen elles, perquè segurament els homes

0: de la seva quinta, que potser encara són vius, no estan educats en el compartir les responsabilitats de la convivència. Espero que això cada cop vagi a més, que cada cop hi hagi més homes també responsables de la logística domèstica, però bueno, encara queda molt per aprendre.
1: Queda molt per aprendre. Escolti'm, per cert, aquestes senyores també s'uneixen perquè, com que les pensions no donen per gairebé res,
0: aquí està,
1: així uneixen economia i em sembla una decisió molt intel·ligent, eh? És a dir, amb la pensió de tres dones o de quatre poden compartir una casa i tenir la seva independència. Helena, fa només uns minuts parlàvem d'aquest binomi autolesions i adolescents a l'ús de les xarxes socials. L'altre dia tu vas parlar, el dijous vas fer una xerrada molt interessant sobre pantalles i com les famílies amb menys recursos, els seus fills, estan més enganxats a aquestes pantalles. Avui també en parla el diari El País, Helena.
0: Sí, de fet, era una companya, la Irene Montiel, que feia la xerrada. Aquest cop anava jo com a assistent i em prenent apunts i explicava els riscos i totes les seqüeles que poden tenir l'ús de les pantalletes en la canalla, ja no només pel desenvolupament, perquè estem cada cop donant pantalletes a criatures més petites. De fet, jo he vist en cotxets enganxats amb un braç on hi anava el mòbil enganxat, no? Com sí, com si portéssim el GPS del cotxe, no? Doncs perquè la canalla des del cotxet pugui mirar-ho. I l'altre dia es viralitzava també una senyora que anava al súper amb un iPad penjat i la nena l'anava seguint, anar mirant la pantalla. Llavors, això té seqüeles en el desenvolupament, en com construïm les estructures de pensament, però a més també hi ha riscos si no aprenem a fer un ús crític de les xarxes, però clar, ens trobem que hi ha famílies que potser tenen menys recursos, que estan en situacions molt més vulnerables, que potser necessiten estar moltes més hores de les que serien necessàries fora de casa treballant, i les pantalletes acaben sent un recurs perquè la canalla es pugui quedar a casa i mentre els altres compleixen amb les seves obligacions, no? I com sempre, les persones més discriminades són les que en alguns temes doncs acaben estan exposades a més riscos, no? I aquí es dona, no?, que moltes vegades aquestes famílies amb menys recursos doncs no els hi queda més remei que facilitar un ús a les xarxes i a les pantalletes més d'hora a les seves criatures, i llavors això té conseqüències, no? I aquí, si no s'hi posa mà pública, ho tenim fotut.
1: Fixa't que avui a aquest diari El País deia que les famílies que tenen una economia més desahogada, més brillant, clar, els seus fills estan per sobre dels altres quatre cursos. Esclar, aquesta és una autèntica barbaritat, perquè, clar, això vol dir que la transversalitat a l'educació és inexistent. Helena?
0: Clar. Sí, i a més és que això ho veiem a les aules, és una conversa contínua amb les docents. Jo que apareixo en diferents escoles i instituts arreu del territori, és una conversa molt recurrent amb les docents que tinc al voltant, com està baixant la capacitat d'atenció, de retenció, s'està modificant el nostre cervell, aquestes criatures estan modificant el seu cervell perquè estan utilitzant aquestes pantalletes. Llavors, clar, en espais en els que hi ha més recursos, en el que potser una família doncs pot permetre's una extraescolar que pugui fer doncs que la seva criatura faci esport, faci alguna activitat creativa més enllà de les pantalletes, doncs llavors el cervell es va construint, potenciant tot això. Quan allà hi fiques una pantalleta, no hi ha altres activitats i tot el dia o gran part del dia s'està consumint aquests TikToks, aquests Reels, no?, que a més són coses de consum molt ràpid, doncs llavors això també hi ha conseqüències pel que fa a les notes i a la capacitat d'aprenentatge quan estem a les escoles i als instituts. Per tant, n'hem de parlar, però moltes vegades la informació potser tampoc arriba, no?, a les persones que viuen en situació de més precarietat perquè potser doncs, no poden estar doncs, consumint aquesta informació perquè tenen altres necessitats. No?
1: Avui llegia una entrevista, per cert, som en directe a Ràdio 4 al de nit, falten res, 10 minuts per arribar al punt just d'un quart de 12 de la nit. En Pere Vall i la Inara Elejalde ja són allà amb en Gerard, amb en Genís i amb en Julio. Però abans d'acomiadar-te, Helena, avui llegia un article molt interessant a un diari britànic que deia que la plataforma OnlyFans és una plataforma on ja directament moltes dones no se n'adonen que estan fent pel·lícules pornogràfiques.
0: És clar, a dir, que el... entenc que utilitzen les imatges, no?
1: Efectivament, que el que estan fent quan hi ha algú que entra al seu compte i els hi demana segons quins tipus de peticions íntimes i que elles fan des de la llibertat de la seva elecció personal, potser no entenen o no se n'adonen que aquestes imatges són imatges que estan a punt de fregar la línia molt estreta entre una imatge on algú comparteix la seva intimitat a una imatge pornogràfica. I m'ha semblat molt interessant aquest pensament que fa un psicòleg britànic.
0: Sí, sí, sí, perquè de fet és una de les noves maneres de construir material pornogràfic o eròtic, i no saps mai tampoc, no? Quan tu estàs cedint la teva imatge, també quin ús se'n farà, no? I què passarà amb tot plegat. I aquí, mira, tu deies, no? Aquí les dones que decideixen utilitzar aquesta plataforma per poder treure's un sobresou, perquè ara mateix prou complicada està la vida, ho fan des d'aquesta elecció de dir, val, doncs jo ho vull fer d'aquesta manera. Hi ha moltes dones que entren en aquesta plataforma perquè ho volen, perquè ho poden escollir, no? Però aquí potser hem d'assenyalar què es fa amb aquests materials i qui hi ha al darrere que també està potser doncs, utilitzant malament aquests materials. No sé, és que fa com cosa dir-ho, però com que sembla que no és trigo limpio, com diuen, tot el que hi ha al darrere, no? La indústria que hi ha al darrere d'OnlyFans, crec que és aquí on hem d'assenyalar, més que assenyalar les dones que estan allà utilitzant aquesta plataforma, no? Llavors, hem de reflexionar sobre això també, sobre què passa amb tot això que es construeix en aquesta... Jo diria ser íntima, estic fent entre cometes perquè, bueno, no saps, quan estàs en una pantalleta, lo de la intimitat queda com una mica així com difós, no? Perquè no saps qui hi ha a l'altre cantó i qui no us farà del que esteu pactant.
1: Però fixa't que has dit una cosa molt important, Helena, i amb això ja t'acomiado, El que deia aquest article i el que deia aquest prestigiós catedràtic de Cambridge era, clar, és que elles no se n'adonen, no, perdoni, és que no les deixi amb elles com les responsables, clar. No culpabilitzem, clar. No fem una actitud megalomania que de què hem de protegir aquestes dones. Aquestes dones, des de la seva llibertat, han pres aquesta decisió. Pot agradar més o menys, però és la decisió que pren algú. A qui s'ha de tocar el crostó és la plataforma, a qui el regula i sobretot a qui disfruta d'aquestes imatges, no?
0: Sí, sí, sí, i el mal ús que se'n pugui fer de tot això, perquè, mira, Sílvia, inclús el gaudir d'aquestes imatges poden ser excitants, està clar, no?
1: Clar.
0: Però aquí el quin ús se'n fa d'aquestes imatges és potser el que és més preocupant, no? Llavors, assenyalem a qui hem d'assenyalar, I ja està, no? Així és tan senzill, tan senzill. Mira, ho hem dit clar i català nosaltres, eh?
1: Clar, assenyalem a qui hem d'assenyalar i deixem de culpabilitzar a qui no hem d'assenyalar, sinó protegir.
0: Exacte.
1: Sinó protegir.
0: Exacte.
1: Perquè, clar, la persona que està veient, una senyora, una noia, perquè totes som joves, que està OnlyFans, bé, probablement es pot imaginar que aquesta noia ho fa doncs perquè es vol pagar un màster o perquè es vol comprar un bolso. No ho sé, eh?
0: I
1: estic dient aquestes dues barbaritats, tant una com l'altra, que cap de les dues és una barbaritat i potser per algú sí que ho és, perquè té aquestes ganes de fer-ho, aquesta tria, però hem d'explicar ben bé el que és OnlyFans. Helena Crespi, moltes gràcies, descansa molt, i ens escoltem dilluns vinent. Una abraçada ben forta.
0: I tant que sí.
1: Gràcies, Reina. Adéu-siau, fins la setmana vinent. Adéu. Escoltin, recordin el telèfon que avui no els hi he dit. Clar, és que és tanta informació. Els expliquem tantes coses que aleshores el més important ens ho deixem i després l'equip em renya amb tota la raó. 900-454-455. 900-454-455. Continuem tenint informació cada vegada més clara d'aquest informe de l'UDEF, la imputació de Zapatero. L'UDEF apunta a la seva casa particular com a escenari de les instruccions. Aquesta és l'última hora que els hi podem donar sobre aquest daltabaix polític, aquest daltabaix social també, perquè, clar, sense cap mena de dubte, tot el que està relacionat amb aquesta notícia ens ha deixat força perplexes. Com sempre, hem de tenir en compte la presumpció d'innocència i hem d'esperar que la justícia faci la seva feina. Nosaltres en farem una altra, que és presentar-los a la Inara Elejalde, la gran actriu, perquè ho és, filla de dos grans actors, Carra Elejalde i Sílvia Bel, que és a punt d'entrar per la porta d'aquest estudi amb en Pere Vall. Som-hi al de nit de Ràdio 4.

0: Un dilluns estrany convindran amb mi, un dilluns que ningú sap si és festa, si no és festa. Hi ha moltes persones que ens estan escoltant des de demarcacions diferents del nostre país que avui han tingut un dia relaxat, que ha estat un cap de setmana llarg, i d'altres que no, que han estat pencant, com diuen els clàssics, des de primera hora del matí. El que d'alguna manera uneix a totes les persones que ens escolten i les que fem aquest programa és que ens uneix un mateix fet, la passió, la cura i la delicadesa amb la qual tots els convidats que acompanya el nostre estimadíssim Pere Vall exerceixen la seva professió amb aquesta dignitat i amb aquesta responsabilitat. Grans o joves, veterans o primerencs, i del primer a l'últim, tots s'han esforçat per oferir la seva feina amb personalitat i seriositat, amb rigor i amb amor. I avui, per no variar, en el nostre full de ruta, ens visita una persona que treballa els seus personatges amb sensibilitat i entusiasme, que és actriu i que és filla d'actors i que ja ha deixat clar que ha arribat a l'actuació per quedar-s'hi. Saludem a la nostra convidada i en Pere Vall, que és aquí escoltant-nos, i ella també, en Pere Vall, amb reverència i ella amb molt de respecte, i li agraeixo, amb una cançó que li encanta i que a mi em fascina, aquesta.
1: My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on.
0: Estic boig per l'amor, però, diu Leonard Cohen, ens agrada molt The Tower Song. Estimat Pere Vall, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com m'agrada aquesta samarreta que portes. De Màrius, sí, sí. Sant Marc Cinema Awards.
2: Sí, a més, una samarreta que has estat a punt de no veure perquè he vingut amb jersei.
0: Què dius? Per la calor que fa.
2: No me n'he adonat fins fa una estona que feia calor.
0: És horrorós.
2: Tothom va amb pantalons curts, xancletes i màniga curta. I jo anava amb pantalons llargs, unes sabates que abriguen i jersei.
0: Doncs no. Per anar així hauries de viure al Canadà en aquests moments, o a Amsterdam,
2: ja, no,
0: o a Londres.
2: Ja, no, però jo em faig la meva pròpia pel·lícula, el meu bé, propi marc incomparable, i llavors algú m'avisa i diu, Pere, va, sisplau, ja.
0: Comença
2: ja
0: a treure la roba.
2: Si vols destacar, destaca per altres coses. Exacte. Positives, no? Xurrades.
0: Per exemple. No, xurrades mai, que en Pere Vall no fa xurrades. Bé, qui destaqui molt és la nostra convidada. El seu nom m'agrada molt, perquè jo que sóc mig basca familiar, des d'un punt de vista familiar, Ainara és un nom que m'agrada moltíssim. Ainara Lejalde, als teus peus, bona nit.
3: Bona nit, moltes gràcies. Moltes gràcies per la introducció i per convidar-me. Molt de gust.
0: A tu. La veritat és que estic una mica apaivagada i aclaparada al mateix moment, i es preguntaran els oients de Ràdio 4 per què. Doncs perquè Ainara és aquí perquè ella és una gran actriu, però no podem oblidar que els seus pares són grans actors, i la veig amb ella i veig els seus pares. És a dir, és la mirada del seu pare, penso, i la semblança de la seva mare. Així doncs que, Ainara, tu ets aquí per qui ets, però permetem el Pere i jo, que hem tingut el goig d'entrevistar els teus pares, que són grans professionals i meravelloses persones, no tothom ho és davant d'un micròfon, són la humilitat i el respecte, m'he quedat estorada perquè t'assembles moltíssim als dos.
3: Ah, Déu meu, que bé. Me n'alegro.
0: Sí?
3: Sí, sempre em diuen que m'assemblo molt al meu pare.
0: Moltíssim.
3: A la meva mare no m'ho diuen tant. Està bé que em diguis que m'assemblo a ella també. Jo la trobo molt guapa.
0: És guapíssima la teva mare, per l'amor de Déu. Bé, després d'haver fet aquesta introducció familiar, ho deia perquè jo tenia família i tinc família basca, i Ainara és un nom que em porta i em ressona moments molt amables, avui hem portat a l'Ainara per alguna cosa, Pere.
2: Sí, perquè fa no gaires anys va fer un debut espectacular al món del cinema amb la pel·lícula Els Encantats, de l'Helena Trapé, que era un paper de repartiment a la pel·lícula que protagonitzava la Laia Costa, però va fer que tothom es destaqués el teu treball, oi, Ainara?
3: Moltes gràcies. No ho sé, realment. Suposo que un, quan fa alguna cosa, tendeix a mirar què diu la gent sobre el que ha fet ell, amb la qual sí que podria dir que em va semblar com que el meu personatge havia tingut una rebuda molt xula, i després vaig pensar, bueno, potser és que m'ho estic mirant des d'una perspectiva com molt personal, no? Però sí que després la gent em va dir com, ostres, aquell personatge estava molt bé, com era xulo, i la veritat és que li he d'agrair molt a l'Helena, perquè jo, quan vaig fer aquest càsting, me'n recordo ara fa molts anys, mai em vaig imaginar que... No ho sé, que tampoc és que fos una gran envergadura, però vull dir que per mi, en aquell moment, va ser una cosa molt forta. Era un càsting que em va arribar per una escola de teatre, jo no tenia ni representant en aquell moment, i de fet, ho explico de forma anecdòtica, però quan vaig fer el càsting amb l'Helena, recordo que era jo i dues persones més, i ella anava com donant indicacions als altres dos, i els deia, molt bé, ara prova això, ara prova allò. I a mi em va mirar i en un moment em va dir com, bueno, Ainara, és que no sé com ajudar-te. I vaig pensar, bueno, no m'agafarà mai a la vida, o sigui, d'acord, marxo. I vaig marxar i me recordo que vaig arribar a casa i vaig dir, no m'agafaran, segur. I llavors em va sorprendre molt que m'agafessin. Però realment va ser... vaig tenir molta sort de debutar amb Els Encantats.
0: Potser et va dir, no sé com ajudar-te, perquè no necessitaves cap ajut, eh?
2: És que és el que estava pensant jo.
3: Bueno, no sé.
2: Clar, no sé per com ajudar-te, perquè ja està. En els altres sí, però tu ja
0: no
2: estàs preparadíssima i t'avisem quan ens posem a rodar.
0: Efectivament. Abans d'escoltar una escena dels Encantats, fem un pas enrere altra vegada. Genís, tornem a posar la cançó de Leonard Cohen. És que a mi aquesta cançó m'agrada molt.
3: A mi també.
0: I clar, com amb l'emoció de veure la segona i la tercera part de la primera, però contractant amb l'Ainara, no li hem preguntat per què aquesta cançó, The Tower Song, de Leonard Cohen, tu ets una persona jove, però el fet que no sigui, que sigui jove no vol dir que no tinguis un bon gust i una bona cultura musical.
3: Gràcies.
0: Però per què Leonard Cohen?
3: La pregunta de les cançons em va pillar una mica contra pèl, però és sempre molt segur Leonard Cohen, a més, que em recorda molt a la meva infantesa, em recorda molt, eren unes cançons que sonaven al cotxe sempre, i recordo el moment de començar-les a entendre. I aquesta, precisament, m'ha fet gràcia perquè parla de l'ofici, no? Com ell del seu, com... estic boig per amor, però ara mateix com no aniré a cap altre lloc que no sigui com The Tower of Song, i ja ha passat tota la vida, no? Com tinc els cabells grisos i els meus amics ja no hi són, però segueixo estant aquí com... perquè això és el més important de la meva vida. I hi ha un moment que diu com... I el Hank Williams, que està com 100 pisos per sobre meu, també està aquí. Vull dir que després de tota la vida, tot i tenir els cabells blancs, tot i tal, hi ha gent que està 100 pisos per sobre meu, però no passa res perquè no es tracta d'això. Jo estic bé aquí com a la meva habitació de la Tower of Song i em sembla molt bonica.
0: Doncs és una gran manera d'entendre també la ràdio i el periodisme, no? Vull que tots estem molt pendents del que ha dit Carlos Alsina aquest matí al programa d'Onda Cero, que a mi em sembla que ens ha donat a tots una lliçó del que ha de ser el bon periodisme, no? De que l'important és comunicar, no on estàs comunicant i de la manera que estàs comunicant, o el que, bé, hem sentit aquest matí també el programa de l'Àngels Barceló. Penso que és important adonar-nos-en de que no estem, no som millor que ningú, ni som més que ningú, que el més important és la sort que tenim de tenir la vocació que tenim. Així, doncs, que aquest The Tower Song està molt ben trobat. Vinga, perquè els oients de Ràdio 4 no se'ns atabalin, que ja sé que no s'atabalen, se m'atabalo jo més, escoltem aquesta escena dels Encantats, estimat i estimada.
2: Vinga.
0: Som-hi.
4: Pues l'altre dia li vaig escriure al teu germà.
5: Ah, sí?
4: Sí. Porto uns dies amb una cançó ficada al cap.
5: Quina?
4: Bueno, no és una cançó, és com la melodia. Però que és una que van estar tocant el Pau i l'Uri tot un estiu sense amb la guitarra.
5: Com és? Sí. Però quina és?
4: És que no ho sé.
5: Li has preguntat al Pau?
4: Li vaig preguntar per Insta, però no va contestar.
5: No, que va, Instagram no el mira mai.
4: Escolta'm, em sap greu allò de l'altra nit a casa l'Agustí.
5: No, que va, no passa res.
4: No, ja ho sé, però és que ell tenia raó i no vull que
5: pensis. No, tranquil·la, que no passa res, en sèrio.
4: És la meva mare, tio, que està molt pesada. I ja sé que jo li he donat motius i tot això, però és que sembla que s'aferri a ells per estar-me encara més a sobre, tio. I al final, doncs, salto i la cago.
5: Bueno, la meva mare és una mica igual, eh? O sigui que...
4: Bueno, i l'Agustí? Quan foti el camp farà una festa.
5: Què te'n vas?
4: No sé quan, però suposo que ja toca.
0: Ai, i és que està bé que algú digui les mares a vegades són pesades, però ho fan pel bé de no sé qui, potser el d'elles, més que el dels fills, però vaja, són pesades per alguna cosa, Pere.
2: Doncs, Ainara, no era bona per donar tanta veritat als teus personatges com aquest que acabem de sentir. Però anem als teus inicis. Tu ets llicenciada en Belles Arts amb un màster en Literatura Comparada. Estudies aquesta carrera abans de començar a estudiar interpretació o ho vas fer alhora?
3: Doncs... però ara m'he quedat pensant en aquest fragment que feia estona, que sí, feia molt temps que no l'escoltava, i m'he adonat de dos buenos, dos pues i un esque. Ah. I he pensat, mare de Déu, això clarament no estava al guió com... no pot ser que jo vagi posant buenos, pues i esques.
0: Ja, però a vegades també... Des de la visió d'una espectadora i d'una boja del cine, gràcies a tenir en Pere de germà i mestre particular, no? Però a vegades va bé. És a dir, nosaltres aquí a la ràdio hem de parlar en català perfecte, perquè això és la ràdio pública, i per això hem estudiat, ens hem format, no? Però a vegades un bueno i un esque i un pues fa que persones que potser no han tingut l'oportunitat d'estudiar com nosaltres un bon català puguin sentir-se també cridats i interpel·lats, no? És que no tot ha de ser... La vida no és perfecta, Inara.
3: No, no, no, definitivament. Perdona, Pere, que no volia esquivar la teva pregunta.
2: La llicenciada en Belles Arts amb un màster en literatura comparada.
3: Això del màster no ho diguis massa fort, que encara em falta fer el treball de final de màster.
2: Ah.
3: Però sí, el màster està acabat. Falta el treball, que és una petitesa. Sí, jo vaig començar... O sigui, abans de pensar que volia fer Belles Arts, vaig començar amb la interpretació. O sigui, vaig començar quan tenia 15 anys, o 14, d'una forma com... molt espaiada, era un dissabte al matí, després ja vaig començar a fer com un dimecres i un dimarts, tal, però eren aquesta cosa com que diríem extraescolars. Em va agradar molt, però va arribar el moment de decidir la carrera, no? Hi havia l'Institut del Teatre o una altra cosa, i els meus pares em van recomanar molt fermament fer una carrera seriosa, una carrera rigorosa i real.
0: Això que els teus pares són grans actors, sí, però que també s'han format molt, no ho oblidem.
3: I tant, i tant. Perquè pensaven, bueno, Ainara, és que tu et penses que d'això és una cosa que tu has vist a dues persones que han tingut com la gran sort de poder dedicar-se a això, i a més, no sempre, de manera intermitent, de vegades, però no vull que et pensis que això és tal, amb la qual fes una carrera, estudia, tingues una llicenciatura, i després ja veuràs què tal. I jo de sobte vaig escollir la carrera amb menys sortides de la història, que és Belles Arts. Però em va fascinar, em va agradar moltíssim. I a més, mentre feia Belles Arts vaig continuar fent interpretació alhora, i vaig fer... Mentre estava fent la carrera havia fet ja un any al Col·legi del Teatre, i després vaig fer 3 anys a la Nancy Tuñón i 3 més a la Laura Jou. I la carrera realment em va obrir moltes portes, o sigui, moltes portes, en realitat no, perdó, però em va obrir...
0: La ment.
3: Sí, em va obrir de mires, no? Diguéssim, com vaig veure... que hi havia una altra manera de veure el món, i era molt interessant aquesta manera, i em va agradar molt. I trobo que són dues coses fàcilment complementables, i que sempre et servirà tenir una visió una mica més creadora, no?, de les coses. Passava que a nivell formal sempre em decantava per escriure coses, i llavors em van dir tantes vegades com, escolta, sempre estàs escrivint, no, tal, potser hauries de pintar més, jo no en sé de pintar, llavors vaig decidir, quan vaig acabar Belles Arts, apuntar-me al màster de literatura, tot i no haver fet estudis literaris ni res per l'estil, però també em va fascinar, també, vull dir, una altra manera d'obrir les mires cap a un lloc com diferent, però tot lligat, que em sentia molt... no trobo la paraula, però... estimulada, no? O sigui, a la meva vida en general me'n recordo quan estava estudiant, quan estava fent el màster, quan estava fent fins i tot la carrera, veia les coses d'una altra manera, sentia estimulada, tot era com... tot es lligava entre tot, no sé com dir-ho, ara em sento més...
0: No, perquè obres unes finestres que no tenen mai fi, no? I que l'horitzó que et mostren aquestes finestres són, vaja, inabastables, no? Tornem al cinema. Som en directe a Ràdio 4 amb l'Ainara Elejalde, tant dic que m'agrada el seu nom i a veure si m'equivoco amb el nom. Perquè després dels Encantats, n'hem escoltat un fragment, ha rodat pel·lícules com Las hijas, de Daniel Romero, Los relatos, de Miguel del Arco, Mister Nadie, de Daniel Butini, i El secreto de l'orfebre, d'Olga Osorio. Uns personatges prou diferents entre ells, no?
3: Molt diferent, realment, sí. Diria potser que Els Encantats o Mister Nadie són les pel·lis on he tingut un personatge més proper a mi. Però sí, he tingut la sort de fer personatges diferents. N'hi ha el del Miguel Ángel Calvo Butini, aquest de Mister Nadie, és una noia catalana que està en una ONG que ajuda un home rodamont a encarrilar la seva vida, diguéssim, com bonament pot, una noia jove sense cap eina. Però després hi ha... La Sigas és una noia que està en una secta, una secta, diguéssim. Em van dir que no digués la paraula secta, ja, és el primer que he dit. Segrestada, que està segrestada amb un síndrome d'Estocolm, que això sí que va ser un personatge difícil d'abordar, perquè no hi ha gaires experiències que jo tingui que pugui comparar amb una persona que vol estar segrestada en una casa i que es pensa que allò és el millor per ella. que després sí que està com molt en contraposició amb doncs, El secreto de l'orfebre, que era un personatge que em vaig inspirar molt en la meva àvia, perquè justament es deia Pilar, com la meva àvia, i estava basada més o menys en l'època on ella devia ser jove. I era una pel·li que això, d'època de l'època del franquisme, em sembla. No parlava d'això, però que això ja va ser com diferent. I sobretot el més diferent és un personatge que vaig fer per una sèrie que era una noia que organitzava la boda d'uns anglesos. Era una sèrie anglesa. I era com l'estereotip de la típica noia espanyola que diu com deja este vino aquí, pon esta cosa allí, haz esto, haz lo otro, no? Com, em sento gero identificada com amb l'estereotip d'espanyola com que crida, però també va ser molt divertit de fer, amb la qual tinc la sort de que sí que són prou diferents entre ells.
2: I com a actriu ets més de drama o de comèdia? T'agrada tot? Per sort has pogut anar combinant els dos gèneres, els dos tons? O no? Et donen personatges així profundets?
3: No, una mica de tot, però com a actriu la veritat és que sóc més de drama. Em sembla que la meva vida sóc més de comèdia. Fins i tot se m'ha arribat a acusar de frivolitat.
2: Ah, val.
3: Però i no sóc una persona gens greu. En canvi, al cine sí que m'agrada més aquesta cosa més intensa, no? Potser també va relacionat amb una baixesa que tinc, que és no voler dignificar-me mai. I llavors sempre sento que és més fàcil una cosa petita, intensa, carregada, però continguda, que una cosa com molt explosiva. La comèdia és molt difícil. És molt difícil d'escriure, és molt difícil d'interpretar i és més arriscada. Llavors, com a espectadora també em sembla que m'agrada més el drama, eh? I això és una cosa que em retrec perquè la comèdia està molt bé. Però jo sóc més de drama.
6: És que on hi hagi un bon drama, que jo penso que les comèdies estan molt bé, però el drama penso que també es fa mirar cap a dins. En directe a Ràdio 4, el de nit, amb la Naira Lejalde. Ainara, com a filla de dos persones, parlàvem abans, no?, que formen part de la història viva de la interpretació en aquest país, Carla Lejalde i Sílvia Bell. Què has après dels teus pares? Veiem que els tens molt presents, i a mi m'agrada molt escoltar-ho, això, que et van educar per ser una dona independent, per ensenyar que aquesta feina és molt feble, com les feines que tenim en Pere i jo, no? Són feines, a cap i a la fi, artístiques. Vosaltres sou artistes, nosaltres no, però no, tampoc hi ha cap mai seguretat. Com et van educar? Què has après?
3: Què em van ensenyar? Jo diria que fins i tot sense voler-ho, em van ensenyar tot. És veritat que jo he viscut tota la vida amb la meva mare i que quan el meu pare treballava era una cosa més de que ell marxava, ell feia el seu procés i jo no el veia tant. Però en el cas de la meva mare, sobretot com que se centrava més en el teatre també, hi havia una cosa que cada vegada era com molt abrumadora, però que és una persona que està repetint el mateix text com 25 vegades al dia, cada dia primer per memoritzar-lo i després per mirar com dir-lo. I no només hi havia la cosa aquesta d'anar veient els canvis i anar veient les decisions que ella prenia i com canviaven les frases segons les entonacions que ella posava, sinó que també hi havia, per una nena petita, un apropament a un llenguatge que crec que no era l'habitual. O sigui, la primera vegada que jo sentia a casa meva un Chekhov o un Shakespeare o un Oscar Wilde o el que fos, jo no entenia res. Però si et repeteixen això 25 vegades i a més et diuen passa'm el text i digue'm la rèplica i llegeix-m'ho tu...
6: Alguna cosa entens, clar.
3: Clar, arribes a un moment que dius, vale, aquest està enamorat d'aquesta però aquest no l'estima, llavors ara aquesta es mata o el que sigui, no? I dius, vas entenent un llenguatge que no està pensat per una persona de la teva edat. I això és una cosa que agraeixo molt. Que potser ve de rebot, potser no, però que està dins meu i que aprecio. I després, òbviament, després de tot aquest procés a casa, hi havia el anar al teatre cada dia, me'n recordo el 2007, jo tenia 7 anys, i potser vaig veure 35 vegades la plaça del Diamant, allà a la primera fila del Teatre Nacional menjant-me una poma. I veure com a la meva mare les coses mai se li assentaven del tot perquè cada dia buscava canvis nous, no? I cada dia, perquè les coses no solidifiquessin, ella buscava altres maneres de dir les coses i, pensa, i jo veia els canvis i pensava, avui ha fet això diferent, avui ha fet allò diferent. I era el 2007 i ho recordo molt. De vegades, clar, quan era petita em feia mandra, ho preferia estar al camerino dormint, però ara és una cosa que agraeixo.
6: I tant.
3: Molt.
6: I tant.
2: M'ha encantat això de la poma.
6: A Mercè Rodoreda li hagués agradat molt.
2: Sí, Elena Trapé, Júlia de Paz Solvas, Marta Matute, Gemma Blasco, Aina Clotet, Belén Funes... Hi ha una nova generació de directores molt potent i que parlen a les seves pel·lícules de temes sovint poc tractats. L'Alzheimer, el dol, la separació traumàtica, els abusos, la frustració professional, lesbianisme, les malalties físiques i mentals... S'ha trigat, però s'ha aconseguit, no?
3: Aquesta pregunta ja s'escapa de les meves... A veure, jo com a opinió, jo penso que està molt bé que tots aquests temes, a més tractats per dones i temes que abans s'havien menyspreat, estiguin sobre la taula. Penso que és increïble, que és el millor que havia de passar. Ara, penso que la cosa és que abans la gent que posa els diners... Parlant jo sense tenir ni idea de què fa la gent que posa els diners ni de com funciona.
2: No, no, però crec que estàs molt ben encaminada. La gent sí? que posa els diners no sí, els posava...
6: Sí, amb segons quins temes ja tinc la
3: sensació que la gent que posava diners...
2: Sensació,
3: no s'arriscava a posar, a parlar d'aquests temes i ara ha arribat un punt on aquests temes de sobte s'han institucionalitzat.
6: Gràcies a Déu.
3: Sí, i llavors ja no és un risc posar els diners en aquests temes. Això no vol dir, però... trobo que la mentalitat hagi canviat, sinó que el fet de que s'hagi empès molt amb aquests temes ha fet que per força els productors hagin acabat cedint amb posar els diners aquí, però si em pregunteu realment, trobes que s'ha aconseguit que la gent s'arrisqui a posar diners en coses que no saben que triomfaran? Crec que no. Crec que en el moment on ells han començat a posar diners en això és perquè saben que ja no és un risc, perquè saben que això els sortirà bé. Ara, arriscar-se ara amb una altra cosa? No, perquè ara això forma part de la pauta que hem de seguir perquè les coses vagin bé.
6: Més clar, no pot parlar-ho, eh? Sí. Ni pot explicar-ho. Jo estic absolutament boca badada i a punt de plorar. Perquè, clar, nosaltres li volíem preguntar, et veus dirigint en futur? Jo penso que has de dirigir.
3: Sí, moltes gràcies.
2: O escriure.
6: O escriure, no ho sé, perquè això mateix és que tens tota la raó. És a dir, és com si, efectivament, hi ha temes que ara queden bé parlar-ne, però n'hi ha molts altres que es tapen i que potser, com que desgraciadament tot és cíclic, d'aquí uns mesos sí que quedarà bé parlar d'un tema que ara no està prou reivindicat.
3: Sí.
6: Ai, que malament. L'última pel·lícula que has vist i que ens recomanes, una d'aquí, una d'estrangera, què et sembla?
3: Una d'aquí i una d'estrangera. Una d'aquí ho interpretaré com una pel·li en català.
6: Sí.
3: Em va agradar molt Esmorz amb mi. Esmorz amb mi va ser una pel·li que sí, que em va agradar molt, a més trobo que està molt ben muntada, que explica la pel·li d'una manera com divertida i vaig trobar que estava molt bé. Una estrangera vaig veure abans d'ahir, una pel·li que em va agradar molt, que es diu Nicky and Mickey, que en castellà em sembla que seria La traïció de Mickey, de Mikey.
6: Sí, sí, sí.
3: Que és una pel·li, ara no me'n recordo, mare de Déu, i quedaré fatal, de Elaine May, una dona que jo no coneixia. I em va agradar molt aquesta pel·li. És la primera pel·li que no he vist actuar el John Cassavetes, i amb l'altre actor, que és el que fa del marit de la Gina Rowlands a La Mujer Bajo la Influencia,
6: sí.
3: el Peter Falk. I trobo que són un duo perfecte. Em va encantar aquesta pel·li. Em recorda també una pel·li que em va agradar molt, que és com With Neil and I. Doncs el joc aquest de com els dos personatges una mica desgraciats, una mica excèntrics però bojos i lumpens, no? Que els hi passen com... I que parla també de l'amistat. I de com som les persones. Em va agradar molt aquesta pel·li. Just la vaig veure abans d'ahir.
6: Doncs jo penso que la nostra estimadíssima Ainara Elejalde ens ha donat una lliçó de que la joventut sap molt bé el que vol i com ho vol.
3: Que bé.
6: Que les pel·lícules i la televisió i el cinema i l'entreteniment en general no pot subestimar mai el públic. Que el que volem és veure persones reals, de temps reals, amb problemes reals, amb patiments reals i amb alegries reals. I ens anem amb una cançó, Pere Vall?
2: Sí, ens acomiadem de tu desitjant-te veure't en moltes pel·lícules, obres de teatre, sèries més, moltíssimes. I fent un joc de paraules amb el teu debut al cinema, podem dir al de nit que estem, no encantats, encantadíssims de parlar amb tu. I aquí diem el nostre fins ara i nara amb un altre tema musical que també t'agrada molt. Per cert, vas arribar a conèixer personalment el Pau Riba?
3: No vaig arribar a conèixer, no m'hagués agradat molt.
6: Quina
3: vaig anar al concert aquell que vam fer al Festival Grec.
6: Al Festival Grec.
3: Molt xulo.
6: Doncs ens anem amb aquest Helena desenganyat de Pau Riba. Desenganyem-nos, eh? El talent i la creativitat i l'esforç existeix. I ve molt fort, empenyent fort com una versió d'altra manera. Ainara, als teus peus.
3: Moltes gràcies, igualment. Gràcies per convidar-me, la veritat.
6: A vosaltres. Pere Vall, gràcies.
2: En vida seva.
6: Esforçat a mi. Qui no et posi jersei, que em fas patir.
3: Bueno. Porto jo el seu jersei.
6: Jo estava a punt de dir-ho, però per cert, no digui res a Tarragona, que no...
2: Hi havia algun motiu ocult...
6: Jo em mirava i deia, jo diria que aquest jersei és el Pere Vall.
3: Sí, però maco, m'agrada bastant.
6: Una és senyora fins a l'extenuació, no sé si serveix d'algú, però ho és. Gràcies, estimats.
3: Gràcies.
6: Vinga, en Pau Riba. Sempre.

0: No es queixaran, estimats oïdors de la pública, pública, pública. Ja ho veuen que avui han fet un programa nostrat ple de nissagues. En Pere Vall ha vingut acompanyat d'algú que és una actriu meravellosa i que té un espai per talent propi, no pas perquè els seus pares siguin Carrele Halde i Sílvia Bel. I ara tenim amb nosaltres a una escriptora que no és la primera vegada que l'entrevisto. El seu company de vida tampoc és la primera vegada que l'entrevisto, és en Jordi Puntí. I tots dos formen una parella no només encantadora, sinó amb un talent inconmensurable. Tant que quan ha entrat per la porta de l'estudi li ha parlat del llibre d'ara i del llibre que ja va escriure, Si aquest carrer fos meu, on ella parlava de la identitat i de com li va costar a la seva família afrontar un gran secret, no? Que estava relacionat amb Klaus Barbie, el nazi. No direm res més, perquè vostès el que han de fer és llegir aquest llibre, però sobretot comprar-se el que s'acaba de publicar ara mateix, eh? Poca broma. Avui la Stephanie Kremser, que és el nom de la nostra convidada, ha vingut embolcallada de temes que són d'actualitat, perquè si amb el seu llibre, Si aquest carrer fos meu, parlava dels nazis, avui hem sabut, ho vam llegir el diumenge al diari La Vanguardia, que s'han desclassificat una sèrie de documents que un nazi de molta importància, quan veien que ja la guerra estava perduda, van anar a veure a un gran industrial, el que feia llapisos, el senyor Faber, i li van dir: senyor Faber, vostè guarda tots aquests papers i els crema. El senyor Faber, que no formava part del Partit Nacional Socialista, va donar un cop d'ull a aquells papers i se'n va donar compte que eren els carnets de tots els membres de la Gestapo, de tots els membres de la CSS que van treballar i van fer mal a la Segona Guerra Mundial. Aquest senyor no va cremar-los, els va guardar en el tell i quan ell va morir el seu fill els va trobar. I el fill, que de casta li ven al galgo, el que va fer va ser enviar aquests papers a Washington. Ara s'han desclassificat. I en parlarem la setmana vinent al nostre programa, si podem, aquest dijous, amb un gran especialista, perquè ara persones de la generació de l'Stephanie i meva, que vam néixer el mateix any, estan buscant si efectivament el seu avi o el seu rebesavi, que tenien, bé, com li va passar a l'Stephanie, Si aquest carrer fos meu, no? Tenien aquella petita intuïció de que alguna cosa s'estava amagant, si efectivament eren o no eren nazis. Però és que amb aquest llibre que tenim aquí, Acció de gràcies per una casa, l'Stephanie parla d'un dol que no acaba mai, que és que et treguin la casa. I m'ha semblat molt interessant. Stephanie, bona nit.
1: Hola, bona nit, Sílvia.
0: Sempre em toques la fibra sensible, no sé com ho fas.
1: Sí, no sé, tampoc.
0: De veritat, perquè aquest llibre que feia referència, Si aquest carrer fos meu, tu feies un acte de funambulisme, d'honestetat i de decència personal, que no sé si molta gent l'hagués fet.
1: Sí, clar, aquell llibre que era sobre les, no sé, 22 adreces on havia viscut, no?, en molts països.
0: Com el vas conèixer?
1: I llavors un dels països era Bolívia, d'on és el meu pare i la meva àvia, i allà, clar, hi havia l'avi que era alemany, i sí, allà vaig conèixer un senyor que em van dir, no?, digues hola, el tio Klaus... I el tio Klaus, dos anys després, vaig descobrir que era el Klaus Barbie, que allà s'amagava sota el nom Klaus Altman, i era un dels nazis més terribles, que, per cert, per això hi ha tantes contradiccions amb tot això, que els americans el van agafar de Lyon i els van plantar a Latinoamèrica, a Bolívia i al Perú, i al Xile, per lluitar contra el comunisme, el perill comunista, i ell va ensenyar als militars peruans i bolivians i xilens com torturar gent d'esquerres. I això via Estats Units, via Washington. És la CIA, la CIA, va plantar uns quants nazis a Latinoamèrica per això, per fer front contra els vermells, no? I mira, i ara, doncs, aquests... És molt absurd, doncs, ara... Tots aquests noms que la família Faber va guardar, doncs són també als Estats Units. Sí, sí. On hi ha un Trump que en realitat és més nazi que no nazi. O sigui, tot això, estem en un món molt boig.
0: Estem en un món molt inquietant perquè efectivament aquests noms desclassificats surten de Washington. I aquest individu, Klaus Barbie, el tiet Klaus, va ensenyar a torturar a joves que van desaparèixer al llarg de la dictadura de Pinochet i la dictadura de Videla, l'Operación Cóndor, que deien ells, amb un Kissinger al capdavant fent maleses. Així doncs que tot torna. Torna fins i tot la tristesa del passat. Que trista la casa. Està com la van deixar, emmotllada al confort de les dels últims a marxar, com si els volgués reconquerir, i tanmateix, privada d'algú a qui complaure, es va pensint sense valor per ignorar l'espoli. I ser de nou allò que fou de bon principi, un joiós intent de fer les coses com cal, me l'ha guanyat fa temps. Ja veus com era, fixa't en les fotos i la coberteria, les partitures, el banquet del piano, aquell gerro, Philip Larkin, que trista la casa.
2: Gran poema.
0: Gran poema. Deixar una casa és molt trist, però que te la facin deixar, que és el que jo penso que expliques en aquest llibre, és un dol que no acaba mai, oi?
1: Sí, és una cosa realment difícil. En realitat és la segona vegada que em passa. La primera va ser quan vaig haver de deixar el Brasil i era també deixar la casa, que era la casa familiar on vaig créixer, que va desaparèixer. I ara aquesta última casa on jo havia viscut durant 12 anys, més o menys, o més, no em recordo, ja, ara no em recordo el número, i mai havia viscut tants anys en un lloc, i era la meva, la casa meva del meu marit, llogaters, evidentment, fins que un fons d'inversors van comprar la finca i van fer fora tothom. I sí, és això que els, no, el desnonament invisible o silenciós, hi ha aquesta, aquest termi també, termini per això, és molt dur.
0: Era un pis preciós al carrer Princesa, on l'Estefani vivia amb en Jordi Puntier, eren llogaders modèlics, pagaven les seves rendes, cuidaven el pis, el tenien perfecte, preciós, però bé, malgrat tot, els van desnonar. Avui, quan sortia d'un restaurant, he tingut un àpat familiar, m'he trobat Enric Auqué, per casualitat, el gran actor que va ser aquesta setmana passada al nostre programa, va conversar amb en Julio, el director de Rabalear, aquesta sèrie d'HBO Max que tothom ha de veure.
1: Sobre... Estic boja per veure-la.
0: No, no saps el que és. Jo he vist només un capítol i vaig fer un far de plorar tant que avui sortia amb les tietes d'un restaurant, 90 i 85 anys, i m'he abraonat cap a l'Enric Auqué, que les meves tietes m'han mirat com això no ho fa una Tarragona, m'he abraonat cap a l'Enric Auqué. I m'he emocionat, i ell també s'ha emocionat, perquè el que ell ofereix en aquest paper és el que tu estàs explicant, el que va viure en Jordi, el que vas viure tu, el que potser visqui jo demà, el que estan vivint tantes persones que ens estan escoltant, no? Algú que no sap qui ets i que probablement té molts màsters amb especialitat de negocis, decideix un bon dia que la teva vida ha d'acabar, no? Escriviu per recordar, dius, però sobretot recordem per escriure. És així?
1: Sí, jo diria que per mi almenys és així. És que l'escriptura sí és una mica, jo crec que era el Nabokov que ho deia, que és memòria i imaginació, i per això tu has de recordar per poder escriure. Això no vol dir que sempre has de parlar de tu, no, de la teva vida real, però a més quan fas ficció, però sí, el record ajuda molt a evocar veus i escenes i emocions, com els actors, que després pots transformar, no? amb una expressió.
0: Però aquesta expressió, en el teu cas, encara té molt més valor, perquè tu has escrit en alemany. De fet, si aquest carrer fos meu, el vas escriure en alemany. I aquest llibre l'has escrit en català. Ets un llibre de no ficció, perquè parteixes d'un procés traumàtic i d'un episodi traumàtic de la vostra vida. Tu parlaves del carrer de les Camèlies de Rodoreda, i a mi hi ha moments que llegint aquesta novel·la m'ha recordat molt a la plaça del Diamant, no? Aquella sensació de la colometa quan puja amunt el colomar, no? I va acariciant la paret perquè ella se n'adona que pinten bastos i que se n'haurà d'anar d'aquella casa i no tindrà diners per pagar el lloguer i els seus fills passaran gana, no? I és que ningú se n'adona que una casa és molt més que una llar, que són les parets que ens sostenen, i tu és el que expliques en aquest llibre, no, Estefani?
1: Sí, aquest llibre és, sí, era l'intent d'escriure la relació que podem tenir amb la casa, amb aquestes quatre parets. És igual, una casa, diguem, la casa abstracta és igual, és la casa on ens sentim a casa i segurs, fins que deixa de ser-ho. Però també qüestiono això, no? O pregunto, indago una mica això, què passa després i què vas amb la búsqueda, quina és la casa del teu present, quines són les cases del passat, cap a on vas, quina pot ser la casa del futur, en moltes situacions diferents, no només la meva, però d'altres, no? Persones, escriptores, poetes, etc. I sí, la nostra... I a més, el que m'interessava era la relació, és una mica, sí, de la dona amb la casa. de la feminitat amb la casa, perquè hi ha
2: de l'ordre a la casa,
1: i de l'ordre a la casa, exacte,
2: i de la netedat. I no estem parlant de neteja, estem parlant d'una altra cosa, de la flor que es posa damunt de la taula, de la llum que entra per la cortina, de com s'obren les finestres. Tu parles, per això et deia tant que em recorda Rodoreda, no? Perquè tu parles de les accions que configuren que una casa sigui la nostra llar.
1: Sí, que és la creació en realitat de la casa, no? Aquí si tu un filòsof francès, el Gaston Bachelard, que diu que els homes desconeixen una mica aquesta, que ell diu, la civilització de la cera, això de netejar, de cuidar, i la Marguerite Duras, que diu en un moment que sí, que els homes saben construir cases però no saben crear-les. Són les dones que sabem crear una casa, una llar, la vida dins de la casa. Perquè ja ho fem, perquè el nostre cos ja està... Jo no tinc fills, però en teoria està fet per poder crear també altres humans i ser casa. El cos pot ser casa, fins i tot. El nostre cos és molt fort, pot ser una casa.
2: Efectivament, durant 9 mesos ho va ser, perquè tu i jo estiguéssim aquí.
1: Exacte.
2: Si no ho haguéssim fet les nostres mares, no seríem
1: és
2: aquí,
1: així.
2: No? I com arriba l'Stephanie Kremser, que avui pronunciava el seu cognom, i el bon amic i admirat Jordi Puntí, a aquest punt? Doncs com ens pot passar a tots, a vostès i a mi? El propietari era una senyora gran que vivia a la planta principal i els hereus, nyac. Uh-huh. Bé, decideixen prendre un camí, no? Els veïns no ho sabien.
1: No.
2: I ells decideixen vendre la propietat sense avisar ningú a un fons d'inversió molt agressiu. A mi hi ha un moment en el llibre que he sentit una pena molt profunda perquè vosaltres teniu esperança, no?
1: Sí. Sí, sí. És que no ens ho podíem creure, en realitat. No sabien exactament què passaria. Això fa... la venda aquesta va ser fa 3 anys i, evidentment, ja se sentia tota la ciutat, no?, històries com aquesta. I encara vam tenir un any fins que vam haver de marxar. Un any que no sabíem, hem de buscar, buscàvem com uns bojos un altre pis de lloguer, no trobàvem res que poguéssim pagar. I al final, aquests inversors van ser tan generosos de trucar-nos i dir, van trucar al Jordi, van dir, escolta Jordi, et podem fer una superoferta, o sigui, si vols, l'inversor, que ja havia comprat la finca, ara estem pensant en vendre pis per pis i us podem oferir, doncs, la compra del pis. I el Jordi, doncs, diu, serà entre 1 milió, 1 milió i mig d'euros. I vam dir, d'acord, gràcies. Hem de fer les maletes ja.
2: 1 milió, 1 milió i mig d'euros.
1: Sí, sí.
2: Clar.
1: Gran oferta.
2: Tots dos més de 50 anys, autònoms, impossible demanar una hipoteca. Us vau veure obligats a comprar al final?
1: Sí. Al final sí, després de 2 anys de búsqueda per un pis de lloguer, vam decidir i vam aconseguir, per un miracle, trobar un pis en venda i vam comprar. I, de fet, d'aquí a 3 dies farem la mudança.
2: Què dius?
1: Sí, d'aquí a 3 dies. Tindrem casa una altra vegada.
2: I esteu... Com ho rebeu? Com ho sentiu?
1: És molt emocionant. Jo tinc una gran... gran alegria, increïble, estic gairebé histèrica, no puc dormir, no puc treballar, i alhora estic molt preocupada a veure quan portin totes les capses i tot això del traster, tot ha estat en un traster durant 2 anys, exactament 2 anys, què passarà amb la meva roba? Encara és bona? O estarà plena de foradets, de mitjets? No ho sé, com són les... estarà tot, saps? Com la rentadora encara funcionarà? Són coses que per mi són un misteri, no m'ho puc imaginar.
2: I durant aquests 2 anys els oients es preguntaran què heu fet.
1: Clar, nosaltres vam tenir la sort que teníem una casa, és una comuna, som 5 persones a l'Empordà, en un poble sense servei, on compartim una casa, però és una casa de segona residència, cadascú té habitacions, no són pisos separats, ni compartim cuina i tot, i els vam haver de demanar si no podíem anar-hi amb una maleta fins que trobem alguna cosa. I ho vam fer i van acabar sent 2 anys. 2 anys.
2: Aquesta és la realitat de Barcelona, que no vulguem mirar cap a una altra banda. En Pablo Feu, el nostre advocat de capçalera, especialista en habitatge,

0: Eren gent meravellosa, els nostres veïns. Érem de les últimes persones que vivíem al Born. O sigui, el Born té un veïnat que va decreixent, no és la paraula.
1: Sí, va cada vegada fent-se més petit, es van patetint.
0: Més petit, sí. Hi havia una senyora molt, molt, molt gran, quan va veure que marxaven, va baixar a casa, va apressar en Jordi, va dir, no, estem perdent els veïns. Era tot molt, molt, molt dramàtic, molt melodramàtic, però és així. I vaig trobar a faltar molt, molt, molt la gent, i que alguns van desaparèixer, van morir fins i tot.
1: Sí, sí. No només moren, sinó que, a més, tu emmalalteixes.
0: Sí, també, sí.
1: Hi ha un extermini immobiliari a Barcelona, jo sí. Vull dir-ho d'aquesta manera, ja em permetran. El metge que et va atendre a Girona et va dir que perdre el teu pis a Barcelona per culpa dels especuladors, fugir a un refugi temporal i el desconcert per la incertesa estaven relacionats amb el deteriorament de la teva salut.
0: Sí, sí, ho va dir, sí. I que a més la seva família li havia passat el mateix i també es van emmalaltir. El metge sabia exactament que em passava, m'ho va explicar, o sigui, des de llavors vaig saber, ah, d'acord, és això.
1: És això, clar, és que tot ho somatitzem. Tu que vens del món del documental i del cinema, mm-hmm. No has pensat mai fer un documental sobre, o una pel·lícula sobre aquesta història?
0: Sí, sí, m'hauria agradat. De fet, em fa una mica de pena, l'altre deia per mi que hauria pogut fins i tot fer un documental de tot d'aquests dos anys, no? O tres anys, en realitat, que vam viure, però clar, jo no sabia que això passaria. Amb un documental tu has de tenir la idea de què passarà, no? És una pena, no? I aquest llibre, en realitat, és una mena de com que és això, vinc del documental i el del documental personal, com narrativa personal cinematogràfica, i aquí faig això sense la imatge moguda.
1: Peter Greenaway,
0: sí.
1: Gaston Bachelard, Marguerite Duras, Clarice Lispector, Déu Nostre Senyor, Louis Bourgeois o Charlotte Salamon són alguns dels que tu d'alguna manera et fixes, no, a l'hora de parlar de tot el que t'ha passat. D'aquí tres dies torna l'esperança?
0: I tant.
1: I d'aquí tres dies ja no hi haurà aquesta violència immobiliària.
0: No per nosaltres.
1: Exacte.
0: I a més tindrem això, aquesta famosa cambra
1: pròpia
0: de,
1: com deia Virginia Woolf, per escriure.
0: Sí.
1: Has estat molt valenta, Estefany. Bé, com us sou sentant tu com en Jordi, que sou persones molt valentes. I a més el títol, no? El dia d'Acció de Gràcies, que és tan important en el món anglosaxó. Acció de Gràcies per una casa, perquè una casa no pot ser una llar o no té per què ser una llar, però és important tenir-la.
0: Molt.
1: Molt important. Estefany, felicitats. Per cert, que amb l'emoció de tenir l'Estefany i el llibre, que a mi m'ha tocat profundament, no els he dit que l'ha publicat Edicions de 1984 i que l'han de llegir ja. Acció de Gràcies per una casa. Estefany Kremser, als seus peus, el seu i el del senyor Punté.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, abraçada i cuida't.
0: Sí.
1: D'aquesta manera tan real, tan emotiva i tan, si volen que els hi digui, emprenyadora, perquè estic emprenyada d'escoltar que hi hagi persones com l'Estefany. Jo mateixa, potser demà, vostès, que hi hagi algú que en aquests moments tranquil·lament assegut un despatx decideixi que la seva vida és més important que la nostra. Ens n'anem. Tornem demà a les 10:05 i pensin que en aquest programa l'habitatge i l'accés a la vivenda transversal sempre serà una obsessió i una obligació, perquè aquesta és la pública. Fins demà. Gràcies. Bona nit.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, edició 2284 del Metròpoli. Comença la setmana per nosaltres. Durant aquesta temporada, la setmana

comença amb Rumba Catalana. Recordem que recolzem la candidatura de la Rumba Catalana perquè sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat davant de la UNESCO. Avui ens acompanyarà el millor ventilador, el millor músic que fa el ventilador a casa nostra. És el muchacho, el Miquel Serviola. I vindrà amb la Judit Nederman, perquè junts han tret una nova cançó. Una cançó d'amor. I una mica més tard parlarem del Rumba Beach Festival, segona edició. Comença aquest proper cap de setmana al Port Vell de Barcelona. Portarà la rumba arreu de Catalunya. El Josep Maria Soldevila, el promotor d'aquest festival, ens acompanyarà per explicar les característiques d'enguany.

0: El Metrópoli és un programa pioner amb la rumba catalana. Ja fa gairebé 4 temporades que parlem de rumba catalana una vegada per setmana. Per què? Per quin motiu? Perquè volem recolzar la candidatura perquè la rumba catalana sigui declarada patrimoni immaterial davant de la UNESCO. Aquesta nit ens acompanya el Miquel Serviole, el Muchacho. Muchacho, benvingut, bona nit.
1: Com sempre.
0: Com estàs?
1: Molt content d'estar aquí.
0: Gràcies per venir un dia més.
1: Sí, ja sóc d'aquí jo ja.
0: I una de les veus més carismàtiques del panorama musical de casa nostra, la Judit Nederman. Judit.
2: Què tal?
0: Com
2: Moltes
0: estàs?
2: Gràcies. Molt bé.
0: Gràcies per venir. Contenta. Sempre que et truquem, agafes la porta, entres per aquí i ens expliques mil coses.
2: És un plaer, és un plaer.
0: I aquesta nit perquè acabeu de publicar la vostra història, és a dir, la nostra història. És una cançó homenatge al Cant dels Ocells de Pau Casals. Com neix aquesta col·laboració?
1: Bueno, jo, quan vaig fer aquesta cançó, amb la persona que vaig pensar va ser amb la Judit. De fet, li vaig ensenyar altres cançons, me'n recordo, però té que ser aquesta, veuràs. I quan li vaig ensenyar aquesta, em va dir, aquesta. Aquesta és la que... I la vam provar, me'n recordo, ja amb un assaig, juntament amb el Pau i l'Arnau, i és que ja funcionava la cançó, i ella estava elegint-la, i així, dic ja seva. Se la va fer seva, tota seva, ja. Amb la melodia, amb tot.
0: Què té la cançó, Judit? Perquè des del primer moment hagi escollit aquesta cançó.
2: Doncs em va encantar la melodia, em va encantar la lletra, i és d'aquestes cançons que et permeten gaudir cantant, saps? Vull dir que de vegades t'hi has d'esforçar com per acabar gaudint, i aquesta és com una cosa automàtica, saps? És molt... molt fàcil de connectar amb l'experiència de cantar, no? De cantar, treure veu, com està feta la melodia, que es va construint poc a poc, la tornada que va dalt, no?
1: La melodia. Sí.
2: Això és com tan bonic, vull dir, quan arriba aquest moment és com que se t'obre el cor directe, no? I em va agradar molt.
0: La vau estrenar la setmana de Sant Jordi, com no podia ser d'una altra manera, no?
1: També està dedicada a Sant Jordi. A Sant Jordi té un petit homenatge que es van fer al Cant dels Ocells, que aquí millor que cantar-lo que la Judit. Jo sempre he pensat que la veu de Catalunya... Bueno, de Catalunya i parts del món, saps? Però Catalunya... Jo,
2: és
1: la veu d'aquí, saps? Ja fa molts anys que ho és, ja.
0: Estic d'acord, totalment, eh?
1: Sí,
0: és una de les millors veus que tenim a Catalunya.
1: Escolta la seva veu i la melodia que té aquí, dic que aquesta cançó té melodia, dic que ella podrà fer el que vulgui.
2: Bueno, us ho agraeixo molt.
0: I tu ets el millor ventilador del món, bueno, no de Catalunya,
1: bueno,
0: del món.
1: Bueno, refresco, a l'estiu ho refresco una mica.
0: I fixeu-vos que tu no vas començar tocant la guitarra. Vas començar amb el piano.
1: Vaig començar amb el piano, amb el teclat. Ja vaig començar amb el teclat, és veritat, amb el piano, que després em van treure, em van dir, agafa la guitarra. De fet, el ventilador que tenia era molt, molt lleig, i amb el temps, bueno, i vaig anar aprenent.
0: Què és el que ha de tenir un bon ventilador?
1: Pues rítmica, tempo, punx i harmonia també, clar. No dic que no, però sobretot punx, apagada i rítmica. Tens que pensar una miqueta en la percussió.
0: Evidentment, quan parlem de ventilador, la gent deu estar pensant, hi ha un ventilador, és un ventilador. No, hi ha diversos ventiladors.
1: Hi ha molts ventiladors.
0: Hi ha diferents maneres de ventilar. Podem escoltar dos maneres diferents
1: dos
0: de ventilar?
1: Dos ventiladors diferents.
0: Diferents?
1: Un més obert i un més retallat.
0: Sí. Aviam.
1: Molt desafinada, m'és igual. Per exemple, el més retallat seria... I si féssim un més obert i amb el greu, saps que jo jugo molt amb el greu i a l'agut, saps? Depèn de l'instrument que hi hagi.
0: Aquí és on escoltem, meravellós, Judit.
2: És
0: una meravella,
2: això és
0: el Muchacho.
2: Patrimoni de la UNESCO, és això.
0: A banda de la rumba catalana. Però sí que és veritat que els primers rumberos van començar amb una guitarra
1: i semblava
0: que portessin tot una orquestra darrere, pràcticament.
1: Jo he arribat a veure vídeos que he flipat. De fet, hi ha un vídeo del Paret amb els dos palmeros i és al·lucinant aquell vídeo quan canta el Toribio Carambola. Buf, aquest vídeo m'ha enganxat. Perquè camina... camina increïble amb una guitarra i dos palmes, el que feia caminar, el que feia encaminar d'aquesta manera, saps? I un moment inclús deixa la guitarra un moment, la torna a agafar, bueno, és el que tenien aquests grandes, saps? Aquest gran, que era el number one.
3: ¿Ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Ustedes han visto?
4: ¡No!
3: A Don Toribio, carambola,
4: carambola.

0: La nostra història, un tema d'amor, no? D'una parella.
1: Sí.
0: Què és el que expliqueu?
1: Doncs crec que ens posem en situació de ser parella i portar molts i molts i molts anys, i crec que trasllada també com aquest carinyo diari, no? De cuidar-se en el dia a dia, de dir-se bona nit, de dir-se bon dia, d'agafar-se de la mà. Són coses molt importants que crec que mantenen viu l'amor, no? I, aviam, ens hem col·locat en aquesta situació per cantar-ho.
2: És un gràcies a l'amor, jo crec. És un gràcies a el que diu ella, als gestos aquests, de les mans, de mirar-se, coses. També vaig pensar amb la gent, amb els avis, aquests avis que veig junts amb aquesta edat i amb lo bo i lo lent que han estat allà, saps? I jo crec que ningú li canta amb els avis. Bueno, hi ha poques cançons, hi ha poca referència i crec que el Cecil tindria que donar més protagonisme a aquests avis i aquestes àvies, saps? No ho sé, jo... I és una miqueta pensat en això, en general. Gràcies.

0: I la Judith Niederman, doncs, s'ha estrenat amb una sinfònica. Què més es pot demanar?
1: Res més. Jo és que sóc molt afortunada.
0: Com són aquests concerts amb sinfònica?
1: Doncs molt bonics, molt plens de música i molt emocionants, perquè canto cançons de tota la discografia, llavors em permet com revisitar-les, emocionar-me de veure que han passat els anys, i que les mateixes lletres de cop agafen una altra dimensió, no? En el moment en què estic ara. I compartir escenari amb el mestre Joan Albert Amargós, doncs és una experiència que m'enduc per sempre com un gran tresor, perquè és un gran amant de la música i a més té una energia que s'encomana, saps? Vull dir, és com un... no sé, o sigui, ens dona a tots ganes de... sí, de fer música. O sigui, ja en tenim, no? Però trasllada aquest nervi maco de dir, vinga, anem a fer-ho, anem a treure el millor de nosaltres, no? I crec que això és una de les grans virtuts que té com a director.
0: Aquests 10 anys donen per molt, no?, de trajectòria teva, però, evidentment, les cançons han tingut una vida pròpia, han estat evolucionant al llarg dels anys.
1: Sí, això és molt bonic, perquè no depèn de mi.
0: No.
1: Depèn de la gent, depèn de... del que pugui passar, no?, amb cada cançó, que és inesperat. I he tingut sorpreses molt, molt maques en aquest sentit. Cançons que no sabia que agradarien molt i han acabat agradant molt i que ara les demanen, o això. Sempre ho explico. Gent que se les posa per casar-se, per néixer, per morir, inclús l'altre dia.
0: Per morir,
1: sí,
0: evidentment.
1: Em van explicar una dona que... sí, que i això és el millor, crec, que puc viure com a creativa, no? Vull dir que al final que algú que fas tu des de tu i que ho entregues al món, després serveix i està molt més enllà
0: pròpia,
1: de mi. Sí.
0: Clar. M'agrada molt, i està molt bé, que cançons es posin en una boda, però crec que més bonic encara és que una cançó teva, d'un artista, acompanyi a morir a una persona.
1: Mm.
0: No?
1: Sí.
0: Això és un traspàs d'una altra manera, no? Mm. I que la gent demani aquella cançó de l'artista, no? I digui, no, són els darrers minuts o els darrers dies de la meva vida, però vull escoltar aquesta cançó perquè en un moment de la meva vida m'ha donat molt. Mm. Inclús gent que ha estat molt malament i amb una cançó, no sé per què, perquè parlem moltes vegades de musicoteràpia, i aquestes cançons han ajudat a sortir d'un problema important a moltes persones. Tens una guitarra, muchacho, per què no fem... Hem escoltat la versió enregistrada que poden trobar els nostres oïdors a través de les diferents plataformes, però per què no fem un tastet? Per què no fem la cançó en directe?
2: Uf,
0: sí?
2: No l'hem provat, eh?
0: No l'heu provat?
2: Bueno, jo una miqueta l'hem provat aquell dia, però aviam què pot passar.
0: Us atreviu en directe?
2: Va, provem-ho, aviam.
1: Sí, home, sí, possible.
0: Vinga,
1: ell és un crac.
0: Doncs quan vulgueu, va.
3: Gràcies per pintar amb els teus colors, donant-me esperança i emoció. Gràcies a la vida que em va fer conèixer la passió i dolçó del teu amor. Vas mirar-me als ulls deixant-me boig, despertant el batec del meu cor.

0: Això és la ràdio, la música en directe, aquest esperit que de vegades s'havia perdut i que ara, afortunadament, i sobretot amb aquesta casa, està tornant amb molta força. Jo quan veig el muchacho sempre me'n recordo de l'Escudella. Per què? Perquè jo som molt amant de l'Escudella. I...
1: està molt bona, està molt bona. Ara a l'estiu, quan...
0: També sóc amant, de l'Escudella a l'estiu.
1: Pensa que tinc l'aire condicionat preparat, eh? O el ventilador.
0: Una bona copeta de vi al costat i tot ho soluciona. Però... jo sóc un gran defensor perquè a Catalunya, o a Barcelona en aquest cas, no tenim la ruta de l'Escudella. I jo em vejo molt a Madrid, quan vaig a Madrid, i tenen allà la ruta del Cocío madrileny.
1: Sí.
0: Doncs per què no fem una ruta de l'Escudella? Sí, a tu t'agrada, Judit, l'Escudella?
2: Sí. No? A mi m'agrada molt l'Escudella, no? Sí. Mm. Però he de dir que sí, només a l'hivern, i especialment la del meu pare, la que fa per Nadal.
0: Com la fa?
2: És, no ho sé, o sigui, és espectacular.
1: És
2: la millor. Oh. La millor, eh?
0: Aquesta hora de la nit.
2: De veritat.
1: Tindrem que anar a casa d'Enric.
2: Sí, una vegada la vaig congelar pel meu tècnic de so, perquè és superfan de l'Escudella, i li vaig congelar un tàper perquè és molt, molt bèstia. O sigui, no sé, li posa de tot, però és al·lucinant.
0: Com la fas tu, muchacho?
1: De fet, ara estava pensant per preguntar-li si a la pilota, perquè hi ha molta gent que fica pinyons. Si tinc
0: pinyons, sí, jo, nosaltres fiquem pinyons, sí.
1: Ma mare, en aquest cas, veus, no la posa, que la no, agrada molt cuinar-la. Tampoc, no? Però jo l'havia menjat amb pinyons i també era bona, eh?
0: Home.
1: I hi ha gent que la pilota posa ai julivert i hi ha gent que no. Mm. A mi m'agrada mai julivert.
0: Doncs escolta, amb la teva guitarra, els ingredients de l'Escudella.

0: caminar.
1: Quan es presenta aquest tema en públic? Quan el cantareu?
2: Doncs és una bona pregunta.
3: Pues sí, estaria bé.
2: Quan el muchacho em convidi.
3: Sí, sí, jo sempre.
1: Ja organitzem alguna cosa.
3: Aquesta i altres.
2: I sí, també puc convidar jo i la
3: també,
2: fem.
3: També, també, podríem fer.
1: Vinga, doncs
3: oh, gràcies, que és la nostra història, molt
1: sí, sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Una cançó que neix des de l'amor i des de, evidentment, des del respecte cap a una figura com a Pau Casals, no?

0: Muchacho, ¿y tú qué? ¿Ara qué? ¿Quin és el futur que tens més proper?
1: Bueno, anar fent cançons, així sueltes, després potser tornar, sortirà tot el disc, que l'havia titulat Mas Madera. La pròxima cançó potser es dirà, serà el de Mijaleos, que me l'està arranjant ja, i així, que és que ja és més rumbera. Però aquesta cançó volia fer-la perquè em venia molt de gust, i fer-la amb la Judit ja era el seu regal més maco que he pogut tindre.
0: Hi ha cançons que han tingut una gran repercussió. De la Judit ja hem escoltat. Fa pocs dies vas estar per aquí i vam escoltar moltíssimes cançons. Però al Muchacho hi ha una cançó, sempre parles de coses molt properes, no? A tots. Has parlat del vi, del celler.
1: Parlat del vi, del celler, he parlat dels joguers, com estan i continuen estant. He parlat de la roba, dels hobbies, de la roba, de la història del Miquelet quan treballava a un restaurant de Can Foment, de Vilanova. He parlat de moltes coses, de moltes històries, moltes certes, moltes que no són certes, que escoltes una conversació. M'agrada sempre composar, home, és millor composar del que has viscut, però sempre has escoltat la història d'algú o t'has inventat una història. També m'he inventat alguna història, que després ha passat. això és més raro encara. I també vull parlar també del Pau Figueres i l'Arnau Figueres, que han fet una feina increïble, que sense ells no hagués pogut sonar així, tant amb el so, tant amb la rítmica, tant amb la seva investigació, com l'han fet amb el tema, i han fet que hi hagués màgia, saps, amb aquesta cançó.
0: Hem parlat molt de rumba catalana en aquest programa. De fet, els dilluns, matinada de dilluns a dimarts, la protagonista és la rumba catalana. I sempre hem defensat que la comunitat gitana, el poble gitano, ha tingut una gran aportació a la rumba catalana. Com ha evolucionat la rumba catalana dins del poble gitano?
1: Pues bueno, el que ha tingut el poble gitano, que no l'ha estudiat, saps? L'ha nascut des del principi, i els nostres antepassats, els nostres avis, els nostres tiets i tot, pues han... en lloc de posar-nos a lo millor a Bob Marley, que m'encanta, o Michael Jackson, que sóc superfan, pues ens posaven a lo millor Paret, ens posaven a Pescaïlla, en tot el que és la Samalla, saps? I tot això, pues, amb el temps... És veritat que la gent depèn... No sé, per exemple, la meva dècada ja vam començar a escoltar una mica més de salsa, que s'anava una miqueta al latino, que també ens va anar bé, no dic que no, saps? Per les rítmiques, pels tempos, pel camine, però mai deixar de que la joventut, l'adolescència, pues que continuï escoltant la música la rumba antiga, que era una rumba molt... Allà hi havia molt de duende, saps?
0: I la rumba que feia, per exemple, el Ramonet, no?
1: O el Ramonet, saps? Me'n puc deixar
0: molts. Era el Frank Sinatra o l'Elvis Presley,
1: Elvis Presley català. Hi ha molts que me podria nombrar.
0: El Marxa,
1: nombrar.
0: Marxa, la cançó Marxa, Marxa,
1: el Marxa
0: és del
1: Marxa,
0: Ramonet.
1: Marxa, Marxa, sí, no, és de la Rosario, és del Ramonet. Sí, sí, el que la Rosario va fer famosa.
0: Per tu, Judit, la rumba catalana què és?
2: Doncs, bueno, em sembla un tresor i els admiro moltíssim. O sigui, em sembla que és un... No sé com expressar-ho. O sigui, que estigui aquí. O sigui, que sigui d'aquí, saps? Perquè crec que moltes vegades es valora molt música que està molt lluny i que no cal, en el sentit de que hi ha música molt increïble que està al costat de casa teva, no? I que pel fet de tenir-la a prop... Bueno, és el mateix que passa amb les persones, que a vegades les persones que més t'estimen i que més t'ajudarien en moments difícils, potser els... No les veus tan brillants com altres que t'enlluernen en segons quin context, no? I llavors, no sé, jo amb això estic contenta perquè sento que puc valorar realment la magnitud de la rumba catalana. I això, o sigui, a mi musicalment em fascina, o sigui, aquest caminer del que parla el Muchacho, i quan veig algú com ell tocant. D'aquesta manera, o sigui, que sigui capaç de crear aquest engranatge, ell sol amb la guitarra, o sigui, em sembla una meravella de la natura. I a part d'aquesta visió, diguéssim, més musical, també em toca de prop perquè el meu pare és un gran aficionat a la rumba.
0: Sí.
2: i va fer un disc de rumbes en català.
1: Que jo vaig gravar amb aquest disc.
0: I va estar en aquest programa.
2: Sí, jo li vaig gravar els coros. I vull dir que sempre l'he viscut a casa, no? Des de fa, bueno, sempre no, des de fa uns quants anys, quan un amic seu li va com ensenyar i es va motivar molt i he anat a molts concerts del meu pare on tocava rumba i, bueno, això, en aquest sentit, doncs, bueno, m'ha tocat de prop. Però sí, estic molt feliç de que el muchacho hagi comptat amb mi, perquè de vegades crec que se'm posa com en un calaix de la veu tranquil·la, de cançons tranquil·les, no? I a mi m'encanta el camine, m'encanta el groove, m'encanta cantar coses animades, diguéssim. I llavors, doncs és un honor que m'hagi trucat, perquè sí, m'encanta aquest univers, i en la cançó concretament també, quan entren els coros, que hi ha el PTT, la Susi, el Jack, que són
1: també
2: cantants absolutament flipants, o sigui, que quan entra allò, o sigui, això, aquest soniquete, o sigui, a mi em flipa, i per mi és una passada, o sigui, cantar una cançó en què, després de que hagi acabat de cantar la meva estrofa, entrin ells, o sigui,
1: és
2: bestial, o sigui que gràcies, muchacho.
0: És la nostra història, una cançó com a homenatge al cant dels ocells de Pau Casals. Miquel Serviole, muchacho, gràcies per venir un dia més a Ràdio 4.
1: Gràcies a tu, Xavi, com sempre.
0: Judit Nederman, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Després de l'èxit de l'any passat, torna la segona edició del Rumba Beach Festival. La nena té un ritme inquiet. Comença aquest proper cap de setmana a la ciutat de Barcelona. Per parlar de tot plegat, què millor que l'impulsor, l'alma d'aquest festival, com és el promotor Josep Maria Soldevila. Josep Maria, benvingut, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Nova edició, no? Després de l'èxit de l'any passat, torna enguany una nova edició del Rumba Beach Festival.
1: Sí, la veritat, i amb molta il·lusió, a més, perquè sí que és cert que és la segona... Bueno, aquesta, de fet, és la tercera edició, aquesta, ja, a la Barceloneta. I aquesta, i cada any això, doncs, va agafant més, bueno, va agafant més volum, va agafant més carisma, i aquest any ens hem agafat també, doncs, amb molta... Bueno, més ganes que mai, d'alguna manera, perquè, bueno, d'alguna manera... Volem anar incorporant coses, hem anat incorporant coseta, i volem que la gent això s'instauri, i de fet s'ha instaurat dintre les jornades de Port Obert del Port de Barcelona, i ells ens han acollit amb moltes ganes també, amb molta il·lusió, i cada any per nosaltres és un repte, però un repte que la veritat que ens és relativament fàcil, perquè comptem amb el recolzament, doncs, de moltíssima gent, i sobretot això que dèiem, no? O sigui, del Port de Barcelona, de l'Associació de Veïns de Barceloneta. I res, tindrem tres dies de rumba a full al Port de Barcelona, que és un lloc emblemàtic a nivell mundial.
0: Josep Maria, i per quin motiu has decidit impulsar la rumba catalana?
1: De fet, la iniciativa va sortir ja fa 3 anys, quan ja estava engegat el que era la candidatura o la possible candidatura de la rumba com a patrimoni material de la humanitat a la UNESCO, i aquí vam veure que nosaltres hi teníem alguna cosa a dir, podíem ajudar, podíem col·laborar, podíem compartir aquest projecte que ens va il·lusionar. I també la veritat és que, com que no hi havia hagut ningú més que havia apostat per aquest tipus de música i fer-ho partícip de la gent i portar-ho a nivell de carrer i fer una cosa, doncs, itinerant a diferents llocs de Catalunya, doncs ens va il·lusionar i ens va agradar la idea d'això, de que no hi havia ningú més, doncs, que hagués, no sé si és la paraula correcta, atrevit a fer això, però sí, a nosaltres sempre ens agrada fer coses que ningú ha fet, o sigui, puguem ser una miqueta pioners amb algun dels sectors, doncs, que hem anat tocant, i n'estic molt orgullós de tot això.
0: I portes, Josep Maria, sense cap tipus de dubte, la rumba a tot Catalunya, arreu de Catalunya, no? Pobles petits, grans ciutats, allà on hi ha un racó rumbero, allà està el Rumba Beach Festival.
1: Sí, i de fet la rumba és un patrimoni català, i que moltes, la majoria de ciutats són ciutats rumberes i pobles rumberos. O sigui, sí que hi ha llocs que són més grans, més petits, però sí que és una cultura, és una manera de viure, una manera d'escoltar la música, de vibrar, de fer ballar, de que la gent s'impliqui, i la veritat és que el resultat que hem anat tenint als diferents llocs de Catalunya els dos últims anys ha estat molt positiu. Hi ha hagut llocs que és més rumbero que altres, no? Però en general, i gràcies als Jocs Olímpics, tant a l'obertura com a la inauguració com a la clausura, doncs que la rumba catalana va ser present en aquests dos actes, i que es va fer més viral que mai, no? I això hem volgut aprofitar-ho, doncs, perquè sabem que la gent vibra, i la gent ja, per sistema, ja rumbera aquí a Catalunya. Sí.
0: Et deia, Josep Maria, on els nostres oïdors podran gaudir enguany d'aquesta rumba catalana, d'aquest festival de rumba, el més important que tenim al país?
1: Repetirem una mica formats de l'any passat, incorporarem de nous. De fet, aquest any, una de les apostes, perquè sempre volguem apostar i apropar més la rumba a diferents llocs, aquest any se'ns va ocórrer, doncs, portar la rumba als ports de Catalunya, de la Generalitat, en aquest cas, no? Perquè per diversos motius. O sigui, el principal és perquè també els ports a diferents, pràcticament arreu, han nascut d'esquenes a la ciutat, d'esquenes a la població. Sembla que és un lloc molt privat, sempre ens ha semblat doncs, que és un espai en el que són, hi ha esports molt elitistes i que sembla doncs, que és això, que la gent, la ciutadania, no s'hi pugui acostar perquè sembla que allà doncs, no és el seu ambient, no és el seu lloc. I nosaltres aquest any hem apostat per això. Hi ha diferents ports que els farem públics ben aviat, entre ells, no sé, hi ha Vilanova i la Geltrú, hi pot haver Sitges, hi pot haver Torredembarra, n'hi ha diversos, n'hi ha diversos ports, Port Bou, que hi ha diversos ports que nosaltres farem aquestes activitats rumberes i volem també, gràcies a la col·laboració entre Ports de la Generalitat i els diferents ports, per la gestió d'això, doncs fa que d'alguna manera la gent també participi de les activitats portuàries, dels comerços, de les diferents activitats que puguin haver-hi en els diferents llocs i també apostem doncs, per això, perquè ja sigui més proper, poder apropar doncs, aquesta, a la ciutadania al port que sempre ha nascut d'esquenes, això que dèiem, no? A la ciutat i poder demostrar també doncs, que formen part i part molt important de l'economia del país.

0: La rumba els darrers anys ha anat canviant, ha anat evolucionant amb diverses funcions que vosaltres també heu tingut en compte, no?, dins d'aquest festival.
1: Sí, hem anat adaptant diferents aspectes rumberos i hem anat... De fet, hi ha grups emergents i no tan emergents que... des de grups de tribut a grups de versions, diguéssim, que al final qualsevol tipus de canció es pot convertir en rumba. Llavors això ho hem tingut molt en compte, perquè d'aquesta manera també creiem, doncs, que podem apropar també diferents tipus de música a altres sectors de la població, perquè al final jo no m'atreviria a dir que la rumba és gran en quant a edat, saps? I llavors jo penso que això també un dels objectius ha fet, doncs, apropar la rumba a la gent més jove, i a la gent més jove potser amb aquestes versions de diferents estils musicals que els podem convertir en rumba també podem enganxar més públic d'una altra època, d'una altra edat. Al final és un tema generacional, això també. I si som capaços entre tots plegats, doncs, de convertir aquest estil musical molt nostre, molt d'aquí, amb l'ADN autèntic de Catalunya, si aconseguim això i aconseguim engrescar gent més jove, penso que això pot tenir un llarg recorregut i que, a més, la rumba no té que parar, sinó que té que evolucionar d'alguna manera. Hi ha estils, l'estil de la rumba està molt clar quin ha fet fins ara i el que té que continuar sent, però penso que hem de donar-li aquest toc perquè la gent jove també participi i sigui seguidora d'aquest tipus de música.
0: I què és per tu la rumba, Josep Maria? Què significa a la teva vida la rumba?
1: Home, jo rumbero no soc. M'agraden molt els estils musicals. La rumba és dels anys... Jo vaig descobrir la rumba quan se'ns va ficar entre Seia i Seia, doncs a dir, hòstia, anem a fotre aquest festival que engresca, que il·lusiona, que té un recorregut important, que a més té molts seguidors i tal, i no, jo rumbero no soc, cada vegada ho soc més, sí que és veritat, cada vegada soc més, perquè interioritzo molt i participo molt de molta gent del sector de la rumba i m'han ensenyat moltíssim, m'estan ensenyant molt. Però a mi a la meva vida la rumba, home, a la meva vida la rumba són els Manolos, que és quan vaig començar a descobrir que era la rumba al que es deia abans, no?, en els Jocs Olímpics. Aquest tipus de música a mi durant el llarg de la vida no és que hagi significat molt, no?, però sí que és veritat que és un estil, doncs, que ens l'hem portat a casa, ens el sentim com a nostre, participem activament de les activitats anuals que anem fent, però que en la meva vida, vull dir, són els últims 5 anys pràcticament que he descobert la rumba autèntica en si.
0: I podem dir, Josep Maria, que d'alguna manera aquest Rumba Beach Festival és un dels festivals ja instaurats a casa nostra, a Catalunya, quan arriba l'estiu, no? Ja és un clàssic, també, dins del món dels festivals de casa nostra.
1: Sí, la veritat és que és molt jove, o sigui, això portem, el que hem comentat abans, uns 3 anys, és molt jove, però durant aquest temps, la veritat és que s'ha viscut molt intensament i repetim en molts llocs, és a dir, s'ha instaurat i, de fet, a l'estiu és el lloc ideal, és el punt ideal per interioritzar aquesta música, no? I se'ns ha convertit en viral, sí, és veritat. És a dir, hi ha llocs, no sé, aquest any tornem a repetir, per exemple, la Plaça de Catalunya, que ja és el tercer any que estem aquí, i ja la gent ho espera amb devoció, amb alegria, i això és el que ens dona forces també per seguir endavant i per continuar, perquè dificultats a l'hora de la gestió de les diferents activitats sempre n'hi ha, més a més quan aquest any intentarem tancar entre 18 i 20 poblacions, 18-20 festivals, en una època molt curta de temps. Ens estem començant per una brava aquesta setmana vinent aquí a la Barceloneta i pensem acabar doncs, de cara a octubre. Per tant, es concentra molt en un poc període de temps.
0: És a dir, que tot comença aquest proper cap de setmana a la ciutat de Barcelona, al Port Vell, no?
1: Això comença el Port Vell dins de les jornades de portes obertes del Port de Barcelona, que jo crec que ho varen obrir-ho fa 2 anys...

0: quines són el volum de gent que treballa allà i que pots veure in situ i que tens viatges amb les golondrines o diferents embarcacions, amb preus pràcticament ridículs i simbòlics, que tu puguis accedir, puguis veure, puguis participar. A nosaltres ens fa certa il·lusió això també, perquè si nosaltres arrenquem dins aquesta jornada de suport obert, nosaltres doncs ens sentim molt, molt satisfets i amb molta il·lusió, saps? Perquè al final el Port de Barcelona és un dels ports més importants del món, i això dona també a nosaltres dona aquest punt, no?, de satisfacció de que sigui ja el tercer any que nosaltres puguem comptar. Això es fa dins el moll del passeig Joan de Borbó, en el que això doncs ho participem directament amb l'Associació de Veïns de la Barceloneta, que també ens han donat el recolzament des del primer moment, i nosaltres que som concessionaris del Port de Barcelona també deu ser 15 anys. Això conjuntament, doncs, poder participar en aquestes jornades, doncs és el punt de sortida del festival d'aquest any.
1: Doncs tot comença aquest proper cap de setmana a aquesta ciutat de la de Barcelona amb el Josep Maria Soldevila, impulsor, promotor d'aquest Rumba Beach Festival. Josep Maria, moltíssimes gràcies. El cap de setmana passaré per al Port Vell per gaudir de la rumba catalana a aquesta ciutat. Que vagi molt bé. Bona nit.
0: Gràcies, Xavi. Bona nit.
1: Tornem demà, quan toquin les 12 en punt de la nit, aquí a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Que vagi molt bé. Salutacions de Xavi Collado. Bona nit i bon

0: La barrera del so. Amb Irene de Zumbilla. A Ràdio 4.
1: Doncs estem molt contentes igualment. Va ser aquesta setmana una gala preciosa a la Sala La Paloma de la ciutat de Barcelona. Estàvem nominades al Premi Ràdio Associació d'Innovació i no va poder ser, però perquè en aquest cas se'l van dur, i des d'aquí una abraçada enorme a la cinta de Moebius de Catalunya Música, un programa excel·lent en el qual també a vegades compartim doncs, continguts. És un programa que es dedica a la música i la

0: matemàtiques i que és una delícia i que fa molts anys que també doncs, està en antena, així que des d'aquí la nostra màxima felicitació. Nosaltres, com sempre, continuarem fent música en directe avui en aquesta ocasió, com sempre els dissabtes a la nit, amb un nou Acústicament.
1: Per mi la música és veritat. És una cosa com que et connecta amb la veritat i sobretot et desconnecta, diguéssim, del pensar d'aquella manera, no? Que pensem tot el dia que estem pensant en les nostres coses, doncs estàs com allà ficat i tot desapareix.

0: després.
1: Un encert que neix sota l'influx daurat de l'R&B dels 90. Baixos i bateries digitals il·luminen aquesta crònica del desig actual. Melodies sofisticades per cantar la intimitat contemporània fràgil. Guillemino torna i ho fa com sempre, ocupant un espai fora de convencionalismes i modes. R i B són les 7 cançons del 7è disc de Després de 7 anys i Numerologies a banda és un disc vitalista que se serveix d'una estètica de luxe per retratar també tant la sort com l'error. Avui a l'Acústicament, la ment acústica de Guillemino.

0: le chica, no, no. No pot sortir, no.
1: No pot sortir. Pau Guillamet, Guillamino, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Molt bé. Molt contenta
2: de... tenir-me al programa.
1: De rebre't, em feia molta il·lusió, eh? I no podia sortir malament, ni l'entrevista, ni el disc, ni...
2: Bueno, això va bé com a, frase, no? De...
1: Exacte.
2: No, també diuen que la frase real és... és una altra, no? Jo crec que l'he transformada, és... No? Em sembla que no pot sortir malament, no? Bueno, és igual, ara no em ve el cap. Ja, després ja em vindrà el cap, ara m'ha vingut una mica de...
1: Una frase d'aquestes de...
2: D'aquestes frases lapidàries.
1: Lapidàries, de... en plan, doncs, com és, optimista i aquest rotllo.
2: Sale mal, no?, que diuen.
1: Ah,
2: al revés, no?
1: Pas mal o nada mal o alguna
2: cosa
1: així, no?
2: Sí, alguna cosa que no es podia saber o sale mal, no? I jo he barrejat això i he fet no pot sortir malament.
1: I has fet aquest no pot sortir malament. A veure, un disc que... per mi, no sé, jo veig moltes lectures i interpretacions, tu ara em dius si això és així o no, aquest neu a la merda, jo a tu sí que t'entenc. No sé, a mi se'm presenta una mica com... Deixa'm estar una miqueta dels discursos generals i tot, i d'aquesta voràgina que portem avui dia, i perquè tu i jo ens entenem. I en aquest context més íntim sí que...
2: Sí, hi ha tota aquesta elogi o crida o ganes de rescatar doncs una originalitat o una mica un discurs propi que potser és veritat que en el panorama doncs, hi ha moltes propostes molt, molt homogènies, no? La veritat és que jo sempre he llaurat aquest tipus de material, o sigui, no és res de nou per part meva.
1: És que abans però... t'ho deia fora d'un micròfon, que m'agrada quan surt un disc de Guillamino, perquè és com, i ara què fa aquest, no? Perquè, clar, o sigui, jo què sé, em puc esperar avui dia, no sé, Urban, em puc esperar un pop més metafísic, em puc esperar les guitarres que tornen, però l'R&B dels 90 ara, doncs no me l'esperava, no?
2: No te l'esperava. Ja. Bueno,
1: està guai.
2: És com una... a vegades aquestes coses de... No sé, crec que hi ha molta música per investigar. Sempre he investigat estils, sempre estic allà mateix en el fons, perquè si escoltes una mica, tires enrere, sempre hi ha un nexe comú. Però sí que els colors, a vegades, és... Penso que com a músics, al final, si fas música és perquè tu has de passar bé, t'has d'estar estimulat creativament, i a mi m'estimula anar a buscar racons o pel·lícules concretes, i aquesta pel·lícula R&B... Me l'he creguda molt, jo soc molt flipato, saps? O sigui, em flipo molt, m'agrada molt una cosa, llavors ho visc molt, llavors per mi ja és important el... Després, quan surt el disc, després el comuniques i tal, però jo ja ho he gaudit tot això, ja, o sigui, per mi ja té tot el sentit del món.
1: Ja m'ho he endut a casa, sí.
2: Clar, ja ho he disfrutat, llavors ara és com... ja està aquí, no? Però jo estic molt entusiasta amb les coses que faig i intento transmetre-ho.
1: Què té l'estètica d'aquests ritmes, no? D'aquests colors, perquè t'hagin seduït i perquè els hagis imprès ara en aquest disc?
2: L'R&B trobo que és una música, l'R&B aquest dels 90 en concret, que jo tampoc l'he fet, vull dir, ho he intentat fer i al final ho empeltes això, però acaba sortint aquesta vena més trobadoresca, més de cantautor, que portem tots els catalans a dins, perquè sí. Els catalans som cantautors sempre, tots els músics. Però disfruto aquesta... De l'R&B, sobretot, la simplicitat o la senzillesa de la proposta, és a dir, musicalment són cançons senzilles. Si tu mires una cançó R&B, potser té dos acords, però s'ha de saber comunicar. O sigui, aquesta feina de... Podríem dir-li al grup, podríem dir-li al feeling, el que sigui, però és aquesta cosa de... Hòstia, com ho transmeten els cabrons, eh? Com ho fan, és a dir, què hi posen, quin ingredient màgic hi posen perquè allò, tot i ser una música senzilla, arribi tant, no? I crec que això és la meva cerca. Quan heu anat a buscar, anat a buscar això.
1: Jo no la veig gens senzilla perquè, per exemple, només, o sigui, potser són dos acords, però, o sigui, el tempo, el ritme, a nivell vocal, o sigui, la diversitat vocal que tu cantes en aquest disc, que hi ha moments que estàs... I després... Sí. I és com de... Uau, o sigui, aquí tinc tot l'espectre registre vocal.
2: No, no, però vull dir que el guai és poder... O sigui, no fer un desglòs d'això, i si fes un desglòs d'això, doncs diria, ostres, sí que hi ha coses... Però és com anar a buscar el feeling, no? És a dir, quan tu ho sents, dius, què em transmet? Jo crec que si vas a buscar el sentiment o el feeling, acabes desplegant tot això perquè són totes les eines que hi posen, no? Però sobretot és aquest sentiment, eh? I crec que és el lema de la música, aquesta veritat, no? És a dir, si hi ha veritat a la música, hi ha sentiment i traspua, i crec que això és l'energia, no?
1: Veritat, bona. Que és el que deies a l'inici, que per tu la música és això,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, d'haver-hi aquesta força interior, no?
1: Veritat i feeling, com per exemple les que apareix en aquest tema, Quina cara tens?

0: Quina cara tens, quina cara tens, i que anant fent lectures d'aquesta interpretació de R i B, a mi em dóna la sensació, en una lectura contemporània, potser podries parlar d'aquesta desconnexió també que estem patint ara que estem tan hiperconnectats i alhora doncs que quasi ni parlem, tio, saps allò?
1: Sí, sí, això està tal qual. Aquest tema en concret no parla d'això, però sí que això que dius, m'hi sento molt connectat, perquè realment hi ha molt poca interacció humana, no? I la interacció humana... Bueno, estem com si modificant completament les relacions humanes i que sembla que a partir del digital tot sigui més genuí o tingui més... és més patent, no? Sí, és una llàstima, això.
0: Totalment.
1: Però el tema no anava d'això.
0: De què anava el tema?
1: Aquest tema concretament sembla un tema d'amor, com que estic buscant una persona, però de fet el vaig escriure pensant en el meu jo del futur.
0: Ah,
1: saps com? Quina cara tens? Com estic buscant-te tu de més gran, o sigui, més gran ja, perquè ja no som joves, però vull dir com... D'aquí, qui seràs d'aquí uns anys? A veure on t'estàs.
0: Això és guapíssim.
1: Sí, és com vulgui
0: projectar
1: aquesta...
0: Una reflexió una mica filosòfica, també,
1: sí,
0: no? D'on soc, o cap on vull anar...
1: El que passa és que ho vaig maquillar de cançó romàntica, perquè
0: sí,
1: sembla que entri millor.
0: I ara parlem més de la música, però... I on t'imagines, d'aquí uns anys?
1: Bueno, no ho sé, però era més un tema de... Em va aparèixer la lletra com amb un procés més de treball personal, així com de treballar tu mateix la teva manera de ser, les teves reaccions amb la gent que estimes, etc. I com de procés de millora. I pensava, ostres, tant de bo d'aquí, no sé, X temps, sigui, em pugui reconèixer, però necessito com aquesta pista. Només dona'm una pista per saber que ets tu, però... Crec que puc ser una altra persona molt diferent, en positiu, eh?
0: Però veus, és que les teves cançons penso que passa això. És a dir, a veure, hi ha molta... Sembla que hi hagi molta relació d'amor, molt erotisme, perquè el propi gènere doncs, també el tenia, no? Però hi ha moltes més coses darrere. O sigui, tu estàs fent una cançó que sembla que parli de tu i jo, agents secrets, no sé què, a veure si lliguem o no lliguem, i és molt més. O sigui, potser parla de les relacions paternofilials...
1: Sí, també.
0: Parla de...
1: Bueno, però això ja és... O sigui... Per això són les entrevistes, no? Per desvelar una mica aquestes intimitats, que al final són coses del procés compositiu que no tenen per què sempre sortir a la llum, no? És a dir, crec que està bé, que, o sigui, és el que deia, m'ho he passat molt bé fent-ho i he volcat moltes coses, llavors ja divan, no? Divan i comencem a entrar-hi. Però dic que sí que, com que em preguntaves si aquest tema una mica anava això, ho he tret i dic, mira, dic, ara ho explicaré perquè... Bueno, quan et dona l'ocasió, ho mires d'explicar les interioritats, no?, de les cançons.
0: Mm-hmm. Parlàvem, doncs, bé, a mi em sembla també aquesta cosa com guapa, paradoxal una mica, de cantem amb una melodia sofisticada una cosa que és certament fràgil.
1: Mm.
0: Aquest contrast també està guapo.
1: Sí, sí, sí, perquè, bueno, quan parles de relacions, el disc, t'agafo el fil aquest de la fragilitat perquè les relacions humanes estan fetes amb moltes, no? De molts fils, no? I això és el que sobretot m'ha fet pensar en aquest disc, no? El pensar en les relacions humanes, l'amor no només sentimental, sinó també el paterno-filial que també deies, l'amor familiar, no? Fins i tot, com està ple d'encerts i errors. I això, doncs, a les lletres és tot aquests fils que hi han. I llavors, musicalment, sí que agafa una altra volada perquè tot, doncs, tot... És a dir, agafa aquesta pàtina més eròtica... No, festiva no, eròtica. O sigui, més amorosa, d'amor enganxifós, d'amor així més, no? Melós, melós seria la paraula. Uh-huh. Però sí que tot el text va ben carregat.
0: I d'aquí R i B, és a dir, d'aquest encert i aquest error, que alhora també ho llegeixo com R i B en el sentit de R i fes-ho bé. O sigui, equivoca't.
1: Sí, és encert i error, bàsicament. És molt interpretable de moltes maneres, eh? Però sobretot això que deies, és a dir, com la pots cagar molt sovint i com tens també la capacitat aquesta... M'està quedant tot molt Cristiaire.
0: Però, ara portem una mica de música.
1: Aquesta capacitat de ser de la redempció, no?
0: M'està quedant molt...
1: No, és veritat, bueno, vull dir, faig broma, però vull dir, és seriós, és tot plegat, però aquesta capacitat d'equivocar-se i de ser perdonat o de perdonar-t'ho l'altre, no? O sigui... I això també t'agafo el fil del que deies abans, de les relacions actuals, no? Vivim uns temps molt de blancs i negres, d'aquesta liquiditat del Bauman, no? Per mi, malentès, necessita ara sí, ara no, ara ja, re, cancel·lat, tothom, adéu, vull dir, com has comès un error, ja cancel·lat de per vida, llavors, no,
0: zero
1: tio.
0: Zero matisos.
1: Sí, hem de donar oportunitats, o sigui, les relacions humanes no són així, tio, són una altra cosa, són en plan, ei, bueno, va, vale, m'has fet mal, vale, ens recupero, o parlem-ne, o... Ja, tot això, no? Vull dir, tot és una cosa molt més complexa que no pas el, aquesta cosa de like o dislike i tot això.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord, i això penso que també exacte que ho ha rotat el disc, aquest amor contemporani tan fràgil, tan ràpid,
1: sí,
0: tan ple d'obstacles. I aquí la música també, amb aquests baixos que dèiem, per exemple, i bateries digitals, com per exemple això. Aquí? Puja-m'ho, puja-m'ho. Aquest...
1: Sí.
0: Oh.
1: Això és el Talkbox.
0: És
1: un instrument de, que es diu Talkbox, que és el, tocava el Roger Troutman, que va morir fa poc, i el seu fill ara ha gravat amb el Kanye West, em sembla, una cançó, que no sé com es diu, Troutman també, que era, és un tub en qual tu hi connectes una guitarra o un sintetitzador i emet pel tub un so que te'l poses a la boca i modules aquesta forma com, saps, el Bon Jovi, el Living on a Prayer?
0: Sí, wow,
1: és aquest so, és aquest so.
0: Guapíssim, eh? Sí. Hem tret algun fragment més per anar investigant quins sons hi ha en aquest R&B? Jo només, jo només. Això és una mica house.
1: Sí, aquest, és una mica...
0: Clec, aquesta base rítmica.
1: L'entrada, perquè ara exploti, sí.
0: I em deies, aquest redoble, tan.
1: Sí,
0: què aquest, passa amb aquest redoble?
1: Aquest concret no, perquè aquest és...
0: Aquest no,
1: però s'hi assembla molt. És un, sí, és un tutum, tutum. És un redoble de la cançó que ha sonat abans, amb No pot sortir malament, que és la cançó que ha produït mon fill, en Gil, que té 12 anys, i va ser com un... I llavors aquest redoble és la seva marca sonora com a productor. Ja amb 12 anyets, el tio, eh?
0: Això és fortíssim, eh? Sí. O sigui, els productors normalment tenen marques sonores, alguns.
1: En diuen producer tag.
0: Producer tag.
1: Que és com... Quan sents una cançó, saps que està produïda per, aquell, per aquella persona. I ell ja ho ha vist i s'ha informat i tal. I jo tinc el meu producer tag, que és aquest. I ho està posant a totes les cançons. I crec que va iniciar-ho amb aquesta, amb el No pot sortir malament.
0: Que fort, que a més, jo t'ho he dit abans, dic, és que penso que a nivell de producció és una de les més xules també del disc. I només té 12 anys el teu fill.
1: Sí.
0: O sigui, és molt jove, no? Per estar tan, diguéssim, posat i preparat. Ve del seu pare, sí, també, però...
1: Bueno, si va anar posant... Bueno, ja com que és preadolescent, doncs passen aquestes coses que ara ja no vol saber res de mi una mica estones, eh? Però com s'ha format amb YouTube, ell, bàsicament, mirant vídeos i tutorials i escoltant molta música, i el tio ja està molt ficat amb el tema, ja està col·laborant amb un cantant de Nova York. És que és molt
0: això,
1: fort.
0: Això és increïble,
1: és molt fort.
0: Això és fortíssim.
1: Està començant a col·laborar unes demos amb un tio de Harlem, que canta R&B. Sí, com el seu pare, però diu, no, jo vull the real thing, papa, sí. Jo vull, tio, un negre de Harlem, saps? O sigui, no et vull a tu.
0: Això és fortíssim, hi ha ja un negre de Harlem col·laborant, sí, sí, amb el Gil,
1: sí,
0: això és
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: bèstia,
1: està
0: no?
1: Començant estan fent demos i tal, a veure com acaba tot plegat, però bueno, fa molt
0: són
1: bona
0: són coses
1: pinta.
0: Que potser només poden passar, diguéssim, en els temps que corren, és a dir, també el fet de la democratització de les eines,
1: sí,
0: i tal, doncs... Hi ha coses bones i coses dolentes, però una seria aquesta, també, que un nen tingui accés a la info i acabi fent això.
1: I a mi em fascina que... Això que dèiem de la cosa humana, diguéssim, la cosa s'ha acabat passant, diguéssim, perquè hi ha hagut una verificació humana, eh? O sigui, hi ha hagut... O sigui, per correu, per escrit, no ens en fiàvem ni l'un ni de l'altre. Llavors, fins que no vam fer els àudios de veu i jo vaig fer com prova de fer feina, o sigui, com un notari, en plan, Gil, envia-li un àudio en el Sydney... tu, amb la teva veu, perquè si no és que no et creuràs, pensarà que sóc ton pare que estic... I llavors ell, això, va dir, vale, ara veig que és un nen perquè sento la seva veu, tal. I a més també em fascina que el tio, o sigui, cap mena de prejudici, o sigui, li agrada... està produint els primers temes que... O sigui, té temes fets ja, però diu, no he publicat res, llavors la primera cosa que publico potser serà amb tu i tens 12 anys i ets a Barcelona... Ok, saps? O sigui, li sembla perfecte, no té cap prejudici de...
0: Em sembla brutal.
1: És molt fort.
0: I el teu fill què pensa d'això?
1: El meu fill està flipant. està flipant. Bueno, ell, aquesta cosa també de... Quan em faig famós, papa? Dic, tranquil, home, ja, a poc, ja arribarà.
0: Ja. Escolta, avui... Bueno, i parlàvem també de la unió aquesta també humana, perquè al final la música aquesta... es construeix també molt a través de la connexió humana. Parlaves, hi havia uns vents ara i jo et deia, hosti, aquests saxos, no? Mm. I tu et deies, deies que li deies al saxofonista, això, no, ha de ser més porno.
1: Bueno, m'ho deia ell,
0: ell t'ho deia, el
1: sí, perquè tenen, no, perquè ja, bueno, aquestes coses passen, no? Vull dir, quan fas música així... Bueno, i com que dius això, penso que sí, que el, o sigui, el valor, diguéssim, a reivindicar ara amb tota aquesta música és aquesta, aquest valor humà, no?, de l'organicitat de la música. Aleshores, quan toques amb un saxofonista... En Nil, per exemple, quan vam gravar, es va cansar moltíssim. O sigui, jo flipava, jo estava allà gravant, eren les festes de Gràcia, a l'estiu, en un local a Gràcia, tancats allà al ple agost.
0: Insonoritzat
1: completament.
0: Clar.
1: Però, tio, va fotre una suada, tio. Vull dir, això és la part humana del disc. La suada d'en Nil Mujal, saxofonista, aquell dia. O sigui, va
0: suar... Hòstia, el Nil Mujal, home, clar, molt crac.
1: Va suar moltíssim, el Nil. Vull dir, què vols més humà que això?
0: I tant. I de qui més t'has acompanyat?
1: Doncs hi ha la Jasemi Boada, que també fem col·laborar amb dues cançons, i la Marta Garret, que també col·laborar amb dues cançons més, i el Galgo Lento, que va...
0: Galgo Lento, que exacte, sí. Estèticament també teniu sí. punts de trobada.
1: Sí, sí,
0: això.
1: Per això el vaig anar a buscar una mica, sí. perquè tenim aquests punts de connexió estilísticament, no?
0: Sí.
1: I llavors, espero no deixar-me ningú, en Gil Guillamet, en Galgo Lento, la Jasemi, en Nil Mujal, sí, el Roger Rodés, que ha mesclat el disc, i també hi ha una cosa, que és que la majoria de gent que participa, menys en Nil Mujal, tothom, el seu nom comença per G.
0: Hosti, una cosa què dius ara?
1: Sí.
0: Hòstia, a veure, entre el 7, la G, 7
1: sí, sí.
0: i G, jo què sé, vol dir alguna cosa també,
1: no,
0: unides les dues coses?
1: No,
0: anem a trobar
1: no.
0: una mica
1: espero
0: més de significats
1: no.
0: encara.
1: Però sí, m'agrada aquesta cosa del Gis, no? De Guillemino,
0: hosti,
1: de
0: bo.
1: Gigi, tot això.
0: Que
1: està bo, guai.
0: Gigi, mola, mola. Escolta, Guillemino, avui has portat la teva Taylor fantàstica i ens pots interpretar un dels temes del disc, en aquest cas... en acústic, que també estarà guai de veure com es trasllada la
1: sí,
0: cançó en un format més reduït, no?
1: Doncs sí, jo cantaré R i B.
0: Doncs som-hi, vinga, R i B, que és la que dona títol al disc. T'escoltem i després continuem parlant.

És veritat que en el meu país sempre fa més calor aquí dins. Vull fondre aquest fred al teu interior. He posat l'estufa enmig de l'agost. Corro per casa amb mitjons i prou fort. Fins han deixat sols, amor. No ens parla prou del que se sent quan em passes per davant. Tot el país ho està demanant.

0: Hey.
1: Ey. Uf, saps?
0: Cansat.
1: Per un tema, no?
0: De tocar, home, el falset aquest...
1: Hosti, és que és el que t'anava a dir.
0: És molt exigent.
1: És déu-n'hi-do. És el que et deia abans, també, de l'exigència vocal. I quin rotllo i quin feeling també en acústic, no?
0: En acústic, aquesta cançó... Sí, aquesta cançó la vaig fer, diguéssim, amb l'ordinador directament. No. I després, aquests viatges també t'ho passes molt bé, quan... Composes una cosa allà amb l'ordinador, tal, a veure si quadra, fas molts encaixos aquests a vegades, de dir, a veure com cola això, tal, i ja ho tens muntat i a vegades no et creus la cançó fins que tens un beat muntat. Llavors amb aquesta em va passar que estava així, la vaig deixar de banda durant molts mesos o inclús poder un any o més, i dic, hòstia, aquesta... Llavors quan anava veient que el títol del disc era aquest, dic, hòstia, nen, aquesta l'has de fer, perquè si no... I llavors és batalles aquestes amb les cançons, no? Va, a veure si surt. Jo sí que vaig haver d'agafar la guitarra al final, perquè dic, a veure quins canvis, aquests canvis que havia fet, anem-ho a definir bé, no? Anem a concretar-ho. Jo sí, vaig agafar la guitarra i sí, guitarra és xulo.
1: Al final també es nota que tu també ets guitarrista, perquè també hi ha bastanta... Hi ha una... La guitarra té una presència també en el disco, a banda
0: sí.
1: dels beats i tal.
0: Amb la guitarra em sento bé. Aquesta cosa de rascar la guitarra és potent. A vegades quan canto els concerts... És veritat que estàs més còmode sense guitarra. Per exemple, durant un temps vaig dir, vale, millor que canti només, no? Només cantar. Però, per exemple, ara estic recuperant la guitarra en alguns concerts i també és molt... Hòstia, la guitarra elèctrica és molt xula.
1: Què tal la retrobar, les sensacions de...
0: Molt guai. Els concerts, sí. Molt guai, molt guai. És aquesta també, com parlàvem fa un moment, no? I aprofito per reivindicar-ho una altra vegada, la organicitat de la música, que sembla que ara està de tornada, sortosament, ja estem aquí, ja està tornant l'organicitat, amb molts grups que tornen a fer rock i tal, i és un camí... Bé, és molt bonic, perquè és on es veu l'ofici, no? I on es veu també... És bonic aquesta organicitat, fins i tot al punt aquest de tocar sense... Bueno, i ara ja em posaré molt boomer, però sense in-ears, sense claquetes, vull dir, tocar tal qual així, com... Hòstia, és molt gustós tocar així.
1: Sí, també, o sigui, en realitat parla també de la connectivitat amb els altres, eh?
0: Sí, el tema dels in-ears, per exemple, és un tema, bueno, que jo no he tocat mai amb in-ears, per generacionalment ja no em va arribar, diguéssim, i clar, no me n'he posat mai cap.
1: Clar, per entendre els
0: in-ears, no sé com sona.
1: A banda de... O sigui, l'in-ear és quan tu tens el monitoratge directament a l'orella,
0: sí, a l'orella.
1: I a part també, moltíssimes formacions musicals van amb una direcció musical que a vegades fins i tot en l'in-ear entra bajo, entra no
0: sí,
1: sé
0: sí,
1: què. O sigui,
0: sí,
1: clar, és una bogeria.
0: T'ho
1: expliquen tot i tu estàs en el bolo, més que escoltant la música, també escoltant totes les ordres, no?, de direcció.
0: Clar.
1: I és bastant boig.
0: Jo crec que això va en detriment, va en detriment del feeling... Tot és acostumar-s'hi, perquè els humans sou com rates que ens acostumem a tot. I suposo que si et acostumes també ets capaç de gaudir-ho, òbviament, eh? Però, clar, jo no, tinc molta curiositat per posar-me un in-ear i per provar-ho, perquè em pica molt la curiositat. Però és que l'altre dia, per exemple, és que vaig estar a punt d'enganxar un in-ear, però no vaig poder perquè estàvem fent unes proves de so i no... Vaig dir, encara no he pogut. Però ho vull fer perquè realment vull provar i segurament va molt bé, però que amb això sóc molt vella escola de... escoltar el so dels monitors, és gustós.
1: Amb el Guillemino m'ha molt parlar de la música que fa i també de la indústria, perquè ell, doncs, a banda de músic, és productor, es dedica molt a la música, a la cultura, amb moltes vessants. Ets profe també de la Facultat de Belles Arts, director artístic, per exemple, del Desconcert d'ICAT, estàs també en el concurs KLK de nous talents de música urbana, no? Que, per cert, això què tal?
0: Això...
1: Aquestes noves generacions de...
0: Pues pugen molt fortes, eh?
1: Sí?
0: Sí, hi ha molt de partit, eh? Sí, sí, és gustós, diguéssim, fer un concurs com aquest i veure que cada any es presenta molta gent, que costa molt de triar el finalista, i que hi ha de tot. És a dir, hi ha molts estils. Enguany vam triar 4 propostes variades, diguéssim, des del més underground o més mal parlat, per dir-ho així, fins al més comercial, no? Vull dir, hi havia tots els colors.
1: I com també es difuminen una mica els gèneres, també, no? Que també hi ha gent que està fent també bastanta mescla.
0: Sí, exacte, hi ha un eclecticisme molt ben entès i molt, bueno, molt ben integrat, no? Uh-huh. Vull dir que això és una cosa que també... L'eclecticisme també és una cosa molt a reivindicar, no? Ara tot el dia estem parlant de nínxols, no pas d'enterrar gent, sinó nínxols. Estem una mica enterrats en els nínxols, no? Estem una mica allà ficats, sí, en el nínxol. Jo crec que això és una imatge bastant, no? Estàs ficat allà al nínxol que no pots sortir-ne, no? Aquest eclecticisme ben entès, a dir, ei, jo sempre ho he reivindicat molt, això, perquè en soc molt eclèctic i penso que és una bona cosa.
1: Sí. Hi ha una cosa que no sé si és tan bona, que estem una mica en l'era de l'esdevenització. És a dir, que buah, tot és buah, increïble, no t'ho pots perdre, 12 estadis, una mica boig. Vull llegir un article del Bianchotto que deia que això està començant a baixar una mica el suflé. Allà als Estats Units ja no estan venent tantíssim. Potser ja no venen 12 estadis, en venen 11, no? Què passa una mica amb això, si aquesta esdevenització de la música de quina manera està repercutint en la música i també en la música potser més mitjana, no? De la classe mitjana de la música.
0: Doncs molt malament. Ja és palès, diguéssim, que ja s'ha carregat molta part de l'escena i jo tinc esperança. Penso que sobreviurem a tot plegat. Sí, qui sobrevisqui aquest hivern nuclear dels estadis i tot això. Però vaja, és show business al final. Tampoc cal... Vull dir, no hi ha cap secret. Simplement és que s'ha portat tot a un exponent molt més gran perquè, evidentment, amb tota l'eclosió de... Bueno, aquesta cultura global en què vivim, doncs tot es multiplica per N, no? I es fa que tot sigui... Per exemple, que vinguin artistes aquí a tocar... No sé, a meva filla li agrada Melanie Martinez, que és una artista que jo no coneixia, que és massiva, vale? Doncs va fer un Sant Jordi, però que estava ple de guiris, segurament. És a dir, que aquesta cosa especulativa, dir quan podem posar 20.000 persones a Barcelona al Sant Jordi, quantes dates a Europa pot fer aquesta persona amb tota aquesta gent? És una cosa com molt d'Excel, no?
1: Total.
0: Vull dir, total. És... Llavors, clar, tot això sempre hi ha sigut, però és que ara està elevat a la N, igual que està elevat a la N la quantitat de gent que està fent música, i són molta més gent que abans. Tot és això. Són molts humans al món.
1: És veritat. I farà una mica de pet o continuarà amb aquestes dinàmiques turbocapitalistes del creixement infinit que d'alguna manera reinventa i
0: miro
1: torna...
0: Sí, sí. Mira'm la bola.
1: Ja, mira la bola, clar.
0: No ho sé. Jo penso que farà una mica de... Jo penso que, bueno, que seguirà una mica així i que simplement tot pot ser tendència i també l'underground també pot ser... L'underground ja ha estat fagocitat completament pel mainstream i no ho sé. Tot i així sóc optimista, malgrat que ho puguem fer una visió molt negativa de tot plegat o totes les parts dolentes de tot això. Crec que sí. O sigui, jo crec molt en underground perquè vaig començar escoltant música underground i crec molt en aquesta cosa, i torno al principi, de l'autoconsum. La música, és a dir... És important que sigui important per tu. És igual. L'èxit, o sigui, m'entens, no? És a dir, el procés de fer un disc és molt important per un músic fer-lo i passar-t'ho bé i que això ja signifiqui alguna cosa per tu. Això és bàsic. I després el recorregut que tinguis, després s'ha de menjar i tot això, però, clar, aquí podríem ja entrar en una cosa llarguíssima, però...
1: Bueno, entrem una mica. És a dir, el reconeixement, o sigui, fins a... Clar, la manera de sostenir, de poder fer una cosa que sigui compromesa artísticament i amb un mateix i amb l'art i poder una mica viure d'això, que no sé si avui dia és fàcil ser músic, avui dia.
0: No, s'ha de dignificar la professió, que és una cosa que cal fer, i tots els actors que ho han de fer, doncs s'hauria de posar d'acord molta gent perquè això passés, i bàsicament per anivellar, diguéssim, no? Poder punxar aquesta bombolla de festivals i de festes majors, fins i tot, també, perquè hi ha molta festa major que sembla un festival ja, a nivell de catxets, punxar aquesta bombolla i agafar uns pressupostos, si parlem de pressupostos públics, doncs simplement fer un trasbàs a pressupostos, no? Que festivals com el Primavera i el Sonar no tinguin pressupostos públics. Per què n'han de tenir? No ho sé. Poden tenir una miqueta menys, no? I simplement polítiques culturals, bla, bla, bla, ja ho sabem. Tot això és el que s'ha de fer.
1: Anem a fer una altra parada. Això es diu Agents Secrets.

0: T'ho has passat bé fent aquest disc, eh?
1: Molt, molt, molt. Sí, aquesta que la digui una mica Fingaro.
0: Exacte, eh? Té com sonoritats així.
1: Aquesta cançó és una mica, està fora del ramat de R&B una mica estilísticament, se'n va, però sí, no sé, la volia posar perquè la veia molt clara i me l'estimava molt i llavors allà està. Sí,
0: una proposta alternativa dins de la mateixa proposta alternativa.
1: Bueno, vull dir que no és una sonoritat R&B, diguéssim, pròpiament, no és una cançó més pop i més... Bueno, la Jessamy Boada, per exemple, li vaig proposar de fer una altra cançó i dèiem, aquesta no hi vaig tant, aquesta sí, aquesta és molt... Aquesta melodia així com arabitzant i tal.
0: Sí.
1: I, bueno, no sé, sí, m'ho ha passat molt bé, la veritat.
0: Canta molt bé, la Jessamy.
1: Sí.
0: I escolta, et veurem en directe, eh? Perquè mira, si ens estàs escoltant en divendres en digital, avui estaràs al Festival Monocicle a Barcelona, després 29 de maig al Casino de Vic, 6 de juny, Perifèria Cultural, Sant Hilari Sacalm...
1: Amb Tomeu Penya.
0: Amb Tomeu Penya.
1: Em fa molta il·lusió.
0: Uau!
1: Sí, és la segona vegada que toco amb en Tomeu.
0: Hòstia, i aquest mix...
1: Aquest mix és mix impossible.
0: És que m'encanta.
1: Però vam fer un concert a Olot fa molts anys on vaig fer de taloner d'ell. Sí, taloner, vull dir, era clarament un taloner. Aquest cop no és un taloner, és un doble programa. Toquem els dos, però ell toca primer, perquè ell diu que prefereix tocar primer.
0: Ah,
1: que,
0: sí?
1: Sí, que així ja està més tranquil després.
0: Vale.
1: I jo vaig... Bueno, també perquè ell serà, suposo que serà més acústic, jo serà més,
0: vale,
1: més banda. Sí, sí.
0: Vale.
1: Però em fa molta il·lusió. 6 de juny i més dies. Sí,
0: estic, és guai. És aquesta, no sé, penso també, inquietud artística de fer coses, provar coses.
1: Bé.
0: És home, important, això.
1: Home, tant, perquè ens ho hem de passar bé. Vull dir, repetir la mateixa fórmula trobo que és molt avorrit, no?
0: Clar.
1: Vull dir, és la praxi de la música ha de tenir sentit per un mateix.
0: Sí, sí. I d'aquesta manera també és més veritat, que és el que dèiem a l'inici, i suposo que arriba més a la de més gent. Mira, també el 29 de juny, 5 de juliol, 9 de juliol, 18 de juliol, 6 d'agost, bueno, setembre, octubre, novembre... tens una bona colla de concerts, ara.
1: Sí, estic molt content perquè dic, feia 7 anys que no actuava i el contacte ha sigut bo, i tornar, diguéssim, a la càrrega, i amb concerts, vull dir que molt feliç. Molt
0: vas amb
1: feliç.
0: El teu fill en algun bolo?
1: Ha tocat, va tocar la presentació del disc al Barna Sants, va sortir a tocar, i després vam anar també a fer un directe de televisió, però encara no. El meu teclista sempre diu, aquest noi em desbancarà, em fotrà la feina, aquest noi. I dic, mira, no ho sé, dic, no et dic que no, dic, potser sí, ja ho veurem, ja arribarà.
0: Bueno, millor se'n va, perdona, millor se'n va fer de productor
1: potser
0: de Harlem.
1: York,
0: exacte, se'n va a Nova York i ja l'heu vist prou, eh? Ja t'ho dic ara, també.
1: Sí, crec que li farà més gràcia marxar por ahí.
0: Escolta, Guillemino, Pau Guillemet, moltíssimes gràcies per haver vingut avui, de veritat, ha estat un plaer. I sempre és agradable de xerrar amb tu.
1: Igualment.
0: De música, d'estètica de la música i també de la indústria i, bueno, no sé, una persona que recomano que sempre que seguiu, perquè a més també aquesta manera de comunicar amb una mica de gràcia i humor, no? Que
1: bueno,
0: estàs a les xarxes també, doncs hem d'estar, diguéssim, a les xarxes, encara que tenen bastantes coses que no ens agraden.
1: Molt pesat, allò de la xarxa.
0: De veritat.
1: Haver de fer promo.
0: No puc.
1: Faig unes promos que després les esborro,
0: sí, però...
1: les esborro, eh? Perquè...
0: Les teves promos... Hola, estic amb patinet aquí. A...
1: Però al final dius, bueno, en deixo una, però algunes ja les esborres perquè dius...
0: Però estan bé.
1: Sí, sí, però vull dir que hem vingut a fer música.
0: Ja, és que és això. O sigui, jo ja he fet la música, ara què tinc que fer també?
1: Però és igual,
0: pensar una campanya de branding de...
1: Estem a la roda hàmster, Irene, hem de perseguir la pastanaga tots junts.
0: No puc més jo, eh? No puc més, jo estic una mica farta d'això.
1: Sí, una mica.
0: Ho anem denunciant aquí també, però vaja, després som els primers que pengem totes les xarxes i ara mateix t'estic gravant amb un mòbil que sortirà també per internet, o sigui que vaja.
1: Tot plegat.
0: Fem el que podem.
1: Sí, sí.
0: Guillemino, espera, que marxem, home, que encara tens el set preparat.
1: Ah, que encara haig de fer una cançó.
0: Epa, una cançó més.
1: L'agafo.
0: És una xulíssima que es diu No m'enamoraré.
1: Sí.
0: I és una també de les meravelles del disc. T'escoltem en acústic per marxar? Exacte. Bueno, treu la guitarra.
1: I m'hi poso. Doncs pues vinga, no m'enamoraré.
0: Gràcies.
1: A tu.

No vull a peu. Treure'm tota aquesta merda del cap, avui anirà ok. Em llevo d'hora, vaig tan tard avui, però tot sortirà bé. No m'enamoraré, això m'ho guardo per tu.

si no et podia avisar. Merda, em vas trucar, però jo no ho veia, i és clar que em vols matar. Mata'm ja. Merda, el cotxe encara fa olor d'herba, la mama em matarà. Hi ha una festa aquest cap de setmana, però jo no hi podré anar. T'he trobat a faltar. Et veig en somnis.

0: És la música de Guillem Roma amb el seu nou treball discogràfic, que és una litúrgia contemporània, una espècie de catarsi col·lectiva, un exercici polític i també poètic, doncs, en el qual, per exemple, denuncia el narcisisme individualista de la societat actual, però ho fa sempre amb el seu, doncs, esperit positiu. Ell és el Guillem Roma i això és Ritual d'Expropiació.
1: Ritual d'Expropiació per mi és una proposta per recuperar l'esperança en la humanitat en un món que està proper a un col·lapse. I fer-ho a través d'una litúrgia, d'una espècie de mètode, d'un camí cap a l'expropiació, que és aquest concepte que té aquestes reminiscències comunistes, marxistes, per lluitar contra la propietat, que per mi és un dels mals de la societat. Des dels països amb ànsies imperialistes que volen més terra fins a l'essència del racisme, no? que ens fa veure això és meu, allò és teu, jo sóc així i tu ets diferent i ets un altre. Llavors, expropiar, literalment, vol dir, etimològicament, sortir d'allò propi. I crec que aquest procés, aquesta transformació, aquest camí de sortir d'allò propi, és una de les claus per sortir d'aquest individualisme, d'aquest egoisme, d'aquest narcisisme que a vegades el món modern de les xarxes socials ens imposa, per trobar-nos amb allò que no és meu, que és de tots, no? Trobar allò col·lectiu, recuperar el que és una mica el poble, no? La comunitat. Llavors, passar de l'individu del jo al nosaltres, però també la part mística d'aquest concepte d'expropiació és la de connectar-se amb el tot, o sigui, desfer els límits de lo que jo sóc per fondre's amb la vida mateixa. I aquesta és una de les claus potser més màgiques d'aquest disc, i una altra de les claus és fer això a través de l'amor, que per mi l'amor és un dels elements expropiadors per excel·lència, no? Quan t'enamores, el primer que fas és perdre't una mica tu mateix i entregar-te a algú altre. I això és deslimitador i expropiador per antonomàcia. O sigui que una mica va per aquí el marc conceptual d'aquest...

0: M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.
1: El Guillem Roma sempre experimentant, en aquest cas entre l'electrònica, la música de ball, les atmosferes oníriques, referències també doncs, als ritmes ja coneguts per ell com el bolero, ritmes llatinoamericans, un treball que passa per diferents moments estilístics a través d'aquest eclecticisme doncs, que sempre, amb el que sempre ha jugat doncs, el Guillem.
2: Bé, el so d'aquest disc, la veritat és que hi ha alguns elements que ja han estat molt presents en la meva música i que bàsicament és aquest eclecticisme, perquè jo veig de moltes influències diferents, i aquesta actitud d'alguna manera de joc, d'anar a provar, no? De sortir de la zona de confort, de dir això ja ho he fet, no vull repetir-me, vull provar coses diferents. Llavors, sí que ressalten algunes coses, com per exemple la influència electrònica, que... La gent que em coneix de prop sap que jo ja vaig tenir un projecte de música electrònica, Connectom, que vam fins i tot tocar el sonar. A mi m'agrada molt la música electrònica com a espectador i com a oient, i m'agrada molt ballar-la. Llavors tenia ganes de provar a veure com aquest gènere podria conviure amb les meves cançons. I ha sigut un joc d'equilibris, de veure fins a on podria sonar música electrònica sense deixar de ser cançó, sense deixar de ser Guillem Roma. Llavors, gèneres que ja hi he estat molt vinculat, com el bolero, els ritmes llatinoamericans, i una mica com portar això a una sonoritat que pugui tenir aquest caràcter pues més de música moderna, d'electrònica, fins i tot alguns elements de l'urban, però respectant l'essència de les cançons.

0: L'amor també com una de les claus per recuperar el poble, per recuperar la comunitat. El Guillem doncs sempre atent allò que ens passa a nivell col·lectiu, i és que aquest ritual d'expropiació és una proposta doncs carregada de contingut artístic, poètic, però també social i política. I polític, eh? Una aposta deliberada pel missatge, per la narració, per la pausa, per la profunditat. Coses anhelades avui dia, eh? Però també, com sempre, per la diversió i la felicitat. És una oferta de receptes necessàries en aquesta sèrie de cançons, doncs, per recuperar l'esperança, per reaprendre a sentir, a imaginar un món compartit enmig del col·lapse. La necessitat també de que la música, doncs, potser parli d'allò col·lectiu. Sí, també, doncs, és la inquietud de l'artista.
1: No sé si explícitament la música ha de parlar del context social, però crec que inevitablement ho fa i ho fem sempre, perquè al final l'art, la cultura són filles d'un moment. I ja sigui per omissió, o per diversió, o per coses quotidianes, però retraten un moment social. Llavors, en el meu cas, jo sí que sento la necessitat d'explicar les meves reflexions, les meves crítiques, aixecar l'alerta, de dir, cuidado, que el moment en el que vivim és delicat i és perillós en molts sentits, no? Però m'agrada fer-ho, i sobretot amb aquest disc, d'una manera propositiva. O sigui, criticar per criticar està molt bé, perquè prens consciència, però com podem millorar això? Què és el que ens falta? Llavors, aquesta sensació de portar alguna cosa, jo crec que li dona un pes a l'art i a la música. I sobretot perquè neix d'una necessitat genuïna, que també crec que és molt important. Llavors, una mica per posar un context, per expandir aquest univers artístic i que es pugui entendre bé la proposta, jo també fa temps que he anat explorant altres llenguatges que van més enllà de la música i que per mi es complementen. Per una banda, l'escriptura, que és aquesta part una mica més de pensament, de filosofia, que està darrere de les cançons i que està guai que tingui un espai. I en aquest sentit, doncs, he escrit un llibre que acompanya el disc. I per altra, el que és la posada en escena, que també fa molts anys que creativament és de les coses que m'atrau més, de poder cuidar el que és la posada en escena més enllà del que és la música. La part visual, la part estètica, i en aquest cas

El Guillem Roma, que està de gira també per l'estat espanyol. El veurem doncs properament a Madrid, a València, a Bilbao i també doncs en aquest cas fins a Catalunya. Haurem d'esperar el festival, per exemple, Cel Obert del 27 de juny, també el 31 de juliol o el 1 d'agost. En aquest cas, algunes de les cites que tindrà també per Catalunya. I el que farem nosaltres ara és convidar-vos exactament a la cita que teniu la setmana vinent. Ens fa moltíssima il·lusió. El dijous que ve, dia 28 de maig, omplirem la sala La Nau de festa de música. Podreu veure com es fa un programa de ràdio en directe, també un programa de tele i alhora també doncs, una sèrie de concerts amb les millors bandes que han passat per aquí pel programa. Tindrem a la Júlia Colom, a la Magalí Sare, Amazoni o també els inclassificables i bojos Hipnosi.

Així doncs us convidem a l'Acústicament Fest el proper dijous a la nau a les 8 del vespre a Barcelona. Acústicament Fest, no us oblideu. Apunteu-vos a través de formulari web, al web de Ràdio 4. Us esperem i nosaltres tornem demà a les 11 de la nit aquí a Ràdio 4. Fins aleshores.